0: Impossible.
1: Que guapo.
0: No, estic entre Joga Raves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
1: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
1: Joga Raves, tu i en Pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
1: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
1: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
0: Cora.
1: I en Pugues, sí.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arica i Juan Mas.
1: Allà, vinga, senyores i senyors, comença aquesta tercera hora d'aquest diumenge 27, ja de setembre de l'any 2023. La setmana que ve, demà dilluns, s'estrenam la darrera mitja setmana de setembre.
5: Sí, Formi. Sí.
1: Ja s'acaba la història.
5: Ja s'acaba, ja s'acaba.
1: M'ha aparegut llarg aquest setembre, eh? He de dir que se m'ha fet llarg. No sé si és perquè ha fet aquesta calor duradera, tant de dies...
5: Sí, ara...
1: I hem entrat a la tardor i perquè som a l'estiu encara.
5: Idò, espera, perquè el mes d'octubre crec que té 5 setmanes, o sigui, és més llargat encara.
1: Sí, però
5: a veure que hi haurà canvi.
1: Hi haurà canvi horari, hi haurà canvi de temps, espero que plogui un poc, ben hora...
5: Sí, va ploure terra roja durant molt de dies, després va pegar aquesta tromba d'aigua fa 10 dies, però és vera que no ha plogut massa durant l'estiu. De fet, no ha plogut pràcticament gens. I doncs, ens queda, com bé dius, una altra horeta de...
1: La darrera horeta, la darrera horeta. Quan són les 11 i poc minuts, començam aquesta tercera i darrera hora d'avui, diumenge, com deia, 27, amb en Facundo de Tenaclian, el control tècnic i acompanyat d'en Lluís Menéndez.
5: Sí.
1: I aquesta tercera hora jo li vull donar especial protagonisme a una cosa abans de començar.
5: A veure.
1: La gent que mos escolta i fa ús de les xarxes socials, que en segueix qui fan ús de les xarxes socials. La convidada d'avui se va posar en contacte amb jo a través del meu Facebook. O sigui, ho poden fer. Si la gent cerca Miquel Àngel Ariza, Montserrat, i me troba i me volen escriure, nosaltres encantats. I si no, que empleïn el nostre número de telèfon, el nostre número de WhatsApp, que el que volem és històries, gent que té una història per contar. I la d'avui és un historion.
5: Recordeu el número de WhatsApp, 646-93-45-01.
1: Dona'l a repetir.
5: 646-93-45-01, si voleu enviar qualque tipus de missatge. Si d'allò que escoltareu ara vos sentiu...
1: Aludits.
5: O
1: teniu una història que contar mos.
5: Sí, mos ho envieu i ja veureu aquesta història. Perquè, mira, Miquel Àngel, hi ha històries que començam a contar quan passen i n'hi ha d'altres que necessiten anys, dècades, i fins i tot abans de trobar les paraules. La nostra convidada d'avui va aprendre massa prest que hi havia coses que feien mal. Tenia només 6 anys, quan la seva vida va canviar per sempre. I durant molt de temps va fer allò que fan moltes persones, que és callar, no? Perquè no saps explicar allò que t'està passant. Va créixer, va estimar, va ser mare, va viure relacions, va viure pèrdues, també abusos, pors, silencis, i durant molt d'anys va intentar encaixar, agradar i sobreviure sense saber encara una cosa que avui considera essencial, que és allò de posar límits. Miquel Àngel, és molt difícil posar límits a vegades, però un dia va començar a parlar i va dir, s'ha acabat, i aquí, a partir d'aquí, va començar a escriure, perquè també escriu. Ella és mallorquina, està instal·lada a Màlaga. Ha convertit una part de la seva vida en literatura i primer va ser Maria Elena, després Elena, i durant un temps també va ser Lady Darkness. I de totes aquelles dones, de tot el que va viure i de tot el que va aconseguir superar, va néixer H. Ara s'hi diu així, H. I nosaltres les volem conèixer a totes, i a la mateixa persona. Per això avui, a l'Entre tu i jo, volem parlar amb Elena Cueto H.
2: Entre tu i jo.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Miquel Ramis és un cercador.
2: Sempre he anat cercant. I com que no tenia ningú que me guiés, per moltes vegades feia moltes voltes, fins que ell de... No sé si estic aquí davant, però he hagut de fer així. Però, com sempre, en aquestes voltes aprens més coses que no tenies previstes. I te vas enriquint amb altres històries.
1: De petit ja devorava llibres i sempre va intentar aprofundir en l'enteniment del món que l'envoltava. I ho va fer a través de la lectura, però també a través de les mans. Al cap i a la fi, formava part d'una llarga estirp de mestres d'obres. Ell sent un profund orgull d'haver-se fet la seva pròpia casa, però on es guanyaria la vida durant dècades seria en el sector turístic, treballant a l'hotelera de Barcelona. En un moment donat, ho deixaria per tornar a la feina de picapedrer, i d'allà en sorgirien dues noves maneres de relacionar-se amb la tradició i l'entorn, que prendrien els noms d'Artífex Cultural i Balears Verd, la seva darrera aventura amb la que pretén sembrar un milió d'arbres i arbustos fruiters per fer front al canvi climàtic. Un humanista tremendament humà. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam.
2: Compte, eh? Sí, començar de bon surt.
1: Sí. Miquel Ramis, quin és el segon cop?
2: González.
1: I va néixer el 1960.
2: A Montevideo, Uruguai.
1: M'hauries d'explicar un poc com vas anar per a...
2: Bueno,
1: com vas anar com, a néixer.
2: En som meu centre ja veus que som completament uruguai, no?
1: Sí, totalment.
2: Sí, totalment. Ja, meu pare mallorquí, de Marratxinet, i tenia ganes de córrer món. Se'm va anar a Canaris, va estar 2 anys a Canaris, després va anar a Brasil, després va passar a Uruguai, i tenia ganes d'anar-se'n encara a Venezuela, i va conèixer ma mare i li van aturar un poc els peus. Això és l'origen. I jo vam venir aquí quan jo tenia 4 anys. Dic, jo, és una anècdota, jo no record.
1: Què es dedicava a ton pare?
2: Mon pare picapreder. Pare picapreder, i feia, tenia un soci i tenien un projecte que era, en aquell temps estava molt de moda el Gracite. I se n'anaven, era un soci català, i tenia un equip de 7 o 8 persones, i subestaven una obra, i en aquell temps a Sao Paulo se forraven els gratacels en Gracite, a tant el metro. Per tant, si tu eres ràpid instal·lant això, podries fer un bot d'obbes, però no podries badar, tenies que fer molta feina. I els va anar molt bé, varen fer uns anys de feina, després varen passar tots dos a Uruguai, i va haver la dictadura, començava a desaparèixer gent, meu pare ja se posava nerviós, i els germans li deien, per carta, en aquell temps no hi havia WhatsApp, que aquí la situació millorava i el turisme estava arrencant, i varen decidir tornar. I el soci va decidir quedar-se, varen comptar un parell més, però després van tornar també.
1: Quants anys tenia ton pare quan va partir cap a Canàries?
2: Bueno, suposo que hauria tenit 20 i pocs. Ell va tornar als 36, m'apareix. Sí.
1: I com va conèixer ta mare? T'ho va contar mai.
2: Suposo que normalment allà se coneixien en les cases regionals. No hi havia discoteques, i les discoteques eren les cases regionals on hi havia música espanyola i se cantaven les cançons que i clar, els emigrants era una mica la manera que te podies retrobar, no? Hi havia casa gallega, casa basca, casa asturiana, no? I se feien menjars, en són menjars típics, etc. No? I allà, pues, eren els puestos on se reunia la joventut.
1: I ta mare, d'on provenia?
2: D'allà, d'Uruguai.
1: Era nascuda allà.
2: Sí, sí, sí. Era de... Els predins eren bascos, hi havia... Eren González, els González eren de sud de França. I l'altre llinatge, espera que me recordi, un llinatge basco, ara no me recordo quin és. però eren de bascos i de bascos francesos d'allà. I bueno, també ella vivia un poble petit, en el camp, i també tenia ganes de conèixer món i de supos que d'aquí m'havien poc, de mon pare i de mon mare, tots dos. I se va anar a fer feina i a viure a Montevideo. Per això se van conèixer. Dic que hi havia com una certa inquietud per part dels dos que no els bastava el dia a dia i cadascú d'ells volia conèixer altres coses, no?
1: Ara has tenir germans, bastant.
2: Sí, tinc una germana de 6 anys ben jove que jo. I vivim junts a una casa. Una casa, tenim un tros de terra i tenim dues cases. Ella havia una casa amb ma mare i jo visc a l'altra casa que em vaig construir jo.
1: Em podries parlar un poc de com va ser, quins són els teus primers records allà a Mallorca i com va ser la vida de ton pare un cop es va reinstal·lar aquí la vostra vida com a família?

Barratxinat és un llogaret, és molt petit, hi havia... Érem quatre nins, no n'hi havia més, després va venir la meva germana, però durant anys eren quatre, a més. I anàvem a escoles en Marçal, en bicicletes, estàvem molt forts, perquè anàvem es de matí, 2 quilòmetres, a migdia tornaven a dinar, després de dinar tornaven a baixar i tornaven... I sempre que anàvem a escola anaven normals, que era un poc costa baix. Però per tornar, competíem. Per tant, fèiem 2 carreres cada dia amb unes bicicletes que devien pesar 15 quilos, que eren de ferra d'aquelles Orbea, que feixugues, no? I sí, una vida senzilla, una vida amb molt de contacte amb la natura. El meu pare sempre va ser un enamorat del camp i volia tenir fruiters de tot tipus, tenia la coralla de tenir diferents tipus de figueres de moro, i sempre que trobava una figuera de moro diferent, amb un color diferent, la sembrava i en tenim un munt. I llavors, doncs, els primers records que tenc, tenc aquesta cosa, aquesta inquietud d'intentar també saber i aprendre, i me trobo, pues, que comparteix una passió amb ma mare, que és llegir. Llegíem moltíssim. No? Jo hi havia temporades que llegia pràcticament un llibre per dia. Una barbaritat, no? I tenia la capacitat d'assimilar-lo, me'n recordava. Havia llegit ja centenaris de llibres i me'n recordava de cadascú. Me podries demanar el tot, te podria donar una síntesi de què anava el llibre. I un dia, tenia, no sé, de 13 o 14 anys, vaig fer una llista, així, diversos centenars de llibres, i de sota els mir i dic, ostres, tots són espanyols, bàsicament. No conec res del món exterior. Sé que existeix en Shakespeare, sé que existeix en Voltaire, en John Steinbeck, però perquè he vist una pel·lícula, però no sé res. I me vaig autoadjudicar una feina metòdica d'anar a la biblioteca a averiguar quin eren els millors els escriptors més representatius de cada país, i me llegia, intentava llegir una o dues obres de cadascú d'ells. I així pues, vaig conèixer una llau de gent fantàstica, i així me vaig donar compte que la formació i la cultura que mos donàvem excluïa parts completes del món, com tot el món rus i eslau, o tot el món oriental. No sabíem cap escriptor xinès, o japonès, o rus, o croata, no? I llavors, en aquests anys, se van començar a fer famosos sud-americans, en Vargas Llosa, en García Márquez, en Borges, però bàsicament érem hispanocèntricos, no? I això va ser per ja important, i sempre des d'aquell moment vaig intentar no quedar-me tancat dins una closca que no entengués molt bé l'altre. Sempre volia estar mirant una mirada cap endins i una mirada cap a fora, no? Això m'adu en es... Bé, mentrestant, els estius feia feina, perquè ja volia guanyar-me els meus bés, i la primera feina va ser en els 13 anys, la fàbrica d'escàs. Vaig passar un estiu que fan botelles d'aquestes grosses i duguent sacs d'àcid cítric de 50 quilos damunt del llom. Vaig parar múscul aquell estiu, no? Mentrestant feia atletisme, estava inscrit a un club d'atletisme, feia peses i feia de tot, no? I amb aquesta... i l'any anterior havia anat a un campament juvenil, quan tenia 12 anys, que era el de la OJE, Organització Juvenil Espanyola, que era una còpia, diguem, dels Boy Scouts, i estàvem al CUDI, vaig passar pipa allà. I allà pues, podries optar, te podries fer pontonero, o te podries fer explorador, o te podries fer jefe d'esquadra. I jo dic, no, jo jefe d'esquadra. I què tenia que ser? Pues tenies que saber tot. Tenies que saber pontonero, explorador i no sé què. I sí, em vaig treure el títol de jefe d'esquadra i eres el coordinador, el jefe de pelotón d'una tenda, que érem 5 nins, pues una tenda era una esquadra. Bueno. I això pues, me va ensenyar que si volies qualque cosa, les tenies que guanyar.

0: tenies que fer més feina que els altres, no volia... No, jo vull ser, bueno, haurà de fer el triple de feina que els altres. I com que a casa meva era una cosa natural, tothom feia feina, el meu pare va construir la seva casa amb l'ajuda de ma mare i jo, i llavors la meva mare petita per dur pols d'aigua. Era una vida que ara la mires i la veus com una vida dura, però per nosaltres no era dura, era normal, era el que veies. Jo record qualque vegada que tornava, això que era quan era més petit, no? Tornava de l'escola, la carretera encara no estava asfaltada i el fang havia bloquejat la roda i la guardabarro, guardava el barro, perquè no, la roda no girava. I el darrer quilòmetre vaig tenir que tornar empenguent. Però llavors te feies net i t'aixugaves i ja estava. No li donaves més importància. I com que no tenia... Encara no hi havia la tele, no hi havia res, pues nosaltres fèiem moltes coses en les mans i fèiem carritos que mos tiràvem per una costa i a vegades mos despenyàvem. I jo ja des d'aquell moment ja vaig dir, no, jo a lo millor no seré el primer, però el meu carrito a mitja carretera no se me fugirà una roda, com veia qualque dels meus amics que li fugia una roda i se feien mal. I em vaig donar compte que tenia qualitats de constructor. Jo el que construïa era sòlid. Tenia com una intuïció de fer les coses de manera que m'adelantava a les tragèdies, no? I en els 16 anys li vaig proposar a meu pare que faguéssim un galliner, perquè el galliner no m'agradava gens. Era el típic galliner de rejilla, que tenia una coberta d'uralita i bueno, el que feia tothom en aquell temps. I jo vaig dissenyar, sabia que havia de ser el pressupost, però vaig dissenyar, vaig dir, el més guapo serà fer arts, perquè els arts pràcticament no mengen material, i així meu pare no me dirà que sí. I dins els arts vaig tancar en rejilla, no? I res, me varen posar amb meu pare i jo, varen fer una part que era les gallines, els conills, i una part més elevada pels coloms, que poguessin volar, i jo vaig fer ja, dins la paret, vaig fer forats perquè els coloms se sentiguessin com a la natura. Jo tenia aquesta inclinació. Ja havia vist els programes d'en Rodríguez de la Fuente, que a nostre llegíem la revista Integral, i ja teníem aquesta corolla per la natura i l'interès, no? I, bueno, tot el poble va passar a veure el galliner. El galliner era la sensació de tot el poble. Perquè diuen, home, aquesta gallina te van fer auto de promès amb aquest palau que li heu fet, no? I ara, curiosament, aquest el tenc un poc abandonat, però és el meu taller. És a dir, que encara tenc una relació amb la meva primera obra, no? Llavors, els idiomes, és a dir, aquesta cosa de voler llegir a l'autor en el seu idioma original, doncs dic, no, jo he d'aprendre anglès claríssim. I de molt petit ja vaig començar a estudiar anglès. A l'escola estudiàvem francès. Ja no sabíem res, no estudiàvem res, però bueno, teòricament estudiàvem francès. I en so anglès, vaig comprar un discos, Assimil, Mètode Assimil. My tailor is rich, my tailor is not rich. No? Això era la primera lliçó. Però era un mètode molt intel·ligent que se basava en la repetició. Anys més tard vaig descobrir que això és un procés que se diu la curva d'Ebbinghaus. Ebbinghaus era un alemany que se'n va donar compte que perquè tu gravassis una cosa, tenies que repetir-la una segona vegada al cap d'uns dies, després tenies que repetir-la al cap d'una setmana, després tenies que repetir-la al cap d'uns mesos, i entre la quarta i la quinta repetició te quedava gravada per sempre, amb un 90-100%. I aquest mètode assimil era així. La paraula Taylor, o la paraula rich, l'anaves trobant a les tres lliçons, a la lliçó número 10, a la lliçó número 20, a la lliçó número 40. I així, tota l'estructura. I res, eren discos d'aquest de 45, amb un magnetòfon monoaural, que vol dir que no era estèreo, però que funcionava de mar de bé, i res, tenies que posar el disc a mà i repeties, i anaves moguent entre el braç i anaves repetint, anaves escoltant, no? I quan vaig acabar en singles, vaig dir, ara francès, i vaig comprar el mateix mètode en francès i després el mètode en alemany. Vaig fer els tres idiomes. En aquest moment ja tenia de 9 anys i clar, com que ja sabia més o menys me defensava en anglès i els altres tenia una noció bàsica, però vaig trobar feina ajudant de recepció a un hotel de Menorca, Arenal d'en Castell, un hotel de 4 estrelles. Vaig passar un estiu allà, magnífic, perquè a més de la immersió d'estar fora de casa i d'estar tot el temps amb alemans i amb inglesos, després nosaltres vivíem a Senexa, que era com un altre hotel on vivia tota la gent que feia feina a l'hotel. I aquesta gent era tot un poble d'Andalusia, que en l'estiu quedava buit, tot el poble venia a Menorca, devien quedar més vells i els més petits, i jo tenia aquella doble immersió, el món andalús i el món estranger, diguem, no? Llavors trec una beca per anar a estudiar enginyeria elèctrica a Vilanova i la Geltrú, i m'anàvem allà tres al·lots, tres companys d'escola de Palma i tres de Menorca. I allò va ser horrible, era horrible, perquè el nivell era... Nosaltres no duíem nivell de Mallorca, era massa elevat el nivell de la universitat laboral.
1: Vas tenir clar el que volies estudiar?
0: No, en aquell temps jo simplement volia fer qualque cosa, com tothom pensava, pues, tindré un títol universitari i després ja aniré esbrinant el que volia fer. El que no, ningú me va aconsellar és que les meves... Jo era un bon estudiant, tenia bones notes, no? Però les meves millors notes eren de lletres, no de ciències. I de sobte me veig a una universitat laboral on tot era ciències. Era física, era química, era matemàtiques, tecnologia. Bueno, allà era un desert. I en els 3 mesos vaig dir, jo aquí no. Ni aprovaré ni sobreviuré. A més, com que venien del camp, no podíem estudiar durant el dia. Ens havíem d'aixecar a les 4 del matí i estudiar durant la matinada, que hi havia silenci, perquè era impossible concentrar-te en tant de renou de gent que entrava i sortia, i cotxes. Una experiència curiosa, no? Mentrestant, jo seguia en la coralla de viatjar i vaig estalviar 30.000 pessetes i vaig dir, bueno, no és molt, però me dona per un viatge de 30 dies. Vaig anar a Barcelona i de Barcelona vaig decidir que faria tot el viatge amb autostop. I me'n vaig anar amb autostop a París i llavors me'n vaig anar a Londres. I clar, anava caminant en solitat i la gent s'aturava i coneixia gent. En som meu francès i en som meu anglès, doncs te podries defensar perfectament. I de menjar, doncs, me vaig inflar de menjar formatge cheddar i pa, que era el més econòmic, i un pot de mantequilla per intentar estirar els dobles, no? Per sort, la majoria de museus i de llocs de cultura a Anglaterra eren gratuïts, i a França també, no? Era una passada, no? Res, me vaig passar 20 dies a Londres entrant i sortint d'un museu a l'altre.
1: I aquella experiència, òbviament, li canviaria la vida. Era Miquel Ramis, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fèiem una breu pausa tot d'una tornada.

0: nostres ràdios, patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant la història de Miquel Ramis, impulsor d'iniciatives com Artífex Cultural o Balears Verd. Ens havíem quedat precisament en el moment en què Miquel Ramis havia començat a viatjar per conèixer món, una experiència que determinaria el seu futur laboral.
6: Vaig començar a viatges a Barcelona. Va ser la meva primera experiència. Vaig fer un any de feina allà, al Departament de Tràfic, amb en Toni, que en aquell moment jo no me'n donava compte, però perquè era normal fumar. Però fumava, doncs, 50 cigarros cada dia. I jo allà de vora, respirant un núvol de fum tot el dia, no? Llavors, jo seguia estudiant idiomes i després, quan vaig tenir 22 anys, vaig trobar una altra feina, Viatges Drac. Vaig entrar, era un turoperador, era una agència de viatges que tenia 4 turoperadors anglosos, molt forts, i bueno, vaig entrar primer en el Departament de Comptabilitat, llavors vaig entrar en el Departament de Reserves, i finalment vaig fer feina de junta en el director comercial, i també una altra experiència diferent, no? Després de tant d'estar 3 anys tancat, per a sortir a les 11 del matí per anar a Cala d'Ola a firmar un contracte, això era increïble. La tornada no era tan increïble perquè el cotxe del director no ten, en aquell temps no havia aire condicionat i tornaves xop. Era dolorós tornar en el cotxe, en el llum de l'hora baixa de Cala d'Ola. Però experiències molt interessants. L'empresa quebra i tenc una disjuntiva. Tornava a fer feina, que a Barcelona tenia la porta oberta a qualsevol moment, jo podria cercar una altra feina, i vaig pensar, me donen un any d'atur. Mai tindré a la meva vida un any per fer el que me doni la gana. I en aquest moment vaig treure els papers per fer-me una casa, que és la casa que jo visc, i en 9 mesos, el meu pare i jo vàrem construir una casa de pedra, planta baixa i primer pis. Fins que vaig acabar d'obbes. Vaig acabar la casa, vaig posar la teulada, però no hi havia d'obbes per fer la cuina o per fer les portes o les persianes, però per dormir ja podria dormir ja, no? I a partir d'aquest any, pues, ja vaig tornar a fer feina. Vaig tornar a fer feina a Barcelona i vaig estar uns anys fent feina. M'oferien fer feina tot l'any i jo no volia. Jo volia seguir com a fitxa discontínua perquè així tenia 3 mesos en l'any i podia continuar a sa casa. I així pues, vaig acabar sa casa i llavors en els anys vaig estar 4 o 5 anys més així també perquè clar, jo visc a dalt d'un turó i tot el que eren ses parets estaven esbaldregades i també el meu pare cada any arreglàvem una paret. Vaig posar més pedra quan vaig acabar sa casa que mentre feia sa casa. És com si hagués fet dues cases, no? Com si haguéssim fet dues cases. I em va tocar un viatge a Cuba, avantatges de fer feina de turisme. Allà a Cuba, en els anys 80, en els principis dels anys 80, era psicodèlic, era una cosa fantàstica. Després, viatges com a guia a Rússia comunista, a Sant Petersburg, a Praga. Bueno, experiències molt interessants i conèixer sempre realitats diferents. Eren llocs bastant civilitzats. Per exemple, a Moscou, clar, la gent estava tan disciplinada i tan assumida a obeir que nosaltres, els grups turístics, arribàvem i no feien cor com els altres. Ens deixaven passar a nosaltres primer i la gent no protestava. Ja me cridava l'atenció. Aquesta gent no protesta, perquè no m'apareixia bé, però funcionava així, perquè no tenien temps de... No podien perdre temps i entràvem els primers en els llocs. I jo pues, vaig aprofitar pues, d'anar a llocs que el resta del grup no anava. Per exemple, jo anava a un forn me comprava un pa i xerrava amb la gent, en rus, xerrava amb la gent com podia, i m'anava a les cases de discs i vaig tornar carregat de discs d'en Von Karajan, de música clàssica, a un preu absolutament ridícul. Després m'anava a lo que eren les tendes i veies totes les tendes, pràcticament quasi tots els lineals mig buis, i a lo millor també hi havia carn empotada de Polònia, perquè aquesta setmana pues, això és el que hi havia, i quatre verdures, no? I en aquell moment pues, me'n vaig adonar que aquella cosa mítica de que Estats Units contra Rússia, Rússia contra Estats Units, i dic, aquesta gent no té ni mitja bufetada, dic, aquesta gent està que s'esbuca. Tot el país se mantenia sobre un equilibri molt inestable. Però me va sorprendre moltíssim, per altra banda, el civisme de la gent, no? Bé, això suposo que ho has sentit, a tothom ho ha sentit mil vegades, d'anar en el metro de Moscou i veure un metro que és impecable, de luxe, i ni una sola pintada ni una sola ratxada. És a dir, un respecte per lo que és comú que nosaltres no tenim avui en dia. I els americans que ara, fa dos dies, acaben de descobrir Moscou i se'n van allà, flipen, perquè estan acostumats a veure el metro de New York, que allò és tipo Bronx, i quan veuen allà aranyes de vidre i un mosaic supercomplicat a l'altura de sa cara, que el podries rompre, el podries tacar, això, i està impecable, i dur 50 anys allà i ningú s'ha atrevit a tocar-lo, aquí te'n dones compte lo que és una civilització que té una cultura i que té una visió conjunta i no aquesta cultura occidental que és que cadascú grena per un mateix i no se considera el benefici de la comunitat. I llavors pues, ja ens trobam immersos dins el món turístic, viatges, coneguem molta gent, negociant, aprenent el que és entingulis del negoci, i jo, mentrestant, la meva vida privada, jo seguia treballant la pedra, havia après a picar pedra construint casa meva. No vaig tenir mestre de picar pedra, no? I me vaig seguir formant, i un moment donat, pues, jo duia molta feina, duia molta atenció, vaig ser cap de vendes, després vam fer responsable de màrqueting nacional de Barcelona Hotels, i duia un giro de feina brutal. Era dels primers que anava per Europa amb un ladrillo que se deia mòbil, que pesava 1.000 quilos, en soma de tits, ordenador, i el company de no, que bé, no?, que t'has anat a la ITB de Berlín o a la Volta al Market de Londres. Sí, sí. Una setmana abans he hagut de fer doble torn per avançar la feina, perquè estaria 3 dies fora, i quan he tornat he hagut de fer una setmana per recuperar la feina que ningú ha fet per jo. I mentre he estat allà, pues, a les 2 de la matinada estava muntant l'estant de Barcelona. L'únic que teníem com a compensació era que cada dia, quan acabàvem, anàvem a un bon restaurant i menjàvem bé. I m'anàvem a un xinès bo, que no té res que veure amb els xinesos barats, o m'anàvem a un restaurant libanès, i allò era també experiències culinàries i gastronòmiques interessants. No? Una cosa curiosa era que quan estaves a Kensington Street, a qualsevol carrer així comercial, pues hi havia gadgets, gent que venia, me recordo, un que venia com unes espècie de moc que el tiraves a una paret de pedra polida i el moc davallava tot sol. No sé si te'n recordes. Era com un pop. I aquest tipus de gadgets, en els primers viatges, pues, els veies a Espanya a escat de 2 anys. En els viatges següents els veies a escat d'1 any. I en els viatges següents els veies cada 6 mesos. És a dir que en 2 anys... m'anàvem acostant, la velocitat s'anava accelerant fins que realment ja estàvem a la part. Això també te donava una referència de que el món... De que anàvem bé, en el sentit de que els anàvem agafant, no? M'anàvem posant. Arriba el moment en què ja tenia una saturació de feina tremenda. El vespre em despertava a les 4 de matí perquè se m'havia corregut una idea. Encenia l'ordenador, feia feina amb una fulla de càlcul 20 minuts, m'aguardava un disquet, en aquell temps eren disquets, em parava la meva xiqueta, perquè no se m'oblidàs, el disquet en la feina, i m'entrenava en el llit. I després, al set, ring, tot anava a aixecar. I te vesties com si anessis a la guerra, amb una dutxa, la corbata, i vinga, cap allà. I arribava un moment que ja estava esgotat, no? I a més, m'anaven posant, el director general me posava més responsabilitat, però no me donava més gent en proporció. Diu, Miquel, ara hem comprat dos hotels. I dic, idò, m'has de posar dues persones més. Diu, no, te'n posaré una. Dic, pues, això no... Això l'únic que fas és que m'ho anem carregant. Bueno, ja ho veurem. I, claro, gràcies a això, i que jo era bastant eficient, jo aconseguia un mes de sou bastant notable. Un any vaig aconseguir un 20% d'augment, l'altre any un 25% d'augment, però a costa de deixar-me mitja vida ja. I arribava un moment que, quan ja tenia una bona posició, guanyava dos bes i tenia un bon futur, me'n vaig repensar i me vaig fer una pregunta molt senzilla. Tenia 37 anys. Dic, Miquel, tu te veus en 50 anys fent aquesta feina? I la resposta va ser no. Vaig arran la meva dona i vàrem decidir, pues endavant. I vaig donar 6 mesos al meu jefe, al director general, i vaig dir, d'aquí 6 mesos me n'aniré. Bé, ja se te passarà, ja se te passarà. Vé-te'n 2 o 3 dies de descans i no sé què. Es cap de 2 mesos. Que, Miquel, ja se t'ha passat allò? Dic, no, i te queden 4 mesos. Es cap de 2 mesos més. Se t'ha passat? Dic, no, i te queden 2 mesos. Res, vaig formar a la meva junta, vaig deixar una bona secretària, que era molt eficient, i me vaig tirar. I me vaig tirar en el buit. Simplement que no volia seguir ja. No tenia clar què fer. I vaig estar dubtant si muntava una assessoria o tornava a ser pedra. I vaig fer-me una prova de cada cosa. Vaig fer una assessoria a una empresa d'informàtica per dir-li quins eren els punts febles i els punts bons. La reacció va ser molt rara perquè tot el temps que li anava explicant les coses que tenia que millorar, el director com que s'intentava justificar. I no t'estic atacant, no m'estic dient. I vaig dir, això, si ho han de trobar a cada auditoria, això no m'agrada. I després vaig fer... La Càmera de Comerç me va demanar que fagués una intranet, la seva primera intranet, la vaig dissenyar jo. I sí, va ser un poc més agradable, però tampoc no m'acabava de xocar. I res, finalment vaig dir, tornem a la pedra. I pues ja me tens allò que de mòbil, de corbata i de viatges, me trobes fent paret seca, tot sol, a mi del camp, plovent, i cercant la meva ruta, no? Vaig muntar una pina que se deia Blau Rústic, que feia feines un poc exclusives per cases rurals, feines de pedra. Feia fonts, feia un brollador per una piscina, una paret seca així un poc especial, que també fos una font, etc. I allà anava ficant llaures, una talla d'un mascaró que ja me feia, i allà sortia l'aigua per la boca. I en el principi molt bé, però després ja una altra vegada el mateix. Sempre arribava tard. Me cridava la gent quan ja explica per ells se'n havien anat i ja li havien fet la casa. I dic, bueno, és que vull que me donis un toque. I dic, bueno, aquí no et puc donar un toque. La finestra aquesta tindria que estar aquí. L'escala l'hagués posada a l'altra banda. I aquesta rajola no te pega en res en color de les vigues, no? I vaig dir, això tampoc no m'agrada, perquè és com si arribessis massa tard, no? I és quan me vaig donar compte que el món que jo havia conegut ajudant a meu pare als estius, fent de picapreder, pues s'està esveint molt ràpidament. La indústria de la construcció anava com a loca, però com a loca, i tots els picapreders bons, com la meva família, que ara tots la meva família han estat mestres d'obres, no? Mestres d'obres de poble, no vol dir un mestre d'obres dolent, vol dir un mestre d'obres que comença en sofonament i acaba parant les toules. Té tota la visió de la casa dins el cap. En canvi, la gent que feia feina a les obres grosses eren especialistes de només posar rajola, o només posar totxana, o només posar vestiments. Especialistes, no? Que ningú tenia la visió global. Me va contratar a Llebrers Feliu per fer feines de restauració, edificis històrics, i me vaig trobar que era una empresa que tenia en aquell moment 60 obres simultànies i tenia una cosa paradoxal, que era que l'única persona que realment sabia fer feina de veres, que era un oficial de primera experimentat i bo, el havien nomenat encarregat. I la seva feina era vigilar en els altres i anar-se'n a la furgoneta, anar a cercar el sac de Portland, per aquí i per allà. És a dir, l'única persona que realment sabia fer feina no feia feina. Feia de monitor, de controlador dels altres. I, en fi, vaig fer les meves feines, el que em van encarregar, em va agradar molt, i vaig fer feina a la catedral, vaig fer feina en... Bueno, això ja era per el meu compte. Vaig fer feina en el Palau Episcopal. El Palau Episcopal sí, vaig fer feina amb ells. Després, per el meu compte, ja tenia un cert nom i ja me varen cridar restauradors de patrimoni per fer intervencions específiques, per exemple, a Salmodaina. Feines així més complicades, no? I ja tenia el meu nicho, tenia les meves coses i, a més, jo estudiava molt el tema de la picapedreria, me llegia tractats arquitectònics i en peces intentava ensenyar-me, no intentava, me vaig ensenyar jo tot sol a fer arcs, voltes, cúpules, escales de caragol, i en un moment donat pues, se m'ho va córrer la idea de veient que tota aquesta generació com el meu pare s'havia esveït, o s'havien mort, o s'havien jubilat, o se'n havia anat sense poder ensenyar en els nous, perquè tothom tenia massa feina. I jo, per exemple, meu pare me va posar amb un senyor que jo considerava major, que devia tenir 50 anys, era més jove que jo ara, i aquest senyor, com que meu pare estava allà, el que se deia escarada, a l'estajo, fent feina molt ràpid, pues aquest senyor major era el que s'encarregava de fer replantejar l'escala, o fer la ximenea perquè no fagués fum, i jo aprenia amb aquesta persona. Pues aquesta estructura havia volat, s'havia explosionat. I, per tant, vaig anar a la conselleria de treball i els vaig proposar la proposta de fer cursos per recuperar l'ofici de picapedrer. I vaig muntar Artífex Balear, va ser l'any 2003, que va ser recuperar els oficis de la construcció. Això me ve, primer, desconeixement de la casa tradicional mallorquina. M'he passat anys passejant els diumenges amb la meva dona, fotografiant pobles, carrers, possessions, cases, alqueries, i entenguent en profunditat què és el que és l'estil mallorquí. Que hi ha gent que se pensa que l'estil mallorquí és Sant Coraix o Porta Portals. No, l'estil mallorquí són finestres petites perquè hi havia molt de sol i el vidre era car i són... No hi ha arquets, ni hi ha històries d'aquestes, i hi ha... les cases tenen un 50 o un 60% d'espais per fer feina, espais agrícoles. És a dir, que l'espai físic de viure és menys del 50% del buc total de lo que fas, no? I això, pues, com que jo llegia els tractats arquitectònics romans, de Caton, en Barron, en Columela, pues... Tots aquests descriveixen, a més, amb un idioma, amb una manera de xerrar, que tu dius, és que aquestes persones, jo podria estar fent una cervesa amb ells. És a dir, som romans, som completament romans. Eh? Tenc un amic que m'acaba de regalar aquest llibre, Somos Romanos, Descubre el romano que hay en ti, Pedro Álvarez, Paco Álvarez, el meu llegint encara. I és vera, quan tu llegeixes això... Dius, és que som exactes, no han canviat. Fa 2.000 anys que som els mateixos. I en aquell temps, aquests romans pues, ja aconsellaven aquesta relació de com tenies que gestionar la finca, com tenies que dur els esclaus. Per sorpresa meva, deien, els esclaus els has de tenir contents, perquè si no, no fan feina. I quan, quan anomenis el cap, que l'esclau, que serà el cap dels esclaus, has d'anar molt alerta que no se posi fet un dictador a la gent, perquè bla, bla, bla, bla. Perquè es consideraven simplement que tenia que tota la possessió, que se diu, s'emplea la mateixa paraula a Roma, possessió és la possessió, pues tenia que funcionar molt fluidament i tenia que estar en consonància amb la natura i en consonància amb les diferents interaccions humanes que hi havia allà dins. I això és una cosa que hem perdut. Ara feim una arquitectura que no sabem per qui la feim. No sabem qui ha de venir a habitar. Vendrà un alemany, vendrà un anglès, vendrà un mallorquí. Vols les habitacions petites, les vols grosses? No, jo faig una cosa i és que vengui, pues, ja està fet, no podem canviar. En canvi, totes aquestes mentalitats grecoromanes, la casa creixia en resposta a les necessitats humanes. Anaven ampliant la casa a mida de lo que anaven canviant i lo que anaven necessitant en les diferents generacions. I la feina final, el resultat final d'una casa com aquesta, la que estem, Sant Polidor Filavell, és la feina acumulativa de diferents generacions. Això no ho ha fet una generació. Això ho han fet diverses. I aquesta visió se contraposa parafrontalment en aquest acudit mallorquí entre els picapreders que dèiem aguanta la paret que vaig a cobrar. Aguanta la paret que vaig a cobrar. És a dir, que ningú s'enteri que en realitat la feina no l'he feta i som un mercenari, m'importa un pito si això s'aguanta o no s'aguanta, però mentre jo pugui cobrar i partir, perquè ja m'esperen a l'altra banda, i, claro, això significa perdre l'orgull de constructor com a part d'una nissaga familiar que el teu predí era picapreder, ton pare era picapreder, i les feines que tu feies condicionarien el teu futur, el futur del teu fill, que també seria picapreder. Això te donava una responsabilitat social. Hi havia una cosa que en castellà se diu prurito, no sé si en mallorquí vergonya, o, que és que la gent abans, per exemple, jo quan tenia 10 anys, tothom anava ben vestit a sobre. I te canviaves de roba a sobre, te paraves roba de fer feina, i quan sorties te feies les mans i els braços nets, la cara neta, i te posaves la roba neta una altra vegada, i anaves pel carrer net i pentinat. Ara veus la gent plena de taques que surt de fer feina i li importa un pito com va pel carrer. És a dir, aquesta part de que m'és igual. És a dir, jo vaig a lo meu i no t'entenc. Si puc estudiar 10 minuts cada dia, pues, són 10 minuts. Per tant, el que hi ha és una manca de, el que en castellà es diu, decoro, no? És a dir, teníem una mica de cura de entre tots, cuidar lo comú. No? I les relacions d'educació, de xiquetà, quan una persona major puja a l'autobús, totes aquestes coses, cada vegada les veus que se van esveint i veus que no, que anant cap endarrere, en aquest sentit, no?
2: Parlem un poc d'aquest projecte del millor d'arbres i d'on ha sortit.
6: Sí, això ha sortit d'un moment donat. Jo tenia una informació acumulada brutal. Tenia muntanyes d'informació a casa meva i dic, això se m'està desmadrat. Ja és hora que me posi a ordenar aquesta informació. I la millor manera serà escriure un llibre. M'obligarà jo mateix a conformar tot això que tinc. I vaig començar, metòdicament, pum, pum. I quan m'ho vaig donar compte, vaig dir, això no serà un llibre. Això seran un parell de llibres. Com a mínim seran dos o tres llibres. Però res, m'ho vaig parar tranquil, era l'any 2018, i vaig començar, anava escrivint, anava recopilant, sempre hores perdudes, els vespres, cap de setmana, mentre veia una tele, una pel·lícula en la meva dona en la tele, jo en l'ordenador, fent feina. Jo som bastant multitarea, no? I quan ja tenia una certa informació, vaig dir, no puc esperar a publicar el llibre. Hi ha una cosa que ara ja sé, que és urgent començar a caminar mentre segueixes polint aquesta definició teòrica. Perquè aquesta definició teòrica encara me falta una sèrie de feines, jo veig que tinc encara unes carències, però no puc esperar. I és quan vaig començar a pensar que tenien que fer una proposta que tenia que ser econòmica, tenia que poder participar tothom, perquè si no participa tothom l'has de subvencionar a base de dobbers, i no hi ha dobbers suficient per això, i tenia que ser de fàcil aplicació i fàcil manteniment. I de tot el que vaig estudiar, doncs vaig caure en compte que la manera més adequada d'atacar molt de problemes amb una selecció era sembrar molts d'arbres. No? Fer una reforestació amb un sistema que es diu Food Forest Garden, que és bosc comestible, que s'imita el funcionament d'un bosc, però totes les espècies o generen menjar, o generen farratge pels animals, o són medicinals, o són aromàtiques, o melíferes, o te donen un benefici de lo que sigui, no? I tot això ha d'estar muntat amb una sèrie de plantes i arbres que se diuen gremis, que hi ha un gremis que s'ho duen bé i els has de posar, diguem, a la part esquerra del jardí que fas, i uns altres han d'estar amb un altre gremi, com si fossin dues tribus, no? La tribu de d'Inca i la tribu de Llosota no poden estar juntes, han d'estar separades. I amb aquesta disposició, pues, resols el tema de l'absorció de CO2, recuperes el cicle de l'aigua, tornes a fomentar la biodiversitat animal i vegetal, recuperes les espècies locals, que són les que millor funcionen en el nostre clima local, i deixes de contribuir a una sangria incessant durant els darrers 50 anys que tothom s'ha dedicat a importar varietats de fruiters i de plantes i de tot que són més espectaculars, fan la fruita més grossa i més dolça i més no sé què que les nostres. En realitat, tots aquests arbres i totes aquestes plantes no estan adaptats al nostre clima i han de mantenir molta més aigua i molta més cura, són més dèbils i, per tant, és un gran encert a curt plaç, però tu mateix te fiques una trampa.
2: Una darrera pregunta. Conta-vos tu mateix.
6: No, jo me veig... Tenc molt clar el meu paper. El meu paper és fer aquesta feina de compilador, preparar aquesta feina que he fet de compilar una sèrie d'informació. Si intel·ligent i col·lectivament la sabem emplear, me donaré molt per satisfet. I si no, sentiré que he fet el que tenia que fer. No puc fer més, no puc obligar la gent a que se quedi convençuda, no? Sí que me considero part d'una cadena de coneixement, primer perquè som un mestre picapreder, el que en castellà es diu cantero, no albañil, picapreder és cantero, no? Que pica pedra. I els mestres picapreders tenim un ofici que fa 4.000 anys. Fa 4.000 anys que molts passam de mestres a alumnes, aprendisos, uns coneixements. Per tant, jo me considero sempre un eslabó d'una cadena de coneixement. I el meu deure és dur menjar a casa meva, que la meva família estigui bé, però l'altre deure que tenc, que és un pes que sempre tenc damunt, és que jo he aconseguit traspassar la informació que jo he acumulat, perquè tampoc és meva. Jo simplement som un transmissor que a la major li he pogut afegir un pot d'informació o he après d'altres, però la meva feina és transmetre aquesta informació. I ara, 30 anys després de que hagués vist com la cadena de coneixement de la generació del meu pare va desaparèixer, ara veig que tornem a estar les mateixes. Ara tornem a tenir una generació de gent com nosaltres que tenim una informació que els joves consideren defasada, avorrida, no té sentit i com antiga, no? Que es posa. I crec que el futur que encara és salvable, jo seguiré pensant que encara ho poden fer, només ho poden fer amb una combinació de vells i joves. Això els joves tots sols no ho podran fer. I els vells tampoc no ho podran fer tots sols. Però si no aconseguim que els joves entenguin de que la clau està en mitja cama de modernitat i mitja cama de revisitar el que ha funcionat bé, que és el passat, analitzar el que ha anat bé i el que no ha anat bé en el passat. I amb això serem capaços de construir un vehicle que ens transporti en el futur. Si no, embarrancarem. I de moment no ho tenc clar que ho puguem fer.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Ramis pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a Eduard Cuadrado, que va ser qui ens va escriure per proposar-nos l'entrevista. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo de banda, l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 677 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 27 de setembre de 2026 i jo crec que hauríem d'anar per feines per no fer esperar massa en el nostre convidat que mos ha vengut a visitar per ampliar el tema de la intel·ligència artificial. Eh? La superintel·ligència, que li volen dir alguns ara. Així que, Miguel, si vols, cinto sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 677 de Font de Misteris a Mondiversos, on viatjarem a la Palma de 1610 per conèixer la misteriosa mort d'un jove pescador amb una poma com a principal arma sospitosa i un procés judicial sense sentència coneguda. I com has dit, conversarem com varen quedar la setmana passada amb en Juanma Cervera, el nostre tecnòleg de capçalera, i li demanarem algunes coses sobre els perills actuals o no de les IA. I al conte Girondalles de Nairana Font coneixerem històries i llegendes on precisament el protagonisme està a sa poma. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris i B3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Mos podeu escoltar en directe a CFM, a través de DAB+, a ib3.org o a l'aplicació d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. Podeu recuperar tots els nostres programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'IB3 Televisió a totib3.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Avui, Sergio, no sé molt bé, si vols fer això que ara diuen true crime, o si te vols marcar un Carles Porta, el gran periodista i comunicador que ha sabut dur els successos a la part més alta del podcast en català, però ho dic perquè vens amb un crim, això sí, de fa més de 400 anys, i que pel que sembla mai ningú va arribar a resoldre del tot i que mos vares dir que hi ha una poma pel mig, entenent poma com el fruit, clar. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, món diversos.
1: Idò, efectivament, avui en aquest món diversos vull recordar un crim. Un crim de fa més de 4 segles que oficialment mai se va arribar a resoldre. Ho explica l'historiador Jaume Serra i Barceló en un article d'esbolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, a partir d'un procés que se conserva a l'Arxiu del Reina de Mallorca dins la secció criminal de la Real Audiència. Per entendre per què aquest cas va quedar en escalaix, val la pena situar-se en un moment a l'època. La Mallorca de 1610, allà vivia enmig de les lluites entre els bàndols de Canamunt i els de Canavall, dues seccions nobiliàries que se disputaven el poder amb bandolers armats en el seu servei. Hi havia doctors de la mateixa Real Audiència, com en Miquel Miralles, que no dubtaven en servir-se de bandolers presumptes personals, i de caps de colla com Arnau de Santa Cecília, com havien fills fins i tot davant dels tribunals per aconseguir el perdó dels seus homes. Enmig d'aquest ambient de violència i de jutges amb els seus propis interessos, la mort d'un jove pescador sense cap relació amb la noblesa no semblava, en els ulls de la justícia, un cas molt prioritari. Anem en el 9 d'agost de l'any 1610, a la ciutat de Palma. El protagonista se diu Joan Baptista Nelo, un jove pescador, i aquell que vespre surt d'una casa del carrer Nou que, segons els rumors, no tenia gaire bona fama. Allà hi vivia una dona anomenada Catalina Frau, coneguda pel nom de Sa Culeta, en qui, pel que deien els veïns, Joan

Una vegada la fruita li va entrar a l'estómac, es va sentir malament. Va caminar fins a casa seva, a la seva enamorada, també en el carrer Nou. I va arribar cap a les 10 del matí demanant que li miressin sa cara perquè se trobava molt marejat. Poc després el van trobar mort en el menjador de sa casa. I aquí hi ha un dels detalls que més ens poden cridar l'atenció de tot el procés. Quan identifiquen el cadàver, es fa un ritual d'origen medieval, que encara se practicava en els principis del segle XVII. Un vergueta, en Vicenç Amengual, el crida pel seu nom tres vegades en nom del rei. I com és normal, en Joan Baptista, per estar mort, no contesta. En nom seu respon la seva tia, Nicolava Peluda, dient que l'havien mort amb una poma. Però ni tan sols després ningú fa una identificació formal de la possible assassina, tot i que tothom ja ho té ben clar.

I aquí hi ha un altre problema. La investigació és ben desordenada i també poc acurada. Els metges que examinen el cos es limiten a una descripció superficial. No li miren la llengua, ni els ulls, ni li palpen el ventre, que era el que se solia fer quan se sospitava d'un enverinament. Ningú interroga la promesa de Joan Baptista, tot i que ella va veure arribar malalt, no?, aquell mateix matí. Ningú interroga tampoc altres persones que ja surten esmentades pels mateixos testimonis. A més, els testimonis que s'hi declaren ho fan amb un llenguatge pobre, que està poc cultivat, ple de repeticions i de contradiccions que uns investigadors més diligents no haurien deixat passar per alt. Catalina Frau va acabar empresonada poc temps després, però la recerca de proves anava lenta. Fins al 25 d'octubre no troben un altre testimoni, en Garbell Coll, un paraire, i fins als 30 no interroguen a la Catalina. I els dubtes que se plantegen els investigadors són molt interessants. Com és que una lota fadrina, que es dedicava a filar i cosir, tenia a casa seva un marí, probablement el piment, que és un compost fet amb arsènic? Com se pot enverinar una poma per de fora sense que se noti a la pell? S'hauria d'haver impregnat per de dins, cosa que hauria fet també s'hauria fet per falta de temps i premeditació. I com sabien a Catalina que aquell cap vespre en Joan Baptista baixaria amb una poma a sa mà? I de cap d'aquestes preguntes té resposta en el procés. I lo cert és que, malgrat tots els indicis, la justícia mai va arribar a demostrar formalment la culpabilitat d'en Catalina Frau. El document se talla, com passa moltes vegades amb aquests processos antics, sense sentència coneguda. En definitiva, 400 anys després, seguim sense saber què va passar de veres aquell capvespre d'agost en aquell carrer de Palma amb una poma que dues persones varen decidir intercanviar-se sense saber. O sabent o massa bé que una de les dues no tornaria mai més a casa. Què vos pareix?

Idò, per començar, molta casualitat, perquè la setmana passada, quan vàrem estar parlant de captius i esclavitud, vaig estar fuetjant el llibre El sexe a Mallorca, notes històriques 2, d'en Ramon Rosselló i d'en Jaume Bové, i ho vaig veure això que me va cridar l'atenció. I és precisament aquest mateix cas on es parla d'un enverinament amb una poma. Perquè, clar, allò me va cridar l'atenció, perquè la poma com a sistema per enverinar, jo, personalment, no ho veig massa clar. Una taronja, per exemple, sí, però una poma... De fet, de nin sempre me va cridar l'atenció que pogués ser una poma allò del conte popular d'Anna Blancaneus, eh? Que la seva madrastra li donàs una poma per matar-la. I un pensa amb això. I això de les pomes deu ser més bé una cosa simbòlica pel tema de la Bíblia, quan allò de la poma, la serp, el paradís, el pecat original i tot allò, no?

Idò, no ho sé, però el que sí sé és el que mos diu la Bíblia damunt d'aquests fets de la poma, eh? Segur la història, no? Déu el

I diu que poden fer el que vulguin menys menjar pomes d'un arbre. I Neva, la parella de Nadan, convençuda per una serp, no fa cas i Déu s'enfada. I bé, això seria el resum, no és així. Idò, fixeu-vos què diu realment la Bíblia, i això ho he tret de la Bíblia de Montserrat. Diu, la serp era el més astut de tots els animals salvatges que Yahvé Déu havia fet. Digué a la dona, així Déu ha dit que no mengeu de cap dels arbres del jardí? La dona li respongué, podem menjar fruit de tots els arbres del jardí, però del fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni el toquem perquè moriríem. La serp replicà a la dona, i que no morireu pas. Déu sap prou que el dia que en mengeu se s'obriran els ulls i sereu com els àngels que coneixen el bé i el mal. La dona, veient que l'arbre era bo per a menjar, que donava gust de mirar-se'l i era temptador per adquirir el coneixement, prengué del seu fruit i en va menjar. En donà també el seu amo i en van menjar tots dos, i a tots dos se'ls obriren els ulls. Llavors conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cintura. I segueix la Bíblia. Sentiren després els passos de Yahvé Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc del dia, i l'home i la seva dona s'amagaren entremig dels arbres del jardí perquè Yahvé Déu no els veiés. Però Yahvé Déu va cridar a l'home, on ets? Ell va respondre, he sentit els vostres passos al jardí, he tingut por i m'he amagat perquè vaig nu. Li replicà, i qui t'ha fet saber que, no, que anaves nu? Que potser has menjat de l'arbre de que t'havia manat que no mengessis. L'home respongué, la dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit de l'arbre i n'he menjat. Ja ve Déu, digué la dona, què has fet? La dona va respondre, la serp m'ha convençut que em mengés. Bé, i a partir d'aquí els hi diu el càstig per haver incomplit la norma, per haver menjat, allò de la suor del teu front, i tot això que acaba amb allò de fins que tornis a la terra que es dona s'està tret, perquè ets pols i a la pols tornaràs.

Però aquí, sense entrar en debats teològics, Borja Rigo, jo volia anar a una altra cosa. Vos heu fixat que en cap moment parla de pomes? L'única referència a un arbre frutal determinat, en aquest cas, és a la figuera, perquè són fulles de figuera com es tapen. Que, per cert, la figuera, la gent el té com un arbre maleït, a la figuera. Entre d'altres, a la Bíblia hi surt més vegades. Per exemple, a la on es penja Judas, et sabre que el bon Jesús maleeix. A més, a part, també es relaciona amb bruixes, amb éssers estranys. Però de pomera o de pomes, a la Bíblia, res de res. En canvi, sí que surt a històries estranyes, com per exemple que volia dir que vaig trobar la setmana passada preparant el programa i que ara mos encaixa perfectament. Del llibre que he citat abans, el 16 Mallorca Notes Històriques 2, trobam el que has citat tu, Sergio Rigo, però amb una curiositat que crec que no has dit. La declaració de la padrina de la víctima, de la seva abuela, diu 1610, enverinament. El 28 d'agost es promou un expedient on declara Francina Guanyavents, viuda, i diu que denuncia que el dia de Sant Magí el seu net, Joan Baptista Nello, fadrí de 21 anys d'edat, vingué a sa casa i es va badejaure de molt de mal de ventre. Ella li dona aiguardent per remeiar-lo. Creuen que l'han emmetzinat amb una poma que li ha donat Catalina Frau, àlies Culeta, dona soltera, per enveja que tingué de que va veure eixir en el dit mon net de casa d'una altra dona, també soltera, perquè ella volia molt de bé anar amb el dit mon net i ell no feia cavall d'ella i així per malícia i enveja li dona dita poma de que veig que és mort. I posa, declaren altres testimonis. Però no hi ha cap més informació. Una pena.

Però sí que hi ha la curiositat de la poma, no?, en verí, suposadament. Clar, perquè sí que hi ha qualque cas de possible poma enverinada, que és la que diu que és l'origen. Avui que parlarem d'ordinadors i d'informàtica. Si hi ha dues empreses en el món ben conegudes i importants, són Microsoft, on justament fa feina el nostre convidat d'avui, i Apple, que té una poma com a logo, una poma mossegada, i que més inicialment duia els colors semblants de la bandera representativa dels col·lectius LGTBI. Anem a veure el per què.

1912. A Londres naix el que seria el matemàtic i podríem dir que precursor de la informàtica com l'entenem a dia d'avui, i també el que hauria creat el conegut com a test que du el seu nom per, bueno, per saber si una màquina és màquina o és un humà. Ell era en Alan Turing, i a part de tot, la seva major aportació al món pot ser fos l'haver pogut desxifrar la màquina Enigma, que era un sistema d'encriptament de missatges de l'Alemanya nazi que duia locos, literalment, en els aliats, fins que després de molt intents, ell va aconseguir desxifrar-la.

Però en el seu cas, què més donava la seva capacitat en aquella Gran Bretanya postguerra mundial quan hi havia una cosa que pesava molt més damunt la seva persona? Sí, un heroi, sí, va salvar, suposa que milions de vida, i Déu sap si més que vides en aquella guerra, però el que li foteren, perdó per la paraula, però pens que és així, el que li foteren la vida va ser a ell. A principis de 1952, en 40 anys, les autoritats el varen detenir i jutjar a ell, en Alan Turing. Resulta que un jove de 9 anys, amb el que havia estat a casa seva, li havia pres coses, coses seves, i en Turing ho va denunciar. Per arrel d'això va sortir a la llum que havien mantingut relacions homosexuals. I com en aquell moment al Regne Unit això era delicte, bé, ho va ser molt d'anys més encara, és un altre tema aquest, però com que era delicte, el varen jutjar i el varen condemnar. I sabeu a què el van condemnar? I a un tractament amb hormones per tal de baixar-li la libido. A un tipus que havia mantingut relacions sexuals privades amb un major d'edat i que ho varen saber les autoritats com a venjança personal. Vull dir que no sembla que fos un depredador sexual, ni un pederasta, ni res semblant. I és igual, castració química pel fet, per l'únic fet de ser homosexual.

0: clar, sempre era millor això que la presó, no? Bé, la frase no està ben dita, però crec que se m'entén. Vull dir, no semblava tan greu això del tractament hormonal com haver d'entrar a presó. Crec que està millor explicat així. El cas és que ell entra en una profunda depressió i 2 anys després, el reconegut, famós, prestigiós científic es troba mort a casa seva. I en el seu de vora hi havia una poma mossegada. La versió oficial és que ell mateix hauria enverinat una poma en cianur i s'hauria llevat sa vida d'aquesta manera tan, no sé si dir poètica. Però sa seva mare, na Sarah Turing, afirmava que no, que ell no es va suïcidar. Ella deia que ell experimentava en químics i que degué fer qualque reacció que els gasos d'aquest químic se'l varen matar. Però el problema és que es veu que no devia interessar, pel que fos, que et sapigués la veritat, perquè crec que no va haver ni autòpsia, ni anàlisi de la poma. I clar, i després allò me diuen conspiranoic. I de terribles, no? Fos com fos, però terribles els darrers anys d'en Turing, que sense cap dubte, injuts, desagraïts i criminal el que li varen fer. Però tot això venia per la curiositat de sa poma. I és que quedar en terra, de vora, o sigui, just de vora d'ell, en terra, de vora del precursor de la informàtica moderna, que era homosexual, com he dit, va quedar una poma mossegada. I 30 anys després, Steve Jobs i els seus varen fundar una empresa d'ordinadors revolucionaris que té com a emblema una poma mossegada amb els colors de la bandera LGTBI. Tot encaixa, no? Ja tindríem l'origen del logo d'Apple. I doncs sembla que no, que és casualitat. Quantes casualitats a sa vida, no? Perquè sa prova estaria en que el primer o un dels primers noms d'Apple... Bé, no sé si ho he dit, Apple vol dir poma, eh? I de base s'apel Macintosh. I no sé si sabeu que Macintosh és un tipus de poma, la poma vermella, que era la que més li agradava a Steve Jobs. I d'aquí el nom i el logo. Perquè, de més, Steve Jobs feia dietes de menjar només poma, certens. I de qualsevol empresa li digué que com a nom Apple estiria bé. I ell va pensar, fantàstic! Però sabeu per què? Perquè en el llistí telefònic aquest nom simpàtic i sorprenent d'Apple anava abans dels d'Atari. I ara aquí la pregunta final seria, i per què la representació de l'arc de Sant Martí dins els primers logos d'Apple Macintosh? I de per què era l'inici del color en els ordinadors i era la millor manera de representar-ho? Crec que és molt curiós.
1: TV3 Ràdio és història.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
2: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu.
3: Cora.
4: I en pugues, sí.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada...
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa, a través d'internet, mos podeu trobar a iv3.org, també mos podeu trobar a fontdemisteris.com. I bé, com hem dit abans, en el sumari, la setmana passada varen telefonar en Juan Manuel Cervera, que és el nostre tecnòleg de capçalera, per tal de demanar-li damunt això que s'ha estat parlant tant les darreres setmanes, eh? Els perills que ara diuen que mos du la intel·ligència artificial. Ell fa feina a Suïssa, precisament en coses d'intel·ligència artificial, a una de les majors empreses informàtiques del món, i avui, a títol particular sempre, mos ha vengut a veure precisament per tal d'aprofundir una mica en aquesta qüestió, en aquesta, no sé si dir inquietant, qüestió. Bon vespre, Juanma, gràcies una altra vegada per l'esforç que te representa estar ara aquí, assegut en aquestes hores intempestives en els estudis d'IV3 Ràdio. Benvingut.
1: Bon vespre, Xema, i moltes gràcies per convidar-me.
0: No, a tu, perquè, clar, estem en un tema que ara tothom està... Ara sembla que aquests dos, tres darrers dies ha baixat una miqueta aquest tema, el manco a nivell nacional aquí a Espanya, però és realment una inquietant qüestió, aquest del perill de la intel·ligència artificial, o no hem de posar l'adjectiu inquietant?
1: Jo crec que no és el més inquietant, sinó que és una de les qüestions més importants d'aquest segle, no? Avui en dia hi ha una cursa molt important, i ja no és la cursa de l'espai, com fa molt de temps, o no és una cursa que s'estigui creant en els mercats financers o els camps de batalla. És una disputa que s'està passant als centres de dades, no? Ara heu vist que bé, tots els grans de la intel·ligència artificial, com en Sam Altman, en Daria Modei d'Anthropic, en Elon Musk, tots estan demanant que afluixem un poc el ritme en el que s'està fent la intel·ligència artificial, en el que s'està creant tots els nous models. Però cap d'ells, i els de Google, DeepMind també, cap d'ells estan aturant. Demanen que s'aturi, però no estan aturant. I per què no estan aturant? No poden. No poden aturar perquè, si no, l'altre, la competència, anirà més aviat que ells, no? I, a més, estan cercant aquesta superintel·ligència, no? Aquesta intel·ligència artificial general que xerràvem un altre pic que vaig venir aquí, no? I clar, tenim... perquè entengueu un poc com funciona tot això i com funciona tota aquesta intel·ligència artificial, ja vaig introduir l'altre pic, però perquè ho entengueu, són... tu ho has dit, no? Tenen la capacitat d'estar sempre fent feina, no? I són molt... són sistemes que són, per dir-ho de qualque manera, molt caparruts, no? Perquè poden provar totes les combinacions possibles sense avorrir-se. I tu els hi dones un objectiu i no aturaran fins que no aconseguessin aquest objectiu. I clar, si no els hi posam unes barreres, uns límits, simplement, i a més està passant avui en dia, li estan donant moltes eines a la intel·ligència artificial per fer possible fer feina amb aquesta... amb aquest model d'intel·ligència, no? I clar, i faran tot el possible per arribar a l'objectiu que els hem marcat, com vos he dit. I clar, ara, per exemple, els podem donar la capacitat de llegir el vostre correu o fins i tot contestar el correu en el vostre nom, no? I poden fer aquestes coses de manera autònoma. Doncs imagineu-vos si en lloc de donar-li aquestes eines com el correu electrònic, li donau accés a una central nuclear o a un sistema de control d'avions o un silo de míssils, d'armes nuclears, no? Clar, el problema és que tot això no està regulat avui en dia. Ara comença, per exemple, la Unió Europea a regular què és el que passa amb la intel·ligència artificial que està utilitzant el gran públic, no? Estan posant normatives perquè el manco, quan reps una informació o una imatge o un vídeo que està generat amb intel·ligència artificial, ara serà obligatori que t'ho diguin i que tingui una marca, i que tingui una marca d'aigua. Però això no és suficient, perquè ara mateix hem canviat completament com estan utilitzant les intel·ligències artificials i els estan donant eines perquè puguin fer coses. I totes aquestes coses generen molt de perills i no hi ha cap regulació.
0: Però, clar, estàs parlant de que Europa vol començar a treure una legislació, però aquí, també ho has dit, les intel·ligències artificials diuen... Els caps de qualcunes de les intel·ligències artificials, rectific la qüestió, diuen que s'ha d'aturar perquè és molt perillós i tot això. Molt bé. Però a la vegada ells avancen. I jo, que com he dit abans, digueu-me conspiranoic en tot, sempre tenc els meus dubtes i jo me planteig. A veure si serà que tot això ho atrac qualcú perquè la seva, no sé si se pot dir, la seva intel·ligència artificial va endarrerida de les altres i ha dit aturau màquines per poder agafar més camí i que no quedi tan endarrerit. Això és possible? Que pugui haver una historieta d'aquest tipus? Això és una pregunta. I l'altra pregunta que te volia fer damunt la legislació i que crec que està vinculada. Clar, la comunitat europea, o Europa, o Occident, o digueu-lo com vulgueu, a lo millor ho legisla, però jo el que més por me pot fer és lo dels míssils. Clar, i Rússia, i Pakistan, i la Índia, ja no parlant de la Xina, que ara sembla avui deien que en Xi i en Trump s'han fet amiguitos, molt bé, però no parlant d'això. Estem parlant de que què passa amb els que no regulen.
1: Clar, bé, això, per aquesta darrera pregunta podríem estar tot un programa, i uns quants. Però per la primera pregunta, tornem a... per exemple, ja fa temps, vos en recordeu que Elon Musk va ser el primer que va dir atureu les màquines, que això és molt perillós. I què va passar? Que ningú va aturar, ni Elon Musk tampoc, i a poc els hi està agafant camí. No? I això sonava un poc en això que tu dius. No? Dius, no, Elon Musk va dir aturar un poc perquè volia agafar un poc de carrerilla. Però ara el que està passant és un poc diferent. No? Perquè ara, fa aquest mes ha passat, no? En Dario Amodei, d'Antropic, va dir hem d'afluixar, hem d'aturar. Bé, no va dir hem d'aturar, com va dir Elon Musk, va demanar que s'aturàs tot durant uns quants mesos. En Dario Amodei no ha dit això, ha dit hem d'afluixar un poc perquè està manant molt aviat i no deixem temps a que tot això se reguli. Val? I què va passar? Que després va venir en Sam Altman, que és d'OpenAI, i va dir, ostres, doncs en Dario té raó. I mira que són competidors, no? Però va dir, no, en Dario té raó, hem d'aturar, hem d'afluixar un poc. I després en Elon Musk també va dir, sí, en Dario té raó, hem d'afluixar i hem de tenir les coses clares. I després va venir els de Google i tal. I els xinesos van dir, val... Clar que sí, podeu aturar tot el que vulgui, tot el que vulgueu. Ells van a continuar, no? Perquè, clar, no hi ha una llei internacional, com tu dius, que digui, no, això està completament regulat, igual que estan regulant les armes atòmiques. No li deixem tenir armes atòmiques a tothom, no? Per què? Perquè són molt perilloses. Pues aquí passa el mateix i no tenim cap regulació.
2: Anem a aturar, però a nivell usuari hi ha novetats bastant grans, com, per exemple, es podrà incloure publicitat dins les converses que tinguis amb certs models. És a dir, és un aturar una mica estrany.
1: Sí, bé, no, és que cap, ningú ha aturat, ningú ha afluixat, ningú està deixant el ritme, sinó tot el contrari, ho veureu. Estan sortint nous models, noves tècniques, noves coses al voltant de la intel·ligència artificial. Ja no models més intel·ligents i que sàpiguen fer més coses, sinó que hi ha tota una infraestructura al voltant de la intel·ligència artificial com aquesta nova forma d'utilitzar la intel·ligència artificial amb els agents, no? Els agents que tenen una sèrie d'eines i que, a més, tenen aquest cicle infinit que no atura fins que no ha acabat de fer aquesta tasca. I la publicitat, pues, mira, és una petita cosa que li han afegit allà i és una manera d'obtenir uns ingressos. I
2: clar, tothom... però m'aixocava precisament per això, per aquesta crida pública de no m'ha frenat, però oferim la publicitat, oferim models superpotents gratuïts, que abans no ho eren.
1: Sí.
2: És curiós.
1: Sí, és curiós. També és curiós que, el que tu dius, models superpotents, però els models més potents de tots no han estat a l'abast del públic tot d'una. I els varen, fins i tot els varen aturar. Clar, aquí passa una cosa, que per una banda també és un poc una estratègia de màrqueting que tots estan dient, mireu, el meu model és tan potent que no el podem amollar i deixar-li a la gent que l'utilitzi. Però hi ha una part molt real, que si tu, aquests models també estan molt ben entrenats per tant aturar com per detectar ciberatacs, però com que estan molt preparats per detectar ciberatacs, també estan preparats per causar aquests ciberatacs, no? I si li deixes aquestes eines, pues això, a una, pues a una organització de hackers, per exemple, que volen entrar qualsevol web del govern, que ha passat fa molt poc a Austràlia, per exemple, no? Que varen detectar que OpenAI havia entrat.
0: A Espanya, crec que ahir o abans d'ahir, crec que va ser, no recordo el dia exacte, que crec que varen treure 500 gigas d'informació de clients de la Renfe, crec que va ser.
1: Sí.
0: I va ser, diuen, a través d'intel·ligència artificial. Supos que per aquests atacs constants i que no se cansen, que clar, els informàtics persones dirien, com és el teu cas, clar, has d'estar picant tu, però en aquest cas no hi ha ningú que piqui, que no se queixa.
1: No, clar, el poses allà un cicle infinit i va provant tot el que pot fins que troba un forat. I clar, és un perill molt, molt gran, perquè pots, fins i tot gent sense uns coneixements tan avançats com per poder entrar dins d'una web d'un govern, una web de Renfe, bueno, allà ja ho veuran, no? Però per exemple, això, el que contava, el govern de d'Austràlia se va donar compte que havien intentat entrar dins de la seva web, bueno, de la seva web, dins dels seus sistemes, no? I a més era durant un exercici de ciberseguretat que estaven fent una altra companyia. O sigui, no era una cosa perillosa en aquell moment, però el problema és que tu li dones un objectiu, li has donat unes eines i trobaran la manera de, en el final, assolir aquest objectiu. I perquè, clar, no se cansa, no... I, a més, té tota la informació que... Bueno, de tot el món, és a dir, ja vos ho vaig contar a l'altre pic, és a dir, estan entrenades en tota la informació que hi ha a internet, tota la informació que hi ha en els llibres, és a dir, tots els coneixements que tenim de ciberseguretat, per exemple, estan tots allà. I com protegir totes les webs, i com que saben com protegir tots els sistemes, també saben com trobar tots els forats.
0: Això vol dir que acabarà havent lluites entre intel·ligències artificials. Fa mesos, no sé si ho vàrem comentar quan Vares venia a la tele a Fondo Misteris Televisió parlant precisament dels avanços de la intel·ligència artificial, però record que una vegada me Vares comentar que varen posar a parlar entre si dues intel·ligències artificials, fa temps d'això, i elles mateixes se'n varen adonar que estaven parlant amb una altra intel·ligència artificial i les dues varen començar a parlar amb un idioma que no era conegut, per allò que era. Ara fa poc ho han tret una altra vegada, però és que quan tu m'ho vares comentar, això era més bé impensable, ara ja és una cosa més lògica. Aleshores, si jo tinc el meu sistema de seguretat, ciberseguretat, posat amb una IA i l'altra IA tracta d'entrar-hi, què pot arribar a passar amb això?
1: Pues... esperem que els sistemes que estan protegint siguin millors que els que estan intentant atacar. És l'únic que poden fer. I el que hem de a veure, de totes maneres, això ja s'havia de fer abans que existís la intel·ligència artificial. El que passa que ara és molt més greu perquè qualsevol amb accés a aquestes eines podrà fer un atac d'aquest tipus.
0: Fins que hi hagi una regulació a nivell internacional, que jo ja dic que no ho crec que n'hi hagi cap de regulació a nivell internacional i que tothom faci cas, perquè per no regular una intel·ligència artificial d'una empresa privada ningú farà res. És a dir, avui mateix, ahir a Aràbia...
3: Al final, mos recordes antigues batalles, no? De qui té les millors tropes i qui defensa i qui ataca. Al final estem visquent exactament el mateix.
0: Ves que no ha variat res.
3: No ha variat res. Ja, sí, simplement que ho diuen en el món
0: informàtic. Però és el mateix. Sí. A Ucraïna està passant el mateix, també. Eh? Ara sembla que volen emprar més maquinetes que no homes, que ja era hora, però ja era hora, vull dir, que deixin de morir persones d'aquesta manera tan absurda, no? Però sí, en el final ve a ser el mateix. O sigui, jo crec que si hi ha d'haver una regulació, aquesta regulació no arribarà. I aquest perill, aleshores, és real? Què pot fer la intel·ligència artificial?
1: Avui en dia ja pot fer moltíssim de mal, però hem de tenir en compte que sempre hi ha una persona darrere, val? Perquè qualcú li ha de donar aquests objectius. No decidirà la intel·ligència artificial per si mateixa fer-nos mal. Però què passa? Que si la poses a decidir coses, doncs com que no té cap mena de consciència ni sap el que està bé o el que està malament, perquè això és l'únic... Té informació en el model de què és el que està bé o el que està malament, però no té cap tipus de sentiment, ni empatia, ni res d'això. Doncs clar, si tu li dones un objectiu, farà tot el possible per assolir aquest objectiu. I el problema és que ara li estan donant eines. I ara, si veus tots els avanços que estan fent a Xina, no només eines, li estan donant un cos.
0: Els robots i tot això, sí.
1: Però els robots estan connectats. No tenen la intel·ligència artificial de dins encara. No hi ha, pues, típic... Lo que veiem en les pel·lícules de ciència-ficció, no té un servei positrònic que sigui capaç de tenir la intel·ligència de dins, però estan molt a prop també de tenir això, de tenir màquines que tinguin una intel·ligència suficient de la pròpia màquina autònoma com per poder prendre certes decisions elles mateixes, no? I clar.
0: I tu creus que han d'estar esperançats o han d'estar temerosos de la intel·ligència artificial, així per concloure?
1: Jo crec que han de tenir les dues coses, perquè són unes... és una tecnologia que sempre... Totes les tecnologies sempre han fet por quan han sortit. Va fer por... bé, qualsevol tecnologia, és a dir, quan vàrem automatitzar tota la producció durant la revolució industrial, tot això feia molta por, també, no? I avui en dia ens està ajudant molt. Jo crec que són unes eines que ens poden ajudar molt, però que hem de tenir molta cura de pensar quins són els perills que poden tenir per evitar-los.
0: Jo, això que m'has dit de que sempre ha hagut por a les tecnologies, jo per acabar me vull quedar amb una cosa que vaig llegint el seu dia, que és que quan se va... El primer que se va electrificar a la ciutat de Palma va ser el llum del carrer, crec recordar que era el carrer Colón i Cort. I quan se va posar les faroles del carrer en llum elèctric en lloc d'en gas, la gent tenia por perquè, clar, allò que surava, aquella electricitat, ningú sabia fins quin punt podria fer mal. I jo crec que aquí podríem tal vegada pensar en lo mateix i que en el final, com una vegada me vares dir, i espero que encara sigui així, me vares dir, però en la intel·ligència artificial, en les màquines, sempre mos quedarà l'opció d'aturar-les. Esperem que pugui ser així. No ho sé.
1: Bé, d'això ja en xerrem un altre dia.
0: Val? I ja ho saps, hauràs de tornar a venir. Moltes gràcies, Juanma.

0: I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres s'anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos diu qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dius per avui?
1: Bé, per avui, per seguir amb això de les pomes, que s'està comentant el programa, en duc un parell relacionades. Però fixant-nos en la part més rondallística, per exemple, directament a les rondalles mallorquines de Jordi de Racó, en tenim aquesta on el protagonisme el podem centrar en la curiositat de la poma. Mossèn Alcover la va titular Na Joana de Peguera i un soldat ciutadà i conta tal que així.

Na Joana de Peguera era una bruixa que se feia ses sopes de ves la Bona Nova per sa banda del castell de Bellver. Un soldat ciutadà, nadiu del barri de sa Herreria, la festejava. Un any, el dia de la Trinitat, que era sa festa de carrer de sa Herreria, hi havia ençà i enjà festers encessos i molt de trull i bollot per tot el barri. Na Joana de Peguera donà una poma en el seu festejador. Aquesta la s'amaga, deixa na Joana amb s'excusa de que tenia feines, confonc en fora d'ella s'arramba un fester ben carregat d'estelles, quasi totes ablamades.

I què fa ell? Tira aquella poma dins aquell fester. I encara no la hi hagué tirada com aquella poma començà a fer trons i més trons. I al punt estella per aquí i estella per allà, i braça per un vent i caliu per l'altre vent. Que dimoni té aquest fester? Demanava tothom, esglaiat de que fes tot allò. A Soledat, com va veure el joc tan mal parat, per no ser-hi de més, ho dona a ses cames, i pus mai volgué saber res de na Joana de Peguera.

Bé, he dit que el protagonisme el té la poma, però realment seria la famosa bruixa Joana, la bruixa que habitaria a una cova per davés el bosc de Baibà, a Palma, i de la que, per cert, parlàrem a un dels programes de la segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió. Però ara seguim amb més històries relacionades amb pomes. Per exemple, tenim aquesta altra, en aquest cas es tracta del llibre 100 millors rondalles populars d'en Joan Amades, on té totes les característiques de les rondalles. La va titular El nen i la nena bonics com el sol i la serena, i conta tal que així.

Una vegada hi havia tres germanes que es volien casar. La més gran deia que si es casava tota la vida filaria. La mitjana deia que si es casava tota la vida cosiria. I la més petita deia que tindria un nen i una nena bonics com el sol i la serena. El rei se les escoltava i les va fer anar al palau i els preguntar si eren capaces de fer el que deien. Les tres van contestar que sí, i el rei escollí la més petita per casar-s'hi.

El rei tingué que anar a la guerra i encarregar que li escrivissin fent-li saber quan fos pare. Va tenir dos fills, tal i com la seva muller havia dit que tindria, però les seves germanes, per enveja, li van escriure que havia tingut un gat i un gos. El rei contestà que emparadessin la seva muller per haver-lo enganyat.

els dos bessonets se'ls van llençar al bosc perquè les feres se'l mengessin. Però un caçador els va trobar i se'ls van portar a casa seva, i els va criar. Quan ja van a ser grans, un dia van anar a missa. Les seves ties els van veure i els van conèixer, i per por que si el rei els trobava no les matés, van tractar de fer-les perdre. Van dir-los si els agradaria anar a cercar la poma de la felicitat, que si la podien tenir sempre més serien feliços. Els bessonets contestaren que sí. Les tietes els digueren on havien d'anar i el nen s'hi va anar. Pel camí trobà un ermità que li preguntà on anava i el nen li ho va dir.

L'ermità el prevenir que era empresa molt perillosa perquè hi havia una grossa serp que guardava la pomera i que es menjava tothom que s'hi acostava. Li donà un mirall i li encarregà que així que veiés la serp li encarés el mirall. El nen així ho va fer i la serp, creient que en tenia un altre al davant, s'hi volia barallar i, mentrestant, el nen collia la poma i fugia. Quan les seves tietes van veure que el nen portava la poma, van restar totes parades i, per veure de fer-lo perdre, li van dir que si volia anar a cercar una ampolla d'aigua de llarga vida i que si tenia aigua d'aquesta, mai més es moriria. El nen digué que sí i anà a la font on li van dir. Pel camí tornà a trobar l'ermità i també l'advertí que si no es donava mània a omplir l'ampolla aviat i a fugir, restaria encantat i sobretot li digué que no s'entretingués a escoltar el cant molt bonic d'un pardal que hi havia a la font. El nen se'n va delir, sentint cantar el pardal i restà encantat.

La nena, en veure que el seu germà no tornava, temé que li hagués passat alguna cosa i l'anà a cercar. Pel camí, trobar l'ermità que li aconsellà que agafés un pardal que trobaria mentre baixaria les escales de la font i que no el deixés anar fins que li hagués dit com ho havia de fer per desencantar el seu germà. La nena així ho va fer, agafar el pardal i li preguntar com havia de desencantar el seu germà. El pardal li digué que li arrenqués una ploma, que la suqués amb l'aigua i que la passés pel coll del seu germà i que el punt restaria desencantat. La nena així ho va fer i en va desencantar molt d'altres que hi havia encantats vora de la font. Aleshores van dir al pardal que no el deixarien anar fins que no el digués qui era el seu pare. I el pardal els va dir que era el rei.

Els bessonets se'n van anar al palau del rei i li digueren que eren els seus fills. De seguida feren un gran convit i enmig hi van posar la poma i l'ampolla d'aigua i al moment tota la taula, ella sola, es va parar dels millors menjars. També hi van posar el pardal que va dir tot el mal que havien fet les tietes dels bessonets. El rei les va fer matar i va fer desemparedar la seva muller i sempre més van viure feliços. I acaba. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, vet aquí el conte fos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí el conte acabat.

0: I de la primera que has contat, amb un sa poma de sa bruixa Joana, jo crec que és molt curiosa i, a més, molt desconeguda, no? Sa gent coneix el fet de sa bruixa Joana, però jo crec que se desconeix molt aquest fet de donar una poma que hauria fet com si fos una bomba, no?, a ses festes de sa Raval de Santa Catalina, a sa ciutat de Palma. I, efectivament, aquesta segona que has contat està plena de detalls propis, típics, també, de sa rondallística, no? En sa màgia també m'ha cridat l'atenció sa serp, eh? Sa serp i sa poma, com el que hem estat una mica explicant abans, tal vegada, no? I, a part, evidentment, també, aquesta part més bèstia de quan varen saber es mal que hi havien fet ses tietes, i el rei les va fer matar. Però això sí, acaba dient que sempre més van viure feliços. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.

Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagi passat una estona agradable i que hagi pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I tot això de la IA ens ho podem prendre més seriosament o manco en funció de molt de factors, de creences. El mateix hi ha massa variables per poder determinar-ho. Jo crec que en resum es tracta de poder esbrinar qui dona la informació i quin interès pot tenir al darrere. Ara bé, una mica com a continuació del que vaig dir en aquests mateixos acomiadaments, en aquestes utopies de la mitjanit la setmana passada, volia avui tocar un tema delicat, ara sí que cap broma, un tema relacionat amb la IA i el seu verdader perill. El darrer any i mig hem vist a la premsa casos veritablement tràgics de persones, moltes d'elles ben joves, que suposadament, clar, induïdes, empeses o convençudes per converses amb una intel·ligència artificial, han pres la decisió fatal de cometre qualque crim o llevar-se la pròpia vida. I davant d'això, la reacció més fàcil és culpar, demonitzar la tecnologia. Però tal vegada hauríem de tornar a fer una sèrie reflexió. No ens podem fiar de la IA, de la intel·ligència artificial. Cada pic, més gent tractant a la IA com si no fos el que realment és. No és un servei, no té ànima, no sent, no té empatia, ni tampoc sap què és el patiment. Tampoc té problema, no té fred, no té calor, no té fam, no té set, no té desenganyos amorosos. Tampoc té lapsus de memòria. I per molt que simuli entendre'ns, per molt humanitzada que sigui, o millor dit, sembli ser, la seva resposta, no és més que un conjunt de zeros i d'uns. És un algoritme fred, autòmat, que es limita a processar dades i que mos fa creure que al darrere hi ha qualque cosa més que això, que hi ha qualque cosa més que simples dades algorítmiques. I és que crec que el veritable problema no és el programa, ni l'ordinador o el telèfon mòbil com a tal. El problema real és la possible patologia preexistent de qui és el que fa s'ús. La vulnerabilitat, tal vegada no tractada, o pot ser una profunda solitud, desesperança, un patiment que, malauradament, moltes vegades un el du en silenci. I, clar, si un només ho comparteix amb una màquina que, a més, te donarà la raó en l'intenció de complaure-te i de... Això, que jo crec que senzillament aquest és esperir, confondre els algoritmes amb una interacció humana real. I per això sovint, jo que cant, que em manifest sempre en contra de la por, però sí que vull recordar esperits reals de segons què, perquè aquest sí que és real. La realitat i les notícies i els jutjats mos ho mostren. Així que en aquest cas determinat, si qualque pic sentiu que la vida vos supera o que la foscor, la manca d'aire, si la manca de colors a la vida, no? La grisor, per dir-ho d'alguna manera, que cada pic és més a prop o més intens fins que no ho podeu controlar, no cerqueu el consol d'una pantalla ni de còdics informàtics que mos volen complaure. La resposta que hem de menester no serà l'algoritme, i sé per què ho dic. Així que cercau ajuda real, família, amics, i evidentment, el professional de la salut mental. I ja qui som, ja deia, poca broma, recordeu que tenim a l'abast el telèfon de l'esperança o el 024, que està allà precisament per això, per ajudar-nos, perquè som els humans els qui ens podem salvar els uns als altres. Entre d'altres, perquè precisament l'empatia fa que mos puguem comprendre millor. I la IA, com els ordinadors i les màquines, com els aspiradors, aquests automàtics, només haurien d'estar per ajudar a facilitar-nos la vida. Així que crec que hem de fer que sigui així. I ja per acomiadar-nos, ja sabeu que quina millor manera per fer-ho que amb una mica de poesia. I hi ha un fragment d'un poema d'en Àngel Terrón que crec que mos encaixa amb el que vull dir. És del poema d'Àlies Solàs i diu: sols podem acceptar la mort vivint com si nosaltres fóssim immortals. Sabem que hi ha aquests petits accidents, com un cap de fibló que fa revoltar pols i semences, fulles i presències, un cop de trànsit que esveï la vida, les inclemències d'un terratrèmol dins la certesa de l'intel·ligència, l'insolent desconor de la desgràcia, talls de destral que feren els brancatges dels estimats i mals esponerosos. Més sobreviure és el nostre deler. I bé, seguint en poesia, intel·ligència real, no artificial, hi ha un fragment de la cançó que han triada per acomiadar-nos que també mos ho reflecteix. Diu: canto a la vida plena des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap i el cor em diu que sí, i el cervell em diu que sí, i en tot en mi és un sí que mai no acabarà. Canto a la vida, sí,
idò, de Novidi Monjó, interpretada per Maria Arnal i Marcel Bagés, a la vida. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Quin

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola a tothom, hola, hola, hola.
0: Ara sí, comença divendres de bon de veres. Com estàu?
1: Bé, contents.
0: Contents perquè som divendres?
1: Clar.
0: Crec que cada divendres deim el mateix, hauríem de canviar un poc, hauríem d'innovar, per la nostra audiència s'ho mereix.
1: Ja ho pensarem. Estem molt innovadors aquesta setmana.
0: Sí. En Guita, vareu anar al concert de l'Elot del moment ahir vespre?
1: No.
2: Jo no sé quin concert dius.
1: Guitarrita.
0: En Guitarrica de la Fuente va actuar ahir a Palma.
1: Ei, a l'Auditorium. Sí.
2: No, la veritat és que jo conec una cançó seva.
0: Clar, tu només vas al cinema, no vas a concerts.
2: Clar,
0: és que jo...
2: Però en Guitarrica...
0: Tu qui ets, Jordi, digue-ho.
2: El graduat.
0: És per això que no van als concerts.
1: Home, jo he vist el concert a través de stories de gent que el va veure a Instagram.
0: Gent VIP, eh?
1: Gent VIP.
2: Exactament. Home, és molt famós, eh? Jo no sé en quin moment va passar a ser tan famós. Jo era un al·lot que havia tret una cançó conegudeta, però de cop ara és una cosa espectacular.
1: Sí.
2: I per tot el món.
0: Sí.
2: No ho sé. No sé quin moment ha passat això.
1: Home, el que està clar és que avui s'estrena La Bola Negra.
0: Sí.
1: És com... Bé, ell s'estrena també com a actor en aquesta pel·lícula de Los Javis, Obra Magna, que diuen, de l'obra inacabada de Lorca. I, amem, ja l'has anat a veure, Jordi.
2: I on decideix fer el concert un dia abans?
0: A Palma.
2: Clar, a Palma.
1: Tot està connectat. Tot està connectat.
0: Avui tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

Cada divendres, així o així, aquí repartim justícia, és a dir, repartim gomets verds i vermells. Això sí, segons el nostre criteri. M'agrada.

0: Estic sonat, canta en David Ordines. Vos agrada aquesta cançó?
1: Està, comença molt bé, m'agrada pagar-nos impots. Sí, està
0: exacte.
1: Molt bé.
0: Parlant de David Ordines, parlam de bones persones. Així que començarem pel primer gomet verd de la setmana, que és per...
1: La senyora dels moixos de l'Airbnb.
0: Goma verd per una senyora que, segons recull el diari Última Hora, està molt preocupada perquè hi ha uns moixos a sa casa on ella fa feina que venen a menjar cada dia en aquesta mansió on ella fa feina, però ella se demana ara què passarà amb els moixots.
1: Efectivament, és important situar-nos. El testimoni és una senyora que fa feina a una mansió de luxe a Porreres. Clar, aquesta dona s'ha fixat que cada dia venen a menjar quatre moixos de la casa. Quatre moixos, literalment, són quatre moixos. I llavors, aquesta dona s'ha demanat què passarà amb els moixets quan els llogaters eventuals se'n tornin cap a casa seva.
2: La principal preocupació d'aquesta dona és que els animals quedin fora d'aliment i que, a més, creixi aquesta colònia de moixos. Per això, la dona ha fet una crida a través de Facebook. A veure qui el pot ajudar.
0: I de nosaltres li posarem un goma verd en aquesta dona per preocupar-se del problema real de lloguer vacacional, que són els animalons que també el pateixen.
3: Ara, quin temps hi vivim?
0: És que tu ara imagina't, aquesta dona pesada de veure els moixets... que monos, així que mengen... Clar. Però i què passa quan la casa quedi buida... Exacte. Per passar un hivern cru a Mallorca?
1: Sí, no ho sé.
0: Això sí que es patia el lloguer vacacional. Bé, idò, continuem repartint gomets verds a bones persones, perquè el següent gomet verd és per...
1: Per molts anys de muntes diari.
0: Gomet verd per aquelles persones que encara conserven la tradició de felicitar gent de muntes diari.
2: Com? Això encara s'estila. Això ja està un poc...
0: Ho heu fet mai?
1: No, no ho hem fet mai. No, no, tu sí.
0: Jo me'n recordo que quan era petita me feia molta il·lusió que qualque dia m'ho fessin. I no sé si ho vaig arribar a fer. No sé si m'ho varen arribar a fer. Pot ser que sí.
1: Pot ser que sí. I en Escatres, tant de coses, que sempre...
0: Ah, sí,
1: això t'ho varen felicitar.
0: A Super 3,
1: tu tenies... Eres del Club Super 3.
0: Clar,
1: és una privilegiada.
0: El carnet.
1: Increïble.
0: El carnet de Super.
1: Era un privilegi que poca gent tenia.
0: Me'n record que la meva predina jove se'n va anar a Barcelona i quan va tornar me'l va dur.
1: Increïble.
0: Perquè, clar, te l'enviaven per carta.
1: Quan acabaven els dibuixos sempre posaven avui faig anys i una tregalada en altra. I aquella sortia i nen Mateu. Quina sort.
0: Jo era VIP.
2: I sabeu on també pots donar molts anys?
0: On?
2: A través de Xiu Xiu i Vetre Ràdio, enviant una cançó dedicada.
0: Que de bo, Jordi.
2: Jo crec que un regalasso.
0: Bé, des d'aquí volen reivindicar que no se perdi allò de felicitar la gent donant molt d'anys a través del diari, perquè resulta que sí que se fa. De fet, avui feia estona que no me fixava i els he vist allà. Dues cares contentes, felices, joves, radiants, perquè avui, 25 de setembre, celebraven anys. Són Nanali González, eren joves,

0: Ha de ser de carnet.
1: Sí, bé, però la faré un dia per aquí i ja ho durem.
2: A més, el WhatsApp llueix molt poc, lo de donar molt d'any. Perquè, a més, ja ho fas per grup i ja no poses ni el nom. Ja dius, bé, molt d'any.
0: Donar molt d'any per grup ja queda fatal. Perquè dius, bar darrere, bar darrere.
2: Sí, i per Facebook també que t'avisa, que després tu de petit t'inventaves la data de naixement i tothom te començava a donar molt d'any.
0: Nosaltres no som era Facebook, Jordi.
1: No, jo no, però tu tampoc, Jordi. Facebook?
2: Però això que jove te fas Facebook.
1: Ah, sí, jo no m'he tingut mai a Facebook. Tu seguines?
0: Sí, clar.
1: Jo no.
0: Oh, curiós.
3: Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota sa vida.
0: És de tota sa vida. Donar molt d'anys per diari. Igual que ses esquiles.
1: Exactament. Sí, bé, ses esquiles encara se fa.
0: Sí, això sí, això sí. Darrer goma verd, i no per això manco important, aquesta vegada és per...
1: Naixer Noa, la lectora purista.
4: Gràcies, Mallorca. Gràcies, mil gràcies, mil gràcies. No sé què dir. Per tot vosaltres en el meu cor. Som mallorquina!
0: Som una mallorquina! És Naixer Noa, la lectora purista. I és que Naixer Noa ha declarat a un podcast que se posiciona contra els llibres digitals. Me varen regalar un e-book i el vaig canviar per roba, ha dit. Quan tu vas...

0: que descaro.
1: Jo l'he escoltat, aquest episodi, i també diu que se defineix com una persona addicta a la lectura, però en format físic. Mm-hmm. Important, matits aquí.
2: És que ella és una clàssica.
1: És una clàssica.
2: Una mallorquina i una clàssica.
1: Exacte. Tenc una biblioteca a casa, diu, i tot.
2: I tal com advert per ser una lectora purista, clar.
3: Clar,
2: de
3: tenir una casa que pot tenir una bona biblioteca.
2: Sí.
3: Pot tenir molt de llibres. Però en el moment és tenir una gran biblioteca, però no crec que tingui cap guia d'esport mallorquí, de llibre, a corar, a assimilar. Hem de tenir en compte sempre aquestes declaracions que ja va fer un temps.
4: La sobrasada de cerdo picante es porque ya es un cerdo que es más picante o le añaden cosas, ¿sabes lo digo?
5: Porque comía guindilla, yo qué sé.
3: Molt bé.
2: Això no ho diuen a llibres, eh? Uh-huh. I tal que feim, li posam un goma vermell per aquestes declaracions que ja han caducat, sí, perquè les va fer fa estona.
3: Bé, a més de xerrar, vulguis anar, també m'ho dona molt de contingut.
2: Sí.
3: Un verd.
2: Un verd.
3: Un verd, no m'has costat res.
1: Va. Un verd per als llibres i per dir aquestes declaracions. Jo crec que...
3: Per donar-nos contingut.
1: Quan vol.
2: Quan
1: fantàstica.
2: Vol. No tots són flors i violes en aquesta vida, així que ha arribat el moment dels gomets vermells. Primer gomet verd per...
3: Vermell.
2: Ai, perdoneu, vermell.
3: Per salvar-me el curs.

0: A veure, ciutadans de les Balears, pareu atenció molt seriosament en allò que direm ara mateix. A qui correspongui, tornau sa càmera a l'estudiant d'audiovisuals a qui li heu robat.
1: Una família de Palma ha iniciat una recerca exhaustiva per intentar recuperar una càmera de fotos que la seva filla va perdre ahir dijous a una estació de bici Palma del carrer Ter. És una Sony Alpha 7 que havia comprat ferres per als seus estudis de formació professional en realització de projectes audiovisuals.
2: No hi havia malícia, m'entens?
1: Jo no ho sé, això, si hi havia malícia o no.
0: Sí que n'hi havia, sí que n'hi havia. Perquè no són bromes. La família ha explicat que és un perjudici econòmic i personal. En aquesta lota, estudiant, i ara víctima, li ha sabut molt, molt de greu. Aquestes són les declaracions de la família, Jordi.
3: Just acabàvem de comprar la càmera per a la FP. La nostra filla està molt trista i estan fent tota la difusió possible amb l'esperança que aquella persona que l'ha robada mos la retorni.
1: Per tant, gent de Son Cladera, si en sabeu res, telefoneu la família. Trobareu el seu telèfon a la crida que s'ha fet al diari Última Hora. D'acord?
0: És un gomet vermell dedicat a aquella persona que ha trobat la càmera i no l'ha tornada. De moment, que esperen que ho faci...
1: Després d'aquesta crida.
0: Gràcies a nosaltres. Estan molt serioses avui, ja.
1: Home, és que aquesta... Imagina't.
0: No són bromes, no són bromes.
1: Clar, imagina't.
3: Sí, se l'havia deixada, però, no?
1: Sí.
0: Jordi!
1: A veure, és vera, però...
3: També
1: ho hem de dir tot.
3: Li han comprat una càmera, que no és massa barata, tampoc.
1: Exacte.
3: L'ha deixada a la bicicleta.
0: O sigui, com a vermell i la lota per
3: deixar-la. No dic això.
1: Sí. Me sap greu. No, jo...
0: Farem aquestes declaracions amb mala intenció.
1: Que sí, però jo, francament... Ha perdut la càmera, ell, l'ha deixada.
0: Perquè pensava en CFP, que és molt difícil.
1: Lo que vulguis, però...
3: No, està clar que no està bé.

0: I li han de tornar a la cama.
1: Exacte.
2: Però... aquí vaig jo, que són pares i mare massa fan fent una crida pública.
1: Exacte. Espero que li hagin donat una escolta.
2: Aquí vaig jo. Perquè, bé, és igual, ja està.
1: Xavi, per favor.
2: No, però és que...
1: És a dir, la culpa no és de la lota per haver-se oblidat la càmera, la bicicleta...
2: Què vol dir ser culpable de...?
0: Té un 25% de la culpa.
2: Què vol dir ser culpable? Jo crec que és culpable. Que sigui dolent o bueno, és el que és. Pobra nina, no ho ha fet aposta. Però... quan
1: es culpable
2: de responsabilitat...
1: és qui l'ha trobada i no l'ha retornada en el lloc on s'han de retornar aquestes coses, perquè ella no l'ha reproduït.
0: Està clar, està clar.
2: Ella és responsable de la pèrdua. Va ser greu, perdó. Pots ser molt dur, però és vera.
1: Ai, seràs un pare molt dur el dia que siguis pare.
2: No, vinga, no.
1: A veure si aquest goma vermell és tan dur, tan exigent, més goma vermells, ara sí... per a lladres, uns altres, s'ha quedat lladres, que no només han robat joies, sinó que també se n'han enduit part de ses festes de Nadal.
2: Parlau ni més ni manco que lo Grinch de la Palmesana. Efectivament, lo Grinch. La joieria artesana La Palmesana, de Palma, ha patit un important robatori que els ha deixat el negoci sense bona part del seu material, amb què tenia previst afrontar les properes setmanes i també les festes de Nadal.
0: La responsable del taller ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què apareixen els vidres de la seva furgoneta romputs pels lladres, els que han matiat com a Grinch. Més enllà dels materials, se n'han duit moltes hores de feina i s'estima que li han dedicat a totes i cada una de les peces.
1: Això de que l'han batiat com a Grinch, qui l'ha batiat com a Grinch?
2: Sí, sí, aquest programa.
1: Ah, clar, perquè ha robat les peces que eren per Nadal.
2: Que havien de vendre a Nadal.
1: Ah,
2: de qualque manera, fa el joc.
1: Que creatiu,
2: fa el joc.
1: Aquest guionista de Xiu-Xiu.
2: Sí, avui estan, és una altra que és divendres.
1: Bé, seriosament, com a vermell per els lladres Grinch, d'aquesta petita... d'aquesta comerciant de la Palmesana, que a més també és artista, que no només ha robat material, sinó també hores i hores de feina. I en nosaltres una mica és Nadal, clar que sí. Home, això no se fa. Ja és suficientment lladres de la il·lusió pel
0: el manco
1: món.
0: Ells els havia estat dins el cotxe ben guardats.
2: Sí.
1: Sí.
2: Bé, ja està. Evidentment, havien deixat dins un cotxe tancat i aquí la responsabilitat és únicament dels lladres.
1: Ara sí.
2: Home, una cosa és que t'entrin a robar dins el cotxe, te rompin el vidre i una altra cosa que te deixin una càmera de fotos en una estació de Bici Palma.
1: També no era. Bé, canviem de tema que no volem afondre ningú.

Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez. Yo tengo mi dinerito y me voy a comprar zapatos azules para rock and roll.

0: La situació, això no pot passar mai fins que passa.
1: Fas infraccions i t'atures la policia, te lleven a
2: escut. De punt ni com. No m'han operat, si és que no m'han borrat cap punt.
3: Una dona de 80 anys ha resultat ferida després d'estavellar el seu cotxe contra un arbre a Palma, ciutat. La causa? Una sabata mal posada.
0: L'accident va tenir lloc dimarts cap a les 2 de la hora baixa a la rotonda del camí de Sant Hugo, a l'alçada de les instal·lacions esportives municipals. Segons la policia local, la conductora va perdre el control del vehicle quan li va sortir el peu una sabata de taló que duia descordada. Això hauria provocat una acceleració sobtada. Clar, per evitar col·lidir amb el vehicle que circulava al davant, la dona va desviar-se cap a la dreta, va xocar contra el voral i, finalment, contra un arbre. Tant la conductora com la seva acompanyant van patir diverses contusions i van ser traslladades en ambulància a una clínica. La prova d'alcoholèmia de la conductora va donar resultat negatiu.
3: Cordeu-vos les sabates, perquè la policia local ha elaborat un atestat per conducció negligent en considerar que el calçat no era l'adequat per garantir el control del vehicle.
1: Fas infraccions i t'atures la policia, te lleven
2: escut. De punt ni com. No m'han operat, si és que no m'han borrat cap punt.
4: IB3 Ràdio és història.
5: Companys, començant temporada, què podem fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol!
10: Tentol!
9: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
11: Hola, hola. Idò, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Born, de Ses Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: No. Benvinguts al Museu de la Felicitat. Aquest museu podeu trobar, Jordi?
1: Frida Kahlo somrient.
2: Per favor, comportau-vos, que parlant de la felicitat és un tema seriós.

0: TV3 Ràdio és diversió.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i ara mateix a l'estudi tenim a qualcú que fa cara de no haver dormit gaire bé. Jordi, no t'ho he demanat avui. Com has dormit?
1: Avui he dormit bé, massa bé per com ha estat aquesta setmana. Setmana complicada, setmana de vida adulta, diria.
2: Què vol dir, vida adulta?
1: Simplement, vida adulta.

0: Que ha estat, Jordi?
1: Moltes coses aquesta setmana. Han passat moltes coses. M'he fet autònom.
2: Ah, sí?
1: Això ja comença la cosa. Vull dir, pitjor que això no, sí. No pot ser.
0: Però no per xiu-xiu, que la gent no,
1: no
0: s'alteri.
1: No.
0: Una cosa que no contractar amb falsos autònoms aquí, eh?
1: No, per favor.
2: Però això és bona cosa, feina. Això vol dir que tens altra feina, tens volum.
1: Sí, sonava bé fins que ho he començat a fer. Uh-huh. Després, cotxes ha romput. Que això ja em van xerrar, però els cotxes ja... Comença a estar fatal. Que també s'ha de començar a mirar el canvi d'armari, que això també és una feina.
2: Uh-huh.
1: Desastre absolut. De fet, aquesta setmana jo he començat a entendre i sentir molt aquesta cançó.
2: No siguis tan dramàtiques. I tots han passat per això, Jordi. Què passa?
1: Però que tots ho han passat no ho justifica, que sigui un desastre. De fet, ara som conscient de tot allò que no me varen explicar quan era més jove, i que ho agrairia ara. Per això, avui venc amb una pregunta molt clara, que és: què és el que més vos costa de dur al dia de la vostra vida adulta? Què no vos han explicat i vos hauria agradat que vos haguessin explicat? Vinga, comenceu a volt. Drama.
2: Home, jo ho tinc claríssim.
0: Digues.
2: El fet de... Perquè és una cosa... El fet de poder viure. És a dir, temes d'habitatge.
1: Clar. És una cosa, sí.
2: És una cosa que no mos ho havien explicat i que no...
0: Són tantes coses, Jordi.
1: Són tantes coses.
0: Són tantes coses que hem de dur al dia a dia.
1: La llista és infinita.
0: La llista llarga.
3: El tema de factura, si ets autònom o autònom, també, de sobte hi factures i no t'has d'equivocar en cap número i es número de pedido no concorda amb el número de factura i tornar a fer la factura... Bé, és tot. És que la vida adulta, en general, és difícil.
0: Em fa gràcia quan els joves diuen la vida adulta.
1: La vida adulta. Jo tinc una carpeta a l'escriptori del meu ordenador que se diu coses d'adult. I allà guard com...
0: I quan deixaràs de tenir aquesta carpeta, Jordi? I posaràs coses.
1: Mai deixaran de ser coses d'adult. És igual.
0: No, però la gent que mos està escoltant... i que, jo que sé, ja és de mitjana edat, 40, 50, 60, 70, diu... Que diu que estan lol, són coses i ja està, no?
2: Mm-hmm.
1: Jo crec que s'entén perfectament.
0: Però heu de saber que en Jordi té...
1: 24 anys.
0: 24, i ara tot això li ve de nou, clar.
2: Bé, ja fa 6 anys que és adult.
1: Bé, però en 18 anys...
2: Però si m'ho
1: entenem. Hi ha una línia.
2: Jo, Jordi, en tinc 29 anys, i de vegades encara...
1: En 18 anys no ets adult. En 18, de 9, 20, no ho ets.
0: En teoria ho ets.
1: Sí, legalment, però no se considera. Sí.
2: És vera.
1: Bé, com deia aquest oient, tema factura. Jo fa 2 dies que sé fer una factura. És veritat que quan ho agafes és bastant senzill, però hi ha un punt del procés que dius, per què hi ha percentatges? Per què hi ha dobbers que van, dobbers que venen? Què és tot això?
2: En principi fan gràcies, les factures. És com un problema matemàtic. En fas una, en fas dues...
0: Gràcies.
2: Home, al principi. Agafa, això és una factura. Ah, també la factura. Això que sí que és de gran. També la factura.
1: A lo millor posen factures en el Museu de la Felicitat.
2: Podria ser.
1: Gràcies.
0: Les factures no fan felicitat.
1: No.
2: Home, quan els comences a cobrar, al principi sí. Quan ja en dus un parell ja fan un pas més de peresa.
0: Sí, però quan veus tot el que te lleven...
2: Ja he vist el comentari.
1: Jo, en general, per tots els joves que m'escolteu, no vos ho recomano, aquest món. Però bé.
2: Què? Ser autònom?
1: Però bé, no teniu més remei. Fer factures.
2: Però si més, al principi pagues res, ja veuràs. Quan comences a pagar de bon de ser autònom.
1: Però clar, jo pensava que sa vida... Jo pensava que sa vida era acabar a la universitat, entrar a una feina, tenir un tot més cada mes i viure.
0: Ei, sí.
1: I ja està.
0: Fàcil.
1: És que no va així, sa cosa.
0: No va així, no?
1: No és tan senzill.
2: No.
1: No és tan senzill.
4: Algo que ningú m'ha explicat i m'he hagut de topar a sa vida adulta és el tema burocràtic, és el tema de sa firma electrònica, és el tema de com funciona un banc, és el tema de fer una instància... On l'he d'enviar? Existeix alguna plataforma per fer una instància? Que és una instància. O sigui, són com moltes coses que m'he hagut de topar, però, clar, també hi penso i dic, és que ningú m'ha pogut explicar, perquè ma mare i mon pare, tot aquest tema de la tecnologia, de fer instàncies, d'haver de demanar cita prèvia, de tot això, no li ha hagut de passar, perquè ells anaven directament a l'Ajuntament o allà on haguessin d'anar i feien el tràmit. I punto. O telefonaven, demanaven cita i anaven. Però ara és bastant horrible el fet de que ningú te pot explicar res, perquè com que tampoc ho saben, he de ser jo que li expliquin als meus amics com funciona.
0: Hi ha un concepte que és la bretxa digital, que en principi és per la bretxa que hi ha de la gent major que no s'ha pogut digitalitzar, no ha tingut educació digital per fer gestions, no? Per fer gestions bancàries, burocràtiques, administratives, la bretxa digital. Però ara resulta que la bretxa digital també és per envant, en els joves, que també els hi suposa un mal de cap gestionar totes aquestes coses de forma digital. Jo ho he dit moltes vegades aquí, la clave...
1: És que la clave no té edat.
0: La clave...
1: No té edat de bretxa ni res.
0: La clave sí que és una bretxa.
2: Però quan ho fas un pic, la clave ja està.
0: No, és veritat, això.
2: T'has descarregat una aplicació en el mòbil, escaneges un QR i ja està.
0: Sí, però per què sempre me demanes la contrasenya?
2: No ho sé, no, perquè no tens... I, clar, el que te passa a tu que no saps quina contrasenya és.
0: Pot ser. I el DNI digital, què?
2: Ja, això
0: tu saps com ets contrasenya des de DNI digital?
2: Quan vas a fer DNI te'l donen, o te'l donaven.
0: I has de guardar el paperet.
2: Però tu no tens un gestor.
1: Però després de la maquineta.
0: Però té 20 dígits? Això... Com anem a recordar jo de 20 dígits?
2: Jo tinc un truc per tot això. I és que quan el meu gestor li dic, escolta, això com era? És veritat que té un mode fàcil.
0: Tu tens més cara que és que no.
2: Hi ha confiança.
1: Bé, tràmits. Tràmits, burocràcia, tràmits. Tot això, horrible. Enviar papers, és terror. I el pitjor és quan... El pitjor és terror. I el pitjor és quan necessites fer un tràmit, però te demanen un paper que pots aconseguir mitjançant un altre tràmit. Au! Aquí al cap, aquí al cap, una roda, i jo no acabaré mai.
0: És que...
3: Per jo, el pitjor, a lo millor, és tema cotxe. Vull dir, de sobte i passar la ITV, i pensar-hi, i tal, i de sobte se t'espanya la cadena de no sé on, de canvis, i ho has de dur en el mecànic, costa un ronyó, i tema cotxe és un tema, trob.
5: Hola, xiu-xiuers, com estàu? A veure, que és el més difícil de la vida adulta i no mos havien avisat, és que... Són tantes coses que no sabria triar-ne una per on començar, però bé, per exemple, una d'aquestes coses que m'encantaria no haver de fer gestionar ETC és tenir cura del cotxe, és a dir, posar benzina cada setmana, que tingui qualque problema i cada 2x3 mecànic, ITV, totes aquestes coses, i per suposar conduir, perquè té una molta llibertat, però no m'agrada gens. I aparcar, ni vos compte, o sigui, ja estem a trobar aparcament i saber-lo col·locar bé, m'apareix una cosa de la vida adulta que m'encantaria no haver de fer.
0: Jo, na Maria Pons, l'estimam molt, companya d'aquesta casa de Tentol, però posar benzina, Maria, posar benzina és un segon.
1: Bé, sí, però
0: no és cap mal de cap.
1: Gestió més.
0: Bé, sí, mal de cap gestió, és
1: quan pagues.
0: Quan pagues, exacte, això és el mal de cap.
1: No, però és vera que entre revisions, que has de canviar soli, si té bé, l'assegurança, que
0: tema
1: també
0: cotxe,
1: ja...
0: Hi ha moltes altres més coses que generen
1: clar,
0: mal de cap.
1: Clar. Jo, en 14 anys, pensava que tenies un cotxe, anaves ja a apuntar a un bomber i te veies i no havies de caminar. Però clar, que m'estàveu contant aquí. És que, i si per qualque motiu ja vull canviar de cotxe, posa't tu a mirar després, que sigui finançar, que sigui renting, que sigui tots els papers. És que...
0: Jordi, te veig molt malament, no, eh?
2: Avui,
0: te vaig afectat.
2: Avui estàs
1: avui
2: hater.
1: Estic fent això per poder afrontar el cap de setmana amb tranquil·litat. És com que estic deixant enrere tot el que m'ha passat aquesta setmana. Però, clar, jo crec que amb els temps me sortirà més a compte anar a peu. I ja està.
0: Idò, vinga,
1: perquè
0: comença.
1: Amb els temps que perd fent gestions del cotxe,
0: no,
1: doncs mira, vaig a peu.
0: Ara, avui te'n tornes cap a Sant Jordi a peu?
1: Exacte, això farem. Però, i tot això... de gestions de vida adulta i encara no m'he entrat a casa, a dins casa, que és ja independitzar-te.
0: Clar, les feines domèstiques.
1: Clar, clar, perquè tu no tens temps per fer coses i a més has de posar rentadores, manteniment, has de fer dissabte, has d'anar a comprar, has de cuinar, has d'escurar i també has de fer una cosa si dines a la feina, que és el nostre pitjor enemic. Està, per...
6: Una cosa que se me complica molt de la vida adulta és... els tàpers. O sigui, no res que ho digui més en aquest món que els tàpers. Ja el concepte tàper no m'agrada, o sigui, no m'agrada endur-me el menjar. Després, a damunt, no m'agrada que el menjar estigui com moltes hores allà de dins, com que me fa oi a damunt, i si és fred ja, és que no, o sigui, no. És com lo típic quan estàs rentant els plats i cau una mica i toca't la mica i t'amor jo, i bueno, pues, me passa aquesta sensació que tinc amb els tàpers. O sigui que se me complica molt. No m'agrada gens fer tàpers, ni de menjar, però no me queda altra.
0: Però, mem, una cosa...
2: Què mos està passant?
0: És a dir, jo mos havia defensat fins ara, estimats joves, però amb aquesta secció, Jordi, donareu la raó a qui vos diu generació de vidre.
1: Ostres, sou tan millennials, vosaltres dos.
2: Jo no som millennials, jo som Z, també.
1: Bé, però rossant-se
0: millennials. Però, generació de vidre, que està passant?
2: Jordi, problemes per la benzina. Què més? A les miques d'estàper.
0: Que estàper estigui fred i que toquen miques mentre escuram.
2: Exacte, què més hi havia?
1: Has de dir que aquestes no les he dit jo.
2: La burocràcia administrativa.
0: Sí, això,
1: bé, això sí. I el cotxe, vull dir, posar benzina no, però implica moltes altres coses. Cotxe,
2: et seguro.
1: Que són?
2: Et seguro.
1: Et seguro i el taller...
2: I, no, i cercar un cotxe per comprar, si és una cosa que fa il·lusió, això.
1: Bé, a tu te farà il·lusió, però...
2: Jordi, que se manca, sí, evidentment. Que és,
0: ho feia mentar de broma.
2: És, no, i que això és una hipèrbola.
0: Sí, exacte, una hipèrbola.
1: Clar, és que clar, jo...
0: Una exageració amb les circumstàncies.
1: Me falta igual d'adult que vosaltres dos.
2: És que vosaltres sou molt adults. Jo he de dir que tenc, per ventura, tenc 10 tàpers aquí, de Carmanyoles, aquí a la redacció. I això també se me fa un costa per amunt.
0: Clar, però jo crec que tothom, eh? És a dir, tinguis l'edat que tinguis, fa costa per amunt organitzar-se, conciliar.
2: Sí.
0: Per favor, és a dir, tot això, tinguis l'edat que tinguis, costa moltíssim.
1: Sí, sí, de fet, tenim un darrer àudio d'un oient que crec que resumeix molt bé aquesta sensació de la que xerram.
7: Vale, a ver, hay una cosa de ser adulto que nadie te explica cuando eres pequeño, que una parte bastante importante de tu vida consiste en intentar que todo esté al día. Parece una tontería, pero no lo es, porque de repente descubres que... Hay cosas que caducan, el DNI, el pasaporte, los seguros, la ITV, revisión del coche, todas las contraseñas que tenías de todas tus cuentas, la declaración de la renta, que eso nadie sabe lo que es, una suscripción que contrataste hace 2 años, pero se sigue cobrando sola porque, sorpresa, si no la cancelas tú, no la va a cancelar nadie, y luego, obviamente, todo lo de la casa. Que si comprar detergente, que papel higiénico, que hay que descongelar cosas para poder comértelas, la lavadora... Y lo peor es que no hay un momento en el que se termina. No puedes decir, perfecto, ya soy un adulto completamente al día con mi vida. No, eso no existe.
1: Jo crec que va estar molt resum, és a dir, no acabes mai.
2: Exactament.
0: I ara...
1: mai deixes de ser una persona adulta i dius, aquí ja està, ja he fet tot el que havia de fer.
2: Però quan no, digues, perdona.
1: Te surten 3 coses més.
0: I d'ara afegeix una persona dependent i office.
2: Per exemple. I sí, quan has acabat de posar una rentadora, has de fer un tràmit. Quan has acabat de fer el tràmit, has d'estendre la roba. Quan has estat la roba... Has de pagar el seguro del cotxe. I després has de pensar fent a tastar perquè no t'has de feina.
0: És que tot és un... La vida és tan dura.
1: I vas fent,
0: dir,
1: no? Vas
0: quina
1: fent,
0: creu de vida.
1: Clar, vas fent, i quan has acabat, has de renovar el seguro. Has de posar la rentadora, perquè ja s'ha posat... Ja, és que és així.
2: Amb una paraula.
1: Complicacions.
0: No, tot és molt dur, la veritat. Jo, Jordi, t'acompany en aquest procés, que és fer-se gran... vos he entès, vos he escoltat, però tinc un missatge per vosaltres.
1: Vinga.
0: La vida és així. Espavilau. D'acord?
2: Molt bé, molt
1: no
2: bon
1: si
2: missatge.
1: No sé si donar-te les gràcies o... No ho sé.
2: No, és que a més, Jordi, espera, tot el que has de viure...
0: No m'ha acabat d'agradar.
2: No, és que la vida adulta és el que passa mentre estàs vivint totes aquestes coses, Jordi, que tu i la gent que m'han sentit i suposen un esforç, evidentment, de transició de jove a adult... És el que passa mentre es passen aquestes coses i qualcú més gran te diu que és el que hi ha. En aquest cas, nines, i que espavilis. Com si no te bastàs.
1: No, me'n vaig pitjor de lo que he vengut. O sigui, fa 20 minuts estic més tranquil.
0: No passis pena. Xiu-xiu, te farà manco difícil el teu dia a dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam la setmana amb intervals de núvols prims i baixos, amb vent que bufarà entre fluix i moderat de component est. Per tant, redols de forta maror a Mallorca i Menorca, les costes exposades. I pel que fa a les temperatures, les màximes poden arribar avui als 30 graus al ponent de cada una de les illes. Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa per reclamar la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i també congelar els preus actuals d'aquests lloguers, entre altres mesures. Daniel Grandas, el portaveu del sindicat de llogaters de l'illa, que ha estat els convocants de la protesta i ho han fet en el marc de les mobilitzacions arreu de l'Estat en suport a Mari Carmen, que va ser desnonada a Madrid.
2: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal. Mientras se les permita hacer este tipo de cosas y ellos pues sigan pudiéndose lucrar y puedan seguir viviendo del cuento, porque lo que están haciendo es vivir del salario de los demás, pues van a seguir haciéndolo. Necesitamos que alguien le pare los pies. Si no es el gobierno, pues tendremos que ser nosotros de una forma u otra.
1: Y a Mallorca, avui vespre a les 8 també s'ha convocat una concentració a la plaça de Cort de Palma. Mentrestant, a Madrid, avui segona nit consecutiva d'acampada a la porta del Sol de la capital. Ha mort l'home de 48 anys ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola a Sant Josep. El foc li va provocar cremades en el 90% del cos. Ara la Guàrdia Civil investiga els fets i una de les hipòtesis principals apunta a l'explosió d'una bombona de gas. I encara a Eivissa també s'ha de lamentar la mort d'un al·lot de 16 anys en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Casmut a les 2 de la matinada i, segons testimonis, hauria perdut el control de la bicicleta i va acabar impactant contra aquesta paret. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades aquí s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen ara per un mal moment.
3: El fet de que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
1: La Setmana del Llibre en Català ha tancat la 37a edició fent un bon balanç, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals que acaben de publicar. La vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Eslaia Alegret.
4: Crec, clar, no hem fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
1: Són les 6:04, tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de rebre la fada de les Balears. Serpista màgica de les Illes, n'Assumpció Gené, com anem?
2: Com va? Què tal?
1: Com has dormit avui?
2: Com he dormit? He tingut mals somnis. Ai, últimament en té molts, no sé. I me'n recordo tots ells. Voltros?
1: Que has somiat?
2: Que he somiat? En tancar finestres, sempre. Sempre somia en tancar finestres i portes i que no els sé tancar i tal.
1: I has cercat el significat?
2: Sí, he cercat el significat. Que no estic tancant portes. Les deixo totes obertes.
1: Uau.
2: A sa vida.
1: Perquè no te vols perdre res, eh?
2: Sí. És dolent, això. També s'ha de saber dir que no i tancar portes.
1: Mm. És una indirecta? Mos vols deixar?
2: No.
1: Ah, d'acord.
2: Aquesta porta m'agrada. Aquest camí m'agrada.
1: Nosaltres escolta, també mos agrada molt la teva secció. Assumpció, és que ara sempre demanam, perdona, que com ha dormit la persona que mos visita.
3: Això anava a dir que això dona peu, que dona peu a converses interessants i tot, eh? Vull dir que ha estat un encert, això.
2: Sí. Bé, la setmana que ve també tornaré a cercar significat, per si m'ho tornau a demanar.
1: Perfecte.
2: Bueno. La setmana passada, vos en recordeu de lo que varen xerrar?
4: Sí.
2: Sí, xerraren de la Montjaume i na Issa, que eren dues persones que vivien a Serenal, una a l'any 1905 i na Issa en el 2005. I varen xerrar de com aquests 100 anys de diferència marcaven molt el mapa sonor de cada persona. Mm-hmm. Que, record, audiència, un mapa sonor són aquests renous, aquestes músiques que completen la teva vida. Uh-huh. La Montjaume s'aixecava en Socant d'Esgai, de la mà, i na Issa s'aixecava en la policia, en els guiris, en la via de cintura, el bus... Bé, però avui anirem encara més enfora. No mos anirem 100 anys enrere, sinó mos anirem un mil·lenni enrere.
1: Uau!
2: 2.500 anys enrere i anam a Atenes, en el segle V abans de Crist.
1: Mmm...
2: Perquè avui xerrarem de l'antiga Grècia, on la música era un pilar importantíssim. Per ells no era un simple passatemps, sinó que formava part de la filosofia. De fet, sabeu que la paraula música ve de per aquí, no?
1: Ja no ho sabia.
2: Sabeu la etimologia de música?
1: No. Mm-hmm.
2: Bé, idò, té una etimologia superguapa. Els grecs deien a la música musiquè tecné, que vol dir l'art de les muses.
3: Anaves a dir música tecno.
2: Música tecno, quasi, quasi.
1: Això també m'ho pensava.
2: No, l'art de les muses. I tot això ve de la paraula musa, que significa, la arrel indoeuropea d'aquesta paraula significa pensar, tenir inspiració mental. Així que, bàsicament, la música per als grecs, traduït així, era l'art de la inspiració divina.
4: Que bo.
2: Que guapo.
4: Sí, molt.
2: De fet, avui, quan he entrat, han xerrat del meu nom, Assumpció.
1: Sí?
2: Que significa com també pujant el cel, tal, i dic, ostres...
1: T'agrada el teu nom, Assumpció?
2: Sí, ara sí. Ara m'agrada. Quan era més petita, no, però ara el troc guapo, m'agrada, té força.
1: Home, més... hi ha molt poca gent de la teva edat que tingui
2: sí,
1: aquest nom.
2: Hi ha una pàgina a internet que si cercava el vostre nom sabeu quina edat mitja té. És a dir, quina és la mitjana d'edat del teu nom. El meu, la mitjana d'edat, evidentment, és 80 anys o alguna cosa així.
1: Ostres.
2: Però bueno...

0: Sí, gent que m'ho deia Xavi.
1: I tens doble personalitat, o no?
0: Jo ho he pensat qualque vegada. Clar, en Javi és en Xavi, en Xavi és en Javi.
1: I tu quan te dius a tu mateix?
0: És que no m'ho he dit de cap manera.
1: Com que jo, no? Jo, no jo, quan, jo, fas, una... quan fas una cosa... Jo què sé, faig una cosa malament i dic, ai, Inés. A vegades,
0: Xavi,
1: sí.
0: Jo m'ho dic Xavi. I quan me present dic Xavi, sempre. És a dir, tot i que... No ho sé. Jo... És, una, és curiós.
2: Hi ha un Javi ja de dins.
0: Sí, hi ha un Javi ja de dins.
2: Qualque dia sortirà.
3: Mm. Bé, tornant...
0: Empieza a hablar castellano. Sí, porque tal.
3: Bueno, que xerraven de s'inspiració divina, l'assumpció, pujant al cel, bla, bla, bla. Res, que en Plató i en Aristòtil, aquests dos pensadors de l'antiga Grècia, també xerraven dels tipus de música que escoltaves. Segons quin tipus de música escoltaves, eres una persona o un criminal, bàsicament. Això era la teoria de l'Ethos, com la música podia canviar el teu caràcter. Mm-hmm. De fet, els guerrers, quan anaven a la guerra, posaven un tipus de música perquè se motivessin. Això ja ve d'allà. Per tant, bé, la música de Rocky, no? Per estar motivats.
1: Sí, o com en Guardiola posava Viva la Vida en els jugadors del Barça.
3: Ah, sí? Vull dir, això,
0: sí,
3: i de tot això ve de la teoria de l'Ethos, de Plató i Aristòtil. Bé, seguim. Avui, a quines dues persones vos duc per comparar les històries de la seva vida? Vos duc, per una banda, un home ric, aristòcrata, d'Atenes, i l'altre, una dona humil, treballadora. Que li posen de noms? Que li deim a l'home? Que ricachón.
0: D'Atenes, tots?
3: D'Atenes, sí.
1: César.
3: César, en César, així li he dit jo al meu amic, César, també. César. I a la dona, que li podem posar?
1: Cleo.
0: Sí.
1: De Cleopatra.
3: Vengo. Mm-hmm. Vengo. Va. I per ahí ve. Vinga, idò, començam amb...
1: M'encanta aquesta nova secció de l'Assumpció.
3: Després, qualcú haurà de fer de César i l'altre haurà de fer de Cleo, entendem. Ja vos ho he dit, ja.
0: Ho farem.
1: Cap problema.
3: Vinga, començam. Comences de matí. En César era un home ric, ciutadà d'Atenes, que rebia l'educació que en Plató considerava perfecta. Aquella educació que tenia una música, atents, Apolínio. D'on ve això d'Apolínio?
1: D'Apolo, no?
3: D'Apolo. N'Apolo era el déu del sol, de sa raó, de sa mesura, de sa bellesa. I quin era l'instrument del déu Apolo? Men, si ho endevinau.
0: Una arpa.
3: Sí, una arpa. Que en aquell entonces no era una arpa, era una lira o una cítara. Podem escoltar, per favor, el so de sa cítara o sa lira? Idò, sí, ja heu vist. Per tant, això de que l'arpa és un instrument tan màgic, o vosaltres mateixos me deies que sóc sa fada per tocar l'arpa, ja ve de l'antiga Grècia, perquè era un instrument d'en Apolo, que era el déu de sa bellesa. Escoltau quina pau. De fet, la lira i la cítara són arpetes molt petites. I si tocaves això, significava que eres un home molt ben educat, de bona família, a més, tocaves en ses mans i podies cantar i recitar poemes a la vegada. Per tant, era l'instrument de sa gent.
1: De l'elegància.
3: L'elegància. I avui en dia, també. Això ha vengut avui en dia. I vos en recordeu quins eren els instruments que jo vos vaig dir que avui en dia el cliché era fiesteros...
0: Sí, sa bateria.
2: No, no, això eren...
3: Els vents. Els vents, correcte, Jordi. I això també ve de l'antiga Grècia.
1: Ben metall.
2: És que jo anava a matitzar, però no m'he atrevit.
3: Sí, ben metall. Concretament, ben metall. Però els vents, avui en dia, són els juerguistes. I els de la corda són més elegants. Clitxer total. A l'antiga Grècia, igual. Es deu dels instruments de vent, de fet, un instrument de vent d'aquella època que se deia aulo, que vendria a ser un oboe d'avui en dia, es deu que representava això eren Dionís. I la música que representava, música fiestera, caos, bogeria, era música Dionísio. Per tant, tenim en el déu Apolo, en l'arpa, i en el déu Dionís, en la música de ben fusta o ben metall. Si podem escoltar el so d'aquests instruments...
1: Sí que sona més de carrer, eh?
3: Sí, això sona més de carrer. Això era la música que escoltava la pobra Cleo. Completament diferent a la música que escoltava en César. Aquest instrument que se diu aulos és com una espècie d'oboe que passava quan tu bufaves a damunt, posaves una cara...

0: Lletja, no?
1: Lletja, sí, inflava les galtes, i és que això encara era pitjor. Per tant, això era la música de la gent del poble, bé.
0: Dels treballadors.
1: Dels treballadors, sí. Pobrets ells. Així que, vosaltres què creus? Si vos hagués tocat viure a l'antiga Grècia, quin dels dos instruments creus que vos hagués tocat tocar?
2: Ostres. No ho sé.
0: Jo crec que en Xavi li hagués tocat...
3: Salira.
0: Salira.
1: Salira.
0: Sí, en Jordi també diria que Salira. I jo, que soc molt treballadora.
1: Tu, Saulos.
0: Saulos.
1: Saulos.
0: Bé. Jo seria en Cleo.
2: Jo estic conforme amb aquesta decisió.
1: Bé, però en veritat, si haguéssim de fer un paral·lelisme entre el que som avui, tots estarien tocant Saulos, sí, segurament. Però... Bé, passam a sobre baixa. En César no feia feina, per això existien els esclaus, no? Ell anava a Ságora a xerrar de política i a escoltar els Aedes. Qui eren els Aedes? Eren els cantautors de l'antiga Grècia. Mm-hmm. Anem a escoltar com sonava l'elegància d'en César quan anava aquí.

0: Quina elegància!
1: Sabeu que aquesta és la cançó, el que estàs escoltant ara, és la cançó completa més antiga que conservam del món.
0: Què dius?
1: Sí, sí, això que estàs escoltant ara és la cançó més antiga que conservam.
2: Tot en nosotros nos fa pedir.
1: I com la conservam? A veure, evidentment, n'hi havia de més antigues. Mm-hmm. Però la que conservam és aquesta perquè estava a una pedra gravada.
3: Ah, que bo.
1: Que és l'epitafi de 6 quilos.
4: Però perdona'm això, és a dir, clar, aquí hi ha percussió, després hi ha una lira, tot això, és a dir, talment estava...
1: No, a la pedra hi estan escrites les notes, com si fos el pentagrama, mm-hmm. però que no era un pentagrama. Mm-hmm. I després, amb els estudis, se li ha posat la música, bé, i s'ha musicat. Segurament sonava una espècie d'això.
4: Entesos. Era... No exactament això.
1: Sí, és com si trobes en Joan Petit quan va i ha escrit una pedra, però tu no veus allà un piano, una trompeta i tal, sinó veus un poc la melodia per damunt. Uh-huh. Però sí, això, l'epitafi de 6 quilos, lots. La cançó més antiga del món.
0: I quina durada té?
1: Vaja, no t'ho sabria dir, exactament. D'acord. Pensa que hi ha de cabre o una pedra d'estamany d'una televisió.
0: D'acord.
1: Més o menys.
5: Home, havia de ser una pedra grossa.
1: Era una pedra grossa,
5: perquè
1: sí.
5: Perquè una pedra de 6 quilos.
1: De fet...
5: Perdó. Ah!
4: Ui, que xerec.
1: Bravo, Jordi.
4: No, està molt ben filat.
1: Està molt bona.
0: Molt bé, Jordi.
5: Perdoneu.
0: T'ho has pensat molt?
5: No, no, ha begut.
4: Que bo.
1: Que bo.
5: Ho havia de dir.
4: I què deia la lletra?
1: La lletra...
0: Molt millor que es que ha fet en Xavi aquesta setmana.
4: Perdona. Després la sentirem.
1: La lletra és molt carpe diem. La lletra diu, mentre visquis, brilla. No te deprimeixis per res, que la vida és curta.
0: Bravo.
1: Bravo, bravo. Bravo.
0: Això també ho diu en Pablo Clavé.
4: És vera.
0: Del Museu de la Felicitat. Mm-hmm.
1: Bé, això era el que escoltava en César per allà, pels seus palaus. En canvi, na Cleo, pobreta, que feia feina en el mercat, i...
0: Na Cleo li costa brillar.
1: Sí, pobreta ella.
0: Costa trobar esperança per la vida de na Cleo.
1: Edamunt era dona, que en aquella època també estava marcat. Anem a escoltar, men, quines cançons a sa feina podia estar fent.

0: Molt bé, que escoltam. Estem escoltant un timpanon, una espècie de pandereta. Com podeu veure, això és més simple, la percussió és molt més simple que tocar una lira en aquell moment. A més, servia com a una música d'unió, és a dir, marcava un tempo, un compàs, per quan feies feina, pues, seguir com a totalment esclau. Totalment
1: és més seriosa, més de concentració, no?
0: Sí,
1: més,
0: i molt més simplona, sobretot, més simple.
1: Sí, més estricta.
0: I ja vos he dit que segons la teoria de Cethos, que era això, que la música canviava, depèn de la música que te posaven, canviava el teu caràcter o canviava la teva feina. Com podem escoltar aquí, això, aquesta música és totalment de, més depriment que l'epitafi de 6 quilos que hem escoltat. Vosaltres diríeu que hi ha alguna cançó que vos canviï el caràcter?
1: Sumó,
0: quan veníeu a fer feina vos posava aquesta cançó per motivar-vos? Quan vos anau cap a que vostre, escoltau això?
1: Sí, home, sempre hi ha qualque cançó que tenim a més que d'altre. Quan poses la ràdio i dius, ostres, aquesta m'agrada.
2: Cançons que també he degut sentir, escoltar.
1: Sí, o cantar a ple pulmó.
2: I evidentment que te canvien l'estat d'ànim.
0: Sabeu quina me pos... Ai, perdó.
3: No, sí, jo, sí, típica cançó també, després que has de sortir de festa, potser, sí, has de sortir tard i no te fa ganes, potser fora salta a tot volum qualque cançó i dius, bé, vinga, anem.
0: Ah, sí, s'ha de... En el meu temps, quan sortíem per Magaluf, per dir-nos que mos havien d'anar a la discoteca, posaven-se de...
1: Al partir...
0: Sí, posaven aquesta.
2: A Magaluf aquesta no la posaven, Inés.
0: Posaven na, na, na, na, na, d'un cabaret.
2: Ah, sí?
0: Posaven aquesta, amb això se tancava la discoteca.
1: Nascut entre Blanes i Cadaqués. Aquesta també la posaven per partir.
0: Bé, i vos anava a dir una... Últimament, una de les que me motiva a mi molt per anar a fer feina a Manacor, que és un llarg camí, me pos Benny and the Jets, de Elton John. Vos sona?
2: No.
0: No?
2: No.
1: No, però ara te la posarem.
2: I quan escoltem, sabrem quina és.
1: Ara mateix te la posarem.
0: Sí, a mi me motiva un montón i fa que el camí estigui un poc més curt.
1: Sí, perquè de Palma a Manacor...
2: I sou d'aquella gent que me la posa en bucle? És a dir, una vegada rere l'altra.
0: Sí, ho he fet.
1: Jo
0: me l'he posat molt de pits. I se me passa molt ràpid el camí. Tres cançons d'aquestes són Palma Montuïri.
2: Ah, sí?
0: Jo ja ho tenc.
2: Mira.
0: Ja ho tenc deixonat. Bé, trobarem la cançó, creus, Inés?
1: Sí, però pots continuar.
0: Vinga, continuem.
1: Ens la cercam.
0: Men, que tenim per aquí? Val, sí, que hem escoltat Steam, ara ja se m'havia anat a esconir. Hem escoltat ara això, ara arribes vespre, sortint de festa, del que estàvem xerrant, sortint de festa. On va en César? En César se'n va a un puesto que se deia ser Simposi. Què era això? Una reunió d'homos, evidentment, homos rics, on se bevia vi, se xerrava de filosofia, se contractaven músics perquè toquessin sa música... I què sonava en el simposi d'en César? Anem a escoltar.

0: Però és la balanguera, aquesta.
1: Sí
0: aquesta
1: que ha començat en tan. Tan, tan, tan. Sí.
0: Després se perd i després se torna a recuperar.
1: I després torna a recuperar-ho. I doncs sí, en César seguia encara en sarpa, en salira. En canvi, na Cleo, quan sortia de festa, anava a les festes dionisiaques que se feien pel carrer.
0: Aquestes són les bones.
1: Aquestes són les bones, sí.
2: Aquestes devien ser bones.
1: A més, na Cleo no tenia permès entrar a la simposi perquè era una dona. Per tant, les dones del poble se replegaven totes juntes i feien aquest tipus de festes. Anem a escoltar com sonava la festa de na Cleo.
3: Gimnàsim os hieris, δολίες τα πάτες.

0: μου Ερμία, Δίος Άγγελε.
1: Mirau, aquesta, de fet, era la que escoltava en César, que estem escoltant una lira. Per cua l'heu pillat, no?
2: Sí.
3: Molt bé. Era
1: una trampa, era una trampa.
2: Ja de jo que no me'n quadrava.
1: Aquí no sona cap instrument de vent, això
3: perquè
1: no pot ser d'una Cleo.
3: Hi havia aquests cantautors que eren Zaedes.
1: Exacte, molt bé. Se sentien poemes recitats. Molt bé, mis alumnitos. Ara sí, anem a escoltar de veres el que sonava d'una Cleo.
2: Cabana!
1: Ara sí!
2: I quan ballaven en aquell moment?
1: Quan devien ballar, això, no ho sé.
3: No, tampoc ho sé.
2: No devien tenir temps de ballar.
3: Segle V abans de Crist, no sé si està a qualque registre d'això.
2: Devia ser molt brut, allò.
1: Voltes que triau, la simposi d'en César o les festes dionisiaques d'en Cleo?
3: Ja vaig amb en Cleo. Fins a la fi del món.
2: Totalment.
3: Allà, si s'imposi, deu ser tot molt estirat.
2: Molt estirat.
3: Allà...
2: Però sí, també s'ho passaven bé estirats, eh? Ens estirats.
3: Sí, l'antiga Grècia alerta.
2: L'antiga Grècia.
1: I doncs, resum de tot això. Amem, heu vist a l'antiga Grècia, encara que dues persones fossin d'allà mateix, depenent de si eres molt ric o molt pobre, la teva música sonava molt diferent. Els rics sonava la lira, sarpa, poemes, música... més pensada, Pitàgores, Aristòtil, en canvi els pobres, ara Cleo.
2: Jo sé la pregunta que te farà ara en Xavi, que és la mateixa que te faria jo.
3: Sí, sí, això s'ha trasllada avui dia. Vull dir, ara també passa, és a dir, la música és vera que se democratitza, perquè tots sí. Podem accedir a tot tipus de música, però no sé si efectes de capital cultural, per exemple, podem accedir en el mateix tipus de música o entendre-la, música clàssica, per exemple.
1: Exacte, aquí a Mallorca tenim un greu problema, de fet això se xerra molt a la Simfònica, que és que en els concerts de la Simfònica, quan mires en el públic, la mitjana d'edat és molt avançada, hi ha pots joves, però també és cert que les entrades són cares, és a dir...
2: Elitització de la música.
1: Sí, costa connectar amb els joves, per tant, bé... Però
2: creus
1: sí.
2: Que s'escolta la mateixa música en els barris rics o les zones riques que les zones més pobres?
1: Ah, estic segura.
3: Home, en contra el jovent. Entre el jovent per aventura, sí.
1: Sí, jo...
2: I els adults, per què
4: ara
2: no?
4: Ara t'ha logat un poc més, però perquè gèneres adults, musicals sí que neixen, és hip-hop. No? És, ja. Gent,
3: és que la paradoxa del hip-hop és que és música feta per gent pobra, per la gent pobra, però que els rics acaben escoltant. Acaben sí. Seduïts per aquesta imatge.
1: Sí.
4: Home, està clar que ara s'ha democratitzat més.
2: Està clar.
4: Una subscripció a certa plataforma no te costa tant.
3: No.
1: Idò, sí, què trobau?
2: Molt interessant, Assumpció. La veritat sí, és que ja estic impacient per saber quin mapa sonor mos duràs la setmana que ve. Mos ho pots
1: ja
2: avançar o no?
1: No, et sorpresa.
3: Uf.
1: Sorpresa.
2: Que interessant, la
1: però,
2: veritat.
1: Però, sabeu el que sí me fa moltes ganes d'escoltar un ratillo?
2: Digues.
1: La meva cançó.
2: Ah, sí, clar, te l'han preparada.
3: A d'en Elton John.
2: Benny and the Jets d'Elton John és la cançó que fa feliç en Assumpció Gener.

0: Assumpció Gené, quin bon gust musical que tens.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per dur-nos aquí cada setmana. Gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Continuant xiu-xiuetjant, ara Plana Internacional.
3: Plana Internacional.
0: A Norwich, al Regne Unit, un home disfressat de Batman ha perseguit un lladre que acabava de robar la bossa d'una dona. El jove anava a una festa de disfresses quan va veure el robatori.
4: Va sortir darrere el lladre acompanyat d'altres amics disfressats de personatges de còmic. La persecució va acabar quan Batman va escalar un mur on el lladre havia abandonat la bossa.
2: Finalment va recuperar-la i la va tornar a la propietària amb tot el que hi havia de dins. Tot això, evidentment, mentre encara duia posat el vestit de superheroi.
4: El somni de qualsevol jove complert.
0: Corea del Sud ha estrenat un reality de cites en el qual els concursants humans surten en parelles creades amb intel·ligència artificial. El programa s'anomena My All Partner Strange Love.
4: Hi participen tres famosos que tenen una parella virtual creada a mida segons les seves preferències. Surten junts, tenen cites i fins i tot moments de discussió.
2: Un dels concursants explica que la seva parella virtual li dona una seguretat que les persones no li poden donar. El programa juga precisament amb aquesta pregunta. Si una intel·ligència artificial sempre t'escolta i està disposat a entendre't, pot arribar a ser una millor parella que una persona humana?
4: En tot el programa sembla que l'única intel·ligència és, efectivament, l'artificial.
5: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.
0: Sud-àfrica ha reunit milers de persones per aconseguir el rècord Guinness de major nombre de gent fent una torrada a la vegada.
4: Hi han participat unes 3.000 persones amb prop de 500 graelles. Han cuinat salsitxes tradicionals sud-africanes, hamburgueses i costelles de xot.
2: Per aconseguir el rècord, cada participant havia de cuinar al mateix temps durant el manco 5 minuts sense abandonar el seu lloc. L'objectiu era superar les 2.220 persones que van aconseguir fer una torrada simultània al Japó l'any 2023.
4: Enguany convidarem el senyor Guinness per Sant Antoni i veurà el que és una torrada de bon de veres.
5: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí. No m'ho esperàvem, no.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Bé, doncs ja sabeu que Xiu Xiu vàrem decidir començar a anar a teràpia.
6: Efectivament, i cada divendres en aquesta hora mos deien ses coses a la cara. I com que Xiu Xiu no tenim secrets, vos en volem fer partíceps.
1: Ja ho sabeu, ses coses clares. Es punt sobre les is. I entre nosaltres, la xocolata espessa i l'aigua clara.
6: Que comenci la teràpia.
1: Oh, quina música de ioga.
6: Com esteu? Com us sentiu aquesta setmana?
1: Ah, el feliçòmetre, no? Com ha dit en Pablo Clavé.
6: Ja, intentem generar un ambient de confiança perquè ens puguem dir les coses. Com estàs?
1: Jo estic bé.
6: Jordi?
7: Jo he tingut setmanes millors.
6: Però... Sí, què t'ha passat?
7: Ja ho han xerrat.
6: Tu el cotxe?
7: Moltes coses. Sobretot que sóc autònom, ara, això és el pitjor.
6: Però si no pagues res d'autònom, acabes de fer-te autònom.
7: Bé, però...
6: No pagues res, ja quan comencis a pagar ja la quota sencera.
1: Bé, després...
7: Ja m'arrenyes. La música de ioga ja m'arrenyes.
6: És que, clar...
1: Això no ho podem fer així, Xavi.
6: Men, però és que...
1: Posar música de meditació i li fots un paquet.
6: No, li estic dient el que està a punt de venir.
7: Jo m'estava obrint, aquí.
6: Bé, tens raó, perdó, Jordi.
1: Què ha passat aquesta setmana?
6: Bé, moltes coses, men. Tu t'has despistat molt.
1: Jo?
6: Bé, moltíssim. Però vaja, mem, que està superbé, me'ls pots passar tots. Però, mem, t'has despistada.
1: He tingut lapsus, sí.
6: Jo no sé per què, Dussa, perquè hi havia lluna plena.
1: Pot ser.
6: I per això...
1: És de massa lluna plena.
6: Idò, ho veus. Mem, veus de costitx?
1: Sí.
6: Inés. És a dir, com pots pensar que...
1: Sí, vaig tenir un lapsus,
6: dos veus de costitx.
1: A veure.
6: No pots.
1: A veure.
8: Sí, aquesta camiseta que duc és de... Sí, me la van regalar pel meu aniversari.
6: Molt guapa.
8: Però, sí, bé, tots els
1: pobles m'agraden. Són els tres caps de bou de costits.
8: Sí. Com estàu?
1: No, són dos.
6: Inés, són tres, li he de dir.
8: Ah, sí, camiseta...
6: Bueno, tres caps de bou de costits,
1: no són dos.
6: No, són tres.
1: A veure, vaig tenir un lapsus.
7: Sí, sí. Però se va emprenyar,
1: no? Ho vaig dir bé i després vaig rectificar.
6: No, perquè ja ho havia dit abans. Però no m'escolta, però clar, no passa res. Està bé.
7: Te va saber greu, però no t'escoltava.
6: Bé, després, no passa res, això és un lapsus, però una cosa
1: demà
6: és tenir un
1: lapsus... disculpes a tota la societat arqueològica de les Balears i especialment al poble de Costitx.
6: Exactament, bona, cap problema. Qüestions. Està bé, lapsus en tenim tots, però que desconfis del guionista d'aquest programa, no te'n refiaves del titular.
9: Ets un pancoit.
1: Han aplegat un restaurant de Menorca que venia vi menorquí de mentida. Que venia com a vi menorquí un producte elaborat a la península. Vaig fer aquí una pausa absolutament innecessària perquè efectivament no m'afiava d'allò que estava escrit.
6: No te'n podies avenir el que estava llegint.
1: No, exacte.
6: És a dir, el titular, crec recordar que era... multa en un establiment de Menorca per vendre vi fet a la península com a menorquí. Una cosa així.
1: Jo no m'ho creia.
6: No t'ho creies.
1: Pensava, no pot ser mai.
6: No pot ser que siguin tan poca vergonya.
1: I per això me vaig aturar i vaig dir, això no pot ser.
7: Te va saber greu genuïnament i vas aturar.
1: Exacte.
7: Fins aquí.
1: I vaig mirant en Xavi i m'ho va fer sí amb el cap i vaig dir, ah, sí. I d'hosti, el món, certament, va fatal.
6: Bé, més lapsus.
1: Més.
6: Molt bé. Antoni Font, saps qui són? Antoni Font. És un grup de música.
1: Però no ho he de saber.
6: Bé, Joan Miquel Oliver, Pau de Bon...
1: Ah, ja sé per on vas.
6: Molt bé. Idò, no sabia Jordi, si tu sabies que hi ha una cançó d'Antoni Font que se titula Per jo i tots els ciclistes.
1: Sí.
6: Ah, no, però no. Per jo i totes les bicicletes. Més, escolta.
1: Barà. Idò, sí, Antoni Font canta a totes les bicicletes.
6: Brutal.
1: Vai confondre bicicletes i ciclistes.
6: Brutal, és boníssim.
1: Sí.
6: Per jo i tots els ciclistes, la cançó, per si el vols cercar. Una cançó fantàstica.
1: Per jo i tots els ciclistes, i jo vaig dir, Antònia Font canta a totes les bicicletes.
6: És molt bo.
1: Bé, que pràcticament, perquè si canten els ciclistes, canta les bicicletes.
7: Tot m'ho has pegat ara en fort.
6: No, però fa gràcia, perquè gràcies, jo, per Jordi. Jo i totes les bicicletes. Bé, és igual. Molt bé, després Xavi Canyelles el van tenir aquí.
1: Quantes coses avui,
6: Xavi. Ja, és que no, Xavi. Bé. A mi, Xavi Canyelles va venir, i en Xavi Canyelles és naturista.
1: Sí.
6: I tu el vas presentar com a naturalista.
1: Sí, que és la gent que va amb pol pel món.
6: Seria com una espècie de nudisme, no exactament el mateix.
9: Cosa és un altre concepte, no?
1: En Xavi Canyelles sap del que xerra, perquè, a banda d'humorista, també és naturista.
9: Naturista són els que van amb pol per la platja i són un poc hippies i tot això. Naturalistes són els que estudien...
6: Aquí podria ser, també,
1: ets els que estudiem la naturalesa.
6: Exacte, bé, que ara m'he equivocat jo. Perquè
7: sí,
6: jo,
7: ara vas un confort vosaltres, heu dit al revés, també.
1: Ah,
7: bé,
1: sí? Sí. Ostres.
7: Naturistes són els que estudien.
1: Oh, no.
6: Exacte, naturalista.
1: Bé. Tanta sort que tenim en Jordi, sí, que és sui de Falcó.
6: Bé, ja en tenc un darrer. Però així que és una cosa que m'ha fet molta gràcia.
1: T'has campat bé aquesta setmana.
6: Sí, m'ha fet molta gràcia. Però perquè no vaig entendre perquè t'ha fet tanta gràcia tu. És un festival d'humor que se fa a Mallorca.
1: Sí.
6: Quin és aquest festival?
1: Es fes ja-ja.
6: Veida, te va fer tanta gràcia que li vas afegir un jamés. I vas dies...
1: Xavi Canyelles, divendres 9 d'octubre a les 10 en els cines a Rívolis, en el marc del fes ja-ja-ja.
6: Es fes ja-ja-ja, brutal.
1: Però escolta, que això no fa tanta
6: això
1: gràcia.
6: Això m'ha fet molta gràcia.
1: La gent que sap si es fes ja-ja o fes ja-ja-ja-ja.
6: Fes ja-ja-ja. Bé, no ho sé. És a dir, és que li vas afegir un altre. Bé, això...
1: Però tu quan llegeixes, fes ja-ja.
6: Fes ja-ja.
1: Va, d'acord. Però la gent diu, mon, anàvem a fer ja-ja-ja.
6: No és vera, Inés.
1: Sí, perquè ara necessites acabar la frase.
6: Fes ja-ja.
1: Jordi, què n'opines?
7: Aquí sí que jo crec que fes ja-ja bastant clar.
6: És claríssim. I si ho llegeixis en català, seria fes ja-ja.
1: Sí, a veure, perquè si voleu riure en català per WhatsApp, és en bac.
6: Exacte. Jo fa malament,
1: No, ja.
6: Això és vera. Bé, Inés, això és el que t'havia dit, que amb molta estima, però bueno, que has patinat en un parell d'ocasions.
1: Sí. Bé, tu també has patinat.
6: Sí?
1: Sí. I a més, has patinat volent-te fer es graciós. Perquè avui anem plens. Aquest programa se diu Xiu-Xiu, però se pot dir Cirque du Soleil.

0: Bé, Circ du Soleil no, perquè no faríem, no faim cucaveles, okay. Però un circ d'aquest dolents.
1: Escolta-se com és.
0: Nord de Soleil. Música de circ, perquè ets un pallasso.
1: Ui.
0: D'acord? I no precisament dels bons.
2: Mm-hmm. Però és clar, quan hagi descansat... És complicat això, on els trobes? Mira, en aquest acord, quan ha vengut, que té 2 o 3 dies i treu els temps per venir. Però és vera que quan giren per tot el món...
1: No,
2: no, tal volta li vendria... Lo millor li vendria superbé.
1: Perdó.
2: Rodant una micona d'això.
0: Bé, aquesta, no sé si ho heu entès bé, na Marta Sampas mos explicava que és complicat accedir a una entrevista en Enric Mas i dur-lo aquí a xiu-xiu. I en Xavi va dir, per cada ser difícil no vendrà en bicicleta, no, vendrà
1: perquè,
0: en cotxe.
1: Era perquè està en etapa de descans entre una carrera, una cursa i l'altra.
0: No, és una broma que tampoc va fer massa gràcia.
1: No, que no, és molt dolenta.
0: Bastant
1: molt
0: dolenta.
1: Molt, però bé... A vegades passa.
0: Sí, però tu tens aquestes sortides que estan molt bé,
1: sí.
0: Però a vegades directament ja fas sacudit.
1: Sí, perquè ja ho pens...
0: Sacudit
1: ja dolent. Me fa gràcia, jo, però no fa gràcia a tothom, com és natural.
0: No, perquè fas acudits, douts, douts.
3: Mos situem que deix Nehed i la Mar, i aquí és el que ja vos diria jo, que començar a explicar aquesta dona ja és espectacular, perquè bàsicament va ser una actriu de cinema i científica autodidacta. No sé si li posau cara.
1: No, de segon llinatge era de lista, ho sabíeu?
0: No m'ho diguis, això és un acudit. Xavi, per favor.
1: Ai, ai, ai,
0: t'has passat.
1: Has estat improvisat, ara.
0: No,
4: mare
0: t'has
4: meva.
0: Passat. Per favor.
4: Hedy ja Lamar de lista.
3: De lista.
1: Bé, ja està, ho deixem
0: anar. No, ha estat bé. Ha estat bé, ha estat bé.
3: Ha estat bé,
0: ha estat bé.
3: He de dir que
1: ha estat molt degut. Perdona, endavant.
3: Sí.
1: Endavant, exactament.
0: Fins i tot en Jordi se va escandalitzar.
1: Sí, sí.
4: Va ser un escàndol.
1: No
4: mia,
1: Hedy Lamar.
0: Exacte, fèiem referència a la inventora Hedy Lamar. I en Xavi, per si vos ho heu perdut, va dir això.
3: Mos situem que deix Nehed i la Mar, i aquí és el que ja vos diria jo, que començar a explicar aquesta dona ja és espectacular, perquè bàsicament va ser una actriu de cinema i científica autodidacta. No sé si li posau cara.
1: No, de segon llinatge era de lista, ho sabíeu?
0: No m'ho diguis. Hedy Lamar.
1: Sí, de lista,
0: tu,
1: ja
0: de
1: està.
0: Lista.
4: Sí, sí. Sí. És vera que aquell mig segon de silenci criminal, eh?
1: Sí, però, sí. És a dir, i tot aquell temps en què... Jo vaig pensar tot d'una, però vaig pensar, ho dic o no ho dic? Ho dic o no ho dic?
0: I ho vas dir.
1: I vaig quedar
4: passa
1: malament.
4: Això amb els acudits, eh?
1: Sí.
4: Tot corri, dius, què faig?
1: Però, anem-te cap endavant.
0: Bé, ja en duim dos, però n'has fet més aquesta setmana. Sí, perquè en aquest univers teu, dels acudits, hi ha un planeta dedicat en els acudits que no entén ningú. Com aquest, que jo encara no entes. Penélope Cruz, jo crec que és una gran coneguda per tothom, no?
2: Bé, jo diria que no hi ha persona a Espanya que no conegui a Penélope Cruz. De fet, me sona...
1: Jo la confon amb sa germana.
0: Que sí?
1: No, és broma, és broma.
0: S'assemblen molt, eh?
2: Sí, sí, però jo crec que se poden distingir. De fet, crec que...
1: era una broma.
2: Me sona que...
1: He vist que torna de quedar retratat perquè ningú ha...
0: Retratado, sí, ja està. No, la veritat és que no m'ha agafat aquesta
1: broma. No, hi va passar,
0: és que, de fet, no...
1: Però jo crec que m'agrada més. I que ja,
0: no
1: que
0: santes, no santes.
4: Bé, ja està, Xavi, jo crec que fins...
2: Correm a
1: en Joan Jiménez, en Estany i Guantes. No, fa que no.
2: Tampoc. Ets un incomprendido.
0: És que no era ni una broma.
1: No, que no fa
0: simplement
1: ni
0: vas
1: gràcia,
0: dir que les confonies.
1: Sí, no t'he sentit. No, perquè deies, és superconeguda, tothom la coneix.
0: Sí.
1: I jo, per fer sa broma, jo la confongo a sa germana.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè no fa gràcia.
0: I, a més, després, quan fas sa broma, dius, és broma.
1: Sí, demanem perdó. Bé, ja està, a vegades que passen aquestes coses, jo...
0: Sí.
1: Me fa més gràcia el fet de quedar en ridícul i que ningú rigui que no sa broma.
0: Tranquil, que nosaltres sempre serem aquí per riure, Xavi. No passis pena.
1: Saps qui riu més de tots, aquí?
0: M'ho puc imaginar.
1: En Jordi de Fiderrei.
0: En Jordi.
1: Què, Jordi? Com estàs?
4: Bé,
1: passa
4: jo.
1: Bé, eh?
0: Aquesta
4: estic
0: setmana,
4: tranquil,
0: Jordi.
4: Estic tranquil, gaudint d'aquesta teràpia vostra.
1: Però tot ho passa bé.
4: Sí. Jo m'ho passo bé.
1: És, deia, quan jo feia executir que ningú en tenia. Ai, és que en Xavi.
0: Sí.
1: Eh? Moment estel·là. També en tenim per tu. Pot de branqueta.
0: Què ha fet en Jordi aquesta setmana?
1: Home, en Jordi sabem que us assomo de ses mil veus.
4: Això ho has agafat tu i, clar, estàs tot el dia, vinga, Jordi, fes-ho veu.
1: En Quevedo.
4: En Quevedo,
1: eh?
4: Ja vull venir el que passarà aquí.
1: Però és bon, en Quevedo.
4: Quevedo, a mi no m'agrada, però qualcú...
0: Com ho fa en Quevedo, Jordi?
4: No pensi imitar en Quevedo.
1: Per què, Jordi?
0: Perquè ja ho va fer un pic aquesta setmana. Bé mogudet, aquesta cançó que us han dedicat avui.
1: Date. En Jordi l'imita molt bé, en Quevedo.
0: A veure,
4: Jordi.
1: Sí, puja un poc, Joan.
5: Oro y todo lo que vivo.
4: Dale, ya está.
0: No sé, no sé. No, no sé.
4: Es que ya no me quedo. Ja no me quedo bé a mi. No me quedo bé a mi, castellà.
1: Jordi, Jordi. És que és...
0: No me quedo bé, és castellà.
1: És musicalment exquisit, és excels.
4: Home, jo, no clar, jo estic aquí tranquil. Dic, queda-te, ja està en Xavi, ja, ja ho ha vist, ja ho sap. Ja ve, vinga, Jordi, que ho fas molt bé. Vinga,
1: espera.
4: Vinga, puny, bé.
1: Per favor, que és de Ràdio 3. Los 40 principales comencin a pensar si fitxar en aquesta...
0: No, bo... no volen que mos el llevin, però...
5: Todo lo que vivo.
1: Ja està, ja està. S'ha acabat, s'ha acabat. Quiro, aquí tot, tot hem de passar
4: quiro per Saro. Quiro ro,
1: no tant, Jordi, està bé. Hem de passar per Saro tots, aquí.
0: Clar que sí, sí, aquí sempre cantam i rei, mos ho passam bé i, sobretot, mos estimam.

0: si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
0: pinta,
1: mur, jornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: got it.
1: Shoo, shoo.
0: Thank God it's
2: I com cada darrer dia de la nostra setmana connectam amb un amic o amiga del programa per saber què farà aquest cap de setmana. Realment en aquesta secció m'on anam a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I avui connectam amb un porrerenc il·lustre, Joan Ramon Xemena. Bon vespre, com anam?
3: Hola, bones tardes, com esteu?
2: Molt bé. Joan Ramon, t'hem de demanar com has dormit a nit passada, que és la pregunta que feim sempre en aquest programa quan connectam amb qualcú.
3: La veritat que molt bé, la veritat que molt bé. Molt tranquil, molt tranquil.
2: Molt bé. Joan Ramon Xemenes és director de la Filarmònica, il·lustre Filarmònica Porrerenca. I aquest cap de setmana el teniu molt especial, Joan Ramon, perquè sí, feis una col·labo, com diuen els joves d'avui en dia, amb un grup també molt especial, que és Cucorba. Conta-mos, Joan Ramon, què teniu previst per aquest cap de setmana?
3: Sí, diguem, diumenge tenim aquesta actuació, que és un projecte que ja fa uns 10 anys que vam parar damunt la taula, però bé, no s'ha pogut fer fins ara. La veritat que juntar dues institucions musicals com la Filarmònica, que fa 170 anys, i Cucorba, que en fa 50, la veritat que és un... bé, ha estat... jo crec que serà un èxit poder fer aquestes cançonetes amb ells i que tota la gent del poble i, evidentment, qui vulgui venir puguin disfrutar de cantar, ballar i riure a la vegada.
2: I com ha esdevingut aquesta col·laboració? És vera que són, tu has dit, dues institucions, però, clar, no és habitual tampoc aquest tipus de duet, per dir-ho així.
3: No, no, la veritat que és la primera vegada que faran aquest concert simfònic o bandístic, no sé com li volem anomenar, i sí, ja fa anys que ho vam parlar amb ells de fer una col·laboració amb la banda de música. No va sorgir, vull dir, també va venir el Covid, i fa 2 anys van reprendre el tema perquè ells ja estaven preparant aquests 50 anys, i van dir, mira, ara és el moment, i millor moment que aquest. Jo crec que també, no crec que seria impossible, nosaltres celebrant un aniversari, i ells celebrant aquest aniversari, la seva despedida, que serà absolutament magnífica.
4: Clar, totalment, això t'anava a dir, que ells pengen també les bones freses, els Cucorba tanquen etapa, definitivament, ja ho van anunciar fa ja un bon grapat de mesos, per tant, és una ocasió, sens dubte, única. Això serà diumenge, a partir de les 6, en el parc de Naraveta, en la Filarmònica de Porreres. Home, moltes ganes. I Cucorba, tu, Joan Ramon, què ha estat per tu, Cucorba? Com els has recordat? Com els has viscut?
3: Ja els anava a escoltar molts, els vaig escoltar molt perquè anava a escoltar-los i després, evidentment, quan jo vaig tenir les dues meves filles, hi anàvem molt, vull dir, els nens els agradava molt i els seguíem, vull dir, jo no sé quantes vegades hem anat a veure'ls, inclús l'altre dia que els vaig anar a veure Inca, hi havia un vídeo de darrere que sortia Porreres i vàrem poder veure'ns en altres, de més jovenets i més petites, i les nens més petites.
2: Que bona.
3: I és veritat que, no, bé, vull dir, jo els veia com uns mites, entre comentaris, i ara poder fer feina amb ells, poder estar en contacte amb ells, la veritat que, no sé, ha acabat de tancar un poc el cercle amb ells i crec que serà molt especial.
2: I tant. Especial per vosaltres, per tu personalment, per totes les famílies, per totes les illes, que són un grup que tot duim en el cor. Però, clar, com... No sé si mos pots fer spoiler en certa manera, però, clar, com està previst això? Vull dir, ells faran el seu paper de sempre...
3: Sí, sí, sí, ells ja, evidentment, també ho hem ensenyat una miqueta, que també m'ho anaven dient, mira, nosaltres aquí farem les nostres parts teatrals, evidentment, ells han de... Cucorba, saps?
2: Clar.
3: L'únic que hem canviat un poquet és el midi, que solen dur ells normalment, per la banda de música, música en directe tot el temps, que els anirà acompanyant i participant també dels seus teatres i interactuant amb ells el màxim que puguem. Evidentment, ells són experts, són uns pallassos increïbles. No arribem en això, però intentarem acompanyar-los musicalment tot el que sabíem i que si ja em pugui sentir es Cucorba d'una manera que no s'ha sentit mai i que creiem que pot sorprendre i agradar de vegada, de qualque manera.
2: Joan Ramon, en aquesta secció sempre demanam que fareu escat de setmana. Diumenge està clar, però dissabte no sé com te prepararàs per aquest gran dia.
3: Mira, dissabte també tindrem música. La veritat que demà vespre, si voleu, també podeu estar en la Filarmònica Porrerenca, perquè si anem a la Fira del Variat, des de les 9 fins a les 10 i mitja, si anem allà a la Fira del Variat. Vull dir, aquest cap de setmana és molt musical i molt Filarmònica Porrerenca, la veritat.
2: Que bé. La Fira del Variat que se celebra a Palma, la barriada de Pere Garau. I de Joan Ramon Xemena, test del cap de setmana, t'atreveixes a fer-lo?
3: Vinga, anem a provar-ho.
4: Joan Ramon Ximena, en qui sempre demanam quin creus que serà este moment top, és a dir, és millor i és moment flop, és pitjor, el més feixuc del cap de setmana?
3: Jo crec que el moment top serà el concert en Cucorba i el moment flop serà quan acabem i arribi a nostra.
4: I en quina multicona definiria el teu cap de setmana?
3: Ostres, jo crec que en una d'aquestes de celebració grossa.
4: Clar, home, sí, una, aquesta que té... Quina podríem dir, sí. Jordi? Se
0: de
4: sa
0: festa, no?
4: Exacte,
0: se de festa.
3: Se de festa, sí, exacte.
4: I sa foto del teu cap de setmana, quina serà sa gran imatge?
3: Jo tinc moltes ganes de fer-me una foto amb la Gemma, amb Francesc i amb Biel.
4: Clar, jo m'imagino sa foto amb sa filarmònica de Porreres, els Cucorba, sí. Darrere es públic, en es part de Naraveta. Clar, això comença a les 6.
3: Increïble.
4: Després, en se sol que sigui sa pont. Hi ha una foto molt interessant.
2: Se generarà una energia especial.
4: Exactament.
2: Segur.
4: I molt, si mos l'envies, l'altre la publicarem aquí a les xarxes.
3: Vinga, m'hi compromet.
4: Fantàstic.
2: Ensenyars d'aquesta entrevista, clar que sí. I Joan Ramon, podrem ballar en aquest concert?
3: Sí, sí, evidentment, perquè ells interactuaran igualment i se poden ballar. Hem triat, jo crec que d'aquelles cançons més significatives i més recordades, evidentment n'hi ha una que jo crec que llavors podeu imaginar que la farem, que és la banda municipal, com no?
2: Ah, que bona, no? Que bona.
3: I
2: clar que sí.
3: Jo crec que donarà peu a que se pugui ballar i se pugui riure i disfrutar de la música.
4: Home, faltaria més. I Joan Ramon, quantes hores calcules que dormiràs aquest cap de setmana?
3: Jo, la veritat, que som poc dormidor. I segurament dormiré manco del que sol dormir, jo crec que entre 5 i 6 hores cada dia.
4: Bueno, així mateix. Bé, no és gaire, eh?
2: No.
4: Te'n vas a dormir a les 12 i aixeca a les 5, però per mi serà al revés, eh?
3: No, al revés. Em vaig a correcte. A les 1, a les 2 i m'aixeca a les 7.
4: Bueno, va bé.
2: Joan Ramon, i un missatge per qui mos escolta a la redifusió de dilluns a les 6:55 des de matí, que començaran la setmana els nostres oients del futur, és a dir, del present, si mos estàveu escoltant ara. Quin missatge els hi envies?
3: Pues jo crec que la gran sort de poder-nos despertar molts, anar a la feina, disfrutar el que feim i estar amb la nostra família i els nostres amics i, evidentment, disfrutar de la música.
2: I això farem aquest cap de setmana, perquè els missatges positius és una mica també el que ens han ensenyat Cucorba, no? L'alegria de viure.
3: Sí, així, així és.
2: Quina lliçó t'endús d'ells?
3: D'això, de disfrutar, d'aprendre a jugar, de conèixer músiques diferents i també, evidentment, la defensa de la llengua i la cultura d'aquí de Mallorca.
2: Molt bé, Joan Ramon, i de... estem d'acord amb tu.
4: Estem d'acord i, de fet, crec que és una ocasió fantàstica per a tothom que ho vulgui tornar a veure Cucorba, que tindreu altres oportunitats, com és natural, però, sobretot, acompanyats d'una filarmònica. Quant de músic sou, a la filarmònica de Porreres?
3: Ara me n'amanco un altre, molt bon, damunt 75 músics, i diumenge, damunt l'escenari, serem 62 músics acompanyant-los.
4: Déu-n'hi-do, és a dir, hi ha de tot, instruments, és a dir, de tot tipus.
3: Sí, clarinet, flautes, saxos, trompetes, trombons, percussions, etcètera.
4: Nosaltres aquí a Xiu-Xiu, Joan Ramon, tenim una col·laboradora que és arpista. Teniu una arpa, vosaltres?
3: No tenim arpa, però si vol venir tocant la seva arpa, pot venir.
2: li farem
4: arribar, sí.
2: Joan Ramon Ximena, moltes gràcies i molta sort en aquests concerts tan especials aquest cap de setmana.
3: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
4: Perdona, Joan Ramon, un darrer punt. Clar, si qualcú que no està escoltant volgués venir, és entrada oberta o s'han d'aconseguir entrades?
3: Sí. No, entrada oberta. En principi nosaltres ho havíem projectat per fer dos concerts a l'auditori, això és veritat. Però després de veure un poc la demanda com ho estava fent la gent, van dir que clar, serà un desbordell, per dir-ho d'igual que manera, i van dir, mira, el camp i l'Ajuntament, la veritat que hem de donar les gràcies també a l'Ajuntament de Porreres, que se va abocar per un bon equip de so, arreglar molts perquè es part de nervis estigués buit, etcètera, i així estarà obert, serà gratuït per tothom, i que puguin disfrutar de ballar i cantar ja de fora, i també Cucorba també podrà actuar d'una forma més lliure i més oberta per tothom.
2: Fantàstic. Gràcies, Joan Ramon Ximena.
3: A vosaltres.
2: Xavi, Jordi, vosaltres quin record teniu de Cucorba molt ràpid i quin missatge li envieu, que mai vos ho deman, a aquesta gent que vos està escoltant de la redifusió en van dilluns de matí? Vinga, envieu un missatge.
4: El missatge és el que ha dit en Joan Ramon Ximena, que és dilluns, te fa peresa, però el fet de que poder-nos despertar, poder anar a fer feina, escoltar la ràdio, poder fer i desfer, i ja és una gran sort. Així que endavant.
0: Escolta, i que dilluns has carregat les piles també. Vull dir que és un dia per anar content de la feina i fer la millor feina possible.
2: Així m'agrada, així m'agrada. Vos agradava Cucorba quan éreu petits?
4: Sí, molt, veníem moltíssim.
0: Per sonser.
4: I tu, Ines, missatge?
2: Que sí, que hem de... costa molt un dilluns de matí aquest positivisme Mr. Wonderful, però sí, salut i alegria. Moltes gràcies per ser-hi. Hem arribat en el xiu-xiu número 482.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. I és dilluns, dia 28 de setembre. Comencem la setmana amb la crisi de l'habitatge al centre de l'actualitat. Les Balears se sumen a les mobilitzacions de Madrid per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de casa seva la setmana passada. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort a Palma. Nit, 150 persones ja es manifestaran a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogateres de l'Illa.
1: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal.
0: I mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol reclamant l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Cristina Bauzà, bon dia.
2: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra rellotge i ha demanat a tots els partits que facin un esforç per convalidar-lo al Congrés.
3: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
2: Mentrestant, Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà.
0: Tot d'una, escolta, amb totes les veus, a les 8 i 5 en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca en una jornada en què també posem el focus en els preus dels aliments. Avui destacant, però, que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
2: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
4: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
2: A Eivissa encapçala l'encariment de preus. Entre els productes que més augmenten hi ha la llet, un 16% en un any, el xot, un 10%, i les tomàtiques, que es paguen entre 4 i 6 euros al quilo.
0: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
2: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
0: També Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, Sant Josep.
2: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i una de les hipòtesis principals apunta a l'explosió d'una bombona de gas com a origen de les flames.
0: I en els esports, el Mallorca perd el primer partit a casa de la temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia. Per 0-1 se va imposar l'Almeria. Una errada greu del porter Arnau Tenas va fer possible l'únic gol del partit i els 3 punts per l'equip andalús. I a la derrota del partit afegim que varen deixar el terreny de joc per lesió dos jugadors mallorquinistes, Antonio Roca i Morlanes. D'altra banda, al Mundial en ruta de ciclisme, Enric Mas va abandonar quan encara quedaven 105 quilòmetres de carrera.
0: I pel que fa al temps, sapiguem com començam aquesta setmana. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. La començam amb el cel més ennigulat. Avui, de fet, tindrem l'arribada de núvols mitjans, alts, i també ara començam amb alguns núvols baixos a punts de les illes. Per tant, el cel bastant variable durant tota la jornada, sense precipitacions, com a molt poden caure 4 gotes. També començam amb vent de component est, vent de llevant que s'ha d'anar reforçant, així com vagi avançant el dia, bufaran cops moderats. I això provocarà que la situació a la mà es vagi complicant amb el pas de les hores. Tindrem qualque redol amb forta maror, sobretot a punts de l'est de l'arxipèlag, que la resta àrees de marejol. I en temperatures que una altra vegada seran ben suaus. Aquesta passada matinada, ara mateix, tenim temperatures més altes. De fet, en molt de punts han tingut temperatures mínimes per damunt de 20 graus i esperam temperatures màximes que se situaran entre els 29 i 31 graus. Per tant, encara un dia de calor, de basca a totes les illes. Demà continuarem amb aquest ambient de cel mig ennigulat, sense precipitacions i en temperatures mínimes i màximes per damunt del que tocaria per l'època de l'any. De fet, ara mateix tenim termòmetres entre els 19 i 25 graus.
0: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix, Toni Escanillas? Bon dia.
7: Bon dia. I de ja en vosos el llaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, també a la mateixa autopista d'Inca per a l'alçada entre Santa Maria o Marratxina, pràcticament ja, i Binissalem, trànsit lent, i a Eivissa en vosos també, al polígon de Can Bufí.
0: 7 i 5 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
8: Informatiu matí. TV3 Ràdio.
0: Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa contra els desnonaments i per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid.
1: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal.
0: Reclamen la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i també congelar els preus actuals. També a Mallorca hi haurà avui vespre a les 8 una concentració i un sopar col·lectiu a la plaça de Cort de Palma. L'ha convocat el Sindicat de Llogateres de Mallorca, també la coordinadora de l'habitatge, just quan a Madrid centenars de persones continuen acampant a la Puerta del Sol.
9: És la segona jornada que passen en aquest punt de la capital espanyola. Reclamen que el Consell de Ministres de demà aprovi el decret d'habitatge i que la norma inclogui mesures efectives. Alicia del Río és la portaveu del sindicat a Madrid.
10: Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo. Si no, se meten los contratos indefinidos. En este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
9: També s'han pronunciat els manifestants.
11: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa, donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
12: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
13: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
9: Y Mari Carmen, que continúa hospitalizada, les ha enviat aquest missatge.
14: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tened cuidado. Seguir acampando hasta vuestro cuerpo. Aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana. Y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido entonces con creces.
0: Aquí a les Balears, Son Gotleu, a Palma, és una de les barriades on més desnonaments hi ha. Un exemple és el de Mercedes Martínez, que està a punt de perdre casa seva. Tot i el suport de les treballadores del centre de salut i dels seus esforços, la Mercedes veu que quedarà al carrer.
15: Mi situació és que me desahucian, que no me quieren renovar el contrato del alquiler. Pago el alquiler cada mes, pero no me quieren renovar. Entonces yo cobro la pensión no contributiva y no tengo para irme a otro sitio. Llevo 14 años echando los papeles al IBABI. He ido a servicios sociales, a la asistente social, a los ayuntamientos antidesahucio. Ya no sé a dónde tengo que ir más.
0: I aquesta situació de vulnerabilitat econòmica i social a la barriada de Son Gotleu ha augmentat de manera considerable, sobretot el darrer any, una situació en què conviu Beatriz Alonso, metgessa de família a Son Gotleu.
16: No tener vivienda, vivir en la calle, está totalmente relacionado directamente con la salud. Afecta la salud, las personas se mueren más y estamos viendo un cambio muy importante en el barrio.
0: Aquesta crisi afecta la vida al compartiment.

0: El text a punt.
1: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
0: Insisteix que continuen mirant de tancar el suport més enllà de l'esquerra, per exemple, amb Junts per Catalunya, que va vetar-lo fa uns mesos. Ara bé, el suport a la norma també s'haurà de negociar entre els socis de govern.
2: Sumar diu que si el text no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà. Són la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la titular de Sanitat, Mònica García.
3: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora y da igual del barrio del que hablemos.
4: El real decreto, Mari Carmen, tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura.
2: La secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, insisteix en que la protesta no acaba amb un real decret.
5: Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres, contratar profes que tengan unas mejores condiciones de trabajo y que nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra vivienda le permita a la gente tener paz, casa y trabajo.
2: Mentrestant, el Partit Popular proposa construir 1 milió d'habitatges en 4 anys com a solució a la crisi. És el vicepresident d'habitatges del PP, Juan Bravo.
6: Se le pide que baje los impuestos, que facilite la ayuda a los jóvenes, que hagamos el plan del aval para que la gente pueda acceder. Es decir, un paquete de medidas que sin duda es la solución. Ya hemos visto que las políticas de Sánchez lo que están generando es más problemas.
7: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Set i 12 minuts del matí. Avui també vos parlam dels aliments. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i les hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any de juliol a juliol. És un increment considerable, segons admet el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que venen de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i de producció i tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té el sector.
2: El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen ara per un mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
10: El fet de que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
2: A Eivissa i Formentera destaquen en gairebé tots els indicadors d'encariment, en molts de casos per damunt de Mallorca i sempre per damunt de Menorca. El Llebrés ho atribueix al fort increment de demanda de producte local a les Pitiuses durant l'estiu.
10: A Eivissa sempre hi ha un factor, sobretot si mirem preus en l'estiu, que és que la demanda puja moltíssim. Això també fa que mos pugin els preus. És, de totes les illes, la més estacional de totes, diríem, i això fa que els preus en l'estiu sempre siguin més alts que la resta d'illes.
0: A Eivissa encapçala l'encariment, però els preus pugen de mitjana a totes les illes, no així tots els productes fets a les Balears. Aquests són els moviments més destacats si comparam el que es pagava per cada cosa l'estiu de l'any passat i el que

0: S'ha pagat enguany.
1: La llet protagonitza un dels encariments més sensibles, d'un 16% en 12 mesos. El peix ha tingut un comportament semblant amb espècies que s'han encarit i d'altres que s'han abaratit. El dèntol, per exemple, ha caigut 2 euros al quilo, el mateix que el gall de Sant Pere o el cap roig, que n'ha baixat 3. La sardina sí que s'ha disparat i ho ha fet amb un 12% en un any. Pel que fa a les fruites i hortalisses, ho dèiem al començament de l'informatiu, han pujat un 5% de mitjana, però per sota de l'IPC de la resta de productes de l'Estat i d'altres països. El que més ha pujat són les patates i les tomàtiques de Ramallet, que aquestes darreres ja superen els 4 euros al quilo.
0: Precisament parlant de la tomàtica, les altes temperatures de les darreres setmanes han passat factura a la producció d'aquesta hortalissa. El sector agrícola alerta que els preus als mercats ja poden arribar a duplicar-se, passant dels 2 euros al quilo que es pagava fins ara, fins a 4 o fins i tot a 6 euros cada quilo. Els costos de producció i la pujada generalitzada de preus, entre ells el gasoil, també expliquen aquest increment.
1: El director de Terracó, Guillem Adrové, explica que les altes temperatures des de principis d'agost, amb nits també càlides, han perjudicat la producció de tomàtiques, però també d'altres productes com els pebres i fruites, com ara la síndria o el meló.
2: Ja fa unes setmanes que va pujant, es deu a la falta de producció. No hi ha quilos degut a les altes temperatures. No ha cuajat i no hi ha tomàtiques. De dia a 40 o a prop de 40 i qualque dia passar, i en la nit... Les nits, ja han fet tantes nits de més de 20 graus, inclús 22, 24, la planta no descansa mai.
0: I anem a veure de primera mà quins són els preus avui al mercat. Toni Sastres, de Pere Grau, a Palma. Toni, bon dia. Estan molt cares les verdures, i en especial ara ho dèiem, la tomàtica.
3: Bon dia, idò, sí. De fet, així ens ho confirmen els mateixos venedors. Diuen que tot ha pujat per l'encariment dels carburants. Asseguren que s'ha doblat, un fet que els repercuteix a ells, però també als clients que han de suportar, han d'absorbir aquest increment. Expliquen que han pujat tant els productes que importen, els que duen de fora, com els que produeixen, com els que es produeixen aquí. Pels elevats costos de producció, asseguren també, com explicàveu, que les altes temperatures han afectat de ple el cultiu de les fruites i les verdures i de la tomàtica en particular, diuen que ara, i que la majoria, tant la d'ensalada i la de pera, és la d'Almeria i de Múrcia. Un dels propietaris de la fruiteria, Germans Fiol, ell és en Vicenç Fiol, m'explicava fa uns minuts que s'hauran de canviar els hàbits, la forma de cultivar, perquè diu que la color o cau o crema tot. L'escolta.
4: La color ha fet molt de mal. La síndria també no ha estat tan dolça com els altres anys, per ha fet el mes d'una calor extrema i també el meló. Volguem o no volguem, hem de canviar els hàbits. I aquí hi haurà el problema més gros que hi haurà.
3: En la mateixa línia s'expressa na Maria Antònia Pinya, que ven fruites i verdures al nostre cantonet. Explica que sempre que poden venen producte d'aquí. Diu que ara que no hi ha domàtica mallorquina, domàtica de Ramallet, la duen de fora i per aquest motiu puja de preu, assegura, fins que s'estabilitza. Ara bé, diu, aclareix que el client prefereix producte d'aquí al de fora. L'escolta.
5: Sembres una tomatillera, avui va bé, demà hi vas i la flor està cremada. Per tant, no hi ha tomàtica. Ha anat malament tot, debut a la calor, i claro, si hi ha poc gènere, va més que hi ha. Si n'hi ha molt, hi ha un sobrant, el gènere s'ha de treure. I enguany no ha passat això. Ha passat en la tomàtica, ha passat en la prova, ha passat en tot. La tomàtica de Ramallet, cada any n'hi ha menys i cada any n'hi haurà menys.
3: Ja ho heu sentit, la domàtica ha estat una de les verdures que més ha pujat per les elevades temperatures i costos de producció i perquè han hagut de dur-ne de fora. No només ha estat, però, la domàtica que ha pujat. Els venedors expliquen que l'increment de preus ha estat generalitzat a gairebé totes les fruites i verdures per dos motius. Com escoltàvem ara, diuen que l'elevat preu dels carburants i la calorada que ha fet aquest estiu que ha disminuït la producció.
0: Gràcies, Toni. Són ara les 7 i 18 minuts del matí. I ho destacam amb els titulars. Mor un jove de 16 anys a Eivissa en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Casmut. El menor va patir l'accident cap a les 2 de la matinada. Segons els testimonis, hauria perdut el control de la bicicleta i hauria acabat impactant contra un mur. Caterina Abany, bon dia.
6: Bon dia, així és quan arribaren al servei d'emergència. El jove es trobava en parada cardiorrespiratòria. Els sanitaris van iniciar les maniobres de reanimació i van aconseguir finalment recuperar-li el pols. Va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític amb un traumatisme cranioencefàlic, però finalment va morir a conseqüència de la gravetat de les lesions. El jove era alumne de l'Institut de Sa Colomina. L'Associació de Famílies del Centre, de fet, ha publicat a Instagram un missatge de condol per la seva mort.
0: I també he vist finalment a mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casalola, a Sant Josep. La Guàrdia Civil investiga els fets.
7: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. El foc li ha provocat cremades al 90% del cos i després de diverses hores ingressat a l'unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses, no ha pogut fer-se res per salvar-li la vida. Una de les hipòtesis apunta a una explosió d'una bombona de gas com a origen d'aquestes flames.
0: I avui també fa balanç. Turístics, hotelers i restauradors de Menorca celebren les bones xifres del mes de setembre a l'illa. Asseguren que molts de casos són superiors a les de l'any passat. Una de les raons que ho atribueixen és a la tornada del turisme britànic. Ens ho explica Ramiro López.
8: L'hotel Sethport Ciutadella ha tingut plena ocupació des del mes d'abril, inclòs aquest setembre. Han millorat les xifres de l'any passat i també tindran un mes d'octubre molt bo. De moment, les reserves són del 80%. Ho explica Andreu Moll, director d'aquest hotel.
9: 90 no han davallat, o sigui, inclús l'abril, i ara, seguir aquesta temporada, pues, el mes de setembre també està seguint una ocupació per damunt dels 90.
8: Pel que fa al perfil de turista, ha destacat durant els mesos centrals de l'estiu el francès, l'espanyol i l'italià. Ara, en canvi, el que predomina és el britànic, que sembla que retorna amb força a Menorca. Escoltem de nou el director de l'hotel Sethport Ciutadella i a dos restauradors, Fabián Lisboa, segon el càrrec del Chivito, i José Camacho, encarregat del restaurant Trèvol.
9: Temporades baixes i mitges, potser singles.
10: Bastant anglesos, potser més que any passats.
11: I molts que han deixat de vindre uns anys en tornar. Saps? També ho saben si no fa molta calor que venen.
8: Els restauradors expliquen que és un client que consumeix moltes restaurants i que la despesa per persona és alta. Escoltem de nou el gerent del restaurant Trèvol i també a Anabel Martínez, ajudanta de cambrera del Miramar Bellavista.
11: Són gent repetitius, de gent que ven cada any al seu hotel i tal.
12: Septiembre suelen ser más ingleses que otra cosa. Gastan mucho, sí, sí. Y dejan también buena propina.
8: Bars i restaurants consideren que la baixada de la calor i els pocs dies de pluja també han estat claus per tancar el setembre amb molt bones sensacions.
0: També a Mallorca, sobretot al nord, es repeteix la situació. Camp Picafort, per exemple, l'ocupació ara mateix frega el 100% i les tampes de platges plenes, com en ple estiu. A les portes del mes d'octubre encara són molts els turistes que trien la costa per allotjar-s'hi. José Luis Galindo.
13: La temporada va començar amb pa fluixa al nord de Mallorca per mort dels conflictes bèl·lics. Després arribaren els ciclistes, les famílies en ple estiu i ara tornen de nou els ciclistes per tancar el cicle. Amb tot, si bé l'ocupació és de gairebé el 100%, hi ha manco hostes, com detalla Jaume Rac, hoteler de la zona.
14: Està immanent 100%, el que passa que l'ocupació de cap a cap de setembre normalment sol estar un 85%. És vera que l'ocupació continua sent òptima, bé, però no hi ha tanta rotació.
13: Setembre, molts coincideixen, és un bon mes per a les vacances.
15: Perquè el setembre no hi ha molta gent per aquí i no fa tanta calor.
16: Because there are no vacations.
17: Perquè no hi ha vacances, tenim fills petits i ara hi ha menys gent a la platja.
16: We have less people here on the beach.
13: Una opinió que comparteixen també els visitants nacionals i els espanyols residents a l'illa.
18: Mejor que el resto. No sé si diria bueno, pero mejor que el resto seguro.
19: Ahora ya es mucho más fácil pues eso, disfrutar del día y aprovechar de lo bueno que tiene esta isla.
13: A més de la temperatura, hi ha altres motius per decidir fer vacances al setembre a Mallorca. Una és, curiosament, evitar les aglomeracions de turistes.
20: És més car venir durant les vacances escolars que en temporada baixa.
21: Perquè estem lliures, venim ara perquè estem jubilades. Podem viatjar quan volem, no venim quan hi ha molta gent.
22: We don't go when all other people's going.
23: It's more about availability for us because
24: és més un tema de disponibilitat per nosaltres perquè la majoria fem feina a l'estiu i ara és el millor moment.
13: Una bona temporada en aquesta zona de Camp Picafort per als hotelers oberts fins a dia 1 de novembre. Allargar-la tampoc val la pena, diuen, ja que aleshores no hi ha oferta complementària.
0: I tot quan continua viu el debat sobre aquesta activitat, el turisme, segons estimacions com la d'Exceltura, el turisme genera de manera directa indirecta més del 41% del PIB de les Balears. Som la comunitat autònoma, de fet, on aquesta xifra és la més alta, més de 3 vegades la mitjana estatal.
6: Ara hem de dir que habitatge, infraestructures o servei públic són algun dels punts d'aquest debat públic. Per Maria José Aguiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, és injust, diu, que assassini directament tots aquests problemes al sector hoteler. També defensa que han fet feina per canviar el model turístic destinant, diu, fortes inversions i cercant complementarietats amb altres sectors punters, com ara, per exemple, el tecnològic.
1: Tampoc és just que hi hagi una interferència i una assignació de problemàtiques que no venen directament de l'activitat turística, poden tenir algunes vinculacions, per suposat, però que tenen més a veure amb una manca de planificació, de priorització i d'inversió que han patit els darrers 20 o 25 anys en aquest territori.
6: Després de tot un estiu de manifestacions arreu de les illes en contra de la massificació, el GOP torna a insistir en que no s'estan donant respostes en aquestes reivindicacions. Joan Moranta és el president.
2: Per desgràcia no tenim res a celebrar. Tot el contrari, estem veient com cada vegada el turisme està condicionant més la vida de totes les persones que vivim a les illes. Que miris on miris, tot és turisme. I es reflecta més clar d'això, per exemple, és aquesta reforma de la llei agrària, que la manera de fer que les explotacions agràries siguin rentables és afavorint més el turisme dins les explotacions. Justificar-ho tot per tenir més turisme.
0: Ja fa anys també que el debat sobre la diversificació de l'economia està damunt la taula. Segons l'INE, les Balears continuen destinant pocs recursos a la recerca i al desenvolupament. L'any 2024, un 0,4% del PIB, la xifra més baixa de tot l'Estat.
6: És per aquest motiu que el catedràtic d'Economia Aplicada de la UIB i conseller alhora del Banc d'Espanya, Carles Manera, considera que seria necessari augmentar la despesa en recerca i desenvolupament.
3: Pujar de forma gradual cada any sí que se podria fer. I això, el tractor d'això, l'emprenedoria d'això, ha de ser, com passa a tot arreu, d'entrada a Espanya, al sector públic, que seria l'administració, seria el govern. I després, a partir d'aquí, que siguin les empreses privades també que puguin contribuir en l'aportació.
6: Manera defensa que l'import de turisme sostenible podria ser encara més elevat per reforçar, diu, clústers empresarials com el Parc Bit, amb empreses vinculades al software, també la robòtica o la biomedicina.
0: I són ara les 7 i 27 minuts. Faim un cop d'ull a la premsa, començant, Toni, per l'editada a les Balears, que avui té un tema destacat, l'habitatge.
7: És així, efectivament, és un tema recurrent, també, però és cert que cada vegada apareixen més titulars, més cridaners i també reaccions per part de la societat que també són dignes d'esmentar per part de la premsa. Començant pel que explica Última Hora, la seva portada diu que les Balears és la comunitat en general ha perdut el control de 14.000 pisos protegits. És a dir, que aquests 14.000 pisos haurien passat al mercat lliure. Anuncia també la convocatòria d'una concentració a Cort, a la plaça de Cort, a Palma, per part del sindicat de llogateres. Fotografia en aquest cas del futbol, aquest rotatiu, de la Fira del Variat, al Diari de Mallorca, que atenció titula que creix l'arribada de turistes tot i el discurs de contenció del govern balear. Han vengut un 2% més de visitants que l'any passat, entre maig i juliol. En Petit diu també que creix la pressió al carrer per trobar mesures contra els desnonaments per l'efecte Mari Carmen, el titlla d'aquesta manera. Precisament Mallorca Diario, parlant dels digitals, parla del decret Mari Carmen, que precisament es debatrà al Parlament, però en gros diu que Fernando Rubio, conseller de Territori del Consell, assegura que faran dos carrils més a l'autopista d'Inca Palma, això per acabar amb la congestió. Això, mentre un altre dels digitals, l'Ara Balears, assegura que prop de 145.000 illencs viu sense por de beure aigua del grifó. OK Baleares obre amb successos, en aquest cas, un dia més, i entre ells la mort d'un home, un incendi, un enfermitatge d'Eivissa, en parlàvem fa just una estona. És també portada al periòdico d'Eivissa, anant ja amb els diaris editats allà, que precisa que el foc va ser a Casa Lola. Foc mortal a un poble barraquista, diu el periòdico, i atenció al titular del Menorca, que diu que la manca d'aigua de pluja fa que les restriccions de l'aigua hagin de mantenir-se ja iniciada la tardor.
0: I el tema de l'habitatge és també central als diaris editats a Espanya, però el tractament és molt diferent segons la capçalera.
7: És així, passa molt sovint, però avui precisament es nota especialment, perquè mentre El País, per exemple, mostra una fotografia de pràcticament tota la portada de la Porta del Sol, plena de joves acampats, una fotografia aèria, des de l'aire, després del cas Mari Carmen, diu en titular la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren sol. Es refereix només amb aquest nom a la plaça. A baix parla d'una negociació a contrarrellotge amb els socis de govern per aprovar aquest decret llei d'habitatge. I fixeu-vos quin canvi si llegim, si el que llegim és la portada del Mundo, que diu textualment Sánchez cerca un decret Frankenstein de l'habitatge per enredar, utilitza aquest terme, els seus socis. Com dèiem, ho du en petit, ho du a baix, perquè en gros posa un titular que explica que Delcy Rodríguez es podria haver infiltrat en el govern espanyol i es basen en uns missatges dels quals darrerament n'han tret diverses portades. ABC posa fotografia de sol també, pràcticament la mateixa del País, fotografia aèria plena de gent, però no posa titular d'això. En petit el que diu és que la policia va rebre ordre de no actuar contra la gent. I La Vanguardia també, in extremis, cerca el sí de Junts i Podem al govern.
0: I hem arribat a les 7:30. Les Balears se sumen a les mobilitzacions a Madrid per donar suport a Ana Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de casa seva la setmana passada. La coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta per avui a les 8 del vespre a la plaça de Corta Palma.
4: I a nit, 150 persones ja s'han manifestat a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogaters de l'illa.
5: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería ser criminal.
0: Mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol. Reclamen l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra el rellotge i ha demanat a tots els partits que facin un esforç per convalidar-lo al Congrés.
9: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
4: Mentrestant, Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions no participarà al Consell de Ministres de demà.
0: A les 8:05 en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca. Són una jornada en què també destacam que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
4: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
10: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
4: A Eivissa encapçala l'encariment de preus. Entre els productes que més pugen hi ha la llet un 16% en un any, el xot un 10% i les tomàtiques que es paguen entre 4 i 6 euros al quilo.
0: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
4: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
0: També a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep.
4: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i una de les hipòtesis apunta a l'explosió d'una bomba de gas com a origen de les flames.
0: I el Gremi de Llibreters tanca la 37a setmana del llibre en català, satisfets amb les vendes de les obres d'autors locals que acaben de publicar.
4: També posen de manifest que l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. La vicepresidenta del Gremi és Marta Prunés.
11: I estem completament segurs que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
4: El programa ha reunit una trentena de participants als Jardins de la Misericòrdia a Palma, entre ells escriptors i persones rellevants de la cultura.
0: I pel que fa al temps, sapiguem com començam aquesta setmana. Això és que Cifra, bon dia.
25: Bon dia, la començam amb alguns canvis, sobretot amb augment de núvols. Res a veure la setmana passada, avui ja tenim el cel mig ennigulat per començar i, a més, han de continuar arribant aquestes nigulades que deixaran l'ambient bastant variable i, a més, també amb una sensació de bàsquia, de calor. Avui han de ballar molt poquet les temperatures mínimes. Aquesta passada nit i matinada, en molt de punts, ha costat de ballar per davall dels 20 graus i esperam unes temperatures màximes que se situaran a migdia entre els 29 i 31. 1. Amb vent de llevant, que començarà a bufar amb més intensitat ja a partir de mig matí, i també farà que la situació a la mà, a totes les bandes exposades a aquest vent de component est, es vagi complicant i tindran redols amb forta maror i ones de més d'un metre i mig. De moment, ones entorn dels 90 centímetres o un metre. Esperem una situació també aquestes pròximes hores dominades, per tant, per aquesta temperatura alta, per molta humitat, sensació de calor, i de fet ara mateix ja tenim temperatures elevades entre 20 i 25 graus en molts de sectors de les illes. Per demà esperant també un temps molt variable, de moment amb poca precipitació, poden caure aquests dos dies qualque gota, però serà molt poqueta cosa, i encara aquesta pròxima nit i matinada les temperatures mínimes poden pujar una mica més.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: 7 i 35 minuts en els esports. Gavi, el Reial Mallorca ha perdut el primer partit com a local.
12: Així és, derrota dels Barbells per 0-1 davant l'Almeria Son Moix, on encara no havien perdut cap partit. És la segona jornada de les 7 disputades en la que el Mallorca no suma cap punt. El gol del conjunt andalús el va fer Miguel de la Fuente al minut 35, aprofitant una errada del porter mallorquinista Arnau Tenas. A més, cal afegir que el Mallorca va patir dues lesions, Antonio Roca i Morlanes, que varen deixar el camp abans del descans. La nota positiva va ser el debut d'Alberto Moreno. Amb la derrota, el Mallorca és cinquè a la classificació amb 13 punts, sentint la valoració de l'entrenador del Mallorca, Luis García.
14: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle pues se han puesto por delante, ¿no?
12: El tècnic afegeix que part del partit va estar condicionat per les lesions de Roca i Morlanes.
14: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido, pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
12: Luis García fa referència del primer diagnòstic pendents de les proves dels lesionats.
14: Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos, y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
12: Pel que fa a l'arbitratge, l'Asturià també considera que l'àrbitre se va complicar la vida.
14: El árbitro evidentemente siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él.
12: Altres resultats d'ahir, a la jornada 7, Valladolid 3, Córdoba 1, Eibar 3, el nou líder, l'Eibar, Las Palmas 2, Burgos 1, Eldense 0 i Oviedo 2, Sporting 0. Avui tancarà la jornada el partit Leganés-Castelló quan siguin les 8 i mitja del vespre. El pròxim partit del Mallorca serà a domicili. Diumenge visitaran el Girona a Montilivi a les 9 del vespre en partit corresponent a la 8a jornada. Més futbol. A segona federació, només el Poblense va guanyar el seu partit. L'equip Pobler va superar el València-Mestalla per 1-0 amb un solitari gol de Diego López a la primera part. En acabar el partit va parlar el davanter del Poblense, Juan Midurán.
15: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
12: La penya esportiva va perdre a casa 0-2 davant el Múrcia Imperial. El Mallorca B va caure per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nucía, i l'Atlètic Balears no va passar de l'empat 1-1 al camp del Cieza. Sentim l'entrenador de l'Atlètic, Òscar Troya.
16: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa. Hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas, y el equipo se ha rehecho.
12: A la classificació, només el Mallorca B està fora de la zona de descens, on sí són el Poblense, l'Atleti Balears i la Penya Esportiva. Pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres. I el Sant Rafel va perdre el partit d'anada de la prèvia de la Copa del Rei per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada se jugarà diumenge a les 4 al camp del conjunt català. Per acabar amb el futbol, la selecció espanyola juga demà a Sevilla contra Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Espanya arriba al partit després de guanyar Anglaterra a Wembley per 2-3, mentre que Croàcia va superar la selecció de la República Txeca per 1-2. I la selecció femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals després d'empatar 0-0. I acabam amb ciclisme. Enric Mas va abandonar la carrera a 105 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal a Canadà, a la prova en ruta. El campió del món, el nou campió del món, va ser l'estatunidenc McNulty. Recordam que dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26ª a 8:40 de la campiona Vollering.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
17: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
8: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: 7:42 del matí a les Balears. El dèficit de policies locals a determinats municipis s'enquista. Ara per ara queden places sense cobrir. El motiu, Toni, és que molts aspirants no han superat les proves.
7: És així a Menorca, per exemple. Hi ha vacants, 7 places a Maó, 2 a Ciutadella. A Mallorca, amb 9 municipis amb oferta de plaça, la major part a Palma. Hi ha hagut 8 aprovats més que places. Això permetrà integrar una borsa d'interins. En total, prèvia formació, se'n repartiran 84 d'agents en plaça adjudicada entre els nous ajuntaments mallorquins sol·licitants. Feliciano Franco, secretari autonòmic del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya, explica que hi ha aspirants suspesos que han duit la prova als tribunals en considerar que no han tingut informació a bastament.
18: Això està a tribunals. Jo crec que veurem gent que el jutge li dirà al govern balear la pròxima promoció, totes aquestes places són per aquests que han guanyat.
7: El govern, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública de l'EBAP, defensa la idoneïtat i legalitat del test psicotècnic. El director, precisament Pedro Siquia, assegura que no és la fase en què hi ha més suspesos.
19: En cap d'estrès, el psicotècnic s'aprova amb menor percentatge d'edat. S'aprova amb el selectiu i els coneixements. Aquesta prova, al final, és molt important per avaluar aquestes actituds i si realment compleix amb el requisit de lloc de feina de policia.
7: La convocatòria unificada de proves de l'Escola Balear d'Administració Pública haurà permès seleccionar i formar prop de 700 policies locals per mig centenar d'ajuntaments a final de legislatura, segons el Departament Autonòmic.
0: I l'Ajuntament de Sant Josep compta des de fa dues setmanes amb 29 càmeres de videovigilància i 12 detectors de matrícules operatius al municipi. Són molt útils a les intervencions de la policia en accidents de trànsit i també de seguretat ciutadana. Gemma Huasc.
20: Des de fa dues setmanes és molt més fàcil detectar les infraccions viàries a alguns punts de Sant Josep amb el nou sistema de càmeres de videovigilància. El consistori destaquen, però, que són molt útils en els accidents de trànsit i en els casos de seguretat ciutadana, com els robatoris, sobretot en les fases d'investigació que du a terme la policia judicial. José Antonio Granados és cap de la policia local de Sant Josep.
21: Que lo que hace es permitir esclarecer muchos hechos delictivos y luego también permite disuadir de muchas conductas delictivas. Así nos lo ha manifestado, por ejemplo, Guardia Civil al comentarnos que los robos de relojes de alta gama en Playa Hermosa pues han descendido de una forma drástica.
20: A més, s'han instal·lat un total de 12 càmeres de detecció de matrícules que s'utilitzen també per trobar vehicles robats o detectar taxis pirata. N'hi ha un miler de presumptes vehicles que es dediquen al transport il·legal registrats al sistema, per això les alertes més abundants que arriben a la policia són per aquest motiu.
21: En el momento que nos salta una alerta, que nos puede saltar tanto en la centralita, en el ordenador, como en los teléfonos móviles, pues si tenemos recursos y es una prioridad en ese momento o se puede confirmar, pues hacemos la comprobación. Las más abundantes son de taxis pirata porque la lista de taxis pirata que manejamos a lo largo del año y que va incrementándose conforme avanza la temporada, pues es una lista extensa.
20: El consistori vol crear la figura de l'operador de càmera que podrà saber el que passa als punts on hi ha accidents o altres tipus d'incidents abans que arribi la patrulla.
0: I passen 45 minuts a les 7 del matí. Moment ara per la primera entrevista. En aquest informatiu, el preu del gasoil agrícola ha pujat un 48%. En només un any, el sector agrari adverteix que la situació és de cada vegada més difícil de sostenir. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions arreu de l'Estat per reclamar mesures davant l'encariment dels combustibles. Preocupació també a Unió de Pagesos per l'impacte d'aquesta pujada en unes explotacions que ja fan feina amb marges molt ajustats pels sobrecostos de producció més elevats aquí a les Balears. En parlem ara en directe amb Joan Gaià, portaveu d'Unió de Pagesos. Bon dia.
22: Bon dia.
0: D'un any per l'altre, com s'han encarit els preus? Quines són les expectatives, també? És a dir, si preveu que els preus s'escalin encara més?
22: Bé, a principi d'any pagàvem el gasoil agrícola a 90 cèntims. En el març, en la crisi de l'Iran, se va disparar i va arribar a 23. Llavors se van posar en marxa una sèrie d'ajudes i això, i ara som a 1,73 o 4, el gasoil agrícola. Clar, aquesta pujada de 80 cèntims, o de 80 i pico de cèntims ja, en menys d'un any, és molt complicada.
0: Mm-hmm. Per tant, això es repercuteix també en el preu dels productes. Quines són les expectatives? És a dir, preveus que els preus escalin?
22: Sí, malauradament, nosaltres sempre hem denunciat que el sector primari té dificultats, diríem, per posar preu en el seu producte. Perquè el gran mercat de l'agroalimentació el que fa és marcar els preus ells. Val? Aquí, qui guanya dos vers de veres damunt l'alimentació de la gent són els supermercats i les grans distribuïdores. Clar, el marge de negociar que tenim és molt petit i, per posar un exemple, si puja 2 cèntims de gasoil, nosaltres no podem pujar 2 cèntims a menjar. I això va a costa del nostre marge. I, per tant, una situació d'aquestes que s'allarguen en sotens ho fa molt insostenible, perquè va contra el nostre marge. I això dificulta les coses. Hem d'afegir que ha estat un any, una temporada dolenta, perquè ha fet molta calor, el sector hortalís ha tingut problemes, hem detectat una caiguda del consum de producte local, perquè la crisi afecta tothom, nosaltres ho entenem, I clar, em sap greu començar el dilluns així, però és una situació complicada.
0: Mm-hmm. Parlava del producte local, ha caigut el consum de producte local, però el producte local podríem dir que aguanta millor les pujades de preu?
22: Bueno, nosaltres l'impressió que tenim és que la gent que consumeix local té una certa consciència de fer-ho i, per tant, assumeix que consumir local costa més doblers. Per què? Perquè els nostres costos de producció són més llars, però també és cert que quan una persona aposta per un producte local, aposta per un producte molt ben fet. És a dir, una fruita, una tomàtilla feta i produïda aquí té uns costos més elevats, però compleix tota la normativa europea i és un aliment més segur, hem de ser conscient d'això. Vull dir, comprar una tomàtilla barata que ve de Marroc no mos garanteix la mateixa situació, diríem, i per tant tenim un públic, afortunadament petit, però molt conscienciat, que mos ajuda, diríem.
0: Senyor Gaia, parlava de la situació del seu sector davant d'aquest panorama. Penseu sumar-vos a les manifestacions? S'ha parlat de que es convocaran manifestacions, però encara no hi ha una data concreta. Vostès s'hi sumaran?
22: Nosaltres mos sumarem a les mobilitzacions, som un sector molt afectat, però aquí, ho deien sempre, aquesta proximitat que tenim en els nostres consumidors, en els consumidors de producte local, molts fan que també hem de ser coherents quan protestem. L'altre dia parlava amb la Joana Mascheró, que és de Dupa, parlaven sobre les mobilitzacions, i ella deia, i crec que molt encertadament, que hem d'anar a protestar per la pujada de gasoil i estar en gasoil dins els tractors. Clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestem hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors, i això no ens interessa, perquè precisament són ells els que continuen o permeten que a Mallorca es continuï fent agricultura, per tant, els hem de cuidar, diríem.
0: Uh-huh. Hi ha qualque data pensada per començar aquestes mobilitzacions?
22: No, la veritat és que encara no hem posat data i suposo que aquesta setmana començarem a fer moviments amb altres entitats per començar a tancar coses, diríem.
0: I de ben estaran pendents d'aquests moviments i si es confirma alguna data. Joan Gaia, portaveu d'Unió de Pagesos, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu Matí Divendres Ràdio en directe.
22: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Amb aquesta primera entrevista del dia hem arribat a les 7:50. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Investiguen un possible cas de violència masclista a La Campana, a Sevilla. El suposat autor de la mort a punyalades de la seva parella, una dona de 47 anys, s'ha entregat a la Guàrdia Civil després de romandre atrinxerat durant tota la matinada d'ahir en el seu habitatge.
7: La víctima va ser traslladada a un hospital, però va morir poc després per les ferides. L'home es va amagar a la casa i després d'hores de mediació dels agents de la Guàrdia Civil va acabar entregant-se. La parella té un fill menor d'edat que va presenciar els fets, que ara roman en custòdia dels serveis tutelars. La víctima estava inscrita en el sistema biogent de protecció, però per un fet relacionat amb una parella anterior. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
0: I la Policia Nacional ha desallotjat un assentament de migrants que estava a prop de la desaladora de Ceuta. Els agents han perseguit algunes persones que intentaven fugir.
7: 30 d'aquests migrants han partit en direcció a les muntanyes de la ciutat quan han vist que venia la policia. Els altres han estat traslladats per agents a la zona de la fàbrica del Guano. Poc després han intentat tornar a la platja, recollir les seves pertinences i s'ha repetit l'escena de persecució. Francisco López, comissari general de Seguretat Ciutadana.
1: Calculamos que sobre unas 250 personas son las que estaban ubicadas, se les ha levantado y de momento no había espacios creados habitacionales que sabemos que están trabajando por parte del Ministerio en su materialización y los hemos llevado a la zona de Guano.
7: Encara a Ceuta, unes 600 persones s'han manifestat per exigir reforços a la frontera i que la ciutat torni com més aviat millor a la situació de normalitat, mentre que aquesta setmana la jutgessa que investiga l'entrada massiva escoltarà com a testimonis el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, també l'excap de gabinet de la delegació del govern i el cap de la policia local, Ceutí.
0: I ha extingit l'incendi forestal de Calvos de Randín, a Ourense, després de cremar 518 hectàrees.
7: Això ha estat a Galícia, mentre que a Andalusia, a Igualeja, a Màlaga, ha estat estabilitzat també un incendi forestal que havia obligat a confinar un milenar de persones. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Saiz, ha informat que la finalització de totes les mesures de protecció de la població ja és un fet.
2: La evolución ha sido tan favorable, ha sido tan potente el trabajo que se ha hecho, que la evolución nos permite tomar una decisión de esta magnitud, lo cual, pues lógicamente, rebaja rebaja el riesgo y también, lógicamente, la repercusión del incendio.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix avui amb el primer ministre de Groenlàndia, amb Jens Frederik Nielsen, a Barcelona.
7: L'entrevista amb el dirigent de Groenlàndia té pocs dies... Bé, arriba pocs dies després que els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmassen a Nova York un acord de defensa sobre el territori àrtic.
0: I de l'exterior, la Xina confirma la pròrroga de la treva comercial amb els Estats Units fins al gener del 2027.
7: Tots dos països han acordat un marc de reducció aranzelària recíproca sobre productes valorats en uns 30.000 milions de dòlars per cada part, pel qual aproximadament el 90% dels béns inclosos veuran reduïts els seus aranzels.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, espera reprendre aquesta setmana les negociacions amb l'Iran després de rebutjar la seva proposta. Teheran proposava reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i reprendre les converses nuclears a canvi que els Estats Units aixecassin el bloqueig naval dels ports iranians, anul·lassin les sancions al cru iranià i es restablís l'alto el foc.
7: Trump va explicar que durant aquest cap de setmana han passat per l'estret d'Hormuz nombrosos petroliers amb més de 20 milions de barrils. Aquest seria la quantitat més gran de petroli d'ençà de l'inici de la guerra.
0: 7 i gairebé 55 minuts. Moment per la cultura. I avui ens atem la cultura parlant de la setmana del llibre en català de Palma.

0: massa reescrivint.
1: L'organitza el Gremi de Llibreters i es tanca aquesta 37a edició com tot un èxit i amb la satisfacció de comprovar com l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. I no ho deim només nosaltres, ho diu també la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Laia Alegrat.
2: És vera que llegir torna a estar de moda, d'alguna manera, i això és molt important.
1: En tot cas, els professionals en fan un bon balanç d'aquesta edició d'enguany.
3: És així, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals, que acaben de publicar llibres i que són molts. Han estat, de fet, el millor reclam de la vicepresidenta.
2: Crec, clar, no hem fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
3: I un altre del punt forts de l'èxit d'aquesta edició també ha estat la seva actual ubicació als Jardins de la Misericòrdia, que es consolida com a escenari perfecte. Una punta, la de l'ubicació i la de les vendes, que confirmava un altre de les vicepresidentes del Gremi, Marta Prunés.
4: Ha estat un gran èxit. Totes les activitats han estat completes. Hem pogut fer activitats de matins per a les escoles i les vendes han augmentat respecte dels anys anteriors. Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert i estem completament segurs de que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
3: El programa ha reunit una trentena de participants, entre ells escriptors, persones rellevants de la cultura, com per exemple Laura Agost, que ha presentat el seu darrer llibre, El preu de néixer.
5: El llibre va sortir publicat en català dia 9 de setembre. També hi ha hagut un interès en la novel·la a nivell internacional perquè s'ha de traduir 9 idiomes i, per tant, això també fa molta il·lusió. I aquesta juga se situa en un terme mig entre thriller moral, però també s'ha distòpia.
3: Més d'una vintena d'activitats adreçades sobretot als menuts, que varen estar estivades, més vendes que l'any passat, també i especialment d'autors locals, dèiem, la gent de les paradetes, atenent al públic, també ho confirmava.
6: Totes les activitats enguany s'han omplert gom a gom, ha estat tot un èxit.
7: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de la Laura Agost també estan a punt, d'en Biel Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
3: Els reclams no eren poca cosa, a banda d'aquests autors que acaben d'esmentar, també Dolors Miquel, Biel Mesquida, Miquel Barceló, una edició la d'enguany que, amb manca de confirmar-ho en xifres, que estaran segurament a punt de sortir, omple el Gremi d'Esperances per les properes edicions.
1: La dibuixant del jueves, Irene Márquez, ha guanyat el Premi Nacional de Còmic amb La Muerte, publicat per l'editorial mallorquina Outsider Comics. És la segona vegada que un llibre d'aquest segell aconsegueix el guardó.
3: La mort dona títol a aquest còmic d'Irene Márquez. El dilluns, una telefonada explicava li va canviar la vida. Una telefonada en la qual li anunciaven precisament que era la guanyadora del Premi Nacional de Còmic.
8: Y bueno, y me lo dijeron y yo no daba crédito, o sea, pensaba que era una broma o algo así.
3: Al darrere d'aquest èxit hi ha Outsider Comics, dèiem, una microeditorial amb seu a Llubí. Joan Lassalle, Ata, n'és el seu fundador.
9: És aquest punt sutil, no?, de compte dur, que pareix que no saps on estàs anant i, clar, de repente fa un quiebros històric que és molt guai.
3: Suïcidis, dols, accidents, crims, la mort és el nexe d'unes historietes nascudes, explicava Márquez, d'una obsessió.
8: A mí durante una época sí que me obsesionó un poco el tema de manera personal, ¿no? Como que pensaba mucho en la muerte y en mi propia muerte, en la muerte de los demás. Me asaltaba un montón cuando me despertaba por las mañanas y fue una manera muy guay de darle salida a esta obsesión.
3: Explicava això, donar-li sortida en aquesta obsessió per mitjà de l'humor, una via que, a més, aconsegueix rompre els tabús.
9: Te trobes que se pot xerrar, que se poden fer xistes, que hi ha situacions que són dures, que dalt, però que te les trobaràs.
3: Un viatge emocional entre la rialla i el dolor, amb una única incertesa, o única certesa, volen dir, que el manco de moment és una certesa, i és que tots acabaran morts.
1: Pido bé, Irene Márquez, que ha guanyat el Premi Nacional de Còmic, aquesta dibuixant del jueves per La Muerte, publicat per l'editorial mallorquina Outsider.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dilluns 28 de setembre i començam la setmana amb la crisi de l'habitatge al centre de l'actualitat. Les Balears se sumen a les mobilitzacions a Madrid per donar suport a Ana Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de casa seva la setmana passada. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort. A nit, 150 persones ja es van manifestar a Eivissa per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Daniel Granda és el portaveu del sindicat de llogateres de l'illa.
2: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería ser criminal.
1: I mentrestant, a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol reclamant l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que inclogui mesures com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Cristina Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que hi fan feina a contrarrellotge.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
3: També, però, ha de negociar amb els socis de govern. Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà.
1: Tot d'una, en parlarem amb el Sindicat de Llogateres de Mallorca, això en una jornada en què també posem el focus en els preus dels aliments. El producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
3: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. Joan Llebrés és el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local.
5: Amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
3: A Eivissa encapçala l'encariment dels preus.
1: I avui també és notícia la mort a Eivissa d'un jove de 16 anys en un accident de bicicleta.
3: El menor va perdre el control i va xocar contra un mur. Els fets varen passar cap a les 2 de la matinada. El jove va ingressar a la policlínica Nuestra Senyora del Roser en estat crític, però va morir hores després.
1: I també a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep.
3: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. La Guàrdia Civil investiga ara els fets i una de les hipòtesis apunta que l'explosió d'una bombona de gas com a origen de les flames.
1: I en els esports, el Mallorca perd el primer partit a casa de la temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Per 0-1 se va imposar l'Almeria. Una errada greu del porter Arnau Tenas va fer possible l'únic gol del partit i els 3 punts per l'equip andalús. A la derrota, afegim que varen deixar el terreny de joc per lesió dos jugadors mallorquinistes, Antonio Roca i Morlanes. D'altra banda, al Mundial en ruta de ciclisme, Enric Mas va abandonar quan encara quedaven 100 quilòmetres de carrera.
1: I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, de cel més variable. Avui tindrem una mescla de núvols baixos, però també l'arribada de núvols prims. A punts de les illes, el cel a estones estarà més tapat i fins i tot poden caure 4 gotes, però no ha d'anar més. De moment, començàvem amb també molta basca, amb temperatures altes. Avui les mínimes han davallat ben poquet, molt de punts han tingut una altra vegada nit tropical. Avui les màximes tornaran a ser elevades i, a més, amb molta sensació de basca. La humitat serà alta i tindran temperatura entre els 29, 30, 31 graus a molts punts de les illes. Amb vent també de component est, vent de llevant que s'intensificarà amb el pas de les hores, ja tindran cops moderats a partir de mig matí. Això fa que també la situació a la mà es vagi complicant una mica i a punts de l'est de les illes tindrem redols amb forta maror, amb ones que superaran el metre i mig d'altura. Recer del vent de llevant, la situació ja serà bastant més tranquil·la. Demà continuem amb aquesta mateixa situació. De moment, precipitacions no en veïn de destacades, només 4 gotes i demà una altra vegada el cel bastant ennigulat, sobretot la primera part del dia. Aquesta pròxima nit i matinada, la temperatura mínima tornarà a ser ben elevada i costarà que davalli dels 20 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia, Ido. Ara mateix hi ha embotellaments a l'enllaç de la via de cintura de l'autopista d'Inca, la via de cintura, també a l'autopista d'Inca, des de Consell fins a Binissalem, trànsit molt lent, amb embotellaments també. Tota la via de cintura també ara mateix hi ha trànsit lent. I també a la carretera de Manacor, sobretot a l'entrada de Palma. Tràfic lent també a l'autopista de Ponent a l'alçada de Bendinat i amb bossos també importants a Eivissa, a polígon de Can Bofí i també a Can Cirer.
1: Són ara les 8 i 5 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Unes 150 persones s'han manifestat aquest diumenge a Eivissa contra els desnonaments i per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid. Reclamen la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer, mesures estructurals per impedir els desnonaments, una reforma de la llei d'arrendaments urbans i congelar els preus actuals, entre d'altres. Daniel Granda és el portaveu del Sindicat d'Inquilines de l'Illa, qui ha convocat la protesta.
2: Son los propietarios los que fijan los precios y son ellos los que han decidido ir adelante con esta crisis porque se están beneficiando directamente de una forma que debería de ser criminal. Mientras se les permita hacer este tipo de cosas y ellos pues sigan pudiéndose lucrar y puedan seguir viviendo del cuento, porque lo que están haciendo es vivir del salario de los demás, pues van a seguir haciéndolo. Necesitamos que alguien le pare los pies. Si no es el gobierno, pues tendremos que ser nosotros de una forma u otra.
1: També a Mallorca hi haurà avui vespre a les 8 una concentració i un sopar col·lectiu a la plaça de Cort de Palma. L'ha convocat el Sindicat de Llogateres de Mallorca i la coordinadora de l'habitatge just quan a Madrid centenars de persones continuen acampant a la Puerta del Sol.
3: És la segona jornada que passen en aquest punt de la capital espanyola. Reclamen que el Consell de Ministres de demà aprovi el decret d'habitatge i que la norma inclogui mesures efectives. Alicia del Río és portaveu del sindicat a Madrid.
9: Tenemos un plan muy concreto y seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo. Si no, se meten los contratos indefinidos. En este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
3: També s'han pronunciat els manifestants.
10: Nos parece indignante que no podamos vivir en Madrid, en nuestra casa, donde viven nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras familias, y que se nos eche de casa. Mari Carmen es la gota que ha colmado el vaso.
11: Vivimos peor, en peores pisos, hacinados, nos desahucian, nos echan.
12: Hay que regular ya la vivienda, necesitamos un cambio ya.
3: I Nina Mari Carmen, que continua hospitalitzada, els ha enviat aquest missatge des del llit del centre hospitalari.
13: Os pido a todos valor, luchar. Defender lo que es vuestro. Y, por favor, tened cuidado. Seguid acampando hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana. Y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido entonces con creces.
1: Com dèiem, a Palma s'ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort. Per parlar-ne, saludar en Miquel Duran, que es portaveu del Sindicat de Llogateres de Palma. Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Heu decidit sumar-vos a les protestes de Madrid. Per què? Quin és el missatge que voleu donar?
14: Bé, per començar, que hi ha moltes més Mari Carmens i que... I que és un poc el nostre dia a dia i necessitem veure que tenim la força suficient com per defensar-les.
1: Uh-huh. Demaneu al govern central que aprovi el decret Mari Carmen, ja que assegureu que el cas d'aquesta dona de Madrid no és únic. Hi ha moltes persones a les illes que es troben en aquesta mateixa situació?
14: Sí. Bé, en el Sindicat d'Habitatge de Palma Fund cada... dijous feim reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments a persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
1: Uh-huh. Amb aquesta concentració avui, com dèiem, a les 8 a la plaça de Cort, podria acabar amb una acampada com la de la Puerta del Sol a Madrid?

0: que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: Insisteix que continuen mirant de tancar el suport més enllà de l'esquerra, per exemple, amb Junts per Catalunya, que va batre-lo fa uns mesos. Ara bé, el suport a la norma també s'haurà de negociar entre els socis de govern.
2: Sumar diu que si el test no atén les seves reivindicacions, no participarà al Consell de Ministres de demà. Són la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i la titular de Sanitat, Mònica García.
3: Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora y da igual del barrio del que hablemos.
4: El real decreto, Mari Carmen, tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura.
2: La secretària política i eurodiputada de Podemos, Irene Montero, insisteix en que la protesta no acaba amb un real decret.
5: Necesitamos expropiar las viviendas a los fondos buitre, necesitamos que las casas sean para vivir, prohibir la especulación, bajar el precio de los alquileres, contratar profes que tengan unas mejores condiciones de trabajo y que nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra vivienda le permita a la gente tener paz, casa y trabajo.
2: Mentrestant, el PP proposa construir 1 milió d'habitatges en 4 anys com a solució a la crisi. És el vicesecretari d'habitatges dels populars, Juan Bravo.
6: Se le pide que baje los impuestos, que facilite la ayuda a los jóvenes, que hagamos el plan del aval para que la gente pueda acceder. Es decir, un paquete de medidas que sin duda es la solución. Ya hemos visto que las políticas de Sánchez lo que están generando es más problemas.
1: Són ara les 8 i 12 minuts.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I avui també vos explicam que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i les hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, és a dir, de juliol a juliol. És un increment considerable, segons el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que venen de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i de producció, tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té en el sector.
2: El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors de les Balears passen per un mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
9: El fet de que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I, sobretot, el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
2: A Eivissa i Formentera destaquen en gairebé tots els indicadors d'encariment, en molts de casos per damunt de Mallorca i sempre per damunt de Menorca. Llebrés ho atribueix al fort increment de demanda de producte local a les Pitiuses durant l'estiu.
9: A Eivissa sempre hi ha un factor, sobretot si mirem preus en l'estiu, que és que la demanda puja moltíssim. Això també fa que mos pugin els preus. És, de totes les illes, la més estacional de totes, diríem, i això fa que els preus en l'estiu sempre siguin més alts que la resta d'illes.
1: Eivissa encapçala l'encariment, però els preus pugen de mitjana a totes les illes, no així a tots els productes fets a les Balears. Aquests són els moviments més destacats si comparam el que es pagava per cada cosa l'estiu de l'any passat i el que s'ha pagat enguany.
2: La llet protagonitza un dels encariments més sensibles d'un 16% en 12 mesos. El peix ha tingut un comportament semblant amb espècies que s'han encarit i d'altres que s'han abaratit. El dèntol, per exemple, ha caigut 2 euros al quilo, el mateix que el gall

0: de Sant Pere o el Cap Roig, que n'ha baixat 3. La sardina, en canvi, sí que està disparat i ho ha fet un 12% en un any. Les fruites i hortalisses, ho dèiem al començament, han pujat un 5% de mitjana, això sí, per sota de l'IPC, de la resta de productes de l'Estat i d'altres països.
1: I anem a veure de primera mà quins són els preus avui al mercat. Toni Sastres, a Pere Garau, a Palma. Toni, bon dia. Estan molt cares les fruites i les verdures.
2: Bon dia, sí, ens ho confirmen els mateixos venedors i es posen dos motius. L'encariment dels combustibles, que afecta tant a les fruites i verdures que duen de fora com els productes d'aquí, pels elevats costos de producció per fer servir la maquinària agrícola, i l'altre motiu, diuen, són les altes temperatures que han afectat les collites. Hi ha hagut manco producte, per tant, a menor oferta els preus han pujat. La presidenta del mercat de Pere Grau és Paquita Bonni.
3: Les fruites i verdures s'estan carint moltíssim. Puja el gasoil, claro, a l'hora de lleurar, a l'hora de llavors transportar el que has agafat fins a Mercat Palma, després de repartir-ho, és a dir, el gasoil repercuteix molt a l'hora de repartir-ho i se recollir. A més, està en una illa, hi ha molta cosa que ve de península.
2: També he pogut parlar amb algun dels compradors més matiners. He de dir que he trobat una mica de tot, ara ho sentireu. N'hi ha que confirmen que aquesta pujada ho han notat a l'hora de comprar, diuen que s'hi miren, mentre que d'altres asseguren que no es fixen gaire amb els preus, el que més miren és la qualitat dels productes.
4: Pues justament ahir xerrava amb mon pare, que antes venia, si no miraves quasi el preu, miraves molt poc, perquè no era una cosa important a l'hora de comprar. I ara sí que vaig dir, me n'he anat a comprar i per un pot de fruita i gastava 80 euros. O sigui, hi ha moltíssima diferència, sobretot els productes bons.
5: Verdures, embotits, tot. És que és tot en general. Menys el pa, que té una línia de preu, però tot l'altre és una barbaritat.
6: Mai he demanat els preus ni els he mirat. Si genero el bo, ja me conformo.
2: La verdura que més ha pujat ha estat la domàtica. Els venedors asseguren que la majoria la duen de fora, de Múrcia i d'Almeria, perquè aquí les elevades temperatures de l'estiu han cremat, han cuit les plantes i ha afectat directament a la producció.
1: Gràcies, Toni. I el preu del gasoil agrícola també ha pujat un 48% en només un any, més de 80 cèntims. El sector agrari adverteix que la situació és de cada vegada més difícil de sostenir. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions a tot l'Estat, també aquí a les Illes, per reclamar mesures davant l'encariment dels combustibles. Unió de Pagesos confirma que s'hi sumarà, però encara no hi posa data.
7: L'impacte d'aquesta pujada en unes explotacions que ja treballen amb marges molt ajustats pels sobrecostos de producció més elevats agreuja la situació a fora Vila. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Joan Gaià, portaveu d'Unió de Pagesos, confirma la caiguda del producte local per la crisi dels preus. Per això no volen que les manifestacions facin davallar aquests clients.
8: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estan gasolins els tractors. Clar, la gent que està d'incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
1: Hi ha mort un jove de 16 anys a Eivissa en un accident de bicicleta. Va xocar contra un mur a la barriada de Casmut. El menor va patir l'accident cap a les 2 de la matinada.
7: Quan arribaren els serveis d'emergències, el jove es trobava en parada cardiorrespiratòria. Els sanitaris varen iniciar les maniobres de reanimació i varen aconseguir recuperar-li el pols. Va ingressar a la Policlínica Nostra Senyora del Rosari, en estat crític amb traumatisme craniocefàlic, però finalment va morir a conseqüència de la gravetat de les lesions. El jove era alumne de l'Institut Secolòmic Mina. L'associació de famílies d'aquest centre ha publicat a Instagram un missatge de condol per la seva mort.
1: També a Eivissa finalment ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola a Sant Josep. La Guàrdia Civil investiga ara els fets.
7: Tenia 48 anys i era de nacionalitat paraguaiana. El foc li ha provocat cremades al 90% del cos. Després de diverses hores ingressat a l'unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Misses, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Una de les hipòtesis apunta a una explosió d'una bombona de gas com a origen d'aquestes flames.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I hotelers i restauradors de Menorca celebren les bones xifres turístiques del mes de setembre a l'illa, asseguren que molts de casos són superiors a les de l'any passat. Una de les raons a què ho atribueixen és la tornada del turisme britànic. Ramiro López.
10: L'hotel Cedport Ciutadella ha tingut plena ocupació des del mes d'abril, inclòs aquest setembre. En millorar les xifres de l'any passat i també tindran un mes d'octubre molt bo. De moment, les reserves són del 80%. Ho explica Andreu Moll, director d'aquest hotel.
11: 90 no han davallat, o sigui, ara inclús abril, i ara, sigui aquí en la temporada, pues, el mes de setembre també està seguint una ocupació per damunt dels 90.
10: Pel que fa al perfil de turista, ha destacat durant els mesos centrals de l'estiu el francès, l'espanyol i l'italià. Ara, en canvi, el que predomina és el britànic, que sembla que retorna amb força a Menorca. Escoltem de nou el director de l'hotel Cedport Ciutadella i a dos restauradors, Fabián Lisboa, segon el càrrec del Chivito, i José Camacho, encarregat del restaurant Trèvol.
11: Temporades baixes i mitges, potser singles.
12: Bastant anglesos, potser més que any passats.
13: I molts que han deixat de vindre uns anys han tornat. També ho saben si no fa molta calor que venes.
10: Els restauradors expliquen que és un client que consumeix moltes restaurants i que la despesa per persona és alta. Escoltem de nou el gerent del restaurant Trèvol i també a Anabel Martínez, ajudanta de cambrera del Miramar Bellavista.
13: Són gent repetitius, de gent que ven cada any al seu hotel i tal.
14: Septiembre suelen ser más ingleses que otra cosa. Gastan mucho, sí, sí. Y dejan también buena propina.
10: Bars i restaurants consideren que la baixada de la calor i els pocs dies de pluja també han estat claus per tancar el setembre amb molt bones sensacions.
1: També a Mallorca, sobretot al nord, es repeteix la situació. Camp Picafort, per exemple, l'ocupació ara mateix frega el 100% i les tampes de platges plenes com en ple estiu. A les portes d'octubre encara són molts els turistes que trien la costa per allotjar-s'hi. José Luis Galindo.
15: La temporada va començar amb pa fluixa al nord de Mallorca per mort dels conflictes bèl·lics. Després arribaren els ciclistes, les famílies en ple estiu i ara tornen de nou els ciclistes per tancar el cicle. Amb tot, si bé l'ocupació és de gairebé el 100%, hi ha manco hostes, com detalla Jaume Rac, hoteler de la zona.
16: Està immanent 100%, el que passa que l'ocupació de cap a cap de setembre normalment sol estar un 85%. És vera que l'ocupació continua sent òptima, bé, però no hi ha tanta rotació.
15: Setembre, molts coincideixen, és un bon mes per a les vacances.
17: Perquè al setembre no hi ha molta gent per aquí i no fa tanta calor.
18: Perquè no hi ha vacances, tenim fills petits i ara hi ha menys gent a la platja.
19: We have less people here on the beach.
15: Una opinió que comparteixen també els visitants nacionals i els espanyols residents a l'illa.
20: Mejor que el resto. No sé si diria bueno, pero mejor que el resto seguro.
21: Ahora ya es mucho más fácil pues eso, disfrutar del día y aprovechar de lo bueno que tiene esta isla.
15: A més de la temperatura, hi ha altres motius per decidir fer vacances al setembre a Mallorca. Una és, curiosament, evitar les aglomeracions de turistes.
22: És més car venir durant les vacances escolars que en temporada baixa.
23: Perquè estem lliures, venim ara perquè estem jubilades. Podem viatjar quan volem, no venim quan hi ha molta gent.
24: We don't go when a lot of people's going.
25: It's more about availability for us because
26: és més un tema de disponibilitat per nosaltres perquè la majoria fem feina a l'estiu i ara és el millor moment.
15: Una bona temporada en aquesta zona de Camp Picafort per als hotelers oberts fins a dia 1 de novembre. Allargar-la tampoc val la pena, diuen, ja que aleshores no hi ha oferta complementària.
1: I tot quan continua viu el debat públic sobre aquesta activitat, segons estimacions com la d'Exceltur, el turisme genera de forma directa i indirecta més del 41% del PIB de les Balears. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, més de 3 vegades la mitjana estatal.
27: Sí, de fet, i ara per ara, habitatge, infraestructures o servei públic són algun dels punts del debat públic. Per Maria José Aguiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, és injust que assassini tots aquests problemes al sector.
28: Tampoc és just que hi hagi una interferència i una assignació de problemàtiques que no venen directament de l'activitat turística, poden tenir algunes vinculacions, per suposat, però que tenen més a veure amb una manca de planificació, de priorització i d'inversió que han patit els darrers 20 o 25 anys en aquest territori.
27: I després d'un estiu de manifestacions arreu de les illes en contra de la massificació, el GOP torna a insistir en que no s'estan donant respostes en aquestes reivindicacions. és Joan Moranta, president.
0: Per desgràcia no tenim res a celebrar. Tot el contrari, estem veient com cada vegada el turisme està condicionant més la vida de totes les persones que vivim a Sevilla. Que miris on miris, tot és turisme. I es reflexa més clar d'això, per exemple, és aquesta reforma de la llei agrària, que la manera de fer que les explotacions agràries siguin rentables és afavorint més el turisme dins les explotacions. Justificar-ho tot per tenir més turisme.
27: El 2024, un 0,4% del PIB, la xifra més alta de tot l'estat, segons l'INE.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
1: Són ara les 8 i 25 minuts. Encet amb la informació dels esports. Parlem del Reial Mallorca, que ha perdut el primer partit com a local. Gavi.
3: Bon dia. Derrota dels vermells per 0-1 davant l'Almeria a Son Moix, on encara no havien perdut cap partit. És la segona jornada de les 7 disputades en la que el Mallorca no suma cap punt. El gol del conjunt andalús el va fer Miguel de la Fuente al minut 35, aprofitant una errada greu del porter mallorquinista Arnau Tenas. A més, cal afegir que el Mallorca va patir dues lesions, Antonio Roca i Morlanes, que varen deixar el camp abans del descans. La nota positiva va ser el debut d'Alberto Moreno. Amb la derrota, el Mallorca és sisè a la classificació amb 13 punts. Sentim la valoració de l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial. I una situació aislada i un detall, pues, s'han posat per delante, no?
3: El tècnic afegeix que part del partit va estar condicionat per les lesions de Roca i Morlanes.
4: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final. Nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores, creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
3: Luis García fa referència al primer diagnòstic dels lesionats pendents de les proves d'avui.
4: Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos, y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
3: Pel que fa a l'arbitratge, l'Asturià també considera que l'àrbitre se va complicar la vida.
4: El árbitro evidentemente siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él.
3: Més futbol. A segona federació, només el Poblense va guanyar el seu partit. L'equip Poblé va superar el València-Mestalla per 1-0 amb un solitari gol de Diego López a la primera part. En acabar el partit va parlar el davanter del Poblense, Juan Midurán.
5: Positiva, ¿no? Porque al final se ha acabado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
3: La penya esportiva Santa Eulària va perdre a casa 0-2 davant el Murcia Imperial. El Mallorca B va caure per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nucía, i l'Atleti Balears no va passar de l'empat 1-1 al camp del Cieza, sentint l'entrenador de l'Atleti Balears, Òscar Troya.
6: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa. Hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas, y el equipo se ha rehecho.
3: A la classificació, només el Mallorca B està fora de la zona de descens, on sí són el Poblense, l'Atlètic Balears i la penya esportiva. Pel que fa a la primera federació, l'Audi Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres, i el Sant Rafel va perdre el partit d'anada de la prèvia de Copa del Rei per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada se jugarà diumenge a les 4 al camp del conjunt català. I acabam en ciclisme. Enric Mas va abandonar la carrera a 100 quilòmetres de la meta al Campionat del Món de Montreal. A la prova en ruta, el campió del món va ser l'estatunidenc McNulty. Recordem que dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26ena a 8:40 de la campiona Vollering. En ciclisme, tancant la informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat ara a les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears se sumen a les mobilitzacions per donar suport a Anna Mari Carmen. Per avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort a Palma. A Eivissa, prop de 200 persones es van manifestar ja ahir per reclamar mesures que impedeixin els desnonaments. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. També varen de donar suport a la dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar casa seva a Madrid, de Mari Carmen. Es manifesta no només, van mostrar la seva solidaritat amb ella. També demanaven mesures urgents per acabar amb la crisi de l'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres d'Eivissa, Daniel Granda, va llegir un manifest que parlava contra el Partit Socialista, el Partit Popular, policies i jutges.
1: Mentrestant, a Barcelona, els sindicats d'habitatge han tallat avui matí el trànsit a alguns punts de la ciutat i a Madrid, centenars de persones han passat la segona nit acampats a la Puerta del Sol.
3: Reclamen l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres i que s'incloguin mesures com ara la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que fa feina contra rellotge per tenir aquest decret a punt per demà i demana que passi el filtre del Congrés. Això sí, haurà de negociar amb els seus socis de govern.
1: I avui també vos hem explicat que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació.
3: Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, de juliol a juliol. A Eivissa encapçala l'encariment de preus i entre els productes que més pugen hi ha la llet, que s'ha encarit un 16% en un any.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí a Mallorca. S'han cobert les 84 places per fer de policia local a 9 municipis de l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places que ara passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública.
1: I a Menorca, hotelers i restauradors celebren les bones xifres d'aquest setembre. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Quasi tots els establiments freguen la plena ocupació i les perspectives per octubre també són positives. Una de les raons a què atribueixen els bons resultats és el retorn del mercat britànic, un client que diuen consumeix molt a restaurants i amb una despesa elevada.
1: I precisament dedicam la pròxima entrevista a fer balanç de la temporada turística.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Fem en aquest cas amb els hotelers de Mallorca. Maria José Guilós, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de l'Illa. Bon dia.
6: Bon dia.
1: La temporada turística sembla que es torna a allargar. Quines previsions d'ocupació manejau per ara, per octubre i per novembre?
6: Bé, nosaltres el que estem manejant és una temporada, un final de setembre i octubre amb unes ocupacions que seguiran molt la tendència del resto de la temporada i és semblant en el 2025. Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'obertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer. Per tant, el que estem treballant és tenir una major estabilitat durant més mesos i aquells mesos de setembre i octubre, en les dades que tenim a dia d'avui, seguiran aquesta tendència i, per tant, pensam que tindrem uns mesos molt semblants en el quarantení 2025.
1: Uh-huh. Fins quan està previst que es podria allargar la temporada aquesta enguany, aquest 2026?
6: Bé, nosaltres, normalment, en el mes de setembre, perquè com que estem sempre molt pendents de la connectivitat, a finals de setembre començam a sondejar entre els nostres associats les dades de tancament. Per tant, en aquest moment encara és una miqueta prest, sobretot tenint en compte que si tenim connectivitat, si la climatologia acompanya, seguim tenint molta venda de darrer minut i podria permetre que alguns establiments a determinades zones poguessin estirar un poquet aquesta temporada, però això ho sabrem en un parell de setmanes.
1: Uh-huh. Senyora Aguiló, està clar que la temporada s'allarga, ara ho dèiem, però heu notat que hi hagi turistes que comencin a deixar de venir en plena temporada alta al juliol i a l'agost per mort de les temperatures elevades?
6: Nosaltres hem tingut un comportament bastant estable per aquests dos mesos de temporada alta. Sí que és cert que que hem notat que els turistes han mostrat un poc de una certa sensibilitat cap en aquesta, cap en aquest confort climàtic quan que han tingut aquestes onades successives de calor. Els hotels s'han convertit un poc en un refugi climàtic i ho hem vist també amb l'ús de terrasses i serveis a l'exterior. Però, en realitat, nosaltres el que estem veient és que la feina que s'ha fet, com deia abans, per aquestes obertures primerenques, s'ha anat consolidant perquè estem tenint la major part dels creixements en el primer i segon trimestre de l'any.
1: Uh-huh. La guerra a l'Orient Mitjà ha provocat un augment de la inflació. De quina manera ha repercutit en el sector hoteler?
6: Bé, aquest increment de costos jo crec que ha estat un denominador comú a totes les empreses i també a les famílies, no? Per tant, en una situació de conflicte que està afectant sobretot a la part de combustibles i això té un efecte dominó cap a altres branques, doncs nosaltres no hem estat aliens en aquestes pujades de costos i aquells establiments que ja duien una dinàmica gràcies a les reformes que s'havien fet, a les millores del producte que s'han anat fent, han anat podent mantenir aquesta alça de preus, però en cap cas se compensa aquest increment de costos, de tot tipus de costos, amb els increments de preu que hi ha hagut.
1: Uh-huh. I aquest increment de preus preveu que continuï també durant per la pròxima temporada, seria encara més acusat l'any que ve?
6: Bé, nosaltres el que hem estat explicant aquests darrers dies és que nosaltres pensam que ja hem arribat a una fase més d'estabilització. Estabilització no vol dir que no hi hagi productes que tinguin capacitat d'incrementar el seu preu en funció de les particularitats i la situació de cada establiment, però sí que pensam que estem en un punt on aquests increments pues, seran menors de lo que hi ha hagut els darrers anys, també perquè s'ha anat completant tot aquest procés de millora a la majoria de la planta hotelera associada.
1: Uh-huh. I ja acabam amb una darrera pregunta. Aquest estiu ja ha tornat a haver protestes contra la massificació turística aquí a les Balears. Com les analitza una vegada acabat l'estiu la Federació Hotelera de Mallorca?
6: Bé, nosaltres estem davant una temporada que una vegada més les protestes han posat damunt la taula qüestions que no són únicament provocades per l'activitat turística, sinó que tenen molt a veure amb la gestió que s'ha fet en el territori els darrers 20 anys i tenen a veure principalment amb l'habitatge, tenen a veure amb la mobilitat, tenen a veure amb la capacitat de les estructures, tenen a veure amb el que parlem sempre de gestió del destí i control dels fluxos. Per tant, hi ha situacions que nosaltres no tan sols veiem i compartim, sinó que d'una dinàmica de feina, intentar fer una feina conjunta amb les administracions per millorar aquestes qüestions. Però, sobretot incidir en el que diem sempre, que és que necessitam tenir dades reals, necessitam que s'analitzi bé la situació per fer una bona presa de decisions que tinguin a veure en seu destí i que permetin pues, incidir sobre l'oferta per regular aquesta demanda.
1: I també avui l'hem volgut fer balanç de la temporada turística amb la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Guiló, que és la seva vicepresidenta. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui en directe en aquest informatiu matí.
6: Moltes gràcies a vosaltres per seguiment dels temes turístics.
1: Són ara les 8:39. Repassam altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Investiguen un possible cas de violència masclista a la Campana, a Sevilla. El suposat autor de la mort a punyalades de la seva parella, una dona de 47 anys, s'ha entregat a la Guàrdia Civil després de romandre atrinxerat durant tota la matinada en el seu habitatge.
7: La víctima va ser traslladada a un hospital, però va morir poc després per les ferides. L'home es va amagar a la casa després d'hores de mediació dels agents de la Guàrdia Civil. Finalment va acabar entregant-se. La parella té un fill menor d'edat que precisament va presenciar tots aquests fets i que ara roman en custòdia custòdia dels serveis tutelars. La víctima estava inscrita en el sistema Biogen de protecció, però per un fet relacionats amb una parella anterior. Recordem que el 900 17 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Illes Balears, però que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: I la Policia Nacional ha desallotjat un assentament de migrants que estava a prop de la desaladora de Ceuta. Els agents han perseguit algunes persones que intentaven fugir.
7: 30 d'aquests migrants han partit en direcció a les muntanyes de la ciutat quan han vist que venia la policia. Els altres han estat traslladats pels agents a la zona de la fàbrica del Guano. Poc després han intentat tornar a la platja a recollir les seves pertinences i s'ha repetit l'escena de la persecució. Francisco López és comissari general de Seguretat Ciutadana.
8: Calculábamos que sobre unas 250 personas son las que estaban ubicadas, se les ha levantado y de momento no había espacios creados habitacionales, que sabemos que están trabajando por parte del Ministerio en su materialización, y los hemos llevado a la zona de Guano.
7: Encara a Ceuta, unes 600 persones s'han manifestat per exigir reforços a la frontera i que la ciutat torni com més aviat millor a la situació de normalitat. Mentre aquesta setmana la jutgessa que investiga l'entrada massiva escoltarà com a testimonis el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i també l'excap de gabinet de delegació del govern i el cap de la policia local, Ceutí.
1: I ha estat extingit l'incendi forestal de Calvos de Randina, Ourense, després de cremar 518 hectàrees.
7: Això ha estat a Galícia, mentre Andalusia, a Igualeja, a la comunitat de Màlaga, ha quedat estabilitzat un incendi forestal que havia obligat a confinar un milenar de persones. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha informat de la finalització de totes les mesures de protecció a la població.
9: La evolució ha sido tan favorable, ha sido tan potente el trabajo que se ha hecho, que la evolución nos permite tomar una decisión de esta magnitud, lo cual, pues lógicamente, rebaja el riesgo y también, lógicamente, la repercusión del incendio.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix avui amb el primer ministre de Groenlàndia, amb Jens Frederik Nielsen, a Barcelona.
7: Una entrevista amb el dirigent de Groenlàndia que té lloc pocs dies després de que Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia precisament signassin un acord que es va rubricar a Nova York, de defensa sobre el territori àrtic.
1: I de la crònica internacional, la Xina confirma la pròrroga de la treva comercial amb els Estats Units fins al mes de gener del 2027.
7: D'aquesta manera, tots dos països haurien acordat un marc de reducció aranzelària recíproca sobre productes que estan valorats, atenció, en uns 30.000 milions de dòlars per cada part. D'aquesta manera, aproximadament el 90% de béns inclosos veuran reduïts els seus aranzels.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, espera reprendre aquesta setmana les negociacions amb l'Iran després de rebutjar la seva proposta. Teheran proposava, recordem, obrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i reprendre les converses nuclears a canvi que els Estats Units aixecàs el bloqueig naval dels ports iranians i anul·lars les sancions al cru iranià i restablís l'alto el foc.
7: D'aquesta manera, el president dels Estats Units ha explicat que durant aquest cap de setmana han passat per l'estret d'Hormuz nombrosos petroliers, ha dit, amb més de 20 milions de barrils. D'aquesta manera, seria la quantitat més gran de petroli que ha passat per allà d'ençà de l'inici de la guerra.
1: I els ministres de Defensa de la Unió Europea reuneixen avui per abordar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, el repartiment de fons per a la defensa d'Ucraïna i la possibilitat de reforçar la missió naval comunitària al Mar Roig.
7: Els ministres parlaran de les amenaces híbrides de Rússia sobre països europeus després de l'advertència dels serveis danesos d'intel·ligència sobre la possibilitat d'atacs. La discussió se centrarà, idò, en opcions de resposta i de preparació, segons han indicat fonts comunitàries.
1: I el president de Sèrbia, Aleksandar Vučić, dimiteix com a president d'aquest país per presentar-se a primer ministre després de 2 mandats.
7: Aquesta dimissió podria suposar la celebració d'eleccions presidencials anticipades a 7 mesos de la data marcada i just enmig de la campanya dels comicis parlamentaris que se celebren ara a finals d'octubre. Aquesta maniobra suposa que, en cas que el seu partit torni a formar govern, podrà ser nomenat primer ministre.
1: I acabant parlant de la tensió als carrers de la ciutat de Portadown, a Irlanda del Nord, per una marxa de ciutadans protestants i pro-britànics de l'ordre d'Orange a una zona de la ciutat que és de majoria catòlica i nacionalista.
7: Una escena que no es veia des de fa gairebé 30 anys, quan els acords de pau van prohibir la desfilada per acabar amb els aldarulls en un dels punts crítics del país.
10: There are no second-class citizens.
7: Aquest és el crit de Mary Lou McDonald, la líder del partit nacionalista irlandès Sinn Féin.
1: 8:45.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts, bon dia. S'han cobert les 84 places per fer de policia local a 9 municipis de l'illa. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places que ara passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de Cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo y a la altura de esta taulera. Y en sentido aeropuerto tenemos circulación lenta a la altura de Génova. También en la autopista de Inca apreciamos retención en sentido Palmas desde el Concello hasta Santa María y desde Soncadera hasta la incorporación con la vía de Cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, els exàmens del govern per fer de policia local han cobert en la darrera convocatòria i a falta del concurs de capacitació i les pràctiques, les 84 places ofertes per 9 municipis de l'illa. Es tracta de l'Aró, Buja, Calvià, Felanitx, Manacor, Santanyí, Sant Llorenç, Sineu, Son Servera i sobretot Palma en 50 vacants. De fet, hi ha hagut 8 aprovats més que places que passaran a integrar la borsa d'interins i que, com la resta, a partir del mes de gener començaran a formar-se a l'Escola Balear d'Administració Pública. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El cas és que hi havia 190 aspirants i hi ha hagut més suspesos que aprovats. El Sindicat de Policies Municipals d'Espanya es queixa del test psicotècnic, però els organitzadors diuen que no és la prova on ha suspès més gent i desmenteixen que se n'informi insuficientment, vulnerant el dret dels aspirants. Mentrestant, hi ha en marxa 11 processos selectius convocats per l'Ajuntament pel seu compte. Fons sindicals ho atribueixen a que en anteriors convocatòries el procés unificat del govern no ha servit per cobrir totes les places ofertes. També a que les diferents condicions laborals entre municipis fan que no tothom sigui prou atractiu. Feliciano Franco és secretari autonòmic del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya.
5: Els municipis més petits s'enduen els darrers de la promoció que van amb molta desgana, que saben que cobraran poc i tindran pitjors condicions que municipis veïnats més grossos. Tot d'una que poden, se'n van. I aquest poble, aquest municipi, torna a quedar sense cobrir la seva plantilla. I això s'està repetint any darrere any. És que hi ha municipis que no cobreixen els seus policies. Hi ha policies que després renuncien als municipis quan veuen les condicions. No pot ser que tinguem municipis que rosen el mínim del salari mínim interprofessional.
4: A Palma, recentment s'ha tancat un acord de pujada de sous de la policia local, però els sindicats es queixen que aquesta millora salarial no ha anat acompanyada d'una reorganització de torns del cos que reverteixi en el reforç del cap de setmana i eviti les hores extra. Xema Hidalgo, representant sindical de Comissions Obreres a la policia de Palma.
6: Que no se quedi aquí, que se pongui a fer feina per tenir una policia adaptada a lo que necessita la ciutadania. Que la policia faci més feina cap de setmanes. Jo, com a sindicat, no m'agradaria que me facin fer feina més cap de setmanes, però entenem que això s'ha d'adaptar. Que guanyi la ciutadania, que guanyi l'Ajuntament i que guanyi la salut laboral dels policies. Però això s'ha d'adaptar per tots.
4: Respecte d'aquesta qüestió, el Departament de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma s'ha estimat més no fer declaracions. La falta de policies locals és un problema històric, diuen, a determinats municipis, agreujat per les jubilacions i per l'augment de la població. La coneguda com a Llei Montoro impedeix crear places noves i denuncien els sindicats les que hi ha vacants, sovint es cobreixen fent un abús de la figura de l'interí.
1: Mentrestant, l'Institut Balear de l'Habitatge cerca una empresa per construir 12 pisos públics de lloguer a Artà, destinats a joves menors de 35 anys i amb el manco 15 de residència al municipi. Per això ha tret a licitació les obres un pressupost de 3,5 milions d'euros.
4: L'edifici es construirà en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer de Ciutat i serà la segona promoció pública a la localitat del Llevant, que ja compta amb 9 habitatges d'aquest tipus.
1: Seguim Artà, on el ple de l'Ajuntament votarà avui l'aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries que planteja el creixement zero de noves places turístiques al municipi i regula on es podran comercialitzar noves estades turístiques en habitatges.
4: A partir d'una diagnosi detallada de la pressió turística existent, es determina que el municipi compta amb poc més de 4.300 places legalment implantades, de les quals 3.540 corresponen a estades en habitatges, mentre que 796 establiments. A més, destaca diferències importants per la pressió turística entre els nuclis d'Artà i de la colònia de Sant Pere. Per això, la modificació de normes proposa reduir i limitar la capacitat turística del municipi, establint una densitat màxima per a cada zona i, a més, planteja una reducció de les places actuals allà on se supera la capacitat considerada màxima. Les normes subsidiàries d'Artà, aprovades l'any 2010, incorporen regulacions en matèria turística, però no estan adaptades al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics del Consell de Mallorca, que és posterior i coordina la capacitat turística de cada territori de l'illa.
1: Més qüestions. Una avaria en una canonada del camí Salard, una artèria que subministra aigua a la zona del Llevant de Palma, ha deixat una desena de barriades sense servei durant gairebé tota la jornada de diumenge.
4: El subministrament s'ha restablert a darrera hora de l'hora baixa, després de 8 hores sense aigua o amb baixa pressió en habitatges i negocis d'una part de ciutat. Els operaris de Malla han treballat durant diverses hores per arreglar l'avaria ja resolta.
7: S'ha arreglat i a les 4 ja s'ha donat aigua normal. És una avaria un poc complicada. Una artèria que dona aigua a bastantes zones, a part de Can Pastilla i això dona aigua, sí.
4: L'epicentre de la ruptura era el barri de Rafalnou, que ha estat el més afectat. L'aigua brollava amb força per la canonada rompuda, mentre alguns bars no tenen aigua. Tot i això, han continuat amb el servei, malgrat aquestes complicacions.
8: Jo a la 8:30 llegado ya no había nada d'aigua. Había un círculo este de la rotonda inundado hasta arriba, 3-4 metros de agua. Había un par de chicos con la escoba, la Guardia Civil parando la rotonda y nada más. O sea, nosotros en el tema del bar, fatal, pero los vecinos igual sin agua.
9: Estamos todos con los cubiertos sucios, los vasos, todo, hasta que venga el agua.
4: L'avaria ha arribat fins a Serenal. Per exemple, el Coll d'en Rabassa, sobretot el que han notat, és una baixada de pressió.
1: I també destacant que per primera vegada Sóller tindrà a partir d'aquest curs una delegació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma. S'hi oferiran els cursos D2 i D1 d'anglès. Era una demanda històrica dels sollerics.
4: S'oferiran a l'Institut Guillem Colom Cases Noves i permet resoldre una demanda històrica dels sollerics que a partir d'avui es fa realitat. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes, Isabel Antor Carpentier, apunta que en el futur també es podrà ampliar l'oferta.
10: Estarem de dilluns a dijous i és una professora que hi anirà. Tenim places, sí. Imagino que també hi haurà més necessitat també d'anglès, de francès, perdó, i d'alemany també, segur.
4: Això a Sóller, però el curs que arrenca també presenta altres novetats que detalla Bernat Borràs, cap del Servei de Règim Especial de la Conselleria d'Educació.
11: Pensam que hi ha gent que necessita parlar anglès, gent que necessita escriure anglès, però potser no necessiten amb dues coses a la vegada. D'alemany, per exemple, més enfocats en el dia a dia del treballador de les illes que necessitis alemany per desenvolupar un treball.
4: S'esperen més de 10.000 alumnes en un curs que comença avui.
1: I també hem de comentar que Palma ha acollit la segona edició de la Fira del Variat. És un plat molt tradicional pels mallorquins, però que des de fa uns anys és una opció gastronòmica que ha anat perdent popularitat entre els més joves. Per aquest motiu, per solucionar-ho i canviar aquesta tendència, s'ha organitzat aquesta fira.
4: Ubicada al mercat de Pere Grau, durant el cap de setmana, més d'una dotzena d'establiments diferents han ofert la seva recepta particular. Són més que la primera edició i tots estan molt satisfets amb aquesta iniciativa que diuen ajuda a conèixer el seu negoci i a promoure la cultura del variat. Són Joan Ramis, de Infine Track, i Mati García, de Baleares ATV.
12: Nosaltres heu viscut això de petits i heu duim dins la sang, que ens agrada molt el tema de la gastronomia i el mallorquí, sempre hem de lluitar per ell.
13: Des d'ayer empezamos, ha habido una buena afluencia, la gente parece que le está gustando y hemos hecho para 2.000 personas, o sea que espero que estemos aquí todo el día vendiendo sin parar.
4: La previsió de l'organització era vendre més de 25.000 racions preparades.
1: I amb aquesta punta en la Fira del Variat de Palma, que s'ha celebrat al Mercat de Pere Grau, arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.

0: que... Una cita organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca i que tanca la 37a edició com a tot un èxit i amb la satisfacció de comprovar com l'hàbit de la lectura torna a estar de moda. I no ho deim només nosaltres, ho diu també la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Laia Alegret.
1: És vera que llegir torna a estar de moda d'alguna manera i això és molt important.
0: En tot cas, els professionals, Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: En fan un bon balanç aquesta edició d'enguany.
2: Sí, sobretot pel que fa a les vendes d'autors locals que acaben de publicar. Han estat, de fet, el millor reclam, deia la vicepresidenta.
1: Crec, clar, no hem fet encara números ningú, però jo tinc la sensació que les vendes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil, vull dir que no podem estar més que contentes.
2: Un altre dels punts forts de l'èxit d'aquesta edició de la setmana en llibre en català ha estat la seva ubicació, els Jardins de la Misericòrdia, un lloc que es consolida com a escenari perfecte. Una punta, la de la ubicació, que confirmava l'altra vicepresidenta del Gremi, Marta Prunés.
3: Ha estat un gran èxit. Totes les activitats han estat completes. Hem pogut fer activitats de matins per a les escoles i les vendes han augmentat respecte als anys anteriors. Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert i estem completament segurs de que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
2: I entre el programa que ha reunit una trentena de participants, entre els escriptors i les persones rellevants de la cultura, destaquem Laura Gosch, que ha presentat el seu darrer llibre El preu de néixer.
4: El llibre va sortir publicat en català dia 9 de setembre. També hi ha hagut un interès en la novel·la a nivell internacional perquè s'ha de traduir 9 idiomes i, per tant, això també fa molta il·lusió. I aquesta juga se situa en un terme mig entre thriller moral, però també s'ha distòpia.
2: Més d'una vintena d'activitats adreçades sobretot als menuts, estibades, més vendes que l'any passat, també especialment d'autors locals, la gent que va ser a les paradetes ho confirmava d'aquesta manera.
5: Totes les activitats enguany s'han omplert a gom, ha estat tot un èxit.
6: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de Laura Gost també estan a punt, d'en Vial Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
2: Els reclams no eren poca cosa, a banda dels autors esmentats, també Dolors Miquel, Vial Mesquida, Miquel Barceló, una edició la d'enguany que manca de confirmar-ho amb xifres, omple el gremi d'esperances per a properes edicions.
0: I ja ho escoltant, Madonna ha estat la gran guanyadora dels premis MTV Video Music Awards que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles, però no ha estat Sandra l'única.
2: No, perquè Taylor Swift ha estat també, podríem dir, l'altra gran reina de la nit. Swift ha guanyat l'estatueta principal pel vídeo de l'any, un guardó que ha dedicat a una de les veus desaparegudes aquests darrers mesos, a Dolly Parton.
7: Sí, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
2: Ella, també Nirvana o George Michael han estat alguns dels clàssics recordats durant aquesta gala, però com deia Madonna, la mare del pop, als seus 68 anys, ha estat la gran guanyadora de la nit. Després de 7 anys sense treure disc, ha aconseguit 9 de les 11 nominacions a què aspirava. En el seu discurs agraïa a la dansa tot el que ha estat a la vida i recordava que ballar, igual que passa amb el futbol, és de les poques coses que uneix tot el món.
8: Dance is where everything happened for me in my life. If you love to dance, stand up. Aside from soccer, football, whatever you
2: deia Madonna, també Taylor Swift, però també podríem dir que Bad Bunny ha estat un dels noms de la nit perquè en contra de Rosalía i la seva perla que també aspiraven al guardó, finalment ha estat ell el que ha guanyat el premi al millor vídeo llatí.

0: I hem arribat a les 9, és el moment ara de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Les Balears se sumen a les mobilitzacions de Madrid per donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de casa seva la setmana passada. A Mallorca, avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una protesta a la plaça de Corta Palma.
1: Una convocatòria a la qual també s'hi afegeix el sindicat d'habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions a l'informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també a les Illes hi ha a diari molts de desnonaments semblants als d'Anna Mari Carmen.
2: Fem reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espada cada dia.
1: També ha explicat que es valorarà si fer una acampada com s'està fent a Madrid, on ja fa dos vespres que centenars de persones dormen en aquesta emblemàtica plaça. Així mateix, a Barcelona, avui de matí, els sindicats d'habitatge han tallat alguns dels carrers més transitats per reclamar que s'aprovi el decret d'habitatge.
0: I precisament a Eivissa, prop de 200 persones es varen manifestar nit per reclamar mesures i per donar suport a Mari Carmen. El sindicat de llogateres d'Eivissa avisa que convocaran a més vagues generals i demà el Consell de Ministres no aprova el Reial Decret d'Habitatge amb plenes garanties. És Sonia Iglesias, la seva portaveu.
3: Se ajustan las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido.
0: Mentrestant, el president del govern espanyol diu que hi faran feina contra el rellotge i demana als partits de l'oposició que una vegada arribi al Congrés li donin suport.
1: Ara bé, també ho haurà de negociar amb Sumar, el seu soci de govern. Aquests diuen que si el text del decret no atén les seves reivindicacions, no participaran demà al Consell de Ministres.
0: I a Mallorca, la planta hotelera de l'illa consolida les obertures primerenques.
1: S'allarga la temporada turística amb increments d'ocupacions i obertura d'establiments turístics entre el primer i segon trimestre de l'any. Per aquests darrers mesos de tardor, la Federació Hotelera de Mallorca preveu que l'ocupació sigui similar a l'any passat. Així ho ha explicat la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, fa uns minuts a l'informatiu Matí.
4: Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'obertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer.
0: I el preu del gasoil agrícola ha pujat un 48% en només un any, més de 80 cèntims. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions arreu de l'Estat per reclamar mesures, això quan hem sabut que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats.
1: En una entrevista també a l'informatiu Matí, Joan Gallà, que és el portaveu d'Unió de Pagesos, ha confirmat la caiguda del producte local per la crisi dels preus. Per això no volen que les manifestacions facin davallar aquests clients.
5: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estan gasoil els tractors. Clar, la gent que està d'incoherències i vetllades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia amb els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. ib3 Ràdio. Serveis informatius.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts. Començam jornada aquí al dia. 23 graus de temperatura a l'exterior dels nostres estudis i per avui una jornada amb cel majoritàriament cobert, amb temperatures que, de nou, se poden tornar a enfilar, tot i que no tant que com les de la setmana anterior. Avui podem arribar als 28 graus, aproximadament. L'habitatge torna a ser un dels grans protagonistes de la setmana. A Eivissa, unes 150 persones es van manifestar contra els desnonaments i en suport a Mari Carmen, recordeu, la dona de 87 anys que va haver de marxar de casa seva. A Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per reclamar al govern més protecció per als llogaters. Una mobilització que arriba en plena negociació del nou paquet de mesures anticrisi. Precisament avui, el Consell de Ministres ha d'aprovar aquest nou paquet de mesures per fer front a la crisi en l'habitatge i el preu dels carburants entre els assumptes que més expectació generen. Serà un dels temes que avui abordarem al nostre programa. Joana Maroto, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Idò, així és, ho analitzarem amb l'advocada i vicepresidenta d'Asofin, Cristina Borrallo, que ens explicarà què preveu aquest nou paquet de mesures i, sobretot, de quina manera se traduirà en ajudes als més vulnerables. I també posarem la mirada en una altra realitat, la migratòria aquí a les Balears. Com funciona la regularització de persones migrants? Quins drets tenen? Quines vies hi ha per regularitzar la seva situació i quines dificultats es troben les persones que arriben. I d'aquest tema en parlarem avui amb Carolina Quintana, que és advocada experta en estrangeria, perquè ens ajudi a entendre una qüestió que moltes vegades sentim a les notícies, però que moltes vegades també no sabem com funciona a la pràctica.
1: Avui també tindrem tertúlia amb els diferents diputats representants al Parlament per repassar l'actualitat política de les nostres illes. Els principals debats de la setmana i sobretot les qüestions que marquen l'agenda. I una d'aquestes qüestions serà justament el que feia referència ara, Joana, la regularització de migrants. Abordarem amb ells la nova llei agrària, un dels altres punts que tindrem al centre del debat. I si deixem de banda la tertúlia política i seguim avançant en crònica de successos, mirarem cap a Eivissa, on, recordem, ha mort un al·lot de 16 anys després de patir un fort impacte mentre circulava en bicicleta. Bon dia, Xisco Nadal.
3: Bon dia, Marta. És un dels temes més destacats de la crònica negra d'aquest cap de setmana. El jove va xocar contra un mur a la barriada de Cas Mut, a Eivissa, i, segons testimonis, hauria perdut el control de la bicicleta i hauria acabat impactant contra aquest mur. I també a Eivissa, finalment, ha mort l'home que havia resultat ferit en un incendi a l'assentament de Casa Lola, a Sant Josep. La Guàrdia Civil investiga aquests fets.
1: I en un altre ordre de qüestions, avui també volen resoldre dubtes molt quotidians de les famílies. Per exemple, quan un infant té febre, quan ens hem de preocupar? Quan hem d'entrar en alarma?
2: Idò, és una pregunta que molt de pares i mares se fan en aparèixer aquesta febre que dius, Marta, també, i sol haver dubtes sobre si donar sempre antitèrmits i què feien si no vol prendre cap xarop, no tolera els supositoris o tenim problemes amb l'inhalador. Idò, avui en parlarem amb la infermera pediàtrica Patri Mas, que també mos donarà idees per oferir berenars saludables als nostres infants.
1: Moment per la frase del dia, 9 i 8 minuts, per on passa la reflexió.
3: Idò, la frase d'avui és del periodista i escriptor estatunidenc John Dos Passos, aquest membre de la generació perduda americana, recordem, qui formaven part, entre d'altres, Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway, va escriure que perdre vells amics per acumulació de petites faltes és un dels successos més dolorosos.

0: México.
1: Ja sé que no és el tema del debat ni molt manco, tot i que ho podria ser, perquè és vera que perdre amics és un altre tipus de dol. És un tema molt dur, però, com dèiem, no és el debat.
2: Pot se'n parla del dol de l'amistat. Estem acostumats a poder pair el dol sentimental, però hi ha molt de tipus de dol en aquesta vida.
3: I que moltes vegades pot ser fins i tot més feixuc o més dur que la pèrdua o que el dol sentimental.
1: Sí, perquè el dol sentimental se supera amb un altre amor, però mai ningú te pot omplir el buit que te genera un amic, no? Mm-hmm. És veritat, és un tema interessant, tot i que no estava pensat per ser el tema de debat d'avui. Anem amb el tema de debat d'avui. De què parla tothom ara mateix?
2: Idò, a França, tothom parla de l'escriptor canadenc d'origen haitià, Télison Orellier, autor de C'était ça o Mourir, a qui han acusat d'escriure part d'aquesta novel·la en ChatGPT.

0: nos.
1: Hi ha un llibre que fa setmanes era una de les grans revelacions de la literatura francesa i que ara és protagonista d'una polèmica molt del segle XXI. Acusen l'autor d'haver-lo escrit amb intel·ligència artificial. Es tracta de l'escriptor canadenc d'origen haitià Télison Aurelier, autor de C'est à ça ou mourir, és a dir, és això o morir, traduït més o manco el títol d'aquesta primera novel·la publicada

0: Claro va publicar els resultats d'un detector d'IA anomenat Pangram, que segons aquest compte hauria identificat com a generats per intel·ligència artificial diversos fragments de la novel·la, una mica com Anna Rosa en Sabor a Gel, que va mesclar com a diferents textos. La publicació es va fer viral amb milions de visualitzacions i el debat va anar molt més enllà del llibre. Poden saber realment si una novel·la l'ha escrit una persona o una màquina? Però alerta, els detectors d'IA no són sempre una prova definitiva, perquè la IA també s'equivoca. De fet, altres proves han donat resultat diferent segons l'eina i els fragments analitzats. I què diu l'autor? Aurélien nega haver utilitzat intel·ligència artificial per escriure la novel·la. La seva editorial francesa, Grasset, també rebutja les acusacions i assegura que el llibre no ha estat escrit ni alimentat en la IA. I, de fait, també l'editorial canadenca Boreal, que va publicar-lo en primera instància, també ha expressat la seva confiança amb aquest autor. Tot i així, els premis Goncourt ja l'han retirat de la seva llista final de candidats. Per tant, ara mateix tenim un llibre premiat, un autor que nega aquesta acusació i, teòricament, un detector d'IA que diu que aquest llibre haurà pogut ser escrit en part o en la seva totalitat amb intel·ligència artificial. Què en penseu?
1: I jo penso que el quid de la qüestió és no saber qui diu la veritat i qui diu la mentida. Per ventura, aquest home està sent acusat d'una cosa que no és, tot i que podria ser perfectament que aquest llibre hagués estat creat i escrit a través d'intel·ligència artificial. Però els detectors d'IA, en aquest cas, crec que no sempre funcionen, perquè jo he llegit diversos articles referits en aquesta qüestió i alguns autors han fet la prova i han pogut explicar, en aquests articles que t'estic explicant, com, per exemple, els seus llibres no han pogut ser escrits amb intel·ligència artificial i els detectors diuen que sí. Entre altres coses, perquè llibres són anteriors a la creació o a l'existència de ChatGPT o de l'intel·ligència artificial. Per tant, és vera que, així com l'intel·ligència artificial mos pot dir mentides per qualsevol cosa que li demanem, també mos pot mesclar una mica les coses.
0: Més que dir mentides, potser s'equivoca també.
1: S'equivoca.
0: Que també hem d'anar una mica alerta amb aquesta anàlisi de textos que fa també una màquina per detectar si l'ha fet una màquina.
1: És que segurament aquest és el perill més gran que tindrem en intel·ligència artificial, que ja no podrem destriar. I ja no sabrem si una cosa és original, és bona, és falsa.
0: L'altre dia comentàvem la notícia de que hi ha empreses d'intel·ligència artificial que estan comprant milers de llibres de segona mà, els estan com a capolant en trossets, els escanegen, els fiquen dins l'IA perquè volen que la intel·ligència artificial s'alimenti de textos que no han estat creats per una màquina. Això d'una banda i d'una altra. Que també t'ho dic, que a partir d'ara qualsevol autor que publiqui des de fa 3 o... Quant d'anys fa que tenim IA? Perquè jo crec que fa... Per mi fa...
2: Més del que nosaltres pensam,
0: sí,
2: ja t'ho dic, eh?
0: Clar, perquè nosaltres...
2: L'hem descobert a comparar-la... Exactament.
0: Nosaltres fa un any que sabem que existeix. Però pot ser en fa 3 bons. Els darrers 5 anys tot haurà d'estar sota sospita de estar creat amb intel·ligència artificial.
2: Vos afegiré un parell de puntualitzacions a aquest debat tan interessant que teniu sobre ella. Mira, primer, aquest home ja està marcat. Imagina't que en un futur se pot demostrar
0: mira,
2: que no ha
0: escrit... Mira, aquest home França, perdona Marta, això és com aquella novel·la, aquell assaig d'en Emile Zola. Jacques! Ja l'han acusat,
2: ja està,
0: amb aquest
2: ja
0: pobre
2: està.
0: Home. Llavors, la lletra escarlata.
2: Què serà de la seva carrera, de la seva vida? Tornarà a escriure? Tindrà èxit? Val. I després, una cosa molt curiosa, perquè jo li he demanat a la IA si se pot demostrar que un llibre no està escrit en IA. I què curiós, perquè diu, demostrar de manera matemàtica o infal·lible que un llibre no ha estat escrit per intel·ligència artificial és impossible degut a les limitacions tècniques i estadístiques dels detectors actuals. Per favor. O sigui, no hi ha un detector 100% fiable que indiqui que aquest text està escrit 0% enviar. O sigui, que està perdut aquest home.
0: Durant la Covid, hi va la policia de la balconada, ara haurà la policia de la IA. No m'alerta. Ho dic perquè si la IA existeix, qui no te diu quantes vegades no has escrit un test i l'has dit millora-me'l. Que
2: sí,
0: te'n millori,
2: exacte.
0: No vol dir que el test original no sigui teu. Jo crec que a partir d'ara haurem de diferenciar molt quan llegim una novel·la entre la història i la trama. No? La trama és com estan disposats els elements dins la narració i la història és allò original que t'explica. Per tant, a partir d'ara ja no només haurem de valorar l'estil, sinó també l'originalitat d'allò que mos conten.
1: Jo, per acabar de rematar, si m'ho permeteu, dissabte vaig anar a la presentació d'un llibre, la setmana del llibre en català, i en Pau Moliner, que era la protagonista, explicava que fa molt d'anys molt venent la història de que la tele matarà la ràdio. I va negar de totes que això hagi passat. Afortunadament, la tele no ha matat la ràdio, per ventura, fins i tot un poquet al revés,

0: perquè la televisió sí que en alguns moments ha estat una mica més de capa caiguda i la ràdio sempre ha estat allà acompanyant, informant i estant en tot moment en tots els oients, però ella deia que per ventura sí que ara en la intel·ligència artificial, en les xarxes socials, les pantalles, sí que estem a les portes de veure com la cosa canvia, no? I que per ventura se perden lectors pel camí, se perden lectors per seguir escrivint, etcètera, etcètera. Per ventura sí que mos han de fer mirar bé.
1: En el fil d'això que tu comentes, Amazon publica molt d'e-books fets des de casa. Uh-huh. D'ençà que existeix intel·ligència artificial, s'ha multiplicat per 3 la publicació de llibres que se sap fefaentment que estan fets en via. A partir d'ara també serà recte com a lectors saber què triar.
0: Per cert,
1: no és perquè l'he fet jo, però m'han dit que aquesta presentació de l'en Pau Moliner va ser un èxit.
0: Ho va ser. Ho puc confirmar.
1: Idò... No volia parlar de mi, però ja que m'obligueu...
2: Home, hem d'aprofitar també per barrejar de lo nostre. I així va ser una gran presentació. Idò, que no va estar fet en via, en aquest cas, manco. Per si qualcú té dubtes.
1: I a més, Baidu, un paperet en les notes escrites a mà. Perquè no hi hagués sospita.
2: Com antigament,
1: A partir d'ara, pam, pam, tot escrit.
2: I el debat està servit, la IA, que ha vengut a formar part de les nostres vides, però, clar, què passa quan t'acusen d'haver utilitzat IA i tu no has emprat aquest mecanisme en cap moment? En realitat, aquest home podrà tornar a escriure? A partir de les 11 debatrem sobre aquesta qüestió i sobre moltíssimes coses més, amb la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, Robert Mercè, també ens acompanyen Juanjo Carretero, Àlex Fortesa i Maria Antònia Esquines a la producció. Començam d'aquesta manera la setmana.

0: Són les 9 i 28 minuts. Si just vos incorporeu en aquest moment, heu de saber que això és el dia del programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió. I sempre puntuals, la nostra cita és dilluns. Toca tertúlia política, tertúlia amb els diferents representants al Parlament, en ordre de representació. Saludam Salomé Cabrera, del Partit Popular. Avui ens escolta des de Menorca. Salomé, bon dia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Aquí als estudis de Palma, per part del PSIP, Llorenç Pou, bon dia.
2: Molt bon dia, Tom.
0: I Manuela Cañadas, de Vox, bon dia.
3: Bon dia, buenos días.
0: També Marta Carrió, de Més per Mallorca. Bon dia, Marta.
4: Molt bon dia.
0: I ens escolta també Joana Gomila, de Més per Menorca, també des de l'illa. Bon dia, Joana.
5: Hola, molt bon dia.
0: Repassa l'actualitat amb alguns dels temes que han marcat els darrers dies. Si vos sembla, començant per la llei agrària. Com ja sabeu, el Consell de Govern va aprovar el projecte de llei agrària de les Illes Balears, que es tramitarà al Parlament amb un objectiu, que és facilitar que les noves explotacions agrícoles i ramaderes siguin més viables i puguin continuar actives. És una norma que prioritza els usos agraris en sòl rústic, que dona més eines als pagesos per millorar els seus ingressos, amb mesures de suport a la venda directa, transformació de productes, parla de producte local també, o de l'accés a l'aigua. Així que, si li sembla, comença amb una pregunta, que és si amb aquesta llei cobrim les demandes existents per part de la pagesia. Quin podria ser l'impacte d'aquesta aprovació? Comença per vostra, senyora Cabrera.
1: Hola, buenos días otra vez. Bueno, yo creo que esta aprobación de esta ley, bueno, es una muy buena noticia precisamente por todo lo que ha dicho usted. Se trata de un documento que se ha trabajado conjuntamente con el sector y se ha incorporado todo aquello que el sector necesita. Por tanto, es una ley útil que dará solución a una serie de problemas endémicos que se vienen sufriendo. Da herramientas, como muy bien ha dicho, pero siempre pensando que el campo forma parte de nuestra identidad y respetando, como así recoge la ley, la priorización de la actividad agraria, ganadera y forestal en rústico por encima de las demás. Entonces yo creo que esto es una definición muy clara de que se apuesta por el campo, pero por un campo que sea rentable, que sea, que tenga la capacidad los payeses y los agricultores de poder llevar a cabo una actividad, una explotación competitiva, que sea rentable, como digo, como dice el conseller, no hay agricultura verde con números rojos y tenemos que entender que es un sector productivo, es un sector económico que necesita vivir y tener futuro y para eso, como digo, hace falta tener herramientas, herramientas como la que ha dicho, la priorización al agua, la facilidad de colocar renovables pues para abaratar costes, el impulso del producto local, que creo que es muy positivo y muy necesario, y bueno, las actividades complementarias que todo el mundo ya conoce. Creo sinceramente que será una herramienta útil y que ha dado respuesta a las necesidades que tienen el sector y que tienen los países para tener futuro, para ser competitivos y tener un relevo generacional.
0: Record la pregunta, si amb aquesta llei cobrim les demandes existents per la pagesia, senyor Pou.
2: Sí, no, a veure, per començar, jo crec que és important posar el context, i és que és una llei que no està consensuada. Diu la senyora Cabrera que s'ha treballat amb el sector, efectivament en el sector se li ha demanat que fes propostes, però no s'ha negociat amb el sector, i se mostra és que el que treu aquesta llei agrària és que s'ha fet cas en els grans productors i s'ha deixat de banda en els petits productors. I m'agradaria fer una reflexió. Duint tota la seva legislatura veient tancaments d'empreses com Agama, Esplet, Carop, Piema. Com ajudarà a que no hi hagi més Agames, més Piemes, més Carops, més Esplets? I la resposta és que no se tracta cap ni un d'aquests temes, perquè no s'han anat en el cor del tema i es veure com ajudar també en els petits productors. De fet, i si m'ho anem en el que el mateix govern va voler destacar d'aquesta llei, doncs veurem clarament com és una llei destinada a les grans propietàries. I és que on posa l'èmfasi de gran èxit d'aquesta llei per als governs, d'una banda, a la possibilitat de nous casos per construir xalets en rústic, i ho posa en valor el mateix govern, i en segon lloc, l'altra aportació per ells és escampar el turisme en el camp. Per tant, aquestes són les dues aportacions. Crec que és prou evident per entendre que això està pensat per a grans propietaris, perquè el que són els petits productors de Sant Jordi, de Sa Pobla, de Muro, de Menorca, d'Eivissa, aquesta qüestió de poder dedicar terres a construir xalets o turisme no té res a veure amb l'activitat. Per tant, és una llei que no està consensuada i que no va a resoldre els problemes del nostre sector primari del dia a dia.
0: Per part de Vox, Manuela Cañadas, quina és la posició del seu partit al respecte?
3: Bueno, nosotros desde luego lo que tenemos muy claro es que la primera defensa al sector primario es no votar en Europa, lo que se vota que hunde a todo el sector primario de nuestro país. Y eso pasa por no votar la criminal Agenda 2030 y todas las políticas que han perjudicado y siguen perjudicando frente a otros países como Marruecos al sector primario español. Dicho esto, hemos pactado esta ley, porque era una ley que había una parte del sector que demandaba. Es cierto que hay otra parte que tiene sus críticas. Nosotros vamos a presentar unas enmiendas para poderla mejorar, porque al final de lo que se trata es que el agricultor y el ganadero pueda vivir de lo que produce y del campo y que no trabaje a pérdidas, así como que haya un relevo generacional, porque si el sector primario se muere, al final la sociedad no come. Y no estamos hablando de que la producción en Baleares pueda alimentar a todos los ciudadanos de estas islas, pero esto es un problema a nivel nacional, no solamente a nivel local. Se han metido cosas importantes como la simplificación administrativa, porque es verdad que hay una burocracia que en todos los sectores de la administración que hay que parar. Se impulsa el productor local, hay nuevas herramientas para mejorar, más protección para producir, más protección en sanidad animal y apoyo ante los riesgos. Pero bueno, todo es mejorable. Seguramente no sería la ley que hubiéramos hecho nosotros, que hubiéramos sido mucho más ambiciosos y mucho más valientes y hubiéramos a lo mejor protegido a todo el sector, desde el pequeño hasta el grande, pero nosotros no gobernamos y tenemos la fuerza suficiente y lo único que hacemos es dar apoyo al gobierno en esta ley que ha demandado una gran parte del sector.
0: Senyora Carrió, record, la pregunta és si amb aquesta llei, la llei agrària, se cobreix la demanda existent per la pagesia.
4: Jo crec que la resposta és clarament no. I, de fet, havem vist en l'exposició sincera, no?, de la senyora Cañadas, que deia que se cobria una part de les demandes d'uns agricultors, dels grans, i no dels petits. La prioritat de Més per Mallorca és els petits. I és necessari que una llei agrària plantegi dos grans reptes. Primera, que freni la caiguda del consum de producte local i es contesten que ens trobem veient que això no està passant i consideram que no hi ha prou valentia en aquesta llei ni prou mesures perquè se freni. Tenim, no, i hem viscut aquests darrers anys, caigudes de grans icones d'empreses mallorquines, i això no només és una pèrdua per l'economia, també és una pèrdua per la nostra identitat i per la nostra Mallorca. I per l'altra banda, necessitem una llei que garanteixi les ajudes en el petit agricultor. És a dir, el govern ha de garantir, de qualque manera, que se faci una línia d'ajudes paral·lela, no?, a la política d'ajuda europea, a la PAC. Perquè hi ha dues dades que deixem que li posi damunt la taula perquè són importantíssimes. El 80% dels recursos europeus se'n van a un 20% de les empreses. I si tu mires els comptes dels petits agricultors, dels petits ramaders, les PAC només suposen un 5% dels ingressos, mentre que les grans empreses suposen un 90 o quasi un 100% dels ingressos. Aquí està clar que s'havia de fer una llei per transgirar això i donar suport. Ara bé, el que sí que ha fet el govern sempre és aprofitar, no?, una llei, sigui la que sigui, per continuar en fer, no?, l'activitat turística a qualsevol àmbit de l'activitat de les Illes Balears, la cultura, la ganaderia, aprofitar, vinga, va, més turistes, i garantir el creixement en rústic, perquè no ha lligat de manera directa el creixement en rústic a l'activitat directa agrària.
0: Senyora Gomila, el seu torn sobre l'aprovació de la llei agrària, quin podrà ser l'impacte d'aquesta aprovació?
5: Està clar que el sector primari, el seu paper principal, és ser productors d'aliments, i aquesta llei precisament el que no fa amb aquesta producció d'aliments, amb arribar a aconseguir una sobirania alimentària. De fet, quan ratlla de producte local, només diu fomentar, afavorirem, però en canvi no posen mesures valentes perquè realment s'obligui a consumir aquest producte local. De fet, més per Menorca ja va presentar, no fa massa, una PNL per donar suport a la pagesia en què es demanava que es modificàs la llei per augmentar el percentatge de producte local que ha de consumir el sector hoteler. I, en canvi, el PP hi vota en contra. O sigui, diu que afavorirà o impulsarà, no saben com, però, en canvi, a l'hora de fer una proposta concreta, una proposta valenta, hi diu que no. Els pagesos també demanaven que part de l'impost turístic es destinàs a inversions en el camp. Creus que damunt d'aquesta llei agrària hi és? No, perquè el PP vota en contra de que sigui així, perquè realment no els interessa donar viabilitat a la feina dels pagesos del camp, sinó realment turistificar aquest camp, afavorir activitats econòmiques que desplacen el que és l'agricultura i, per tant, en s'excusa d'ajudar els pagesos, el que fan és turistificar el camp. De fet, en el tema de les agroestades, per exemple, ja no demanen que hagi d'estar empadronat els pagès a les cases on s'ha de fer. Per tant, això, el que proposa ara el govern, no és que no és necessari que hi hagi pagès en aquesta casa. I pot haver qualsevol altra situació, augmentant aquestes places turístiques, es poden ampliar un 20% els volums inicials, amb la qual cosa aquestes agroestades, almenys en el cas de Menorca, afavoriran en les petites explotacions, afavoriran en els pagesos quan la majoria de pagesos no són seues les cases ni són seues els terrenys. No, això el que afavorirà no és en els pagès, sinó en el propietari de les cases, que és el que ho explotarà i és el que pot construir més en rústic. Per tant, aquesta llei no està pensada perquè els pagesos puguin seguir treballant i augmentant la seva viabilitat com a pagesos, sinó que facin de cambrers, de jardiners o de recepcionistes augmentant les activitats complementàries. Per tant, des de Més per Menorca entenem que aquesta nova llei no fa una passa avant perquè els pagesos de Menorca puguin viure de del camp i no visquin de les activitats.
0: En aquesta segona ronda, si li sembla, i amb intervencions, recorda'm, un poc més curtes, poden interpel·lar, afegir algun matís. Senyora Cabrera, per al·lusions, just la pregunta que plantejava la senyora Comila, com impulsaran el producte local a través d'aquesta llei?
1: Bueno, yo quisiera hacer una valoración. Ante las quejas de la pérdida de masa y de empresas, yo quiero recordar que hasta ahora lo que tenemos es una ley del Pacto de Izquierdas de 2019. Es decir, que lo que ha pasado hasta ahora es producto de lo que decidió el Pacto de Izquierdas que pasara en el campo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es una ley de consenso. Está más que contrastado. Las viviendas se vinculan incluso a una explotación agrícola ganadera. Todas aquellas viviendas que se puedan construir donde se pueda construir a día de hoy tendrán que estar vinculadas a una explotación agrícola ganadera, que esto antes tampoco pasaba, y esto es apostar por el campo. Y cuando hablan de turismo, y ahora voy al producto local, y cuando hablan de las agroestancias, quiero recordar que se mantienen las 6 plazas de las agroestancias, pero se añade que tiene que ser un agricultor profesional de 4 años. Antes se podía uno dar de alta, con la ley del 19 del pacto, se podía dar de alta y al día siguiente tener agroestadas. Ahora no, ahora tienen que tener 4 años de producción agraria. Dicho esto, el producto local, yo creo que se hace un avance muy importante. Se obliga a la administración pública a incorporar producto local en los colegios y en todas las licitaciones públicas. Esto es un avance. Se apuesta por el producto local y se facilita la producción y la venta en el lugar donde se produce, que al final de lo que se trata es de impulsar su comercialización.
0: Señora Cañadas.
3: Bueno, sigo diciendo que las políticas que más perjudican al campo balear y al campo de toda, o sea, al sector primario de toda España, se votan y se firman en Europa. Y esto lo hacen los dos grandes partidos. La Agenda 2030 ha sido criminal para el sector primario, aparte de para otras políticas, que luego hablaremos de inmigración, y también estas políticas que se firman conjuntamente en Europa han sido nefastas para lo que está pasando en nuestro país. Entonces, yo creo que, evidentemente, si una parte del sector demandaba una ley se ha intentado dar salida a esta parte del sector. Creo que será beneficioso porque los grandes productores podrán también ser generosos con los más pequeños, y entiendo que tendrá que ser así si quieren que todo el sector agrario y ganadero funcione. Y luego, en el tema de las agroestancias, sé que ha habido muchas críticas por parte de la Federación Hotelera, porque ellos tienen unas leyes y un tema administrativo que les exige por la ley de turismo, y que se quejaban de que en este caso no pasaban. Pero yo creo que todo esto el Partido Popular lo tendrá en cuenta, y que nosotros, al igual que la oposición, podrá presentar las enmiendas pertinentes para mejorar todo lo que tenga de carencias esta ley.
4: Yo creo que hay una frase del Partit Popular, disculpa, ben llançada, jo crec que hi ha una frase del Partit Popular que és aquesta d'eslògans, no? Que és el que va aquesta llei, no? La famosa de no podem fer agricultura verda en números vermells. Miri, per no poder fer agricultura verda en números vermells, el que no podem fer és eliminar o substituir, no?, els ingressos amb altres activitats que no siguin les agrícoles, perquè això és fer trampes. És a dir, si el que volem és que els pagesos sobrevisquin de la seva activitat turística, doncs anem a parlar de turisme i no parlem d'agricultura. I a dia d'avui tenim que el gasoil agrícola s'enfila en els 2 euros. Això és un drama i el govern no està fent res. És a dir, s'aprova una llei divendres amb un context de que el gasoil agrícola està pujant a 2 euros i ningú diu ni mu. I tenim una llei que s'oblida absolutament de lo essencial, no? Que és de garantir que els ingressos en els petits agricultors arribin de manera estructural, perquè és l'única manera de conservar aquesta agricultura mallorquina i la nostra indústria, que és tan necessari, perquè si no començam a diversificar el model econòmic, estem condemnats.
2: Jo, és que estem sempre, aquesta legislatura, el discurs és la realitat. Ho ha dit Unió de Pagesos, i està, és molt evident. És una llei agrària que dona s'esquena en els petits productors. Repetim des del Partit Socialista. Quina aportació hi ha que mos eviti que hi hagi una nova gamma, Esplet, Piema, Carop? No n'hi ha. El que hi ha és donar s'esquena en el petit productor i fer una llei pensada per els grans propietaris, bàsicament per sembrar de xalets, seguir sembrant de xalets rústic, i ara voler sembrar de turistes. Des del moment que el focus se posa en activitats complementàries, estem perdent l'essència, i és evident que aquestes qüestions, els petits productors, no és la seva lliga, i per tant no és una llei pensada per la pagesia corrent.
0: Molt breument, senyora Cabrera.
5: Perdoni, jo no voldria intervenir.
1: No, me sorprèn que...
0: Sí, senyora Gomila, molt breument. I, no, perquè tot un hem de canviar de qüestió.
1: Sí, correcto. Negando la evidencia. Uh-huh. Es una ley que es útil para los países, así lo han demostrado. Tenemos que pensar que las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales son negocios, tienen que tener futuro, tienen que ser competitivos, uh-huh, y tienen que poder querer tener relevo generacional. Y con esta ley se permite la priorización del suelo agrario complementado con actividades secundarias.
0: Señor Gomila.
5: Bueno, un tema important que ara acaba de dir la senyora Cabrera és facilitar relleu generacional. Jo m'agradaria que me diguessin quants d'articles d'aquesta llei xerren de com ho faran per facilitar relleu generacional. Perquè diria que poquets. Un altre tema que també ens preocupa des de Menorca és l'enfocament competencial, perquè nosaltres des de Menorca defensam que el Consell Insular, que és qui té les competències en agricultura, és el que ha de tenir, a seguir tenint la sobirania per decidir damunt el camp de Menorca. Però sembla ser que amb aquesta llei el que es pretén és desplegar-ho reglamentàriament del govern, o sigui, llevar les, no diré competències, diré l'oportunitat que el Consell Insular pugui regular des de Menorca aquesta situació. El camp de Menorca no té res a veure amb el camp de Mallorca, són normalment petites explotacions, moltes d'elles en què els pagesos no en són propietaris, i per tant, el fet que es pugui decidir des de Mallorca com volem el camp de Menorca, a més per Menorca, també ens preocupa. I un apunt que deia la senyora Cabrera, que deia aposta en habitatges per donar viabilitat en el camp. O sigui, que els pagesos sembraran dins dels habitatges. No, aquests habitatges no donen viabilitat als pagesos.
0: Pots
5: aquests
0: habitatges l'únic que fan és...
1: No he dicho eso, no he dicho eso, però bueno, senyora Gomi la inventa.
5: En rústic, l'únic que es pretén és purificar el camp de Menorca amb s'excusa de les activitats complementàries i el que els pagesos demanen és que volen viure del camp. No volen ser camarers, no volen ser jardiners, volen ser pagesos i ramaders i volen que, que el camp sigui viable, no que sigui viable amb s'excusa d'altres activitats complementàries que podran vendre energia, que podran tenir venda directa, quan ara el Manco a Menorca ja estan fent venda directa. Per tant, està ben clar que aquesta llei no està pensada per Menorca, no està pensada perquè els pagesos de Menorca puguin tenir més viabilitat a les explotacions i perquè puguin viure del camp, que és el que ells volen.
2: És que són números verds, però sense números urbanístics. Aquesta és l'aposta.
0: Per no deixar la pregunta a l'aire, senyora Cabrera, referent al que just plantejava la senyora Gomil, ha parlat de relleu generacional, per no deixar la pregunta a l'aire, però molt breument, perquè hem de canviar de qüestió.
1: Sí, el relevo generacional no es algo que se pone en un artículo, no va por decreto. El relevo generacional es la suma de todas las medidas y todas las herramientas que se han recogido, entre otras, en esta ley, para que la explotación sea viable, para que léase la ley, cuando esté publicada. Cuando todas estas herramientas estén en marcha, se permitirá que las explotaciones sean rentables y, por tanto, habrá relevo generacional. Es que no tiene ningún misterio, pero tienen que querer ustedes que las explotaciones sean rentables, que parece que quieren que sean de decoración. Y el campo no puede ser un decorado, ni los pagueses pueden ser los jardineros de nuestro paisaje, señora
0: Gomila.
1: Usted esto no lo tiene...
0: Senyora Gomila?
5: Sí, que volen que siguin rentables, però vivint del camp, vivint de la seva feina, com a pagesos, no que siguin rentables...
1: Por supuesto, de hecho, se prioriza el uso...
5: de 100 metres quadrats, no sabem exactament per
1: no,
5: què...
1: Xale, quan no, no inventa, senyora Gomila. Tiene que ser, se prioriza el uso agrario en rústico. Senyora Gomila,
5: se
1: prioriza... No. Admita, se prioriza el uso agrario...
0: Senyora Cabrera, senyora Gomila, se'ns esgota el temps respecte a aquesta qüestió. És veritat que és una llei que té molts de matisos i que no podem abordar per una qüestió de manca de temps. A més, és que tenim un segon tema que també és important i que, si li sembla, podem fer al Manco una primera ronda de valoracions. Just a l'inici del programa teníem l'oportunitat de parlar amb una advocada, experta en estrangeria, per conèixer un poc des de dins, no?, com funciona el procés de regularització de migrants, també feien referència a la visita de la secretària d'Estat de Migració de la setmana passada, i amb les xifres sobre la taula, jo ho record, per si qualcú just s'incorpora en aquest moment, parlant de més de 13.000 migrants que estan ja regularitzats a les Balears, que estan donats d'alta a la Seguretat Social. Durant una visita que va fer l'exsecretària d'Estat de Migració, va abordar sobretot com amb aquestes places se cobria una demanda existent a alguns sectors com, per exemple, la construcció. També l'advocada ha parlat del sector serveis, no?, que és un dels que necessita també més places per cobrir. Amb les xifres sobre la taula, li deman què pot suposar per l'economia, no?, tenir totes aquestes places cobertes, si suposa una transformació.
2: Jo crec que és un èxit col·lectiu i crec que era una obligació social que aquestes 34.000 persones que ja vivien aquí se normalitzin i tinguin els mateixos drets que tothom i, per tant, una completa normalització. Els empresaris, els sindicats, tothom ho veu de manera positiva, Manco, Vox i el Partit Popular. Jo voldria posar un exemple que va sortir en els mitjans just abans de la regularització. I és que la Inspecció de Treball va denunciar que hi havia un hotel on hi havia 60 treballadors il·legals fent feina allà. Aquest no pot ser el nostre model econòmic. Aquesta gent està aquí i ha de fer feina en condicions. Dit això, jo crec que d'alguna manera és vera que resolem s'evidenci de la gent que està aquí, però la gran reflexió és per què hi ha aquesta gent aquí. Això són persones que venen, i no mos enganem, venen per l'aeroport. Deixen de fer aquestes trampes en el solitari, aquesta història. I el que ets a dur és el model econòmic. Cada any hi ha 20.000 treballadors més a les Illes Balears. O modificam el model, o aquest poder d'atracció està aquí. I el que veiem és que el resum d'aquesta legislatura és molt de discursos, però per darrere, i ho acabem de veure en la llei agrària, sempre per darrere s'expansiona turisme i urbanisme. I si no canviem els registres, aquest procés continuarà. Repetesc, era gent que estava aquí i que havia entrat de manera totalment normalitzada per l'aeroport. Per tant, han de fer un pensament i menys alarmisme.
0: Demano el torn la senyora Cañadas.
3: Sí, bueno, es una manera de manipular y de mentir a los ciudadanos, porque de los 34.000, más de 34.000, el 90% está en el paro, recibiendo ayudas donde viven, recibiendo vivienda también, poniendo en peligro el sistema y el estado de bienestar que los trabajadores de aquí están sosteniendo. Porque esta gente ha entrado ilegalmente, puede haber entrado ilegalmente en patera, como más de 7.000 el año pasado y ya llevamos cerca de 6.000 si no hemos superado este año, como por avión. Pero esta gente, el 89%, no tiene estudios, no habla ni castellano ni mallorquín.
0: No interrumpas.
3: No, como mucha gente no, porque hay muchos mallorquines y muchos ciudadanos de Baleares y el resto de España que los hemos tenido que mandar a estudiar fuera o a trabajar fuera porque aquí no hay trabajo cualificado. Porque tú dices, hay mucha gente... No, no es mentira. No es mentira. Están bajando... Me dejan terminar, por favor. Esta inmigración ilegal está bajando los sueldos, está quitando las ayudas, está quitando la sanidad, está perjudicando gravemente, y no solamente los ilegales, también tenemos un turismo sanitario que ya podremos hablar, de fuera de la Unión Europea, porque supuestamente en la Unión Europea tenemos que pasarnos la factura mutuamente. Pero está colapsando todos los servicios, colapsando la vivienda, colapsando la dependencia, ya está, colapsando la sanidad, las pensiones, el trabajo.
0: Los datos,
3: pero que me da igual los datos que dé y lo que manipule. Los datos son los mismos que dio
0: senyora
3: la consejera de Trabajo.
0: I després tot un anem a Menorca amb la senyora Cabrera i la senyora Gomila.
4: Mira, els datos són de següent i de més són donades per la consellera de Treball, dels governs de les Illes Balears, ben que dir, no mos inventam. Dels 34.000 expedients que estaven aquí sol·licitats, 13.000 són altes a la Seguretat Social. I 1.000 són demandes de millora de feina, no? Són altes en el SOIP. On està, senyora Cañadas, el 90%? Ben que dir. Això?
3: En tota Espanya, el 90%.
4: No, en tota Espanya, jo li estic tant... No, tampoc.
3: Pues quita el 34.000 de 13.000. El resto, ¿qué os parece? ¿Qué tanto por ciento es? O sea, de más de 34...
4: No sé, faci matemàtiques vostres, si vol.
3: No, no, he informado yo también. De 34.000, más de 34, están 13.000 dados de alta.
4: Correcte.
3: El resto, ¿dónde están?
4: Tramitándose. Tramitándose, señora Cañadas.
3: Viviendo de la sanidad de los ciudadanos de Baleares.
0: No se te pitgi, que si no, no entenem el discurs.
3: Viviendo en las casas que no se le dan a los ciudadanos,
4: utilizando la sanidad que no pagan. Respon la senyora Carrió. Ara sí que la pagaran, la sanitat. Perquè estaran regularitzats. Perquè estaran amb altres de seguretat social. És que vostè menteix constantment.
3: No, vosotros mentís i manipuláis.
4: Perquè les persones que arriben i que fan feina aquí necessiten estar donades d'altres de seguretat social. Perquè és la manera justa. Per aquesta manera en què tothom col·labori, on hi hagi drets i deures igualats. I no se facin guetos.
3: El
4: procés de regularització el que demostra és una cosa molt important. I és que el nostre sistema, la nostra llei d'estrangeria, no funciona. Perquè si un país no és capaç d'integrar i necessita 7 regularitzacions extraordinàries perquè els ciutadans que estan aquí no visquin, que treballen aquí, no visquin en exclusió i no visquin sense dret, és que tenim una llei que no funciona.
0: Temps. Ens queden 3 minuts, minut i mig per hom. Queda encara, escolta, la senyora Gomila i la senyora Cabrera. Endavant, senyora Gomila.
5: Bueno, és evident que en el cas de Vox, segurament la mare que diu el PP, tenen tota una sèrie d'eslògans fets per fer por a la gent respecte dels immigrants. Diu la senyora Cañada, és que expulsam els joves de Balears. Vostè s'ha plantejat per què s'expulsen els joves de Balears? Primera, perquè la formació moltes vegades no és suficient. Segona, perquè només vivim del turisme i llavors els molt de joves tenen unes feines qualificades que el turisme no els hi dona resposta. Per tant, ara el que hauríem de fer és diversificar l'economia perquè aquests joves i tota la gent que ve a les Illes Balears pugui tenir unes altres feines que no siguin de baixa qualitat. Llavors es diuen que la regulació és un efecte crida, que treuen els immigrants, senyor Canyades, aquesta regularització es va fer amb gent que ja residia aquí, per tant, no és oberta a qualsevol tema. I col·lapsen els serveis públics. Senyora Canyada, agafi les estadístiques i digui quin percentatge de persones migrants són els qui ocupen o qui col·lapsen els serveis públics.
3: Ja hicimos los números, saben nosotros. Más de 300 al dia en los centros de salud.
5: De sanitat. Per tant, les dades que vostès donen, mira, jo som matemàtica, un diure de venir a fer classes en jo de repàs, perquè realment, en tema percentatges i nombres, diuen el que volen i s'inventen el que volen.
0: Temps, i torno per la senyora Cabrera.
1: Bueno, nosotros defendemos, como no puede ser de otra manera, una migración legal, ordenada, de gente que venga aquí a aportar, a colaborar, a integrarse, a respetar las leyes y a respetar nuestras costumbres. Y esto es lo que tiene que ser, como siempre ha sido. Pero si hacemos una revisión a lo que son las políticas migratorias del gobierno de España, pues vemos que es un auténtico despropósito. Estamos viendo que Baleares está sufriendo desde hace 5 años esta llegada indiscriminada de inmigrantes ilegales, de pateras, que el 25 superó en un 24% al año 24, que estamos en el 2026 en 6.300 con 300 pateras, que superamos a Canarias. Que superamos a Canarias. Bueno, y esto no lo podemos desvincular del discurso que están haciendo ustedes de la integración laboral. Para nada. No, hay el más absoluto abandono de lo que está pasando en Baleares con la ruta argelina, que es la más atractiva gracias a la inacción del gobierno. Como digo, defendemos. Y lo que tampoco puede ser es que se haga una política con una regularización extraordinaria unilateral, sin contar con las comunidades autónomas, que son las que van a tener y están siendo las que tienen que tener luego la presión, la responsabilitat i el trabajo de hacer el servicio.
0: Se'ns esgota el temps. Molt agraïda la senyora Cabrera, el senyor Pou, senyora Canyada, senyora Carrió i senyora Gomila. Gràcies per aquest debat. La setmana que ve ens atem un nou debat parlamentari. Ara publicitat, notícies i continuem.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. El govern espanyol manté la intenció d'aprovar demà el decret llei d'habitatge mentre el carrer augmenta la pressió social amb centenars de persones acampades a la Puerta del Sol de Madrid després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys la setmana passada. Malgrat la voluntat del PSOE, Sumar adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny i no descarta mobilitzacions.
8: Habitats explica que el text inclou 10 àmbits d'actuació per protegir els llogaters davant els desnonaments, frenar les pujades abusives, regular el lloguer de temporada i també aplicar l'IVA als pisos turístics. Tot i això, la negociació continua oberta i genera divisió dins l'executiu. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avisat avui mateix que el text encara està lluny de ser satisfactori i que ja no valen pagats. Aquesta falta de consens s'afegeix pressió a la ministra Isabel Rodríguez, que aquest dimecres haurà de retre comptes al Congrés davant l'oposició i els socis parlamentaris com Sumar, Esquerra, Junts i el PNB.
7: Aquí a les Balears, avui a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort de Palma en suport a Mari Carmen.
8: Una convocatòria a la qual també s'hi afegeix el sindicat de l'habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions a l'informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també aquí a les Illes hi ha diari molts de desnonaments semblants al de Mari Carmen.
9: Fem reunions els dijous a les 7, a la plaça del Mercat de Pere Grau, i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers, perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
8: En la concentració d'avui vespre també es valorarà si fer una acampada, com s'està fent a Madrid. Així mateix, a Barcelona, avui els sindicats d'habitatge han tallat algun dels carrers més transitats per reclamar que s'aprovi aquest decret d'habitatge.
7: Canviant de qüestió, els partits polítics han valorat avui el programa al dia l'aprovació per part del govern del projecte del que serà la nova llei agrària. Manuela Canyadas, de Vox, ha anunciat que li donarà suport perquè n'ha consensuat part amb el PP, mentre que la popular Salomé Cabrera defensa que s'ha consensuat també amb el sector.
3: Seguramente no sería la ley que hubiéramos hecho nosotros, que hubiéramos sido mucho más ambiciosos y mucho más valientes y hubiéramos a lo mejor protegido a todo el sector.
1: Se ha incorporado todo aquello que el sector necesita, por tanto es una ley útil que dará solución a una serie de problemas endémicos que se vienen sufriendo, da herramientas.
7: No pensa el mateix el PSIC, que considera que només s'ha pactat amb els grans productors, mentre que més per Menorca creu que es tracta d'una nova eina per turistificar el camp. Són els diputats Llorenç Pou i Joan Aguamila.
2: S'ha fet cas en els grans productors i s'ha deixat de banda en els petits productors.
5: Afavorir activitats econòmiques que desplacen el que és agricultura i, per tant, en s'excusa d'ajudar els pagesos, el que fan és turistificar el camp.
7: I a Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, ha demanat el seu relleu en el càrrec. Fonts de la delegació de la ciutat autònoma han confirmat que es tracta d'una decisió estrictament humana i personal que arriba quan es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
8: Des de la Moncloa ja han confirmat que l'executiu central està enllestit la seva substitució després que Pérez Triano prengués la decisió fa uns dies. Està previst que avui comparegui davant els mitjans per explicar els detalls d'aquesta renúncia.
7: Són les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: 10 i 5 minuts, encetem segona hora de programa aquí al dia i com sempre ho feim mirant al cel, perquè avui tindrem majoritàriament cel cobert a les Balears. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marti. Sembla que sí, que tindrem el cel una mica tapat, una mica ennigulat, les temperatures, això sí, es mantenen sense grans canvis, amb màximes al voltant dels 28 graus i mínimes que quedaran a prop dels 20 graus.
2: El vent bufarà de component est-sud-est, moderat en ratxes que poden arribar als 37 km per hora. I pel que fa a la mà, maror amb onatge que pot arribar fins al 1,7 metres.
0: Però mirem una mica més endavant, perquè sembla que el temps ens prepara alguns canvis, sobretot de cara a la setmana que ve.
1: I n'hi ha que els esperen amb ganes,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant.
1: Hem de dir. Els mapes es preveu l'anomalia de precipitació prevista entre els dies 5 i 12 d'octubre, és a dir, dilluns que ve i l'altre dilluns. És a dir, esperant més o manco pluja del que seria habitual en aquestes dades.
2: I a simple vista, ho descrivim pels oients, destaca una zona bastant verda que abraça bona part de la Mediterrània Occidental, incloses les Balears. Per tant, el model apunta a més oportunitats de pluja d'allò que és habitual durant aquesta setmana.
0: Ara bé, això no vol dir que hagi de ploure tota la setmana ni que tinguem assegurat un episodi de pluges importants ni molt manco.
1: No.
0: Parlem de puntuals.
1: Exacte, no. De fet, l'anomalia positiva que apareix a les Balears no és especialment intensa, hem de dir. És una previsió a mitjà termini i, per tant, encara pot canviar o variar bastant, perquè ja saben que els mapes i les prediccions no són matemàtiques.
2: I el que sí que tenim més a prop és el canvi de temps. L'AEMET avisa que a partir de demà dimarts la situació començarà a canviar de manera més suau i que el 1 d'octubre és quan es podrien notar els canvis més significatius en l'arribada d'un front fred associat a una borrasca atlàntica.
1: Una situació que podria deixar ruixats, que localment podrien ser intensos, especialment a la zona mediterrània.
0: Però encara no. Encara tenim uns dies de temperatures altes, encara aquesta tardor es resisteix a entrar de ple, així que obrim les càmeres, les beauties. La primera ens trasllada al port de Pollença, on veiem, fixeu, la mà en calma, un sol que de moment llueix i alguns nígols puntuals, però no nígols que amenacin pluja, ni molt manco. Una estampa, per cert, preciosa, on el sol brilla i fins i tot deixa la seva estela damunt la mà. O sigui que una imatge preciosa per començar la jornada. Una jornada de bon temps, però tenim més imatges, companys.
1: Sí, anant fins a Punta Prima, on aquí sí que hi veiem una mica d'onatge. Fins i tot veiem aquesta persona que està fent aquest esport, que no sé si és windsurf, skysurf, no sé quina seria la modalitat, però en qualsevol cas ha aprofitat aquesta mica de vent per poder fer o practicar aquest esport. Aquí també hi veiem una mica de nígols. No està un dia d'aquests lluents i llampants d'estiu, sinó que ja se nota, ja se preveu que serà una mica més ennigulà que altres dies.
0: 10 i 8 minuts no deixaran de banda el temps, sobretot quan comenci a canviar de bon de mares, però ara vos hem de parlar d'altres canvis. Ho dèiem fa una estona, demà el Consell de Ministres s'ha d'aprovar el nou paquet de mesures de l'anomenat escut social, pensat per pal·liar l'impacte de la inflació i de la situació que viuen moltíssimes famílies. Els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar 30,3% a l'agost i la benzina 16,9%, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre.
1: Sí, Marta, tot i que aquest paquet de mesures que expliques i fa referència, no només fa referència a la benzina, és un escut que principalment es genera per l'habitatge en un moment en què els desnonaments i la dificultat per pagar o accedir a un lloguer continuen deixant moltes famílies en situació molt complicada.
2: I per entendre que hi ha realment darrere d'aquesta aquestes mesures que protegeixen a qui s'apliquen i qui hi ha i que ha de fer una persona que es troba en risc de perdre casa seva, avui ens acompanya l'advocada de Futur Legal i vicepresidenta d'Asofin, Cristina Borrallo, col·laboradora nostra. Cristina, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Clar, comencem per allò més bàsic. Què pot canviar a partir d'aquest nou decret per una família que té dificultats per pagar el lloguer o l'hipoteca?
3: Bueno, doncs demà és un dia important en el calendari per tots els consumidors d'Espanya, perquè demà sortirà endavant el Reial Decret que està preparant el govern en matèria, per una banda, per pal·liar la inflació que tenim en matèria de costos, com heu comentat, energia, carburants, però per una altra banda també s'ha estat debatint en quant al tema d'habitatge, habitatge que ara més que mai el tenim damunt de la taula arrel de la situació que vàrem viure, no?, la setmana passada per aquesta senyora que va ser desnonada. pensant que són dues coses diferents, tot i que demà se debatran de manera conjunta, pensam que ja aquest any va passar el que va passar amb el Reial Decret de l'Habitatge, que finalment no va ser convalidat en el Congrés de les Diputats i va quedar com a Reial Decret amb una vigència de 30 dies, això és el que va passar, i per una altra banda va sortir l'altre Reial Decret de juny, que aquest és que demà vens, demà dia 30 de setembre vens aquest Reial Decret, les mesures que s'havien establert, i el que se farà demà serà o una pròrroga o se deixarà sense efecte. Veurem, tema de l'habitatge són qüestions jurídiques diferents, i veurem si demà s'aborda aquest tema o se deixa per un debat. Espero que sigui així, perquè la qüestió de fondo té la prou importància com per tenir un debat parlamentari més profund. O sigui que demà serà un dia molt important.
1: Clar, demà finalitza, acaba, expira aquest termini d'aquestes mesures que d'alguna manera protegien, servien d'escut social per a moltes persones vulnerables, però quan parlam de suspensió d'un desnonament per vulnerabilitat, que l'altre dia també en parlàvem amb tu, hem de pensar que això

0: que tinc una situació de vulnerabilitat. En aquest procediment concret, el jutge que estigui coneguent del cas en concret valorarà si aquella persona està realment en una situació de vulnerabilitat.
1: Per tant, no, només és un jutge que ho ha de determinar.
0: És un jutge que ho ha de determinar, i aquí entraran, de dins d'aquest procediment, entraran també els serveis públics com a mesures de recolzament per a aquella persona, però se valorarà concretament, perquè tal vegada una persona té uns ingressos determinats i una altra té els mateixos, però no estan en situacions de vulnerabilitat, un sí i l'altre no. O sigui que és un tema molt concret, un tema que s'ha debat judicialment i un jutge ho valora, i veurem demà si aquestes mesures se prorroguen en els temps o si se deixa per un altre debat legislatiu.
2: Estem compartint també algunes imatges d'aquesta manifestació a la Puerta del Sol, no? Davant el cas d'Anna Mari Carmen, i com el cas d'Anna Mari Carmen va obrir aquesta situació o va visibilitzar més, no?, aquesta situació. Dic jo que davant tot el que estava passant, davant la pujada de l'Euríbor, pujada de preus, com s'acaba el termini, creus que no hi haurà sorpreses amb el tema de l'aprovació de demà, que realment les mesures que s'aprovin respecte a aquest escut social beneficiaran les persones que tinguin un lloguer? Creus que sortiran beneficiats o podria quedar en paper banyat?
0: Bueno, veurem, perquè, clar, quan va sortir aquesta pròrroga de juny, teníem una situació inclús tal vegada millor que la que tenim ara. Ara, en mes d'agost, l'inflació està en el 4,3%, o sigui que tindria sentit i lògica que aquestes mesures se prorrogassin. Qüestió diferent és que el govern, a través del Reial Decret, que són mesures extraordinàries, la capacitat que té el govern de legislar, després se convalidin al Congrés dels Diputats, que són coses completament diferents. Ho veurem després, 30 dies després, veurem si té aquesta convalidació o no en el Congrés. Clar, també aquestes mesures hem d'entendre que llevar determinats imposts d'una cosa farà que, per una altra banda, el cost se repercutesqui en un altre sector, no? I també pensant que són mesures generalitzades i tal vegada no han de ser generalitzades, sinó particulars en un tema en concret, perquè pensam en el tema dels carburants. És una mesura que afecta a tothom, que s'aplica per tothom, però no tots els sectors se veuen igualment afectats. Hi ha persones o empreses que podrien suportar aquest sobrecost i, en canvi, se'ls està llevant un cost, no? Per tant, aquí hem de valorar si aquestes mesures de demà, si seran, tindran aquest caràcter general o seran algo més concret, i després veurem el Congrés que decideix. En quant al tema de l'habitatge, això que va passar la setmana passada és una realitat que tenim damunt la taula cada dia, i la vivim cada dia que ens dediquem a això, desgraciadament, en els jutjats, perquè la situació d'Anna Mari Carmen s'ha fet visible, però són moltes de famílies que se troben en una situació totalment idèntica, no? Està bé que hagi sortit, perquè justament demà se debatrà, i per tant estaria bé que aquest tema s'abordés d'una manera important.
2: Me confirmen, Cristina, els companys, que aquestes són imatges de la Puerta del Sol en directe, o sigui, no són les imatges d'aquests darrers dies, sinó que continuen totes aquestes persones acampades a la Puerta del Sol, perquè precisament demà, com tu explicaves, és un dia important, o sigui que estirem ben pendents de totes les decisions que pugui prendre el govern al respecte sobre aquest paquet de mesures. Hem parlat d'habitatge, companys, però si voleu també podem parlar d'altres qüestions que afecten sobretot aquestes pujades de preus. Has parlat de benzina, tot d'una en parlarem també. Electricitat, subministraments. Hi ha una possibilitat de que hi hagi una pujada important en el preu del gas, de la llum, de l'aigua, de l'electricitat. Amb la pujada del cost de la vida, quines ajudes o mesures creus que haurien de fer front les famílies, sobretot si estan passant dificultats? Amb aquest nou paquet de mesures se contempla també que se pugui ajudar a fer front a aquestes despeses?
0: Sí, ja en el Reial Decret anterior de juny ja s'ha introduït en aquestes qüestions, imaginant que demà, si la situació econòmica que vivim és de la mateixa tensió que tenim, en la inflació disparada que tenim, imaginem que també se tornarà a abordar la qüestió també de l'energia, no? Pensam que el que més mal fa a una família és el cost del carburant i el cost de l'energia. Pensam que el carburant, inclús, no només pensam en el fet de posar benzina, pensam que el carburant té un sobrecost indirecte a qualsevol, a tota la cadena de producció, no? I més nosaltres, amb la insularitat que tenim, que mos duguin les coses, mos costa més dobbers que una altra persona o una altra família de la península, i per tant és un sobrecost afegit. I el tema de l'energia, ben bé el mateix. Per tant, imaginem que demà se prorrogarà les mesures que estaven del bono social i de més qüestions que ja estaven al Real Decret de juny i que també tornaran a prorrogar-se.
1: Clar, una qüestió que també preocupa dins del decret és que també s'inclourà el tema dels carburants. Fins ara hi ha hagut una bonificació que també expira en breu i que podria suposar un increment, segons han llegit avui a la premsa, de fins a 14

0: euros per omplir el depòsit del nostre cotxe. 14 euros, que és moltíssim per una família, 14 euros cada vegada que uns el depòsit de més que pagues ara. Que podria suposar també aquesta ampliació d'aquestes ajudes fins al desembre?
1: Bueno, si demà decau aquesta mesura, doncs veurem un sobrecost directe, que això ho viurem directament de la benzinera quan posam benzina, però pensam que això serà el més immediat, com comentes, perquè és un import elevat per la butxaca d'una persona, però pensam en el sobrecost indirecte amb l'alimentació, també ho viurem, desgraciadament, perquè al final l'alimentació és que mos duguin l'alimentació aquí, a les nostres illes, els aliments, mos costa més d'obvés que una persona de la península. Per tant, aquí també hi ha el paquet que aquí insistes que a on s'ha de focalitzar, perquè hi ha mesures generals que estan molt bé, però les particulars són les que més mos poden interessar en el sector agrari i en el sector de la pesca, perquè al final aquí aquestes mesures sí que haurien d'anar directes en aquestes empreses que se dediquin a això, perquè realment és a on trobarem la devolució en els consumidors, no? Per tant, el preu dels carburant és imprescindible a nivell econòmic d'un país, i nosaltres en insularitat més que més, o sigui que esperam que demà aquest tema se quedi regulat.
2: I hi ha la part més difícil de tot, que arribin aquestes ajudes, no? Perquè, clar, quantes persones, i això ha passat moltíssim, amb el tema de la vulnerabilitat, ens ha declarat família vulnerable. El tema és que aquestes ajudes es materialitzin, però sobretot és que puguin arribar especialment a les famílies, que els serveis socials agilitzin també la burocràcia, que durant molt de temps ha estat una barrera. Quantes persones s'han quedat sense, per exemple, el bo social, precisament perquè no han pogut accedir a aquestes ajudes, o s'han perdut per al camí, o realment no s'han pogut materialitzar per una qüestió de burocràcia?
1: Sí, no, som un país que a nivell de burocràcia ho tenim sempre tot molt, molt complicat de fer i de gestionar, i moltes de persones no ho saben, no saben ni tan sols que tenen dret a, per tant, aquí haurien de fer força amb el tema de l'agilitat i, per una altra banda, els temes judicials, no? Quan parlem de vulnerabilitat, clar, ja mos hem de fer front a un procediment judicial, mos hem de posar davant d'un jutge, hem d'acreditar, nosaltres hem d'acreditar que estem en aquesta situació de vulnerabilitat, i això a vegades es tradueix en temps, que al final la persona pateix, i pateix moltíssim, no? I situacions, doncs mira, na Mari Carmen va estar 20 anys litigant a un procediment judicial, i finalment la història ha acabat com ha acabat, no? Pues que tot això quedi d'una manera molt millor regulada, però no serà via reial decret, sobretot en tema d'habitatge. Aquí necessitem un debat parlamentari i que els nostres polítics estiguin a l'alçada de les circumstàncies.
3: És la segona vegada la conversa que ho dius, que no s'hauria de resoldre demà a correcuita, sinó que hauria de haver com un debat de fons per mirar de filar-ho bé, que de vegades acaben moltes escletxes. Clar, és que ara mateix ens podem trobar en diferents situacions, ara que hem tornat a l'habitatge, que no és el mateix un impagament d'un lloguer que la finalització d'un contracte que te diuen adéu però tu no tinguis on anar, que és ocupació, que tenir un deute en el banc d'una hipoteca. No sé si tot això, un decret llei, pot ser un paraigua prou ampli per donar cobertura a totes aquestes situacions.
1: No ho és, no ho és per res, perquè al final el tema de l'habitatge és la qüestió principal que pot tenir que pot arribar a tenir un país, i necessita un debat parlamentari. I en el Congrés dels Diputats es reflecteix la realitat que tenim dels votants que voten, en els polítics que voten, i per tant necessiten un debat molt més profund. Pensem que la llei d'arrendaments urbans, que regula tot el tema dels arrendaments, és una llei que s'ha modificat moltíssims anys en bastants, i que a vegades s'introdueixen via reial decrets modificacions puntuals, que és que mos dedicam en això, a vegades tornam locos per trobar la solució adequada a la problemàtica de la persona. Pensant que el reial decret aquest, que se va aprovar pel Congrés en el març, però va decaure a finals d'abril, perquè el Congrés no el va validar, va tenir una vigència de 30 dies. Els casos que ens van arribar de pròrrogues de 30 dies, interpretar allò per nosaltres mateixos ha estat una locura. Ara veurem els jutges com responen en aquesta interpretació. I si estem constantment així, arribarà un moment que no sabrem quina interpretació jurídica donar a cada situació en concret. Per tant, tema de l'habitatge no s'ha de regular via reial decret de manera urgent i extraordinària, sinó que s'ha de debatre legislativament com toca. Això no vol dir que s'allarguin els temps, com passa, que a vegades no trobem mai una solució i tenim a la gent tirada a la Puerta del Sol com està. Una cosa és rapidesa i una altra és donar-li la importància que té.
0: Cristina, jo m'emotaré una mica el guió i per ventura te posaré en un compromís, però veient tot el que estem veient, creus que ja estem en condicions de pensar o de creure que aquesta crisi és i serà pitjor que la de 2008 o tenim poca memòria i per ventura ja no m'he oblidat una mica de com va ser aquella. Jo tinc la sensació de que si posem damunt la taula totes les coses que hi tenim, habitatge, electricitat, carburant, inflació, una economia que sembla que va bé, però que les famílies cada vegada són més pobres, amb uns sous que no pugen, me dona la sensació, a mi el manco, que no sóc economista, de que estem pitjor. Perquè abans, en aquell 2008, hi va haver una crisi molt forta, però els sous estaven una mica equiparats per ventura a la situació, no ho sé. Tu penses que serà o és pitjor que la que vàrem tenir o no?
1: Bueno, millor o pitjor no ho podem tampoc pronosticar, jo tampoc som economista i no farà aquest pronòstic, però sí que és cert que la crisi que varen viure el 2008 en la que puguem viure ara estan motivades per qüestions totalment diferents, no? La de 2008 és que teníem un sobrecrèdit, recordàvem, anaves a demanar una hipoteca, te donaven la hipoteca, el préstec del cotxe, i a més te donaven el 100% amb les despeses, és a dir, teníem la situació que teníem, va quebrar Lehman Brothers als Estats Units, va caure la borsa, és a dir, són situació diferent. Ara tenim una altra situació motivada per conflictes bèl·lics que pareix que estan molt en fora i no mos han d'afectar i veiem que som super vulnerables, mos afecta directament a la butxaca, són situació diferent, però sí que és cert que tenim un problema i sobretot amb el tema de l'habitatge molt gran, tenim una inflació alta i tenim un problema de l'habitatge molt, molt gros. Les famílies no poden arribar a destinar el 50, 60, el 70% dels seus sous a pagar un habitatge. Això és un problema com a país i clar, què passa? Que al final això se tradueix pues, que el consumidor gasta menys, consumidor que gasta menys, economia que no se mou, els empresaris no tenen la capacitat de pujar sous, per tant, tot és una roda i una espiral. Sortirem d'aquesta situació? Veurem què passa i sobretot com se van tancant els episodis a nivell internacional, perquè el tema dels carburants tenim el problema que tenim encara en l'estret d'Ormuz. O sigui...
2: Demà molt pendents del Consell de Ministres, de l'escut social, de tot el que pot suposar, perquè hi ha moltes ajudes en joc, molt de preus que no deixen de pujar, o sigui que serà un tema, sens dubte, de debat aquesta setmana. Cristina Borrallo, des d'Asofin, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: 10 i 23, una pausa en el camí. Tornant tot d'una.
4: El dia. IB3 Ràdio.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
8: Un vi denominació d'origen vinissalam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinissalam amb el suport del Consell de Mallorca.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
11: tinta,
10: mur,
11: cornada...
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
15: Tèntol!
14: Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa, que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
2: Deu i 26, parlem d'actualitat laboral. Mem, vos imagineu haver cotitzat durant 40 anys i tot i així veure reduïda la vostra pensió si vos heu de jubilar abans d'hora?
0: Idò, és el que passa actualment amb algunes persones que accedeixen a una jubilació anticipada, se volen jubilar una mica més prest, i que veuen com s'apliquen coeficients reductors a la seva pensió.
3: Idò, aquesta situació, estimats oients, estimats telespectadors, podria canviar. El Congrés ha donat llum verda a tramitar una proposta de llei que planteja eliminar aquestes penalitzacions per a les persones amb 40 anys o més de cotització. Però què implica exactament aquesta proposta? Qui se'n podria beneficiar? I sobretot en quins casos? Qui té les respostes? En Pere Quecles, el nostre advocat laboralista de referència, a qui ja poden saludar. Pere, molt bon dia, com estàs?
11: Bon dia.
3: Clar, què significa en la pràctica eliminar aquests coeficients reductors per a una persona que ha cotitzat durant 40 anys o més?
11: Fins ara, la gent, sobretot la gent d'una determinada edat, té un coneixement molt profund del tema de la jubilació i sobretot de la jubilació anticipada. És un dels temes que ara, darrerament, amb aquesta nova proposta de llei, molt surt moltíssim. Hi ha molta gent que ens demana quan m'ho podré jubilar, quan no. Clar, què passa? Que a dia d'avui hi ha una edat determinada, que la jubilació, que tu te pots jubilar sense cap tipus de coeficient reductor, depenent també de si tens les cotitzacions suficients. 35 anys són... 15 anys són els mínims, 35 són els que s'agafen pel càlcul, però si tu te jubiles anticipadament, hi ha un coeficient reductor que s'apliquen mensualment, trimestralment, que van des de 2,10 aproximadament fins al 33%. Què passa? Que encara que hagis tingut 40 anys cotitzats, si te vols jubilar anticipadament, se t'apliquen aquest coeficient reductor. Què suposaria això? Aquesta reforma, que no se t'aplicaran els coeficients reductors i, a més, segons sembla, no sabem si serà així o no, perquè encara s'ha d'acabar de tramitar, s'aplicaria retroactivament a les persones que s'hagin jubilat amb aquestes condicions, però que tenien els 40 anys cotitzats.
2: O sigui que, en principi, és positiu que hi hagi aquest canvi. Durant molt de temps s'ha penalitzat. Si tot acaba agafant forma, les persones que ho vulguin fer, al manco, no seran penalitzades, com ha passat. O tens els teus dubtes sobre com se podria materialitzar?
11: No és que tingui dubtes de la materialització, perquè la política i el paper ho aguanta tot. El problema és des d'un punt de vista econòmic. Jo, l'altre dia llegia un article d'en Santiago Niño Becerra, que és un economista
2: molt prestigiós,
11: reputat, i a mi m'agraden les seves reflexions. Ell entén que el tema de premiar o de bonificar aquestes jubilacions anticipades, el sistema econòmic
2: podria, no ho suportaria.
11: Podria tenir una problemàtica important. De fet, a Dinamarca, que és un dels països allà on diuen que tenen el millor nivell de vida, estan pensant que l'any 2040 la jubilació s'establirà als 70 anys. Per què? Perquè ens diuen algo molt romàntic, que a en Xisco estic segur que li agrada molt, que los 50 d'hora són los 40 de antes, i los 40 d'hora hi pitos i flautes.
3: Això no, per tant, els 70 són els nous 60.
11: Correcte. Per tant, és així. Però, clar, si nosaltres li dèiem en els 65 anys un picapreder que puja damunt un endemiatge i que fa una taulada en conilleres i que el que sigui...
0: Home, que fa 20 busques d'habitacions cada dia i que s'esclata cada
2: que
0: dia
2: depèn de cada treball. Sí, clar, hi ha treballs i treballs.
11: La quantitat, clar, és que això és un tema de balança. Les cambreres de pisos, quan diu una Joana, la majoria no és que se jubilin anticipadament, és que se'ls dona una incapacitat, perquè dones... esforç físic i osteoporosi, etcètera, etcètera, és una cosa brutal. Llavors ens entraríem dins l'altre punt. Si els adonen o no els adonen sense incapacitat, i com funciona el tema de les incapacitats, que qualsevol dia, si voleu, en parlant, perquè estem en aquest estat tan social i passegent i tal, i les incapacitats són un tema que nosaltres ens duu de bòlit, perquè la Seguretat Social denega sistemàticament les incapacitats de gent que se veu obligada a acudir als jutjats a esperar 2 anys perquè li reconeguin incapacitat, i aquesta gent està a un limbo laboral i econòmic molt fotut.
0: Una persona que perd la feina, per exemple, perquè molta de gent no és que vulgui deixar de fer feina, hi ha gent que amb una edat una mica delicada perd la feina, imagina, 60, 61, 62 anys, acumula aquests 40 anys de cotització, és un dels perfils que se vol protegir, o se vol protegir més en aquestes persones que, per exemple, fan una feina i que no poden seguir fent feina, ja sigui perquè el seu estat físic no ho permet, o perquè tenen una malaltia. Quin és un poc el perfil que reconeix o que vol protegir aquesta mesura?
11: Com tu apuntaves molt bé, són dues circumstàncies completament diferents. Una és, si jo me vull jubilar perquè considero que ja n'he fet prou i que vull deixar de fer feina, o si acaba la feina perquè a mi m'han acomiadat o perquè s'ha fet un ETOP o s'ha fet un expedient de regulació dins l'empresa. Què passa? Que la jubilació anticipada, per exemple, en aquests casos, com a màxim, en el primer, que és si jo me vull jubilar perquè considero que ja n'he fet prou, l'edat de jubilació només se retrotreu 24 mesos abans, i en el cas de que jo m'hagi de jubilar o m'ho vulgui jubilar, independentment de la feina que hagi feta, perquè m'han acomiadat, perdona, t'ho he dit al revés, si m'acomiaden són 2 anys, i si ho faig voluntàriament m'on aniríem en el període anterior, en els 4 anys. Per tant, és un poc, és molt, és complicat entrar dins d'aquesta dinàmica i protegir. És que no ho sé ben cert, en aquí se protegeix, perquè allà jo crec que el que s'hauria de fer és agafar els determinats sectors, i també mos ho deia el Niño, i fer una normativa específica per cada sector, perquè el que deies tu mateixa, és dir, no és el mateix una cambrera de pisos que un picapreder, que una persona que fa d'oficinista, evidentment. En tota la problemàtica d'estar assegut 8 hores, alerta, que això no direm que no. Però, clar, cada sector professional té unes determinades característiques. Jo crec que és bastant més perillós fer pujar un endemiatge o fer feina com a cambrera de pisos una persona que té 65 anys que té problemes d'ossos.
2: Té les dues cares de la moneda, el que hem dit, no? Uh-huh. Aquesta jubilació anticipada de PAM, per una part és positiu, perquè ja no hi haurà penalitzacions, però per una altra plantejam si el sistema en realitat ho pot suportar o no. Més qüestions. Gairebé 20 anys, atenció al titular, en què ha d'anar en contractes temporals per un mateix ajuntament.
0: Sí, i ara, Marta, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha reconegut que va patir un abús de temporalitat a aquesta persona i li han concedit una indemnització de 5.500 euros per danys morals.
3: Això sí, el tribunal no li reconeix la plaça com a fitxa. Què implica, Pere, aquesta sentència i què pot suposar per altres treballadors en una situació semblant?
11: És una sentència important, no és pionera. Nosaltres en tenim d'aquí de jutjat de lo social, que donen una mica més, 10.000. Què és el que passa? Que quan hi va haver el procés de regularització dels treballadors, és a dir, el procés d'estabilització, perquè hi havia problemes en la figura dels fitxos indefinits o d'indefinit no fitxos, l'abús de la temporalitat per part de l'administració, tota aquesta història que hi va haver, a través del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, se van determinar unes pautes, i és que clar, l'administració no pot reconèixer la condició de fitxa d'una persona que no ha passat unes oposicions. Això era totalment impensable. Però sí que el que volien era combatre la temporalitat a dins l'administració. Qui no té algú conegut que fa 25 anys que fa feina a la mateixa administració quan no fa feina en el mateix lloc d'aquesta administració? Que és el que ha fet el Tribunal de Justícia, ha dit això s'ha d'indemnitzar. I, per tant, si hi ha un abús de la temporalitat, aquesta plaça no ha sortit a concurs i no s'ha cobert pel sistema legal ordinari, aquesta persona ha de ser indemnitzada, perquè s'ha abusat de la temporalitat. I, per
0: indemnitzada i continua fent
11: feina, sí.
0: Entenc.
11: Sí, clar. Sí, sí.
0: Però, Pere, què és exactament aquest abús de temporalitat? Perquè tu has dit, segurament coneixeu qualcú dins el vostre entorn, ara ja m'ha vengut en el cap, no sé si entra dins aquesta temporalitat, un professor interí que encadena contractes i que no acaba mai de ser una persona fixa perquè no ha passat unes oposicions, però sí que segueix fent feina. Quina és un poc la situació d'aquesta temporalitat? O què és exactament abusar d'aquesta temporalitat?
11: Bàsicament, siguem molt simplista, és fer feina a la mateixa administració durant molts anys i depenent dels tipus de contracte. És a dir, hi ha gent que té un contracte d'interinatge perquè substitueix una persona que està malalta, després, sense solució de continuïtat, que se li diu aquesta persona a la millor s'ha incorporat i aquesta persona fa feina a la mateixa administració però a un altre lloc, etc. És a dir, els van movent d'un lloc a l'altre. En el tema dels professors podríem arribar en aquesta possibilitat, jo entenc que no hi hauria cap tipus de problemàtica, però, clar, s'hauria d'estudiar cas concret. És a dir, sabem que els professors interins tenen un llistat, surten unes places i els sol·liciten aquesta plaça. Per tant, jo suposo que entraríem en la discussió, en la conselleria, de si realment volen anar amb l'origen, que és professor interí de conselleria i veuríem veurement què passa, o professor interí d'un centre determinat. És a dir, és moviment dins de la mateixa administració, vaja, al meu punt de vista, potser jutjats tenen un altre criteri, s'hauria d'indemnitzar, perquè jo considero que és la mateixa feina en el mateix lloc.
2: I quantes persones sense saber, no?, que poden fer això sense saber que acollir-se precisament per un desconeixement. Per això sempre fem aquesta tasca didàctica, no? Han de llegir els contractes, han de saber què és el que especifiquen, quins són els nostres drets. Una altra tercera qüestió, un tercer apunt, una pregunta que igual qualcú se pot donar per al·ludit. Estar de baixa mèdica impedeix ajudar puntualment a la teva parella en el seu negoci, per exemple?
0: I de comptar amb un cas concret, una treballadora va ser acomiadada després que un detectiu privat la perseguís, o la seguís, més ben dit, mentre estava de baixa per una lumbàlgia i documentàs que col·laborava en el negoci de compra-venda de vehicles de la Zebra.
3: Però la justícia ha considerat el seu acomiadament improcedent perquè eren només tasques marginals. I no es va demostrar ni perjudici per la seva recuperació ni competència deslleial. Què t'avareix, secretari? Comencem per explicar una mica com funciona això. Una persona que està de baixa pot fer determinades activitats o ajudar a un familiar en el seu negoci?
11: Sí, se poden fer. Sempre i quan. No, tu has donat els dos criteris, que són bàsics. Primer, que no sigui contraproduent per la seva recuperació, i que no sigui competència deslleial. És a dir, si aquesta senyora que té una lumbàlgia ajuda en el seu home que
2: transporta caixes,
11: sí, que té una tenda de fruites i verdures i se posa un sac de 5 quilos de patates damunt l'esquena i aquest detectiu li fa una fotografia en el carrer, ojo, que du aquest sac de patates o es tira una carretilla, entrar amb... T'ho dic perquè nosaltres ho hem tingut. Ha d'entrar dins la dinàmica de discutir si realment aquest moment en concret... Perquè, clar, tu penses que un detectiu agafa un moment concret, no agafa, a lo millor, un període molt llarg. Si aquesta actuació en concret perjudica la seva recuperació. I després, el tema de competència de lleial, si hagués estat el mateix negoci, allà on estava ella fent feina per un altre, això és indiscutible. Però sí, se pot fer feina.
0: Per ventura hauríem de discutir què és legal i què és ètic, però bé, sí. Aquesta seria una altra qüestió.
2: Mira, aquest debat és interessant, perquè sí, és legal, però home, xoca. Si tu vas de sobte, no?, el negoci... Després has d'entendre la lletra petita i conèixer tota la problemàtica
11: al fons. Sí, però jo vos faré una pregunta a vosaltres, segurament. Una persona que està de baixa per un tema depressiu, per exemple, pot sortir de marxa i pot anar a fer copes amb la seva gent i se pot divertir? I això seria en contra de la seva recuperació?
2: Sí, és vera que has donat un poc en el clau per plantejar-nos el debat.
0: Per jo és el mateix. Una cosa és lo legal i una altra cosa és lo ètic.
3: Jo crec que aquí en Pere Quecles és molt viu.
2: Ja, no, però ho has de respondre.
3: No, però no és el mateix. Tu, estant de baixa, no has de deixar de fer la teva vida ordinària. Ara que tu decideixis anar a fer feina a una altra banda, encara que sigui per col·laborar, se me fa estrany estant de baixa. Perquè jo també entendria que com a treballador, no, com a director de lo que sigui, o com a persona que tens contractada a qualcú, que si tu se te posa de baixa a la teva feina i dos carrers més cap a baix, encara que no et sigui vigilant, el veus a lladre com un faristol, controlant que pesin bé sa fruita, com a mínim, legalitat ètica.
2: Vinga.
3: Jo això estic a la mare.
2: Jo ara se refereix al tema de sortir de marxa.
0: A sortir de marxa.
11: Perfectament legal.
3: Clar.
0: Però
11: I moralment no m'apareix reprobable. T'ho puc dir. Perquè moltes vegades el tema de sortir i divertir-se forma part del procés de recuperació.
0: Mira, aquí entra en joc aquest detectiu privat, no? Que s'ha ocupat de saber les tresques. Fins a quin punt una empresa pot investigar què fa i què no fa a la seva vida privada un treballador?
11: És el que tu dius, la vida privada. És a dir, no pot entrar en casa, no pot fer segons quin tipus d'averiguacions, però clar, si és una compra-venda de cotxes, com pareix que era el negoci de Somo, jo suposo que aquesta senyora devia sortir, devia mirar, i a més, tampoc l'han de criminalitzar, perquè hem de tenir en compte que era una col·laboració puntual. Estan dient que
2: no despatxava.
11: No se ficava dins un cotxe i li deia, vinga, anem a provar.
3: Puntual, Pere, per favor, estimats, puntual, perquè li van fer ses fotos un moment puntual.
11: Correcte.
3: Jo crec que si és detectiu que has quedat allà una estona o hagués tingut pressupost a empresa per tenir-lo tota la setmana, potser haguessin estat més de moment puntuals.
11: Sí, perfecte.
3: Jo entenc que com a missatge se pot defensar tot, però parlant d'ètica, estètica i legalitat aquí.
11: Mira, si haguéssim de parlar d'ètica dins el món del dret, crec que tindríem per molt de programes. I no mos jubilaríem anticipadament. Mos jubilarien, tampoc assegurar. A dir, dins el món del dret, el ventall és tan gros que és molt complicat el tema de parlar de lo que és èticament correcte. Evidentment, hi ha coses que no se poden permetre. Però si entram dins la dinàmica de que és una treballadora que s'ha de defensar, s'han de defensar dels treballadors per damunt de lo que seria el tema d'empresa, que l'empresa també té dret a sancionar si considera que la conducta de la treballadora no és adequada, però per això hi ha jutges i per això estem els missers, per jugar una mica en la llei, diguem-ho així, i intentar que les coses siguin el més equilibrades possibles. Què passa? Que és el que tu dius, és a dir, si el detectiu hagués estat més temps, doncs hagués estat més temps.
2: De totes maneres, si vos trobeu de baixa, per favor, heu de llegir el contracte i la llei.
3: Si ets tu que estàs de baixa, o és un altre, que també m'hauran de posar-se les sabates de l'altra persona, que també jutjar és molt senzill. Però, com a mínim d'entrada, anunciat així se fa estrany. Amb això estarem d'acord.
11: No te feia jo tan conservador.
3: No, si jo no soc conservador, si m'és igual que siguin fàcil el que vulgui, però d'entrada...
11: Sona estrany, sí, sona estrany. Sí, però ja t'he dit que aquesta senyora no traginava salt de patates.
3: És que tot d'una que tu no pots al contrari, ja t'acusen de conservador.
2: Seria un bon fiscal?
11: Sí, segurament, segurament. Segurament discutiríem molt.
2: En tot cas...
3: És que hi ha molt de capítols de la llei i orden.
2: Exactament, té molt de capítols al darrere. Pere Quecles, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Abans d'anar a publicitat, són les 10:42, si me permeteu una notícia d'aquestes curioses. Vos contam els secrets d'un tresor romà que durant molts anys dormia sota les aigües de Mallorca.
14: On va danser le long du golf clair.
2: Un antic cep d'àncora datat entre els segles I i II després de Crist ha estat recuperat del fons de la mà després que els experts detectassin que havia estat manipulat. A només 3 metres de profunditat, aquest bocí d'àncora d'època romana es trobava sota la mà fins que una intervenció de la Guàrdia Civil va obligar a canviar-lo d'ubicació precisament per protegir-lo.
0: Sí, la peça va ser recuperada per especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, els GEAS, de la Guàrdia Civil, i l'objectiu era evitar que acabés en mans d'espoliadors. Els agents coneixien l'existència d'aquest vestigi des de feia anys i en feien un seguiment com a part de les tasques de protecció del patrimoni històric submergit. En una de les inspeccions, però, més recents, varen detectar que qualque cosa havia canviat. El cep havia estat manipulat i presentava indicis que qualque persona intentava extreure'l del fons de la mà.
3: La troballa va posar en alerta els responsables de patrimoni. La Guàrdia Civil va informar el Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca que va considerar necessari retirar la peça de la seva ubicació original. La poca profunditat i la proximitat a la costa convertien aquell jaciment en un punt especialment exposat. En la ubicació ja determinada, els especialistes varen reflotar aquest cep i el varen traslladar fins a un nou emplaçament seleccionat expressament per garantir-ne la protecció. Així, una peça que ha sobreviscut gairebé 2 mil·lennis sota les aigües mallorquines, continuarà formant part del patrimoni de l'illa, ara en un lloc més segur i lluny de les mans d'aquells que podrien posar en risc la seva conservació.
2: Quina meravella, veritat, que encara se puguin descobrir aquests bocins d'història davall de les nostres aigües, i sobretot crida l'atenció el procés amb el que la Guàrdia Civil extreu aquesta peça tan rellevant i que formarà part del patrimoni. 10:44, uns consells més.
14: Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les ombres.
15: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
16: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
17: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
18: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
19: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
20: Bienvenidos a Segunda División.
18: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
21: Jo sabia que encara no m'he fet idea.
22: Tomàs, ho pot dir.
18: David Gui, bon dia.
22: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
18: Company Fuster, bon dia.
23: S'ha de fer feina. Sí.
19: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia. Amb Marta Grau.
2: I per acabar aquesta segona hora de programa volem parlar d'aniversaris. Mireu, fa 50 anys parlar d'inclusió, autonomia, igualtat d'oportunitat per a les persones amb discapacitat era molt diferent de com en parlam avui. I enguany una entitat pionera aquí a les nostres illes, Asnimo, celebra precisament mig segle d'història.
3: 50 anys d'acompanyar persones amb síndrome de Down i les seves famílies, però també d'adaptar-se a les noves necessitats d'aquest col·lectiu. Asnimo va néixer el 1976 i va ser la primera entitat de l'Estat espanyol especialitzada precisament en síndrome de Down.
0: I ara celebren aquests 50 anys mirant una mica cap al futur amb un nou taller de ceràmica dins el servei d'ocupació o el servei ocupacional i també amb un mural de l'artista mallorquí Joan Aguiló que representa aquesta idea de família i inclusió. Avui en volem parlar i volem repassar aquests 50 anys i sobretot què ha canviat i què queda d'aquell Asnimo de fa 50 anys amb en Tolo Márquez, que és el director de la Fundació. Bon dia, com estàs, Tolo?
24: Bon dia.
0: Bé, compte-mos, perquè clar, 50 anys és com a molt, són com a molt d'anys, però segur que quan mireu enrere veus el canvi, no? És vera que vareu ser pioners, fa 50 anys no hi havia gairebé ningú que s'ocupàs d'acompanyar en els nens i les famílies amb síndrome de Down. Quan mireu cap enrere, quin és el canvi més gran que heu vist o que heu detectat de la vida de les persones que heu acompanyat en aquests anys?
24: Bueno, per jo han estat 50 anys que bueno, varen començar pues, en totes unes reivindicacions que feien les famílies i que, evidentment, era un col·lectiu que no tenia l'atenció. Si vos fixeu, fa, pues, fa 30 o 40 anys o 50 anys, tots els centres per persones amb discapacitat es tenien aquesta ràdio, s'amagaven de la societat, és a dir, es tenien a puestos on la societat no els rebés. I jo crec que un dels grans canvis és que ara mateix pues, aquests col·lectius pues, formen part de la societat, formen part de la comunitat, els centres ja estan inclosos a dins les pròpies comunitats i, per tant, aquesta inclusió dins la societat jo crec que és una de les fites més importants que s'han aconseguit aquests darrers 50 anys.
3: Ho dèiem a la presentació, Asnimo va ser una entitat pionera arreu de l'Estat espanyol que va significar aquell 1976 crear una organització específica per a persones amb síndrome de Down. No sé si vareu de fer molta pedagogia, si seguint entenia que necessitàveu una associació per poder trobar gent en la mateixa situació, poder parlar sense haver d'estar explicant a cada moment tot allò que passa. I ara només companyia, també reivindicació, i poder aconseguir coses per a aquest col·lectiu.
24: Bueno, jo sempre dic que les entitats neixen de la societat. És a dir, les entitats és la resposta que la pròpia societat dona per trobar una solució davant un determinat problema. No? I, per tant, no deixem de ser la pròpia societat que s'organitza per poder atendre en aquestes persones. És a dir, per tant, el resultat de que Asnimo neix fa 50 anys, pues, a part que hi havia... se deu que don Joan Perera pues, se va ajuntar amb tota una sèrie de famílies que tenien infants en síndrome de Down i que en aquell moment pues, eren persones que no estaven seguint ateses. I per això neix, no? Sempre hem d'entendre que qualsevol ONG, qualsevol entitat, és una resposta de la pròpia societat davant d'una determinada problemàtica. En molt de casos, els inicis són o responen a poder reivindicar davant l'administració pues, que aquestes persones pues, no estan seguint ateses com toca, i per una altra banda també la solidaritat que dones a aquestes famílies perquè hi ha qualcú que pensa en ells.
0: A veure, que segurament en aquests 50 anys heu aconseguit una cosa molt important i és fer que aquests joves, aquests usuaris d'Asnimo, tinguin cada vegada més autonomia i segurament tinguin una vida més independent. Però a veure, que un dels grans reptes que sempre teniu i sempre d'alguna manera posau damunt la taula és l'accés en el món laboral, no? Fins i tot feis campanyes durant l'any en què aquests atlots joves i no tan joves tenen la possibilitat de, per exemple, d'anar a uns grans magatzems, ajudar a fer paquets, etcètera, etcètera, però ara veure que és un dels grans reptes. Com diries que estem a les Balears? Les oportunitats d'ocupació han augmentat o continua havent aquell estigma de que no poden fer feina o de que no poden fer la mateixa feina que podria fer una altra? En quina situació creus que mos trobem? Hi ha cada vegada més empreses que aposten i que creuen que poden incloure dins les seves plantilles a personal en síndrome de Down perquè pot aportar igual que ho fa una altra persona?
24: Bueno, hi ha una evolució. Evidentment, jo crec que hi ha moltíssimes més oportunitats en l'actualitat que potser feia per fa 30 o 40 anys, on això era totalment un somni, no? Ara mateix, és vera que jo crec que encara hi ha un poquet d'estigma, però és vera que se va evolucionant a millor, no? Tenim una llei que obliga a les empreses de més de 50 treballadors a tenir un 2% de la plantilla de persones amb discapacitat. És a dir, per tant, hi ha totes les bonificacions que se donen a les empreses per poder contactar aquest perfil de persones. Llavors, és veritat que també és, diríem, els tipus de feina a les quals ells poden accedir, doncs a vegades són feines molt repetitives, que ells se li donen molt bé, o feines doncs, també, perquè al final tenim moltes empreses que també els agrada tenir una persona amb discapacitat contratada, perquè això millora la imatge de la pròpia empresa davant d'una societat que ara mateix els mira, d'acord? Nosaltres intentem eliminar aquests estigmes. L'únic que passa és que vivim amb ells. És a dir, no és una cosa que diguis, escolta, no ens enfadem ni en les empreses ni en l'administració.
2: Però fins a quin punt vivim amb aquests estigmes? O sigui, bueno, no ens hem aconseguit alliberar d'aquests prejudicis o no lo suficientment com per avançar? Quan dius vivim amb això de manera tan present, a què te refereixes?
24: Mira, el paternalisme.
2: Per exemple.
24: Si tu veus una persona amb
2: discapacitat,
24: ja te fa pena, ja no, tot t'oferies per la pena que
2: te fa. El tema del paternalisme se fa fins i tot en persones majors. O sigui, és veritat.
0: No?
2: O sigui, exactament.
0: No?
2: Exactament. No?
24: D'acord.
2: Això per una banda.
24: I per això jo sempre dic que a mi sempre em veureu que jo diré persona.
2: Exacte.
24: Amb discapacitat, si voleu, però persona ha d'anar sempre davant. És una persona com els altres. Tot tindrem qualque discapacitat, jo dic ueres.
2: És que si parles d'un col·lectiu, clar, ja ho estàs plantejant malament.
1: Si només fossin ses ueres. Aquí també hauríem de parlar
24: una bona estona d'aquest tema. Tothom pues, ha tingut un esguince, ja ha hagut d'anar amb muletes. És a dir, jo crec que totes les persones passarem, quan que siguem majors, pues, perdran capacitats, d'acord? Per tant, jo crec que sí, que mos queda camí a recórrer i que encara hi ha aquests estigmes, però sí que estem esperançats i tenim il·lusió en que a poc això se va millorant.
1: Jo ara m'estic pensant en un d'aquests ventalls que mos han regalat des d'Asnimo per celebrar aquests 50 anys, que duc just aquí, aquests 50 de l'aniversari que acaben de celebrar. I ja que parlaves d'estigmes, jo t'hauria de demanar per les preocupacions, per conèixer les grans preocupacions de les famílies quan tenen una persona amb discapacitat a casa, és que passarà quan la família no hi sigui, en funció d'aquest grau de discapacitat. Encara ara, continua sent una de les grans preocupacions de les famílies o gràcies a aquesta inserció laboral, que hem vist que viure en síndrome de Down se pot fer una vida tan normal com permet la condició mateixa. No sé si les famílies encara ho viuen amb aquella preocupació de fa una sèrie d'anys o també hem anat evolucionant amb aquest tema a l'hora de tractar la condició mateixa.
24: Bueno, jo he de dir que els darrers 15 anys tenim totes les entitats, tenim el model de la concertació amb l'administració, que en certa manera és molt garantista de que les persones seran ateses durant tota la seva vida, d'acord? Per tant, hi ha places pues, d'ocupacional, de centre de dia, de residència, d'habitatge, que els hi podrà fer falta
2: o sigui,
24: aquesta
2: aquestes
24: persones.
2: Aquesta por ja no té per què existir.
24: Suposo sempre hi és, però és que jo també tenc por de les meves filles i no tenen discapacitat. Clar. És que jo crec que no han d'eliminar una cosa que és de manera natural que tothom la tingui. Ells no han d'estar sobreprotegits, sinó que ens han de preocupar per ells, igual que ens se preocuparia qualsevol família per seu fills, no?
0: I tot el més enllà de què passarà amb ells, que és allò que te demanava en Xisco, de si encara hi ha aquesta preocupació de les famílies o no, se'ls escolta prou? Se'ls deixa triar prou? Se'ls deixa comandar prou a la seva vida? Penses que això també és una qüestió que de mica en mica va evolucionant, canviant i fent que ells també tinguin aquesta autonomia per poder triar què volen fer, què volen ser, o com volen dur la seva vida, no? Que m'imagino que també és una qüestió que vosaltres teniu molt en compte, no?
24: Mireu, en dues cosetes. Una, el model de la concertació és un acord que hi ha entre les entitats i l'administració per gestionar aquest col·lectiu. Això que fa, l'administració no té cap recurs propi per gestionar aquest col·lectiu. Confien, i han estat a totes les legislatures igual, confien totalment que la millor manera de cuidar aquest col·lectiu és a través de les entitats. Per tant, això fa que sigui un col·lectiu que, on les entitats tenim un pes molt important, i també heu de pensar que la majoria d'entitats, és a dir, de fet, el meu patronat és així, la majoria d'entitats formen part famílies de persones amb discapacitat. D'acord? I per tant, és com un... és a dir, això està encarregat a les millors persones que poden estar encarregat aquest tema. Val? I llavors, mira, llavors he de dir una cosa, és a dir, les persones amb discapacitat no només han de veure el que aporten, el que poden aportar a nivell laboral, que sí, que poden aportar i que poden tenir una feina. Les persones amb discapacitat mos aporten moltíssimes més coses. Crec que ara mateix una societat que vol millorar, que vol tal, ha de tenir en compte aquestes persones, perquè aquestes persones tenen alguna cosa a dir. Des de fa aquests 15 anys que tenim aquest model de concertació, també està inclòs dins la normativa que el model sigui centrat en la persona. Això què vol dir? Que sempre es té en compte els desitjos de la persona a l'hora d'atendre-la. I, per tant, se té en compte tant el que pensa la família com el que pensa l'usuari a l'hora d'iniciar qualsevol procediment.
2: Escoltar-los, realment, claro. No? De tenir-los present a l'hora de prendre decisions importants i no exercir o no tenir aquest gest tan paternalista o infantil que el que feies referència just abans. Per cert, Tolo, també heu celebrat aquest aniversari, un mural de Joan Aguiló, que compartim també aquí a pantalla. Per cert, un mural preciós.
24: Bueno, que és, nosaltres vam demanar pues, per fer... Tenim una façana tota blanca, en un edifici d'aquest blanc de fa 50 anys, i sempre feim petits gestos de modernitzar les nostres instal·lacions, i vam contactar amb en Joan Aguiló, que és un artista, i que mos va passar un boceto, i bueno, tot una mos va agradar. Crec que representa un poc el que és avui en dia, és el que consideren que és inclusió. Es compartir una síndria a l'hora de menjar la síndria, pues que també dona una imatge d'un determinat valor, i per tant nosaltres evidentment estem encantats. I,
2: és
24: de
2: és
24: fet...
2: un nou edifici.
24: Sí, sí.
2: És veritat, canvia totalment.
24: Té 50 anys, idò, aquest
2: exactament,
24: edifici.
2: No? I li ha donat un toc, perquè per la gent que ens escolta a través de la ràdio no només està el mural, sinó que hi ha altres petites parts de la façana que continua aquest mural, i la veritat és que ha quedat preciós. Per 50 anys més, enhorabona a totes les persones que formeu part d'aquest projecte, que, en definitiva, intentau que tinguem un món millor. Un món on les persones amb discapacitat puguin tenir els drets que li pertanyen. Moltíssimes gràcies, Tolo.
24: Moltíssimes gràcies a vosaltres i aquesta oportunitat per donar visibilitat a la nostra feina.
2: Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies, publicitat i tot d'una tercera i darrera hora de programa, la nostra hora de magazine. Gran.

0: Bon dia. El Sindicat de Llogateres de Catalunya no descarta convocar una vaga general pels drets de l'habitatge i els laborals si les coses, diuen, no canvien. El portaveu de l'organització, Enric Aragonès, ha llançat aquest avís avui durant la mobilització a Barcelona, que ha provocat diversos talls de trànsit a la ciutat.
1: El sindicat exigeix al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que el decret que s'aprovarà demà en Consell de Ministres no sigui, diuen, una farsa i que també inclogui la renovació automàtica dels contractes, la congelació de preus i la suspensió estructural dels desnonaments a famílies vulnerables. Aragonès s'ha confirmat que ja mantenen converses amb diferents sindicats laborals amb l'horitzó de fitxar aquesta possible aturada general.
2: No vamos a aceptar una farsa y si mañana lo que nos encontramos es esto, es humo, lo vamos a denunciar y las movilizaciones van a seguir y van a redoblarse. Lo hemos visto en muchísimas ciudades como se está desbordando. Esta tarde también tenemos que desbordar al Palau de Congresos de Cataluña y seguiremos con las movilizaciones. Si ponemos en el horizonte, lo hemos dicho muchas veces y cada vez más gente está de acuerdo, una huelga general por los derechos de la gente trabajadora y los derechos, el derecho a la vivienda, que son los mismos.
0: Més qüestions. El Ministeri de Sanitat ha anunciat avui que introduirà l'avortament farmacològic a la cartera de serveis de l'atenció primària perquè les dones hi puguin accedir directament des dels seus centres de salut. Així ho ha anunciat aquest dilluns la ministra Mònica García, coincidint amb el Dia Internacional de l'Avortament Segur.
1: L'objectiu del departament és modificar el Reial Decret de Centres Sanitaris per adaptar els requisits i canviar així la fitxa tècnica d'aquest medicament utilitzat per tal de permetre el seu ús fora de l'hospital. García ha destacat que es farà feina de manera conjunta amb les comunitats autònomes, també amb els professionals, per garantir que les dones rebin informació clara i acompanyament abans, durant i després del procés.
3: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: En plana turística, la planta hotelera de Mallorca consolida les obertures primerenques. S'allarga la temporada turística amb increments d'ocupacions i obertura d'establiments turístics entre el primer i segon trimestre de l'any.
1: Per aquests darrers mesos de tardor, la Federació Hotelera de Mallorca preveu que l'ocupació sigui similar a la de l'any passat. Són declaracions de la vicepresidenta Maria José Aguiló avui a l'informatiu matí.
4: Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'obertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer.
0: I la Policia Nacional investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, Alacant. Els fets han passat a les darreres hores i els agents ja han detingut la parella de la víctima com a presumpte autor de la mort.
1: Segons han informat fonts properes a la investigació, el més del suposat assassí també s'han detingut altres persones com a presumptes encobridores del crim. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha comunicat, ho ha fet a través de xarxes socials, que ja està recopilant totes les dades sobre aquest cas per confirmar-lo oficialment com un nou assassinat masclista.
0: Així arribem a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts. Aquesta és la nostra tercera i darrera hora de programa. I aquí volen plantejar-vos una darrera polèmica literària a França. Mireu, han acusat l'escriptor canadenc d'origen haitià, Telisson Aurelien, d'haver escrit part del seu debut literari amb ChatGPT.

0: Hi ha un llibre que fa unes setmanes era una de les grans revelacions de la literatura francesa i que ara és protagonista d'una polèmica molt del segle XXI. Acusen el seu autor d'haver-lo escrit amb intel·ligència artificial, com en aquesta cançó que ara sonava. Es tracta de l'escriptor canadenc, d'origen haitià, Télisson Aurélien, autor de C'était ou mourir, la seva primera novel·la publicada per Grasset.
1: El llibre explica la fugida d'un professor d'història i el seu viatge a través de diversos països d'Amèrica fins que arriba al Canadà. Ha estat tot un èxit, hem de dir. Unes 35.000 còpies venudes en un parell de dies, 11 setmanes, i dilluns passat va guanyar el prestigiós Premi de Novel·la a FNAC 2026. A més, figura entre les obres candidates a premis com a Goncourt o Renaudot, o jo no ho sé dir en francès. Jo ho dic així com puc. Però poques hores després va guanyar el premi i va quedar, o va esclatar, diguéssim, aquesta polèmica.
0: Tot va saber que un compte anònim de la xarxa X, anomenat Balanston Claude, va assegurar que el llibre havia estat escrit gairebé íntegrament amb intel·ligència artificial. Per demostrar-ho, va publicar els resultats d'un detector d'IA, anomenat Pangram, que segons aquest compte hauria identificat com a generats per intel·ligència artificial diversos fragments de la novel·la.
1: La publicació se va fer viral, amb milions de visualitzacions, i el debat va anar molt més enllà del llibre. Poden saber realment si una novel·la l'ha escrita una persona o una màquina? Però, alerta, els detectors d'IA no són prova definitiva. De fet, altres proves han donat resultat diferent segons l'eina i els fragments que s'han analitzat.
0: I què en diu l'autor? Aurélien nega haver fet servir la IA per escriure la novel·la. La seva editorial francesa, Grasset, també rebutja les acusacions i assegura que el llibre no ha estat escrit ni alimentat per la IA. L'editorial canadenca Boreal, que la va publicar inicialment, aquesta obra, també ha expressat la seva confiança en l'autor. El jurat dels Premis Goncourt ja l'ha retirat de la seva llista de candidats, per tant, no podrà optar en aquest premi. Per tant, ara mateix tenim un llibre premiat, un autor que ho nega i una acusació basada en detectors d'intel·ligència artificial. A partir d'ara, tothom que publiqui, i no només n'Alejandra Rubio, sa filla de Naterelu, estarà sota sospita d'haver fet servir IA per escriure.
2: I si la IA s'equivoca? Perquè això se pot plantejar. Val, el més fàcil, no?, és ara demonitzar aquest escriptor, llevar-li el premi, però just abans hem pogut llegir que tampoc hi ha un mecanisme de la IA que te verifiqui el 100% que aquest text no és IA. I doncs, si això no existeix o no tenim els mecanismes per detectar-ho, cal al manco donar-li un percentatge de dubte en aquest home.
0: I a partir d'ara, no sé sempre que qualcú te caigui malament, podràs dir que ho ha fet amb IA? Perquè això també pot ser una arma de destrucció massiva de la teva credibilitat, perquè critica que qualque cosa queda.
2: Totalment. No, no, és que el debat té moltíssims de...
0: Té ramificacions diverses.
2: Sí, i molt. T'he de dir, i aquest és, no és gens científic ni molt manco, perquè és una impressió personal, però no té cara d'haver copiat. O sigui, sincerament, jo l'he vist i dic, ai, pobre home, no sé per què.
0: Atenció, ja que avisat, a les 11:09 la Marta no Grau ha donat tipus... un argument de pes... per exonerar, en aquest cas, en aquest bon home, en Télisson Aurélien, Télisson, no passis pena. A Balears te creïm. La Marta Grau, tot un referent informatiu.
2: Vosaltres no teniu a vegades com un pàlpit de dir, ostres, o de que l'alces persones, o de mirant els ulls, i demà passat.
0: És que poden haver estat en moltes situacions diferents. Que el llibre l'hagi escrit en via, que no l'hagi escrit en via.
2: Que només l'hagi demanat a la IA si li ajuda a corregir. Que hagi demanat a la IA,
0: millora-me'l.
2: A corregir, exacte. O si hi ha alguna redundància.
0: O, exacte, o corregim la sintaxi. Saps que en poden ser de factors a tenir en compte? I ho dèiem abans, a primera hora, si li va passar a Anna Rosa, que ella, inspirant-se en Daniel Steele, va copiar quatre textos i després l'ordenador, pum, pum, els va mesclar tots, a saborar llet, que no li passarà a aquest home.
2: Un punt més al debat. Quants escriptors han estat qüestionats al llarg de la història perquè després la crítica deia que no havien estat ells, que havien tingut ajudes, han sortit altres escriptors que havien participat... Clar. Ostres, el debat està servit.
0: La figura de l'escriptor fantasma.
2: Sí.
0: Fins i tot en Ancela varen acusar en el darrer llibre de Madera de Boch d'haver-lo copiat d'una altra dona.
1: Ha d'haver tingut una persona que li escrivia per ell, no? Que també té un nom que no falta reproduir.
2: No, exacte, perquè és un nom molt racista.
0: Bé, ho poden dir en anglès, Ghost Rider, escriptor fantasma.
2: Sí, exacte. Perquè en castellà sí que té aquest origen racista, però...
0: En castellà també varen traduir una novel·la d'Agatha Christie, també així, Diez Negritos.
2: Exacte.
1: Jo crec que sigui com sigui, estem abocats, no vull dir ser ruïna perquè no vull ser negativa, però clar, tenint en compte que els alumnes s'han fet estudis i el 90% fa els deures amb la intel·ligència artificial, tant a l'institut com a la universitat, que no poden pensar dels escriptors, però tots són culpables. Clar, ara tots han de pensar que tots han utilitzat l'intel·ligència artificial, quan aquí els experts també m'ho diuen i m'ho reiteren que l'intel·ligència artificial ben utilitzada no està malament que s'empleï. Fins on hi ha el límit? Fins on hi ha... abans que amb en Pere parlàvem, una cosa és la legalitat i l'altra és l'ètica, no? O la higiene d'una... d'una qüestió. I d'allò penso que aquí igual. Jo suposo que si llegis un llibre i m'entemés que està escrit amb intel·ligència artificial, jo m'enduria una decepció molt gran, me sentiria estafada.
0: N'hi ha molts, eh? Arran d'aquesta qüestió s'ha fet un estudi
2: al portal d'Amazon
0: de llibres que se venen al portal d'Amazon, que

0: No ho poden saber,
1: és això. No, simplement no ho podem saber. Però ell ja està assenyalat. I ara mateix, si vol publicar un segon llibre, probablement no el vengui. I la seva carrera, probablement, no te diré que ja s'ha acabat, perquè és veritat que tenim una memòria molt curta i que tot d'una passa el temps i mos oblidam, però aquí deixam el debat perquè és molt interessant. La intel·ligència artificial, com ha vingut, pràcticament ha posat tot de cap a peus. Vull parlar també de música, perquè aquest vespre ha estat molt interessant. Els MTV Video Music Awards s'han tornat a demostrar que quan es tracta de muntar un espectacle, la nostàlgia i el present poden compartir perfectament escenari. Escolteu un bocí d'aquesta gala.
2: Taylor Swift! La gala celebrada aquesta matinada al Peacock Theater de Los Angeles tenia una protagonista anunciada, Taylor Swift, i Swift, efectivament, va fer història. Es va endur el premi al millor vídeo de l'any per The Fate of Ophelia i també el nou Artist Director Honors, un guardó que reconeix la seva trajectòria, atenció, com a directora de videoclips. Amb aquests premis supera ja Beyoncé i es converteix en l'artista amb més Video Music Awards de la història.
0: Però, xisco, si Taylor Swift era la reina, na Madonna va demostrar que encara sap perfectament com governar un escenari. La reina del pop, que té 68 anys, va obrir la gala amb la seva primera actuació en aquests premis després de 23 anys i ho va fer acompanyada de Sabrina Carpenter i de Charli XCX. I no era una simple aparició nostàlgica. Madonna va ser l'artista més premiada d'aquest vespre amb 7 estatuetes, entre d'elles l'artista de la millor artista de l'any, millor col·laboradora i també millor ball o dansa. A més, va protagonitzar un dels moments més simbòlics d'aquest vespre, tornant als escenaris dels MTV Video Music Awards, dècades després d'haver ajudat a convertir aquests premis en un fenomen cultural amb aquella basada mítica entre ella, na Britney Spears i na Christina Aguilera, com deien fa 23 anys.
2: Taylor, mentrestant, va aprofitar el seu premi principal per recordar una altra icona, Dolly Parton, morta el mes passat a 80 anys, a qui va dedicar unes paraules d'admiració i d'agraïment. És a dir, hi ha hagut una reina i una princesa, que cadascú triï el càrrec que li vol donar a cadascuna. Madonna i Taylor Swift s'han fet seva a aquesta gala dels MTV Video Music Awards.
1: Lucazo, el de Madonna, per cert, eh? Una estrella del pop segueix sent una estrella del...
2: I demostra que l'edat és un número.
1: Totalment.
2: Perquè si tu, en 68 anys...
1: Te pots posar
2: aquests microshorts per anar a recollir uns premis, ha de ser
0: Madonna. L'edat és un número, si ets Madonna, i te pots fer tot el que s'ha fet de Madonna, també hem de dir, perquè sense voler tal...
2: Estimada, és un número de vegades.
0: Vegades.
2: Ja està, és que... Que vols que ha de perinfilar? Per una vegada que defens la Madonna, ja no vols anar bé,
0: No, molt va beníssim. Sempre serà la reina del pop, això està claríssim, però ara veure que aquestes famoses que segueixen lluitant contra la seva pròpia edat...
1: Sí, no sé. Estic d'acord amb el que dius, però fins a cert punt, perquè també hi ha una qüestió d'actitud.
2: Sí.
1: I per què no?
0: Home, sí, tant.
1: I ha dit, jo m'ho vull posar això, maldament.
0: Totalment.
1: Ah, que sí?
0: Totalment.
1: I també d'actitud a l'hora de lluir-lo, perquè una cosa és posar-te aquest look i després dir, ai, m'he equivocat, no sé en què estava pensant, no vos ha passat alguna vegada, no sentir-te segur amb una peça de roba,
2: no.
1: Perquè ella demostra total seguretat.
2: Ho deia Coco Chanel, eh? Tu has de dur vestit,
1: sí,
2: el vestit no t'ha de dur a tu, i en aquest sentit, na Madonna, ha demostrat que és una reina absoluta, encara que de vegades necessita una mica d'ajuda s'hora de ballar i de moure-se. I el que na Marató deia, els anys se noten, tot i que ella s'ha volgut lluitar molt bé contra aquest pas del temps.
1: Però és escoltar-la i te poses les piles, eh?

0: en tot cas, deixant de banda la música per parlar d'altres qüestions més mundanes, amb no tant de glamour com és, per exemple, la salut, ara que estem en època de refredats. I, clar, quan és un infant el que ho està vivint, passa encara més pena. Quan un infant té, per exemple, febre, a casa s'encenen totes les alarmes. Mirem el termòmetre una vegada, una altra, sobretot quan més petit, més pena passam. I tot d'una apareixen els dubtes. És massa alta aquesta febre? O és el moment en què just jo li he de donar l'antitèrmic? L'he d'abrigar? L'he de posar aigua freda? Què fem? Quan hem d'anar al metge quan un infant té febre?
1: La febre és, de fet, un dels

0: dius més consultats, les consultes de pediatria i també una situació que genera molta ansietat a les famílies. I és que al voltant de la febre hi ha molts mites i creences que no sempre coincideixen amb el que recomana l'evidència.
1: És per això que avui volen parar una mica d'ordre a tots aquests dubtes i parlar també d'altres situacions molt quotidianes, perquè, per exemple, quan s'ha de donar un xarop a un infant que no el vol prendre, què poden fer? O si, per exemple, li han de parar un supositori o li han de fer... utilitzar un inhalador. Idò, avui en volem parlar de tot plegat amb Patri Mas, que és infermera pediàtrica, que ja mos acompanya aquí en els estudis. Bon dia, Patri, com estàs?
2: Bon dia.
1: Ja d'entrada dubtes, perquè qui més qui manco, amb un infant a casa, no ha sabut ben bé què fer. Què és exactament tenir febre, o què és exactament que un infant tingui febre, i per què mos hauria de preocupar menys de lo que mos preocupa?
2: Bé, tenim molta por a la febre, això mos passa a totes les famílies, però hem de saber que la febre és una resposta del nostre sistema immunitari front a una infecció, bé sigui d'un virus o bé sigui d'una bactèria. Què vol dir? Tenir febre vol dir que el nostre cos funciona i que els mecanismes per fer front a aquesta bactèria, en aquest virus, estan funcionant. No mos ha de preocupar tant el nombre que surti en el termòmetre, sinó l'estat general de l'infant. No tractam la febre, tractam el malestar. No passa res, hi ha persones, infants, poden xerrar d'infants, però també passen els adults, hi ha infants amb 38,5 de temperatura i que juguen i que mengen i que estan bé. En aquest cas...
1: I gent que no és molt, molt febrosa i que amb unes dècimes ja per dir
2: que... I gent que en 37,5
3: ja està.
2: S'ha de ficar dins el llit. Llavors, no tractam el número o el nombre que surten al termòmetre, sinó tractam el malestar general.
1: I què han de fer si hi ha febre? Perquè, clar, aquí ja és dubte principal. Tot d'una que hi ha una dècima ja han de donar...
2: Dalciapiretal.
1: Que són els bàsics de la farmàcia quan un té fills. És necessari esperar, han d'intentar que baixi la febre. Conta-mos com ho han de fer.
2: Bé, hem de tenir en compte l'edat de l'infant. Una temperatura per damunt de 38, febre, se considera febre per damunt de 38 graus, un menor de 3 mesos sempre ha d'anar en el pediatre. Una temperatura major de 38, un infant menor de 3 mesos, s'ha de consultar sempre. De 3 mesos a 6 mesos podem esperar fins a 39 graus de temperatura. Ho podem controlar a casa nostra. Si està bé, anem controlant. Si no està bé, donem apiretal. En aquest cas, donaríem apiretal.
3: O sigui, paracetamol.
2: Sí,
3: no, ibuprofè. Perquè la gent ho entengui, perquè això també genera molt de dubtes. Dalciapiretal. Sí. Parlam dels noms perquè tothom els té
2: sí,
3: en el cap.
2: Sí, ho tenim com
3: molt cap,
2: integrat.
3: No?
2: Menors de 6 mesos no poden donar dalci.
1: Ibuprofeno.
2: Que és ibuprofeno. Per damunt de 6 mesos ja poden donar ibuprofeno. Però hem de tenir en compte, hem de pensar què faríem en el nostre cas. El paracetamol és un antitèrmic, també és un analgèsic. L'ibuprofeno és un antiinflamatori. També té també un efecte antitèrmic. Llavors, és que tinc un poquet de mal de cap i febre, segurament me prendré un paracetamol. Ara, que tinc un otitis, tinc un mal de cor i tinc qualque cosa que hagi una inflamació, les dents, aquí puc prendre ibuprofeno. El que no està aconsellat en cap dels casos és alternar.
3: Fixa't que aquí han canviat les tendències,
2: sí.
3: Perquè hi havia temps enrere, jo record que ja els meus fills són adolescents i tenen uns anys, que hi havia una tendència en el passat que te deien que podies alternar, sobretot sí. Si no davallaven els
2: ara
3: símptomes.
2: Ara mateix no està recomanat,
3: no,
2: a no ser que el pediatre t'ho indiqui, per qualsevol motiu. Però si donem paracetamol, clar. Feim dosis de paracetamol cada 6-8 hores.
3: Que l'argument era per poder escurçar el temps.
2: Sí. Clar. Però si tenim, repeteixo, sí, i insistiré molt en aquest aspecte, si tenim un infant que està bé i que té un bon estat general i que menja i que bou, no fa falta tractar aquesta temperatura.
0: Per tant, queda clar que si és un nadó fins als 3 mesos, a partir dels 38, directament en el pediatre d'urgències, si no, podem esperar que nostre, i a partir d'aquests 6 mesos ja se li podria donar dalci, però abans no. Si hi ha pares recents i no ho tenien per mà, ara més o menys han fet un croquis.
3: I fora mirar ja. per cert.
0: Ah, for, avientes fora mirall.
3: Fora mirall, ia, perquè això també confon també, molt també. Els pares.
0: No, no, pensé que parlaves nina un mirall, com que deixes nin riu, vol dir que el nin està bé, ara m'havia quedat totalment descol·locat.
3: Perdó.
0: No, i també, lo de símptomes en els infants, tu deies, depèn, no, no mira tant la xifra del termòmetre, sinó com està el nin. Però també de vegades els nins, si són molt petits i no parlen, has de fer una mica com de deducció, que són com un jeroglífic.
2: Sí.
0: Hi ha qualque truc infal·lible?
2: Bé, el tema de la temperatura és, un, és una mesura objectiva. Poses termòmetre i me
0: dona una xifra. No, però per saber si està bé, per no haver de alarmar-nos tant.
2: Un nadó petitet, un infant petitet, que mengi, que orini, que faci de ventre, que dormi, totes aquestes coses... Si fa totes aquestes cosetes, vol dir que està bé. Si ara, de sobte, comença a dormir molt més, o no menja, o veiem que no orina, això són coses
3: plora
2: que...
3: Plora molt.
2: Això són coses que mos han de sospitar que qualque cosa no va bé.
1: Preocupació.
3: I és... Ara li anava a donar sobre a l'hora de donar-li els medicaments. Perquè, clar, hi ha gent...
2: No és
3: depèn...
2: fàcil.
3: No és fàcil.
2: No és fàcil.
3: Això ja depèn de cadascú, no? Obrim un poc el tema al debat. Com donar un medicament a un nen que no vol?
2: Bé, tenim, clar, el paracetamol, per la seva composició, és un fàrmac que és molt amarg. Jo no sé si heu provat qualque vegada sapidetal, bé, d'imapidetal,
1: perquè... Això sempre perquè... més bo, o sempre va més bé donar-los d'alci.
2: D'alci, sí. Se'l prenen millor. Bé, és que el motiu és aquest. El principi actiu del paracetamol és amarg. Llavors, és que podem fer... bé, hi ha nins, depèn de l'edat, hi ha nins amb els que poden negociar una micona, si són molt petites, no poden negociar. Funciona molt bé si introduïm amb una xeringa, sempre amb una xeringa, per calcular la dosi, sempre la calculam amb el pes, i amb una xeringa podem ajustar bé la dosi. Ara ho faré, faré una demostració perquè ho vegeu. Els nins solen tancar la boqueta, obrim per aquesta part.
3: Un costat, eh?
2: Un costadet, i introduïm per aquí, per un costadet. Així sol anar bé. Que encara així, perquè, clar, així no creem l'efecte de...
1: De
2: cercada, sí.
1: D'escopir,
2: vale? Sí. Que veiem que no, hi ha, que no se pren el paracetamol de cap de ses maneres i que, pobret, està malament i que ho necessita, sempre tenim l'opció de supositoris.
1: Perquè l'opció de mesclar, per exemple, aquest producte tan amarg amb un, no sé, un suc, una llet, o un qualque menjar, perquè no tingui aquesta sensació de que estan amarg.
2: És complicat. A vegades, quan són petites, podem donar un... qualque coseta amb gel, no? Per diguéssim, per dormir un poquet les papil·les gustatives i que no tinguin aquesta sensació d'amargor. Això a vegades va bé. O ficar... Ara no m'ho sortirà, no m'ho surt en català. Xupete.
1: Sí, xumat.
0: Xumat.
2: Xumat. Gràcies. Ficaré una estoneta dins el congelador, donar-li una estoneta, si em pren, i després li poden donar sapiretal. Aquest amargor no la notarà, ajudarà un poquet. Quan són un poquet més grans, li donem poc a poquet i tenim pues, un tassonet d'aigua, un tassonet de suc, que en aquest cas li podrien donar, perquè, escolta, pobre en bé, ja t'has pres això, que està dolentíssim, clar. I ja t'ho donaré un... No, podem negociar un poquet i veurem si així mos va més bé. I si no, els supositoris. Els supositoris són fàcils de posar.
1: No són molt agradables.
2: No són molt agradables, però és una cosa que dura molt poc temps.
3: Llavors, i no hi ha dubtes.
2: Si ho necessita, ho han de fer.
3: Això per als casos més complicats.
2: Sí.
3: Aquells que donin més guerra, que sigui impossible, perquè després també hi ha un mal de cap, que és que quan tu fiques la xeringa i no saps quan ha entrat, quan no, perquè hi ha una part que surt per de fora, ostres,
2: ja.
3: Per aquestes situacions, és vera que el supositori és una...
2: Sí, t'assegures que la dosi que li toca li ha entrat.
3: I tant. Acabam amb una altra qüestió interessant, que és sobre els berenars, perquè és vera, arriba ara, tornar a l'escola, el berenar, tant al parc com quan sortim de casa, moltes vegades és més fàcil tirar d'una cosa que ja estigui feta, brioixeria, malauradament, que segueix molt present, productes envasats, però hi ha alternatives senzilles, que ara la Patri mos explicarà, que se poden preparar de manera molt, molt ràpida. Vinga, dóna-mos algun tipus d'exemple de berenars perquè no hi hagi excuses, perquè no hi hagi arguments.
2: Bé, tenim primer, per beure sempre aigua o llet, un tassonet de llet o un tassonet d'aigua,
3: sí.
2: Intentam que els sucs no siguin una beguda diària per berenar. mal de ment siguin naturals. Hem de tenir una font de proteïna, podria ser formatge, tonyina, un ou, una font de greix saludable, pot ser fent, per exemple, una torrada de pa integral, un poquet d'oli, avocat, el que li agradi en el nin, i una font d'hidrat de carboni. Sempre que sigui un hidrat de carboni integral, si pot ser, una torrada de pa integral, pa des que vulguem, no? Si li agrada el que sigui. No importa que anem a cercar un pa superespecial. Després tenim l'avena. L'avena també funciona molt bé, mesclada amb llet, mesclada amb un iogurt.
3: Han de ser creatius.
2: Sí, a més que és que tenim 4 o 5 coses que poden anar combinant i abarcar amb tots els berenars de la setmana. A vegades també, jo també recomano molt que se poden dur un ou bullit a l'escola per berenar.
3: Per què no?
2: També.
3: Clar.
2: Una fruita. La fruita és superimportant. És superimportant que sempre hi hagi fruita en el berenar. Bé, a totes les menjades, però en el berenar és molt important.
3: I si teniu dubtes, idò, vos feis el croquis a la gelera, i així sabreu, no? Dilluns, dimarts, dimecres, tot el que li heu de donar cada dia, perquè és vera, a vegades és una qüestió d'imaginació, de ser creatius, de què faig per no repetir. Idò, hi ha més mona, a banda del sàndwix de paté, o de, que sempre se sol ser un dels clàssics, no? Quan un no sap què fer. Patri Mas, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: Gràcies a vosaltres.
3: 11 ja i 28 minuts. Fem una aturada més en el camí, escoltem uns consells i continuem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a Segunda División.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
8: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
9: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 11 i 31 minuts parlant de festivals de literatura que es fan a biblioteques, a teatres, a llibreries... Això, per una banda, existeix i és una realitat, però després hi ha el FLEM, el Festival de Literatura Expandida, que fa anys que defensa que la literatura també pot sortir del llibre i ocupar espais inesperats.
1: Exacte, i enguany ho tornarà a fer a Magaluf de dia 1 a dia 4 d'octubre en una 6a edició que arriba en un canvi, amb un canvi de cas. El festival se trasllada al Inside Wave Calvià, però amb la mateixa filosofia, que és ajuntar literatura, música, art, podcasts, pensaments i cultura popular, i sobretot també intentar arribar a gent que potser no aniria espontàniament a un festival literari.
2: I el cartell torna a ser d'aquells que costen d'explicar en una sola frase. Nana Tot, autora de la saga After, en David Foenquinos, Elizabeth Benavent, Alicia Jiménez Barlet, Juan Luis Arzuaga, Carlos Bardem, Gabriel Gené Manila, Aina Fullana, Rodrigo Cuevas i una llarga nòmina d'autors i creadors que passaran per allà. I una altra novetat en cartell és que enguany han creat el premi de novel·la FLEM Magaluf, dotat amb 10.000 euros i amb més de 170 manuscrits presentats, i també s'han fet les primeres residències literàries. Poden dir que en 6 edicions es FLEM ja s'ha convertit o ja s'ha consolidat com un bàsic de tardor, i volen xerrar-nos el seu director, amb en Miquel Ferrer, que crec que ja el tenim en connexió. Miquel, molt bon dia, com estàs?
3: Bé, molt bon dia, molt bé, molt content, i aquí estem ja a Magaluf fent feina per preparar-ho tot per aquest cap de setmana.
2: T'agraïm que expliquis que ets a Magaluf, perquè aquesta cortina podria ser de Los Otros o podria ser de l'hotel de Magaluf. Per tant, és una meravella que en Miquel mos hagi explicat. I comencem fent una mica de balanç, i ara parlarem d'enguany, però 6 edicions que encetareu dia primer d'aquest FLEM, on cada any heu fet un salt qualitatiu. Enguany, ho dèiem, amb aquesta creació del Premi FLEM de novel·la.
3: Sí, realment estem molt contents d'aquests 5 anys, sobretot perquè sabíem que era un projecte que era difícil tirar-lo endavant, però també creiem que ha estat un creixement com a molt natural, no? A poc a poc, any rere any, hem anat fent una passeta que sempre ens ha fet sentir molt orgullosos de la feina feta, i des de la primera edició, que hi havia unes 200 persones per conversa de públic, que era la capacitat d'aquell moment, fins ara que en tenim gairebé 700 o 800, depenent un poc de l'activitat, i tenim, hem passat d'una dotzena d'escriptors a una trentena, i totes aquestes activitats paral·leles que també té el festival, ens fa sentir molt contents i molt orgullosos d'aquesta aventura, i veure que a vegades les coses realment s'han de començar a tirar endavant per anar-hi fent feina.
1: I aquesta idea d'expandir la literatura passa, Miquel, també per el lloc on se fa, que és ni més ni manco que Magaluf, no? Que heu descobert també d'aquest espai, d'aquesta zona, d'aquest indret de Mallorca, d'aquest Magaluf, després d'aquestes 6 edicions? Perquè, clar, segurament, si qualcú ha d'anar a pensar que allà s'hi fa un festival literari, fa 15 o 20 anys no s'ho podrien imaginar, però ara sí, ara és possible.
3: Sí, jo crec que sí. Realment va ser un dels encerts dels festivals, aquesta localització de Magaluf, que ens ha donat tot lo que és el FLEM, realment. Per un costat, també jo crec que és el cap de setmana que més mallorquins s'acosten a Magaluf, a viure a Magaluf, a conèixer Magaluf, també, i deixar-nos endur per els prejudicis o per allò que compten en mitjans o que ens pensam que és Magaluf, i veure que allà hi viu gent, també, que també hi ha una biblioteca, que també hi cap la literatura, no? I també, per l'altra banda, també ens serveix per explicar que la literatura pot ser a totes les bandes. No hi ha espais dedicats a la cultura com els teatres o com altres espais, sinó que realment la cultura pot invadir els carrers, pot envair els hotels, pot envair les piscines. És a dir, que realment la cultura i la literatura poden anar allà on nosaltres vulguem que vagin, i això ens ajuda que moltíssima gent que habitualment no va a teatres en aquests espais més culturals, pues no tingui aquesta por i s'acosti més a viure aquesta experiència, i després, a lo millor, pues ja acudeixi també a altres festivals literaris i altres tipus d'actes culturals.
0: És que si se vol reconvertir i transformar una zona en concret, s'ha de començar per apostar per idees transgressores, novedoses, creatives. En un primer moment, supos que quan se va prendre la decisió a la primera edició, segur que hi havia molta gent que se sorprenia, però ara ja no. És aquesta una primera passa per transformar una zona en concret, per transformar un model, per exemple, per intentar anar més enllà i no centrificar determinades zones que s'associen únicament a una cosa, com pot ser el turisme.
3: Sí, jo crec que sí. La primera passa és creure-t'ho, no? És clar. A dir, quan tu ve de fa uns anys haguessin dit que fèiem un festival literari magaluf i la gent se posaria a riure, o si haguessin dit fa res, 6 anys només, que tindríem un premi de novel·la d'àmbit estatal amb el nom de Flem Magaluf, també tothom se'n riuria, no? I realment ara veiem que si se fa una aposta decidida, s'ajunta també l'empresa privada, en aquest cas, com és INSA i BMLA, amb l'Ajuntament, amb les institucions, amb una llibreria independent com la nostra, i gràcies a la generositat de tots els escriptors que d'aquestes primeres edicions, que també era més difícil assumir risc de voler participar en aquest experiment que no se sabia molt bé com sortiria, i tot gràcies a tota aquesta gent i tot el públic que també ens ha acompanyat des primer dia, doncs ara ja és una realitat i veiem que realment la cultura té molt a dir, molt a aportar en aquesta transformació social, no?
2: L'any passat vareu fer un homenatge a Antoni Vicenç, enguany feix un homenatge a Biel Mesquida, que m'han dit que és un dels imprescindibles de l'edició d'aquest Flem. No sé què mos pots contar d'aquesta batalla amb Biel Mesquida.
3: Clar, com bé heu dit abans, nosaltres des Flem volem que no només sigui un programador de cultura, és a dir, ja tenim 30 escriptors que venen i que venen a conversar entre ells, sinó que també volen que sigui un generador de cultura. Per això, com bé has dit abans, hem llançat el premi Flem Magaluf, hem llançat unes residències literàries enguany i ja l'any passat vàrem començar a fer un encàrrec des del festival, que va ser aquest homenatge a Antoni Vicenç, i enguany volíem que fos també en Biel Mesquida. I realment és un dels imprescindibles perquè, igual que l'any passat, també va ser un moment molt especial del festival que ens va emocionar tots i que ens va costar a sobre d'en Antoni Vicenç en aquell cas d'una manera molt diferent. Enguany, na Clara Fiol i na Gia, que estan fent feina amb això, ens duen més amb aquesta connexió magalufera i per això és batallar un tecno-recital on ficam la música electrònica, les paraules d'en Biel Mesquida i on feim un espectacle que evidentment se veurà que ha nascut per néixer aquí a Magaluf, per poder-se fer durant el Flem i que acostarà molt a la gent. Esperen que agradi tant en els lectors d'en Biel que vegin parts seves que li agradin com en els altres. I només he de dir que, com que és un tenor recital, la gent vengui preparada per ballar un poquet.
2: Ho dèiem a la presentació. Anna Tot, que per cert serà l'única visita que farà a Espanya, Elisabet Benavent, Jiménez Barlet, en Juan Luis Arzuaga, Carlos Bardem, David Fuenquinos, però també en Changuito, Rodrigo Cuevas, na Maria Hein, Natiu. Com s'apareix o com se crea un cartell com es d'enguany? Ho dic perquè són moltes agendes que s'han de quadrar en molt pocs dies.
3: Sí, és molta feina de mesos, de feina de tot l'equip. No? Ara sí que, sobretot aquests dies, ja ara ho estan quadrant tot aquí. Si veus l'altra part de la taula, està tothom fent feina ara per quadrar les agendes, per quadrar els horaris.
1: Mostra. No, que és broma.
3: Millor no.
0: Sí. Ara segur que han posat però cara del surt, tots.
2: Clar, perquè sí, tots, la meitat d'on en pijama. I clar, tu aquí volem mostrar-los per la tele.
3: És com un teletreball, però des de l'habitació de l'hotel, no? Coses que només poden passar aquí a Magaluf. I sobretot el que volem el cartell és que sigui totalment heterogeni, sempre perquè realment hi té tothom cabuda i el que volem és que les lectores de Nana Tot puguin descobrir, per exemple, Naina Fullana, que està just abans a la programació, o que els lectors i lectores d'Alicia Jiménez Barlet després puguin conèixer en Fuenquinos, per exemple, que també el tenim, i que se mesclin aquests públics i que tothom tingui aquesta primera, se senti convidat i interpel·lat per aquest festival, no? Perquè realment volem que sigui això, que hi hagi gent de diferents procedències, de diferents nacionalitats, de diferents generacions i que també els artistes locals no tinguin un paper merament per figurar o per complir, sinó que també puguin conversar amb aquests autors, no? Per exemple, convidam a Naina Fullana, conversarà amb la Lara Pawson, que és una escriptora anglesa molt interessant i que serà molt xulo, no? I volem que aquí generin coses i que això sigui com a seguspira o s'inici de moltes més coses que el que passi aquest cap de setmana a Magaluf.
2: Idò, Miquel Ferrer, ideòleg i director d'aquest Flem, ja d'aquesta 6a edició, mos veiem dia primer per celebrar-ho. Una abraçada forta.
3: Moltes gràcies, mos veiem aquí.
2: Idò, es Flem, ja escalfa motors.
0: Ja s'ha tocat.
2: Sí, perquè dijous ja arrenca.
0: Idò, al llarg de tota la setmana estirem pendents i també vos contarem algunes de les anècdotes, visites obligades, etc, que contempla aquest festival. 11 i 40 minuts abans d'anar a publicitat volen compartir amb vosaltres la notícia positiva del dia. Atenció al titular, va anar a deixar una escala i va acabar guanyant una família. I per això compartim amb vosaltres la història de Paul Callahan, un veïnat de 82 anys que després de perdre la seva dona va trobar en una família amb 5 fills una nova raó per compartir el dia a dia.
1: Sí, Marta, de vegades les històries que més mos canvien sa vida comencen amb un gest tan senzill com deixar una escala en els veïnats. Això és precisament el que li va passar en aquest home, en Paul Callahan, que acabava de perdre la seva dona el 2022, quan una parella amb els seus 5 fills va instal·lar-se a la casa de al costat. Al principi en Paul era simplement el veïnat de la casa del costat, però un dia en Wilson necessitava una escala per fer unes feines a casa i en Paul no només li va deixar l'escala, sinó que també els va oferir donar-los una mà.
2: Aquest petit gest va ser el principi de moltes coses més. Amb el temps varen arribar les eines compartides, els consells, els petits regals per als nins i, sobretot, les estones plegats. Paul va començar a formar part de la vida quotidiana d'aquesta família. Per als 5 nins, Paul es va convertir en una figura més, molt més especial, tant que varen començar a veure'l com un padrinet i li varen posar un sobrenom que ho diu tot, Uncle Paul, el tiet Paul. I així gairebé sense adonar-se'n, aquell home que un dia va arribar a la porta amb una escala va acabar trobant una nova família.
0: I de poden dir que no totes les famílies comencen amb un vincle de sang, que algunes neixen d'una amistat, d'una casualitat o simplement d'un veïnat que un dia decideix obrir la porta i donar una mà i deixar-te una escala. Vull pensar que en el món encara hi ha notícies així, que de sobte un veïnat que s'ha quedat vidu i que se troba tot sol és adoptat d'alguna manera, no?, o incorporat com si fos un membre d'aquesta família de 5 fills. A mi m'ha encantat la notícia.
1: El que està clar és que no fa falta ser de sang, no?, per ser família.
0: No.
1: Tu pots ser la família d'un amic teu de tota la vida o d'un amic que acabes de conèixer fa tot just una estona i que per aquest vincle que se crea el consideres un oncle.
0: I quina alegria la d'en Paul Callahan.
2: Home, passar d'un horitzó de solitud haver trobat aquesta nova família i sobretot empastar, perquè no sempre és senzill. Tu pots deixar una escala i potser no tot el vens el teu veïnat perquè no compartiu interessos o no hi ha feeling, perquè a vegades és un tema de pell. Tu amb una mirada ja saps si qualcú te pot caure bé o malament.
0: Per això els vincles de sang no tenen per què ser més potents, no?, que altres tipus de vincles, com és el cas d'aquest veïnat. 11:43, uns consells, i parlem de les llaunes, de les conserves, de com són les reines del rebost.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Ah, clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu,
2: fora.
3: I empugues, sí.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur,
4: cornada...
5: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Una setmana més volem viure millor en companyia de la nostra estimada Fanny Pons, que avui ens convida a obrir el rebost i parlar d'un d'aquells aliments que probablement tots tenim a casa i que ens han salvat més d'un sopar. Les conserves, a qui no li han salvat?
1: Totalment d'acord. Tonyina, sardines, musclos, verdures, tomàtica, blat de moro, ciurons, llenties. Obrim un pot, obrim una llauna i en qüestió de segons tenim mig solucionat es dinar. Però les conserves tenen una fama una mica contradictòria. Hi ha qui pensa que és una opció pràctica i saludable i qui la relaciona immediatament amb aliments molt processats, amb un excés de sal o també amb pèrdua de nutrients. Per això, avui volen saber què ha de cert en tot això i, sobretot, com poden convertir les conserves en unes bones aliades de la nostra alimentació. I qui ho farà és la dona que té un dels millors rebosts d'aquest arxipèlag, que és na Fanny Pons. Fanny, molt bon dia,
2: molt
1: com estàs?
2: Molt bon dia a tots, molt bé.
1: Tu ets molt de rebost.
2: Jo som molt de rebost, perquè pens que, a més, ja no és una excusa si tenim un bon fons de rebost, igual que poden tenir un bon fons d'armari, no és excusa no menjar saludable. Sí que és cert que, lògicament, moltes duen sal, perquè és un potent conservant, sempre lo seu és rebetjar-les per llevar aquest excés de sal, però crec que són unes aliades extraordinàries a dir lo que és la nostra alimentació des dia a dia, saludable, i sobretot quan anem una miqueta, pues, lo que dèiem, agobiats de temps, i s'excusa de no menjar bé seria és que no tenia prou tots saludables a casa.
1: I dona'm la pregunta bàsica. Què entenem exactament per conserva i per què pot ser interessant des del punt de vista nutricional una conserva?
2: Mira, bàsicament en el mercat, avui ens referirem no en sos líquids allà on se conserven aquests aliments, sinó en sos, sobretot en sos envasos.
1: En sos formats.
2: Efectivament. Tendríem la llauna i el vidre. Hem de dir que les llaunes, el material des que estan fetes és d'alumini, però per de dins duen una espècie de laca que el que fa és prevenir que els materials que pugui dur aquest alumini mos transferesquin a l'aliment. Per tant, duen aquesta protecció. Dins llaunes trobam molt de tipus de peix, musclos, com tu deies, sardines, tonyina, també hi poden trobar molt de tipus de verdures i de fruites. També han de dir que hi ha fabricants, per exemple, que ja trobam el plat fet, com puguin ser doncs, una llenties estofades o una fabada. En aquest cas, moltes vegades el que fan els fabricants és ja cuinar aquest producte a dins la llauna, com si aquesta llauna fos una olla a pressió. I sí que han de dir que se conserven molt bé els nutrients dins la llauna, perquè han de pensar que la llauna es tanca, és hermètica i després està esterilitzada. Per tant, això es converteix en un avantatge perquè aquest aliment mos dura molt de temps sense que se faci malbé a dins el nostre rebost.
0: Hi ha llaunes i llaunes, això també. Hi ha algunes més saludables, amb el procés de conservació millor, de major qualitat, amb unes que utilitzen oli, pot ser d'oliva, pot ser de girassol, o sigui que és tot un món,
2: sí,
0: això.
2: Sí, després, lògicament, com a conservant, poden trobar vinagres, poden trobar olis, poden trobar sal, els productes de conservació. Sí que és important tenir clara una cosa. En cas de la llauna, com que la llauna és opaca, molt de nutrients no queden afectats per el que pugui ser el llum. Hi ha nutrients que, a vegades ho han dit, que el llum els fa malbé i si els tenim a dins una llauna, això no passaria. La llauna normalment és més barata que el vidre. El vidre és un material, primera, que se pot rompre més fàcilment i a l'hora d'apilar-lo a casa o a nivell industrial també mos complica un poquet l'assumpte. La llauna a casa podem apilar moltes llaunes a dins a rebost sense que mos ocupin gaire espai. El que sí és important, i això s'ha dit moltes vegades, que no comprem llaunes que tinguin, que estiguin esfonsades o tinguin cops o no estiguin en bon estat. Perquè, precisament, si una llauna rep un cop, se podria fer una petiteta fissura imperceptible i per aquí entrar oxigen de l'exterior i, per tant, fer malbé en el producte. Per tant, han d'estar sense que tinguin cap tipus de ferida externa. Quan fem conserves en el que és vidre...
1: És que també hi ha molt defensora de la llauna.
2: No, ho som. Lo que passa
1: i també des vidre.
2: també de les dues coses. O sigui, què passa en el vidre? Normalment associem més les conserves en vidre com a més gourmet, més delicatessen, més que res perquè podem veure el producte que tenim a de dins. Eh? Si un espara que és més gruixat, és més prim, una carxofa, ens donaria aquesta visibilitat. I l'avantatge que té el vidre damunt la llauna és que el vidre no transfereix mai cap producte que pugui dur l'envàs a l'aliment que nosaltres tenim. Cosa que la llauna també, amb un cot d'aquests, aquesta laca interna que protegeix, podria fer-se malbé també i que part de la composició d'aquest material de la llauna mos quedàs transferit a l'aliment. Una altra cosa molt important que hem de tenir en compte i és que quan nosaltres obrim una llauna, una vegada la tenim oberta, aquí ja el producte no se mos conserva.
1: Que volíem anar, com conservant les conserves?
2: Ahí vamos. I doncs, si són llaunes, el que hem de fer és, una vegada oberta, hem de treure el producte i l'hem de ficar a dins un recipient, una carmanyola, de vidre o de plàstic, i guardar-lo dins la gelera 2 o 3 dies. Si obrim un pot, com que pot s'obri la tanca i mos torna a quedar tancat hermèticament, sí que l'haurien de conservar a dins la gelera, però és molt important no agafar, per exemple, una forqueta, i si pescant tàperes o pescant cogombres, posar-mos a la boca i tornar a picar.
3: És que ja té bacteris.
2: Claro, perquè ja, de qualque manera, estem infectant nosaltres aquell producte que en principi pensam que no hi ha d'estar.
1: Podem perinfilar, però si és un poc compartit, si te l'has de menjar tu tot sol, perquè vius tot sol...
2: Però d'un dia per un altre. O sigui, maldament visquis tot sol... O sigui,
1: mai picar en sa forqueta... És a dir, això no. D'agafar un cogombret en sa forqueta... que bo, agafo 4 o 5 més, no fer-ho.
2: No fer-ho. O sigui, servit sa ració... i després torna a tapar per no contaminar el que hi ha de dins. Important, quan xerram de productes que puguin tenir àcid, com puguin ser, per exemple, la salsa de tomàtiga, o puguin ser els envinagrats, en aquest cas sí que és interessant emplear vidre més que llauna, perquè aquests àcids sí que podrien fer malbé a la llauna. El vare que em dic que té una protecció, però... m'on aniria molt millor perquè aquests àcids, ja t'he dit, que en el vidre no li farien absolutament res.
1: Ara m'has creat un problema perquè jo soc molt dels musclos amb escabetxo i en vidre jo no n'he vist mai.
2: No, és que concretament els musclos amb escabetxo els atars de menjar llauna han de tenir en compte que aquesta llauna no tingui cap bony
1: ni cap forat,
2: que estigui en perfectes condicions i, lògicament, si obrin la llauna i, de qualque manera, a un moment donat se mos desprèn o per solor o perquè mos crea un líquid sabonós que faci un poquet de gas, aquesta llauna sí que s'han de descartar, sí o sí.
1: Entenem un pot de pipella.
2: Perquè podrien tenir una infecció per Clostridium botulinicum i això seria un problema greu.
1: Això seria un drama.
2: Un drama per la salut, sí.
1: Clar, t'he dedicat a persones que eviten les conserves perquè diuen que són ultraprocessats. No sé fins a quin punt ficar en el mateix sac un pot de ciuron cuis amb un menjar preparat industrial. Clar, és que no és el mateix, el procés.
2: No. Se conserva, lògicament, duria un processat per poder conservar aquest aliment i perquè aquest aliment mos duri molt més temps a que a nostre, sense que se faci malbé, però no ho podrien comparar de cap manera amb un aliment ultraprocessat, com pugui ser un snack que tot coneixem, o un producte de bolleria o pastelleria industrial. Vull dir, no se pot fer una comparança perquè no té cap tipus de sentit. Jo crec que són uns bons aliats en el nostre dia a dia i sobretot per menjar més o menys saludable.
3: Te salven un dinar,
1: totalment. I ja breument, perquè tenim aquí en el nostre home dels esports, però una cosa que jo vaig aprendre a Fanny Pons, només perquè tu subratllis, és que les llaunes, sobretot de conserves de peix, són molt bones perquè algunes van en raspeta, i això és una font de calci meravellosa.
2: Com, per exemple, un dic moltes vegades de les sardines. És un peix petit, no acumula mercuri, té moltíssimes de propietats nutricionals, i com que l'espinata és molt fina, en aquest cas, la mos podríem menjar. Per tant, seria tot un avantatge a nivell de calci.
3: Amb una llauna de sardines ja t'ha salvat un sopar. O sigui, quan no saps què fer...
1: I un tramponet en sardines.
3: Sí,
1: és que crec que no hi pot haver res més meravellós.
3: Bé, i diré, més pràctic.
1: Ara que Anna Fanny, no sé si ho puc dir, però un tramponet, una llauneta de sardines i una grapadeta de galletes d'oli.
3: Per exemple.
1: Perquè va de fer una mica de mullet.
2: Perquè va de mullet. Ja, mira, no, si no, però els torrats... de pot i acompanyar-los amb una llauna de sardines.
3: Si avui vos faltaven idees per sopar, idò, aquí, aquí teniu ja algunes. Pani, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bona setmana.
3: Repàs a l'actualitat esportiva amb Toni Fuster. Toni, bon dia.
4: Bon dia.
1: Un home, molt ben, un home molt ben conservat. Eh?
2: Ei, sempre.
1: Ara que venim d'aquest tema, no sé si el llauna en vidre, però sempre està meravellós.
3: Ei, sempre. Sempre perfecte. Avui mos ve a parlar de la derrota...
4: De sa bufetada,
3: del...
4: no?
3: Exactament,
4: que
3: va
4: passar. Mallorca.
3: Que va a casa, més.
4: Que la primera part el Mallorca es va veure condicionat en un partit un poquet accidentat per les lesions de Manu Morlanes i avant també d'Antonio Roca, una pilota al pal de Pablo Torre, alguna ocasió que no va voler entrar, i l'Almeria que es va aprofitar també d'una errada del porter d'Arnau Tenas, on Miguel de la Fuente va estar atent en el refús i va aconseguir a boca de canó marcar. Va ser l'únic gol del partit, que va donar la victòria a l'Almeria. El Mallorca va tenir les seves, com la d'en Dardé, que hem vist ara fa un moment, també una rematada de cap d'en John Donald, no? Les acaballes pràcticament també del partit. I, en definitiva, a veure, mem, aquestes coses poden passar. Eh? Un partit que al Mallorca la primera part li va faltar un poquet de sort i aquestes accions accidentades, com dèiem, i la segona part sí que és vera que és millorable. Anem a veure què passa. Diumenge que ve a Girona, a Montilivi, a partir de les 9 del vespre. A la segona federació, pel que fa al conjunt balear, tan sol va guanyar el Poblense, el seu partit, davant el València Mestalla, per 1-0. Primera victòria del conjunt de Julián Robles. L'Atleti Balears que ha d'intentar veure si pot apretar un poquet més per aconseguir aquesta primera victòria. Va empatar només el camp del Cieza. I en ciclisme, en Rimar va abandonar la carrera 105 quilòmetres de la meta. El campionat del món de Montreal, el Canadà, la prova en ruta. El campió del món va ser l'estatunidenc Brandon Nulti. Una llàstima per en Rimar. Però, de totes formes, ja, en tot el que ha fet aquesta temporada,
3: exactament,
4: ja m'ho poden donar ben per satisfets.
3: Pot dormir tranquil. Toni, moltíssimes gràcies. En una hora t'ampliem aquesta informació. Repassa el contingut del programa El Dia Menorca. Clara i Mami, bon dia.
5: Bon dia. Començam setmana El Dia Menorca amb la nostra habitual tertúlia d'actualitat. Avui mos acompanyaran els periodistes Edurne Ayesto i David Baret i també Humberto Coll, expresident de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Vella i del Cercle Artístic de Ciutadella. La jornada avui dilluns, protagonitzada pel ple del mes de setembre, que s'està celebrant a aquesta hora del dia a la seu del Consell Insular de Menorca, amb diferents qüestions damunt de la taula que nosaltres també debatrem i enrellarem aquí a El Dia Menorca d'aquí uns minuts. Per exemple, l'aprovació de la modificació pressupostària per eliminar el límit màxim que poden cobrar els consellers sense dedicació exclusiva i també sobre el pla estratègic per definir el desenvolupament econòmic de Menorca fins al 2032.
3: Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I nosaltres avui dedicarem pràcticament tot el programa a analitzar alguns dels assumptes que han marcat l'actualitat dels últims 7 dies. Avui molts d'aquests temes giraran al voltant de l'habitatge, també amb la manifestació d'ahir a la tarda, el projecte de rehabilitació i compra d'habitatges per part de l'Ajuntament d'Eivissa o el retorn d'uns veïns als edificis d'on Pepe, que recordem estan clausurats des de fa anys. De tot això i més parlarem avui en temps de tertúlia.
3: I Joana Maroto agafa el timó del programa El Dia Mallorca.
7: I doncs sí, perquè es titula en Jaume Noguera Noies, així que si voleu també passarem una estona de plegats per parlar de protecció del litoral a la Serra de Tramuntana, de quin és el futur que li espera el sector lleter de Mallorca després de la desaparició d'Agama, i també sabrem cosones a través de la secció d'en Xavi Canyelles, però no puc avançar res més, Marta.
3: Punt i final, tornem demà a partir de les 9. Com sempre, gràcies per seguir-nos.
8: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es mostra optimista de cara a tancar un acord que permeti aprovar demà mateix el decret Mari Carmen d'habitatge al Consell de Ministres. Durant la seva intervenció en una trobada financera a Madrid, Cuerpo ha defensat la feina excepcional, diu, de la ministra Isabel Rodríguez en unes negociacions que es reconeix estan sent molt difícils.
10: El ministre ha llançat un missatge de confiança als socis de govern, especialment a Sumar. Insisteix que s'aconseguirà pactar un decret ambiciós per resoldre el clam social del carrer i també l'acampada de Puerta del Sol. Davant les crítiques per la inacció de l'executiu, els darrers 8 anys Cuerpo s'ha mostrat satisfet, ha dit en les mesures aprovades, com per exemple el Pla Estatal d'Habitatge. Ha recordat també que l'objectiu actual actual és blindar el parc públic perquè no cabi mans de l'especulació.
11: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso, y para eso estamos trabajando, porque de nuevo creo que es lo que nos piden los ciudadanos y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
9: Aquí a les Balears, més per Mallorca i més per Menorca, exigeixen al govern espanyol que demostri que és verdaderament un govern d'esquerres. Són Lluís Apesteguía i Josep Castells.
12: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
13: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
9: Per part seva, el popular Sebastià Sagreras ha dit que estudiaran el decret, però que no esperen res de Pedro Sánchez i ha defensat la política d'habitatge del govern Proens. Manuela Canyadas, de Vox, considera que s'han de convocar eleccions.
14: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament a les Illes Balears.
15: És una medida més de les que hace para agarrarse com una garrapata a la Moncloa i no convocar eleccions, que és lo que tots els ciutadans estem esperant.
9: Canviant de qüestió, més de 37.000 alumnes de les Balears en rebran formació sobre com actuar en cas d'emergències. Un d'aquests cursos s'ha iniciat avui a l'IES Emili Darder de Palma. Olivia Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Avui han arrencat aquestes formacions que s'impartiran a tots els centres, a tots els alumnes dels darrers cursos de cada nivell educatiu. Se'ls formarà en emergències i, en el cas de les Balears, especialment en què han de fer en cas d'inundacions, que és el fenomen advers més probable. Ara mateix a l'arxipèlag, Antoni Vera és conseller d'Educació.
17: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'Educació Infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts en fons públics, tant públics com concertats. I d'aquesta manera creiem que l'idoni que els centres educatius siguin el lloc on, diguéssim, poden donar una educació, diguéssim, una formació transversal.
16: Més de 900 professors, junt amb altres 400 tècnics de tots els àmbits, com policies, tècnics en emergència, protecció civil o bombers, s'han preparat per poder formar, a partir d'aquest curs ja, a tots els alumnes.
9: Així arribem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sieu benvinguts, sieu benvingudes en aquest programa. Ja sabeu que vos acompanyarem des d'ara i fins la una del migdia. El titular del programa, Jaume Noguera, és de vacances aquesta setmana, però, com sempre...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
0: I vos acompanyarem amb un menú ben gustós per avui. Vos proposam fer d'entrada una capbussada a la zona nord de Mallorca, a la costa de la Serra de Tramuntana, i parlar de protecció més enllà de la línia de la costa. A la nostra radiografia mallorquina volem saber quin futur li espera el sector lleter després de la desaparició de Gama. Un total de 9 vaqueries s'han quedat amb els animals, però sense saber ben bé què fer amb la llet, perquè cal recordar que les vaques les han de munyir cada dia, tots els dies de la setmana. I li posarem una nota d'humor al dia d'avui i al programa amb la visita de Xavi Canyelles, que com cada dilluns vendrà acompanyat dels seus personatges per contar-nos, a la seva manera, això sí, l'actualitat i la vida. Amb tot això i qualque cosa una més, farem aquest dia el Dia Mallorca amb en Bernat Nadal al control tècnic i na Maria Antònia Esquines a la producció. Comencem.

12-7 minuts, proposam ara fer, com dèiem, una capbussada a la zona nord de Mallorca, a la costa de la Serra de Tramuntana, i parlar de protecció més enllà de la línia de la costa.

0: buscat coses...
1: No deixa només aquesta protecció on acaba la terra i comença la mà. És la proposta que la Federació d'Associacions i Activitats Nàutiques per a Temes Medioambientals ha proposat. I, de fet, no és la primera vegada que escoltam una idea similar, perquè aquesta federació, de fet, de submarinisme, va proposar fa poc la creació de la Reserva Marina de Tramuntana, perquè diuen que al seu fons no hi ha la mateixa biodiversitat que trobam a altres zones. Ara són les empreses nàutiques qui també han demanat a la Conselleria de Pesca i Medi Natural una ampliació d'aquesta protecció marina de la mà que toca a la Serra de Tramuntana. Per parlar-ne, avui volen saludar en Gabriel Dols, que és president de la Federació d'Associacions i Activitat Nàutiques. Bon dia, Gabriel, com estàs?
2: Bon dia, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de transmetre quina ciutat de FanMed. FanMed, bàsicament, més que res, són 11 associacions. Hi ha instal·lacions nàutiques, hi ha pescadors, hi ha navegants, hi ha la part empresarial. Volia dir que és tot el sector nàutic que està dins d'aquesta federació i varen constituir aquesta federació ara fa 4 anys per temes mediambientals.
1: Clar, d'aquí que avui trobàssim adient que s'ha escoltat la vostra veu. Aquestes 11 empreses, associacions que conformen la federació sou una veu autoritzada que demana, reclama aquesta protecció i deis que el que proposeu no són uns límits concrets ni tampoc noves restriccions, sinó simplement fer un estudi científic que analitzi si la superfície marina que ara està protegida és suficient. Contam-vos una miqueta més en detall.
2: Exactament. Realment, jo crec que no demanant restriccions, sinó el que demanam és més coneixement. És a dir, el que voldríem és que un estudi científic determini si la protecció actual és suficient. I, evidentment, si cal, pues, proposar millores. Nosaltres, amb aquest tema, com amb molts d'altres, nosaltres pensem que les decisions han de partir de dades, no de percepcions.
1: I, Gabriel, clar, escoltant-vos, el vostre argument és molt coherent. Deix que la conservació de la Serra de Tramuntana no se pot aturar just quan acaba la terra, no? Sinó perllongar-ho o estenir-la una miqueta més, més enllà de la línia de la costa. Clar, deix també que s'ha convertit també en una connexió ecològica que existeix entre muntanya, litoral i la mà, no? Contau-vos una miqueta aquesta ampliació de la protecció, com vos agradaria que fos? Per exemple, sobre la pesca, sobre el lloguer d'embarcacions, sobre què pensau o creix que s'ha de protegir?
2: Bueno, efectivament, Serra de Tramuntana no acaba a la costa. La seva conservació, nosaltres pensam que ha de tenir continuïtat dins la mà, perquè el territori i el medi marí, evidentment, formen un mateix ecosistema, i jo crec que això és un tema obvi. S'ha de tenir en compte aquesta connexió ecològica més que res perquè l'aigua connecta tots aquests espais. I realment el que passa a terra està clar que les conseqüències van a la costa i a la mà. Per això, pensant que no és només protegir d'una manera aïllada la terra, la part de litoral, la part de costa, sinó també a la mà. Respecte al que me comentava de pesca i això, pues, bueno, dins FanMed hi ha les dues associacions més representatives de la pesca recreativa i aleshores el que se trata és d'estudiar el que proposen els científics i conjuntament amb l'administració pues, intentar cercar solucions pues, que siguin sobretot viables i que tinguin com a essència el sentit comú i la viabilitat d'aquestes solucions que se proposin.
1: Gabriel, i si te deman per efectes o conseqüències, més enllà d'aquesta protecció que ja hi ha a la Serra de Tramuntana, no sé si la mà de Somo, que sempre se sol dir, és una de les conseqüències i efectes més immediats que hi poden veure i que se poden notar i palpar, no?, en aquest litoral de la Serra de Tramuntana. Contau-mos, què hi trobeu a faltar o què trobeu que ha canviat i que podria arribar a afectar moltíssim en aquesta zona i sobretot a la biodiversitat d'aquesta zona?
2: Dues cosetes. La primera, és a dir, demanar aquesta protecció com a continuïtat de la protecció que ja té la part de terra és una forma que el que se vagi fent en aquella...

0: i no ens hem d'escandalitzar, que qualsevol acció que puguem fer, l'ésser humà té un impacte. Aleshores, el que se tracta és que aquest impacte que produïm a la natura minimitzar-lo de la part de la millor manera possible. És a dir, no hi ha per què suprimir-lo ni crear una restricció molt estrictes, però sí intentar minimitzar aquest impacte que nosaltres, en aquest cas, els navegants o la gent que gaudeix de la mar, pues, produeix en el medi marí. Això és evident. Aleshores, anem a veure si entre tots som capaços de minimitzar aquest impacte. Però tenint en compte i partint de la base, que jo crec que és fonamental que qualsevol activitat, començant per respirar mateix, és a dir, que hi ha un impacte en el medi. Entonces, a partir d'aquí anem a cercar solucions lògiques i en sentit comú que permetin aquesta activitat humana i la conservació, en aquest cas, del medi marí.
1: Clar, Gabriel, també heu puntualitzat que una major protecció hauria de tenir en compte les necessitats dels residents de municipis costaners i posau com a exemples Port de Sóller, on deis que s'hauria de mirar més el fondeig i l'amarrament d'embarcacions. Contau-nos per què feis especial esment en el Port de Sóller.
0: Bueno, evidentment, perquè feim especialment en el Port de Sóller, jo crec que és obvi pel fet que és l'única instal·lació portuària, perquè ens entenguem, o és part del refugi natural que tenim dins tota aquella zona, és a dir, pràcticament des de tot aquest serra de Tramuntana, és l'únic indret. Hi ha una cosa clara, i és que la protecció també ha de tenir una dimensió social. I no podem oblidar les persones que viuen en aquests municipis, en aquest cas, en el tema de Solla. A Solla, pues, cal estudiar les necessitats reals que hi ha de fondeig, de barrament, i nosaltres, la nostra idea és plantejar les solucions, però tenint en compte especialment en els residents. És a dir, l'accés a la nàutica de lo que és qualsevol persona que visqui a la nostra comunitat és complicat. Aleshores, les solucions que se puguin implantar pues han de ser, i han de tenir en compte aquesta gent resident, que majoritàriament és la que ara té aquests fondejos que no són legals. És a dir, però el que hem d'intentar si hem de legalitzar això, però que els usuaris futurs siguin gent d'allà, bàsicament del mateix municipi. Per això, tal vegada, en el futur s'hauria d'intentar que també s'implicació de l'Ajuntament. És a dir, jo crec que, a part del tema econòmic i pensar la rentabilitat econòmica, s'ha de pensar en la dimensió social. A més, que jo crec que és una peça fonamental perquè qualsevol mesura tingui futur, sobretot dins la nàutica, com en altres puestos. Però si socialment no hi ha una implicació, el futur pues, realment és un futur molt incert.
1: Gabriel, t'hem sentit a dir un parell de vegades aquella frase o aquelles paraules de que mos entenguem tots, que tothom se pugui entendre, no? Supos que el que voleu és que medi ambient i nàutica pugui conviure. I jo te demano que com s'ha de fer perquè això passi. No sé si ara no passa i per això s'ha de fer qualque cosa perquè se pugui conviure sense efectes mediambientals i que la nàutica, la gent que practica i gaudeix de la nàutica, pugui seguir fent aquesta activitat.
0: És a dir, està clar que necessitem una gestió coordinada entre les diferents administracions, perquè evidentment la mà no entén de competències administratives. I és fonamental que treballem conjuntament i que s'incorporin tots els agents implicats. És a dir, actualment tenim el govern que ha fet aquesta conselleria de la mà i cicle de l'aigua. Nosaltres ja creiem que això és un pas positiu, més que res, perquè ja ens permet centralitzar tot un poquet tots els problemes que són, diríem, de la mà o del sector nàutic, ja tenir-los un poquet més centralitzats. Aleshores, jo crec que hem de seguir per aquest camí i anar entre tots, administració i sector i la part social, pues, anar trobant les solucions que més se puguin adaptar i, sobretot, la part, com dèiem en el principi, la part científica i la part de dades. Perquè moltes vegades el gran problema que tenim és que xerrant de percepcions. Aleshores, el que necessitem, si volen prendre solucions que puguin ser factibles i tinguin un futur, una implicació social i un coneixement de dades i un coneixement científic de lo que està passant. I crec que amb aquesta conselleria de la mà i altres propostes que estan fent, pues crec que anem per bon camí i hem de seguir amb aquesta línia. És a dir, el fet que el sector nàutic hagi fet aquesta federació únicament per temes ambientals i se posi al capdavant de propostes com aquestes, jo crec que diu molt a favor de la sensibilitat del que té el sector nàutic i la conservació, en aquest cas, del litoral.

0: de la Serra de Tramuntana.
1: Implicació, coneixement, entesa entre les parts implicades, òbviament, apareix una bona proposta, una proposta sensata, s'ha de protegir sense haver de restringir més, però és vera que cada any, Gabriel, veiem vídeos, per exemple, de desbarats, no?, de persones que no coneixen la mà i que fan desastres. Quina valoració en faríeu d'aquest estiu? Com ha anat la cosa, sobretot per aquesta zona tan concreta?
0: A veure... M'agradaria fer una petita puntualització en el que has dit i remarcar això. És a dir, que un gran problema que tenim és que la mà s'està obriguent a gent que tal vegada no tingui aquesta cultura marinera i realment nosaltres veiem que hi ha molt de comportaments incívics. He de comentar que una de les primeres accions que va fer FanMed va ser conjuntament amb Pos i Bé, varen fer un vídeo molt curtet i jo crec que molt entretengut, que durava 2 minuts, que se deia Un mar de respecte. Se va fer en 5 idiomes, perquè sobretot les embarcacions de charter se va fer amb un tipus adhesiu perquè se pogués posar amb un còdic QR per donar un poquet d'entendre a la gent que va a la mà quin tipus de comportament ha de tenir. Això és un tema que mos preocupa molt, el tema dels comportaments incívics. Les dades respecte a la temporada, pues això és una cosa que, per desgràcia, en aquests moments encara no podem facilitar perquè no els tenim. El que sí que te puc dir és que nosaltres, i en coherència amb el que comentaven de dades, ahir mateix vàrem tenir el darrer vol que fèiem a tot el litoral per fer un estudi de lo que és les àrees costeres, el nivell d'ocupació que tenen. I estan fent un estudi respecte a això per poder tenir, ja és el segon any, per poder tenir un índex el més aproximat possible a lo que és la realitat de l'ocupació que hi ha en quant a fondeig del nostre litoral. Però dades concretes de la temporada com ha anat, pues realment en aquests moments no, encara no els tenim.
1: Bé, sí, com sigui, és vera que a tots mos agradaria, Gabriel, una mà o un mà de respecte sense desbarat ni desastres, com dèiem, amb un bon comportament i sense actes incívics. No? D'aquí que FanMed, aquesta associació o federació d'associacions i activitats nàutiques, demani aquesta protecció, més protecció més enllà de la línia de la costa o de la Serra de Tramuntana. Gabriel, moltes gràcies i tant de bo la propera vegada que parlem, ja puc dir allò de que la serra i el seu litoral estan més que protegits. Gràcies.
0: Segurament, esperem que sigui així. Jo, més que protegits, jo diria protegits. És a dir, perquè jo crec que han de tenir en compte els tres factors, la part econòmica, ambiental i la part social. És a dir, anem a veure si trobem una figura de protecció que sigui bona.
1: Equilibri, en qualsevol cas. Moltes gràcies, Gabriel. Bon dia, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: El dia Mallorca. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a migdia, El dia Mallorca, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
6: Seguim aquí, en directe. Són les 12 i 24. No sé si teniu una mica de gana, si ja heu fet una mica de bereneta o si esperau que siga ben migdia per fer un bon dinar. Si aconsegui, ja sabeu que fins a la una vos acompanyam aquí al dia Mallorca. I ara, a la nostra radiografia mallorquina, volen saber quin futur li espera al sector lleter, després sobretot de la desaparició de Gama. Un total de 9 vaqueries s'han quedat amb els animals, però sense saber ben bé què fer amb la llet que produeixen, perquè ho han de recordar. A les vaques les han de munyir cada dia, tots els dies de la setmana. Si no, podrien tenir greus problemes de salut. Alguns aposten per fer formatge, altres per elaborar diferents productes lactis com el kèfir, com vos vàrem contar la setmana passada. I d'altres, fins i tot, parlen de dur la llet a la península. Avui volen parlar, idò, d'aquesta qüestió i ho volen fer amb una empresa que està al bessó d'aquesta qüestió. Al capdavant, en Pedro Montroig, gerent de formatges Grimal. Bon dia, com estàs, Pedro?
7: Bon dia, molt bé, com va tot?
6: Les vaques han de ser munyides, sí o sí, cada dia. I ara mateix estàu gestionant de més 5 milions de litres anuals que vos arriben de 7 de les 9 vaqueries que queden a l'illa. Què en feis? El vostre formatge va bé per produir-lo, però no sé si és un gra massa. Contau-mos.
7: Bé, efectivament, és el que comentaves. Nosaltres ara rebem la llet de 7 vaqueries aquestes que queden i principalment el que fem és formatge. També fem derivats com puguin ser brossat o cella formatjada, però el gruix del que fa Grimalt avui en dia és el formatge, però, com també comentava abans, hem d'enviar una part d'aquesta llet crua, llet que surt directament de la vaca cap a València, cap a un soci comercial que tenim, perquè per no se consumeix tot el formatge que s'hauria de consumir, diguem, no?, per poder anar a sortir de la llet.
6: Pedro, i no sé si ho saps, o si mos ho vols dir, però i les altres vaqueries que fan? Què fan en la llet, en la seva llet? No sé si la poden col·locar, per dir-ho d'alguna manera, o què fan amb ella?
7: Bé, les altres vaqueries el que fan és tenen la seva pròpia producció. Ells fan formatge, fins a bon temps que entès, principalment, però també estan començant a fer llet fresca de vaca, que és algo que nosaltres també estem de quasi quasi últimament desatats per poder-la fer, evidentment, un volum un poc més gros que ells. I tots intentant fer feina en el que tenim i el que ens ha tocat en la situació que ens han deixat.
6: Equilibrismes, no?, per dir-ho d'alguna manera, Pedro, que és una mica la qüestió. Però bé, tornem a vosaltres, que te volia fer aquesta pregunta per si sabies si ells tenien més problemes o complicacions a l'hora de que fent la llet. Però bé, dius que la demanda actual de producte lacti mallorquí no és suficient per absorbir tota la producció i que per això una part de la llet la duis a València, en aquest cas. I allà, què fan amb aquesta llet mallorquina? L'envasen? Fan altres formatges? Què fan?
7: Fins a bon temps que entès, quasi tot, per no dir tot, te la fan per fer formatge.
6: Un formatge produït des d'allà, amb llet, en aquest cas, mallorquina. I si la demanda actual no vos permet augmentar la producció, vols dir que haurien de comprar més formatge mallorquí, per exemple?
7: Home, estaria bé, la veritat.
6: No, aquí sempre fem apologia de producte local. Així que aquí tens el teu micròfon per demanar a la gent que consumeixi producte d'aquí.
7: Sí, realment crec que és algo que no costa tant, és mirar la procedència dels aliments. I jo xerro en representació del sector lleter, però és algo que sé que passa en general a tot el sector primari. Al final queda molt poquet de sector primari a l'illa, És molt car, jo crec que la gent no és conscient, és molt car l'insularitat i dues coses de península, ja no xar de productes finals, sinó de pinços per animals, de productes agrícoles, i en el final crec que és important que atesorem la poca indústria de transformació i es pot ser tot primer que mos quedi silla, perquè si no crec que en el futur ho notarem i molt.
6: Clar, Pedro, llavors passa com en tot, no? Per exemple, en el nostre barri, en el nostre poble, tanca un cafè, un forn, un comerç de tota sa vida, i tanca i mos sap greu, mos fa pena i mos penedim per ventura de no averinar més, de comprar més, i per ventura allà hi obriran una cadena, una franquícia o, que sé jo, qualsevol cosa que faci que se vagi perdent l'essència dels nostres pobles, no? Aquests dies, llegint el diari, podem veure, no?, que tanquen bars, que tanquen fons, que tanquen això, comerços emblemàtics i de tota sa vida, perquè ja siga que no tenen relleu generacional o ja siga perquè les grans superfícies o fins i tot internet han fet que perdin clients. Davant d'això, què podem fer nosaltres i què podeu fer vosaltres?
7: Bé, primer és el que comentes. En el final ho vivim més amb els comerços locals que hi ha de vora nostra perquè passen cada dia per davant, però no veiem en els ganaders o en els agricultors que estan enmig del camp, que igual no els arrossen tant perquè no hi passen per davant cada dia, però fan també la mateixa feina al doble i també han d'anar tancant. Què podem fer des de la nostra banda? Bueno, pues intentar apoyar el producte local, en el nostre cas és formatge, però tots els sectors ja són molt d'apoyar el nostre, que hi ha gent que fa molta feina i estima el que fa, i me consta perquè xerrant també amb altres sectors. I nosaltres, per la part de Grimalt, pues és donar sortida de la llet dels nostres ganaders. Ara fem formatge, però també entenen que igual no a tothom li agrada formatge, per això estem fent feina en treure llet fresca i no descartem en un futur tenir altres derivats làctics perquè la gent pugui consumir pues, una varietat de productes làctics, tenir un sector lleter bo a Silla, com fa ja un parell mallorquí d'anys, i poder, pues, bueno, atesorar un poquet aquest sector que és tan guapo i que cada any se va perdent un poquet, perquè, bueno, per qüestions diverses, com comentaves, també passa que hi ha molta gent que no hereda aquest tipus de negocis perquè, bueno, perquè hi ha coses més atractives avui en dia, però per la nostra part, pues, això, fer feina amb el formatge, en llet i amb altres productes derivats, i per la part del consumidor, pues, triar, si és possible, el producte local antes que el producte de fora.
6: Asseguts no vos heu quedat, de fet ara vos heu associat, Pedro, amb Son Carbó. Qui són els de Son Carbó i què suposarà aquesta aliança que heu fet?
7: Bé, Son Carbó és la ganaderia més gran de Silla i el que suposa aquesta aliança és format en aquest cas, però llet per molts anys. En el final, ells varen quedar tirats pel tancament de gama, juntament amb l'explotació ganadera de Sant Bernat, que també l'hem acollida. I al final ells poden tenir la seguretat que seguiran fent llet per molts anys i nosaltres sabem que tindrem llet per apoyar aquest projecte d'expansió que volen fer i tindrem llet però, bueno, pues, per poder fer altres derivats làctics i per poder tirar endavant d'aquesta indústria. I si tot va bé i estabilitzem el sector, que ara mateix la realitat és que és un poc inestable i un poc incert el futur, però si ho aconseguim estabilitzar, que estic segur que sí, pues, també que ganaders se poden sentir valents per fer inversions i fer encara més llet i poder recuperar un sector que, bé, que està per avall, però no té per què seguir anant per avall, ens ajuda un poquet de tothom.
6: Pagesos i ramaners valents, i de fet voleu ampliar les instal·lacions i diversificar els productes que feis, no? Per exemple, llet fresca. Llet fresca, que això un temps, els temps de ma mare, per exemple, era com una cosa molt, molt comú, no? Que la gent tenia la llet fresca cada dia, ara ja és una cosa molt diferent. Diuen que se pot congelar, Pedro.
7: Home, per poder pot congelar qualsevol cosa. I jo entenc que antigament se feia perquè no hi havia més remei. Ara, avui en dia, jo personalment recomanaria anar-lo a comprar més sovint, que la llet fresca pues, té una cosa més curta. En el final, se pot congelar? Sí. Però no és el mateix congelar la llet a un laboratori o a una fàbrica especialitzada en congelacions que congelar la nostra. En el final, el que pot passar és que se mos pot triar. En el final, el greix no té la mateixa densitat que la part aquosa, no? Que és líquid, i mos pot passar que s'ha de congelar-la, se congelen en temps diferents per les seves densitats i se tria. És dolent? No, però ja no serà exactament la mateixa llet després d'haver-la congelat, que congelada serà igual de bona, però no és el mateix producte. Per
6: òbviament.
7: Tant, se pot congelar? Sí. Jo, personalment, recomano comprar-ne dos pics en vez de congelar-la.
6: Tenim maneres, no?, de poder tenir la llet fresca d'una altra manera, sigui com sigui. Mos contaves també que voleu fer altres derivats làctics, no? Hem parlat de brossat, els formatges d'esquèfir, i no sé si se pot fer qualque altra cosa. Heu pensat, li heu donat voltes, o no sé, que creus que podríeu fer més?
7: Sí, realment, és una cosa que s'està plantejant, i no estem parlant de l'any que ve ni xient, perquè això d'ho feina i d'ho tens, però en Celler se poden fer una virgarita coses. Poden fer nata, poden fer mantequilla, poden fer... A dia d'avui no és viable fer llet embotellada com feia gama, però si anéssim en vant i féssim més llet a Silles Ganadets, se podria fer llet lacte, se podria fer un obrador nostre propi i fer tartes de formatge, arròs en llet... Vull dir, la llet, en final, és un producte primari amb el que se poden fer infinitat de coses.
6: Infinitat de coses, com, per exemple, aquella cosa tan nostra, i que ara no és tan nostra, que és la cacao, feta a Mallorca.
7: Efectivament.
6: La marca ara és de Damm. Veus possible tornar a fer la cacao a casa nostra en llet mallorquina?
7: Sí i no. Veig possible, de fet és algo que jo personalment tinc moltes ganes, perquè jo era un gran consumidor de cacao, tornar a fer un batut de xocolata. Ara, digue-li la cacao, no ho sé. La cacao és una marca privada, ara és de Damm, i això és un tema en el que no convé entrar-hi. Però un batut de xocolata estic segur que tard o prest el recuperarem i es tornarà a ser nostre.
6: Escolta, tindran el nom, si volen, però per ventura no tindran el gust i l'essència, que la tenim aquí.
7: Efectivament.
6: No?
7: Efectivament. És el nostre
6: cavall guanyador, supòs.
7: Exacte. És el que ens hem creat tots els que hem pres la cacao des de petits, i això és nostre, i això sí que no ens ho poden llevar.
6: Això no ens ho poden
7: llevar. Li podran canviar nom, però això és nostre.
6: Clar, en el final, supòs que un qui és d'una altra banda pensarà que el batut de xocolata que pren allà és molt més bo, però en el final és una qüestió, no?, d'una identitat, no?, que hem tingut tots des de molt petits. I per molt que te vulguen enganar, tothom sap destriar d'un lacao d'una altra cosa.
7: Efectivament. Jo ho he viscut. Jo he estat un parell d'anys estudiant a Madrid i els primers pics anaves a una cafeteria i demanaves un lacao i així no sabia de què em parlaves. I efectivament, és que el lacao ja no estem xerrant de gust, ja no és si és més bo o més dolent. És un sentiment, és algo que és molt nostre i és que ho sabem triar tot d'una. És que mos hem criat amb això, ho sabem triar, i estic segur que ho sabrem tornar a reconèixer en un futur quan facem el nostre batut un altre pic.
6: I tant que sí, segur que per ventura d'aquí prest o d'aquí més tard tornarem a poder parlar del nostre propi batut. Parlem d'història, Pedro, ets un tio jove, això se nota en sabou, perquè no tenim aquí davant, però se te nota en sabou, però també podem parlar d'història en tu, perquè de ben segur no només per la feina que tens, sinó per l'entorn en el que te mous en pots parlar. Com així hem passat a Mallorca de més d'un centenar de granges a només 9? Què ha passat o què va passar i quan va passar? Quan va ser el principi, no vull dir del final, sinó d'aquesta nova història que tenim ara pel que fa a les vaqueries?
7: Home, una data exacta no te la sabria donar, però en el final la globalització i la Unió Europea i totes aquestes coses tenen coses molt bones, però després també tenen dobles efectes. En el final, quan més obres un mercat, més competència hi ha gent que, per lo que sigui, el aconsegueix fer més barat o li basta amb menys marge i has de competir amb molta gent que antes no competies. Això és una part de l'iceberg, no? Però el principal és el que comentava un poquet antes. Cada pic hi ha el sector primari que és menys atractiu per ser gent jove. Cada pic s'estima més, com puc entendre, anar a fer feina amb intel·ligència artificial, amb finances o el que sigui, i cada pic hi ha menys valents que volen fer feina al camp. Què passa? Que moltes ganaderies han de tancar no per un tema de viabilitat, sinó perquè no hi ha ningú que se n'encarregui. I això és una cosa que passa, i passa en molts sectors. I això és el principal problema que tenim.
6: I tornem, si t'assembla, en el començament, perquè ara parlaves de la feina que se fa cada dia a les vaques, en el principi les han de munyir cada dia, no? Conta-mos una miqueta quin és el vostre dia a dia, com ho feis, com és la teva feina i, sobretot, com vos ho feis perquè les vaques estiguin bé.
7: Nosaltres, en el final, des de Grimalt, no tenim ganaderia pròpia, però estem en contacte amb les ganaderies, les que mos duen la llet, i feina de cada dia. Hi ha algunes que són un poc més modernes, hi ha algunes que són un poc més de l'antiga escola, però cada dia s'ha de munyir i no és una ciència exacta. Nosaltres, des de Grimalt, fem els comptes intentant ser més o manco quina llet mos arribarà, però mai ho saps, sempre hi ha sorpreses. Igual esperes 10 mil·litros i en venen 15 com en venen 7. Sobretot en l'estiu, que en la calor se fa que fan menys calor i anem en van, però nosaltres hem d'agafar tota la llet, evidentment no se'n pot tirar, no se'n pot fer malbé d'aquest producte tan bo que fem aquí a Silla. Això, és que no, la gent al final veu el formatge a l'estanteria, no s'imagina la feina que du, sobretot de càlcul i d'ajustar, i qual que han de córrer perquè pugui sortir, que tothom pugui seguir avant i que tot vagi bé.
6: I segurament...
7: Però bueno, ho fem de molt bon gust, eh?
6: I segurament no pensàvem en una altra cosa, perquè ara parlàvem de la llet i de que les vaques han d'estar munyides cada dia, perquè si no poden tenir problemes de salut.
7: Exacte.
6: Com més vaqueries perdem, més paisatge perdem en el final també, no?
7: Bueno, exacte. Això és algo que antes de Campos, just ara som a Campos, a Son Carbó, i antes tu de camí per aquí veies moltes vaques. Ara no en veus. Ara ja és algo que s'ha perdut i bueno, és algo que hem d'aprendre a viure, perquè si no donen suport en aquests ja quatre comtats valents que mos queden, és algo que mos hem de basar. Cada pic hi haurà més bloc de pisos i menys camp i menys hort i menys animals.
6: Abans jo te deia que només per sentir-te la veu ja sabem, l'oient pot saber que ets un tio jove, una persona jove, i clar, aprofitaré per demanar-te per què una persona jove, segurament és una pregunta absurda, perquè per què no, però per què una persona jove decideix ficar-se dins d'aquest món, no tenir clar que se vol dedicar a les vaques, a la llet, a les formatges, i tirar endavant malgrat hi hagi tots aquests problemes que coneixem ara mateix.
7: Pues no ho sé ni jo, la veritat.
6: Jo, aquesta no me l'esperava, Pedro.
7: Sí, fa 6 mesos que estic en el càrrec i fa 7 mesos jo vivia a Madrid, era financer, feia feina amb els bancs, amb tecnologies noves de pagaments i tot això. I res, per contacte que tinc amb Son Carbó i amb altres vaqueries, se va comentar això. I jo, pues, feia 8 anys que estava fora de l'illa, però jo crec que és un sentiment que compartim tots els mallorquins. Sortim de Mallorca, però Mallorca no surt de nosaltres. I no ho vaig pensar. Era el moment. Considerava que tampoc hi havia molta més gent fent cua per posar-s'hi per ajudar, que és veritat que també no és algo que s'hagués comptat tant fins que va passar tot. Però bueno, vaig veure l'oportunitat, no vaig poder dir que no, perquè que nostre és que nostre, i si no lluitant nosaltres per salvar-ho, qui ho farà? I aquí estem ara, en el camp, amb vaques i fent formatge.
6: Ostres, Pedro, la veritat és que no m'esperava aquesta resposta per res del món. Una persona que se'n va estudiar finances i que torna a Mallorca per salvar el que és un poquet de tots, un poquet nostre de tots.
7: Exacte.
6: I se fica dins aquest trull precisament per això, perquè té clar que la supervivència passa per nosaltres, no? Perquè si no, no ho farà un altre per ajudar a que les vaques puguin seguir pasturant i seguir donant llet per fer formatge o per fer qualsevol cosa.
7: Exacte, és un poble que comentaves antes també, que bueno, passant per davant la cafeteria, que antes era una cafeteria local i ara ha tancat, hi ha una cadena grossa i pensàvem, ja, i me sap greu i tal. Pues, en el final, tots poden fer alguna cosa des de la nostra posició i el que poden fer ho hem de fer, i d'aquí també faig un creiment que amb un poc que posen tots, amb un pot de gra d'arena, és molt bo de fer salvar la nostra entre tots.
6: I doncs ens quedem amb aquest missatge, Pedro. Amb una miqueta que posen tots de la nostra part, podem fer això, que Mallorca continuï sent el que coneixem i el que estimam. Moltíssimes gràcies i fins una altra, Pedro.
7: A vosaltres.
6: Una besada.
7: Adéu. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.

0: 12:45, seguim en directe. Això és el dia Mallorca. Hem parlat de protecció del litoral, hem parlat del sector lleter, però vos he de contar que aquest de setmana s'ha celebrat a Las Vegas l'edició número 62 del Gran Campionat Mundial de Fisioculturisme, l'Olimpia. De cada categoria hi ha hagut guanyadors, campions a nivell mundial, essent en Nick Walker el màxim exponent en la categoria de Mister Olympia. Però de tot això en volen parlar amb qui més en sap, que és en Xavi Canyelles.
1: Sí, sí. Bon dia. M'encanta que t'hagis pensat en aquest tema tan important i tan interessant.
0: Importantíssim, allà, van bots.
1: Tothom en parla, vull dir, vas pel carrer i tothom xerra de l'Olympia, del Mister Olympia, del Nick Walker, com s'ha presentat en guany, de les grans categories, fins i tot de la categoria bikini, de la categoria clàssic, fitness, que vol recuperar aquelles formes de l'època daurada d'en Arnold Schwarzenegger, del Luferino.
0: D'aquí, d'aquí?
1: D'Arnold Schwarzenegger, aquell austríac. Però, clar, guanyava perquè era molt amic de los hermanos Weider. I realment no havia de guanyar ell, havia de guanyar l'altre, però bé, és igual, tot que... És una passada, eh? Tu ho has seguit aquest cap de setmana?
0: Una mica, no tan conto,
1: sí?
0: No tan conto, però sí, sí, sí.
1: Una
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Polèmica, les xarxes socials plenes de fotos, una passada, perquè als Estats Units, no és com aquí, vull dir, als Estats Units, això de culturisme, és com aquí és futbol, o més. Una gentada de milers de persones mirant aquells cossos per això croissants lluents.
0: Croissants que brillen.
1: Sí, que brillen. Tu has vist fotos, has vist imatges.
0: Tant,
1: però
0: d'ara
1: d'un guany.
0: Sí, sí, clar.
1: Ús, una cosa grossa.
0: Croissants d'aquests que se posen així brillantor.
1: Sí, pareixen de xocolata.
0: Xocolata. Sí, perquè a més se com estan morenats, han pres el sol.
1: No, no, s'embatumen.
0: S'embatumen, també.
1: Sí, de fet, quan vas...
0: No és natural.
1: No, no.
0: Taboletes,
1: sí,
0: a vegades se passen taboletes.
1: Primer ben depilats i després ben embatumats. I embatumen amb uns rodillos així i fan sol una passada, eh? I amb unes tabaioles. Jo és que estic molt animat amb aquest tema, massa greu. No, no ho pareix, perquè no, però sí.
0: Ni ho diria, ni ho diria. Però és que això, a Mallorca, digues... un dels Olímpia, concretament sí. En Sergio Oliva... Es que va campió...
1: En Sergio Oliva, va ser un Mister Olympia, va guanyar en Schwarzenegger, eh?
0: Fins a
1: alerta,
0: tu. I
1: era
0: qui va conèixer en aquest? Oh. Què va conèixer?
1: Va venir a Mallorca, no sé quin any era, en els anys 70, tot això. I tu saps que tenim aquí un personatge, una persona que aprecia molt, que ha conegut a tot Cristo! A tot Cristo! Tothom li diu que faci un llibre, per favor, de les seves memòries, perquè té fotos amb tothom!
0: Quan era... diguis qui és, tothom dirà, clar...
1: Era amic de Nassara Montiel, era amic de...
0: De tothom.
1: José Luis Ardura, per
0: José favor. Luis nostre, una pesada des d'aquí, no, José Luis?
1: Clar
0: José Luis,
1: sí.
0: Bon dia.
2: Hola, ¿cómo estás? Kiki. Pues, efectivamente, no sé si te acuerdas, agrega aquellos años, yo era Relaciones Públicas, yo estaba con Sara Montiel los domingos haciendo una paella con Pepe Tous y después íbamos a Titos. Entonces, resulta que fuimos a buscar a Sergio Oliva. Y yo decía, ¿pero quién es ese? Y lo fuimos a buscar al aeropuerto con Pepe Tous y con un taxi. Y vimos a Sergio Oliva, que era un tío enorme, era muy grande. Era moreno, era cubano. Entonces, claro, nos hicimos unas fotografías. No sé si veis en mi Facebook, aquí tengo fotografías. Y tengo una foto de él posando en la postura del hombre bíceps, que está dedicada.
0: Dedicadíssima. Saps, hi ha una frase teva que m'encanta. Quan dius allò de com desgastes coses s'aigua...
2: Com desgasta, por favor, com desgasta el cuerpo... ¿Cómo es que no lo digo?
0: Tu dius, com desgasta los cuerpos del agua.
2: Los cuerpos del agua.
0: No, como...
2: Exacto, como desgasta... ¿Cómo desgasta? Veo que me sigues.
0: Sí, y tan, que te segues.
2: Bueno, he estado un poco enfermo estos días, pero estoy
0: estás
2: mejor,
0: millor,
2: estoy
0: pero...
2: recuperado.
0: Claro, te voy bien, te voy bien.
2: Y paseo por la calle.
0: Cuida't.
2: Pues, es una cosa. Y a mí me hace mucha ilusión venir aquí porque hacía tiempo que no venía.
0: Y de José Luis, muchas gracias por haber
2: venido,
0: porque te añoraban. Pero aparte
2: claro.
0: De entrenamiento, una vida dedicada exclusivamente en esta disciplina, en dedicar ya també ús d'anabolitzants, de suplements. És molt important fer una bona dieta, perquè si no hi ha una bona dieta ja pot fer de musculites de croissant.
1: Exacte.
0: Que no anirà bé,
1: no,
0: sa cosa.
1: No, n'hi ha una bona dieta, nutrició, proteïnes a tope i tot
0: i
1: això.
0: I per això avui que venien a Fanny li
1: ah,
0: han
1: sí?
0: Dit, torna a entrar perquè mos donis quatre consells.
1: L'he trobat de fora i he dit, torna que et deixarà d'això.
0: Quins consells, Fanny, mos pots donar perquè no ho és tot un anabolitzant?
3: Clar, lo que he de tenir en compte és lo que jo sempre dic, que han de tenir en compte que una dieta saludable no fa falta dieta arribant a aquests extrems, però si anaven al gimnàs necessitaven proteïna. I proteïna, per exemple, com a bon suplement, jo sempre recomano els aminoàcids essencials, que són valina, leucina i isoleucina, perquè són els ladrillos de la nostra musculatura. I llavors...
0: Però quant de grams de cada cosa?
3: No, això ja venen unes càpsules. Sempre veureu uns números, que són 5-1-1 o 5-2-2, que són els graus de valina, leucina i isoleucina. De tota manera, hem de tenir en compte que una dieta saludable, completa, no li fa falta el que són aquests, precisament aquests suplements. Si mengem peix, si mengem carn, o també proteïna d'origen de llegums, és molt interessant, formatge que no sigui massa curat, és la proteïna. I per la gent vegana és interessant també el llegum, el cuscús, el mus, o totes aquestes coses que se'n mengen, és molt interessant. I tot això, i molta d'aigua, sobretot molta d'aigua.
0: Molta hidratació, clar. Després clar. José Luis diu que l'aigua desgasta. Bé, no sé com ho hem de clar, fer, això.
3: L'aigua desgasta, però molta d'aigua sobretot sempre.
0: Tu t'hidrates molt, Fanny?
3: Sempre mos hem d'hidratar. Sempre, sempre una botella d'aigua. A més, ens ha d'anar més perquè perdem el sentit de cessat i necessitem hidratar-nos, clar.
0: Mos oblidam de beure.
3: I en el gimnàs, que suant, que perdem també aminoàcids, no, minerals, i també algun suplement vitamínic.
0: Escolta, ara que xerres de gimnasos, ara n'hi ha arreu de
3: sí,
0: gimnasos.
3: Sí, n'hi ha per tot, n'hi ha per tot. L'altre dia de vora la clínica em van obrir un. I jo vaig dir, però, a mi, per favor, mos hem tornat locos, A més, avui en dia, gimnasos són com a... Mira, els bancs, els gimnasos i les benzineres són el mateix. Tots són stores.
0: N'hi ha per tot, n'hi ha per tot.
3: Bé, me'n vaig quedar a gravar fraticalenta.
0: Ah, Dios, Fanny, adéu. Però jo li anava a dir que a Mallorca no hi ha hagut sempre gimnasos com
1: no,
0: ara.
1: No, no n'hi havia.
0: Perquè jo què sé, en els anys 60 o 70, pensa tu.
1: Ni jo quan vaig començar en el gimnàs Simón aquí en el carrer Noret d'Una, eren quatre locos.
0: Qui jugava a futbol, en el camp de futbol, i poca cosa més.
1: I aeròbic i per avall.
0: I clar, qui volia fer boxa, per exemple, a Mallorca...
1: Sí, això
0: s'ho va posar de moda. En aquella època,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. Fins, sí,
0: i
1: sí.
0: Us recordo també molt bé sí. La Montbernat de Can Pixatort.
1: Sí, sempre
0: més.
1: Arriba aquí. Jo he de dir que el primer gimnàs que hi va a Pablo va ser el gimnàsio Petrus.
0: Petrus? I on era això?
1: Això estava, ja no sé què s'he de dir, però treballo, jo, les monges, allà, a General Riera, per allà.
0: Per ses... Carmelitat descalces, per allà.
1: Ei, és la qüestió, el gimnàs Petrus, no hi havia res. Hi havia rodes de tren, que eren com a peses. Saps?
0: Rodes de carro, ho havia sentit, però rodes de tren...
1: Sí, rodes de tren de ferro, per entrenar. Avui en dia li diuen les mancuernes.
0: Sí.
1: La qüestió que hi va haver una cosa amb el més fort del món, que era el Samson Mallorquí. No sé si has vist un llibre sobre aquest home. I era molt fort. I anava a la plaça de Taros a veure-lo. I agafava a mos un cada braç.
0: I se'ls alçava?
1: I les alçava.
0: No ho sé, ja, en això.
1: Alçava.
0: Sí que tenia força, no?
1: I estiraven els cabells. I no hi havia suplementos com ara. Havien de menjar molta carn. Saps?
0: No sé si molta carn és suficient per tenir aquesta forçada.
1: Sí, però era genètic.
0: Ah, genètic.
1: I molta força.
0: I per això li donen Sanson.
1: Sí, no tens el llibre.
0: No el tenc.
1: Jo t'ho...
0: Haguéssiu pogut tu?
1: El Sanson Mallorquí, era mi meu, jo vaig acompanyar. I allà la fia, que no sé si és tan forta, i vam fer un documental a Cipetres.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: a veure. M'ho vaig perdre, idò.
1: No, ja ets set de Porreres, tu.
0: No, ja sóc de Souva.
1: No, ja ets de Porreres.
0: No, de Porreres, no.
1: Tu no ets de Margalida.
0: De Margalida? Quina, Grimalt?
1: Sí, tu no ets de Margalida.
0: No, jo no sóc de Margalida Grimalt. Un moment, la Montbernat, vos podeu centrar. Som la Joana Maroto.
1: Joana Maroto, sí, jo te sento de matins.
0: Exacte.
1: I t'hora baixes, també.
0: I ara avui no, en Jaume, que és de vacances.
1: Noguera.
0: Noguera no és.
1: Noguera de la televisió de Baleares.
0: Sí.
1: Bé, i no, això ho ja. I jo al gimnàs no n'he fet mai. Dolent fer gimnàs.
0: O fer clots. Segurament heu fet qualque clot.
1: Heu fet clots. I heu fet carangoles per ratllar. I heu fet molta feina.
0: Perquè, clar, ara tothom per ahir que ha anat a anar gimnàs i que ha fet un clot de figuera, però anar a fer un clot de figuera i fer una bona gimnàsia.
2: O fer herba. Que facin fer bing.
0: De fet, ara no rac, l'he vist que passa a xarxes socials.
2: No rac.
0: Antonio Rac, aquell lot de campanelet.
2: És abogat.
0: Ara... No, no és abogat. Influencer. Que ara també surt per si ve tres.
2: No sé què és això.
0: Ai, de bé.
2: No rac.
0: Diu ell...
2: És fiscal o rac.
0: No, aquest no, aquest no. Antonio Rac. Que surt per la tele i fa com un campionat de... un aerox, però, fent això, clots. Entrenant-se, pescant.
2: Sí, fer-ho.
0: A fer-ho. Això sí que fa músculs.
2: Tanta pastelleria, tanta gimnàs i tanta cosa.
0: Ui, però ja torna com sempre a l'Aureta, Xavi, que torna a fer gimnasi. No, Margalida no, són la Joana. Tan boat, aquest home.
2: De Joana, de Souba.
0: De Souba.
2: Jo tinc camí de Souba.
0: Ah, sí, qui coneixeu?
2: Molta gent.
0: Sí, molta.
2: Però ja són morts. I l'escala de Souba té fòssiles.
0: Fòssiles?
2: Sí, t'esclos. Molts, tu mireu, tu seu, a les cales de fòssiles.
0: Fòssiles?
2: Sí. Fòssiles, tu seu, ja hi pots mirar.
0: Man, jo havia sentit a dir que per davall hi havia com...
2: No, tu mires les rajoles i tenen fòssiles.
0: D'animals, però.
2: Sí, de quan era la mà.
0: De quan era la però de catxarrau?
2: Tu saps que ho hi veuràs.
0: No sé, ara m'he quedat una mica estorada, però ja deia que havia vengut una Laura... Dios, Bernat... Que clar, és que ara mos ocupa tota la secció. Però jo de... Que havia vengut una Laureta o no havia vengut?
1: Ha vengut per aquí. Espera, que no sap obrir la porta, perquè va un poc a l'enrevés aquí.
4: Hola, what's up?
0: Ara, la Laureta fa gimnàs o no? Va al gimnàs.
4: Jo té a l'escola, té gimnasi i després té una activitat extraescolar que...
0: Una o moltes?
4: No, de gimnàs de bàsquet.
0: Bàsquet.
4: I després, a casa nostra, el meu papà va posar una barra per fer dominades.
0: Dominades que fan fer, que teva. Ostres.
4: Però només en faig mitja perquè són petites.
0: És que les dominades són complicades.
4: Sí, i perquè jo vull ser molt forta com la meva mascota.
0: Com? Qui ten de mascota, tu?
4: La meva mascota és un dinosaurio.
0: Anna,
4: a veure... Tu ho sabies, tu?
0: No, jo no ho sabia.
4: A Souba n'hi ha.
0: No, a Souba no n'hi ha. Però i que nom és teu dinosaure?
4: Tira.
0: Tira?
4: Sí, tira, perquè és de tiranosaurus ets. I dic, tira cap aquí, tira cap aquí, amb una cadena.
0: No deus haver vengut amb ell, perquè a mi me fan por.
4: Sí, està aquí de fora.
0: I l'has deixat aparcat, o fermat.
4: Està aquí, ara, mira'l. El veus.
0: Hosti, fa una mica de por.
4: Digue-li hola.
0: És que no sé, me fa una mica de por.
4: Ara te saludarà.
0: Hola, tira. Mare meva.
4: Ja està, això és tot el que diu.
0: Això és tot el que diu. Bé, ja ha dit, no, és ja que estic en sospel drets. Vés alerta, mentirà, Laureta?
4: Sí.
0: Bé.
1: Bé, això t'ha agradat, no?
0: Mare meva, estic una mica estorada, que si a sou veia fòssils, que si no l'Aureta té un dinosaure. Ja no ho sabien, això.
1: Quantes coses que aprendries, eh?
0: Mare de Déu, sí, i de res, sí. La setmana que ve, cosa més?
1: La setmana que ve, un poquet més.
0: Xavi, moltíssimes gràcies. Vinga, per aquesta estona de dilluns. Tornaràs la setmana que ve?
1: Sí, després de l'entreno de pecho pierna.
0: I tot, t'esperam, i la resta, vos esperam puntuals a les 12 demà mateix, amb moltes més coses aquí, al Dia Mallorca, a IB3 Ràdios. Ràdios, gràcies, i fins demà, vos deixem...

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, començam el repàs de la informació amb la plana de successos. A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut a dos homes per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els presumptes autors van discutir i després es van agredir amb botelles rompudes i tisores.
2: Els fets van passar la setmana passada quan un agent fora de servei va veure un home sagnant i també demanant ajuda. En pocs moments varen localitzar també l'home amb el qual s'hauria barallat. Segons varen poder saber els agents, la discussió s'hauria originat per problemes de convivència en un local ocupat. Els agents varen detenir tots dos, ho varen fer per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i varen ser traslladats a Can Misses per la gravetat de les ferides. Ara els agents continuen investigant per esclarir la totalitat dels fets.
1: Mentrestant, a Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys també ha patit lesions en diferents parts del cos després d'una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut.
2: Aquesta vegada els fets van ocórrer a Sant Ferran, ho varen fer al voltant de les 3 i quart d'aquesta matinada. La víctima ha patit lesions al cos presumptament causades per una botella rompuda durant la baralla. El presumpte autor ja ha estat detingut i els agents continuen ara amb les diligències. Està previst que aquest home pugui passar a disposició del jutge demà mateix.
1: Canviant de qüestió, el 64% dels comerciants de Mallorca diu que veu més gent als carrers, però no nota que pugi les vendes. És la principal conclusió de l'enquesta de la patronal Pimeco sobre la campanya d'estiu, que reflecteix un comportament molt desigual en el sector. Un 39% del negoci s'ha estancat i un 26% ha patit davallades, mentre que només una quarta part ha aconseguit créixer.
2: La presidenta de l'entitat, Carolina Domingo, assenyala que el consumidor ara rumia molt més les compres i cerca un valor real. A més, l'estudi posa un canvi en el perfil del turista, que representa més de les tres quartes parts de la clientela per un de cada cinc comerços. Ara miren més el preu, diuen, gasten manco i planifiquen més les compres, tot i que creix també el seu interès per producte local.
3: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb, una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
1: D'altra banda, l'Audiència Nacional ha condemnat el govern balear a pagar més de 4 milions d'euros a l'Estat per l'IVA relacionat amb les obres de la desalinitzadora de Ciutadella. En concret, la sentència fixa la quantitat en 4 milions 28.000 euros més els interessos legals i les costes del procediment.
2: El Ministeri per a la Transició Ecològica havia avançat aquest dobbes a l'empresa Acciona Agua després que aquesta reclamàs l'IVA corresponent a les obres. Posteriorment, l'Estat va exigir aquesta quantitat a l'executiu autonòmic, a l'executiu de les Balears, en virtut del conveni entre les dues administracions. El govern sostenia que la reclamació s'havia presentat fora de termini. L'Audiència, però, rebutja aquest argument, considera que l'Estat podia reiterar el reclamació mentre persistís la falta de pagament.
1: I el delegat del govern espanyol de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit avui de tots els seus càrrecs i abandona definitivament la política. Ha comparegut fa uns minuts davant els mitjans de comunicació.
4: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sinó que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
1: És la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts, dilluns 28 de setembre. Bon dia. El Mallorca perd el primer partit de la temporada a Sant Moix en una hora baixa que surt pràcticament malament tot el que hi podia sortir. Amb Ivan López, el control tècnic, començant les postres d'avui amb l'anàlisi d'aquest Mallorca 0, Almeria 1, la primera gran decepció de l'era Luis García. Una decepció amb matisos, això sí, perquè tot just som a l'inici de la temporada. Jornada 7, però sí que ha estat una derrota important perquè ha estat contra el primer gran rival, el rival directe, que ha visitat Sant Moix, l'Almeria.
1: Barba al retar, pilota, que se l'escapa, pot marcar Almeria, gol! Gol de Miguel de la Fuente. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: L'únic gol del partit va ser aquest que sentiu, el de Miguel de la Fuente, el 34 de la primera part. Error d'Arnau Tenes, el porter del Mallorca, que va estar desafortunat i que amb aquest error va encaixar el primer gol que han marcat enguany a casa. Una hora baixa amb pocs detalls positius. Ara parlarem de la primera part, que sí que van veure una bona versió d'aquest equip. I una hora baixa amb bastants detalls negatius. A més d'aquesta derrota, dos jugadors varen abandonar el camp per lesió, Antonio Roca i Manu Morlanes. A part, també parlarem de l'estat de Sergi Darder, que necessita recuperar-se, i els seus minuts d'ahir són l'exemple del seu mal moment. El Mallorca, però, té tota la setmana per preparar el pròxim repte, el segon partit del seu particular turmalet. Diumenge l'equip juga ni més ni menys que contra el Girona a Montilivi. Tot d'un encetar amb tertúlia, amb Toni Fuster, amb David Gui, Tomàs Gibert, però abans repassam altres titulars que també ens ha deixat el cap de setmana. La primera federació, l'Eau d'Eivissa, és 11a la classificació després de la derrota de divendres contra el Saragossa. Va perdre per 0-2 de manera contundent. A la segona federació femenina, segona victòria del Balears aquesta temporada per 0-2 a Saragossa. Bon inici de les de Miqui Mallans, que no han perdut cap partit aquest inici. I a la segona federació masculina, aquesta jornada només ha guanyat el Poblense 1-0 al València Mestalla. Derrota de la Penya Esportiva 0-2 contra el Múrcia Imperial, derrota del Mallorca B 2-0 contra la Nucía i empat de l'Atlètic Balears 1-1 al camp del Cieza. A la classificació només el Mallorca B amb 5 punts es troba fora de la zona de descens. I a la prèvia de la Copa del Rei, el Sant Rafel va perdre el partit d'anada per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada es jugarà diumenge que ve a les 4 al camp del conjunt català. I en futbol sala, el Palma ja és líder, continua guanyant i golejant. Divendres va guanyar 2-7 a la pista del Xota. I en bàsquet, la primera jornada de primera FEB, que es va inaugurar amb derbi llenc, victòria del Palmer Bàsquet 95-94 al Figui Mallorca, i derrota del Bàsquet Menorca, també només d'un punt a Cantàbria, 69-68. Per cert, Elena Puello ha guanyat el primer títol ja amb el València Bàsquet, han estat campiones de la Supercopa, i aquesta setmana ja comença la Lliga, i precisament són el primer rival de l'Azul Marino. I acabem en ciclisme, perquè Enric Mas va abandonar la carrera 105 km de la meta, el campionat del món de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta. El campió del món va ser l'estadounidenc McNulty. Dissabte, a la prova femenina, Mavi Garcia va ser 26a, avui 40 de la guanyadora, Vollering. Una i vuit minuts.

0: Toni Fuster, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Mallorca perd el primer partit d'aquesta temporada a Son Moix, en una hora baixa, Toni, que ara en parlarem. Varen passar diferents coses, i tu m'ho comentaves avui a la redacció, un partit que hem d'analitzar per parts.
1: Jo crec que sí, no? Un primer temps accidentat per la lesió d'Antonio Roca i Manu Morlanes, i desencertat el Mallorca de cara a gol, amb una ocasió clara de Pablo Torre, que estavella una pilota al pal, abans una d'Antonio Roca, que la pilota fera el cor del porter, i la desgràcia que va patir Arnau Tenas en el segon temps, que no va poder blocar el llançament d'una falta d'embarba, i el refur acaba als peus de Miguel de la Fuente, que remata boca de canó, transformant el 0-1. Una segona part magra del Mallorca, no m'agradarà gens. Veure que va tenir una d'en Darder, que li va venir pràcticament la pilota de damunt, i també la rematada li va ferir el porter, quan el més fàcil era haver entrat dins la porteria, i una rematada d'en John Chetoya, en Donald,
0: sí.
1: De cap, i poco más. És a dir, Mallorca va faltar creativitat, va faltar combinar un poquet, Joel Dent, molt darrere, jugant, tocant, sí, pot tenir la possessió 100.000 vegades, però si no avances i no crees ocasions i no acabes fent gol, pot passar el que va passar. I és que l'Almeria, per jo ahir va demostrar ser millor equip o va saber jugar més bé que el Mallorca.
0: De tot això...
1: Anant al 0-1 a favor, per jo l'Almeria va ser, sobretot, segona part, en García Pimienta, que va guanyar un poquet la partida a Luis García Fernández, malgrat el Vera també, no? Es condicionant, com dic, que la primera part se te lesionen dos jugadors importants, que en aquells moments, vulguin o no, d'una manera o altra, te condiciona també a l'hora d'armar l'equip, no?
0: De tot això en parlarem ara en aquesta tertúlia, saludant també en els tertulians. David Gui, molt bon dia.
2: Bon dia i benvinguda.
0: Moltes gràcies.
2: Ja era hora de tenir una veu femenina i agradable, sí. De director del programa.
0: Bueno. Estic contenta de tornar a compartir. Perquè
1: Miqui ho senti. No ha arribat, sí. Miqui encara.
0: No ha arribat, per això ho dius. Ara se posarà aquí darrere una estona. Tomàs Gibert, bon dia.
3: Bon dia.
0: Havíem parlat divendres a la prèvia, sí, però avui ens retrobam.
3: Tenyora. Sí.
0: I jo a vosaltres,
2: femenina,
0: també.
2: Sí, agradable. No, no ronca.
0: No, també ets la veu femenina. Bé, idò, mos posarem les piles com si fos en Miqui Tous i mos començaré a coordinar aquesta tertúlia. Justament he hagut de debutar en aquesta tertúlia, arreu debutar amb una derrota. Ja avançava en Toni, que és veritat que és un partit per analitzar des de diferents punts de vista. Tomàs, començant per tu, poden salvar la primera part del Mallorca, més enllà de les lesions?
3: Poden salvar. Si són capaços de materialitzar les ocasions que tens en gol, sí, però és que ja són massa. És a dir, que és veritat que... Però no basta. Ha estat el primer equip important que ha vengut aquí a Son Moix i no vull dir que t'hagi superat. Ha superat en quant era el marcador, per moments ha estat molt tranquil, se va tirar un equip que se tira cap endarrere i pràcticament no va patir aquest tipus de pena, llevat de dues o tres jugades, que és normal d'un equip que juga a casa. Bueno, crec que a Mallorca li falten cosetes. Li falten cosetes a jugadors que se posin a to, que se posin millor, i sobretot han de saber en què juga. Jo encara exactament, ho comentàvem amb en David, no sé exactament en què vol jugar en Luis García. Crec que s'està limitant l'equip, i ho havia comentat en Toni, amb molt de passes horitzontals, sense profunditat, no hi ha moviments dels punters, dels estrens, i això dificulta moltíssim quan te ve un equip com de sa talla de la Maria. O millor te serveix i te basta per guanyar el Ceuta, per guanyar el Sabadell o dins la Real Societat, però el primer equip important que t'ha vengut t'ha tocat allà sobre.
1: I això que m'ha apostat per estrens, Serà que no n'han duit d'estrens, sí, sí, aquesta temporada?
0: David?
2: Jo crec que en aquesta alçada ja de descobrir que així no se puja a primera divisió. Crec que han de ser conscients, i el primer que ho ha de ser és l'equip tècnic i els mateixos jugadors. S'aficionar pot creure el que vulgui, perquè evidentment és lliure de fer-ho. Però jo és la veritat que ja li començo a veure les orelles i queda moltíssim en el lobo, però no perquè pot ser que no acabem pujant, perquè se pot produir,

0: jugadors, sincerament, que aporten
1: poc.
0: Sí,
1: Orres. Jo, el que me crida molt l'atenció, David, és que, i Toni, és que si escoltes la roda de premsa, que m'imagino que escoltaran qualque tros, jo, lluint.
0: Ja.
1: Sí, no entenc quin futbol vol ell o veiem el resta d'afició. És una cosa que vull entendre que potser vulgui donar la cara cap als jugadors i donar certa tranquil·litat.
2: Jo tingui aquesta sensació.
1: Vull que, si és aquí, te la comp, però si realment és el que ell pensa, crec que és un error i que ha anat malament.
2: I en roda de premsa, i ara en sentirem fragments, no? Per ser que he sentit fins ara, no fa gaire autocrítica, no? D'equip.
1: No, aposta.
2: Però s'aferra a les coses positives que em pot extreure i a l'esperança, no? Que ahir parlava, per exemple, de que una marató, ha dit 5 primers quilòmetres, 7 primers, no? Ara fent referència a aquestes jornades, no pots esprintar, perquè quan tu arribaràs a la 20, que no, en 20 quilòmetres no. M'ho va fer gràcia
0: et simil, és un bon simil, no? però jo li posaria que els que duim aquí tropecientos anys estem farts de símils. Perquè en símils han baixat a segona B, eh?
1: Sí.
0: I hem baixat de primera a segona no fa tant. En símils, amb optimisme i en situacions que són realment estrambòtiques. Jo vull fer-vos... Per posar un exemple, no? Aquí se xerrava de que no, mos hem de fer molt forts a casa. Antoni ho ha dit, l'entrenador crec que ho va fer públic. Si ara agafau i utilitzem un poc que ells... És a dir, nosaltres... ho exposam i l'aficionat no ho veu perquè el futbol no té memòria, però l'entrenador n'ha de tenir. Si tu agafes el partit d'ahir i agafes el partit del Sabadell, si no és perquè el Sabadell mos regala dos gols, passa exactament el mateix que ahir. Res. Res. I posa símil d'aquests dos partits que jugues a casa davant dos rivals que un se suposa que és molt bo i l'altre se suposa que és molt dolent. Però si tu analises el teu equip en aquests dos partits a casa teva, t'estàs donant compte que no produeix absolutament res perquè dos gols són regalats. Llavors, jo crec que aquí hi ha el problema, que l'entrenador, no sé, i ho vaig comentar també la setmana passada, perquè no veiem els entrenos, si realment veu marge de millora o no en aquest equip.
2: Però, David, i ara seguim parlant del partit, però vos he sentit aquesta setmana. La segona divisió no ha de ser no és més resultadista que no la primera.
1: Sí, totalment.
2: Amb la necessitat que té el Mallorca, no és per disculpar, jo són la primera que m'agrada veure bon futbol, però si se guanyen el Sabadell és vàlid jugui com jugui.
0: Totalment, no, però, i s'havia de guanyar per la Civil.
1: I si s'hagués guanyat ahir, també.
0: A Sant Sebastià s'havia de guanyar per la Civil o Criminal. Però, claro, nosaltres mos toca analitzar no el resultat.
2: No.
0: Perquè si mos toca analitzar el resultat, durant 2 minuts i mig.
1: Exacte.
0: I mos pot despatxar.
1: Exacte.
0: I l'entrenador no només analitza el resultat, analitza l'equip. I tu, si veus, insistes, la creació de futbol contra el Sabadell, que és un recent ascendit i que és un equip més feble, i la producció de futbol frente a l'Almeria, que és un rival, suposadament...
2: Directe per ascendir.
0: Com a entrenador, te'n dones compte que...
1: No, és que el que t'ha canviat són els resultats. Més o menys, quan ha seguit una línia, ha guanyat partits, però no ha tingut. Simplement és que ha variat el que és el resultat. En quant a veure que han de ser resultadistes, sí. Jo vull ser resultadista i pujar a primera divisió i no jugar res. Però és que no passarà això. No sempre guanyaràs. I quan no guanyes, pues també s'ha de ser crític en quant a la manera i la forma de jugar que té.
3: I quan el míster te diu allò de no mireu la classificació per salut mental, què penseu?
0: Que li afecta, evidentment. Sí. Que evidentment que li afecta.
3: Perquè sí, senyor Luis García, no? Sí que s'ha de mirar la classificació.
1: No? I tant.
3: S'ha de mirar.
2: Mallorca, et sisa,
3: I ara mateix el Mallorca,
2: amb 13 punts,
3: correcte.
2: Com és que té el Girona. I
3: l'Eibar en du de 8. I el Castelló
0: ha de jugar
3: avui
0: vespre.
3: I el Leganés en té 16.
0: Ho podria fer de nou. Per això dic que el partit de la setmana que ve, per jo, és absolutament fonamental. Perquè te pot enviar...
1: Però ja no tot sol el partit de la setmana que ve, és que també n'en quatre bous o quatre lliures, és a dir, també les Palmes i després tenen dues sortides, però és que te'n vas a Ibar i Leganés.
2: Sí, has perdut justament el primer, no?
1: El primer dels importants, ja l'has perdut i l'has perdut a casa.
0: I que el Girona, quan ve qui no fa la mateixa lectura quan tu estàs 3 punts per damunt d'ell, o estàs empatat? La lectura no és la mateixa, perquè sap que si guanya ja, fica un partit per al mig a un rival directe. I ja ha aconseguit superar un rival directe. No és el mateix la lectura amb l'empat i la victòria. Ara bé, és vera que a segona divisió pues, mira el Granada, que mos pareixia, mira tal... Però en el final no se produeix. Aquí, per jo, el problema és que, i ho ha dit en Tomàs Assini,

0: sí, crec que ho duim, diguem, fa setmanes, que també han reclamat, se pregunten a Luis García, a què pretén de jugar?
1: Quina usted? Proposta tens?
0: Quina proposta de futbol té? Mm. Perquè no la veiem.
2: Sentim precisament el míster Luis García en el postpartit d'ahir, després d'aquesta derrota contra l'Almeria.
3: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena. El equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial. Y una situación aislada y un detalle, pues se han puesto por delante, ¿no? Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final. Nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante. El árbitro, evidentemente, siempre quiere hacerlo lo mejor posible. Yo sí le he dicho que creo que el partido se le ha empezado a escapar un poco en esa primera tarjeta amarilla a Miguel, cuando era un partido totalmente disputado, de balones divididos, de intensidad, pero no estaba pasando absolutamente nada, y creo que a raíz de esa decisión pues todo ha sido más complicado para él. Bueno, lo de Roca es un tema muscular, con lo cual hasta que no haya pruebas no sabremos, y Manu ha sido un esguince de tobillo. La verdad que ha sido una pena las dos situaciones porque, repito, nos han condicionado mucho el resto del partido.
2: Crec que hauré de deixar micròfons oberts quan sentim estalls del míster, no. Perquè hi ha hagut, ara pels oients, no? Que els hi retransmetré.
4: Home, que, tant com el camino
2: que
4: a seguir.
2: Hi ha hagut dos moments, no?, quan t'ha dit primera part excelente, que en Tomàs
0: I què és
2: el
0: que m'hi ha seguit?
2: Tomàs ha fet una cara
0: I què és el que m'hi ha seguit?
2: En el que m'hi ha seguit totes s'han indignat.
0: Bueno, és que, bueno, al Manco tenim informació mèdica, no?
2: Sí,
0: de la lesió, cosa que no teníem per el tema de bé, xorrades. Jo crec que, a veure, no se pot ser tan benevolent. Tu pots ser benevolent si ets l'entrenador de l'Andorra, no? Perquè avui estàs a mitja taula, estàs per això cest, estàs bé. No?
1: És pel que jugues.
0: I, efectivament. I en el final és el que li exigeixes als jugadors. No? Aquesta, salvar la categoria, intentar estar per allà al mig. Però si realment aquest senyor ve amb una intenció, que és que aquest equip estigui entre top 3, amb un ascens directe que sigui la probabilitat més alta, no? Mm-hmm. I que té una plantilla de 20 i pico jugadors, com per tenir rotacions suficients per afrontar la categoria, i la dificultat d'aquests 42 partits, crec, des del meu punt de vista, que hauria de ser un poquet més generós a l'hora d'expressar-se, no? Generós significa que no fa falta que quedi ben tothom.
1: Jo el que vull saber si dins el vestidor avui ha fet la mateixa xarra,
0: clar,
1: mateix discurs. Qui els ho ha dit? Estic content perquè vau fer una bona primera part, que va ser excel·lent.
0: I que això és el camí.
1: I que aquest és el camí. Jo no ho crec, que serà avui.
4: L'entrenador d'Andorra, per exemple, li exigirà en el seu equip que, sobretot en els rivals directes que tindrà l'Andorra, de mitja taula segurament per avall, guanya. Això és el que li exigirà.
0: Bueno, claro.
4: I quan tingui una treballada contra ara mateix l'Albacete, que no ha guanyat cap partit, o el Cádiz, que no ha guanyat encara cap partit, no han guanyat cap partit encara, de set. Albacete té un punt. És a dir, però és igual, juguis amb el Ceuta, en rival directe, li exigiràs que guanyi, perquè quan perd hi haurà nervis també.
0: Sí, però
4: el Mallorca, el tema del Mallorca, que surt com un favorit a pujar directe. Per tant, li exigeixes que cada partit ha de guanyar el Mallorca.
2: És que només faltaria que no tinguis aquesta etiqueta.
4: I quan no guanyes un partit, clar, entres a veure què ha passat i quin motiu hi ha perquè el Mallorca avui no ha guanyat aquest partit. N'ha fallat dos, una de Granada, ja vàrem explicar motius, i ahir contra l'Almeria.
0: Però jo sempre m'ha agradat intentar fixar-me en els més bons, no? I si tu agafes el Barça i el Madrid...
2: Home, ja parlaves de l'Eibar i el Castelló.
0: No, Déu me'n lliuri. No. Tu agafes els bons i tu veus, da igual, un esquema. Mm-hmm. Després l'entrenador perfila. Mourinho tindrà tal... Però tu veus i saps l'esquema d'aquesta gent. I juguen sempre igual. Per què el secret de la Masia és que els jugadors puguin competir a primera divisió? Perquè venen amb una idiosincràsia pròpia...
1: Amb una filosofia de joc,
0: no? Entonces, no surten d'aquell lloc, entonces, quan ho plasmen després a primera divisió, pues, hi ha jugadors que poden competir. Jo insistesc, no pots afrontar una categoria com segona divisió sense una idiosincràsia de joc que t'ha de permetre...
4: Pla de joc.
0: Claro, que t'ha de permetre, quan no te funciona la pilota aturada, t'ha de permetre tenir un desplegament de joc suficient com per poder encarar en arribars per poder estar... És a dir, és que és el que no hi ha.
1: I s'altres, aquesta etiqueta de favori que se li ha donat de principi de temporada, que és sí, un equip que ha de pujar...
0: No. Això és un interès, jo crec.
1: Sí, però això no li pot afectar en el judo, com dir, escolta... Nosaltres anant de favorits i s'estan donant compte de que, escolta, o apretes l'accelerador o de favorit no tindràs res. Surt com a favorit, però ho has de demostrar.
0: Correcte.
1: Que és el que no està fent ara mateix al Mallorca.
0: Ni té aquella superioritat...
1: No.
0: Que és el que també podria passar. Dir, mira, són tan superior tècnicament i tenc un fondo d'armari tan
1: potent... Que un 70% me basta.
0: Efectivament. I que no fa falta que jugui res, perquè amb una pilotada llarga sé que tenc dos tios que m'ho solucionaran el partit.
1: No és escàs.
0: Però no és escàs. Entonces, tu agafes i, bueno, intensitat. Bueno, tampoc és que siguem un equip superagressiu a l'hora de recuperar pilota o tal. Velocitat de pilota. Zero. Possessió. Sí, crec que van guanyar 53-47.
1: Sí, però és falsa aquesta possessió.
0: Totalment. Entonces, què és el bo que té aquest equip? Té una bona defensa i el porter. Ara, si fracassam a la zona defensiva... Serà un desastre, perquè no tenim cap tipus de producció ofensiva. Zero.
2: He d'estirar fila de coses que heu dit. Que es porta i defensa ara en parlant, però tu parlaves de pla, no? De si no hi ha un pla. Clar, un pla com Esquipuntura tenia ahir, clar, se te lesiona dos jugadors. Has de fer dos canvis, no? A la primera part se te lesiona Morlanes i se te lesiona Antonio Roca. Segur que això altera el pla de partit.
1: Sí, però qui t'entra?
0: Claro.
1: Qui t'entra?
0: No t'entren de Villa en Tomàs. En Tomàs ho faré millor que jo.
1: No, me refereix que en això.
0: T'entren
1: dos jugadors importantíssims. Sí. És a dir, que haguessin pogut jugar d'entrada, d'inici. A dir, a mi no te la compren, aquesta. Jo, a l'entrenador, no li compro aquestes dues baixes, perquè dos jugadors que t'entren han estat titulats fins ara.
0: Totalment.
1: Per tant, no te la compro.
0: Que, de fet, que perdona, a més, Tomàs, això... el que te diu és que se suposa que tu tens un fons d'armari per competir, perquè te passin aquestes coses.
1: És que el tens enguany, aquest fons d'armari. Eh?
0: Per això tens 20 i pico jugadors i tens moltes sessions i duplicats o triplicats segons quines posicions de camp. Mm-hmm. Però igual, jo estic amb endavant.
4: Sí, no... Josep Cerdà i Sergi Darder, sí. Són dos jugadors que varen entrar.
1: Dos jugadors totalment titulars.
4: Titulars.
0: I que han jugat de titulars amb Morlanes i Darder. Vull dir que...
1: Que sí.
0: A mi no me...
1: És una desgràcia que se lesionin dos jugadors els primers 20 o 25 minuts. Sí, però escolta, no t'ha d'alterar el partit, això,
0: No.
1: Tenguent el que tens.
0: El que hagués passat, que hagués estat dolent, és que se te lesiona en Fuente i surt amb Buca nom, no?
2: Sí. Buxa.
0: I surt amb Buxa. Sí. I dius, ostres, perd.
1: Qui perd?
0: No.
1: Però en el cas aquest d'ahir, no.
0: Però les lesions...
4: A veure, en Darder arrossega problemes... físic, a nivell físic, sabeu que encara té molèsties...
1: No, està clar que en Darder no està en el seu nivell.
2: Miqui Vergés explicava l'altre dia, no?, que està fent una recuperació, podríem dir, al marge, perquè sabeu que no està en el seu nivell, però no només no està en el seu nivell en el terreny de joc, sinó que crec que físicament no...
4: Se'l pot disculpar un poc per aquí, no?
0: Perdona un moment. Si realment no està per jugar...
1: No el posis.
0: No el posis! I això vol dir una cosa, que si el poses i no pots jugar, malo.
4: És perquè no confies en ningú...
0: En ningú i no tens un canvi de sistema que te pugui proporcionar prescindir d'aquesta figura de pivot o de lo que sigui. Ojo, que encara no sé què és pitjor. Si fer-lo jugar està fotut o que tu no tinguis...
1: És que el que traslades en els jugadors és que no jugaran.
2: Estigui malament o no, però Sergi Darder sí que és un casp per analitzar, no, Tomàs? Perquè aquests darrers anys...
1: No ha estat bé, no ha estat bé, en Sergi. Jo crec que és un jugador diferencial, estic convençut que és un jugador que li ha de portar molt més al Mallorca. Ha tingut partits bons, però no ha tingut aquesta regularitat. A més, jo fa temps, l'any passat vaig xerrar amb ell i ho vaig comentar, i ell tampoc estava content. És dir, no, ell ho reconeixia, que no estava bé, perquè no estava bé l'equip. De fet, quan dius que el Mallorca no està bé, qui són els jugadors que reben, entre còmetes, que han d'organitzar? Sergi és un d'ells. Mm. És un d'ells. Per tant, si ell no està bé, pues se li dona la culpa a ell, no? Mm. Que tampoc ha de ser així. Però sí que és vera que ell és conscient de que, i si ara té aquesta lesió que li està costant més, pues pitjor.
4: No és criticar per criticar, és veure simplement els partits. No, sí, els jugadors tornen a veure, segur que tornen a veure el partit, tornen a repassar i tornen a veure les pilotes que has perdut, les pilotes que has recuperat, les passades dolentes que has fet, les poques bones, el millor que has pogut donar aquest dia.
1: I que tu saps perfectament si estàs bé o no. Això és una cosa que el jugador no se n'amaga.
0: No, però jo insisteix, crec que si va jugar no està tan a 100%, a mi m'apareix...
2: No ho acaben de saber, això, però... No, però...
0: Per això dic que si se va produir així, és a dir, potser tots els jugadors volen jugar, maldament...
1: No, s'entén que quan estan en el banquet sí. Estan en el 100%.
4: Va tenir temps, si va tenir temps per decidir, cosa que en Juret Cerdà no, perquè va ser un canvi aviat, fins i tot ni escalfar ni res, vull dir, va haver de sortir sense escalfar, però en Sergi sí, perquè en Morlanes quan se va donar compte va sortir coixejant, va sortir ràpidament del camp per evitar en aquell moment ja un altre final, un canvi de més, i què vàrem fer? Va tenir tot el quart d'hora per encalentir, per veure si estava bé o no estava bé, per decidir, escolta, sí, sortiré o poren un altre.
0: Però és que ara, sí, xerrava antes de les ocasions de gol, no? I també en flashos del partit i tal. És que les ocasions de gol són dues creades pels propis jugadors.
2: I la de Pablo Torre.
0: Pablo Torre i en Sala, que tira un xut pràcticament a ser banda esporter, molt magre, però se crea la jugada ell
1: i la rematada de cap en el final.
0: Cap, que és una pilota aturada, no?
4: En Joan Donald, sí.
0: Sí. Per fer...
4: És la pilota al pal d'en Pablo Torre.
1: Sí,
0: comentava, però és una jugada creada per ell. Sí. Vull dir, no és una combinació ni una creació de joc.
4: La pilota aturada, en Pablo Torre va treure una falta també, que el porter va fer una bona intervenció.
0: Però ho dic per si analitzant el joc. Jo, la pilota aturada, ja sabeu que des de que vàrem estar amb el teu amic, estimat.
2: Amb en Vicente. Vicente,
0: amb en Vicente.
2: En Salva Sevilla, no, per exemple.
0: Bueno, sí, que la pilota aturada sempre sortia seu company.
2: Ah, sí, en Pendín, Dani Pendín.
0: I no fèiem un gol ni a l'arcoiris.
2: Sí. Durant... Home, pensava que te referís que hi havia un llançador, no? Salva Sevilla, que era un llançador de
0: faltes. Sí, però, bueno, en Pendín sortia a dirigir sí, i no fèiem,
2: era qui
0: no fèiem un remat entre traspal ni...
4: Ja t'ho havia. Això és ajudant de Luis García, també.
2: Però, xerrant de mig entrenadors, aviat xerrant d'un amic d'en David.
0: No, sí, jo encantat. Jo tenc aquests amics, també, te record.
1: Que torna a estar primera, un equip espanyol.
0: Sí, bueno...
2: Fa 31 minuts que començava la seva presentació a València.
0: Dit això... Bueno, sí, poden xerrar, sí. Estic encantat que hagi anat al València.
2: Vinga, espera, torna al Mallorca.
0: No, vull dir que per jo, la pilota aturada... I per jo, i per els entrenadors, i per les pissarres, evidentment no forma part del joc de combinatiu, de la profunditat en bandes, que no és. És inexistent una passada per banda amb una intenció de rematada. És molt curiós. I com ha dit en Toni, serà que no han fitxat extrems. És que som incapaços de crear una jugada per banda. Sí. Ni perquè la banda sigui en Vinícius, no? Perquè se'n vagi per voluntat pròpia, perquè no se'n van, ni per jugada, Tomàs.
1: És que no veig en moviments.
0: Claro, però...
1: El problema són els moviments, que s'han de quedar els espais, els moviments, i no veus aquest tipus de jugadors que fan aquestes desmarcades, aquests espais, perquè jo crec que tenen jugadors que poden visualitzar això. Però, claro, ha d'haver moviment, també, eh? Perquè és que si no és un problema.
2: I això més que qualitat o talent individual que n'hi ha d'haver, també s'ha de treballar.
1: Això és tàctic, també, eh?
0: Claro,
2: és un tema tàctic.
1: Ah, totalment.
2: Una i pràcticament 33 minuts, faim una pausa i seguim fent tertúlia.
5: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
6: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
8: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
2: Una i pràcticament 35 minuts, això és Esports 3. En directe avui en tertúlia, en Toni Fuster, en David Gui i en Tomàs Gibert analitzant aquesta derrota del Mallorca 0-1 contra l'Almeria. Un gol que va arribar per part de Miguel de la Fuente al minut 34 i que deixa assenyalat el porter del Mallorca, Toni, que un error en el rebuig, que em sap greu assenyalar un jugador, però és vera que és un error, Toni.
4: És un error un poc grosser perquè mos va costar gol. És a dir, també el defensa va d'aquí, perquè una vegada que ve el rebuig, on era el defensa, et centrava en aquest cas, que ha de treure la pilota?
1: Jo som el central i me penso que me l'aturaràs portant, aquesta, sí. No? I pots tenir que m'arrelats un poc.
4: Però això és el que va passar, se va rebatxar. Perquè sí. Nernau ha tingut bones intervencions, sí. El que passa sí. Que també n'ha tingut aquí de dolentes.
0: Aquí hi ha el que sigui una cosa, la teoria i l'altra la pràctica. La teoria sí. Diu que has d'anar i la pràctica és que tu dius, home, aturarà fàcil. Això és el problema.
4: Sí. Arnau, de moment, és el que té la confiança en Lluís García, té confiança en Arnau, perquè és que juga, en té dos mesos i no han jugat ni un minut. Vull dir, un es troba a veure que estava en la seva selecció, però no havia jugat ni un minut aquesta temporada, i l'altre és en Pichu Cuellar. Fins i tot va debutar en Toni Dols, que en Tomà no coneix, en Toni Dols.
1: Sí. Jo, de totes formes, ho vaig dir, i no ho vull dir ara... Perquè...
4: Va debutar des de convocatòria, m'ha referit.
1: Sí, no? M'ha referit que no ho vull dir ara perquè hi va tenir Serrada, però jo fa temps que he dit que a mi no, és un porter que no m'acaba de convèncer. No m'ha convençut
0: no
1: des del principi.
0: No
1: t'ha
0: suficient. Sí, és cert que... Jo, i ho he dit, per jo és més greu la segona... que va en terra, que quasi fica l'Almeria al gol.
1: Sí, venen arribes, la
0: treu... Per jo és molt més greu aquella que la falta que podria dir que
1: sí,
0: sol
1: li
0: venia i que la pilota fa jabulani aquesta. Sí. No recordeu que feia coses rares. Però és vera que cap de les dues intervencions que té per jo està acertat, no? I hem de recordar que... Bueno, ho he recordat, la defensa i el porter el que fins ara mos permetia respirar. Si tenim ja errades en aquesta zona, se li multiplicaran els problemes.
2: Ahir no hi havia Valgen, que tampoc no hi serà Montilivi, internacional, sense selecció. I, Toni, durant la setmana era un incògnit una mica qui jugaria. Al final surt John Donald i Sumaoro. Responen, no?
4: Varen jugar ja bona part de Sant Sebastià. Segon temps, aquesta línia. No? En sort dos carrils, va jugar en Puigmal la segona part, també va entrar en Puigmal ahir una estona per Cavatallu, va debutar Alberto Moreno, va tenir un debut, va jugar un quartet d'hora amb Romanco, 20 minuts, no? I ara veurem a Girona, perquè a Girona faltaran en Martin Valient, en Lubumbo, que per ell que ha tornat lesionat en la seva selecció, en Beristron, en Antonio Roca, amb Morlanes, perquè no se recuperaran.
2: Correcte.
4: Encara.
2: No.
4: Més és que encara no han debutat en Luna i en Calumba. O sigui, són baixes, preocupen. Home, Sí, preocupen una mica. Ara, de totes formes, en la plantilla àmplia que té, no ens poden queixar, ten baixes, sí, però és que amb 29 jugadors que tens... Ten per això. Clar. Per això mateix, no?
1: A mi el que me preocupa, perdona, Toni, vegint això...
4: Vegint això vol dir que ha vist l'alineació que han porat ja del Girona.
1: No, sé que tu ho vol fer.
4: Havíem fet l'equip en Luis García Fernández.
2: És que en bon dilluns...
4: La poden donar, l'alineació.
2: En Fuster ja té l'alineació.
1: El que passa és que és Roque. Vol jugar en 5 a darrere. I firmant-se empat.
4: Bo mateix, en Bandona, Rayo i Schumacher, que són els tres que van jugar ahir. Els tres mateixos. El que passa que jo he llevat en Liso per posar en Alberto Moreno, perquè crec que en Moreno un qualque moment ja entrarà i se quedarà titular. Crec que l'han fitxat per jugar, en Alberto Moreno. I crec que ja du fent pretemporada bastanta estona, ell ja va tenir primer minut, jo crec que en Moreno, si pot, ja començarà a jugar. En Cavatallut a l'altre costat. O en Puigmal, alerta, perquè en Puigmal hi podria fins i tot prendre lloc en Cavatallut. En mig descans, en Derdé està bé, jugarà en Derdé, en Navet Sala i en Pablo Torre. I crec que no hi ha discussió aquí. Igual que en Adri Fuente davant, acompanyat de Juret Cerdà, vull pensar jo.
1: Sí, a mi el que me preocupa...
4: Tampoc és tan complicat.
1: No, vegent els jugadors que han al centre del camp, que no siguin capaços de crear moltes més jugades de perill i de gol. Perquè diu, no, escolta, és que no són coixos, són jugadors importants, tècnicament són jugadors bons, i que no siguin capaç de crear, jo què sé, és que 7-8 ocasions has de crear durant un partit.
0: Veus aquí, Tomàs, l'entrenador, o la pregunta hauria d'anar relacionada a que l'entrenador desxifrés perquè, tenint aquests jugadors, no crea ocasió. Perquè aquí pot ser que no s'hagi entrenat, que no s'atrevesquin a fer el que han de fer, que són potser més passades en qualque risc, malament se perdi la pilota, si és que realment no creen els espais a davant suficients com perquè la pilota passi.
1: Vull dir, jo vull creure que tot això s'analitza. Vull creure. Que això s'analitza.
0: Sí, bueno,
1: el que passa que després no s'ho du a terme.
0: Volem pensar que sí, Tomàs, claro. però evidentment el que no se transmet és en el camp.
1: Està clar.
0: I aquí jo crec que és una de les claus ofensives de la temporada.
1: Però la pressió aquesta jo la puc tenir, potser quan faltin 10 jornades que t'estic jugant i m'ho puc trobar nerviós, però a principi de temporada t'has de mullar, escolta, duim 5 partits, claro, 6 partits.
0: Però si tu dius que tens un jugador com en Pablo Torre, que se suposa que és un jugador que té una visió
1: creatiu,
0: especial més... més creativa que la resta, i és incapaç, perquè han vist que és incapaç de fer una passada a l'espai, o bé perquè no és extrem,
1: sí,
0: perquè no se desmarca, vull dir, que hi ha diferents coses. I, ojo, i te pot trobar partits que te foten 5 a darrere i no hi ha espais. Bien, però no és el cas. Vull dir, ja duim 7 jornades, ens hem trobat amb molts equips, que jo record la pressió més alta i més forta la va fer el Granada, i li va sortir bé, però nosaltres no tenim... Jo crec que aquesta part ofensiva de construcció, Tomàs, ni tampoc mos identificant per una vegada l'equip ha d'anar a treure, pressionar, intens, perquè tampoc
4: fins
0: tenim
4: que
0: els jugadors aquells.
4: Duim, Magdalena, és que duim un mes i mig parlant de lo mateix.
0: Totalment.
4: D'aquest problema, perquè avui, jo no sé si altres tertúlies d'altres emissores de ràdio, que també coincidim, o altres hores, que parlaran d'aquest tema, que m'imagino que sí, i parlaran també de que Sarbi va estar horrorós ahir, que va estar molt, molt malament. Parlaran de que gràcies que en Raillo, amb una nerviada d'en Raillo, perquè tu no pots entrar d'aquesta forma, va veure la vermella i després varen corregir la groga, però en Raillo ha d'anar molt alert. Hi ha més coses, que podem entrar de ple també a detalls. El que passa que nosaltres crec que ens centrem molt en el pla.
0: Però, Toni, és que nosaltres...
4: Si el sistema... que ha d'emprar el Mallorca, per començar ja a veure un Mallorca realment potent i un Mallorca que faci por en el contrari i que guanyi partits.
0: Jo crec que... Jo conec d'aquí, analitzam el partit.
2: Jo tinc apuntat aquí que poden parlar de l'arbitratge i també poden parlar no de expulsió o no expulsió de Rayo.
4: També te va desquiciar.
2: Quan perds 0-1 crec que no acaba... Sí.
0: Sí, però que nosaltres normalment obviem la part de l'àrbit, no? Ens centrem en el que és el joc.
2: Si hagués expulsat Raillo per aquella jugada, segurament haurien començat a parlar d'això.
0: Sí, Marta, però que
4: nosaltres... Ens centrem perquè en teoria no han de necessitar en aquest cas perquè... ni cap ajuda...
2: I que no crec que condicionar realment el resultat en aquest cas i l'arbitratge.
4: Correcte.
0: Però, doncs, jo crec que vàrem tenir
4: però al Madrid i al Barça s'aqueixen, també.
0: Vam tenir la il·luminació de... visualitzar des del primer partit, te diria jo, que el Mallorca no creava. Uh-huh. Que jo ho record perfectament. D'arribar aquí i dir, bueno, i què han vist en el partit? Pues és que no han vist res. Des de la primera jornada, per tant, després l'anar analitzant en els diferents equips, en els que m'ho han trobat. Però jo crec que és una realitat que no podíem obviar. I crec que és el màxim problema que té avui l'equip, que és que no té un pla de joc. No sabem a què juga.
1: Tu no has vist en un Mallorca agobiar cap equip?
0: A ni un. Però és que, a més, si tu ara abstreus en aquest tres Pablo Torre, Darder i tal, i posessis tres Samu Costa, te diria, bueno, pues el nostre pla és a mort, primer, no treguis la pilota de darrere, pressionar. Però no els tenim. Tenim tres
1: constructors
0: i creadors de joc. Entonces, si no creen, tens un problema.
2: Per posar una mica de context a tot això i ja per anar acabant, l'Almeria vos va agradar? Creus que sí que té nivell d'ascens? Perquè jo no vaig veure un equip tampoc molt diferent. Amb tot això que expliqueu, no vaig veure un equip amb una idea jo brillant, no vaig veure un equip amb moltíssimes més ocasions que el Mallorca.
4: Quatre victòries consecutives.
2: Sí, això sí, el resultadisme, no?
1: A mi és que l'Almeria me preocupa poc. Està clar que és un equip que estarà d'alta.
2: Per posar en context, perquè són els equips que deien que són rivals directes del Mallorca.
1: Sí, teòricament la Maria és un equip també que està com per pujar a primera directa. Jo diria que ell i el Mallorca, en quant a nom, en quant a... Crec que són els dos equips candidats, haurien de ser candidats per pujar directament.
2: L'Eibar és líder ara mateix, va guanyar 3-2 a les Palmes, eh? Sí. I el Castelló jugui avui contra Leganés, que són els dos equips que estan a la part més alta.
1: Castelló, Eibar, Mallorca, el Maria...
4: Sí, però el Castelló va jugar a play-off, la temporada passada. Sí, ja va estar jugant play-off, deu conservar un bon bloc.
1: Un bon bloc,
4: no? Ja sap d'acabar aquesta segona divisió i mira com en sap bé.
1: Sí, sí.
0: És vera que l'Almeria és... L'Almeria hauria anat bé un punt. Se conformava, vull dir, veies un equip replegat, en Barba és el jugador on se centren més les sortides, però és un equip replegat, no?
1: Sí,
0: és un equip...
1: Sí, aquí ho va ser totalment.
0: Totalment, no? Vull dir que l'anàlisi que farien o que fan ells és que fora camp, però bueno, si sumen els hi va bé, i si damunt se n'han duit els tres punts, pues fenomenal. Uh-huh. No és el mateix el Maria, que és per primer partit que crec que li va regar 4 o 5, A mi, particularment, jo no l'he analitzat, no t'ho puc xerrar, però no me va aparèixer un candidat aquí com per estar a primera divisió. O per pujar a primera divisió, millor dit. Ara bé...
1: però que, David, te'n vas en aquest cas, allà el Mallorca ha guanyat la Real Societat i li demana a la Real Societat si tu vols candidat per pujar a primera del Mallorca i te diuen lo mateix.
0: Aquí està el tema, que és el que anava a dir. Tampoc veig... avui en el Mallorca en l'autoritat suficient. Correcte. Com per estar...
1: És que no vols a ningú, no vols a cap equip. Això és bo, a dins
0: sí,
1: tot,
0: no?
1: Encara
0: bueno,
1: és bo.
0: Encara me'l remenem allà. Encara
2: estem
0: allà. Que anirà desapareixent, això, sí, també. Sí.
2: Anem al Girona, la setmana que ve, la setmana que ve tornem a partidars, a Montilivi, a les 9 del vespre, diumenge, segon partit d'aquest Tourmalet, no de 5 partits contra rivals de la part alta, veurem si li surten bé.
1: De Pinyolbert.
0: Uf! Home, partit fotut, eh?
2: Dos rivals que s'enfrontaven fa 3 mesos o 4 a primera divisió.
1: Sí, ja t'he dit, Maria Mallorca i el Girona. El Girona també, evidentment.
0: Però és que jo veig que aquí el Mallorca sí que els 3 punts per jo són fonamentals, eh? Crec que el Mallorca ha de... Aquesta continuïtat que diu Luis García, se trata de plasmar-la i de que realment aquí funcioni, perquè és que si no traïm 3 punts d'allà...
1: Sí, sí.
0: Ojito.
2: 1:47 minuts, no tenia aquesta tertúlia, però te volia demanar, David, per aquest fitxatge del València. Hombre. De Javier Aguirre, ha estat presentat fa uns minuts ja, sí, a València. Arriba Antoni Amor i en Pol Lorente. El tindràs més a prop?
0: Estic supercontent. Espero que li vagi molt bé, perquè el futbol li agrairà, no? El futbol a tots mos agrairà veure un València-Barça, un València-Madrid. Serà
1: per... Ho té fàcil reviscolar,
0: eh? No, sobretot que no li marquin. No li marcaran en el València ni va...
2: Jo sé que el salvaran, el València, aquest objectiu que tenen aquesta temporada, no?
0: Jo estic agraït perquè el futbol farà un gran... Bueno, amb un gran espectacle amb Javier Aguirre al mando del València.
2: El seguirem amb tu cada dia.
0: Sí, per supuesto.
4: Ha sabut un poc de greu la destitució d'en Carlos Cuesta.
2: Ah, sí, sí. Del Parma,
4: del Parma,
2: no?
4: En el Parma.
2: Entrenador sí. mallorquí. Mm-hmm. Sí, he llegit, tampoc no molt que hi ha estat unes desavinences també.
4: Ha estat un poc entre destitució sí, i això, dimissió, s'han sí. posat un poc d'acord, no? Això. Ha hagut un acord per ser rescissió del contracte, havia firmat 2 anys amb el Parma, havia estat tota la temporada passada i ara en aquesta havia fet poques punts a l'inici.
0: Ja saben que ets entrenador, pues passa el que passa.
2: Toni Fuster, Tomàs Gibert, David Gui, moltes gràcies.
0: Venga. Moltes gràcies.
2: El dilluns que ve, nosaltres fem una pausa i ara parlem de l'Up d'Eivissa.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
2: Una i 50 minuts, Esports 3 en directe avui, analitzant tot el que ha passat el cap de setmana i anant cap a Eivissa. Toni Torres, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Hem d'analitzar aquesta derrota de l'UD Eivissa per 0-2 contra un històric, contra el Saragossa, Toni, que crec que va ser molt superior.
11: Sí, bueno, jo crec que el partit va tenir dos parts completes. Sí que és veritat que en la primera part del partit va acabar en 0-0 i va ser molt igualat. Jo crec que el resultat era just, que els dos equips van tenir alguna ocasió de gol no molt determinant i crec que el resultat era just, però en la segona part una sèrie d'aconteciments que van passar en 4 minuts van rompre un partit amb un rival bo, amb un rival que sense, crec jo, fes màxim esforç, se'n van dur un resultat en molta claredat.
2: Com vas veure l'UD respecte a la resta de partits? Perquè en aquest inici de Lliga, clar, crec que no han acabat de veure encara l'Eivissa que vol el míster o l'Eivissa que veurem durant tota la temporada.
11: Jo crec que ningú l'ha vist en aquest Eivissa encara. És a dir, ni el míster, ni els aficionats, ni ningú que anem en el futbol. Però sí, és veritat que la primera part, repeteix, va ser molt igualada. Se li va jugar de tu a tu en el Saragossa, es va tenir moments de més control i moments de menys, però es va veure un bon partit. Però llavors una altra jugada puntual amb una centrada de banda dreta que li agafes l'esquena en els centrals i llavors tampoc tenen el temps necessari ni la força necessària en defensa per despejar una pilota que cau en terra i acaba en su primer gol. I aquell gol va fer molt de mal. Va fer molt de mal en el minut, crec que era el 58, perquè l'altre va ser el 62. Allà el gol aquell va fer molt de mal i llavors si li anyades que en els 4 minuts siguents una pilota que busquen sortida de pilota per centre del camp, que es carrep d'esquenes, estan completament sol, la toca de primeres i li dona un pas en profunditat a els d'Ontes Centro per tirar una vegada que es porteu a treure la porteria i encara li va un rechace a un contrari sense que ningú apareixi per allí. Això, si ho fas amb un equip que té la qualitat individual que té el Saragossa, et condiciona el partit. I llavors, més del que jo, quizà, me preocupa, és no només hi ha resultat, sinó l'imatge i les sensacions que va deixar l'equip, perquè és un equip que, en el moment que se va posar en 0-2 en el marcador, quedaven pràcticament, era el 62, vull dir, quedaven 30, i va allargar 8 minuts de descompte, 35 minuts de partit, i amb aquests 35 minuts no se li va veure en aquest Eivissa possibilitats ja no de fer algun gol i buscar atacar el marcador, sinó que li costava barbaritats rimbats, ara al contrari.
2: Veurem aquesta setmana, pròxim partit contra el Villarreal B, tindrem tots aquests dies per analitzar-lo. Toni Torres, moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres.
2: I Marta Sampas, bon dia.
12: Bon dia.
2: Ràpidament també, què va fer el Balears d'aquesta segona federació femenina?
12: És una de les notes positives del cap de setmana. El Balears continua sense perdre. A més, va guanyar primera victòria a domicili després de començar la temporada amb una victòria, dos empats, i d'ara aquesta primera victòria a domicili 0-2 davant el Saragossa, en gols de Núria Pomé i Nerea López, quan deia una victòria, dos empats i una victòria, cinquenes, amb 8 punts. Miqui Mayans ben content, l'entrenador, el sentim.
13: Bé, crec que han competit molt bé. La veritat és que l'esforç que han fet les jugadores és per donar-los l'enhorabona. Han cregut molt en el pla de partit, han competit d'una manera molt eficient i molt competent en un camp que és supercomplicat. Aquí l'any passat no va guanyar ningú, hem aconseguit guanyar 0-2, per tant és una victòria d'equip. Deixar porteria 0 aquí és molt complicat i crec que és el més destacable d'avui.
12: I doncs esperem que continuïn així, sense perdre, anar sumant poc a poc. Com dèiem, 8 punts ja té el conjunt blanc i blau, i el pròxim partit, la jornada 5, serà altra vegada a domicili, això sí, diumenge, contra l'Espanyol. Per tant, sort al Balears Futbol Club, que ho està fent molt bé en aquesta segona federació femenina.
2: També en farem prèvia durant aquesta setmana. Gràcies, Marta.
12: De res.
2: Gavi Fortesa, bon dia.
14: Bon dia.
2: El Palma continua guanyant, continua golejant i ja és líder.
14: Sí, feia temps que no començava una temporada tan contundent, no? Podríem emprar aquest adjectiu, no? 3 partits, 3 victòries, 9 punts i un balanç golejador que de moment fa por. De 9 gols a favor, són més de 6, poquet més de 6 per partit, i només 7 en contra. Se va guanyar la primera jornada, recordaràs, a Santa Coloma per 2-4, després se va golejar el Pozo a Palma 8-3, i ara l'equip ve de guanyar a Pamplona per 2-7 en el Xota. Això el fa líder per la diferència de gols, perquè el Jaén també ha guanyat els 3 partits que ha jugat. Qui s'ha deixat punts aquesta jornada en el camí és el Barça, que havia començat com a líder amb 2-2 i per diferència de gols també, però va empatar a casa davant el Cartagena i això l'ha deixat amb 7 punts, tercer classificat. Ara el pròxim partit del Palma serà contra el Peníscola al Palau de Somos aquest divendres a partir de les 7:30 del vespre, i recordem que tot això sense comptar encara amb Luan Müller, per la seva lesió de llarga durada, s'apropa a la tornada, però encara s'ha d'anar amb molta alerta. Tal vegada febrer o març podria tornar Luan Müller a la pista.
2: Encara falta.
14: Sense dubte serà el fitxatge del mercat d'hivern, perquè és un jugador que marca diferències per la seva manera d'afrontar la porteria, no? Charuto, de moment, és el màxim golejador, amb 5 gols d'aquest de nou que ha marcat l'equip, en 4 està Lucao, i una estadística que fa pensar en aquests números, no? Precisament, aquesta és la 5a vegada que el Palma comença una lliga amb 3 partits, amb 3 victòries en 3 partits i 9 punts, però en aquesta ocasió amb més gols marcats, que són de 9. Va fer prop a la 16-7 i la 23-24, on va marcar de 7, però aquesta temporada el Palma té una pigada terrible.
2: És a dir, és el millor a inici de lliga,
14: sí.
2: No?
14: En quant a
2: resultats i en quant a gols.
14: Aquest és el millor de la història, amb percentatge de punts i balanç golejador. I tot això a un equip que l'altre dia ho parlàvem amb en Miquel Vidal, que és que aquí tothom marca gols, perquè
2: està molt repartit.
14: Fixa't que Charuto i Lucao sumen 9, queden 10 més, que s'han repartit la resta de jugadors. Me sembla, així parlant de memòria, me sembla que l'únic que no ha marcat és en David Peña, però tothom ja ha vist porteria, tothom ha fet gol, i està a un nivell molt, molt alt aquest Palma, a una temporada que saps que és molt especial, que ara la Lliga s'hi divideix en 2 tornejos, apertura i clausura. Ets campió de cada un d'ells.
2: I després hi haurà com una superfinal, no?
14: Exacte, i després hi haurà els play-offs. Però aquest torneig apertura, qui sap si podria convertir-se en el primer títol nacional del Palma. Tal vegada, de moment el camí és bo.
2: No ho veig gens malament, perquè en el Palma fins ara no li acabava d'anar bé la lliga convencional.
14: Mira que te dic que jo no sé si aquí en Tirado ha ficat mà per veure si hi ha més títols possibles per enganxar qualcun d'ells.
2: Va dir, jo no s'ha de queixar, no, amb aquest inici?
14: No, i a més, tenint en compte... Mira, aquesta setmana és clau. Aquesta setmana el Palma no té aquells calendaris tan horrorosos que tenia aquests darrers anys per mort de les Champions. Uh-huh. Aquesta setmana, precisament, aquesta setmana que començam avui, Barça i el Pozo Murcia tenen partits avançats perquè són els dos equips que jugaran les Champions. Uh-huh. El Palma, malauradament, s'ha llevat això de damunt. Dic malauradament perquè tant de bo que tornés a jugar a la Champions, no? Però Bueno, aquest és un any, en aquest sentit, sense tant de calendari i tant de partits i tant d'entrenaments i tanta de feina, això li vindrà bé de cara als títols nacionals en el Palma. Ara ho patiran el Barça i el Pozo Murcia.
2: Exacte, em va dir, no li agrada aquesta titulitis, no?, que a vegades
14: No, però... i espera, que el mes que ve arriba la Copa Intercontinental, però dir, que això sí que hi ha.
2: Tindrà un trofeu internacional, però sí que se podrà focalitzar en els títols aquí.
14: Aquí sí, me sembla que em fica en mà. Perquè fins ara jugaven el campió d'Europa contra el campió de la Libertadores d'Amèrica i aquest any són 6 equips, hi ha africans, hi ha asiàtics i el Palma, que no és campió d'Europa, la jugarà com a vigent campió en defensa del títol. Aquí hem ficat mà, no me diguis tu.
2: Agrada que el Palma hi sigui, agrada.
14: Que hi sigui.
2: Gavi, moltes gràcies.
14: Adéu.

I de fins aquí amb el Palma Futsal acabem aquest programa d'avui. D'avui dilluns hem fet tertúlia i hem analitzat la primera derrota a Sant Moix d'aquesta temporada del Mallorca. Ara ja ens prepararem per analitzar el partit de diumenge que ve contra el Girona. Un bon turmalet els que tenen el de Luis García. Però deixem-ho en l'informatiu migdia, tornant demà a la 1.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El desnonament d'Anna Mari Carmen la setmana passada a Madrid ha desfermat una creixent agitació social amb una acampada a Madrid i mobilitzacions a diferents ciutats. Ahir amb una manifestació a Eivissa, avui amb la convocatòria d'un sopar reivindicatiu a Palma per clamar pel dret a un habitatge. La pressió ciutadana camina en paral·lel a la política perquè el govern de l'Estat enllesteixi un decret que satisfagui a una majoria al Congrés que fins ara ha estat impossible. A les Balears, els ecosobiranistes demanen valentia a l'executiu estatal, però també al govern de Provença que actuï declarant la comunitat zona tensada, un punt al qual se sumen els socialistes. Des de la dreta, PP i Vox no mostren cap confiança en la norma que el Ministeri vol dur demà mateix al Consell de Ministres, tot i que encara no compta amb el consens necessari i el desafiament no és menor, ja que el text ha d'agradar a partits ideològicament molt dispars com són Junts i Podem. En uns moments repassam com està la situació sobre aquesta crisi de l'habitatge, que obre un dia més l'informatiu, però aquest dilluns 28 de setembre arriba carregat d'altres notícies que vos avançam en titulars amb Marta Puyalto i Olivia Navarro. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Saber actuar davant d'una emergència.
2: Aquest és l'objectiu de la formació que aquest curs rebran més de 36.000 alumnes d'infantil, primària i de secundària de les Balears. Se centrarà en les emergències davant torrentades, que és la inclemència meteorològica més habitual. 900 mestres i professors s'han format en la matèria i a la conselleria ja preparen un nou curs.
1: La inflació afecta manco al producte local.
4: Segons dades de l'Observatori de Preus de les Illes, recollides per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any. És un increment important, admet el govern, però inferior al que afecta als béns importats que acusen més l'encariment dels combustibles. Així tot, el consum del quilòmetre zero no remunta.
1: Sanitat vol l'avortament farmacològic dins la cartera de serveis d'atenció primària.
2: A dia d'avui aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals i el Ministeri vol incorporar aquest canvi normatiu perquè les dones puguin accedir a la medicació directament des del seu centre de salut de tota la vida.
1: Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta.
4: Miguel Ángel Pérez Triano deixa també la política per la campanya d'assetjament constant, assegura que pateix de l'inici de la crisi migratòria ara fa 2 mesos.
1: A partir de les 2:30, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquest dilluns. A les Pitiuses hem de parlar de 2 episodis de violència amb 3 detinguts. Què ha passat? Carmen Tires, bon dia.
5: Bon dia, Formentera. Aquesta passada matinada un jove de 22 anys ha patit lesions en diferents parts del cos, presumptament causades per una botella rompuda durant una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut i s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 2 persones per una agressió en un local ocupat. S'atacaren amb una botella de vidre i unes tisores. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
1: L'Audiència Nacional ha condemnat el govern a pagar més de 4 milions d'euros a l'Estat per l'IVA relacionat amb les obres de la desalinitzadora de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia avançat aquests diners a l'empresa Acciona Agua després que aquesta reclamés l'IVA corresponent a les obres. Posteriorment, l'Estat va exigir aquesta quantitat al govern balear en virtut del conveni entre totes dues administracions. El govern sostenia, però, que la reclamació s'havia presentat fora de termini. Ara, l'Audiència dona la raó al Ministeri.
1: A Mallorca, d'aquí un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
1: Quant als esports, Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hem de parlar de la primera derrota del Reial Mallorca a l'estadi de Son Moix.
3: Els vermells varen perdre el primer partit de casa 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Son Moix. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes. I en ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat del campionat del món de Montreal. L'artenenc va abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta.
1: I pel que fa al temps, sense canvis per ara, les Balears que miren, això sí, amb atenció, un episodi de pluges intenses que s'espera a l'altra banda de la Mediterrània els pròxims dies. Tomàs Salom, bon dia.
8: Bon dia. Començam la setmana amb vent de llevant que bufa amb alguns cots moderats i que ens deixa la mà un poc més alterada a la costa exposada en aquesta direcció. De fet, a la boia de Mot superen els 2,5 metres d'altura màxima i també per damunt del 1,5 metre a la zona de la boia de Sa Dragonera. I tot això amb unes temperatures que també queden entre els 28 i els 29 graus. Avui ha pujat la mínima, han tingut registres de nit tropical, fins i tot qualque valor proper a la nit tòrrida, i això es tornarà a repetir avui vespre. Quedem un poc en terra de ningú, perquè no tenim precipitacions avui, tampoc n'esperam amb vistes a demà, però sí a la península Ibèrica i cap a la Mediterrània central i oriental. Aquí el que tindran seran aquests intervals de núvols baixos amb el pas d'alguns núvols prims. Demà segurament tindran moments de cel més carregat, sobretot durant la primera meitat de la jornada, però sense precipitacions significatives. No es pot descartar qualque plugim puntual.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies al Consell de Ministres en què es podria aprovar el batejat com a decret Mari Carmen. El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu, a la plaça de Cort, a Palma, pel dret a l'habitatge. L'èxit de la convocatòria podria conduir a una acampada similar a la de Madrid.
9: Sí, a la cita d'avui també s'hi afegeix el Sindicat d'Habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions avui a l'Informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també a les Illes cada dia hi ha desnonaments semblants al d'en Mari Carmen.
10: Tenim reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments a persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
9: De fet, durant aquesta concentració es valorarà si fer una acampada com s'està fent a Madrid.
10: Depèn de la correlació de forces que tinguem. També per això se fa el sopar, per veure quina gent està disposada i si té sentit fer-la.
9: A Eivissa, just l'endemà d'una manifestació contra la crisi de l'habitatge i els desnonaments, el Sindicat de Llogateres ja avisa que convocaran vaga general si demà el govern espanyol no aprova el Reial Decret amb plenes garanties pels inquilins. Sònia Iglesias n'és la portaveu.
11: Se ajusten las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido, no tiene sentido este gobierno.
1: Mentrestant, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per protestar contra la política d'habitatges a Espanya. El sentiment general és continuar la concentració el temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
9: Avui mateix hi ha hagut persones que han hagut d'anar a la feina o a la universitat després de dormir allà tota la nit. En total, hi ha 380 tendes de campanya i es fan torns perquè no quedin buides. Tots els manifestants estan d'acord que la crisi de l'habitatge ha arribat a nivells absurds.
12: Estamos indignados, tenemos rabia, porque al final no solo es Mari Carmen, somos todos, un día es ella, otro día somos nosotros, y vemos la juventud, sobre todo, que está lleno de juventud, que esto se nos viene encima.
13: Nuestra situación es que un fondo compró nuestro edificio, Bencar Capital, el 6 de noviembre, y nos mandó directamente un burofax de que nos quería echar de nuestras casas.
14: Tengo 20 años y vivo con mis padres, y estoy hoy aquí, porque si no, estas tiendas van a ser el único piso que voy a poder permitirme en el futuro.
15: Me llamo Nancy, llevo 5 años en Madrid, tengo 31 años, el alquiler representa el 50% de mi sueldo.
16: Tengo 53 años, vivo de alquiler, pago 1.200 euros de alquiler y gano 1.387 euros.
9: Barcelona és escenari també de concentracions convocades pel sindicat de llogateres. N'hi ha hagut aquest matí a l'Avinguda Diagonal i a l'hora baixa, a les 7, està convocada una manifestació al Palau de Congressos coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez avui a la ciutat comtal. Reclamen que el nou decret d'habitatge, que s'aprovarà en principi demà, prevegi contractes indefinits, congelar preus i mesures estructurals per aturar desnonaments que afectin persones vulnerables. No descarten més endavant, fins i tot convocar vaga general.
1: I dèiem que aquesta pressió social camina en paral·lel a la política i al Parlament els ecosobiranistes han reclamat avui que Madrid prengui mesures valentes, com els socialistes, però recorden que Proens té la competència en matèria d'habitatge. De la seva banda, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica.
2: Josep Castells i Lluís de Pastellana, Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostra que es diuen verdaderament d'esquerres.
17: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a l'aliviament, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
18: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
2: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas de Mari Carmen és un punt de no retorn.
19: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
2: Manuela Cañadas de Vox diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
20: Es una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa y no convocar elecciones, que es lo que todos los ciudadanos estamos esperando.
2: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit a Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
21: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament a les Illes Balears.
2: Sagreras ha defensat les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per la compra del primer habitatge.
1: Mentrestant, a Madrid, les negociacions per enllestir el decret continuen a contrarrellotge i el soci Sumar adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny.
2: El text en el qual treballa Habitatge inclou una protecció davant dels desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, regulació del lloguer de temporada i l'augment de l'IVA dels pisos turístics. També bonificacions fiscals als inquilins, als llogaters que baixin el preu del lloguer. La part socialista del govern de coalició es mostra optimista de cara a tancar una entesa amb els grups parlamentaris. És el ministre Carlos Cuerpo.
22: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que además el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso y para eso estamos trabajando porque de nuevo creo que es lo que nos piden los ciudadanos y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
2: Sumar, però, estrany i avisa l'executiu espanyol que no en té prou amb la proposta de decret amb el qual treballa. La formació exigeix prohibir de manera definitiva els desnonaments a la població vulnerable, posar límit als contractes de lloguer de temporada i demanen també regular el lloguer d'habitacions. A més, Sumar reclama fer fora els fons voltor del mercat immobiliari i garantir la renovació automàtica dels contractes de lloguer per tal de protegir les famílies davant les pujades abusives. Es la ministra de Sanidad, Mónica García.
23: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país. No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimidad.

0: euros més que ara fa un any. En el conjunt d'Espanya, en canvi, el nombre d'hipoteques sobre habitatge retrocedeix un 3,5%.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Continuen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins la propietat coneguda com a Casa Lola, a Eivissa. L'Ajuntament ha demanat un ordre judicial per poder entrar a la propietat. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
3: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc. En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde del municipi.
4: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
3: L'Ajuntament ha incrementat la vigilància sobre la zona. De moment, és l'únic que poden fer perquè la propietat no els deixa entrar i per això han demanat una ordre judicial.
4: Apel·lant a la inviolabilitat de lo que és el domicili, no se mos va deixar entrar, cosa que ara han posat en coneixement dels jutjats per sol·licitar una ordre judicial per poder entrar en aquest recinte.
3: La finca està plena de brossa, amb un risc alt d'incendi i també nivells perillosos d'insalubritat. En aquests moments, la Guàrdia Civil du a terme diferents actuacions per esbrinar què va passar en l'incendi mortal.
2: I més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs i, per primera vegada, formació en emergències. L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers. En el cas de les Balears, es farà especial èmfasi sobre què s'ha de fer en riuades, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
5: Aquesta formació la rebran els alumnes dels darrers cursos de les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària, sempre en xerrades, en continguts, en materials adaptats a cada nivell. Aquest mateix curs ja arribaran a tots els centres públics i concertats de les Balears, segons ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
6: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts en fons públic, tant públics com concertats.
5: En paral·lel, més de 900 docents han participat voluntàriament en les formacions, junt amb més de 200 tècnics dels cossos d'emergència, estaran ja habilitats per poder instruir els alumnes. La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarillas, ha destacat la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre el cos docent, tant que preparen ja una tercera jornada formativa per al professorat.
7: Hem de dir que aquesta comunitat autònoma, com en moltes altres coses, som pioners en la quantitat de professors i tècnics de serveis d'emergències que també s'han format per poder donar aquests cursos, 1.300, més de 900 professors i més de 200 tècnics amb emergències, siguin bombers, siguin protecció civil.
5: Aquestes formacions es desenvolupen paral·lelament al desplegament del nou protocol d'actuació davant d'emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. Són un full de ruta que estableix de manera clara les actuacions que han de dur a terme els equips directius, el professorat i també el personal d'administració i serveis per garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
2: No deixem la crònica educativa perquè el Ministeri planteja a les comunitats canvis en la formació professional per elevar-ne la qualitat, tant dels continguts i les pràctiques com la dels centres privats que la imparteixen. Avui, en el marc de la conferència sectorial, ha presentat un projecte de reial decret que, entre d'altres mesures, endurirà els criteris per crear un centre exigint un mínim d'oferta en les famílies professionals i el desenvolupament del seu itinerari complet.
5: La ministra Mercedes Tolón assegura que l'objectiu no és ofegar els centres privats, sinó garantir-ne la qualitat d'una formació que ha guanyat tant de prestigi els darrers anys, que ja ha estat triada per més d'1,2 milions d'alumnes a tot l'estat aquest curs. És un 60% més que fa 10 anys. Entre els canvis, es preveu que hi hagi un mínim de presencialitat en els cursos online i que les hores lectives siguin les mateixes que les formacions que s'imparteixen en persona a les aules.
8: Van a tener que contar con profesorado suficiente, con instalaciones adecuadas y con un sistema de gestión que tenga calidad.

0: y el número total de horas lectivas y también, como no, tutorías atribuidas al profesorado en las modalidades de semipresencial y virtual no podrá ser inferior al establecido para la modalidad presencial.
1: La conferència sectorial també té previst avui acordar la distribució de 107 milions d'euros entre les comunitats per formar treballadors en centres públics i facilitar que obtinguin noves certificacions professionals. I doncs, respecte d'aquest punt, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reclamat una ampliació del termini perquè no s'hagin d'executar sí o sí abans que acabi l'any, tal com proposa el Ministeri.
2: El que no pot ser és que mos donin fons per executar 31 de desembre. No mos dona temps. Com a mínim, mos han d'ampliar en el mes de març-abril del 27, perquè si no, nosaltres no tenim capacitat per poder executar tots aquests fons.
1: L'objectiu del Ministeri és accelerar aquesta aprovació del Reial Decret, que ara sortirà a consulta pública, i fer la seva tramitació per la via d'urgència perquè es pugui aplicar el més aviat possible.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
5: El producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importants. Segons el darrer informe de l'Observatori de Preus de les Illes, consultats per IB3 Ràdio, les fruites i hortalisses cultivades a l'arxipèlag s'han encarit un 5% en un any, del juliol al juliol. És un increment considerable, admet el govern, però no tan alt com el d'altres cultius que arriben de la península o del continent europeu. Els productes fets aquí s'estalvien bona part dels costos de transport i producció i tenen manco intermediaris, fet que els fa més competitius en un moment de crisi pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà que té aquest sector.
6: El director general de producte local, Joan Llebrés, explica que, malgrat això, els pagesos, ramaders i pescadors passen ara per un molt mal moment. L'encariment del cost del carburant o de productes com els fertilitzants a causa del conflicte bèl·lic els ofega, però, de moment, el producte que posen al mercat no puja a un ritme tan elevat com la resta de productes de fora, fet que els pot donar avantatge.
7: El fet que el producte local hagi pujat manco, que és total de productes, que inclouen els productes de països tercers, vol dir que amb aquesta incertesa internacional poden ser més competitius, perquè tenim menys influència d'altres factors a l'hora de produir i de comercialitzar. I sobretot el que hem de tenir és empatia i la conscienciació del consumidor.
5: El producte local aguanta més bé el cost de la inflació, però això no basta per mantenir o augmentar-ne el consum. De fet, els darrers mesos ha davallat, ja que tot i el millor comportament de l'IPC del sector continua sent més car que el de les grans cadenes de supermercats. Així ho ha confirmat el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, enmig de la crisi per l'encariment del cost del gasoil professional.
1: Per exigir solucions al govern de l'Estat, el sector ha anunciat ja mobilitzacions que encara, però, no s'han concretat. Això a l'espera de comprovar demà com la pròrroga de l'escut social arran del conflicte bèl·lic els afecta. S'ha de recordar que el Consell de Ministres té previst allargar les ajudes, sobretot les que afecten el cost del petroli, per mitigar danys en els sectors més afectats, com pot ser, en aquest cas, el del primari. Joan Gaià, en declaracions a l'Informatiu Matí.
8: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estar en gasoil dins els sectors. Clar, la gent d'aquestes incoherències a vegades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestem hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia en els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
5: 2:24, continuem amb més assumptes de l'actualitat.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Salut assegura que no hi ha un augment important de casos de Covid a les Illes. Les darreres xifres de què disposa la conselleria que dirigeix Manuela García apunten que la taxa de Covid és de 6,2 per cada 100.000 habitants, una dada inferior a la taxa espanyola que se situa amb 20,8.
6: La consellera García s'ha mostrat tranquil·la i ha assegurat que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial als hospitals.
9: El Covid pràcticament últimament s'ha demostrat bastant poc estacional, també lo sabeu, no? I en esa línia pot haver un repunte, però no hi ha un repunte de importància. No supone un problema assistencial en el moment actual.
5: Més coses. Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les cases velles de Son Espases. En aquest moment ja s'ofereix aquest servei, que està repartit en diferents espais de l'Hospital de Referència. L'Institut de Medicina Personalitzada té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama, Carme Moreno.
10: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador, que ha tingut un cost de 5 milions d'euros, ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica, i així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat un 8.000 genomes.
9: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
10: García ha explicat també que de moment Son Espases tracta càncers de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
9: Sí que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
10: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estigui enllestit l'any 2029.
5: I ho dèiem en titulars, el Ministeri de Sanitat vol fer un canvi important en la gestió de l'avortament a Espanya. L'objectiu és que les dones puguin accedir a l'avortament farmacològic, és a dir, a través de medicaments, directament des del seu centre de salut de tota la vida. Ara, per ara, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals.
6: A la pràctica, el canvi vol dir que el metge de capçalera o els professionals del centre de salut podran receptar, fer el seguiment i acompanyar la dona abans, durant i després de tot el procés. És Mònica García, ministra de Sanitat.
11: Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
5: I la Policia Nacional investiga com un possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, Alacant. La parella de la víctima ha estat detinguda com a presumpte autor de la mort.
1: La víctima és una dona brasilera de 33 anys, anomenada Marianne, que no havia presentat denúncies prèvies contra el seu agressor. La Policia Nacional ha confirmat que el crim es va produir arran d'una discussió al domicili de la ciutat alacantina. A més de la parella de la víctima, els agents han detingut dos homes més com a presumptes encobridors. I és que, segons el relat policial, aquests dos individus van anar a la comissaria a confessar que un conegut els havia obligat a col·laborar per desfer-se d'un cos, un cos sense vida de la dona, que va ser traslladat i abandonat a una zona de camp entre Benidorm i Finestrat. Els tres detinguts, d'entre 30 i 45 anys, passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
5: I a Ceuta és notícia avui la dimissió del delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma el passat 30 i 31 de juliol.
6: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. Des de la Moncloa asseguren que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
12: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sinó que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
6: De l'oposició, el PP creu que aquesta dimissió és insuficient i és només una cortina de fum per protegir Pedro Sánchez. Els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació al Senat sobre Ceuta.
5: Donald Trump celebra l'arrest de 5 persones al Regne Unit que presumptament estaven vinculades amb l'Iran i planejaven un atac amb explosius contra la base militar de Fairford, utilitzada per l'exèrcit estatunidenc.
1: Trump ha dit que els han pogut capturar gràcies a la col·laboració entre els dos països i a la vigilància conjunta que mantenen sobre grups terroristes. Tot i això, les forces de seguretat mantenen obertes totes les línies d'investigació.
5: En uns segons arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30. Bon dia. D'aquí a un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució.
0: Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes.
1: Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual en gairebé un 40% dels negocis estancats.
0: El Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Cala Murta a Formentor.
1: La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard el desembre de 2027.
0: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenos días. En este momento la circulación por la principal carretera es fluida. Solo destacar un poco de circulación lenta en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde Sondameta hasta las piscinas de Son Hugo. En la autopista de Inca tenemos retención en la llegada a Palma y en la autopista de Andrade tenemos retención en sentido Palma desde Vendimia hasta la incorporación con la vía de cintura. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Gracias, Claudia. En Bernat Nadal, control tècnic. Comencem.
3: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, d'aquí un any més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques. El nou vehicle, fet a mida per a la ciutat, s'ha presentat avui al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen de revolució. El model del Cúdia, que funciona des de l'any passat, ha permès als galeristes triplicar la facturació.
1: Després d'anys de crítiques dels animalistes pel patiment dels cavalls, tot apunta que l'any que ve Palma se podria sumar al Cúdia i ser el segon municipi de Mallorca en substituir les galeres de cavalls per les elèctriques. Els galeristes destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més el doble que un carruatge en cavalls. Venancio Vargas és el portaveu de l'Associació de Galeristes de Palma.
4: Ganas un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas, porque ya no son las horas que estás aquí, sino son las primeras horas que tú tienes que estar echando el desayuno, esperas que el caballo desayune y, claro, tienen que aprobarlo ellos. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
1: El nou vehicle és una evolució del model del Cúdia, millor suspensió i una estètica diferent. És un carruatge amb tecnologia elèctrica inspirat en una calessa tradicional, pot arribar als 25 km per hora i té una autonomia de 14 hores. El gerent del grup Carrulet, Toni Mira, destaca el carruatge elèctric permet treballar durant les onades de calor i mantenir més nets als carrers. A més, assegura que suposa una revolució per als galeristes, tot i que molts encara són reticents al canvi.
5: Son reticentes los propietarios de calesas de caballos a cambiar, pero bueno, poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces, pues poco a poco parece que esté teniendo muchísima aceptación y esperamos pronto poder sustituir todas las calesas de caballos posibles.
1: Entre els turistes, diversitat d'opinions. Mentre n'hi ha que opinen que el canvi és una millora per tothom, d'altres consideren que el carruatge elèctric no pot substituir el de cavalls per una qüestió de tradició i estètica.
6: Que está muy bien, porque así los caballos estarán mejor atendidos, porque vi en un vídeo de estos, ¿no?, que no les daban agua y estaban mal atendidos. Además, si es ecológico, pues es estupendo.
7: Yo preferiría la tradicional.
8: Claro, y si supiera que no se está cuidando bien al animal, entonces claro, por supuesto, pero si hay un respeto, que además muchas personas que llevan esta tradición creen en ella.
9: Tiene la parte buena, la tecnología, que no deja de ser un gran avance silencioso, sin contaminación, pero no tiene el encanto de que arrastre lo que se ha visto toda la vida, ¿no? Que un animal arrastre un carruaje.
10: Vamos a ver, antiguamente nuestros antepasados utilizaban caballos caballerizas para arar los campos y no había tanta protección animal. Yo creo que sí, efectivamente, son caballos, son animales, pero para eso están.
1: El pròxim pas és presentar el nou vehicle a l'Ajuntament. Segons l'empresa Carrulet, el municipi de Muro també té previst substituir les galeres de cavalls per les elèctriques.
0: Canviem de qüestió. Més del 60% dels comerciants assegura que aquest estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes. Això segons una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual en gairebé un 40% dels negocis tancats.
1: Els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes, tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada menys dies a les seves vacances i això es nota en el sector.
11: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
1: Una tendència que confirmen molts dels comerciants, tot i que n'hi ha d'altres que diuen que les vendes aquest estiu s'han incrementat.
12: Todo el verano ha sido, o sea, que eso, mucho turismo, gastan poco. Será porque, no sé, porque vendrán sin dinero, no lo sé, vienen justos. Y también porque han subido todas las cosas de estar más caro.
13: Han aumentado las ventas, sí. Ahora ha bajado porque baja el turismo, pero a mí me ha ido muy bien. Han aumentado las ventas.
1: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç, del qual apunta s'ha d'impulsar també escoltant el consumidor i potenciant valors com la proximitat, la qualitat i el coneixement del producte.
0: 2:37, més coses. A Llucmajor s'ha reprès el projecte de construcció d'una promoció de l'IBAVI, 23 habitatges, on la meitat podrien sortir a la venda a preu públic. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura.
1: Es tracta d'un solar que fa 25 anys va adquirir l'IBAVI perquè s'hi construïssin pisos. Són uns terrenys de 3.000 metres quadrats ubicats al carrer Grup Escolar i ara es convertiran en 23 habitatges públics. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
14: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres altures. Constaran de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios. Y contarán también con dos viviendas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.
1: Els pisos seran de 40 metres quadrats, el d'una habitació, i de 60 els de dues. A més, segons l'IBAVI, hi ha la possibilitat que la meitat dels habitatges s'ofereixin en règim de lloguer i la resta es posin a la venda a preu públic. Com a la resta de pobles, on durant el darrer any s'han presentat promocions d'habitatges i tindran accés prioritari als residents de Llucmajor. Així és que les Coles és la baldassa.
15: Com a mínim 10 anys d'empadronament en els municipis. Si se pot posar algun any més, s'estudiarà la possibilitat, perquè, evidentment, volen que la vivenda sigui per la gent d'aquí.
1: Les obres costaran 4,3 milions d'euros i es finançaran en part amb fons FEDER.
0: Mentrestant, Artal, ple de l'Ajuntament votarà avui hora baixa l'aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries que planteja el creixement zero de noves places turístiques al municipi i que regula on es podran comercialitzar noves estades turístiques en habitatges.
1: A partir d'una diagnosi detallada de la pressió turística existent, es determina que el municipi compta un poc més de 4.300 places legalment implantades, de les quals 3.540 corresponen a estades en habitatges i 796 a establiments. A més, destaca diferències importants en la pressió turística entre els nuclis d'Artà i la colònia de Sant Pere. Per això, la modificació de normes proposa reduir i limitar la capacitat turística del municipi, establint una densitat màxima per a cada zona i, a més, planteja una reducció de les places actuals allà on ja se supera la capacitat considerada màxima. Les normes subsidiàries d'Artà, aprovades l'any 2010, incorporen regulacions en matèria turística, però no estan adaptades al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics del Consell de Mallorca, que és posterior i coordina la capacitat turística de cada territori de l'illa.
0: I tot això, més per Palma, acusa el PP i el PSOE de no estar a l'altura de l'emergència d'habitatge. La formació proposa crear una empresa municipal, reforçar la compra pública mitjançant tanteig i retracte i establir una inversió anual estable per ampliar el parc públic de lloguer. David Pujol és el candidat a la batllia.
16: Ara, en el PSOE a Madrid, li venen les presses, perquè la gent ha sortit en el carrer i cases com les de na Mari Carmen o na Pilar ja no es poden tapar. Però l'emergència d'habitatge no és d'avui ni d'ahir. Ni el PSOE s'ha estat, ni el PP o Cort han estat a l'alçada. Les institucions han de protegir les famílies, no el benefici ni dels fons voltors ni dels especuladors.
0: 2:40, canviem de qüestió. Les altes temperatures de les darreres setmanes han passat factura a la producció de tomàtic. El sector agrícola alerta que els preus als mercats ja poden arribar a duplicar-se, passant dels 2 euros al quilo que es pagava fins ara, fins a 4 o fins i tot 6 euros al quilo. Els costos de producció i la pujada generalitzada de preus, entre ells el gasoil, també expliquen aquesta pujada.
1: El director de Terracor, Guillem Adrobé, explica que les altes temperatures des de principis d'agost, en nits també molt càlides, han perjudicat la producció de tomàtiques, però també d'altres productes com els pebres i fruites, com la síndria o el meló.
17: Ja fa unes setmanes que va pujant, es deu a la falta de producció. No hi ha quilos degut a les altes temperatures. No ha cuajat i no hi ha tomàtiques. De dia a 40 o a prop de 40 i qualsevol dia passar, i en la nit, les nits, ja han fet tantes nits de més de 20 graus, inclús 22, i quan la planta no descansa mai.
1: Unes dificultats de producció que, diu, també es viuen arreu d'Europa. L'escassetat de productes tant a escala nacional com internacional, assenyala, és un altre dels motius que explica la pujada de preus a les Balears. I a banda d'aquesta pujada dels termòmetres, Adrobé també situa la pujada del preu dels carburants i de l'energia com altres raons darrere d'aquesta escalada de preus.
17: Els costos pugen molt, perquè no només el gasoil, darrere el gasoil pujaran els abonos, pujaran tot el que empleem, diríem, els plàstics, mangueres, per ratllar, tot el tema d'electricitat.
0: I ho dèiem en titulars també, el Consell Insular recuperarà l'històric campament juvenil de Cala Murta. La institució ha firmat un conveni amb la Fundació Roger Villalonga, que reformarà les instal·lacions i les gestionarà durant 20 anys. Es preveu que les obres estiguin acabades com a tard al desembre de 2027.
1: 7.700.000 euros per un període de 20 anys. És l'acord entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga per reformar les cases de Cala Murta i que tornin a ser un campament per a infants i joves. Per Antoni Borràs és el president de la Fundació.
18: Per nosaltres és una absoluta satisfacció per a tornar a obrir els campaments de Cala Murta i sobretot que els pugui explotar en aquest cas el Consell, perquè és qui a més gent pot arribar i un dels objectius que tenia també aquest campament era establir aquestes condicions d'equitat que una mica tota la societat hi pogués accedir.
1: El campament va quedar fora d'ordenació el 2014. En el futur, en habilitar-se la zona d'acampada, tindrà 70 places ampliables. Llorenç Galmés és el president del Consell.
19: Part d'oci també hi haurà un projecte educatiu, un projecte ja on combinarem una part cultural, una part mediambiental, una part dels valors de la serra i, en definitiva, la feina de la convivència i introduir valors de ser fort.
1: La llenya extreta de la gestió forestal de la finca s'emprarà per refer les cabanes, que estaran aïllades tèrmicament, mentre que les cases es posaran al dia i tindran tancaments eficients i abatibles, segons si és hivern o estiu.
0: D'altra banda, el Consell Insular s'ha reunit en l'Ajuntament de Muro a la primera trobada per al traspàs de la gestió de la residència municipal Reina Sofia Limàs. La trobada posa en marxa els treballs de la comissió, constituïda formalment el mes de maig. El procés haurà d'abordar les qüestions relatives a les persones usuàries, al personal i altres aspectes necessaris per a un traspàs eventual amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'atenció.
1: La residència Reina Sofia disposa de 49 places. La seva futura incorporació a la xarxa gestionada per l'IMAS permetria reforçar l'atenció pública a la gent gran a Muro i mantenir aquest servei de proximitat al municipi. El traspàs queda pendent dels treballs i dels acords que corresponguin. Guillermo Sánchez és el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
20: Hoy hemos procedido a la constitución de la comisión mixta de transferencia de la residencia y centro de día de Muro. A partir de aquí se inician a través de los grupos de trabajo a nivel técnico toda la documentación tendente a la asunción por parte de l'IMAS de la gestión de la misma.
0: I acabam amb l'Orquestra Simfònica de les Balears, que posa en marxa el projecte La Música també acompanya per apropar-la als infants, joves i famílies de la unitat de pediatria de l'Hospital de Son Espases.
1: L'activitat es desenvoluparà una vegada al mes, d'octubre a març, de 4 a 5 de l'hora baixa i permetrà traslladar la música i els instruments fora dels escenaris habituals per apropar-los directament a l'entorn hospitalari. A través de diferents trobades musicals, els pacients i les seves famílies tindran l'oportunitat de conèixer de prop diversos instruments i gaudir de la música interpretada per músics de la Simfònica.
0: 2:45, arriben els esports.

0: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En un quart se faran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Arrenquem amb la primera derrota del Real Mallorca a l'estadi de Son Moix.
3: Els vermells varen perdre el primer partit a casa 0-1 contra l'Almeria. Un gol al minut 35 de la primera part va ser suficient per trencar la bona ratxa dels mallorquinistes a Son Moix, que encara no havien perdut el seu estadi. A més, el partit va acabar amb les lesions d'Antoni Urroca i Manu Morlanes, que van condicionar el que va plantejar d'inici l'entrenador Luis García Fernández. L'Almeria va aprofitar l'única ocasió clara en tot el partit i va ser pilota aturada. Les ocasions més clares per part del Mallorca varen arribar a la primera part a les botes de Pablo Torre en dues ocasions, una de les quals inclús se va estavellar al pal. Sentim el que deia l'entrenador del Mallorca, Luis García.
4: Dolido por el esfuerzo de los jugadores. Creo que hemos hecho una primera parte excelente, que solo en el deporte en el que estamos te puedes ir perdiendo en el marcador. Creo que ha sido muy buena, el equipo ha dado varios pasos adelante a nivel de juego, de crear situaciones de gol, de encerrar a un rival con muchísimo potencial, y una situación aislada y un detalle, pues se han puesto por delante, ¿no?
3: Com dèiem, pel pròxim partit el Mallorca tindrà les baixes d'Antoni Urroca per una lesió muscular i Morlanes amb un esguinç de turmell. Luis García parla de les lesions d'aquests dos futbolistes.
4: Creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, nos ha condicionado muchísimo el tema de las lesiones y los cambios. De hecho, hemos corrido un riesgo muy importante haciendo la última ventana y los últimos cambios, faltando pues 15 para el final y 21 con el añadido hasta el final del partido. Pero orgulloso del trabajo de los jugadores. Creo que es el camino a seguir esa primera parte, insistir y mirar hacia adelante.
3: Antoni Urroca i Morlanes estan pendents de més proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió i el temps de recuperació. I per la seva banda, el jugador Arnau Puigmal parla d'aferrar-se a la part positiva que deixa ahir el partit i a pensar ja en la pròxima jornada.
5: Hemos sido fieles a nuestra idea, a la idea del míster, y bueno, lo hemos intentado hasta el final y no ha podido ser, pero bueno, yo me quedaría con lo positivo, que al final creo que son muchas cosas y bueno, ya pues a mirar el próximo partido, aunque parezca un tópico, porque segunda es así. No queda otra que mirar hacia adelante.
3: Amb aquesta derrota, el Mallorca és provisionalment 6è a la classificació amb 13 punts, a falta del partit que tancarà aquesta 7a jornada, avui a les 8:30 del vespre, entre el Leganés i el Castelló. A l'espera del que faci, com dèiem, el Castelló, tenim nou líder a segones, l'Eibar, que es va imposar 3-2 al Las Palmas. A més, també es van jugar aquests altres partits, Valladolid 3, Córdoba 1, Burgos 1, Eldense 0, Oviedo 2, Sporting 0. Els vermells han entrenat avui matí, demà descansaran i ja serà dimecres quan començaran a preparar el partit de diumenge, la visita a Montilivi per jugar contra el Girona a les 9 del vespre en partit corresponent a la 8a jornada. I avui, per cert, han conegut un nou horari, el de la jornada 11, dissabte, dia 24 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, el Mallorca visitarà Butarque per enfrontar-se al Leganés. Pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa és 11 a la classificació després de la derrota de divendres contra el Saragossa. A la segona federació, pel que fa als conjunts balears, tan sols el Poblense va guanyar el seu partit. Va ser després de guanyar el València Mestalla per 1-0 amb el gol de Diego López a la primera part. Sentim el davanter del Poblense, Juanmi Durán.
6: Positiva, ¿no? Porque al final se ha sacado el partido hacia adelante, un partido muy, muy, muy, muy sufrido. Nos hemos visto abajo durante mucho tiempo, bueno, al revés que la semana pasada, y esta vez ha salido cara.
3: La penya esportiva va perdre a casa per 0-2 contra el Murcia Imperial, el Mallorca B va perdre per 2-0 contra l'equip líder de la categoria, la Nusia, i l'Atlètic Balears no va passar de l'empat al camp del Cieza. Els blanquiblaus continuen sense guanyar cap partit. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balears, Òscar Troya.
7: Tenemos que intentar mejorar el ataque, pero la única manera de poder sumar de tres es que la puerta quede a cero. Entonces hoy otra vez nos meten solo un gol, solo en una acción. Hemos fallado muy poco en defensa. Hemos tenido muchísimas circunstancias de desgracias que nos pasan, pues, porque al final vienen dadas así y hay que cogerlas y el equipo se ha rehecho.
3: A la classificació, només el filial del Mallorca amb 5 punts es troba fora de la zona de descens. Dins la zona de descens, el Poblense, l'Atlètic Balears i la penya esportiva Santa Eulàlia. I a la prèvia de la Copa del Rei, el Sant Rafel va perdre el partit d'anada per 1-5 contra el Prat. El partit de tornada jugarà aquest pròxim diumenge a les 4 a l'estadi Sagnier. Sentim el tècnic del conjunt eivissenc, el tècnic del Sant Rafel, és Jordi Riera.
8: Sabíem que seria molt, molt, molt complicat. Crec que no hem estat a l'altura, òbviament, del partit. Em quedo amb coses positives, però bueno, crec que hem fallat en moments puntuals i ha estat complicat competir contra ells. Personalment, pues, dolgut per no haver pogut correspondre en tota aquesta expectació que havíem generat. L'equip ho ha intentat, però bueno, ens quedem amb l'experiència, que ser molt positiva, de veure el cartell de la Copa del Rei, un somni que teníem. Anirem a Barcelona, òbviament, a competir, però l'eliminatòria està molt, molt complicada.
3: Més futbol. La selecció espanyola jugarà demà a Sevilla contra Croàcia a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Un enfrontament en el qual Luis de la Fuente podrà comptar amb un nou efectiu, Robin Lenormand. El central s'ha incorporat a la convocatòria per la baixa per lesió d'Eric García. Espanya arriba al partit després de recordar guanyant la terra Wembley per 2-3, mentre que Croàcia va superar la selecció de la República Txeca per 1-2. I la selecció espanyola femenina sub-20 s'ha proclamat campiona del món després de superar la final a Corea del Nord a la tanda de penals després d'empatar el temps reglamentari 0-0. I tancant plana futbolística amb un nom propi, el de Javier Aguirre, que està presentat avui matí oficialment com a nou entrenador del València. L'extècnic del Mallorca estarà acompanyat a la banqueta recordant del mallorquí Toni Amor, en qui ve de dirigir la selecció de Mèxic al Mundial. Debutaran dia 11 d'octubre el Sardinero contra el Racing del mallorquí Pablo Ramón. L'objectiu de Javier Aguirre és treure el València del descens i assolir la permanència el més aviat possible. Sentim l'entrenador mexicà.
9: No le puede ser que no, nunca al València, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal. Yo he venido de rival aquí y sí te acojonas, como dicen ustedes. Y la verdad es que, pues eso quiero, ¿no? Que Mestalla sea nuevamente, o si no es que si ha dejado de serlo, pero que sea para el rival un imponente estadio.
3: En ciclisme, Enric Mas no va poder lluitar fins al final per aconseguir un bon resultat al Campionat del Món a Montreal, al Canadà. L'artenenc va haver d'abandonar quan restaven més de 80 quilòmetres per arribar a la meta. El campió del món va ser l'estatunidenc Brandon McNulty. Matthews es va penjar la plata i Van der Poel el bronze. Recordem que dissabte la prova femenina, la mallorquina Mavi Garcia, va ser 26a, avui 40 de la campiona, que va ser Vollering. En voleibol, ple de victòries de la Barca Menorca, el trofeu internacional celebrat precisament a la illa menorquina. Les de Beb Llorenç tanca la doble cita amistosa contra el Padua italià amb molt bones sensacions. Ahir van guanyar per 3-0 i la màxima anotadora de la ciutat de Llenques va ser una recent arribada, Paula Gursing, amb 15 punts. Sentim l'entrenador de la Barca, Beb Llorenç.
10: El conjunt, jo crec que han fet un molt bon esforç, han tingut moments per tothom. I és una passa més de preparació i estem contents. Unes rotacions que han demostrat totes molt bon nivell. Vull dir, hem mantingut inclús en qualque estona millorat els jocs. Per tant, estic molt content. El canvi de libero també, un nivell molt bo, s'ho posava molt bé. És que totes les rotacions han estat perfectes.
3: La d'ahir va ser la darrera prova abans d'arrencar la temporada, aquest dissabte a casa contra l'Heidelberg Canari. I un darrer punt en bàsquet, perquè Elena Puello és campiona de la Supercopa amb el València després de guanyar la final per 76-64 al Leganés. Puello va portar 2 punts i 5 rebots en 20 minuts en el que era el seu debut com a jugadora del conjunt valencià. Recordem que Puello arribarà dissabte a Son Moix per enfrontar-se a la primera jornada de Lliga a l'Azul Marino, l'equip d'Alba Torrens i Maria Espanya, que debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: Tants dies reescrivint ses frases.
13: Les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, hi ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
2: D'aquesta manera, amb un balanç d'assistència i vendes millor que l'any passat, es posa el punt i final a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters. Ho assegurava d'aquesta manera la seva vicepresidenta, Laia Alegret. Moment de balanços. Sandra Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
2: I també de dir quins han estat els llibres més venuts.
14: Sí, això ens agrada molt als periodistes, ja se sap. I entre els de més èxit destaquen La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, i El preu de néixer, de Laura Gost. Dos títols als quals s'hi ha d'afegir El Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, que va ser protagonista del pregó d'enguany, i també el Premi Nacional de Poesia Sala Augusta, de Sebastià Alzamora, o De gran vull ser una casa, que és la darrera novel·la d'Aina Fontllana. Hem parlat pràcticament amb tots ells. Confirmaven l'èxit la gent també de les paradetes.
15: Totes les activitats enguany s'han omplert a gom, ha estat tot un èxit.
16: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, de Laura Gost també estan a punt, d'en Vial Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
14: Tot això amb més d'una vintena d'activitats adreçades a tot tipus de públic que han confirmat els Jardins de la Misericòrdia com el millor escenari de la fira.
2: Ho hem escoltat. Madonna ha estat la gran guanyadora dels premis MTV Video Awards que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles.
14: La mare del pop, als seus 68 anys, ha estat la gran guanyadora de la nit. Després de 7 anys sense treure disc, Madonna ha aconseguit 9 de les 11 nominacions a què aspirava. En el seu discurs agraïa a la dansa tot el que ha estat a la vida i recordava que ballar, igual que passa amb el futbol, és de les poques coses que uneix tot el món.
17: Aside from soccer, football, whatever you want to call it, dance brings everybody together. We are all equal on the dance floor.
18: Hey,
17: thank you.
2: Madonna com a nom propi de la nit, però no ha estat l'únic, Sandra.
14: No, Taylor Swift s'ha convertit en l'artista més guardonada de la història dels Video Music Awards, en superar per una estatueta Beyoncé després d'un any en què les dues acumulaven 30 distincions. Swift ha aconseguit el premi al millor vídeo de l'any, el més important de la nit, per The Fate of Ophelia, i en el seu discurs ha destacat la influència de la cantant de música country Dolly Parton, morta fa poc, en les seves cançons.
19: One person, without just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
14: La cantant ha aprofitat també la cerimònia per estrenar el seu darrer videoclip, Patient Zero, en què participen els actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Y un altre dels noms de la nit, Rosalía, que optava el millor videoclip de cançó llatina per La Perla, ha quedat a les portes del guardó, que finalment s'ha endut la Nova York de Bad Bunny.

0: Són les 3, repassem les notícies més destacades d'aquest 28 de setembre. Creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies al Consell de Ministres en què es podria aprovar el batejat com a decret Mari Carmen. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El Sindicat de Llogateres de Mallorca ha convocat avui vespre una concentració, un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort pel dret de l'habitatge que podria conduir a una acampada similar a la de Madrid. I des d'Eivissa, el Sindicat de Llogateres ja avisa que convocaran vaga general si demà el govern espanyol no aprova el Reial Decret amb plenes garanties pels inquilins. Sonia Iglesias és portaveu.
2: Se ajustan las medidas para impedir todos estos desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido, no tiene sentido este gobierno.
0: S'esgota el temps i el govern espanyol continua sense suports per aprovar demà aquest decret.
1: El PSOE es mostra, de moment, optimista per arribar a un acord, mentre Sumar avisa d'un decret que no està a l'altura. Són el ministre d'Economia, el socialista Carlos Cuerpo, i la ministra de Sanitat i membre de Sumar, Mónica García.
3: Creo que podemos llegar a un acuerdo y que, además, el Real Decreto Ley que salga de ese acuerdo sea un Real Decreto Ley ambicioso, y para eso estamos trabajando, porque, de nuevo, creo que es lo que nos piden los ciudadanos. Y esperemos que los grupos parlamentarios también respondan.
4: Llevamos meses empujando al Partido Socialista y ahora tenemos la voz de la calle y un clamor social que nos dice que es el momento de poner coto a la especulación en nuestro país. No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimitat el Sindicat d'Inquilinos i Inquilines.
0: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
1: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers. En el cas de les Balears, es farà especial èmfasi sobre què s'ha de fer en cas de riuades, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. És el conseller d'Educació, Antoni Vea.
5: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'Educació Infantil, 2 hores, a sisè de Primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públic, tant públics com concertats.
0: Sanitat vol l'avortament farmacològic dins la cartera de serveis d'atenció primària.
1: A dia d'avui, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals i el Ministeri vol incorporar aquest canvi normatiu perquè les dones puguin accedir a la medicació directament des del centre de salut de tota la vida.
0: D'aquí a un any, més de la meitat de les galeres de Palma podrien ser elèctriques.
1: El nou vehicle fet a mida per a la ciutat s'ha presentat avui al sector, que actualment negocia amb l'Ajuntament el nou reglament per fer la transició de les galeres en cavalls a un carruatge elèctric que els fabricants qualifiquen com una revolució. Venancio Vargas és el portaveu de l'Associació de Galeristes de Palma.
6: Y claro, tienen que aprobarlo ellos y después ya tendríamos que mirarlo. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención y yo creo que cualquiera pues sabe que es mucho dinero, que es difícil.
0: I dimiteix el delegat del govern estatal a Ceuta.
1: Miguel Ángel Pérez Triano deixa també la política per la campanya d'assetjament constant que assegura pateix des de l'inici de la crisi migratòria fa ja 2 mesos.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atent-ho.
7: Més informació a ib3notícies.com.

ostento el número 1200. Un moment, que he de trobar la pàgina que avui justament se m'ha despapalat. 1247, perdoneu-me, 1247. Heu de saber que avui és dilluns, és 28 de setembre, per tant, començam amb una efemèride. Avui fa 98 anys que oficialment varen descobrir la penicilina.

0: Bon dia a tothom. Sí, efectivament, dia 28 de setembre de l'any 1928, Alexander Fleming, vos sonarà, de manera casual, diuen, va descobrir la penicil·lina. I la pregunta, sabeu quant de carrers, places, passejos, avingudes duen el nom d'Alexander Fleming a les nostres Illes Balears? Idò, molts. Moltes poblacions tenen un carrer dedicat al doctor Fleming. Per exemple, hi ha un carrer Llubí, a Llumajor, a Lloseta, a Sant Antoni de Portmany, a Inca, Ciutadella o Santa Maria. I a Palma, fins i tot, hi ha una plaça, la de nom oficial de plaça d'Alexandre Fleming. I això és perquè el descobriment de la penicil·lina va transformar la vida de milions de persones. De fet, aquí a les Illes, l'esperança de vida va augmentar 10 anys entre els anys 1950 i 1970. I en aquest miracle és impossible no tenir present la importància de la penicil·lina. També va ser determinant a la Segona Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial havien mort infectats de pneumònia bacteriana el 18% dels soldats. Però a la Segona Guerra, i gràcies a la penicil·lina, la taxa de morts per aquesta causa no va arribar a l'1%. Perquè la penicil·lina i Alexander Fleming, que va ser vist com una eminència constatada per un descobriment tan efectiu, va ser molt popular. De fet, a un que breveja molt, una persona que breveja molt, se diu per llevar la importància que tampoc no ha descobert la penicil·lina. I, és clar, també mos demanam d'on ve la paraula penicil·lina amb ve la geminada. I, dos segons, el mateix Alexandre Fleming li van posar penicil·lina perquè filtrat de brou de floridura no sona massa bé. I perquè aquesta floridura miraculosa venia d'uns fongs del gènere Penicillium, ja coneguts per la ciència. I de Penicillium en va sorgir el nom de penicil·lina. Avui, idò, fa 98 anys que oficialment es va descobrir la penicil·lina, un medicament antibiòtic que va acabar amb malalties com la sífilis, que patien un 15% de la població, i amb bacteris causants de la diftèria, de la amigdalitis o de la pneumònia. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui. Ja ho sabeu, avui som dilluns, som dia 28 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són avui l'equip complet. Ana Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juch.

0: Sí, bon dia i bon dilluns, Miquel Junc, ben tornat.
1: Bon dia.
0: Com anam?
1: Bé, bé.
0: Has descansat?
1: Tornant dilluns és complicat,
0: però sí. És allò que té si tornes a principi de setmana.
1: Així és, així és.
2: Que és dilluns. Després de vacances, eh?
1: Clar.
2: Han estat curtes, eh?
1: Sempre se fan curtes les vacances.
0: Sempre. Ja ha refrescat un poc. Però bé, ha fet un temps espectacular.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, sí.
0: Per anar a nedar encara aquests dies.
2: Sí.
0: La veritat que fem molt bons dies. Ara sabeu que començarà un poc la tardor, que ja l'esperam també, eh? I de Celestia Oliver, ben tornat també. I Maria Pons, com estàs? Ben tornada.
3: Moltes gràcies.
0: Tu també has passat bon cap de setmana.
3: Jo ahir estava en remull. Avui ja no se pot, però ahir jo nedava i l'aigua estava boníssima.
2: I ara ja no se pot. Ah, perquè ets aquí, clar.
3: Home, no m'ho puc. Sí. Teletransportar, xapant dos, encara no he descobert la fórmula.
0: No. La mala tenim a prop,
2: sí.
0: Eh?
3: Sí, això sí.
0: Això sí que ho tenim.
2: I avui anava bé, crec.
0: De bé? Que de plana?
2: Sí. Sí.
3: Tampoc m'he ennigulat avui. Ventura, però...
0: Doncs sí, passam el cap de setmana i avui és dilluns. Tenim molt de continguts preparats per aquest programa i, Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui parlarem de música, ja que l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora el seu mig segle de vida i ho fa amb l'edició d'un disc que es diu Punt de Trobada, un treball que té 11 peces i que reivindica tant el folklore d'aquí de Mallorca com a patrimoni viu, i volen mantenir les arrels alhora que també volen mostrar com evoluciona amb el pas del temps.

0: I de si tot una vida, 50 anys, a més aquesta cançó perfecta per commemorar aquest aniversari, 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, han fet un disc, se diu Punt de Trobada, i avui tindrem en Tomàs Salom per aquí, Norberó, sí. Celestí, qui més vendrà?
1: Tenim en Toni Costa, també,
0: en Toni Costa, dos. Que són dos dels membres d'aquesta banda.
1: On hi participen membres antics i membres actuals.
0: Sí.
1: En l'enregistrament d'aquest disc, sí, que commemoren aquestes 5 dècades.
0: Així és, avui en parlarem amb ells i també escoltarem la seva música. I més temes, Maria?
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i pegarem avui a prop d'Ivetres Ràdio perquè la ràdio pública es troba des dels seus inicis al carrer de Manuel Azaña, número 7 de Palma. Però qui va ser Manuel Azaña? D'ençà de quan du aquest nom? Què hi ha en aquest carrer de Palma? I d'avui en coneixerem més detalls.

0: Doncs si veieu un carrer que mos pega ben de prop, el carrer on pega el sol, quan diu aquesta cançó, On the Sunny Side of the Street, parlarem del carrer de Manuel Azaña, que és el nostre carrer d'Iveta Ràdio, perquè se diu així. I també tenim tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui el dedicam a l'associació Estrella d'Anna Marta, per això que connectarem amb l'esportista de llargues distàncies, amb en Nat Xamena, perquè ha fet tota una gesta per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.

0: Eugenia San Pedro, parlarem del hype, de los Javis i de la Bola Negra.
1: Avui només tinc una pel·li en el cap, i és La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis. Se va estrenar divendres 25 de setembre i, ja vos ho dic d'entrada, m'ha encantat, així que vos convid a fer-hi una passejada a poc a poc, peça per peça. Fins després!
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco,
4: ¿no? Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede abrir semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
0: No. Doncs avui també parlarem de La Bola Negra amb Eugenia San Pedro i com ha estat aquest fenomen en el primer cap de setmana en cartellera. Dues hores de programa que ara comencin, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
7: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
8: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
9: I també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971 13 99 00.
10: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
9: O bé el correu electrònic.
11: O sorpresa.
9: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Efectivament, totes aquestes vies teniu per contactar amb nosaltres, així que vos esperam. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
10: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui ja... Crec que ja fa un parell de dilluns que és aquí.
9: Sí, repeteix.
0: Ah, que sí? S'ha afaitat.
9: M'agrada.
0: T'has afaitat, Iker? Avui, ben afaitat, Iker Hernández. Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
8: La rabiosa actualitat.

0: gràcies, Celestí. És el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Mira, sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'arbres fruiters, de fruiters de Menorca, concretament de la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Castilla. Si no...

Així és, avui volem dedicar el concurs de Tèntol als arbres fruiters de Menorca, perquè l'illa vol evitar la seva desaparició, la desaparició de les varietats de fruiters locals. D'aquesta manera, el Consell de Menorca ha aprovat per primera vegada un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Menorca per donar suport a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de l'illa. L'acord aprovat a través del Consell Rector i canalitzat mitjançant l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera preveu una aportació de 20.000 euros durant enguany, aquest 2026.

0: I aquesta cançó popular de Menorca, la novia dels gendarmes, ha anat molt bé per parlar d'aquest tema, perquè els recursos d'aquest projecte se destinaran a arbres del gendar, que d'ençà de fa anys desenvolupa Càritas per conservar varietats fruiteres tradicionals de Menorca. Unes actuacions que inclouen el manteniment i l'ampliació de la col·lecció existent, la prospecció i la selecció de noves varietats i tasques de reproducció vegetal i manteniment d'aquests arbres d'aquesta zona que fan que conservin aquestes varietats. Un conveni que també contempla activitats per apropar aquest patrimoni agrícola a la ciutadania, com siguin, per exemple, tallers educatius, visites a grups d'associacions, participació en esdeveniments i també accions de divulgació. Molt interessant,
1: sí,
0: no?
1: És per tot això, per tots aquests motius, i tant que hem decidit que avui dedicarem el programa de Tèntol a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Menorca.
0: Són les 3:21. Tèntol.

Atenció a la pregunta d'avui, perquè m'encanta aquesta pregunta i és d'aquelles que fan treure un somriure i, a més, connecten amb la història. Ara sabreu per què. Conten que un dia el senyor Richard Kane, aleshores governador de Sa Majestat Britànica a Menorca, en temps de dominació britànica de Menorca, passejava pel mercat de Mont i va veure unes prunes ben agradoses. I l'home va dir: "I never saw such plums." Òbviament, ho va dir amb el seu anglès, que no sé com era, una cosa així. Traduït vendria a ser: "Mai no havia vist unes prunes com aquestes." I la pregunta és: sabeu en quin nom popular es coneixen encara ara a Menorca aquesta varietat de pruna?

0: I del que trobeu, quin nom es diu popularment en aquesta casta de pruna a Menorca? Com sempre tenim tres opcions.
1: Sí, són prunes Kane.
0: Mm-hmm. Les prunes Kane, com
1: ell.
0: El governador Kane.
1: El governador Kane, sí. Són prunes de Neversó.
0: Ahà.
1: Sí.
0: Neversó.
1: Mm-hmm. O són prunes de governador.
0: També.
1: Sí, com era ell.
0: Ell era en tot aquell moment el governador de Menorca. Sí. Efectivament. Que trobau? Una pregunta avui molt curiosa. Si la sabeu, mos agradaria molt que mos telefonàssiu, que mos enviàssiu missatges, perquè demanam això. Com es diuen aquestes prunes que Richard Kane va dir que mai no havia vist unes prunes com aquelles en la seva vida? Prunes Kane, prunes de Neversó o prunes de governador? Les maneres per contactar amb altres són aquestes?
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu t'he dit vel,
3: tinta,
4: mur,
3: cornada.
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
8: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
9: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
10: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
11: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no?
13: Sí.
12: I a poc a poc comences a entendre't amb els teus companys.
14: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Hola, senti, que són les 3 i mitja i tenim avui una pregunta per contestar, una pregunta que no és fàcil però que és molt curiosa. Demanam que justament doncs el governador d'aquell moment, el senyor Richard Kane, Sir Richard Kane, aleshores governador de la Majestat Britànica a Menorca, passejava pel mercat de Mó i va veure unes prunes, com que avui xerran de fruites, va veure unes prunes que sembla que li varen agradar molt. I aquell senyor va dir, I never saw sac plums. És a dir, mai hauria vist unes prunes com aquestes. O mai les havia vist. I la pregunta és, quin nom popular es coneix a Menorca aquestes prunes? I teníem tres opcions. Tenim tres opcions.
1: Sí, i d'això són les prunes Kane, com el bon home. Són les prunes de Neversaw.
0: És a dir, van prendre el nom d'en Kane.
1: Sí.
0: Se diuen Neversaw perquè ell va dir...
1: Per això de Neversaw sac plums.
0: I never saw. Jo mai havia vist.
1: O són prunes de governador. Perquè, clar, ell era governador.
0: El governador. Aleshores, què trobau? Com se diuen aquestes prunes? De moment, vos diré que a l'Instagram tenim un 22% que diuen que són prunes Kane, un altre 22% diuen que són prunes Neversaw i un 56% diu que són prunes de governador. Podeu seguir responent i a final d'aquesta hora direm la resposta correcta, però ara sí, hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I el moment arriba de conèixer els nostres convidats, a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquesta conservació de veritat local d'arbres fruiters de Menorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sóc?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Bon dia, amb qui parlam?
10: Antoni Aguiló.
0: Molt bé. I per altra banda, qui tenim també?
11: Antoni Salor.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: Antoni Aguiló, d'on és vostè?
10: Jo som de Ciutadella, però fa anys que visc a Mahó.
0: Molt bé. I Antoni Salort?
11: Antoni Salort és de Ciutadella i viu a Ciutadella.
0: Molt bé.
12: Vull saber coses teves. On treballes?
0: Antoni Guiló.
10: Ara mateix estic jubilat, gràcies a Déu.
0: I Antoni Salort?
11: Gràcies a Déu, faig feina com a gerent de Mestral Inserció i coordinador d'Economia Social de Càritas.
12: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Clar, si estàs jubilat, Toni Aguiló, no ho demostré moltes coses ara mateix, però supos que encara teniu truïs en marxa, per allò que veig.
10: Em feix moltes de coses.
0: Sí.
10: Som voluntari de Càritas, som president de la Federació Nacional d'Empreses d'Inserció i som secretari de Ferroger.
0: Ja n'hi ha, Ida.
10: I secretari de l'Escola d'Adults.
0: Sí. Jubilat és un dir.
10: No és exactament. El que passa que ara no cop per les feines
0: això,
10: que faig.
0: I en Toni Salart, què necessita per fer la seva feina?
11: Molt d'humor, sobretot. Mm-hmm. Molt d'humor. Humor i ganes i il·lusió.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Ben, Toni Guiló ja ho ha dit un poc, eh? Que pagar poca cosa.
10: Per ses feines no, però gràcies a les que encara fan feina cop sa jubilació.
0: Això sí. I en Toni Salort?
11: En Toni Salort, pues, igual que en Toni Guiló, seguim fent feina per cooperar i per sostenir les varietats locals de Menorca. Mm. Sí, sí. Que és una de les tasques encomanades.
14: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
0: Perdó, que vos han teat. Toni, vos agrada més, Aguiló, vos agrada més fora Vilescamp que la ciutat o no?
10: Totalment. De fet, sí. Jo he vist una urbanització fora de Mó i com menys cotxos i menys gent, més tranquil·litat i més bon viure.
0: Uh-huh. I en Salard coincideix?
11: Sí, el camp és una oportunitat per descobrir noves coses amagades dins un mateix i també per contemplar el paisatge, que a Menorca crec que és excepcional.
0: Uh-huh. I tant.
14: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Toni, quin és el vostre moment del dia millor? Aguiló.
10: Per jo és matí. Me segueix xicant a les 6 del matí i és el millor moment del dia perquè hi ha tranquil·litat. Quan feia feina ja ho era, perquè és quan no hi havia cridades, no hi havia correus electrònics, no hi havia res, i ara ho segueix seguint per fer el cafè de fora a la terrassa amb una tranquil·litat absoluta.
0: Que bé. Ara a les 6 demà vendríem a fer el cafè a la terrassa d'en Toni Aguiló. Toni Salard, vos... A tu?
11: Sí, per favor.
0: Quin és el moment millor del dia?
11: Sí, per jo és fosca. Un moment de compartir amb família, amb amics també, en alguns casos, i prendre cosa.
15: Una actuació extraordinària.
16: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Déu, que vagi bé!
23: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: els d'en Santé respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar en Toni Aguiló, antic gerent i voluntari d'Esbarranc d'Ugendà. Benvingut, Toni, com estàu?
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: I també en Toni Salar, coordinador d'Economia Social i Solidària de Càritas Menorca, entre altres coses que ja també ho he dit. Toni, benvingut també tu.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Moltes gràcies. Toni, començant per tu, Salar, mos pots explicar un poc en què consisteix aquest projecte que hem dit de conservar les varietats locals de fruites de Menorca?
2: Sí, aquest social té doble vessant. Una vessant social, perquè és on feien també acompanyament a persones en risc d'exclusió social, i mitjançant aquest acompanyament i aquesta tasca social feien la conservació dels arbres fruiters de varietats locals de Menorca.
0: Molt bé. I, Toni Aguiló, quines varietats trobam de fruiters?
1: Bueno, ara mateix, jo ara ja fa quasi 2 anys que estic jubilat, segueix mantinguent el contacte amb Esbarranc, però no tinc informació de primera mà. Però bueno, tenim quasi bé 80 varietats catalogades, tenim 2 peus de cada una d'aquestes varietats i d'algunes d'elles feim reproducció per venda. Lo important és que aquestes varietats locals, que són típiques de Menorca, que són autònomes, que no se perdin. I per això és important poder fer una prospecció, cercar noves varietats que estiguin en risc de desaparició i poder mantenir aquesta riquesa fruitera que té Menorca.
0: Clar, és un poc allò que deia en Toni Salar, no? També fer feina per no només les persones, sinó també la naturalesa que forma part del nostre teixit, no? La importància de poder conservar aquestes varietats. I n'hi ha qualcunes que ja no hi haurà possibilitat de recuperar-les?
1: Bueno, és el que s'ha de cercar, és el gran repte d'Esbarranc d'Ugendà, no? Cercar aquestes varietats. De fet, alguna a l'entrobada amb un pagès de molt d'anys que ja tenia conservada una llavor, amb els temps han anat recobrant algunes varietats que realment ja estaven desaparegudes a Menorca. Però és important, si n'hi ha alguna més, trobar-la. De fet, també una cosa important és que amb contacte amb l'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears i CIRFAP es puguin valorar aquestes varietats per veure si realment són únicament de Menorca, si venen d'altres llocs i han evolucionat, a veure, tenir un poc històric de totes aquestes varietats. De fet, un dels grans problemes de la fruita Menorca, la tramuntana, i si no és dins un barranc, és molt difícil que es pugui mantenir un banc com té Mestral ara mateix.
0: Clar, sí, en parlàvem l'altre dia que precisament va venir el Consell d'Agricultura i mos deia que això, que clar, fruiter és un dels arbres més fràgils a totes les Balears, no només per les sequeres, que també pateixen molt, i en el cas de Menorca, també, com deia en Toni, pel vent.
1: Sí, sobretot a Mallorca tenen la Serra Tramuntana, que li fa un poc de barrera, però a Menorca no la tenim, a Menorca és plana, i a Menorca, si no és... De fet, jo recordo al principi que jo treballava amb Esbarranc, que va venir en directe a Insular d'Agricultura i va dir... És que no és reproduïble a cap banc d'arbres, a cap museu d'arbres, no és reproduïble a un altre lloc, perquè no ho pots posar a la granja del Consell, per exemple, o a altres llocs on no sobreviurien la meitat de les espècies.
0: Clar, clar.
1: De tota manera, també hi ha que dir que la sequera, que no havien tingut anys passats, ara també està malmetent, sobretot aquells arbres que són joves i que necessiten aigua per poder fer-se forts.
0: I, Toni Salart, qui s'encarrega del gendar? Són unes quantes associacions que recuperau aquestes varietats?
2: No, en Esbarranc del gendar comptam amb la col·laboració sempre de CBPAE i d'APAEM, sobretot, però bàsicament és Càritas i Mestral qui mantén aquest banc d'arbres. No hi ha un col·laborador directe amb els que fem feina diàriament, sinó que és el mateix personal de l'entitat qui se n'encarrega de mantenir aquestes varietats.
0: I el Consell que vos ha donat una ajuda, no?, el Consell de Menorca, per tal de poder preservar i tenir aquest projecte.
2: Sí, enguany, la veritat és que ens hem alegrat molt, perquè gràcies a el Consell Insular, no, han pogut donar sortida i un poc més de llum en aquest projecte que necessita de recursos, no? Perquè entenem que les varietats locals i aquesta col·lecció en concret és un bé d'interès general per l'illa de Menorca i també per les Illes Balears, per tant, ens alegra molt haver comptat amb aquesta ajuda.
0: Clar que sí. I quan parlant de fruiters, quines és que més trobam? Trobam més tarongers, pomeres, pruneres, ara que en parlàvem, no ho sé.
2: Jo te diria que de la varietat que tenim més és de pomera.
0: Ah, veus? Molt bé.
2: Pomera i pruna. També en tenim diverses varietats de pruna. De fet, ara recentment el nostre tècnic ha fet una prospecció en els voltants de Ferreries i crec que estem a punt de trobar una altra varietat de pruna. I després, com molt bé ha dit Antònia Aguiló, company i col·laborador, després, pues, conjuntament amb l'INFA, pues, i amb el catàleg de les Illes Balears, comparam i fem un estudi més detallat per veure si és una varietat existent o és una varietat que han recuperat a Menorca només.
0: Mm-hmm.
2: Sí,
0: com? Sí. Ben bé, sí.
1: El que no podem dir encara, el que no podem dir encara és com es denom la pruna aquesta que va veure en Kane.
2: Ja ho... Exacte.
1: Això ho hem de dir, els
2: oients. No, aquesta no la podem dir.
0: Però la sabeu, eh?
1: Oh,
2: sí,
1: clar.
2: La sabeu.
1: La tenim allà.
0: Ah, la teniu, que bé.
1: Sí, ara,
0: abans de acabar el programa, mos explicareu un poc quin és, perquè és molt divertida aquesta història. La veritat que sí. Són aquelles coses populars que arriben amb els anys i fan molta gràcia. Avui, doncs, amb Antoni Salordi i amb Antoni Guiló parlam d'arbres fruiters de Menorca.
3: Aquí és típic el fruit secs.
4: Samanda i la garrova.
3: Exacte.
5: Que no és una fruita, però si mateix es menja. Però això sí que és típic de Sant Agustí, que mos diuen els cucs de garrova.
6: I les ametlles,
5: i les figues. Les figues seques, també.
7: Molt oi, la cindri.
3: Sí.
7: Bàsicament.
8: I el taronger, o la taronja, tothom, que té un corral a casa seva, té una llimonera i una tarongera.
9: Aquí se conreu en taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres...
10: Un temps se'n cultivaven moltes, ubercots, cireres, encara eren nons, cats cirerers, que recorden que hi ha hagut aquests cultius, que ara aquí ja no se practica.
11: Sí, mireu, sempre hi ha hagut molt de territori dedicat en el figueral.
12: Melons, hi ha hagut coca, un grapat de pageros, sí, que han sembrat molt de melons per si neu, més a les seques, amb quins regals.
13: Pomes, peres, taronges, rem...
14: Hi ha melicotons.
13: Melicotó, els ubercots...
15: Cindris, melons...
13: Caquis.
16: Caqui.
17: Això és caqui, per excel·lència.
18: És una fruita que em fa molta ràbia perquè té 2-3 setmanetes en tot l'any, però la trobo exquisita.
19: Nesples, esbosses, exaglans, que tenim moltes dosines.
20: Gínjols.
19: Gínjols, també n'hi ha molt de gínjol. Hi ha una poma que forma part de la nostra història i aquesta se diu que no és poma ni espera. Poma de cul de ciri. Per jo, és més una mescla, dirien, cap en el colony. Ells diuen que no és poma ni espera, però jo la trobo a la tamanya de la pasta, és com si fos una mescla en el colony. Sobretot, moltes pomeres ens empalten damunt d'un colonyer.
21: Pinto. Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, aquests eren fruiters de totes les illes. Veus que em recull per totes les illes. Toni Salorta, Toni Guiló, vos ha cridat l'atenció qualcuna? Ha qualcuna varietat que no tingueu, valtros? De ses que heu sentit, Toni Aguiló?
1: Sí, de fet, una de ses que està en risc de desaparició a Menorca és la garrova.
0: Ah, mous.
1: A Eivissa se'n fa molta, però a Menorca és una... Es havia perdut completament, sí, perquè no s'emprava. A Eivissa té diverses... varietats i diverses maneres d'ús, però a Menorca és una de les coses que...
2: Sí,
1: que no es feia, sí, uh-huh. Sí, quasi totalment.
0: Vaja, és a dir, garrova no en troben massa, i, per exemple, han xerrat de metles, de figues... Això, sí?
1: No, figues sí.
0: Sí.
1: Figues n'hi ha moltes, però metles tampoc.
0: Tampoc.
1: No, el fruit sec a Menorca no és una varietat ni avellana, a pesar de la gran tradició de Sant Joan de tirar avellanes,
0: exacte,
1: es duen de Tarragona. No són d'aquí. Això, nosaltres som més fruit de pinyol i fruits, com la figa sí que n'hi ha molta, i aquest tipus de fruits sí, però són més fruits de suc, fruits que més tendres. No, sí. No, fruits secs no es fa molt.
0: No tanta, no. Sí. Parlant més de poma...
1: De fet, s'està recuperant ara altra vegada soliveres, s'està recuperant el rem per fer vi, però també són periodats que havien anat molt a menys. Ara, gràcies a Déu, s'estan recuperant bastant.
0: D'acord. Què anaves a dir, Toni Salart? Perdó.
2: No, dir això, volia reforçar un poc el que deia Antoni Aguiló i també afegir que estem mirant de prospectar també algunes cepes de vi per poder prospectar de nou i tornar a implantar aquesta tradició que s'havia perdut. Sí, sí.
0: Perquè quines varietats de vi hi ha a Menorca?
2: Poques.
0: Poques.
2: Te diria que poques. Quasi tot es cultiu de vi... Que es fa actualment a Menorca, és importat. És importat per el que dèiem, perquè la prospecció s'havia perdut.
0: Clar.
1: També hi ha que dir que la xilosfera va fer molt de mal al principi del segle XX, i el que s'endui són... la majoria de peus de cep són americans, perquè tenen més resistència. I després també hi ha que pensar que Menorca té un problema per el tema de rem, i és la salinitat. Tots els cultius estan molt a prop de la mà, perquè Menorca és petita, i la salinitat fa molt de mal. De fet, s'ha recuperat, ara no me'n recordaré dels noms, s'ha recuperat una varietat que era menorquina, i hi ha algun productor que ha començat a fer vi amb aquesta varietat. Però bueno, són proves que s'estan fent ara mateix.
0: Bé, poc a poc, molt bé. Però molt interessant aquesta feina de recuperar, i com deu més, fruita de pinyol, no? Això que deien prunes, no sé si melicotons...
1: Sí, pavios, melicotons, prunes, tot aquest... I després, de cideres, tota aquesta fruita, i després tota la fruita de semilla, les pomes, com molt bé deia Antoni, pomeres, pereres i cítrics són les que hi ha més varietats.
0: Sí, de fet, hi ha una gelateria a Menorca que fa gelat de pruna de Menorca, gelat de cirera de Menorca, que són boníssims i que amb producte local, i la veritat que molt bo.
1: Els
0: ho podem felicitar, perquè sí, molt bo.
2: Sí, no direm el nom, no direm el nom. Perdó.
0: Ja sabeu quina gelateria he pensat, sí, ja m'ho imaginava, que sabríeu quina era. Sí. Doncs sí, molt bo. Avui parlant de fruiters, i ara vos farem unes preguntes. Començarem per Toni Salart. Toni, primera pregunta per tu. Parlarem de meló. Meló, com anam a Menorca, tema meló?
2: Tema meló. Meló sí que es va... A Ciutadella, per exemple, tenim el meló de la Vall, que és un terreny molt bo per la sembra de meló, però de meló aquí pues, tenim el meló de l'estiu, no? Aquell meló ben groc, ben sucós, que no és gaire gros, és aquell meló més petitó, i després tenim el meló de tot l'any.
0: Idò, mira-ho. Precisament per aquí va la cosa, perquè parlarem de meló, una de les fruites més populars de l'estiu, que ha donat moltes dites, i a Menorca, per exemple, trobem l'expressió meló de tot l'any. Tu ho has dit ara, Toni. Què significa, però, ser un meló de tot l'any?
2: Sí, un meló de tot l'any és una persona més bé curta, no? Un catsi gran, podríem dir, una persona amb poques llums, que diríem avui en dia, no?
0: Correctíssim, no hauria pogut dir millor, eh? Tenim dues opcions de resposta, però no li han fet falta a en Toni. Efectivament, un macatol també tenim, una persona
2: també.
0: Així, amb això, que no es té... No, és un meló de tot l'any. Vosaltres també teniu...
2: Que no
0: té sant. També teniu tradició de menjar meló fins a Nadal, o no, s'acaba abans?
2: A ca meu s'acaba abans, perquè com que m'us agrada bastant, l'acabam abans. Però sí, inclús hi ha alguna varietat que sí que pot durar bastant, fins a finals de novembre.
0: Molt bé. Fantàstic, Toni. Segona pregunta per tu, Mem. Una fruita de temporada que aviat serà s'espletat sa magrana. Magranes a Menorca, en teniu?
2: Sí, de fet, en tenim en el barranc de magraners.
0: Ah, que bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, vos volen demanar d'on és originària, però la magrana, el magraner, vaja.
6: Tenim dues opcions, eh? Si ha de ser més fàcil. És de l'Àsia Occidental i del Sud, és a dir, concretament de la regió que va des de l'Iran i Pèrsia fins a l'Himalaya, o bé és de la Xina?
0: Toni Salat, què trobes? De on va venir la magrana?
2: Te diria que és la primera opció.
0: Sí, molt bé. Ben dit. Molt bé. Sí,
2: de l'Àsia Occidental, sí.
0: I de, també teniu magranesa en el barranc.
2: Sí, tenim una varietat de magranes.
1: I crec recordar que hi ha una varietat que és magrana agra, que hi ha cuiners que la cerquen molt.
0: Sí, sí, ma mare fa la salsa de magrana agra.
1: També la tenim allà en el barranc.
0: És molt bona, que bé. Sí, per menjar amb porcella i això. I
6: també feia salsa de magrana.
1: Sí, sí, sí. Tenim alguns cuiners que són clients del barranc, perquè els agrada tenir producte d'aquí, producte local i ecològic, com tenim en el barranc, i ens demanen a veure algunes varietats per algunes receptes que ells fan.
0: Que bé.
1: Però sí, sa salsa aquesta amb magrana agra té molt d'èxit.
0: Molt, és boníssima. Fantàstic. Ara les preguntes per Toni Guiló. Toni, primera pregunta. Ara parlarem de caquis? Caquis en el barranc de Gendran, troben qualcun?
1: Tenim un caquier que quan arribes temps sembla un arbre de Nadal.
6: Sí?
1: No, dos caquiers.
6: Preciós.
1: Enormes, que semblen arbres de Nadal i els carregats de bolles vermes.
6: Petits, més grossos.
1: El problema del caqui és el poc que dura, la fruita.
0: Sí.
6: I que són delicats.
1: I fins i tot jo record que els darrers anys que estava fent feina allà, estaven cercant un sistema que m'ho havien dit que es podien augmentar el temps de durada dels caquis sense que es fagués malbé. Però, bueno, no és fàcil. Si fas ecològic, no pots emprar segons quins productes.
0: I tant. Doncs serran de caquis, aquesta fruita, que és de temporada, i temporada molt curta.
1: Molt curta.
0: Un caqui és verd i quan el mossegam se produeix un efecte a ses dents i a sa boca que té un nom. Quin nom té aquest efecte quan te menges un caqui verd?
6: Dèiem que és engatar o és esmussar.
1: Esmussar, suposo.
0: De fet, és que aquesta sensació... normalment és quan menges una fruita verda, tens aquesta... A Manol, que també se diu esmussar, no?
1: Esmussar, sí. Surt de foc i fum.
0: Surt de foc i fum? Ah, bo, això no ho sabia.
1: A foc i fum diu esmussar.
0: Ah, que bo, que bo, que bo. Doncs sí, esmussar les fruites verdes. Darrera pregunta per tu, Toni. Una altra fruita d'aquest temps és el gínjol. Sabeu quina expressió popular se diu d'una persona que està molt contenta, molt eufòrica, molt cofoia i feliç?
1: Està com un gínjol.
6: Està com un gínjol. Molt bé. Molt
1: I aquí sempre molt, que menorca.
0: Així és. Està com un gínjol, o més content que un gínjol, que també aquí a Mallorca
1: seria. O més content que un gínjol,
0: Sí. És molt bona, perquè és veritat que quan un gínjoler va ple, té molt de gínjols, imaginant que és per això, ben tampoc no ho sé.
1: I els gínjols grossos, aquells madurs, són boníssims.
6: En teniu de gínjols? Sí. Grossos, petits.
1: Sí, també. També tenim gínjolers. Sí.
0: I ara ja n'hi ha, de gínjols?
1: Que quan menges un gínjol verd també es mossa.
0: També, molt ben vist, Toni. Sí. Exacte. Te pegues una bona almoçada.
1: Exacte.
0: Ho heu fet molt bé. Mos queda una darrera prova i serà la definitiva.
21: L'endevinalla.
0: Va, ara una endevineta, Tonis. Molt fàcil avui. Bé, o molt curt, no sé si fàcil. En què s'assemblen els ors i els peus?
1: Quin Toni és?
0: Tot dos. Tot dos, per tot dos.
2: Toni Aguiló, va, si tu ho saps.
1: Abans que has dit, amb què et semblen?
0: Els ors i els peus.
1: Els ors i els peus?
0: Sí. Què pot ser? Els peus tenen, i els ors també,
2: Que tenen terra.
0: Tenen terra. Tenen terra. També un genèric per referir-nos a...
2: Ui, els peus i els ors.
0: Que poden tenir. És a dir, baix de tot dels peus que tenim.
1: Plantes.
0: Sí.
2: Plantes.
6: Sí, ben vist.
2: Ostres, ha de cercar
0: quina paraula. És correctíssim, és clar que sí. Tenen plantes, tots dos, tant els peus com els ors.
1: Exacte.
0: Tenen plantes. Ho fem molt bé, aquesta endivineta. I abans que partiu, Toni Guiló i Toni Salart, hem de resoldre la pregunta del dia. I ara sí que és el moment de parlar de les prunes. Quin nom té aquestes prunes a Menorca? Teníem tres opcions, Celestí, les recordam.
6: Sí, eren prunes del governador, eren prunes d'en Kane o prunes de Neversor.
0: Què trobau, Tanis? Qui vol contestar?
1: Jo diria... Digues, Toni.
2: Jo diria que prunes de Neversor.
0: Ah, uap!
1: Jo diria d'en Kane.
0: Ai,
6: no coincideixen,
0: dues,
6: els dos Tonis.
1: No, però és que fins i tot ara ha sortit un menorquí que fa sidra,
6: sí,
1: i l'anomena sidra d'en Kane.
0: Ah, sí? M'hi han posat...
2: Clar, jo la varietat que coneixia era la pomera d'en Kane, que en tenim, de poma d'en Kane, no? Però sí.
1: Sí, la poma d'en Kane.
2: Exacte. Jo diria la pruna de Neversor.
0: Neversor.
2: No.
0: Sí.
2: Abans,
0: el manco, sí, segons allò que hem trobat de Joan López Casas Noves, que publicava un article, aquesta llegenda diu que existirien les prunes de Neversor, efectivament.
1: Molt bé.
0: Aquesta és la resposta correcta amb aquesta anècdota, perquè ell va dir, I never saw, mai havia vist unes prunes com aquestes, tan bones com les que teniu a Menorca.
2: Sí. Mm-hmm.
6: En menjau, d'aquestes.
2: Bo, i tant,
0: sí. Sí, sí, com són?
1: Sí.
0: Com és aquesta pruna?
2: Bueno, que aquesta... Digues, Toni, digues.
1: No, que és una pruna d'armar, és una pruna no molt grossa, per lo que jo record, i és una pruna d'armar i dolça.
0: Uh-huh.
1: Bastant dolça.
2: I sucosa.
0: Ah.
1: I sucosa, exacte.
0: Clar, per això li va agradar tant al governador, en Kane, aquesta pruna.
1: Bueno. Acostumat en els menjars d'Anglaterra, no és raro.
0: Clar, imagina't, va arribar a Menorca, va ser feliç, no m'estranyo.
1: Doncs,
0: enhorabona per aquest projecte, realment és preciós. Toni Guiló, Toni Salart, Barranc del Gendà, es fan visites i moltes activitats perquè es puguin veure aquests arbres fruiters que aneu conservant. Doncs això, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
1: Que vagi bé.
0: Només faltaria. Gràcies a tots dos. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem a donar.
15: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
16: Bon dia. El sindicat de llogateres continua fent pressió perquè demà tiri endavant al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen.
20: Una mesura innegociable, diuen, són els contractes indefinits. El sindicat reclama una renovació automàtica de lloguers per garantir estabilitat. La portaveu Alicia del Río ha remarcat la importància que el decret s'aprovi íntegrament.
22: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
20: Mentrestant, continua l'acampada a Puerta del Sol. A Madrid també aquest vespre hi ha convocada una concentració a Palma, a la plaça de Cort pel dret a l'habitatge.
16: I a aquesta hora hi ha prevista una reunió entre els representants legals de Mari Carmen i l'empresa Urba Gestión per un possible retorn a casa seva.
20: Entre les qüestions que es debatran és el preu de lloguer que hauria de pagar la dona de 87 anys. La trobada tindrà la mediació de l'empresa municipal d'habitatge i sòl de l'Ajuntament de Madrid.
16: I tornant a les Illes, s'ha reprès el projecte de construcció d'una promoció de l'Ibavi a Llucmajor. Són 23 habitatges, la meitat dels quals podrien sortir a la venda a preu públic.
20: Es tracta d'un solar que fa 25 anys va adquirir l'Ibavi perquè s'hi construïssin pisos. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge.
23: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres alturas. Constarán de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios. Y contarán también con dos viviendas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.
16: Més temes. Les Balears detecten un repunt de casos de la Covid, tot i que la taxa es manté per sota de la mitjana espanyola. Se situa en els 6,2 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'estat és de 20,8.
20: La consellera Manuela García es mostra tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial. Tot i això, reconeix que els casos poden augmentar.
3: El COVID prácticamente últimamente se ha demostrado bastante poco estacional, también lo sabéis, ¿no? Y en esa línea puede haber un repunte, pero no hay un repunte de importancia. No supone un problema asistencial en el momento actual.
16: Encara en salut, els sindicats mèdics han fet oficial la convocatòria de vaga mèdica indefinida. Serà a partir de dia 28 d'octubre, és a dir, d'aquí un mes.
20: Expliquen que la vaga sorgeix davant la manca d'avanços en la negociació amb el Ministeri de Sanitat. També diuen perquè el text enviat pel Govern Central a les Corts Generals no incorpora les reivindicacions del col·lectiu.
16: En crònica de successos a les Pitiüses, dos episodis de violència deixen tres detinguts.
20: A Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys ha patit lesions presumptament causades per una botella rompuda durant una batalla. Ja hi ha un detingut que s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa dues persones per una agressió en un local ocupat.
16: I en la plana estatal, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, creu que la dimissió del delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, és insuficient.
20: El president ceutí apunta que haurien de dimitir instàncies superiors.
4: Al margen de que esté justificada la dimisión del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
16: Amb aquesta informació arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
15: Més informació a ib3noticies.com.

0: Heu de saber que dissabte es va celebrar el Gaida, l'etapa final del ret de Bernat Ximena i l'estrella d'Anna Marta.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentl. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim també en altres que continua el control tècnic, Níquer Hernández. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les varietats locals de fruiters de Menorca, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: i moment per conèixer la notícia del dia. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, Valen.
0: Sí, l'estil li ve com anem.
1: Aquí,
0: i Maria Pons, com va?
2: Present, també.
0: Ja tornant a tots a taula. I hem de conèixer una iniciativa preciosa. Avui parlam de l'Associació Estrella d'Anna Marta, de la qual en Bernat Xemena ha volgut fer un repte espectacular i tot d'una en coneixem els detalls.

0: Fa poc més d'un any que es va crear l'Estrella d'Anna Marta, una associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil. Fan feina perquè la investigació del càncer infantil pugui tenir els recursos que mereix, sumar esforços i donar visibilitat a la causa a través d'esdeveniments i accions solidàries. I una d'aquestes accions és Estrella D7, a través de la qual el músic i esportista porrerenc, en Bernat Xemena, va posar el seu granet d'arena per donar suport a l'Estrella d'Anna Marta. Un repte extraordinari que consisteix en fer 17 Ironmans. Cada etapa són 3,8 quilòmetres de natació, 180 de ciclisme i 42 de córrer, quasi res. I d'això, 17 Ironmans en 17 dies i 17 comunitats autònomes diferents. Un repte que, per desgràcia, no ha pogut completar a causa dels problemes físics, però sí que aquest dissabte s'ha celebrat la darrera etapa al Gaida, una diada que, a part de ser el final d'aquesta gran cursa d'en Bernat Xemena, es va convertir en un moment emotiu i en un dia per visibilitzar el càncer infantil amb un programa ple d'activitats per tothom.
1: I tant, i nosaltres en volem parlar precisament amb en Bernat Xemena, que ja és a Mallorca. Bernat, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
1: Sí, te trobes bé?
2: Sí.
1: Com ha estat aquest repte?
2: Bé, entendríem per contar un primer programa.
1: Fins allà on puguis, Bernat, conta-mos-ho.
2: Bé, damunt el paper era un repte molt guapo, complicat, ja ho sabíem. Però bé, jo crec que el que va ser la logística me'l va passar un poc per damunt. Però bé, ho vàrem donar tot i crec que l'objectiu que era el número 1, que era donar la visibilitat en aquest problema, que és el càncer infantil, passejar el missatge d'Anna Marta, de l'Estrella d'Anna Marta, bé, se va complir i la part esportiva sempre te queda aquella cosa de dir... Però bé, quan te'n duem 9 de seguits, ja fa 3 dies que tenies el cos inflat, ple de líquid, i vàrem anar a l'hospital i me vàrem trobar una infecció, bé, tenia una hepatitis i el metge vàrem dir cap a casa seva. I com que això, jo havia afirmat que contra la paraula dels metges no hi aniria, pues mira. Però bé, durant aquests 9 primers dies és que va ser, varen viure de tota classe, d'anècdotes bones, no tan bones.
1: Sí, clar, que varen començar a les Canàries.
2: Varen començar a Gran Canària, i allà ja varen tenir la primera sorpresa perquè va resultar que hi havia una ventada. Fa por, saps?
1: Vaja.
2: La bicicleta no me'n movia.
1: Ai.
2: Però, clar, després me'n vaig donar compte de que de per allà on anava estava tot ple d'aquests molins eòlics, no?
1: Sí.
2: I, clar, jo vaig dir, lotets, és que si els molins eòlics estan posats aquí, deu ser per qualsevol cosa. Però, sí, després vàrem dur retras en l'avió, el cent de mà... que érem a Castella-La Manxa, els tracks no mos funcionaven, mos van trobar carreteres sense asfaltar, vaig haver d'arribar corregent al Albacete per la carretera nacional...
1: Ai, Bernat. De fet, nosaltres vam voler contactar-te durant aquests dies i, com, òbviament, tu no estaves gens pel mòbil, que és allò normal, i tenies sí, un company que t'acompanyava, que te dues tema de xarxes i tot.
2: En Marcos.
1: Sí, i en Marcos sí que mos va respondre.
0: Sí, mos va contestar, però va ser impossible tenir declaració d'en Bernat en normal,
1: sí,
0: perquè aquests dies era molt complicat.
1: I en Marcos mos de bé, està bé, en Bernat, que passa que...
2: Sí.
1: Clar,
2: més
1: sempre...
2: que res és que dormíem molt poc. Els Ironman s'anaven retreçant de poc a poc, perquè també hi havia, clar, hi havia actes, hi havia entrevistes, hi havia... I arribava un moment que acabaven tard i quan arribàvem a l'hotel eren les 4 del matí, a l'altra comunitat, i clar, les 8 tornaves a estar aixecat, i això, per tant, jo pràcticament no tenia temps de veure ni el que passava, ni el mòbil, ni poder respondre, ni...
1: No, més faltaria. I menjaves?
2: Bueno, menjava, clar, menor mal de l'equip, que l'equip va ser una passada, com va respondre i com me van ajudar, i... Però, clar, jo tenia alimentació esportiva durant les 12 hores que feia exercici, i després la resta intentava menjar tot el que podia, a dins l'autocaravana... sí, era tot un poc així...
1: En els desplaçaments, no?
2: Exacte.
1: Clar, perquè també havies de dormir. Clar, no se pot fer tot. Poc, clar. Sí. Però havies de menjar, dormir... I tot, i clar, era un repte molt, molt, molt, molt gros. Bernat, tot i així, òbviament, sempre seràs el nostre heroi, això, sense cap tipus de dubte, i supos que també dissabte en aquesta festa al Gaida va ser també una celebració i també poder fer consciència de l'estrella d'Anna Marta, i també m'agradaria saber com vas conèixer tu son pare i sa mare i te vas posar en contacte amb ells.
2: Clar, bé, el de dissabte va ser... una cosa que no podré oblidar mai. Uh-huh. O sigui, mai. Clar, jo, la meva dona fa feina en la mare, que és la mare d'Anna Marta. I nosaltres vàrem viure el procés, que va durar 10 mesos, el vàrem viure de molt a prop.
1: Uh-huh.
2: I clar, jo, quan vaig acabar els 4 dies l'any passat, jo ja sabia que Anna Marta no... Vull dir, que la seva arribada final estava molt a prop. I me'n recordaré que això, vaig acompanyar la meva dona al cementeri el dia abans de... i no vaig poder votar, o sigui, no vaig tenir coratge a votar, i l'endemà en el funeral, quan vaig veure la mare i en Llorenç, no sé, me va venir una cosa dins jo que vaig dir, es queda fer qualque cosa perquè no pot ser, suport de la ràbia o de la impotència, i vaig dir jo, es queda fer arribar... a fer donar visibilitat en aquest problema que jo mateix eres primer, que jo de... Bueno, això no existeix. O sigui, jo de... Bé, pot ser que qualque infant hagi tingut una leucèmia, hagi tingut... Però no en era conscient d'aquesta problemàtica que hi ha, no?
1: Mm-hmm.
2: I sí. Que quan vaig anar a Madrid, per exemple, que varen fer Iron Man allà, que varen partir en servici de Niño Jesús i que varen córrer en el retiro que estava allà davant, ostres, jo allà sí que vaig veure un poc quina és la problemàtica real, no? Uh-huh. I això. De totes maneres, tot el que he pogut viure en la mare i en el Llorenç ha estat una lliçó de vida diari. O sigui, cada moment que he pogut passar amb ells, la força que té aquesta dona, tot el que han fet perquè aquest repte sortís endavant, perquè, clar, repte és molt fàcil de dir. O sigui, jo faré de 7 dies, de 7 aeromens o de 7 comunitats, és molt fàcil de dir-ho, però la logística que se necessita és brutal, no? I aquesta dona ho va treure tot endavant, ella tota sola...

projecte que tiren endavant i que val molt la pena de donar suport. Així que ara farem una petita pausa, consells de la universitat i tornem tot d'una.

Delicatessen? No, delicadeses. El terme delicatessen és un estrangerisme que prové del terme francès. En català, la forma recomanada és delicadeses, mot que designa aliments d'alta qualitat o especialment refinats, generalment elaborats de manera artesana. Els establiments on es venen aquests productes s'anomenen botigues de delicadeses. Aquests productes exquisits també es coneixen com a productes gourmets, amb u i plural regular. Aquests productes gourmets destaquen igualment pel sabor, l'origen, el procés d'elaboració i l'exclusivitat. A més, gourmet també fa referència a la persona que aprecia la bona gastronomia i que té coneixements i sensibilitat per valorar la qualitat dels aliments i les begudes. I qui no gaudeix d'una bona delicatessa? I terme explicat, terme acabat.

0: continuem i avui toca parlar d'un carrer, i avui un carrer, Maria, que està molt a prop d'aquí, eh?
1: Sí, de fet, no vol moure'n gaire, per no dir gens, perquè parlarem del carrer Manuel Azaña a Palma, que és a on hi ha la ràdio. La ràdio.

La ràdio que és IB3 Ràdio, que bé, ho he donat per entès, però és la nostra ràdio, com dius la cançó. I del carrer Manuel Azaña vas al carrer de Manacor, va del carrer de Manacor, volien dir, al carrer de Joan Maragall, i és una via important del projecte de Ciutat Nova de Calvet, que marca el límit fins al qual aquell projecte es va dur a terme. Al llevant d'aquest carrer s'estén un nou urbanisme, el polígon de Llevant, que ha estat modificat diverses vegades, i aquest carrer no sempre s'ha conegut així, hem de dir, el primer nom que va tenir va ser Calle del Teniente Sánchez Bilbao, imposat el dia 1 de maig de 1942, i quatre dècades després, el 30 de desembre de 1987, el carrer va adoptar el nom de Manuel Azaña, que va ser un polític espanyol, president del govern de la Segona República i segon i darrer president d'aquesta república. Fou també periodista i escriptor i orador brillant, però que poden trobar en aquest carrer. I de, a banda de la ràdio, com dèiem, hi ha la caserna de la Guàrdia Civil, inaugurada el 1984, i a davant hi ha el parc de Sant Julivert. Passat el carrer del general Ricardo Ortega, hi ha també el parc Cracovic, i just acabada aquesta zona verda trobam el que era conegut en altres temps com Quatre Camins, el lloc on es creuaven els dos camins de Llucmajor, que sortia de la porta de Sant Antoni, ara el carrer dels Foners, i continuava cap a Portitxol, i el que de sortida de la porta del camp, que avui és el carrer de Pérez Galdós, i continuava per on ara hi ha el carrer de Mèxic.

I més endavant, enfront d'on ens situàvem ara, els estudis d'IV3 Ràdio, hi ha l'edifici del Mercat de Llevant, mercat municipal inaugurat el 1986, i obra de l'arquitecte Albert de Pablo. I ja al final d'aquest carrer tenim el Col·legi de la Santíssima Trinitat, amb entrada pel carrer de Montevideo, i la Jefatura Provincial de Tràfic ocupa un edifici construït el 1985 i que fou renovat

0: el 2011. I amb aquesta reforma, el carrer de Manuel Azaña, que només arribava al carrer de Joan Maragall, s'ha prolongat fins a l'autovia de Llevant, mentre que el carrer de Joan Maragall, que travessava aquesta autovia, ara té un traçat nou completament diferent de l'anterior. I a més, com dèiem, quan començàvem aquest programa, tenim la mà a tir de pedra, perquè el passeig marítim és dos carrers més per avall, tenim també el Palau de Congressos, i ben a propet hi ha el famós edifici abandonat de Gesa, que és aquesta portada mítica del disc de l'Emperatès d'Antonio Font. Tot això tenim per aquí.
1: Tot això, moltes coses, sí. No és un carrer que no... Bé, llarg, però...
2: És ben llarg, sí.
1: Sí, tampoc no és més llarg de Palma,
2: no,
1: però...
2: No, no, llarga,
1: sí. Sí, però hi ha molt de parc, és veritat que hi ha moltes coses. Hi ha la Guàrdia Civil, les parques enormes, Parc Cracovi, que és immens, i després aquí cap a l'altra banda, l'edifici de Gesa i tot això que tenim. També aquí davant tenim tràfic, que molta gent quan s'ha d'anar a renovar el carnet sap a Bons i Vetres Ràdio perquè saques aquí davant, el mercat de Llevant i moltes altres coses. Així que, Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Avui hem conegut el carrer d'aquesta ràdio, el carrer de Manuel Azaña. Ara faim una pausa i tornem tot d'una, que en Eugènia San Pedro ja és aquí. Eugènia, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Hem de parlar del hype de la pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana.
3: Sí.
1: Tothom en va ple. I ara veurem si... Bé, ja l'hem vist.
3: Jo sí. Vosaltres?
4: Jo avui la vaig a veure.
2: Jo encara
0: sí?
2: No.
0: Jo no, sí. Aquests dies, però sí.
2: La veuré, però encara no.
0: Jo me menjaré tots els espòilers.
1: Darrere sessió per... Ja. No farem molt d'espòilers.
3: No.
1: Per poder-la comentar avui aquí.
3: Que bé!
1: Fins a les 12:30 al cine i ves per jo allà.
3: Ostres, que valenta, diumenge.
1: Sí, però bé, no, te diré que no estava tota sola.
3: Ja.
1: Hi havia molta
3: no,
1: gent
3: no
1: entre aquella sala de cinema.
3: Són partícips d'aquests números que ha fet aquest cap de setmana.
1: Ara en parlam.
3: Sí.
5: Tres ràdios, informació.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
5: De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
13: amb
0: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
13: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
5: Xiu, xiu.
13: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
13: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
13: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
5: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
13: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
5: IB3 Ràdio.
13: Se venen cosetes, petites.
5: Xiu, xiu.
0: Fora.
13: I en pugues, sí.
5: Pla subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
1: Doncs hem de xerrar de cine. Avui, tothom amable. No sé què ha passat amb aquesta pel·lícula. Hi ha hagut molt de hype. Òbviament, sí. Parlant de los Javis.
3: Sí.
1: Bé, en Boyera va dir, los Javis no, per favor, a partir d'ara...
3: Javier Calvo i Javier Ambrosi. Sí, això és com la victòria de Buengo.
1: De los Javis, no sé si...
3: Me sembla bé, eh? Sobretot ara que s'han separat.
1: Exacte.
3: No?
1: Per favor, que comencin a tenir entitat pròpia.
3: Exacte.
1: Tot dos.
3: Exacte.
1: Tot i que s'han separat sentimentalment, però no professionalment, que això
3: no.
1: Ho diuen molt, insisteixen sí. Molt en repetir-ho, que continuaran fent feina junts, perquè
3: sí.
1: Fins i tot una pitonisa francesa, vaig sentir una entrevista,
3: ai, sí.
1: Els hi va dir... Estau predestinats per fer feina junts.
3: Sí.
1: No vos separeu mai.
3: Sí, jo també ho vaig sentir. A mi també els interessa ara, no?, que l'audiència sàpiga
1: clar.
3: Que mai se separaran
1: que...
3: professionalment.
1: Jo vull anar un poc aquí.
4: I
1: suposarà
4: un punt d'inflexió.
3: Home, i tant.
1: Sí. Ara com
3: és que això serà com els germans Safdie, que són dos germans que feien cinema junts fins que a un rodatge va haver un problema, sobretot, bueno, van tenir un problema amb una actriu que li van obligar a fer unes coses que no estaven pactades i va ser un d'ells el que va dir jo no vull formar part d'això, mos separam. I ara fan feina separats.
1: Mm-hmm. Pot passar que qualque dia se separin los Javis.
3: Pot ser.
1: Tot pot ser. De moment tenim aquesta pel·lícula, se diu La Bola Negra.
3: La Bola Negra, sí, sí, sí.
1: Ha recaptat en el primer cap de setmana, Eugènia.
3: 6,7 milions d'euros.
1: 6,7 milions d'euros.
3: Sí, sí.
4: Cosa,
3: supera els 600.000 espectadors a tota Espanya. I està en el top 1 de les Illes Balears.
1: D'acord.
3: Moltíssima gent ha anat en el cine.
1: Escoltam el tràiler.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
14: ¿Por qué no le conocías?
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
1: Ara tot no parlem de la pel·lícula, sí. Però sí que és veritat que hi ha hagut com una estratègia de màrqueting, no sé si de màrqueting o no, però de comunicació molt potent, perquè tots els crítics, tots els influencers, o molts, n'estan parlant, i hi ha molt poques crítiques que siguin en negatiu.
3: A mi, penseu que és una pel·lícula important per a Espanya, perquè en el final és una pel·lícula que va estar nominada a Cannes, que se va endur el premi de jurat, que també és un premi superinteressant. Després ara ha passat per Toronto, justament, si no m'equivoc, el cap de setmana d'abans d'estrenar-se a Espanya. Vull dir, són moltes coses que han fet que les persones a les que ens interessa el cinema, d'alguna manera, pensem que l'hem de veure sí o sí. Que això és algo que ja han xerrat altres vegades, que s'està fent molt en el cine, i és que hi ha unes pel·lícules que l'espectador entén que les ha de veure sí o sí, independentment de que s'hagi dit que són bones o dolentes. I d'aquestes pel·lícules, a lo millor, en tenim 3 o 4 anys. Jo record Alcarràs, record Cirat, i alguna més, One Battle After Another, d'en Paul Thomas Anderson, però és vera que és un fenomen que s'hi troba els darrers anys, no? I és una pena perquè les pel·lícules que no arriben a formar part d'aquest fenomen se queden sense ser vistes. I estem parlant també de pel·lícules molt interessants, però que pot ser no tenen aquest pressupost per màrqueting o perquè realment se troba que no interessa perquè no toca lo millor certs temes que sí que s'han de parlar avui en dia, pues passen molt desapercebudes i la gent no hi va. I sí. Jo com a programadora de Cine Ciutat me n'adon molt. Vull dir, La Bola Negra... Bueno, jo vos he de dir que divendres m'ha costat dormir-me de l'emoció que tenia en el cos, perquè també és veritat que Cine Ciutat vàrem obrir 3 sales perquè a les 3 sabés el col·loqui que feien els Javis en directe des de Madrid, i clar, eren 3 sales que les teníem completament plenes, eren com unes 10 persones juntament amb voluntàries allà mateix, donant una mà, i clar, de sobte se passa tot el que és tot això de que arribi la gent, de que se segui, no? I tal, te saps a la butaca. Estàs allà pràcticament 3 hores. De sobte te connectes amb els Javis, justament a la meva sala, i ho vaig corroborar amb les altres dues que també teníem obertes. Quan va acabar la pel·li, vam aplaudir tothom. I clar, això va ser també com a màgic, perquè a mi això me recorda molt en els festivals de cinema, on això passa sovint, vull dir, tothom aplaudeix. I clar, va ser com, no sé, com a molt màgic. I tothom plorant, jo vaig plorar molt també. Però ja te dic, no sé... Clar, el que jo vaig viure divendres no és només anar al cine, és viure una experiència. Que això també darrerament, i de fet des de fa anys a Cine Ciutat sempre ho volen fer, volen que anar al cine no sigui només anar al cine.
1: Totalment, i això passa no només en el cinema, sinó també, per exemple, en la música.
3: Sí.
1: Tot això que ha muntat a Shakira a Madrid és perquè l'espectador, la persona que va al concert, pugui viure una experiència molt completa, que és com un parc temàtic Shakira.
3: Sí.
1: Doncs també se valora això, que quan vas al cine hi hagi aquesta experiència, i també per això que aquestes estrenes sonades però que funcionen.
3: Clar. Funcionen. També la gent, ja vos he de dir, i sobretot mirant les xifres, no, de l'audiovisual, la gent cada vegada està anant més en el cine. I això també és molt guapo perquè hi ha una clara, hi ha una gràfica molt visual on tu pots veure les dades dels altres anys comparades amb els dels darrers, i veus clarament com des del Covid va pujant, la gent li fa més ganes d'anar-hi, o s'ha desbloquejat una mica tot, no? També, és vera, jo no formaré part d'aquest grup de persones que diuen que no hi ha bon cine o que des de que, jo què sé...
1: Que varen morir Germà Lumière.
3: Sí, sí, a mi això me rebenta i és com... Però tu saps el que és la cartellera?
1: No s'ha fet cine bo espanyol des que va morir en Buñuel.
3: Sí.
1: Que és vera que en Buñuel era molt bo.
3: Sí. I... Però igualment, o sigui, són comentaris que jo no suporto i, de fet, tinc molts amics que a vegades anem a sopar i em diuen és que en el cine no hi ha res en el cine ara, i és com, premem, atura't, mira la cartellera, saps?
1: Sí, és veritat que te pot agradar més o manco, però bé, se fan pel·lícules, sí. I se fan pel·lícules com aquesta, que si vols la comentam. És sí. Com una espècie de tríptic, no?, aquesta pel·lícula.
3: Sí, exacte. Bueno, això ja ho vam comentar l'altre dia, però també és interessant dir-ho, i és que el seu segon llargmetratge, i perquè el primer va ser La Llamada.
1: La Llamada.
3: També han fet...
1: S'assembla un poc a La Llamada. Jo és que no l'he vista, però no. Una persona que anava amb jo em va dir té un punt de La Llamada, la pel·lícula.
3: No,
1: tu creus que no?
3: No, però a mi La Llamada és superdivertida. A mi m'ha encantat La Llamada, també. De fet, sí, és un pel·lículon. I, bueno, també han fet sèries com Veneno, La Messias i ja està. I, bueno, és algo com molt gros, això que han fet, no? Són pràcticament, el que tu has dit, uns 15 milions d'euros de pressupost per fer aquesta pel·lícula. S'ha rodat en pel·lícula de 35 mil·límetres.
1: Sí, això m'ha cridat molt l'atenció, que, sí. Que la rodassin en 35 mil·límetres. És perquè fer-se versemblant perquè tracten la Guerra Civil Espanyola? Que s'agraden 35 mil·límetres?
3: Jo crec que no, perquè si no m'equivoc, quan veiem... perquè ho sapigueu, la pel·lícula mos mostra tres vides en 30 anys completament diferents. Una és l'actual, i juraria que l'actual també emplea en pel·lícula. Per tant, no està justificat.
1: No.
3: Però, bueno, això és una cosa que se fa molt... A mi me sorprèn perquè és molt car rodar en pel·lícula i tot el que comporta rodar en pel·lícula és molt car. Però, bueno, al final és una estètica que se li vol donar i és una estètica molt xula. De fet, a Cine Ciutat mos va arribar la carta dels directors, que això se fa sempre que t'interessa realment que se cuidi la projecció, i és que els Javis mos van escriure com s'ha de projectar, que s'ha de respectar, que no hem de ratear tot el que són els cantons, perquè ells el que volien és que tu vessis realment es borde del fotograma, saps? I això és important, i sobretot és important que si l'aneu a veure i veus que durant el visionat no estàveu veient això, aviseu en el cine, perquè no està projectant com toca. També ens van avisar del volum concret en el que s'ha de veure,
1: sí?
3: Aquesta pel·lícula. Sí, sí.
1: Estava bastant fort en el cine que jo vaig anar.
3: Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada molt que estigui fort. De fet, quan estan fluixes d'aquestes pel·lícules me fa molta ràbia. Perquè dius, jolín, he vengut en el cine.
14: No acabes d'entendre això que diuen.
1: Sí. Sí. Però clar, és una banda sonora molt èpica. Sí. Té moments molt èpics, té moments com de molt grandiloquents.
3: Un munt d'explosions.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I clar, té aquesta cosa que te fa, no? Sobretot també... el final. Però bé,
3: sí. Tornem a l'inici. L'origen d'aquesta pel·lícula és un text que gairebé no existeix. Poc abans de ser assassinat, l'estiu de 1936, en Federico García Lorca va començar una obra que s'havia de dir La Bola Negra. I només en van quedar quatre fulls escrits a mà. La idea en aquests quatre fulls era és que un lot de bona família volia entrar a un casino, no?, de la seva ciutat. I els socis havien de votar amb bolles blanques i bolles negres
1: la seva admissió.
3: Sí, exacte.
1: Si volien que entrés o no.
3: Exacte. I, bueno, en el final veiem com el rebutgen perquè cor se veu que ell és homosexual. I el Lorca, que mai no va poder xerrar obertament de la seva sexualitat, volia posar el tema damunt l'escenari sense amagar-ho. Això és una de les tres peces, és una petita sinopsis i no és realment cap spoiler perquè això se pot veure en el tràiler, ¿vale? Per tant, aquesta és una de les tres històries que veiem durant La Bola Negra. L'altra peça clau és que en Alberto Conejero, dramaturg i co-guionista de la pel·lícula, va estrenar La Piedra Oscura 2015, que era una obra de cambra per a dos actors, no? Un presoner republicà i un soldat franquista jove que el vigilava. El presoner és en Rafael Rodríguez Rapunt, que havia estat secretari de La Barraca, la companyia de teatre del Lorca, i el seu darrer amor. Aquesta segona història de la pel·lícula a mi me va fascinar.
1: Realment, hi ha un moment entre Guitarrica de la Fuente,
3: sí,
1: i en Miguel Bernardo, que són...
3: Sí, es fi de Nana Duato.
1: Són els dos protagonistes, sí, d'aquesta secció de la pel·lícula, que hi ha una tendresa i un amor i una delicadesa i una cosa que realment és molt guapa.
3: Sí. Sí, totalment.
1: Hi ha un moment que, ara no faré cap spoiler, però que li, sí, que li ha d'aixugar sa pell.
3: Ai, ja, ja, ja.
1: I...
3: ja.
1: I...
3: sí. És que vaig veure una entrevista també que per rodar tota aquesta part en Guitarrica de la Fuente havia de pujar i baixar no sé quant de pisos per quan arribés en el set estigués com a, en tota aquella emoció i tot aquell cansanci, no?, que volien transmetre a través de la pantalla. I hi ha un moment, no sé si te vas fixar, que li cau una gota que és de suor, però tu no saps si és que està plorant, i tot això estava com molt intencionat, i tot és de l'esforç. I en els Javis, en el Javier Calvo i Javier Ambrosi, perdó, els agradava molt en Guitarrica de la Fuente perquè ell sua molt a través de la pell i de la cara.
1: I tot sí, això no és vera, perquè jo dijous que el vaig anar a veure a Palma, sí, va agafar una suada, però suava a raó. Sí. I és vera que...
3: sí, sua molt.
1: Que amb això els ha servit molt, perquè tu veus és molt aquesta cosa de pell, de contacte. Òbviament també és un moment dramàtic de la Guerra Civil, que hi ha sang, que hi ha ferides i que hi ha moltes tot, coses.
3: Sí. I per acabar, la tercera història que fa que aquesta pel·lícula sigui tan rodona és que veiem en Alberto, que se situa a Madrid 2017, que és en Carlos González, un actor que a mi m'ha fascinat, i bueno, ell és escriptor i historiador i té una relació molt difícil amb sa mare, que la interpreten a Lola Dueñas, i per allò surt immensa aquesta dona. I arran de sa mort d'un avi en qui no tenia relació, en Alberto rep un sobre i estirant aquest fil descobreix que sa seva família està lligada a allò que va passar en el 1937. I clar, no vos contarem més, només que de tant en tant apareix el mateix Lorca en blanc i negre interpretat per Alberto Cortés, i entre tant d'homes també és vera que hi ha dues aparicions que fan tremolar la pantalla, que és na Penélope Cruz, que fa de cupletista, que canta per a les tropes franquistes. Això és molt interessant, i és que per preparar-se aquest paper va aprendre couplet en Olga Maria Ramos, la filla de Olga Ramos, la reina del couplet, i també hi surt una Glenn Close, que fa d'Isabel Durant, que és una hispanista nord-americana especialitzada en Lorca. I tot això...
1: això són els papers de les dones,
3: de les dones,
1: no?
3: Sí.
1: Bé, també hi ha un moment un poc feminista, si li vols dir així.
3: Ai, sí, ja
1: que
3: sé.
1: Que la germana, sí, de jove de la Bola Negra.
3: Sí, sí, m'encanta aquesta actriu.
1: Que diu, que hi ha qualque moment que diu...
3: Natalia de Molina.
1: Tot això, fes tot això, puja't en els arbres,
3: sí,
1: fes coses, perquè jo som una dona i no ho puc fer.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: que
3: sí,
1: també
3: sí,
1: és molt poètic, perquè és aquesta cosa que sí que Lorca hauria escrit en aquestes quatre pàgines de la Bola Negra,
3: sí,
1: que hauria deixat escrites.
3: Total.
1: Clar, juguen amb això, entre aquesta ficció i aquesta realitat, òbviament és ficció, però sí que té com aquest punt que te connecta amb, amb aquesta història d'en Lorca, no?
3: Sí. I després també de... en el final aquesta pel·lícula, almenys jo ho vaig interpretar així, és que Javier Calvo i Javier Ambrosi li han escrit un final en aquestes quatre pàgines, i també trob que és un final com a super oníric, que bueno, jo també vaig escoltar una entrevista on en aquest actor que se diu Vito Quiles, pot ser? Milo Quifes. Crec, ara no estic segura.
1: Bueno, si no, Vito Quiles segur que no.
3: No, Vito Quiles segur que no. Doncs pues en aquest actor va ser superinteressant, perquè tota aquella seqüència on estan a la neu i hi ha com una veu de fons que li narra tal, Javier Calvo i Javier Ambrosi contaven que quan varen anar a filmar això, ell estava escoltant aquesta mateixa narració, però la deia sa mare de l'actor. I clar, tot això, no sé, són com unes estratègies de direcció que jo trobo que fan que en el final i tingui aquest bon resultat, saps? Perquè trobo que està com a... és una pel·li que està super ben feta, que...
1: No el topes un punt pretensiosa?
3: No.
1: Una mica.
3: Sí. Pretensió.
1: Sí, jo el trobo un punt pretensiosa.
3: Sí.
1: Volen contar moltes coses, volen que passin moltes coses, també és veritat que són no sé quant de guionistes, ells dos són guionistes, no sé si
3: sí,
1: n'hi ha més.
3: Jo crec que estan ells tots sols, el que els va ajudar en Alberto Conejero.
1: A mi a qualque moment se m'ha fet un poc llarga i un poc pretensiosa.
3: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, de dir qualque cosa.
3: Sí.
1: Vull dir que ja sé que totes les crítiques són molt bones, tampoc no m'ho vull, però sí que és veritat que hi ha un poquet d'això.
3: Sí, Bueno,
1: i moltes referències cineastes, que això te volia comentar. Sorrentino, ja. Incerta glòria d'en Agustí Villaronga, allà sí. També l'he vist.
3: Sí.
1: Allà, sí. No sé què te diria més.
3: També hi ha una... Bueno, la seqüència on veiem en aquest actor que vol entrar en el casino... hi ha una seqüència que està ahí com a ballant amb un pla seqüència. Els directors se van inspirar en una seqüència que a mi m'ha fascinat, de la història del cinema de Cold War, una pel·lícula que és en blanc i negre. Bueno, espectacular. Hi ha moltíssimes referències.
1: Moltíssimes. També el tema de la trompeta, tot sí. El simbolisme, perquè el protagonista en guitarra i Ricardo Lafuente és un trompetista d'un poble, que això també el connecta molt amb la història, no? Sí. Aquest fet que ell vol la músic... I també la part artística. Bé, són moltes coses, que clar, és vera que la gent parla tant perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes capes i moltes coses per comentar, perquè és una pel·lícula de dues hores i mitja i que vol tractar molt de temes.
3: Totalment.
1: I moltes èpoques, i moltes coses.
3: Moltes èpoques.
1: Moltes coses, però bé.
3: Algo superinteressant també és que en Abelé Martí, que és d'aquí, va fer tota la coreografia. Un poc en general, jo pensava que sobretot ella se centrava, i segurament sigui així en les parts on hi ha ball.
15: No, però crec... també fa... Un dia van xerrar amb ella i mos va explicar això, que fins i tot la manera de caminar dels actors i aquestes coses...
3: Sí. O quan cauen, quan hi ha tiroteos, també... Sí, això ho he vist.
15: Tot el moviment passa per ella.
1: Sí, crec que ella va ser a tots els rodatges i va controlar molt això i se nota.
3: Sí, total.
1: Mm-hmm. Bueno. També s'ha parlat del paper de la dona, com des abans, que, clar, una acoplatista, una altra dona una mica molt tormentada, que és la mare del fill actual, d'allò que passa
3: Dueñas.
1: A l'actualitat, el 2017. A que tampoc no l'actualitat, perquè és 2017, vaig veure.
3: Sí, exacte. A mi aquella part me recorda molt, supos que és també, perquè juraria que en la Dueña et surt a la Messias, me recorda molt de tot aquell univers que van crear amb aquesta sèrie de mare que per lo que sigui no és feliç i tracta d'una certa manera en el seu fill.
1: Elba.
3: Això me recorda molt a la Messias. Mm-hmm.
1: Sí, és veritat que té. També ells mateixos, és a dir, agafen referències d'altres cineastes, però també
3: d'ells mateixos. Total.
1: Curiós. I després també el tema de la neu. Però bé,
3: si
1: voleu anar-la a veure, aquest és un poc el comentari que em fa, perquè òbviament aquest cap de setmana se n'ha parlat molt, perquè ha estat el primer, i supos
3: que... I se'n parlarà.
1: I serà molt de dies.
3: Home, i tant. Jo crec que aquesta pel·lícula, evidentment, arribaran als Oscars i... I ves alerta, perquè sabeu que que Netflix, per primer cop en sa vida, diguéssim, li ha donat en els cinemes dels Estats Units una finestra d'exhibició molt llarga. Això vol dir que els cinemes, a lo millor, la poden tenir durant 5 mesos, i després d'aquests 5 mesos, no sé si són 5, vale? Però després d'aquest temps, que és superllarg per una plataforma, ja després la posaran a sa plataforma. I això és superinteressant, perquè Netflix, per primer cop, està posant en valor l'experiència anant al cine.
15: Recaptarà molt.
3: Que això és molt important. Sí. Per tant, també hem vist que Netflix ha enviat un munt de candidatures per als Oscars, d'actors, actrius que surten, equip, guió... Per tant, no serà només pel·lícula que representi Espanya, jo crec que seran moltes més nominacions.
1: Ho veurem.
3: Tant de bo.
1: Anem. Sí. I també que és una història d'amor.
3: Sí.
1: Que hi ha molt d'amor.
3: És que a mi me va encantar. O sigui, vaig sortir del cine supertocada. Avui li deia a les companyes que me va costar molt dormir-me. I res, jo crec que aquesta pel·lícula fa una cosa molt difícil, que és agafar una ferida que és de tots, que és el silenci, la por, les vides que no es varen poder viure, no? I les converteix un poc en una espècie de festa, que no és una celebració, sinó... en una manera de dir que això va passar, que aquestes persones van existir i que ara els hi està tornant d'alguna manera se veu. I per acabar, algo molt interessant també és que a Cannes, quan van recollir el premi, en Javier Ambrosi va dir que l'única manera d'honrar el patiment de les persones LGTBIQ+, és que les generacions que venen siguin més lliures. I jo crec que aquesta pel·lícula fa exactament això.
1: Eugenia San Pedro, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa i t'arran tot d'una.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de fugir, i se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: I així és, l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora els seus 50 anys de trajectòria amb aquest disc Punt de Trobada. Són 11 peces en què reivindiquen el folklore, però que és tot un homenatge en aquestes 5 dècades i en què han participat tant antics com actuals membres, en composicions recuperades, però també de nova creació, com aquesta, sa patrona, si no ho era.
1: Molt bé, doncs Tomàs Salom i Toni Costa han vingut a parlar-nos-en. Com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. I per cert, que en Tomàs avui fa festa.
0: Fa uns anys.
1: Tomàs, tu ets d'aquelles persones que tornes jove.
3: Pensa.
1: Ara, per això, en Tomàs Salom és de Montuïri, fa molt any que el coneixem. Ho podem confessar.
3: I deu ser raça de Montuïri, perquè tu també estàs jove.
1: I trob, és que en Tomàs no torna vell. No torna vell.
3: Només en fa 62, avui. O sigui, que no és res.
0: Només.
1: Ningú diria, Tomàs. I que bé que fas tot allò que fas, que són moltes coses, perquè són molt d'anys.
3: D'estar per mig.
1: D'estar per mig, i a més, perquè ja que comptant intimitats, també et som pare.
3: Sí, ja ho han dit altra vegada.
1: Compteu, bé, però si ja no us ha
3: contat. Dic, perquè no vull fer cap de dos fills fallons.
1: De tots dos.
0: D'aquí
1: vam
0: quedar a migdia, bé.
3: Sí, som pare de Tomàs Salom i d'en Benjamí Salom.
1: Exacte. En Tomàs Salom és el nostre company de serveis del temps d'IV3, que ara estàs migdies.
3: Exacte, sí.
0: L'home fa uns dona.
1: Exacte. I en Benjamí, que Salom, que també toca amb
3: també és un dels productors d'aquest disc i ara actualment fa bastanta feina com a violinista i això.
1: És a dir, dos artistes.
3: Sí.
1: Tomàs, tens aquest tema.
3: Sí, perquè en Tomàs també era ballador, a part de Soma dels Temps.
1: I balla molt bé, el teu fill, eh? Sí. I també forma part d'aquests 50 anys, perquè vosaltres hi sou des del principi, Tomàs.
3: Sí.
1: Bé, el teu fill, no?
3: Sí. El meu fill, no, però ma mare, sí.
1: Ta mare sí, és vera.
3: De Maria Bau.
1: No?
3: Sí, que també ha donat el duto per un programa teu.
1: També va sortir tent, el de Maria,
3: exacte.
1: Clar que sí, a la tele.
3: Sí, crec que ella era la número 1, la meva germana 2 i jo els 3 de l'escola.
0: Sí?
3: O sigui que, sí, hem de fer rossegant per allà a dins.
1: Que bé. És sí. A dir, que vos ve de sang i de tradició.
3: Sí. Sabeu que varen llegir un anunci als 74 que han ensenyat a obrir aquesta escola, que la varen fundar l'Ajuntament de Palma, i mos dugueren allà, i els tres primers. Sí.
1: I fins ara.
3: Fins ara.
1: I encara amb ganes de fer discos, de recopilatoris.
3: I a més, Don Bordó m'heu ensenyat, que va ser fundador i tal, l'altre dia repassava, perquè tot se mos junta, fotografies antigues dels cursiers de Montuïri.
1: Sí.
3: I on és les fotos d'hora a la Montneu sortien ensenyat. Que ja anava darrere investigat.
1: Que també venia a Montuïri bons cursiers. I en Tomàs també, et sona dos cursiers de no sé quants anys.
3: 32.
1: 32, ja ho saps.
0: Ja n'hi ha.
1: Moltíssims. Però ja comences a passar relleu en guany en el teu nebot? O...
3: Sí, bé, vaig estar un poc fotut.
1: Ah,
3: i gràcies a Déu d'en Pau que mos va donar la boneta. Sí, però a poc a poc.
1: Però clar, t'ho queda en família, perquè entre nebots i fills...
3: Sí. Exacte.
1: No has d'anar molt en fora.
3: També hi ha el teu germà ara, que també s'hi podria apuntar. També
1: germà...
3: seria família.
1: També, però... No li arribes a sol a set sabates encara. I també ha vengut en Toni Costa. Toni, com estàs?
4: Bé.
1: Tu
4: bon
1: quin
4: dia.
1: Paper tens?
4: Bueno, jo som músic també de l'escola i, bueno, fa molt d'any que hi rossec i mon pare també va estar per allà en el principi. El que després ell és de Sant Joan, va estar en Sorells de Pelleria, va fundar el seu grup i pues, de l'escola sempre hi ha anat de petit. De fet, en Tomàs va ser el meu primer mestre de fubiol quan no ensenyava fubiol.
1: I que ensenyava?
4: Sí, que no feia classe.
3: Que jo n'aprenia.
4: Sí.
0: I te'n va ensenyar.
4: Me'n va ensenyar. El que jo després me'n vaig anar a Barcelona i vaig deixar de tocar fubiol. Ja era massa renou.
1: És a dir, aprenies i ensenyaves al mateix temps perquè s'havia de demostrar, no?
3: Sí, era un poc... A l'escola que van contar un poc el dia que van fer la presentació del disc, que hi ha l'acte fundacional de l'Ajuntament, quan fa la resolució i tal, que diu que es crearà una escola de ball i música. I especialment d'instruments que se poden perdre quan són les xirimies, perquè estava en Forester aquella resolució l'any 74. I l'ensenyar pues, va a dues escoles les xirimies que quedaven. I després els dos primers mestres que hi va ballar van ser en Pet Toni Rubió i en Pet Roger, que també els coneixes. Són els xirimies que venen a Montuïri fa 40
1: també,
3: anys, crec
1: 40
3: que...
1: més encara.
0: Bé, les coneixen tots perquè Raül, també.
3: Exacte,
1: sí,
3: Raül.
1: No només amb un
3: Twitter, sí. I llavors, diguem, el meu mestre, Ventura, i darrere ells pues, ja anàvem aprenent i ensenyant i l'escola funcionava així.
0: Això està salvat, ja.
3: Sí,
0: a
3: part de, o sigui, a part de la quantitat de ja que n'hi ha ja a tots els pobles d'això, a l'escola, ara que feien classes els dimecres, hi deu haver 30...
0: 30?
1: Girar, 30 alumnes?
0: Sí.
1: Que venen, només
0: sí.
1: De Fubiol.
3: Mm. Fubiol de Xeremies, sí, sí, sí.
0: Està bé.
3: Sí.
1: És I, un bon estat.
3: I ara, de l'escola mateixa, que per les deixones del grup, actuacions i tal, se n'atreix un poc per les alumnes. Hi pot haver... quatre colles actives que poden sonar bé tranquil·lament i ho fan molt bé.
0: Mm. És a dir, que mos poden jubilar. Però vaja.
3: Sí, és que m'hauran jubilat.
1: No, mos han jubilat encara. No.
3: A veure, no, nosaltres van tenir els anys de gran sort a Xeremies, nosaltres, de viure una època que n'hi havia pocs i fèiem tots els pobles de Mallorca.
1: Sí. Estava tot perfecte.
0: I encara ara.
3: Exactament. No, però ara ja a un poble de pobles pues, m'han fet un homenatge i m'han retirat i tal, que és del poble, que és lo normal. Però, i per una banda diu, bueno, no sé, però és el que toca.
1: Però a veure, és això, que hi ha molt bon estat de músics i persones que van aprendre a tocar
3: sí,
1: instruments
3: sí,
1: tradicionals,
3: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però també de ball, perquè Toni, jo no sé si tu també ets ballador.
4: També som ballador.
1: La gentada que s'apunta a ballar...
4: És una passada, i vas a qualsevol ballada i està plena de gent, sobretot jove, que això és el que més, sí. Més estranya, perquè... Clar, estem acostumats a que el folclore s'associa amb gent major i aquí a Mallorca just al revés.
3: A veure, Antoni no t'ho dirà, perquè és això, però ara un poc responsable d'una activitat dels dissabtes a l'escola, que és en Sornins.
4: Sí.
1: Ah, sí?
4: Per classe, per nins, per infants,
1: sí.
4: Petits.
1: Con aquell lloc hi van.
4: Sí, i bueno, i la veritat és que és un èxit.
1: Allà a l'escola mateix,
4: tancant
1: no?
4: Tancant matrícules perquè tenim massa nins.
1: No hi acabem.
4: No hi acabem. No hi acabem. Aquest any, en 45, em dic que basta. I veurem. Perquè, la veritat, els nins ho passen molt bé, fem un pot de cultura, un pot de ball, un pot de música, i la veritat, cada any va més. I, al final, el que volen fer és, el que diuen Tomàs, és escola, és ensenyar. I és el que més ens agrada.
0: El ball de bo com un punt de trobada, com es titula d'aquest disc, que commemora aquests 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, com l'heu plantejat, que s'hi troba, perquè deien cançons noves, cançons recuperades, moltes col·laboracions o participacions?
3: És un que jo vos he vist duiter físic, perquè no sé si l'heu vist, perquè na Paula Berruig, que és la dissenyadora, el va interpretar molt bé. I tot és... el punt de trobada, perquè són imatges de l'escola.
1: Ah, sí, que guapa.
3: Coses molt significatives que dirà una ximenea, però molt significatives allà dins, que s'hi trobi la gent. L'escala d'entrada de l'escola en els escalons que ja sí. Han perdut de la gent i quantitat de gent. I és això, un punt de trobada, perquè aquí hi ha tots els músics que han passat per l'escola. Tots els que han gravat estan... O han format part de l'escola i ens hem trobat tots així. I inclús hi ha un final que d'unes bous i tal, que simbolitza molt aquesta unió i aquesta gent que ha passat per l'escola i d'aquest lloc que hi passes i segueixes siguent d'allà, al de Menta en Baix.
1: Sí, és un lloc emblemàtic que tothom sí. Que ha passat ho sí, sent sí, sí. Així. Són aquests 50 anys i heu decidit fer aquest disco, un disco que té cançons que ja havíeu fet i qualcuna de nova, que ha dit en Celestí, una com a mínim.
3: Més.
4: Si per nova dèiem els darrers anys, sí, n'hi ha un parell llargues.
3: No sé si tantes, perquè la patrona, per exemple, no és nova, sí que és gravada de vell nou.
1: La patrona
3: diguem,
1: Cinevera.
3: Sí.
1: I qui ets la patrona Cinevera? Si se pot saber.
3: No, és una glosa antiga.
1: Ah, d'acord.
3: Sí. Només n'hi ha una que està aquí, que és la Jota de Nacho, que era un component Ignasi Casas de músic i que va formar molta de gent allà dins i tal, que sí que la lletra li embretava perquè era políticament incorrecte parlar de com parlàvem d'aquestes gloses tan masclistes i tan així. I això sí que ho hem embretat una miqueta.
1: I el baler de Nacatín? Qui és Nacatín?
3: Nacatín... és la mare d'en Joan Frontera,
1: que
3: en Joan Frontera és el que ha fet aquest bolero. I li va posar el nom de sa mare.
1: De sa mare.
3: I en Catín també és coreògrafa de l'escola. no? I en Joan va decidir, ja que havia fet ell el bolero, posar-li aquest nom, mm-hmm. i això és Necatín. Aquí està... el bolero Necatín ja el van gravar en un primer disc que té a l'escola, però aquí està gravat d'una manera molt especial. Vull dir, ja està, diguem, a lo darrer, posat com un bonus track, no?, que se diu, mm-hmm,
1: sí.
3: Perquè, sí, està format per tres violinistes i el piano d'en Joan Frontera i el contrabaix d'en Lluís Montes, d'una formació bastant més clàssica, mm-hmm. i amb uns arranjaments més clàssics. Vull dir que és preciós.
1: I, Toni, però... fareu concerts d'això o només tindrem el disco?
4: A veure, concerts com a tal, només de tocar en lo de disco, no en farem.
1: No.
4: Ara sí que les ballades pues, solen fer aquestes peces, no en format clàssic, el millor, però mm-hmm. sí que faim la patrona Sinavera, faim mateix, bueno, Jotes, que n'hi ha una, faim el bolero marina, vull dir, són peces que normalment faim a les ballades i a les mostres, també.
1: També.
4: Sí, mm-hmm. sí.
1: I ara quan us podrem veure?
4: Pues, dissabte passat érem a Sant Joan, mm-hmm. i ara la propera, pues, no ho sé, crec que ara no en tenim cap per gener, crec, no. Però segur que en sortiran i que sí. els pengen a les xarxes.
1: Mm-hmm. I del punt de trobades aquest disco, sou molts, et sona dos?
3: Ja t'he dit que és que aquí han participat
1: gent de tots no aquests estan. Anys.
3: Sí, hi ha un bolero també preciós que les lletres de Miquel Lledó,
1: mm-hmm.
3: i que el canta ella.
2: Bolero de la ballada.
3: Sí, que en Miquel Lledó, tenint en compte que han ensenyat a l'escola, va reunir en Toni Roig, en Pet Toni Rubió, en Enric Busquets, en Miquel Lledó i en Pet Roger. I d'aquí va sortir música nostra.
1: Mira. I aquí tenim aquest disco fantàstic per celebrar els 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, Punt de Trobada. Tomà Salom, Toni Costa, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Ha estat un plaer, gràcies. Demà tornem. Gràcies.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge el decret d'habitatge que portarà demà al Consell de Ministres. L'anomenat decret Mari Carmen inclourà mesures antidesnonaments contra l'especulació i més control als pisos turístics.
7: El president de l'executiu, Pedro Sánchez, posa el focus en l'accessibilitat dels habitatges i l'augment d'oferta assequible. També diu que s'ha de defensar l'ús residencial enfront del turístic.
8: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas que se utilice, en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
6: Mentrestant, el sindicat de llogateres continua fent pressió perquè demà tiri endavant el decret i, sobretot, diuen perquè s'aprovi íntegrament.
7: Reclamen una renovació automàtica dels lloguers. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, diu que els contractes indefinits són una mesura innegociable.
9: Muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos. Necesitamos renovación de contratos automática porque las vidas inquilinas deben ser estables.
6: El Consell de Ministres de demà també podria aprovar un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura energètica, una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil, que tornen a començar la setmana a més de 2 euros al litre.
7: Una mesura que esperen especialment pagesos i pescadors perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, adverteix que si demà no s'aproven noves mesures es mobilitzaran per exigir solucions al govern de l'Estat.
10: Hem d'anar a protestar per la pujada del gasoil i estan gasoil els tractors. Clar, la gent aquestes incoherències ballades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia en els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
6: Els lletrats del Congrés avalen obrir un expedient sancionador a la diputada del Partit Popular que va mostrar un recipient de gas pebre al darrer ple.
7: Veuen motius per prendre aquesta decisió per exhibir el que es considera una arma dins l'hemicicle. La decisió final d'obrir o no l'expedient correspon a la mesa del Congrés.
6: Més qüestions. Sanitat permetrà l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària.
7: Les dones podran accedir al tractament directament des del seu centre de salut. Fins ara s'havia de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals, ho explica la ministra Mònica García.
11: Queremos que las mujeres elijan el método.
2: cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
6: I a Eivissa continuen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins de la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep ha demanat una ordre judicial per poder entrar a la propietat.
7: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc en aquesta finca i, segons ha explicat l'Ajuntament, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde de Sant Josep.
11: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
6: Amb aquesta informació arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Godot. Aquesta cançó que mos han dedicat avui.
1: Bate.
2: En Jordi l'imita molt bé, en Quevedo.
0: Ara, Jordi.
2: Sí, puja un poc, en Joan.
3: Todo lo que hicimos.
1: Dale, ja està.
0: No sé, no sé.
1: És que ja no me queda. Ja no me queda bé a mi. No me queda bé a mi, aquesta.

0: Tots ja som aquí, ja hem arribat. Com
1: esteu?
0: Javi, Oliver, Jordi, Suárez, molt bon cap de setmana. Ah, no, que són dilluns. Com ha anat aquest cap de setmana?
2: Bé.
1: Bé, ha anat bé.
0: En Jordi,
1: home, ja
0: vos vol explicar
1: setmana,
0: una cosa. Vinga, va, com...
1: Cap de setmana, Jordi. Cultureta.
0: Com ets al lloc quan arriba una escola.
2: Manera. Que no podia ser d'altra manera.
1: Home, jo sempre tenc cap de setmana culturetes. Exacte. Però aquest, especialment... Perquè anava a veure La Bola Negra.
2: Home,
1: després de ser xerrada amb un dels actors i tot, havíem d'anar.
0: Nosaltres volem la crítica de, del graduat. Clar, home, per favor.
3: El graduat.
0: Per tant, Jordi, endavant, per favor, t'escolta. En Balears t'escolta. Balears està esperant la teva crònica crítica. Ressenya.
1: Home, ara m'ha ficat molta pressió i realment crec que és una pel·lícula que s'ha de veure. Difícil explicar-ho en paraules. Però es veu que...
2: Molt bona crítica.
1: Molt bona crítica,
2: eh? Jo m'ha agradat molt...
1: Has vist el graduat.
2: Però jo no vull que expliquis res perquè la vaig a veure dimecres.
1: És per això, és que molta gent que jo he volgut xerrar amb qualcú de la pel·lícula em diu no me diguis ja. Que tal. Jo diré que els Javis són gent amb una sensibilitat molt especial i se nota, això. Molt és una pel·lícula molt diferent de lo que estem acostumats d'ells, sobretot a La Llamada, que va ser la seva primera pel·lícula, que val molt la pena veure-la i que en Guitarrica de la Fuente està especialment espectacular.
2: Ah, sí? Especialment espectacular, brutal.
0: Molt bé, molt bé. Bé, idò, en Xavi també m'ha dit que vol contar una cosa. Jo, per ets mestre, aquí.
2: Bé,
0: els atlots m'aixequen sa mà i me'n volen contar el seu cap de setmana.
1: Avui, exposició oral de lliure tema.
0: Que ha estat, en Xavi?
2: De què hem fet aquest cap de setmana? Bueno, vosaltres sabeu, la setmana passada, dilluns passat, de fet, en Marta Sampas, vàrem proposar anar a jugar a pàdel.
1: Sí.
2: D'acord? O quatre, perquè així feim un pot d'esport, etcètera, etcètera. Per tant, jo vaig reservar, com és natural, bueno, fer una cosa, molt bé, jo m'encarrego de reservar, no passa res.
0: Varen quedar així, no?
2: Així,
0: avui anàvem a jugar a pàdel.
2: T'ho feia ganes,
0: sí,
2: il·lusió. De fet, pensàvem, vendran vestit ja o no, Jordi, t'ho feia il·lusió.
1: Emocionadíssim.
0: Jo ja havia preparat la roba, les esportives, la raqueta...
2: Molt bé, què passa? Ahir, 18:45, diumenge, 18:45. Epa! Missatge d'en Marta Sampas, me vota una notificació. Pregunta, en el final vareu reservar demà? I jo li dic, ei, sí, però si voleu, cancel·lam. Me va dir, se pot, en dos signes d'interrogació.
0: Traïdora.
2: Jo li vaig dir, clar que sí.
0: O sigui, no anàvem a jugar a pàdel avui.
2: Efectivament, això és el que volia comunicar, que...
0: A mi no me podeu canviar els plans d'aquesta manera.
1: Ja no em fico a la raqueta.
2: Se tira, desbarco i assumeix la llibertat d'aquell que no juga a pàdel. I se marchó
0: i a su barco le llamó libertad. Bé, de res, després passarem comptes amb ella. I, això no pot ser.
2: Ha dit, però, ei, anirem a qualsevol dia.
0: Sí, diré coses.
2: Ja
0: saben com funciona això. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: canten Los Planetas. Quina bona cançó. Per cert, Los Planetas, que seran aquí... ara m'he trobat. Los Planetas, que seran aquí, a Mallorca, en concret, d'aquí a molt poc. Estarem ben pendents de, del seu concert.
1: Aniràs.
0: Ja ho veurem. Sí, m'agraden Los Planetas, sí. Per cert, és fàcil tenir un bon dia quan canten ells. És fàcil. Per exemple, és sobretot fàcil fer que un altre tingui un bon dia. Somrient a qualcú, donant les gràcies.
1: Sí.
0: Donar les gràcies a qui te deixa travessar.
2: Per exemple.
3: Important.
0: Quan vas a peu i l'altra persona va en cotxe. Per exemple, vosaltres sou bon vianants?
1: Els millors.
2: Sí.
1: Però van donar una medalla a l'escola de bon vianant.
0: Què dius? No és vera,
2: Xavi. Pots contar això, però que feia un concurs.
1: Evidentment que no, normal.
2: Jo què sé, tal vegada fèieu això d'educació vial, això se feia.
1: Se feia, en bici.
2: Educació vial i t'havien donat un premi. Bé, idò, ser un bon vianant és important, perquè vol dir ser un bon ciutadà i una bona persona.
0: Certes, Jordi.
2: I per això nosaltres avui, com sempre, evidentment, venim a fer servei públic. Voy caminando por
1: la vida. Però on vols arribar a parar? Si m'ho vols ensenyar a caminar.
0: M'ha fet gràcia això de passar de Los Planetas en Melendi.
1: Sí.
0: Però no... no, sense ànim de comparar,
1: Entesos?
0: És molt bo, també, en Melendi.
1: Sí, se van ser distàncies. En Melendi, boníssim.
0: Aquesta cançó va ser un hit.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Va ser un hit també quan se va pujar l'avió aquell dia.
0: Sí,
1: va ser un altre hit. Bé, Jordi, què me'l vols ensenyar? Que és vermell, és per no se pot travessar, és verd sí...
2: Així és.
1: Ja
2: podem
1: acabar. Està.
2: Ja està, següent. No, per no exactament això, però sí a dir-vos que a partir de 11 d'octubre hi ha canvis per vianants i per cotxes. Fins ara, la norma establia diferents situacions on els vianants tenien prioritat, que era a un pas de vianants, evidentment, a les voreres, a les zones de pas per vianants, a places o a parcs, i també quan un vehicle girava, gira i se troba amb qualcú que està creuant, també té prioritat els vianants. Això és el que teníem fins ara.
0: Gràcies per recordar-ho, perquè hi ha gent que no se'n recorda.
2: Sobretot els cotxes.
0: Conduint, exacte.
1: Amen, però també afegint que tindran preferència quan circulin per un voral sense una zona específica per a vianants, quan pugin o baixin d'un autobús en una parada senyalitzada i quan se tracti de comitives organitzades o grups escolars.
0: Però això és una mica de sentit comú, no?
2: Sí, però suposo que no hi havia una regulació i ara ja és així.
0: A més, nosaltres ho complim. En general.
1: Sempre.
0: Els illens ho feim tot bé.
1: Això
0: som uns grans conductors i uns grans vianants. A veure, això qui s'ho creu.
2: Idò, ja no ho tenc tan clar, perquè jo avui he sortit a caçar il·legalitats.
0: Ui, doncs haver tingut una feinada.
1: El caçador d'il·legalitats.
2: He anat a veure aquella gent que no compleix amb les normes i vos he de dir que en molt poc temps he vist molta gent. O sigui, és molt fàcil, això. La majoria no ha volgut fer declaracions. No volia. No volia
1: ser... Allà has el micròfon divendres davant.
2: Exacte.
1: Això sí que és un
2: servei públic. Els he l'oportunitat d'excusar-se, no ho han fet. No han volgut ser perseguits per la llei, després de voltar-se amb un semàfor, però n'hi han estat capaços d'acceptar els seus errors. Estic xerrant dels vianants i es veure si tu te consideres una bona vianant.
4: Que han de passar molt malament.
2: Precisament per això, tot
4: abans. No, no em considero molt bona vianant.
2: O sigui, tu si ho veus en vermell i veus que anar a cotxe...
4: A cotxe jo pas. L'hauríem d'arreglar de qualque manera. I que no hi hagi cotxes. Si hi ha cotxes, són la primera que no pas.
2: I si busca una família amb un nin? Intentes també...
4: Sí, perquè li donàvem exemple als nens.
2: Clar, aquí ho vivirà.
4: Sí, aquí passant d'escasso.
0: Jordi, troc que te queda molt bé l'uniforme de municipal. Municipal de Son Cervera.
2: Clar, clar. Tu imagina't una persona amb un micròfon d'IV3 que està a l'altre costat de la cera i creues en vermell i t'ha tornat el micròfon.
1: Clar, clar.
2: Escolta, te consideres una bona vianant? I doncs, evidentment no. Bé, nosaltres hem seguit caçant il·legalitats. Estic demanant si vos considereu bons vianants.
5: Vianants? Tal vegada no molt, perquè no esperàvem en el semàforo perquè se posi en verd a l'hora de passar. Miràvem un poquet que la circulació... Si no passen cotxes, pues passes, però no...
2: He de dir que jo he fet un pot de trampes perquè està pendent, però si que ho creuava i t'ha tocat, justament.
5: M'ha tocat, pues mira.
2: Però al manco, jo demano això, si hi ha una família amb un lot petit o una lota petita, ho intentam evitar, no?
5: Ah, intentam evitar. Això sí, per donar exemple. No, no està bé, no està bé. Si no ve ningú, pues, cruces perquè vas ràpid.
2: A vegades mos podrien agafar més calma, potser.
5: Exactament, exactament.
0: Què havia fet aquesta dona?
2: Creuant vermell.
0: Ah,
2: tots
0: havia
2: han
0: travessat malament. Tots els que has aplegat han travessat en vermell.
2: Sí.
1: I per això ara també d'una cosa que m'ho ha passat moltes vegades, no sé si vosaltres en qualsevol moment de la vostra vida heu travessat en vermell,
0: clar.
1: Però quan hi ha una família, infants davant, sí, intentant que no.
2: Exacte.
1: Però a vegades els nervis molts poden. Mm. I de vegades no passa mai que el nin o nina li diu a son pare o sa mare, mira, sí, ha travessat en vermell.
0: La veritat és que no m'ha passat. Però sí, som, si ho faig perquè hi ha un infant, me sento una heroïna.
1: Com
2: molt bé.
0: És a dir, si predic en l'exemple, me sento una heroïna. Sento que he salvat una vida.
1: Exactament.
2: I o sigui, no, la majoria d'aquesta gent havia travessat en vermell perquè jo coneix un semàfor estratègic on hi ha bastanta gent que ho fa.
1: Aquí davant de l'àrea.
0: Has anat a fer mal.
2: He anat a fer mal, he anat directe. Però és veritat que la gent també va amb molta pressa, no?
1: Sí,
2: vosaltres caminau estressats d'aquesta manera, perquè jo vaig per carrer i dic que la gent va com molt a tope, no?

0: No, porque yo manejo y cuando veo, ya hay joves que en su teléfono y todo crucen y ni miren ni res.
1: De fet, hi ha països que multen la gent que creu en telèfon. Oh,
0: crec que estaria bé.
1: Sí.
0: Sí.
2: No ho sabia, això, que te podien multar per travessar en vermell.
3: Idò sí, mireu, el Reglament General de Circulació diu que fins a 100 euros per travessar en vermell, 100 si fas, si ho pagues en el termini adequat.
2: Idò, ara aniré més alerta.
1: Ja, alerta. I jo que vaig estar a Polònia, te multen per travessar mirant el mòbil.
3: És vera?
1: Sí, sí. Si travesses amb un semàfor caminant i mirant el telèfon, multa. Eren com uns 80 euros, també, una cosa així. O sigui que s'ho prenen ben seriosament.
2: I tot això que vaig estar a Berlín, me varen posar una multa per no haver pagat el tiquet del tren.
3: I no...
1: Bé, però això a Berlín... Però,
3: també diré una cosa, que allà a Alemanya se'n refien molt.
2: No era jo, era la meva companyera.
3: Però se'n fien molt. És a dir, perquè no te demanen res,
2: sí,
3: puges...
2: Aposta.
3: I penses que pot pagar allà en el que mana el tren o el bus.
2: Que tiris a pedres qui no ha pecat.
3: Bé, s'ha de pagar, eh?
1: S'ha de pagar. Home, clar, ara aquí no diran el contrari.
2: Era una broma.
1: Bé, hem vist que la senyora d'abans complia, però no ha estat l'única complidora.
3: Com ha estat això, Jordi?
1: El semàfor se'l votava molta gent, però també hi havia gent que se portava bé. Normalment la gent que el semàfor se'l vota i t'he vist que tu has esperat i has esperat que estigués en verd. Tu te consideres un bon vianant?
4: Bueno, tengo un niño de 13 años y que da ejemplo. Y cuando puedo, pues no tengo prisa hoy.
1: Però encara que no hi sigui, tu has de complir sempre, has de donar exemple.
4: No, doy ejemplo siempre, de vez en cuando.
1: Però ara...
4: Normalmente cumplo.
1: Per tant, tu te consideres un bon vianant que compleix en les normes.
4: Sí.
2: Molt bé, n'hi ha qualcun que ho sigui, que ho ha fet bé.
1: Hi ha gent, però clar, la pregunta aquí és també, què és ser un bon vianant? Perquè hi ha gent que s'ho considera i que no compleix en les normes. Dius, bé, però tu mateix. Com te consideres tu com a vianant?
5: Bé, bona.
1: Sí. Respecte a semàfors, tot correcte.
5: Però, no sé què tinguin molta pressa, i no però normalment sí.
1: Ara he vist que creuaves per a pas de vianant.
5: Que no dono la volta a tota la manzana si tinc que fer per un pas, eh?
3: Uf!
2: Ara sí, excuses!
3: Eco!
1: Ella, jo som una bona vianant. Jo li he dit, escolta, però jo t'he acabat de veure travessar. Ui. I no hi havia pas,
3: eh? I què t'ha dit?
1: Bé, és que si he de fer la volta...
3: Clar!
1: No
3: és com el més fàcil.
2: Això me fa gràcia aquell vianant que travessa per la carretera quan té un pas de vianants a 3 metres.
3: Sí.
1: Sí.
2: Jo he de confessar que ho faig.
3: Quina és?
2: Sí, perquè aquí a la ràdio, quan sortim per la porta, hi ha un supermercat just davant. I per anar al supermercat hi ha un pas de vianants. Quant de metres, Xavi?
3: Bueno, així mateix ja són, per ventura 20.
2: 20 metres, idò. Idò, jo a través. No vaig en els parts de vianants.
3: És a dir, estàs confessant un dilluns a les 5 i de 9 minuts que els al·lots
2: tornen.
3: Jo
2: crec que això és una...
3: És a dir, no.
2: Un incompliment molt lleu de la
3: legalitat. Estàs
2: confessant
3: una il·legalitat en directe.
2: No, no crec que sigui una il·legalitat.
3: A mi, però hauria una multa de 200 euros.
2: Jo com ho venguin a cercar.
3: Que te venguin a cercar aquí, a Manuel Assanya.
1: Bé, és vera que el balanç sembla bastant dolent. Però...
2: Fatal, Jordi,
1: fatal.
2: La veritat.
1: Però bé, hem de dir que jo ho he cercat un poc, això. Però també hem tingut gent exemplar.
2: Tanta sort.
6: Respecto bastant el que són els semàfors i tant si vaig caminant com si vaig amb el cotxe.
1: Home, jo ara t'he vist esperar i quan s'ha posat en verd...
6: Sí, perquè a més tinc nets petits i els tenim que anar ensenyant i que millor que nosaltres també us respectem.
1: Clar, així ja vas agafant costum.
6: Vas agafant costum perquè si no veus a vegades qualque cosa que fa una mica de por.
1: I en el pas zebra tu és de llançar-te i ja s'aturaran els cotxes o mos esperaran primer?
6: No, perquè com que sóc conductor i a vegades pues, allò que apures una mica i jo sempre quan arribo un pas zebra que hi vaig caminant m'aturo per deixar passar els cotxes.
1: No sé si tens un missatge per tota aquella gent que se bota els semàfors i els creu en vermell.
6: Que vagin en compte que qualque dia els hi pot tocar amb ells.
1: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per ser un exemple.
6: Vinga, gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Ell se mereix una medalla.
3: Efectivament. La medalla de xiu-xiu.
1: La mateixa de que té en Xavi.
3: Exactament. La medalla i el trofeu de la bon ciutadà.

0: La situació, l'escena de tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la sierra de Tramuntana.
2: Mallorca serà l'escenari de la quarta temporada de La Travessa, el concurs d'aventures de Trescat presentat per la influencer Laura Escanes.
0: L'expedició començarà al Cudi i tindrà la Serra Tramuntana com a escenari principal. Les parelles hauran de superar proves de senderisme, caiac, resistència i orientació, en què seran decisives la preparació física, l'estratègia i la coordinació. El programa mostrarà alguns dels paisatges, diuen, més emblemàtics de Mallorca, amb la muntanya i la mà com a protagonistes. I participaran els integrants de The Tietz, Miqui Núñez, Raquel Sanz, Jessica Goicoechea o la mallorquina Gador Montaner, entre d'altres.
2: I de tots ells, un total de 16 famosos agrupats en 8 parelles que veurem com s'enderfan arreu de la Serra de Tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la Sierra de Tramuntana.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Xiu, xiu!
6: Li dedic la cançó de Shallow de Lady Gaga a la meva parella Marcos, perquè aquest dissabte tenim ses noces i perquè l'estimo en locura.

0: Bé, de moltes felices noces en aquesta oient que se casa aquest cap de setmana i que dedica aquesta cançó en el seu novill. Que romàntic. Bé, vosaltres sabeu que a Xiu Xiu, entre moltes altres qüestions, han vengut a fer realitat els somnis de sa gent.
1: Això feim, això mos dedicam. És un poc, aquesta professió de sa ràdio és un poc això.
2: Entre altres coses, però és vera.
0: Home, no ho sé,
2: home, Xavi. Se'n van molts a distància.
0: Qui ha escrit aquest guió?
2: No ho sé. Home, el nostre equip de guionistes. Bé, també, a part del nostre equip, xerrant d'equips, el nostre equip de producció i xarxes està molt pendent sempre de tot allò que passa al món digital, d'acord? Sí. A la societat en xarxa, com li vulguis dir. I aquest cap de setmana mos hem assabentat, en aquest programa mos ha arribat a Xiu Xiu, que hi ha un internat i fan del creador de contingut mallorquí Verraco que té un desig.
1: Que és conèixer-lo?
2: No exactament, no exactament. Però abans de tot això, per si no el coneixeu, es Verraco és un jove ramader que fa vídeos de la Mallorca rural.
3: I bona gent, acabam d'arribar a 10.000 seguidors. Sincerament, m'apareix una locura. Mal o menys seria la meitat d'esports negres que tenim censats. Ja tenim traje oficial de Verraco i una passada. I el que més m'ha molat són tots els missatges que m'heu anat deixant durant aquest mesos. Moltes gràcies, bona gent.
1: A veure, i què passa amb aquesta fan?
2: Bueno, aquesta fan, ara, el Verraco, en Martí xerrava dels missatges que li arriben i d'un internauta, una seguidora seva, que passa una penada per saber si... És que, clar, és que no, és que, clar... Saber si... Es Verraco, que és ell, ha escoltat mai els Ocifar.
0: Sí.
2: És a dir, perquè pràcticament a tots els vídeos que penja... Digues, digues.
0: No, per anava a dir, perquè en aquesta seguidora d'Es Verraco deu voler presentar les cançons d'Ocifar.
2: Exacte.
0: Perquè Es Verraco, el que és, es ramader, és criador de porcs i de porcelles.
2: Exactament. Hi ha una cançó d'Es Ocifar que és Sa porcella et civil.
0: Sí, clar.
2: I
0: mítica.
2: Va per aquí. Bé, i sempre li comenta, sempre li comenta. Hello, en anglès. Coneixes Ocifar? I, bueno, nosaltres, clar, també volem saber si el de conèixer o no.
1: És important. Jo necessito saber si segueix a qualcú...
0: Han de fer aquesta unió.
1: Jo, si segueix a qualcú per xarxes, he de saber si coneixer o si far o no.
2: Evidentment, i més si penja vídeos de porcelles.
0: Clar. Martí Pasqual, Es Verraco, benvingut a Xiu Xiu.
4: Hola, bones, com estàs?
0: Molt bé, i tu? Escolta'm, en què has fet avui? Conta-mos-ho, en què ha consistit la teva rutina?
4: Bueno, avui era dilluns, ha consistit més en arreglar els problemes de diumenge, que no els tinc tant, que una altra cosa.
0: I que s'han tornat a escapar els porcs i les porcelles, que un dia se te van escapar.
4: Just avui estic en apuesto, però... Coses rompudes, hi havia un bebedero romput, rellenar comederos, coses d'aquestes. Avui ha estat més... anar fent que cap missió en aquesta és important.
0: Tu, Martí, quant de porcs i porcelles manatges?
4: Uf, jo no les tenc comptades, això s'encarrega l'amo, perquè la granja no és meva. Uh-huh. Però fàcil, manatgerem uns 1.000.
0: Mare
4: uns 1.000
0: Déu,
4: animals
0: Déu,
4: cada any. Uh-huh. Ja n'hi ha.
0: Bé, i doncs no m'estranya que aquesta seguidora insisteixi.
2: Efectivament, Martí, mem, els de coneixer o no? O si far?
0: Mem.
4: Home, el grup o clar que el conec, així, personalment no, perquè jo en el final no ho ningú, però encara que conec o si faig.
2: Molt bé, amb aquesta cançó, per exemple, que sona de fons, que és Sa porcella et civil, la sentim.
4: És un temato.
2: Aquesta imagina que si la tenies per mà.
4: Tens un temato, vamos.
2: Molt bé, i què passa?
4: Vaig començar.
2: Amb aquesta seguidora teva, què passa?
4: No ho sé. No té les notificacions activades o què, però ho va començar a demanar i jo li contestava i va arribar a un punt que ho va deixar de fer, perquè és que li vaig contestar com a 10 pics i em tornava a demanar.
2: Pots ser un bot.
4: Però és que ja ho ha vist, però és que ja ho ha vist i que ja està arreglat.
0: Bé, i nosaltres tenim il·lusió a Martí de fer aquesta unió d'en Martí, que és... un amant d'esports i d'esportselles, perquè s'hi dedica, i Ocifar, que té aquest gran homenatge a la porcella de Civil. I a Civil, no és de Civil, la porcella, la cançó. Bé, qüestió... Que
2: nosaltres volem fer...
0: Volem presentar-te a Ocifar.
2: Exacte, volem
0: fer
2: més enllà.
0: Unió.
2: Tardaria a conèixer el zoo.
4: Seria una locura per allà.
2: I tant, clar, escolta.
0: Desig concebut.
4: Per allà, encantat.
2: I li enviarem una foto a la seguidora.
0: Exacte. Escolta...
1: La pot convidar, també?
2: I d'alerta.
1: Anem tots junts.
0: Te faria il·lusió, idò, Martí, quedam així?
4: A mi molta.
0: Perfecte. Idò.
4: Com se diu arreglar?
0: Des d'aquí, des de Xiu Xiu, xerrarem amb en Lluís i en Llatza, duet d'Ocifar, i ens ajuntarem amb en Martí. Crec que pot ser bastant divertit. Perquè, Martí, tu te poses a la porcellera civil de fons mentre et arregles, o no?
4: Més d'un pic que se m'ha escapat qualcun, me l'he posada per anar en calçada. Crec que és un bon tema per aquell moment.
0: Perquè, a més, tu xerres amb els porcs. Vull dir, tu parles el seu idioma.
4: Jo li fec cada bronca, li fec cada bronca, i quan tinc un problema jo, pobres. Pobre, el que li dic.
0: Com ho fas, Martí? Mos pot fer una demostració per qui no t'hagi sentit.
4: Una demostració de què? De com l'he escrit?
0: Sí.
4: O sigui, crec que he escrit bàsic perquè me venguin. Si està molt en fora, el que faig és un... Yeah!
0: Molt
4: I m'entenc així.
0: Molt bé.
4: Després ja li torço l'orella, vamos.
0: Sí.
4: Com si fos en un psicòleg.
0: Molt bé, Martí. Idò, jo crec que això pot ser una bona...
2: Pot ser una bona, no.
4: Ja pot ser divertit.
2: Podem anunciar que ja hem començat a tramitar aquesta trobada.
0: Sí,
2: ja. Josifar està, nines, ho podem dir, estan oberts.
0: No mos han dit que no.
2: No m'han dit que no.
0: Han de concertar un dia.
2: Per tant, Martí, convidarem aquí en persona el programa, vendrem amb en Llats, en Lluís, i bueno, farem una festa a l'estil xiu-xiu i passarem una bona estona de ràdio.
0: Exacte.
4: Pues perfecte, encantat.
0: I aquesta seguidora estarà contenta.
2: Clar que sí, clar que sí, clar que sí.
0: Molt bé, Martí, estem en contacte. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Idò, ja sabeu que xiu-xiu tenim cada setmana, cada dilluns, en Joan Rafael Coves, que ve a presentar els respectes a un poble de les Balears, clar, però amb un to... el seu estil.
1: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: I me porto superbé.
0: Què dius?
2: Que me porto superbé.
0: Te portes bé.
2: De fet, he de dir, jo l'altre dia, te vaig fer un comentari en Xavi, que te vaig sentir tu xerrant d'altres pobles.
0: Què vaig dir?
2: I vaig dir, se li està posant cara de Joan Rafel.
0: Sí, sí,
2: no sé què vaig dir.
0: No ho recordo.
2: En pla, bunyala, i aquests que se pensen
0: bunyala. Que sóc una pesada.
3: Exactament.
2: Vaig dir, ui. Sí. Què li està passant?
0: Joan Rafel, en aquest sorteig, presentàvem els nostres respectes segons el sorteig que fèiem al final de secció, i ara parlàvem que no n'ha sortit cap de Menorca, Eivissa o Formentera. I dèiem que seria un bon problema de matemàtiques sobre la possibilitat que hi ha de que toqui. Perquè, clar, quant de municipis hi ha aquí, a dins la Bossota?
2: N'hi ha 67, però, clar, tenim 53 de Mallorca, 8 de Menorca, 5 d'Eivissa i 1 de Formentera.
0: Per tant, la possibilitat, la probabilitat de que toqui un de, per exemple, d'Eivissa...
2: Això fer-ho de ja, però molt complicat. Sí,
0: com ho faríeu? Com ho faríeu?
4: A veure, n'hi ha 53...
2: N'hi ha 67.
4: N'hi ha 67 i 53 són
2: mallorquins.
4: Mallorquins.
2: 8 mallorquins.
4: Per tant...
2: Eivissains.
0: Com resoldríeu aquest problema?
3: Quan n'hi ha de mallorquins? 53.
0: Ja ho han dit 3 vegades.
3: Perdona, o sigui, 53.
2: Però ara aquí... Hi ha les maquinetes en marxa.
0: No, però no va a chat. No va a chat.
2: Sí, això... ara per dir-li li direm Uchati. Chati, m'agrada. Perquè te soluciona tot.
0: Sí, però... jo volia que penséssiu.
2: Bé, però això ja s'ho pogut fer perquè la gent pensàs i mos enviat la resposta correcta.
0: Sí, que és vera.
2: I ja està.
0: Però bé, és que és un problema de matemàtic i...
2: sí.
0: Difícil.
3: Home, tampoc tant, deixar-me l'habilitat, el que passa, jo no me'n record com s'aplica el
2: clar.
3: Color.
0: Jo tampoc.
2: És un tant per cent. Lògicament, ah. Ja per bastant.
3: I la probabilitat que...
0: Bé,
2: anem a lo general.
3: Sí. Exactament.
0: Avui presentem els nostres respectes en aquí, Joan Rafel.
2: A Santa Maria del Xemí.

0: Mos han informat els oients, sí, estimats, sí, que seria amb una regla de 3.
1: Exacte, per tant, seria, si 14 municipis de 67, sí, sí, sí, un 21%, 20,9%.
2: Correcte.
0: Sí, ara ho han fet, de cap.
3: Un moment ho ha tratat, Xavi.
2: M'ha hagut de dir la dona, amb bona regla.
0: Ah, t'ho ha dit la teva dona.
2: Has dit que un percentatge no deixa de ser una regla de 3 damunt.
3: Hi ha un 20% que toqui un que no sigui Mallorca.
1: 20,9.
2: Sí. O sigui, 20,9. En molt baix.
3: Tampoc tant.
1: Dos de cada 8.
3: Ja hauria d'haver sortit.
2: Ja hauria... Ui.
0: A veure,
1: avui. Ah, no, quan en facem 8, 10, clar, n'haurien d'haver sortit 2.
2: 2. Amenci
1: s'ho dona. Una prioritat d'un 20%.
2: Amenci s'ho dona. Bé, Santa Maria del Gemí, en castellà, se daria cuenta. Ja han fet un xiste. Ja l'han fet. Ja han fet l'acudit.
0: Espera, no l'agaf.
2: És un tip...
1: Ah, Inés.
2: No.
1: Un segon. Joan, vagin pel segon. Vol dir que aquest és un acudit històric.
2: Històric, eh?
1: No el coneixes?
0: Sí, el coneixia, però no l'he agafat mai.
1: És vera.
2: L'he explicat.
1: Explica-li.
0: Sí.
2: Santa Maria.
0: De Santa Maria, d'acord, d'acord. Sí, sí, sí.
2: Se daria cuenta.
0: No ho havia agafat mai fins ara.
1: Ja està.
2: Sabia...
1: Una hora més.
2: En l'acudit, en l'acudit... En l'acudit que s'havia de fer. Perquè si no se fa, la gent ja diu... Ai, no l'han fet.
1: Ja, ja.
2: Jo estava en pla. Sí, fem, bé,
0: tu dones al públic allò que vol.
2: Allò que vol. Però ràpid, i ja està. I m'ho anem. Hem de dir que és aquell poble que tothom, un de matins, se'n recorda de sa mare d'aquest poble, perquè jo ho he de dir, aquí ho hem de dir. Són els que provoquen ja el tradicional embòs de la carretera o de l'autovia d'Inxa Palma.
0: Bé, tu dius tothom, supos que...
2: Tota la gent que puja.
0: Gent que coneixes tu, que ve de Pollença.
2: De Santa Maria, ja no ho ha passat mai.
1: És broma, és broma.
2: Ja baixa, ja per Palma, no t'ha baixat ja per Palma. Tota aquesta gent, un de matins, estimats Santa Maria i Santa Marieres, quan vos incorporau a una via... una autovia, en aquest cas, heu de cedir un pas. Ja està, ja ho hem dit. Ja
0: tu
2: està,
0: volies
2: ja
0: aprofitar ara aquesta
2: clar,
0: reivindicació?
2: Però he fet una reivindicació per... que la fa a mitja Mallorca, vos ho jur. Vos ho jur.
0: D'acord.
2: Ja està,
1: sí,
2: ja està. Per això després passes...
0: No, no, en Joan Rafael sembla la veu del poble.
2: Però, clar,
3: la resta de pobles també heu de ser simpàtics i deixar-los un poc passar.
1: Això
3: no, no, no, no, no, no, no, mai,
2: ni simpàtic ni sense simpàtic. Els han de deixar passar, perquè si no... Bueno, han de dir que Santa Maria, el seu nom, ara és curiós, perquè ja el trobàvem en època islàmica, allà, un, allà hi havia una Algeria, que tenia un nom de Mauia. O, bé, no sé si es pronuncia exactament així, o Mau-Iar.
3: Que seria, com un moix.
2: Com un, sí, com un moix. En el final, aquest nom significava precisament l'aturada, l'hostal en el camí, el camí, que en el final té molta relació amb el Lotges ara, Santa Maria del Camí, perquè molta gent diu Santa Maria, però és Santa Maria del Camí. I... el que va fer el cristianisme, precisament, és això, adaptar aquest mot àrab, aquest significat àrab, després d'haver fundat allà la parròquia de Santa Maria, i va quedar Santa Maria del Camí. També és vera que hi travessen tots els camins per anar i venir de Palma de la resta de Mallorca, com si fos un punt de ramificació. Des de Santa Maria, Palma s'havia d'anar a Santa Maria per poder partir cap a la Serra, Bunyola, Solla i de més, s'havia d'anar fins a Santa Maria per partir cap a, diguéssim, la zona sud de l'illa, i també per anar cap a l'est i cap a nord, cap a Muro, cap a Inca, cap a pobles del nord de l'illa. Per tant, se fa aquella dita, que jo sempre els he dit a els meus alumnes, que passar Festival Park allà món, allà la resta del món, perquè, clar, ells conceben el món com a Palma tot sol, fins a Marratxí, que Marratxí ja saben just una netxa de Palma, ja en parlarem, però bé, tenim això. L'escut. L'escut de Santa Maria... Bueno, jo t'hi he posat que en el final vendria a fer aquella regla que dèiem abans de, que li he trobat un anxes, isomorfisme institucional.
0: Que
2: vendria a ser... en teoria, l'organització és el procés que empeny una organització o grup social a imitar d'altres que s'enfronten al mateix conjunt de condicions ambientals, fent que acabin actuant d'igual manera. I vosaltres diu, què m'estàs dient?
0: Sí.
2: Complir la norma de hem de fer un escut que feim posar algo que s'assembli en un poble o que tingui referència en el nostre poble i després la senyera. I ja tenim un escut. Això veurem que se repeteix infinitament. Ja mos va passar Llum Major i mos passarà amb altres pobles i Santa Maria compleix. La mare, feim un romp,
0: enroscat
2: la Mare de Déu a dalt, la senyera baix i ja ho tenim.
0: El veure que ho teníem fàcil, l'Eisa.
2: Sí.
0: Santa Maria.
2: Sí, Santa Maria. clar, ho tenien fàcil, però és veritat que després ho han volgut adornar un pollet amb com unes, un pàmpols de parra.
0: Mm-hmm. O sigui, ja és un poble elegant, Santa
2: Maria. És un poble de vi. I clar, sí. Han posat allà un pàmpol de parra i demés. La coroneta damunt, que sempre fa mudat. Sí. I a baix, han de dir que ha anat evolucionant, perquè ara moltes versions modernes troben com una olla. Això jo deia, bé, deu tenir qualsevol relació, qualsevol armeig que s'empleia per fer vi, o per decantar vi, o qualsevol cosa d'aquestes. Però he sentit que abans era una bolla del món. Mm. Perquè volia dir que la Mare de Déu tenia divinitat damunt tota la creació de Déu, damunt el món. Però això ha evolucionat i ha anat passant amb això. La bandera... Bé, la bandera...
0: Té bandera, Santa Maria.
2: Té bandera, però se l'han currat un munt. Color fons germesí, és un tros de tela germesí, a l'escut damunt.
0: Està bé.
2: Està bé que sigui
0: és
2: germesí.
0: Hi ha molts
2: germesí...
0: pobles que no tenen ni bandera.
2: Clar.
0: O fan un, isomorfisme...
2: que ja fan la senyera i li posen l'escut damunt, que també sempre és un recurs fàcil. En aquest cas han triat el germesí, que sí que té molt de significat per a Santa Maria, perquè ja hi ha xer de color germesí, ho vi. Tornem un poc a aquesta indústria, podríem dir, que tenen ells. Bé, no. Tenen himne.
0: Sí, bé, no, perquè nosaltres aquí cada setmana... fem un rànquing del millor himne de les Balears i quan vàrem analitzar Santa Maria crec que varen dir que no hi havia un himne en si, però sí que hi ha bastant d'artistes que hi viuen, per tant, que tenen cançons que hi poden fer referència. De fet, ara escoltam Negre de Fons, que és un grup Santa Maria.
2: Un grup Santa Maria que també fa homenatge a un altre músic Santa Maria, que és en Gori Negre, fundador de Factoria, però sí que té himne en principi. Jo he trobat que l'UIP xerra d'un himne que se diu La vida és un camí. Que és molt bo, perquè l'he cercat i, clar, després en castellà hi ha mil versions de grups d'aquests, que són religiosos, que, clar, Santa Maria, Maria, El Camino, això sempre està
0: clar,
2: com molt
0: lligat. Tu poses
2: Santa
0: Maria
2: del Camino
0: i te surt tot missa.
2: I tens 40.000 històries d'aquestes. Però, bé, diran que és un himne que està escrit, jo ho vaig apuntar, per el poeta Antoni Maria Penya i Nicolau, i musicat per mossèn Bernat Sala i Sallí. Per tant, podríem dir que sí. No he trobat ni la lletra ni la partitura, ni, evidentment, cap vídeo de YouTube, ni Spotify...
0: Bé, però
2: ni
0: està
2: res.
0: Molt bé que facis aquesta referència, perquè nosaltres no l'havíem
2: trobat.
0: També
2: m'han de dir si és vera o no, perquè jo no ho sé, i potser mos equivocam i anem errats.
0: Xiu-xiu, tenim un telèfon de l'Udits, que és 971-139-00, que sempre mos podeu telefonar, ja ho sabeu. Si sou Santa Maries i voleu rectificar, corregir o proposar qualque cosa en en Joan Rafel, 971-139-00.
2: A vegades ho dic a posta, animalades, però bé.
0: I
2: si anem a la Celebrity... Això sí que la Celebrity...
0: Però, escolta, no hi havia una música que havíem d'escoltar?
2: Ah, sí, era un pot de riure, però la podem posar.
0: A veure,

0: d'aquestes cançons.
1: Vaig podar. Himne de Santa Maria, del Chemí. I la primera que em va sortir, dic, bueno, la posarem, Santa Maria del Camino, de Juan Espinosa.
0: M'agrada.
1: És una cançó que és com tots avançant per la vida, no sé la gentau. Tots avançant per la vida, donant-nos tot la mà. Sí, no, no, bueno, no, bé, de catequesis.
0: És d'esplai.
1: És d'una altra època, és d'una altra època. Però, bueno, és la mateixa melodia. I si anava a la celebrity, com deia,
0: home, jo crec que és més d'himne. Skip ve ara.
1: Creus?
0: Home, sí.
1: Hombre, l'autor sí.
0: De fet, vàrem entrevistar aquí a Xiu-Xiu.
1: Ah, no m'ho puc fitar amb ell, idò.
0: És amic dels programes.
1: Ah, idò, jo també. Som que... amics seu.
0: Exacte. Que, naturalment, és enyorant Santa Maria. Para que no

0: Bueno, com tu has ben dit, podríem dir Lorenzo Santamaría des del 1973 amb el seu primer disc, que se deia Lorenzo Santamaría, i a partir del 87 ja Llorenç Santamaría, perquè se va com a normalitzar, la llei de normalització lingüística aprovada anys anteriors, se va normalitzar.
1: Quin homenatge que ell se posés de nom artístic al nom del seu poble, no?
0: Molt guapo, perquè ell realment és Llorenç Rosselló, i se va posar Llorenç Santamaría.
2: Spotify encara és Lorenzo,
0: eh? Sí. Perquè, clar, a nivell internacional, podria dir de qualsevol manera, que vol dir fora de Mallorca, es conegut com a Lorenzo Santamaría, i va tenir bastant d'èxit, perquè sortia bastant per aquests...
2: Va tenir, i té, escolteu la xifra.
0: I té.
2: 500.000 d'oients mensual a Spotify. Aquestes xifres, és a dir, no són... És a dir, perquè em fa una idea, per exemple, la mirava els Manel, té 222.000... Escolta, Llorenç Santamaría en té mig milió, pràcticament.
0: Imagina't.
2: Allà, a Sud-amèrica, bueno, és una estrella.
0: Sí. És una estrella, i clar, el seu mercat va ser durant molt d'anys en castellà, i de fet, quan encara fa concerts, per no dir verbenes, fa bastant d'èxits dos seus en castellà, i la gent de l'edat dels nostres pares, però d'alguna manera se posen contents, no? Els hi motiva. Anem a xerrar clar, anem a de festes, eh? Ja comença la cosa divertida. Bueno, aquest poble, hem de dir primer de tot, m'ha sorprès, perquè podríem dir que és el poble de les ties mallorquines.
1: De les?
0: Ties mallorquines. Maria, que és el nom del poble, Santa Maria, Maria, la tia Maria, el tio té una tia Maria, i després, si no, la patrona... La tia Margarita. Perquè fan festa per Santa Margalida. I clar, qui no té una tia Maria i una tia Margalida? No és un mallorquí.
1: Tothom té una tia.
0: No és un mallorquí
1: de rel.
0: Exacte. Però hem de dir que no s'han lliurat de les neofestes. Tenien una festa, tampoc ja, de pregó, concertets i quatre actes institucionals i quatre cucorbapurins i coses d'aquestes que fan. I van dir, hem de fer qualsevol cosa així. Tampoc no se varen matar. Ja vos ho dic ara, eh? Aquí intervé en Gori Negre, que xerràvem abans, que va impulsar el que li diuen les colles. I què són les colles? Bueno, el típic gintama que fan a les festes de qualsevol poble, i doncs això. O sigui, com una mescla entre gran prit i gintana bruta de qualsevol campament digne que se pugui dir, ratllat en rom Barceló i pomada, per dir-ho d'alguna manera, i la gent disfressada, no?
1: I camisetes dividides, i grups enormes...
0: Exacte,
1: i
0: com si fossin unes xintades, però a la bèstia fent una gintana. I fan jocs populars, estirar la corda, pujar pals ensabonats, tirar ferradures, bé, coses d'aquestes que
1: fan... Però bé, els dies anteriors també fan molta festa, vull dir, per exemple, el playback és una prova de les colles, si el fan tenen més punts, després no sé si també hi ha una prova de decoració que anima a tothom a decorar una mica el poble, fent referència a la seva pròpia colla, això és el que fa festa al final.
0: No, sinó al final, com deia en Gori un programa que el vaig veure, de és que el més important d'aquesta festa, la millor festa, perquè la gent participa. No és una festa que els hi preparen i gaudeixen de la festa, sinó és que gaudeixen fent la festa. I al final això és el que mos agrada, la gent, participar d'aquesta manera. Bé, en tot això hem de dir que no passin pena, Joan Ramon García, generalment, en aquest gran prit, Santa Maria, però la gent s'ho passa molt bé.
1: Sí, i té molta
0: participació. De cada any més. Ves que no hi ha gent que no és de Santa Maria. Hauran de començar a posar polseretes. Com a solla i totes aquestes coses que fan. Bueno, tots i pareixades. És molt guai. Per això hem de pensar, Santa Maria és, ho direm en castellà, colindante amb 6 municipis, quasi res. Palma, Marratxí, Bunyola, Leró, Consell i Sant Eugeni. Les principals rivalitats, sobretot per el tema vi, les té, com ja sabem, en Binissalem, que li cau un poc més en fora, i Consell. Sobretot un Consell.
1: Jo crec que més Consell,
0: per què passa? Que Consell, fins a l'any 1925, depenia de Santa Maria. De fet, vaig trobar una gent que posava que depenien per anar a arreglar papers i per anar a missa major. Havien d'anar a Santa Maria. O sigui, no feien misses majors a Consell. I tant és aquesta rivalitat que hi va haver fins i tot com una rivalitat que li diuen de campanars i iglesis. O sigui, un campanar de Santa Maria és un campanar icònic, sobretot quan passes per l'autopista d'Inca, és un campanar que resalta, perquè té aquelles... Bueno, preciós, ho diu tu, té aquell enrejolat...
1: té aquell
0: enrejolat blau.
1: I no n'hi ha un, n'hi ha dos.
0: De banyo dels anys 80, ho hem de dir. És un enrejolat així, un
1: poc retro. És diferent de la resta.
0: Sí. Però no per això és pressió. Bé, és igual, distintiu. A tu t'agrada.
1: A mi m'agrada.
0: Està bé.
2: A mi m'agrada.
0: I doncs jo també.
1: Tu que no és modern.
0: No, jo m'agrada, m'agrada.
2: És molt clàssic.
0: No, és diferent, però me sorprèn. Queda bé. Me recorda un bany de quan jo era petit. Que tenien aquelles rajoles blaves.
2: Sí, com a turquesa.
0: Sí, tenien aquells colors així divertits. Bueno, hem de dir que fins i tot, Consell, quan se va independitzar, va dir, pues ja m'he de reivindicar amb un bon campanat, em van fer la seva iglesia, la varen fer nova d'alt a baix, i varen passar a dir, aquests són uns antics barroquians, perquè el barroque, la façana de l'iglesia de Santa Maria, i ells fan una cosa com a més neoclàssica, blanqueta, amb aquells campanats.
1: N'hi ha dos de campanats.
0: A Santa Maria, sí. Hi ha un campanat de l'iglesia de la parròquia i un campanat del convent.
1: D'acord.
0: Que està així. Però allà en tenim 5.
1: Ai,
0: no, per donar una dada. Però allà està, perquè tenim 5 iglesis dins un municipi, que han de fer. Cada iglesia té el seu campanar, el lògic té. Però no era per comparar. Ara ja, Sergi, quants n'hi ha a Bunyola? No,
1: no t'apiquis. No, perquè mà... No cercava això. És que ara estic cercant una cosa per l'ordenador.
0: Ah,
1: perquè m'ha generat un dubte.
0: Sí, és vera.
1: No, Consell, no es va independitzar de l'Aro, perdona.
0: Jo he trobat que se va independitzar a Santa Maria. A la millor té la dada incorrecta.
1: Bé, continuem.
2: Bé, això ho hem de cercar.
0: Bueno, no
2: que ve de ràdio, tinguem aquest dubte.
0: O se va independitzar a les dues bandes, jo ja sé. Aquí la gent s'independitza, o pobles en massa. Bueno, lo que deia, aquesta competició de campanars va arribar fins a un punt de que quan sonaven les campanes de Santa Maria, que les campanes són nombres de Lídia i de Bàrbara, Bàrbara sempre és un campanar, sí. Portem adullants i tot això, ja ho sabeu.
1: Perdona, sí, diu que se va independitzar de l'Aro l'any 25. Com pot ser això?
0: Com pot ser això? Me'n posa. Se independizó de Santa Maria, també.
1: No, li he demanat. Consell es va independitzar de l'Aro o de Santa Maria?
0: I què t'ha dit? De l'Aro.
1: De l'Aro. Pues l'any 1925.
2: I posa-li. Demana-li perquè en Joan Rafael
0: té Santa Maria.
3: Però tal vegada, quan eren independents, depenien...
1: Ah, espera. Tenim un conseller aquí.
0: Un conseller,
2: aquí. Això no s'ho fa.
1: De l'Aro.
0: Et de l'Aro.
1: Clar, és que tenim en Miqui Fiol en el control tècnic i en Joan Jiménez en el control tècnic, un de Consell i l'altre de l'Aro.
0: Com va això? Dóna un bon llum.
1: No, que sí, que efectivament...
0: De l'Aro.
1: De l'Aro, se van independitzar.
0: Vaig trobar
1: disculpa,
0: una font Santa Mariera que
1: tenia
0: un bolet de Consell fot seu.
1: Aclarit, tanta sort,
0: tanta
1: que
0: sort,
1: ho hem aclarit.
0: Que el telèfon de l'audit ha funcionat
1: sí,
0: així.
1: Sí.
0: Bueno, deixant de banda aquesta errada meva, hem de dir... que aquesta rivalitat, doncs, segons com bufava el vent, les campanes de Santa Maria tapaven les campanes de Consell. O sigui, tapaven, que no deixaven sentir les campanes de Consell. I feien que els escolans deien que haguessin d'esforçar-se més per fer sentir les seves.
1: Que bona. O sigui,
0: que estava un poc la coseta així.
1: Havien de fer força.
0: Clar. Després, coses del poble, curiositats. Hi ha un munter de dones, mitja dotzena. Són un munter, que tenen un nom de Santa Maria, no, de Maria del Camí.
1: Jo en tenc una.
0: Vicent de Santa Maria. I això és una peculiaritat que té aquest poble, perquè, per exemple, no hi ha cap nina de Bunyola que se digui Bunyola.
1: No.
0: Ni jo no he trobat cap a Pollença que se digui Pollença, de moment.
1: T'agradaria...
0: No, ho trobaria un poc de tètric, però bé. A veure, també no és la mateixa dit-se Maria.
1: Clar.
0: Se dit-se... Sí, sí. O sigui, Maria del Camí, se dit-se jo que sé.
3: Pini Salem.
1: Camí és un nom preciós. Dir, en castellà també existeix Camino.
0: Camino, sí.
1: Vull dir, jo que una Camí és un nom molt guapo.
0: És molt guapo. Després, hi ha una petita llegenda molt xula de Santa Maria, perquè sabot que és un poble de vital, que m'ha cridat l'atenció, que no sé si l'heu sentit mai, que és la de l'esclau de Jan Fuster, que era un celler que feia un vi novell, ja sabem, el vi de Santa Maria se caracteritza per un vi novell, i hi va haver un esclau que volia fugir d'aquesta possessió, i per fugir se va amallar, molt ben amallat, dins el celler. I va desaparèixer, no? Ningú el trobava, el cercaven per tot, ja l'havien donat per perdut, usàvem, bueno, i l'havien perdut un esclau i de més. Aquella anyada va ser la millor de l'any, a més, quan va desaparèixer aquest esclau, un millor vi, més dolç, d'interpreció malvasia, fins i tot, i després, tenen després, fent dissabtes, curant les botes i de més, de varen trobar dins un dur depòsits. Només us osso ja de l'esclau de que havia desaparegut.
1: Ai,
0: va
1: donar... quina anèdota més trista.
0: Li va... No, li va donar aquest gustet dolç.
1: Sí, Joan Rafael.
0: No ho sabem,
2: sí, molt
0: això.
2: Dolç, però...
0: Ja havia sentit que el que van dir tiraven xots de dins.
1: Ai, per favor.
0: Sí. Bé, són anècdotes, eh?
1: N'hi ha una més divertida, Joan
0: sí,
1: Rafel.
0: Sí, vinga, posa-la.
1: Vinga, escolteu aquest àudio que vos posam en context. És un al·lot...
0: Un youtuber
1: que se dedica a endevinar a través de Google Maps...
0: Sí, hi ha un joc, de fet.
1: Quina imatge veu?
0: Sí, és un joc que te geoposicionen a l'Ostriweaver i tu has de saber... T'has d'acostar al màxim en aquell punt.
3: Sí, geoguesser, se diu.
0: Geoguesser.
1: D'acord. Aquest lot intentava endevinar quina imatge veia, que era el nostre Santa Maria, però ell va arribar en aquesta conclusió.
4: Santa Maria Inca, Perú.
2: Ah, això és aquell.
0: Hem de dir que ell se troba que el moll en el mig de l'autopista.
2: Molt bé.
0: El bo, perquè tu ja veu una matrícula que no li sona, doncs ja sé que el xostre ja, i diu... LATAM, Latinoamèrica, com a dir, ja està, no som, ja sé on som, i se'n va corregent per damunt l'autovia fins a un cartell que posa
1: Inca,
0: Santa Maria,
1: Perú.
0: I el diu Perú. Pitja Perú i clar, li surt després que s'ha equivocat de com a mils i mils i mils i mils de quilòmetres i el tio queda bloquejat.
1: A veure, és que m'encanta aquest...
4: Santa Maria Inca, Perú.
0: Rotund.
1: Vinga, molt bon Santa Maria, Joan Rafel, però...
0: Perdoneu, el tema... jo tinc una companya de l'Oro, jo m'ho dirà de tot.
2: Tu mos podem equivocar, Joan Rafel, i mos equivocant cada dia. No passa gent de pena.
1: Tu posaràs els contes en qui li per
0: aquí. En qui els han de passar.
1: Vinga, música de sorteig, perquè ara anem a saber quin serà el pròxim poble en el qual li presentarà respectes a en Joan Rafel. Bosset en mà... Paperets a de dins, mai innocent agafa el paperet, que és en Joan Rafel, i la setmana que ve presentarem respectes a...
0: Sencelles. Un altre poble que podrem fer un xiste fàcil.
1: No me'n moven de Mallorca, idò. Cada vegada som més a prop dels pobles de Menorca, Eivissa i Formentera. Han dit que quan en duguen 10,
2: en sortirà 10, en sortiran 2. Per tant, quan en duguen 5, ja en tocarà sortir un.
1: Ho podem manipular.
0: Això tampoc no va així. No, ja, però és probabilitat.
2: No
1: se pot manipular, aquest sorteig.
0: Ho podem fer sense dir-ho, de més.
2: Ah, no, quin des que li he tocat, mo? Ai, de mo...
0: No, sencelles.
1: Sencelles. Dijous que ve. Gràcies, Joan Rafel.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. Continua la reunió entre els representants legals de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, amb l'empresa Urbagestión, l'actual propietària de l'immoble.
7: L'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, considera que aquesta trobada és un bon primer pas per tal d'arribar a una solució.
8: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las sesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer sesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello.
6: Mentrestant, continuen les reivindicacions en defensa de l'habitatge a diversos punts del país, també a les Illes.
7: La coordinadora d'habitatge de les Balears ha convocat a les 8 un sopar reivindicatiu a la plaça de Cort, a Palma. Abans, d'aquí a mitja hora, a les 6:30, han organitzat una assemblea a plaça d'Espanya per tractar el dret a l'habitatge.
6: A Menorca, la demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques han crescut un 65% en els darrers 6 anys. Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni amb Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquests programes.
7: La dotació augmenta fins a 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis de l'illa. També reforça l'ajuda alimentària, ho explica la consellera de Benestar Social, Carme Reinés.
9: Fins ara l'actuació es concentrava principalment en mort i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
6: I a aquesta hora, Eivissa guarda un minut de silenci en record d'en Daniel, el jove de 16 anys que va morir aquest cap de setmana. Una mostra de condol que té lloc al Conservatori de Música, del qual n'era alumne.
7: L'adolescent va morir després d'estavellar-se amb la bicicleta contra un mur en perdre en el control. L'accident va passar la matinada de diumenge. Els serveis d'emergències varen aconseguir reanimar-lo, però el jove va morir hores després a la policlínica del Roser.
6: I la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
7: Els primers indicis de la investigació apunten que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme ja s'ha reprès amb normalitat.
6: I Palma estrena el prototip de la galera elèctrica que podria substituir els cavalls. Després d'anys de crítiques dels animalistes, tot apunta que l'any que ve la ciutat podria sumar-se al Cúdia i ser el segon municipi de Mallorca a fer aquest canvi.
7: Els calassers destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més del doble que un carruatge en cavalls. Venacio Vargas és el portaveu de l'Associació de Calassers de Palma.
10: Ganas un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y, claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
6: I més qüestions. El Tribunal Constitucional es mostra a favor d'aplicar l'amnistia als casos de malversació als líders del procés.
7: El president Cándido Conde Pumpido critica el Suprem per la seva interpretació de l'amnistia, diu contrària a la llei, es mostra així partidari d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació amb caràcter preferent i urgent. Una decisió que podria facilitar el retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.
6: Amb aquest apunt hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 bona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i ja sabeu que en aquest programa mos agrada molt comentar els rànquings, sobretot aquells que fan referència a les Balears.
1: Sí, de fet, ara que ho dius, em rebé quan vam explicar això de rànquings, dels pobles, que érem els més feliços de les Balears.
0: Ah, sí.
1: Que hi havia plataforma, me'n recordeu? Bueno, que hi havia aquella plataforma que du per nom, com era?
0: Spain Happy Index.
1: Eco, 2026.
0: Sí.
1: Bé, per tant, recordem...
0: Que va dir que...
1: Com era?
0: El poble més feliç de les Balears era...
1: Llucmajor, o no?
0: No, no, era Eivissa.
1: Eivissa Vila, se va situar en número 1... Des poble més feliç de les Balears i nosaltres, com és natural, vàrem haver de fer les nostres comprovacions. Hola, bon dia, Javi Riera.
2: El mateix.
1: Què tal? Mireu, som en Xavi Libé, telèfon, programa Xiu Xiu, Divetres Ràdio.
2: Què tal? Com anem?
1: Molt bé, molt de gust. Formes part del municipi més feliç de Balears i d'un dels més feliços d'Espanya.
2: Lògicament.
1: I això com és? Com és? I realment penses que és així, això?
2: Això, sí, és... Els vileros, tenint les sordes de vileros, i ja has fet de tenir les sordes de vileros, doncs ja fa que siguem més feliços, però sempre ets de fer-ho.
1: Bueno, de tot el Balears, que és moltíssim, de vila. És a dir, francament, l'enhorabona, jo no sé si la gent que... Bé, els vileros, tu els veus i dius, aquesta gent és feliç. Va comprar espai i diu, aquesta persona, aquest forner, és feliç.
2: Sí, en general, la gent tu la veus aixecant-se a les 6 del matí per anar a fer feina... I li veus la felicitat pels quatre costats. Estan allí, vinga, anem a treballar, que feliços que som. Passa molt, a Vila, especialment.
1: I de res, Javi Riera, escolta...
0: Va ser molt bona investigació amb en Javi Riera, que és vilero.
1: Sí, tothom és feliç allà.
3: Home, sí. I xerrant de rànquings, no podem oblidar el rànquing preferit de nines.
1: Quin va ser
0: meu?
3: Que és el de més carreres universitàries per càpita.
1: Home,
3: que era, evidentment, va sortir... Bunyola!
1: Sí, sí.
3: Sou molt intel·ligents per allà.
0: Som uns erudits.
3: Jo, de fet, vaig anar allà a comprovar si éreu tan erudits, va ser bastant divertit, i van fer investigacions en primera persona, com sempre fèiem.
4: I de molt al diari, també.
3: I te va sorprendre, o aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
4: No, no me va sorprendre, perquè troc que hi ha gent també molt intel·ligent però en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artista, no sé, no sé. Músics, bastant de músic, també, gent de teatre, i sí.
3: Sou un poble amb gent amb inquietuds.
4: Sí, molt, molt. I també molt de la festa. Jo també em vaig dedicar un poc a ceràmica, he fet exposició de ceràmica, i sempre hi ha moviment, si no és pintura, ceràmica, ball, i de tot.
5: No és que vegis una cosa diferent, no? Però quan xerres amb un altre, doncs pues, veu que sí, que la gent m'ha rom menys. S'han deixat de moltes coses. No hi hagués millor ni pillors que els altres, però sí, s'ha anat una mica. Hey now,
1: no és que sigui millor que els altres, però...
3: Però feis de tot, amb música, ceràmica, és una cosa...
0: Som uns intel·lectuals.
1: I a més ho sabeu, i som conscients, i ho demostrau així, no?
0: És de bromes, però a veure que va sortir un estudi que deia que Bunyola era dels pobles de les Balears amb més estudis universitaris per càpita de les Balears.
1: Ho tornes
0: però...
1: a dir?
0: No, no, no, no. Ja està.
1: Ja està acabat.
0: Ja està. Perquè la qüestió és que nosaltres podem fer totes les comprovacions i investigacions, podem contrastar tots els rànquings que vulguem, que si poble més feliç, que si poble més carreres universitàries, però qui realment té tota la veritat de l'antropologia balear és la presentadora de moda, na Maria del Mar Coll. Benvinguda, Xiu Xiu.
6: Hola.
0: Com estàs, Maria del Mar?
6: Uau, quanta pressió, tota la veritat sobre l'antropologia balear.
0: Així ho considerem nosaltres. Però, primer de tot, com has dormit avui?
6: Un pa regular. He dormit un pa regular i tinc un pot de migranya, però és igual.
0: Ja m'ho sap greu que hagis hagut de venir.
6: No, no, així m'espavilo un poc, no passa res, no passa res. Però normalment també, sí. He estat avui, no sé què ha passat, avui, no sé si hi ha alguna cosa,
1: la lluna. Hi havia lluna plena la setmana passada.
6: Ah, val.
0: Dissabte va ser nit de lluna plena. Bé, gràcies a la teva feina de presentadora del programa Tic Tac, coneixes bé els ciutadans de les illes. Per tant, quin diries que és més feliç? Diries que és Eivissa Vila?
6: Jo, la veritat, he vist gent feliç a Eivissa. No sé si és el tipus de felicitat que nosaltres creiem aquí, perquè, clar... Però un poble on he vist gent molt simpàtica, per exemple, i que pareixia molt feliç, tal, és Ariany.
0: Ai, Ariany!
6: Ariany! Ariany varen ser encantadors. També, jo que sé... A Llucmajor també,
1: és que... Llucmajor era el segon poble més feliç.
6: Ah, vols. Sí. I amb això també molt van sentir superben acollit. Bé, en general m'ho sentim molt ben acollit per tot, la veritat. Però sí, record també Lluc Major. I, no què sé, la Pobla també, per exemple. Sí.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. I es Pobla...
6: Bunyola també.
0: Sí. Clar, gràcies, Maria del Mar. Però, i és més trist? És que ara has quedat molt bé, però clar, per més tu. Trist,
6: oh? No,
0: d'això no hi havia estudi.
6: Això és que, per exemple, Eivissa...
0: Ah, no, perdona, sí, deien que Formentera.
1: Sí, no eres més trist, eres manco feliç. És una qüestió de clar, com no dins les coses.
3: Mm, no, estàs al mig ple.
6: Clar, mira, nosaltres vam estar just la setmana passada a Formentera i jo les vaig veure contents, però clar, mos costava un poc trobar locals, el que hi ha. Ara és temporada turística, també, allà. Mm-hmm. Però clar, i... no puc tenir una opinió formada damunt d'això, perquè n'hi havia poques de locals.
0: Te salves, sí. I el més intel·lectual?
6: Idò, mira, te diré que un poble allà on he vist que hi havia molta cultura, que la gent participava molt i que jo trobava que contestaven bastant en consciència i feien molt de punts, és, i no t'ho dic per fer-te la pilota, és Bunyola.
1: Ho veus?
6: Oh, però, oh, és una veritat com una escada d'això. Sí, sí, sí. Sí.
1: Molt
6: és
1: que... bé.
0: Ai, m'he emocionat,
6: sí, sí.
0: Ara.
6: I jo me'n vaig anar... I jo me'n vaig anar d'allà pensant, és que la gent de la serra sap coses, eh?
0: És que...
1: Sí, sí.
0: Som així, que t'ha
1: potit. Encantat, això no hi és, és que, bueno, entendrem...
0: I a tu t'ha fet ràbia.
6: Vall de Mossa també, però, per exemple. Clar. Sí, sí. No sé, és que
0: bé.
6: La serra...
0: Vell de Bois... Ja està, confirmadíssim.
3: Sí, no, Nina se tornarà a posar aquesta hora. Quan torni a casa se posarà aquest programa una altra vegada.
0: Ara, seriosament, Maria del Mar, ara estrenau. Estrenam plegats, nova temporada de Tic Tac a IB3 Televisió. Continuarem amb les mateixes dinàmiques d'aquest programa que mos acompanya en migdies? Anava dinat.
6: Mira, més o menys sí, les quatre primeres proves són iguals, ja s'ha d'endevinar un personatge, s'ha d'endevinar dues cançons, s'ha d'anar a cercar una persona que contesti per qualcú o per els nostres concursants una pregunta, que a vegades l'han de saber i a vegades no, això et sabrà si d'aquesta tercera prova, i després també hi ha el verdader o fals, però ara m'ha afegit una prova extra que és tot o res, uh-huh. Val? Només hi ha un finalista ara, tic-tac, que passa en el tot o res, i té 100 euros assegurats ja en aquell moment. Uh-huh. I el tot o res que, si s'arrisca jugant el tot o res, pot triplicar aquest premi fins a 300 euros, però també hi ha risc de que si no sap la pregunta que li feim, ho pot perdre tot.
0: Qui no risca, no pisca.
6: Qui no risca, no pisca, sí. A vegades no s'ha piscat molt, però a vegades s'ha piscat moltíssim en aquesta temporada. Sí, uh-huh. Sí, han repartit bastant de premis, perquè ja n'han gravat un parell. Uh-huh.
0: I tu què ets més, d'arriscar i piscar o de no tirar-te a la piscina?
6: Tu què creus?
0: No, jo crec que d'arriscar-te.
6: Jo m'arrisc i després plor.
1: Clar, però bon.
6: Però jo m'arrisc, sí.
0: Vosaltres quan vany?
1: Depèn, jo som molt...
3: Jo depèn. Vaig assegurar sempre.
1: Sí. Sí, sí, sí.
6: Molt intel·ligent, això. Sí, jo a vegades m'he perdut per això, però jo m'arrisco després.
0: És una mica inconscient tirar-se a la piscina, arriscar-se, o és allò que és la vida, i ja està.
6: Depèn, clar, és que... A més, això depèn de quan se desenvolupa el cortex prefrontal, un poc, no? La maduresa de quan arriba. Jo és que... A mi abans me tirava més a la piscina, ara m'hi tiro menys a la piscina.
0: S'experiència.
6: Exacte, s'experiència.
1: I això, en general, a la vida també ets així o...
0: Jo crec que està xerrant de la vida.
6: Jo estic xerrant de la vida un poc sí. En general. Sí, sí.
1: En tot.
6: Però m'ha donat moltes alegries també tirar-me a la piscina i molt d'aprenentatge. Mm-hmm. Sí, jo el que m'enduc... Jo crec que mos enduim aprenentatge sempre a la vida, no? I si no m'hagués tirat a la piscina moltes vegades... seguiria en el mateix lloc de partida.
0: Clar, això així consisteix, amb això consisteix sa vida. Clar, parlant així de sa vida, quina és la situació més surrealista que has viscut fent el programa?
6: Idò, mira, va venir un concursant que feia papiroflexia. Sí.
3: Està bé.
6: Sí,
0: i que
6: sí.
0: Te va fer un ocellet.
6: Sí, no, un vaixell va fer.
0: Ah, molt bé. Que bona. I com està fet? I això va ser surrealista.
6: Sí, no, a més, n'hi ha algun més, eh? Per exemple, és que, clar, la gent clar, com que nosaltres gravem els dematins, la gent que mos trobam és gent molt de poble, la gent més major, que surt a berenar i tal, i clar, jo els adoro, aquestes persones, i clar, és una generació que jo penso, bof, d'aquí 10 anys ja no veurem segons quines coses, no?, que estem veient. Per exemple, l'altre dia hi havia un senyor que mos va fer un... Ah, no me surt com se diu exactament, però era com una dita. I la va fer com ja
0: una molt glosa. Ben feta.
6: No, era, té una paraula més...
0: Un rodolí.
6: Ah, no me surt ara. Una còndola, crec que se diu.
0: Sentit.
6: Sí, sí. Uh-huh. I... Condolada. Condolada, uh-huh, se diu. I el veies allà amb aquella emoció i que ell s'ho havia après, això, i després acaba dient, no he anat mai a escola, i és com, és molt tendre, això. I després també, clar, és que jo me trobo amb gent que, clar, que està fent el cafè de matí i tal, perquè ja de més joves i tal, a mi estan fent feina en aquella hora, també, o el que sigui. L'altre dia també hi havia un home que li deia en els sonidistes. Els sonidistes du com una barra així, com que du un micro així per alt i tal, i diu, tu te'n pots anar a tomar garrobes amb això ara. I és que són graciosos.
0: És que clar, bé, no, Maria del Mar és molt activa a xarxes socials, i tots ja ens

0: se pensaven que els saludava a elles. I jo els vaig dir, i me diuen, ah, és que me pensava que me saludaves a jo. I me diu, com que te veiem cada cap vespre? I dic, clar, escolti, mos coneguéssim ja, no?
1: Sí, això està bé, no?
0: Sí, me diuen coses guapes. Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Tu ets influencer a les xarxes o no? O ho ets un poc? Influenciadora?
0: Influenciadora no ho sé, però vas a acabar de fer vídeos i jo què sé, si arriben...
1: La veritat és que la Maria del Mar té uns vídeos molt graciosos que a mi m'agraden molt. Una mica de paròdia, no?, de tot allò que passa a la vida.
0: Sí, sí. Jo crec que la vida està per això, per enriure mones de les coses i per donar-li una volta, sempre tot.
1: Clar que no? Sí. Per cert, com vas a jugar a tic-tac a Muro, captar la gent... La gent te fugia o te cercava, perquè com que te coneixen...
0: Clar, és que a Muro jo no ho he viscut tant així a altres pobles, perquè després no he visc en aquells pobles, però a Muro el que ha passat és que, clar, jo sortia a comprar o algo, ai, quan vendreu a Muro? Dimarts venim a Muro. Ai, no, a mi no me treguis, a mi no me treguis. Clar, la gent té ganes de que hi anigui a comprar, després a vegades se'n paga i la gent de sortir per la televisió. Però, sobretot si és format concurs, perquè jo sempre els dic, no passa res, perquè són preguntes molt fàcils, és un concurs més... Ningú fa ridícul a TikTok, no? És com una cosa, com molt de cultura general, però són coses molt assequibles i... Jo crec que s'entén que tothom pot tenir un lapsus en qualsevol moment i ja està.
1: Però la gent té por molt d'equivocar-se en públic,
0: sí,
1: no?
0: Sí, jo crec que un poc hi és aquesta por, per això ha dit la gent que participa en TikTok són valents, clar que sí. I realment després te pot transcendir tant, no?, s'assumpte. Si qualcú s'equivoca amb una... És que són per de la
2: millor. Sí, de fet, jo crec que la gent li agrada també que la gent s'equivoqui, riure un poc, i este espectador també passa a gust. Jo no sé com ho feis, quin criteri feis servir per seleccionar la gent, perquè han de ser persones que de qualque manera siguin un poc carismàtiques.
0: Sí, però és que ja si mos diuen que sí, és que ja ho són, carismàtiques, de per si. Una persona que s'apunta a un concurs... ja té aquesta energia com de que vergonya tampoc en té molta, no? I si en té un poc, la dissimula molt bé. Sempre ho han dissimulat molt bé, nostre concursant, la veritat.
2: Tu, per exemple, si te plegassin pel carrer, diries, vol participar en un concurs, diries que sí?
0: Sí, jo diria que sí, perquè, i a més TikTok, jo crec que està molt ben pagat, TikTok, 300 euros en mitja hora.
2: Sí, escolta'm, així mateix, com un enginyer.
1: No poden jugar la gent de la casa?
2: Ai, tu t'agradaria jugar,
0: jo,
2: Inés?
0: Sí,
2: i Jordi, tu diries que sí?
3: Uf, jo no ho tinc tan clar.
0: S'ha de fer una proposta formal a IB3 de fer un TikTok celebrities.
1: Arroba direcció.
0: Jo crec que sí.
1: Sí. Sí, bé, sí, celebrities, sí. Gent de la casa.
0: Clar.
3: I no, celebrities.
0: Ets una celebrity.
1: Però tu seria molt divertit que jugassis tu també.
0: Ai, sí. Que a vegades m'ha passat que me demanen qualque cosa als concursants i clar, jo els entenc la pressió que tenen perquè jo amb una tablet és molt fàcil com a llegir la resposta i ja està, però a vegades me demanen a on cau això? I jo amb aquest també en blanc a vegades, saps? Perquè justament te demanen una cosa en concret que tu ho tens a un calaix d'allà del cervell que tal... I tu dius, ai, i ara això de bon mesur.
2: Clar, coses que més que... És molt graciós perquè té una vis còmica molt interessant perquè els concursos de televisió a vegades sembla que els presentadors ho sap tot.
0: Clar.
2: Passa palabra, en Cristian Gálvez, per exemple, que ho sabia tot. En David Ordines també que ho sabia tot. Evidentment que no.
0: Has de transmetre això.
2: Clar, però al final és una figura que té molta autoritat intel·lectual.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, a veure. I jo crec que mos cultivam, intel·lectualment.
2: Sí, sí, totalment.
0: Però tot és impossible. Mm-hmm. És impossible. Mm-hmm. Clarament, i a vegades te fan qualque pregunta que te descons. Certa, una mica, sí. Però no passa res,
2: que
0: això
2: no.
0: Et sa vida.
2: M'ha hagut a jugar.
1: Totalment. Bona frase, Xavi, m'ha hagut a jugar. Mai millor dit. Perquè per vosaltres, què és que una persona tingui carisma?
0: Uau.
1: Quina pregunta.
2: És que bona que ets, Inés, mateix.
0: Sí. M'ho fa reflexionar. Que sigui fel a si mateixa, no? Uh-huh. Això per jo és tenir carisma. O sigui, no, ni té per què ser més extrovertida ni extravagant, que a vegades carismàtica se relaciona amb això, no? Però per jo que sigui fel a si mateixa, perquè a vegades també una persona com a... Més que mira cap endadins i tal, te quedes com a bocabadat mirant aquella persona i te transmet coses. Uh-huh. Això també és carismàtic, no?
1: Sí, no havia pensat així. Mm-hmm. Vosaltres com penseu?
2: Sí, tres quarts del mateix. Molta gent que vulguis o no, és fora dir res, ja... És això, és carismàtic. I penses, aquesta gent, persona me transmet això, aquesta seguretat, l'escoltaria, que me diria, m'agradaria mirar-la més. És vera?
0: Mira, per exemple, ara vas parlar un exemple, un col·laborador...

0: vostre. En Josep Elorda.
1: Sí.
0: En Josep Elorda és supercarismàtic. Ei.
1: Sí, que és vera.
0: I és una persona que xerra posat, tal, sí. Però el que diu, ho diu amb molt de carisma. Mm. Sí, sí.
2: Sí, és discret.
0: És més discret, sí, exacte.
3: Però l'heu d'agafar per concursant, Elorda.
0: Uf.
3: Allà, sense elles.
0: Seria increïble.
1: Bé, doncs ja sabeu que escoltam, som aquí a xiu-xiuetjant en Maria del Macoll, ets la presentadora de Tic Tac, aquest concurs que mos acompanya de dilluns a divendres a les 4 i quart a IB3 Televisió. Maria del Mato, estàs passant bé xiu-xiuetjant?
0: M'ho estic passant superbé, és que sempre m'ho passo superbé.
1: Que bé. I doncs ara continuarem xiu-xiuetjant i jugant. Avui jugaràs tu.
0: Paf.
1: Però abans... Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Els Estats Units han obligat un cavall de curses a canviar-se el nom perquè el seu pintor austríac se podia interpretar com una referència a Adolf Hitler.
1: El cavall, propietat de Scott Herbertson, acabava de debutar en una cursa indiana i havia guanyat, però després d'una queixa el club va considerar que el nom podia ser ofensiu i va obligar el propietari a canviar-lo.
2: Pintor austríac és una expressió que s'utilitza a les xarxes socials per referir-se al dictador sense dir-ne el nom, en referència a la seva etapa com a pintor abans d'entrar en política. Ara el cavall haurà de córrer sota un altre nom.
1: Nosaltres proposam General Gallec, però tampoc mos acaba de quadrar.
3: Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tot tan feliç i tal.
0: Un jove de 27 anys ha estat condemnat a Tailàndia després de recórrer a moto Daigo alguns carrers inundats de Bangkok enmig de les fortes pluges que han afectat la ciutat.
1: El jove va ser detingut després que es fes viral un vídeo on apareixia accelerant i fent girs en la moto d'aigua per una de les principals avingudes de la capital.
2: Un tribunal l'ha condemnat a 15 dies de presó i també haurà de pagar una multa d'uns 130 euros.
1: Volia fer-se viral, però l'únic que ha aconseguit és que la gent pensi això.
4: Este tío está flipado.
0: A Egipte han descobert una tomba de 4.000 anys d'antiguitat que pertanyia a un alt funcionari de l'imperi antic, conegut com el guardià dels secrets del rei.
1: La tomba s'ha trobat a la necròpolis de Saqqara i conté inscripcions que expliquen que aquest funcionari tenia accés al cercle més proper del faraó.
2: Però el més curiós és que la tomba té una porta falsa, un element simbòlic que els antics egipcis consideraven una mena de portal entre el món dels vius i el regne dels morts.
1: Aquest descobriment ens demostra que això dels funcionaris ve de bastant lluny. Demà feis feina, col cuqui.
5: Estic de vacances, som funcionaris. Però...
6: TV3 Ràdio és entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Continuem a xiu-xiu-xiu-xiuetjant Anna Maria del Mar Coll, que mos parla de l'estrena de la nova temporada de Tic Tac, aquest concurs que veiem cada dia a Ivetres Televisió a les 4 i quart. I per cert, Maria del Mar, en aquesta nova temporada te l'has presentat seriosament?
1: Per què?
0: Home, perquè t'has animat.
2: I l'altre també, però.
1: Clar.
0: No, no, però és que aquesta ha fet un repte. T'has animat a ensenyar català en els italians de Formentera, és així?
1: Sí.
0: I escoltau un trosset.
1: Nova dinàmica. Ah, sí.
3: No, què?
1: Per energia. Nova dinàmica.
3: Nova dinàmica.
1: No, ja.
4: Un finalista.
1: 300.
5: 300.
1: Euros.
5: Euros.
1: En joc.
5: En joc. 300 és en jocs.
2: No, dime.
1: 300 euros en joc.
5: Ok. 300 euros en jocs.
0: Bé, no?
1: Bé, bé.
0: S'ha fet lo que, qui fa el que pot.
1: No, exacte, no està obligat a més.
2: Jo t'he de dir, Marc, que som molt fan i me fa molta gràcia els vídeos que feis des de TikTok en tots aquí, en Joan Bovem, sí, en Xavi Antic, en Caterina, és a dir,
0: sí,
2: som boníssim, Pasqual, som boníssim.
1: És que és un equip de 10,
2: és
1: això.
2: És un equip, home. Sí,
0: sí. Nosaltres sí que som un equip. T'imagina't si xiu-xiu
2: i
0: Tic-tac
2: tinguessin
0: un fill?
2: Clar que no em veria, no, ara seriosament. Sí, xiu-xiu i Tic-tac, perquè clar, són molt prescuts els noms. A veure,
1: hi ha un guió per allà enmig dels dos, no? Sí, sí.
2: Quin nom?
0: Són dues onomatopeies.
2: Quin nom podria tenir aquesta criatura?
1: Tiu-tiu.
2: Tiu-tiu?
6: Tiu-tiu.
2: Mira, ara te seran sincers, hem preparat per tu un joc, Marc, i no és ni un xiu-xiu ni un Tic-tac. És un xic-xac. Què te sembla? Així series fi entre xiu-xiu i tic-tac.
1: M'agrada molt més xic-xac.
2: Xic-xac. Molt bé, és una proposta, també. Estàs preparada?
1: Tinc por ara mateix. Ara sé el que senten els concursants de tic-tac, saps?
2: Bé, nosaltres, a diferència de vosaltres, no donen topes.
0: Val, no, no tenim un duro.
2: El que sí, el premi aquí, estel·lar d'aquesta casa, d'aquest programa, és una visita guiada pels estudis d'Ivetres Ràdio.
1: M'encanta.
2: Sí.
1: Val.
2: Molt bé. Primera prova.
1: Qui la farà, aquesta visita guiada?
0: Qui tu tris.
2: Val. Exacte, pot triar el que
1: vulguis. Vinga. Totres.
2: Molt bé. Idò, efectivament, si guanyes, si sumes els punts, farem això. Molt bé, primera prova, els personatges. D'acord? Saps com funciona, no?
1: Estic fent un tic-tac, no? Realment? Val, m'encanta.
2: Un tic-tac així.
0: Han copiat el format.
1: Inspiració, eh?
2: Exactament. Bé, nosaltres donaran 5 pistes, 5 punts si l'encertes de la primera i un punt manco per cada pista addicional. Molt bé, per tant, temps, eh? Va néixer al segle XIX.
1: Buf.
2: Buf. No.
1: Ja tinc un punt menor.
2: Molt bé. És coneguda per la seva feina científica.
1: Me fareu quedar fatal.
2: No, home, no. Bé, ara, què els dius tu en els concursants?
1: Que han d'anar dient.
2: No, però... Que... Quan diuen tempo, fareu quedar...
1: No, que jo els dic que no, que
2: exacte,
1: no quedar malament.
2: Vaig investigar la radioactivitat.
1: Ah, na Marie Curie, aquesta.
2: Molt bé, Molt bé, per tant, 3 punts. No, sí, 3 punts. Molt bé. Més proves. Ara ve verdader o fals.
1: Vinga.
2: 5 segons per afirmació, un punt per encert. Els pops tenen 3 cos.
1: Sí.
2: Molt bé. La capital d'Austràlia és Sydney.
1: Verdader. No.
2: Fals.
1: No m'has parlat de geografia.
2: Canberra.
1: Vinga.
2: Molt bé, 3.
0: És correcte, no?
2: No, ja he dit Sydney. Sydney.
0: Ja, és correcte,
1: dit,
0: no?
1: Sí.
2: No, és fals. És Canberra.
1: És Canberra, és Canberra. Val.
0: No havia sentit mai.
2: La llum viatja més ràpid que el so.
1: Sí, verdader.
2: Molt bé. El ratpenat, la ratapinyada, és un ocell.
1: No, és un mamífer.
2: Molt bé, molt bé. Fantàstic, molt bé. El símbol químic de l'or és au.
1: Sí, correcte.
2: Molt bé, fantàstic. Per tant, 4 punts. Per tant,
0: jo estic impressionada.
2: En aquest marcador, 7 punts en total. La tercera prova és a contratemps.
0: Vinga.
2: D'acord, respon aquestes 5 preguntes en 30 segons i pots dir pas. D'acord?
1: Val.
2: És molt simple. Sí. Molt bé, quan fan? Parau, atenció, temps 12... Per 8.
1: No me faceu això, per favor, que jo tinc la calculadora integradíssima allà en el mòbil. Jo què sé.
2: Pot passar, si vols, eh?
1: Pas, pas.
2: Molt bé, quin planeta és conegut pels seus grans anells?
1: Saturn.
2: Efectivament, quin país es troba a Florència?
1: A Itàlia.
2: Quin instrument musical té tecles, pedals, cordes?
1: Un piano.
2: Com es diu el pas de líquid a gas?
0: Uau.
1: No me'n record. Ah, sí. Evaporar. Correcte! Bueno, Maria del Mar, coi?
2: Tècnicament seria vaporització.
1: Vaporització.
0: Concursant d'excelsa.
2: Espectacular.
0: Jo estic impressionada, en sèrio.
2: 12 per 8, 96.
1: 96, eh?
2: Per tant, sumem 4 punts en aquest marcador, 7 més 4.
1: És que una cosa, això no estava... La taula de 12...
0: 10 de tot.
1: No, les taules arribaven fins al 10.
2: És
1: vera, no?
2: La resta sí. Ja era calculadora.
1: Ja era calculadora, sí, sí.
2: Molt
0: correcte.
2: Bé. Per tant, hem de dir que ho estàs fent especialment bé. Sí, i tenim una altra prova, d'acord?
0: Ets a darrere, no?
2: Efectivament, la tercera persona.
0: Vinga.
2: Per tant, identifica de qui parlem.
1: Ah, va, m'agrada molt. Tens... Aquest gir que diu d'anar.
2: Molt bé. Ell va pintar Guernica.
1: Sí, a Picasso.
2: Molt bé. Ell és un personatge de conte que perd una sabata de vidre.
1: De Ventafocs.
2: Molt bé. Va escriure Romeu i Julieta.
1: En Shakespeare.
2: Va escriure les novel·les de Harry Potter.
1: Ai, com se n'havia? No... No me'n record. No, J.K. Rowling.
2: Molt bé. Molt bé. I per acabar, va ser el primer ésser humà que va trepitjar la lluna...
1: Neil Armstrong.
2: Espectacular.
1: Increïble.
2: Macoy, la millor concursant que han tingut en aquest xic-xac.
1: És que moltes preguntes, a la millor han sortit de TikTok, moltes d'aquestes preguntes, però no, no ho dic que... Però, clar, és que són...
0: No, no, ets boníssima, eh? Érem... Jo he canviat d'opinió.
1: Vos ho portar bé, vos ho portar bé,
2: no, és que, no crec que li hagin cap Nobel, però està bé.
0: Jo he canviat d'opinió, no vull anar a TikTok.
2: Quant de punts ha fet?
0: He sentit molta pressió.
2: 15 punts.
0: Val. Això 15 de 15?
2: No, 15 de 16.
1: Ah. Oh!
2: Perquè hi ha una casa rata, les matemàtiques.
1: Clar, no, sí, ja m'ho deia el meu professor de matemàtiques.
2: Per tant, has guanyat, efectivament, molt bé, aquesta
1: una...
2: visita guiada.
1: Xiu-xiu tassa.
2: No, xiu-xiu
0: una visita per els estudis divendres ràdio. Maria del Mar, coi, moltes gràcies per haver vengut a xiu-xiu ja amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, m'ho he passat molt bé.
0: Te veiem cada dia a les 4 i quart a TikTok.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Xiu, xiu. IB3 Ràdio, formació.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafel Gallego.
11: Companys, començant temporada, què podem fer?
12: No sé, per exemple, farmejar aura.
11: Què?
13: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
12: No, jo no soc la moderna és ella.
14: En aquest cas, moderna, no, no estic gens d'acord amb aquesta iniciativa.
11: Però què fan el tractament?
12: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
11: Però ho fan els joves o no són tan joves?
14: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
13: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
15: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
16: Si a tu t'he dit vel,
15: tinta,
16: mur,
15: cordada...
16: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
17: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
18: Sí, au.
8: Sisplau.
18: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
8: Què saps?
18: No has de venir a presentar el programa?
8: Quan?
18: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
8: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
18: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
8: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.

0: Un moment. Què és aquesta música? Això vol dir que ha entrat, qui més ni manco, que la Marta Sampas.
1: Bon dia.
0: Marta Sampas, com has dormit avui?
1: Com he dormit? Molt bé.
0: Sí?
1: Per què? Per,
0: ara et pregunto què feim.
1: Molt bé.
0: A tothom que passa
1: bé.
0: Per xiu-xiu li demanem com ha dormit avui.
1: La veritat que molt bé.
0: Que
1: molt
0: no
1: bé.
0: Seria com ha dormit a nit
1: Pensava
0: passada.
1: Que deies a Xuec, que he fet també avui hora baixa, que també molt bé.
0: Has fet migdiada.
1: Sí, he fet migdiada. 40 quina minuts sort. Bons i...
0: Bé, Marta, avui vens acompanyada.
1: Sí, clar, quina llàstima que no se vegi ni pugui dir res, eh? No pot xerrar, però ben que ens la millor companyia del món.
0: Bé, vos hem d'informar, estimats oients, que...
2: Que hem fet història.
0: Sí. Jo crec que això no havia... No sé que s'hi havia passat mai, eh?
2: S'ha fet història en aquesta...
0: Sí que havia passat.
1: Donarem una pista. Mina.
0: Tenim un ca que ara mateix circula per l'estudi d'Ivetra Ràdio.
1: Li està agradant
2: l'estudi. De pàdel a sa boca.
1: Clar, sí,
3: que no mos deixarà fer aquesta secció perquè mos despistarà tot.
0: Ha vingut Òscar, Òscar de la Marta Sampas. Òscar, vine.
1: Òscar, vine. Ara després el pujaré i si ho poden veure a xarxes, però sí, l'he duit avui.
0: Arroba xiuxiu.ivetra trobareu el vídeo de Òscar que circula per aquí. Com és que l'has duit avui?
1: Bé, perquè me va bé, perquè després sortint d'aquí he d'anar a casa meva parella i ja el duc i ja queden nosaltres, sí. I m'ha venia bé fer-ho així i també que avui xerrarem d'animals, ja ho sabeu, des de la banqueta.
0: Quina raça és, Òscar?
1: És un salsitxa.
0: És un cas salsitxa, perquè el pogueu imaginar.
1: Sí, sí, beat, té 13 anys i mig.
0: Ves que veig blanc, ja?
1: Està blanc, pràcticament, ja, té 13 anys i mig, que venen a ser com uns 80. Però, mira, la no, pilota Dennis, és esportista total, sempre està molt juganer. Sí, sí, res, que avui xerrem d'animals relacionats amb esport, ja sabeu això, des de la banqueta, xerrant d'esport, com cada setmana. I com cada setmana, vosaltres heu dormit bé? M'heu demanat, jo també vos demano, perquè estàveu cansat de fer tant d'esport la setmana passada.
2: Jo tenia com una sensació com de traïció un poc, però bé.
0: De què, de?
2: Traïció.
0: Traïció?
1: Ja ho treu. No sé per què faries tanta via.
2: Me vaig a dormir, tenia...
0: Què sensació de traïció?
2: Com sents que qualcú t'ha traït. O sigui que...
3: No podies dormir de ser ràbia.
2: No era ràbia, era... Me sabia greu.
3: Clar.
2: Saps? Era com
0: però
2: llàstima.
0: Però de què te sabria greu?
1: Idò, vinga, compta-ho.
2: Que la setmana passada, Anna Marta...
0: No, compta-ho bé.
2: La setmana passada, dilluns, anem a aquesta hora, d'acord?
0: Sí.
2: Fa 7 dies. Anna Marta Sampas, bé, vàrem proposar, de manera orgànica i natural, que anàssim a jugar a pàdel tot 4.
1: Sí, Marta, fem poc d'esport plegats.
2: Fantàstic. Tot sí, però guanyarem... No sé, bé, jo què vaig fer?
0: Qui van aquí? Ja tenien els parells fets.
1: Va fer rànquing, ja va dir un número 1 a Marta, exacte. Tu com que eres el 4 aniries en jo, fem parell en jo, tot això.
2: Molt bé, l'endemà jo vaig telefonar en el pàdel.
1: Va reservar.
2: Bé, tu la fa un primer pàdel, m'han dit que no. Vaig a telefonar una altra. Van dir... A dues, eh? Molt bé, vaig refer setmana en segon. A les 7 i mitja, dilluns, molt bé, fantàstic, quina gana.
1: Ideal, sortir d'aquí i directe.
2: Exactament. Molt bé. Ahir, diumenge, a les 10:45, rep un missatge. El final demà a pàdel. De Marta Sampas. Demà a pàdel. Sí, clar, però se pot cancel·lar. No li va dir, si vols cancel·lar. Ja, ja, ja, em diu, se pot. I clar que se pot.
0: Marta.
1: Bé, no passa res. Un altre dia ho posposam. Ho ajornam, eh? Jornada...
0: Ara entenc quin somni ajornat, de traïdor.
1: Però això vol dir que, Òscar, no molestis nines, eh? És que
0: no
1: li agrada molt estar a propet de sa gent.
2: Bé, no passa res, ja ho entenc.
1: Bé, anirem un altre dia, d'acord? Sí, un altre dia. Però, va, tot i això, tot i aquesta traïció que vos he fet...
0: Te perdonam, tranquil·la.
1: M'ho perdonau i no vos salveu de la classificació. Xiu-xiu, com cada dilluns, repassam quina ha estat l'activitat esportiva de xiu-xiuetxos. Com vos deus?
0: Xiu-xiueros? Xiu-xiuarellos.
1: Xiu-xiuarellos. Xiu-xiuarellos. Sí. Va, començam... Pen Jordi, que és que ja baixa el cant, no me mira, evita sa mirada, no vol saber...
0: És que en Jordi va molt baix, eh?
1: Estàs veient la classificació.
3: Sí.
1: Dali, Xavi, quan...
3: No,
1: ai, Xavi,
3: jo el desastre, val, zero.
1: No has fet esport.
3: No, però... A partir de la setmana que ve, aniré de 6 en 6.
1: O sigui,
3: aquesta setmana ja tornem.
0: D'acord, Jordi, confiem en tu.
1: Ja confiem en tu.
2: Molt bé.
1: Zero, no passa res.
0: Quant de punts du en total,
1: Jo vaig dir que aquí...
3: No ho diré.
0: Bé, després pots repassar la classificació.
3: No fa falta dir-ho.
1: Jo crec que el que vulgueu, jo la tinc aquí, la vaig actualitzant cada setmana i bé, serà divertit. Varen decidir que en Nadal, no? Ja farem una primera... Un campió d'hivern? Mm-hmm. No, un campió...
0: Campionat d'hivern.
1: Sí, campionat d'hivern. Bé, no passa res, Jordi. T'animam
3: Sí, sí, a partir
1: que
3: ja,
1: comenci.
3: A partir de la setmana que ve anirà de 6
1: que agafi 6. Rutina.
3: Mínim.
1: Xavi?
2: Jo 3 dies gimnàs.
1: 9. És que en Xavi va de 9 en 3 9.
0: 3 dies.
1: És que és increïble.
2: Home, és la rutina.
1: No falla.
0: Uau.
1: Però me fa molt embojassant i és el que m'està a mi fallant aquesta... Bé, després de l'estiu, aquesta temporada, diguéssim, yeah. Perquè l'estiu sempre és com un pot de pausa, almenys per la meva part, i me fa emboja que és el més difícil, agafar... rutina de fer-ho sempre. Jo i en Xavi no falla.
2: No, perquè no, això, jo penso, això ho has de fer
0: molt
2: tant
0: bé,
2: si com no.
0: Ja, molt bé.
2: Que passa un dilluns, dimarts i dimecres, però a partir de dimecres ja m'ho desbarat.
1: Bé.
2: I... és vera.
1: Bé, i... però hi vas els 3 dies. Mm. I no és?
0: Jo 6. He complit.
1: Molt bé.
0: Els 2 dies de gimnàs.
1: És que t'anava a dir, t'ho veig superguapa, amb bona pell, amb bona cara.
0: La veritat és que estic en el meu prime, com dirien els joves.
1: Uau! Jo, fluixet, la setmana passada no vaig tenir forat a la gent de gimnàs, eh? Des d'aquí una fuetada en el meu gimnàs, que no me deixa racó. No, és broma. Però vaig començar, sí, vaig començar a córrer. Bé, després va haver una errada meva, que m'haig de s'apuntar. Això que... no has de badar amb això de les aplicacions. Però bé, vaig substituir, dir, aniré a córrer a poc a poc, que és una cosa que vaig deixar de banda i a poc tornar és molt complicat. Sí. Avui en xerrarem de córrer, perquè jo tenia apuntat a la gent esportiva xiu-xiu que Inés encetava a córrer, però alguna cosa va passar que no has començat. Començaràs.
0: Començaré demà en
1: seràs
0: principi.
1: Una runner en ets una runner en potència, ara.
0: Ja ho veurem.
1: En potència, no de potència, perquè potència no em vas tenir per arrencar.
0: Vos m'entendré informats.
1: Bé, jo 6 puntes més 1, perquè vaig sortir 2 dies a córrer, suau, trotant, provant, perquè si una cosa està malament de córrer, es començar ja a les totes, d'acord? Com cada setmana cercant 100 MVP i se derrota de la setmana, he dit que duia Oscar, el meu cap, per algun motiu, també.
0: MVP.
1: Ell sempre, ell sempre, ell sempre... ha dit no ha estat ell, perquè ell està ben entretengut aquí en sa pilota. No, posam aquesta cançó per ser MVP. Avui és tot molt, molt animalé.
4: Puc sentir el teu batec que tot el dia m'ha esperat darrere el portal. No fa molt que...
0: aquesta cançó d'en Xanguito, que no Oscar, surt en el videoclip.
1: Sí, de fet, jo la considero la meva cançó en Oscar. No sé, és que xarra, és preciosa, la lletra, per la gent que tenim mascota. Sí, la gent que tenim mascota, la cançó mos toca de ple. I no Oscar, però era bastant més jove, el videoclip d'això fa, de més... 8 anys de fer, 2008, una cosa així, ja, sí, d'aquesta cançó d'en Xanguito, boníssims. Per què vols xerrar d'animals? Perquè avui és el nostre MVP, no xerra, no sap que és un fora de joc i probablement no sap absolutament res de tàctiques, però probablement, almenys alguns, sí que saben el que és una pilota, perquè no sé què tenen les pilotes amb els animals. Però bé, sabeu que hi ha clubs que tenen com a mascota un animal de veres? No sé si recordeu dilluns passat o l'altre, no sé, a una de les seccions des de la banqueta, van xerrar les mascotes tipus un dimonió, com si no mires del Palma Futsal, us en recordeu?
2: No.
1: La Roqueta. Bé, que n'hi havia de molt gracioses, en Pepino... Bé, n'hi ha molts, mascotes, però que són una persona disfressada.
0: Sí,
1: exacte. Però aquesta setmana, xerrant dels animals que sí que són animals de bandoveres i són estrelles dels seus clubs, en aquest cas, variat, de futbol, del que sigui, però... s'està posant com de moda i m'agrada, perquè és també un poc pet-friendly, com aquesta ràdio, que ho és, perquè m'han deixat passar en Òscar sense cap problema. Avui xerrant d'una cussa, d'una cabra, un cavall i dues àguiles.
0: Uau.
1: Són casos d'animals que van lligats molts. Començarem amb una, que a més vaig tenir la sort de conèixer-la, el Girona Futbol Club, que per cert és el pròxim rival del Mallorca, sí, aquest diumenge juga el Mallorca a Girona, que també va de ballar a segona divisió, ben igual que el Mallorca, i quan varen fer el darrer carrusel, que el Mallorca tenia, vos en recordeu, que van crear un matemàtic i tot per sobre les possibilitats.
2: Sí.
1: I una d'elles era si el Girona tenia un recipient. Jo vaig anar allà, a Girona, a narrar aquell partit, i vaig conèixer una canya. Una canya és una cosseta, és una llauradora, i és la mascota oficial del Girona. A més, clar, aquest can, ja ho sabeu, els llauradors que fan teràpia assistida també, són superintel·ligents i fan una feina molt bona per gent que ho necessita.
0: M'agrada molt el nom,
1: Una canya.
0: Canya.
1: Sí. I de... una canya, bé, va arribar al club en 2022, i tenia 4 anys, ara ja deu tenir 8 anyets, i llavors a cada partit del Girona la treuen, no només que la treguin en el camp i els jugadors... És una forma també un poc d'oblidar una mica els nervis, no? Descans, ho diuen, la companyia que fan, baixen les tensions, i dones clubs ho estan adaptant per això. I se la veu com una més, surt allà quan els jugadors s'escalfen, sempre després quan se'n van cap es tornen els vestidors, se tornen a saludar, la forma part de l'equip, no? És una iniciativa molt xula.
0: Un poc de la legión.
1: Uf! Bé,
0: no vull comparar.
1: No, bé, d'una cabra en xerrarem, i és un espai molt xula.
0: Perquè mos entengueu.
2: Sí.
1: Acompanyen els equips i és una bona iniciativa perquè també el que fa... Bé, seguim xerrant de Necanya i ara vos contem una altra història, però Necanya surt abans i jo quan vaig ser allà a Girona m'ho va al·lucinar que també sol haver una zona de fan zone com a prèvia, que la gent va allà i pot fer un poc d'ambient abans del partit, als voltants de l'estadi. I doncs Necanya té el seu reconegut fan zone amb una caseta... i la duen allà, i la gent se fa foto... Bé, però, a més, amb una tranquil·litat, o sigui, dur sa fama...
0: És una estrella més.
1: Sí, l'heu de cercar, perquè... Quants de seguidors diríeu que té na Canya a Instagram?
2: 400.
1: 400? 400?
2: No ho sé. 10.000.
3: Jo diria 45.000.
1: Més.
2: Més?
1: Sí.
2: Què dius?
1: Ni no ho està cercant. Ah, no, es fa foto de no, Oscar.
3: 80.000.
1: És molt guapo. 80.000, més!
2: 120.
1: 98.700 seguidors. Ho he vist avui de matí, no sé si li han pujat o l'han baixat, però al voltant de 99.000 seguidors. Canya, barra baixa, Girona, FC, Futbol Club. La podeu trobar i veure lo xula i guapa que és na Canya. Bé, i a banda d'això, també fan jornades en el club, que visiten centres, fa teràpia assistida, vull dir, fan un poc de tot, però sobretot forma part de la família del Girona. Quan acabes partit també veus els jugadors que li donen un premi. Bé, és una manera diferent
0: d'entendre
1: el futbol, i a mi em pareix molt sa, també. Ara, també en cura, per exemple, sí, Oscar, que és supernerviós, no el pot ficar a un estadi. Vull dir, s'alteraria, estaria ansiós.
0: Animals més sensibles,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Mm-hmm. Més històries. Necanya és més recent, perquè deien que d'uns 4 anys al Girona. Però hi ha una història que és superinteressant, que du 76 anys sent part de... Anava a fer un pipí, eh? No, Oscar, que està...
2: No, i si ho fa, que no te senti ningú.
1: Contam en directe, no? És que ara es prepara per fer...
3: Deixarà ser pet friendly, aquesta redacció.
1: Va, xerrant d'en Hens, què és en Hens? En Hens és una cabra, d'acord, que fa 76 anys que forma part del club Col.
0: Però no és la mateixa cabra?
1: No, t'imagines que té... Bé, no sé quina qualitat de vida té una cabra, 76 anys, no ho sé.
0: Ara ho cercaré. Quan dura una cabra?
1: No, en aquest cas van per Nahens 9, la novena. Nahens novena, és ara mateix. Però la tradició va començar en 1950. Se li va regalar en aquest club que he dit, el Futbol Club Köln, no sé com se pronuncia, és alemany, Bundesliga, és de Colònia, i bé, juga a la màxima categoria de futbol. I de fet, l'escut d'aquest equip és la cabra. Per què? Perquè la història neix en 1950, quan la primera cabra Hens va ser regalada al club, el 13 de febrer de 1950, i ja van decidir que seria Hens en honor. Li van posar aquest nom, no, jo, la veus, la cabra.
0: Entre 10 i 15 anys.
1: Dura així, 1950, i ara van per la novena...
2: Sí, una mitjana de 8 i busques, sí, és a dir, sí. que cabres que per ventura no van... Bé, però que no passa res.
0: Depèn de la fam que tinguis.
1: Sí, bé, no gens que fa, acompanyen a l'equip en els partits a casa, perquè està un sol ògic, sí, ben cuidada i de més, i cada partit la van a cercar, la treuen en el camp, i és el símbol del club. És a dir, és que si cerques l'escut d'aquest club, és més grossa la cabra que el nom del club. Però bé, és veritat que abans també la duien en els partits de domicili, que m'han parat massa. Sí, fer viatjar la cabra...
2: Segur
1: que passa en el món de l'esport, també.
2: I quan la duen?
1: Ah, bé, no clar. Ho sé, pobreta, però després, per qüestions de benestar animal, van dir...
2: Sí.
0: Home, clar.
1: Deixeu-la tranquil·la, que tampoc mos han de passar. Vull dir, està bé que sigui símbol, però...
0: És que pateixen a dins l'avió, perquè...
2: Menys, jo crec que en avió no duen dur la cabra. En qualsevol cas, seran quan van amb autobús, o no?
1: Sí, igualment, deien els autobús,
0: de però igualment...
1: Pobre cabra, pobre cabra.
2: Poden viatjar en autobús? Ai, en avió, ses cabres.
1: Però si és del club, si és propi del club, també no ho crec. A CMT, poden... Es can segons com i demés, sí que solen deixar.
2: Sí.
1: Però bé, la qüestió...
0: Me diuen que sí.
1: Que sí? Què diu, ses cabra? No,
0: espera, ara m'informen per l'auricular.
1: Té
2: un amic... Bé, m'està explicant...
1: Conta-ho.
2: Sí, que té un amic... De producció, Nana mos explica que té un amic que va fer feina a una aerolínia i... i que hi ha gent que... que posa, que transporta animal molt estrany.
1: Ai, pobrets, mira que dur-los a bodega m'apareix una... Bé, jo en Òscar, quan vaig viure a Madrid molt d'anys i ja el tenia, perquè fa 13 anys que el tenc, i el podia dur a cabina, jo, en els peus, però fa una llàstima que hagin d'anar allà com una maleta, no? Tenen sentiments, pobre meu. Bé, aquesta
2: no
1: cabra...
2: No
1: és que s'està portant bastant malament, ara acaba d'espanyar un paper. Esperem que no fos un guió important, no? No li agrada.
2: Òscar, per
1: favor.
2: M'agradaria que el sentin a l'anar, els nostres oients. Que el sentin a l'anar. No fa cap renou. No pot emetre cap renou.
0: Òscar, porta'm bé.
1: No sé què, però té un to. Té un to bastant.
2: Sí.
1: Pensant, que és un predit.
0: Òscar, seu. Ai, s'ha
1: sigut molt lladrador. Només si... Bé, no és la pilota.
0: Però
1: ja no
0: me
1: faceu xerrar amb ell, que pots aquesta veu de gent beneïta quan tenim que l'estimam i no és necessari.
2: Ai, Oscarito!
1: Gordi! Va, aquesta cabra... Va, res, que és una història interessant.
2: Sí, perdona,
1: I jo anava a dir, anava a afegir, que en el món de l'esport la gent també trebuca de vegades amb això dels amulets, no? Que si no ve la cabra, no sé què, tal, no? Per exemple, pot ser de les àguiles, na Victoria i na Gloria. Vos sona, a lo millor és bastant coneguda. Sabeu per Portugal? Benfica. El Benfica, també un club de futbol, que té dues... Jo vaig fer el tour d'aquest estadi, l'estadi del Benfica, i és vera que per tot veia el símbol de l'àguila, i és molt xulo, perquè el que fan abans dels partits és superfamós, ja que surt i l'àguila i faci la volta. La volta a l'estadi, clar, impressionant, imaginar un àguila, el tamany i lo preciosos que són.
0: La veritat és que ha de ser un bon espectacle.
1: Sí, exacte. I inclús hi ha una superstició, com dèiem, molt del món de l'esport, que s'aferren a qualsevol cosa, que diuen que si dona dues voltes, és bona senyal per Benfica. Si en dona una, és mala senyal.
0: Però no, que fa no un torna vol... qual la crides.
1: Jo crec que deuen tractar de sempre que facis les dues. Ja veurem, no? És una tradició popular i, a més, ha transcendit tant que aquest estiu el Benfica va fer un dia especial dedicat a les àguiles i una gentada, 300 visitants, allà, activitats a l'estadi. Res a veure amb el futbol, però bé, no està de més que els animals també formin part de la festa de l'esport. I, per cert, que això en xerrarem avui dilluns, dimecres en xerrarem a Corcató Pers, que és una secció que faig de córrer esports 3, el programa que tenim els migdies. Faig una secció de curses populars i aquest diumenge n'hi ha una que és córrer amb el teu ca. I és en benefici de benestar animal i de fundacions i això, però la gent va córrer amb escac. Que també t'he dit, que em fa un pot de ràbia, quan veig la gent fent running, correnços, amb escac, que se nota que pobre no vol.
0: Ja, i que realment escac no xerra, no t'avisa quan no pot més.
1: No pot dir,
0: ja,
1: a córrer.
0: Ei, cor, perquè
1: vine,
0: tu corres.
1: Que en Jordi, que té 0 punt, la Ferri, au, vinga, vine, en jo, veuràs. Com...
0: Se corre jo.
1: Se corre jo.
3: Ara hem petitzat bastant.
1: Ho has entès, no? No, però bé, suposo que sí, gent que ho fa bé. Bé, això ets MVP perquè m'agrada... Som molt animalera, ja ho he notat. I la derrota de la setmana, no és una en concret, és, en aquest cas, que no estan bé, no ha anat gent bé aquest cap de setmana per l'esport balear. El Mallorca va perdre, l'Atlètic Balears continua sense guanyar, l'Eivissa perd, la segona federació només va guanyar el Poblense, en Enric Mas, Mundial de Ciclisme, vos en recordeu? No va anar bé, no va acabar.
0: No va anar gent bé.
1: No va poder acabar. Quan quedava un poc més de 80 quilòmetres va abandonar. Namavi, que també tenim esperança, va fer bronze l'any passat i d'on guanya ha estat 26ena, però per una caiguda de més. Ja, sí.
0: Però jo crec que això és perquè s'inici de curs.
1: I perquè ara anirà bé, aquesta setmana tenim les esperances posades i en xerrarem dilluns amb el bàsquet. A partir de dissabte tenim el millor bàsquet nacional femení. És increïble que tinguem la primera divisió aquí, amb l'Azul Marino, en Alba Torrent, la Maria Espanya, estimada del programa, que va venir, i tenim moltes ganes. I mos dona temps ràpidament a fer res, dues o tres preguntes des del test. Perquè, Ina, jo vull que te motivis. Tens ganes de ser una corredora i jo crec que t'hem de motivar un poquet amb un parell... Bé, no, puc dir el que estàs fent. No, està negativa, però no te fa ganes córrer.
0: Sí. Pues, la veritat és que sí.
2: Sí.
0: Ho intentarem.
1: Sí. Vinga, dona, no te pressiona, el feim aquest test.
0: Sí.
1: Sí. No, acabarem amb la frase, de la setmana, perquè...
0: D'acord.
1: Sí, ja quan...
0: I també
1: hem
0: de fer una cosa més.
1: Ah, sí. Vinga, frase de la setmana, música èpica, per favor. I això t'ho de dir, quin és, perquè el dia que decideixis anar a córrer, tinguis ben present que... Mai és massa tard per descobrir una versió de tu que encara no coneixes.
2: Uf.
0: Bravo!
1: Sarah Roberts va començar a córrer als 67 anys, 6-7.
0: Idò, encara puc esperar, idò.
1: Pots esperar.
0: No problema.
1: Pots esperar o no anar-hi, si no te fa gana. Ah, ja està. És que, veres, no passa res.
0: Marta Sampar, gràcies. Ets millor per venir-nos, car. I que no se mos oblidi.
1: És que hi ha gent que en aquesta hora, quan feia la redifusió, molt prest, venen a fer feina... I, no sé, van escoltant aquesta secció...
0: Aquesta música
1: han
0: èpica...
1: Han tornat fa poc a fer feina.
0: Aquesta música èpica és per tots aquells que mos sentiu a la redifusió.
1: Ànims, ànims, en el dia d'avui.
0: De les 7 des de matí, molt d'ànims amb aquest dia. I especialment...
1: En Amat d'Estelric, companya d'esports, que ve tota dormida.
0: En Amat d'Estelric,
1: companya. Espavila, espavila, que has de fer programa, espavila.
0: Estam amb tu. I molt ben tornada a la teva baixa de maternitat.
1: Sí, sí, sí, sí. Res, som un equipàs, esports d'Ivetra Ràdio. I aquí també, xiu-xiu. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Marta. I a vosaltres, gràcies per ser-hi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 483.
3: Adéu. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. Diverses ciutats de l'estat, entre d'elles Palma, han convocat mobilització d'aquí una hora per unir forces a Manco de 24 hores que el Consell de Ministres aprovi demà un decret d'habitatge per evitar el desnonament de persones vulnerables com el d'Anna Mari Carmen la setmana passada. A Palma la concentració està convocada a la plaça de Cort, a Barcelona coincidirà en la visita del president espanyol a la ciutat, mentre a Madrid centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per quarta nit consecutiva. Tot això quan les negociacions continuen a contrarrellotge encara sense un acord tancat. És la vicepresidenta de Somar, Yolanda Díaz, i el president, Pedro Sánchez.
2: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
3: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
1: Sumar i els socis d'Esquerra pressionen perquè sigui un decret exigent que eviti el desnonament de persones vulnerables i prorrogui automàticament el lloguer. Mateixa posició a les Balears, mentre la dreta desconfia de les mesures de Madrid. El Sindicat Estatal de Llogaters assegura que enmig d'aquesta assegura que s'han d'allargar els contractes de manera indefinida. I enmig d'aquesta crisi habitacional crida l'atenció a l'augment de les hipoteques constituïdes el mes de juliol a les Illes Balears. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, s'han incrementat un 9% respecte de l'any passat, una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. L'economista Pau Montserrat atribueix l'augment a la compra d'habitatges per part d'estrangers no residents.
5: La situació de les Illes Balears, tot i que tenim un mercat molt tensionat, un mercat residencial de difícil accés, com que treu el capital estranger, doncs el capital estranger segueix interessat en el nostre mercat, segueix comprant i financia un poc més.
1: L'habitatge, sens dubte, la notícia d'aquest dilluns 28 de setembre en què la UIB ha descartat que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
4: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès en normalitat.
1: I més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
4: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers com les inundacions. La formació s'implantarà al darrer curs d'infantil, primària i secundària, tant als centres públics com als concertats. Es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
1: I a Ceuta ha dimitit el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma, dia 30 i 31 de juliol.
4: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a una campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i mitja arribaran els esports. El Mallorca pot sortir avui de l'exposició del play-off d'ascens a primera. Miqui Dous, bon vespre.
6: Bon vespre. El conjunt vermell ocupa la sisena posició amb 13 punts, però si avui el Leganés guanya el seu partit contra el Castelló, el Mallorca caurà al setè lloc, tot després de la derrota d'ahir contra l'Almeria a l'estadi de Son Moix. I pel que fa a la infermeria, Antonio Roca amb una lesió muscular i Manu Morlanes amb un esquinç del turmell esquerre estan pràcticament descartats per al partit de diumenge contra el Girona.
1: I hem encetat setmana amb un cel una mica tapat a aquesta hora. Dani Capó, bon vespre, que ens espera per les properes hores.
7: Bon vespre, Aina. Idò, encetam una setmana que serà variable. Hi haurà moments en què els núvols seran protagonistes, entre d'ells demà de matí, migdia. Tindrem una primera meitat del dia de cel bastant carregat. De fet, no descartam que s'arribi a escapar qualque gota. Serien fenòmens molt poc significatius. I demà, hora baixa, entrat al capvespre, sobretot, ja el sol podria tornar a treure el nas, però fins aleshores tindrem un ambient carregat en termes generals. També destacar que serà una setmana càlida. De fet, malgrat els núvols, les temperatures seran altes. Notarem especialment quant a les mínimes. De fet, venim ja d'una nit que ha tingut valors de nit tropical a moltes bandes de l'arxipèlag. Aquesta pròxima matinada, fins i tot, podrien pujar una mica més les temperatures mínimes. Quant al vent, a Menorca el notarem més, de xaloc, bufarà moderat, per tant, a la mà hi trobarem una certa alteració, amb forta maror, també forta maror al nord-est de Mallorca. La resta, la situació serà una mica més tranquil·la i el vent també ho farà més fluix.
1: Gràcies, Dani. Miquel Àngel Fiol és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: Són les 7 i 5 minuts. La coordinadora d'habitatge de les Balears es concentrarà d'aquí una hora a la plaça de Cort a Palma en un sopar reivindicatiu pel dret a l'habitatge, una convocatòria que ve precedida d'una assemblea que té llocs en aquests minuts a la plaça d'Espanya de Palma, a unes hores també del Consell de Ministres que podria aprovar el Reial Decret per prohibir desnonaments a persones vulnerables, com el cas d'Ana Mari Carmen la setmana passada a Madrid, un cas que ha generat una resposta social a tot l'Estat amb acampades fa 3 nits consecutives a la Puerta del Sol a Madrid. Aquesta serà la quarta nit, una acció per reclamar mesures davant la crisi habitacional que a nit es podrien repetir a Palma després de l'èxit a la capital madrilenya. A la plaça d'Espanya de Palma hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
8: Bon vespre, idò. La imatge ara mateix a la plaça d'Espanya és una rolada parlant dels problemes de l'habitatge. Una trentena de persones, algunes assegudes a una cadira plegable, altres en terra, i un grapat de drets parlen de què hi haurà demà en aquest decret anomenat ja Mari Carmen, que el Consell de Ministres vol aprovar. Això sí, de moment diuen que la possibilitat de fer una acampada a Palma és damunt la taula, però ara mateix, segons Joan Segura, portaveu d'aquesta plataforma, no és la prioritat.
9: No hacemos un fetiche de la acampada. La acampada no tiene que ser un fin en sí mismo si se desarrolla. Y si no se desarrolla aquí en Plaza España, no se desarrolla en Cort, no pasa nada. Lo importante es que el movimiento avance y dé pasos adelante. Y lo está haciendo en este momento. La cuestión es que si la acampada ayuda a ello, genial. En el momento que la acampada no sirva para avanzar, hay que tomar otras medidas, habrá que tomarlas.
8: I és que, segons Segura, temen que demà el decret sigui un pal·liatiu, però no arregli realment els problemes de l'habitatge ni s'aprovi, diu, res que tingui que veure amb una situació similar a la que ha patit Mari Carmen. Per si un cas, faran més mobilitzacions.
9: Lo que nos esperamos es una estrategia de desmovilización del gobierno. Y es lo que vamos a luchar por explicar, que las medidas, si realmente son paliativas, que es lo que quiere el gobierno, hay que continuar la movilización sí o sí. Habrá que explicarlo y habrá que preparar un plan de lucha a corto plazo para continuar la movilización, que está siendo un punto de inflexión, un cambio.
8: Ara, en acabar aquesta assemblea, aniran aquesta trentena de moment de persones en comitiva fins a la plaça de Cort, aquí on s'uniran amb altres associacions reivindicatives com el Sindicat de l'Habitatge, que també diran prou en aquesta situació que el seu pare està patint Mari Carmen i diuen i tantes altres Mari Carmens arreu de l'Estat.
1: Gràcies, Maria Eugènia, en directe des de la plaça d'Espanya de Palma. Tot això mentre creix la pressió social al govern espanyol just les hores prèvies, com dèiem, al Consell de Ministres, en què es podria aprovar el batejat ja com a decret Mari Carmen. El sindicat de llogateres rebutja que inclogui bonificacions fiscals pels propietaris i insisteix en la importància que el decret s'aprovi íntegrament.
4: Defensa que els contractes indefinits són una mesura innegociable, per això reclama una renovació automàtica dels lloguers per garantir estabilitat als inquilins. La portaveu del sindicat, Alicia del Río, també assegura que el decret determinarà a favor de qui legisla el govern.
10: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
1: Tot això quan es continua cercant solució perquè Namari Carmen pugui tornar a casa seva. A aquesta hora, el representant legal de la dona de 87 anys estan reunits en l'empresa Urba Gestión, l'actual propietària de l'immoble, per negociar un possible retorn de la dona al seu habitatge.
4: L'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, considera que aquesta trobada és un bon primer pas per tal d'arribar a una solució entre les qüestions que es debaten i el preu del lloguer que hauria de pagar.
11: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las cesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer cesiones. Yo creo que estamos aquí para ver un poco cuál es la postura de la propiedad, que es la primera vez desde que se inició todo esto hace más de 6 años que se sienta a negociar y que quiere negociar y que está dispuesto a ello.
4: Mentrestant, a Madrid, ho han dit, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol per protestar contra la política d'habitatges a Espanya. El sentiment general és continuar la concentració el temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
1: Tant els acampats com les entitats i el partit polític, tothom mira cap a la Moncloa. El temps s'escurça i en aquesta hora encara no hi ha cap acord perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge, el conegut ja com a decret Mari Carmen.
4: La pressió de tota l'esquerra del PSOE s'intensifica cap a la branca socialista del govern que avui s'han concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on roman Mari Carmen des de que la varen desnonar. La presidenta tercera i líder de Sumar, Yolanda Díaz, no hi era, però pressiona els socis del Consell de Ministres.
2: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
4: El president espanyol Pedro Sánchez s'ha compromès a no decebre les expectatives, però torna a assenyalar les comunitats autònomes com a responsables d'habitatge.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas que se utilice en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
1: El debat no és només aprovar el decret llei al Consell de Ministres, sinó que aconsegueixi després també la convalidació al Congrés dels Diputats, on els vots de Junts decanten la balança cap a una banda o l'altra.
4: De fet, dues vegades han tombat el decret d'habitatge, ara la tercera, segons Josep Rius, semblen més disposats a sumar.
12: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
1: El test en el qual treballa habitatge inclou una protecció davant els desnonaments, la prohibició de la compra especulativa del fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer regular, el lloguer de temporada i també l'augment de l'IVA dels pisos turístics.
4: També bonificacions fiscals als inquilins i als llogaters que baixin el preu del lloguer. Sumar, però, exigeix prohibir de manera definitiva els desnonaments de la població vulnerable, posar límits als contractes de lloguer de temporada i demanen també regular el lloguer d'habitacions.
1: Esquerra Republicana de Catalunya ja ha dit que hi donarà suport. Podem, en canvi, és més reaci que la resta de l'esquerra. Qui no en vol sentir parlar és Vox. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que el govern de Sánchez, diu, ja ha perdut el tren per arreglar-lo.
13: Han tenido 8 años y han fracasado. Han tenido su oportunidad y la han dilapidado. Ahora pido la mía para arreglarlo. Dejen de dar vueltas. El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema.
1: Un decret d'habitatge que també centra l'actualitat política al Parlament. Els ecosobiranistes han reclamat avui que Madrid prengui mesures valentes, com els socialistes, però recorden que Proens té la competència en matèria d'habitatge. De la seva banda, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica. Marta Puyalto.
14: Josep Castells i Lluís Apesteguía, de Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostri que es, diuen, vertaderament d'esquerres.
15: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
16: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
14: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada, de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas Mari Carmen és un punt de no retorn.
17: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
14: Manuela Cañadas, de Vox, diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
18: És una medida més de les que hace per agarrar-se com una garrapata a la Moncloa.
14: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
19: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament Balears.
14: Sagreras defensa les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per a la compra del primer habitatge.
1: I Llucmajor tindrà 23 habitatges públics en règim de lloguer destinats a residents. És la primera promoció que s'impulsa al municipi en 25 anys. Les obres, segons el govern, començaran abans que acabi la legislatura.
4: S'ha reprès així un projecte que havia quedat estancat. Es tracta d'un solar que fa 25 anys va adquirir l'IPAVI perquè s'hi construïssin pisos. Per fer més via, s'ha declarat d'interès autonòmic. Són un terrenys de 3.000 metres quadrats ubicats al carrer del grup escolar, que ara es convertiran en 23 habitatges públics. Són José Luis Mateo, conseller d'Habitatge, i Xisca l'Escola, Vallesa de Llucmajor.
20: Estaran distribuïdes en una planta baja más tres alturas. Constarán de dos viviendas de un dormitorio, luego 20 de dos dormitorios y una de tres dormitorios. I comptaran també amb dos viviendes adaptades per a persones amb algun tipus de discapacitat.
21: Com a mínim 10 anys d'empadronament en els municipis, si se pot posar algun any més, s'estudiarà la possibilitat, perquè evidentment volen que la vivenda sigui per la gent d'aquí.
1: I en plena crisi d'habitatge crida l'atenció l'augment de les hipoteques constituïdes a les Balears. El mes de juliol varen pujar gairebé un 9% respecte de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. Els experts atribueixen aquest increment a la compra d'habitatge per part d'estrangers no residents.
4: En concret, durant el juliol es varen formalitzar a les illes prop d'un miler d'hipoteques amb un import mitjà de més de 330.000 euros, uns 20.000 més que un any anterior. A Espanya, en canvi, la constitució d'hipoteques va davallar un 3,5%.

0: de la factura energètica.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil, que torna a començar la setmana a més de 2 euros al litre.
2: Una mesura que esperen especialment pagesos i pescadors perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Fins dia 30 de setembre mantenen un descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
0: I no deixant de parlar de termes econòmics, perquè 6 de cada 10 comerciants de Mallorca asseguren que l'estiu hi ha hagut més gent al carrer, però que no han augmentat les vendes. Així ho reflecteix una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç que destaca que el comportament en el sector ha estat molt desigual.
2: Els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes. Tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada menys dies a les seves vacances i això es nota en el sector.
3: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no valen factura maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
2: Una tendència que confirmen molts de comerciants, tot i que n'hi ha d'altres que diuen que les vendes aquest estiu s'hi han incrementat.
4: Todo el verano ha sido, o sea, que eso, mucho turismo, gastan poco. Será porque, no sé, porque vendrán sin dinero, no lo sé, vienen justos. Y también porque han subido todas las cosas, están más caro.
5: Han aumentado las ventas, sí. Ahora ha bajado porque baja el turismo, pero a mí me ha ido muy bien. Han aumentado las ventas.
2: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç, al qual apunta. S'ha d'impulsar també escoltant el consumidor i potenciant valors com la proximitat, la qualitat i el coneixement del producte.
1: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: 7 i gairebé 22 minuts, la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
2: Els primers indicis de la investigació apunten que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme ja s'ha reprès en normalitat.
0: I a les Pitiüses, 2 episodis de violència han deixat 3 detinguts.
2: A Formentera, aquesta passada matinada, un jove de 22 anys ha patit lesions en diferents parts del cos, presumptament causades per una ampolla rompuda durant una baralla. El presumpte autor, un home de 27 anys, ja ha estat detingut i s'espera que demà passi a disposició judicial. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a Eivissa 2 persones per una agressió en un local ocupat. S'atacaren amb una ampolla de vidre i unes tisores. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa.
0: I a Eivissa continuen les mostres de condol per la mort aquest cap de setmana d'un jove de només 16 anys. Fa més d'una hora, a les 6, el Conservatori de Música ha guardat un minut de silenci en record d'en Daniel, que també era alumne del centre.
2: L'adolescent havia estudiat a l'Institut Sa Colomina i tot just havia començat un mòdul de formació professional de nàutica a Camp Marines. Va morir

0: I després d'estavellar-se en la bicicleta contra un mur al barri de Casmut, en perdre el control, l'accident va tenir lloc poc abans de les 2 de la matinada de diumenge. Els serveis d'emergència varen aconseguir reanimar-lo, però el jove va morir hores després a la policlínica del Roser.
1: I segueixen les investigacions de la causa de l'incendi que va causar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge dins la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha demanat un ordre judicial per poder entrar a la propietat, informa Ivon Aranyó.
2: Els bombers encara no coneixen l'origen del foc. En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles, de moment, en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és l'alcalde del municipi.
3: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
2: L'Ajuntament ha incrementat la vigilància sobre la zona. De moment és l'únic que poden fer perquè la propietat no els deixa entrar i per això han demanat una ordre judicial.
3: Apel·lant a la inviolabilitat de lo que és el domicili, no se mos va deixar entrar, cosa que ara han posat en coneixement dels jutjats per sol·licitar una ordre judicial per poder entrar en aquest recinte.
2: La finca està plena de brossa amb un risc alt d'incendi i també nivells perillosos d'insalubritat. En aquests moments, la Guàrdia Civil du a terme diferents actuacions per esbrinar què va passar en l'incendi mortal.
1: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències. L'objectiu és que estiguin preparats per afrontar un fenomen meteorològic advers.
0: Amb especial menció a les inundacions, que és la inclemència més habitual de la regió mediterrània, es tracta d'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
4: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a 6è d'educació infantil, 2 hores, a 6è de primària, 2 hores, i a 4è d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts amb fons públic, tant públics com concertats.
0: En paral·lel, més de 900 docents han participat voluntàriament en les formacions i junt amb més de 200 tècnics del cossos d'emergència estaran habilitats per poder instruir els alumnes. La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre el cos docent, tant que preparen una tercera jornada formativa pel professorat.
5: Hem de dir que aquesta comunitat autònoma, com en moltes altres coses, som pioners en la quantitat de professors i tècnics o de serveis d'emergències que també s'han format per poder donar aquests cursos, 1.300, més de 900 professors i més de 200 tècnics amb emergències, siguin bombers, siguin protecció civil.
0: Aquestes actuacions es desenvolupen en paral·lel al desplegament del nou protocol d'actuació davant emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. El full de ruta estableix de manera clara les actuacions que han de dur a terme els equips directius, el professorat i el personal d'administració i serveis per garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: La prevenció sobre el consum de substàncies estupefaents en adolescents a Eivissa funciona. Aquesta és la conclusió que s'extreu del darrer estudi del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives, que registra un descens del tabac i del cannabis respecte de l'any 2018. Tot i això, però, preocupen les noves tendències com el vapeig o les begudes energètiques, informa Ana Fernández.
7: El consum de substàncies entre els adolescents a Eivissa presenta una tendència descendent respecte dels anys 2018 i 2022, especialment del tabac i del cànnabis. És Belén Alvite, coordinadora del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa.
8: Que en el 2018, en el último mes, 17 jóvenes fumaban y que ahora solamente fumen 5, hombre, se nota mucho la diferencia.
7: Un dels principals elements de preocupació de l'estudi de 2026 són els vapejadors, que ja s'han convertit en el tercer producte amb major prevalença de consum per damunt del tabac i del cannabis.
8: Casi un 7% de los menores de Ibiza están vapeando diariamente. Y a mí me gustaría que la gente, y sobre todo las familias, tengan en cuenta que lo que están haciendo es autoadministrarse nicotina diàriament.
7: L'altra novetat incorporada a l'estudi són les begudes energètiques. El 72,3% dels adolescents enquestats les ha provat o consumit alguna vegada.
1: I la demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques han crescut un 65% a Menorca en els darrers 6 anys.
0: Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni en Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquest programa. La dotació augmenta fins a 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis de la illa. També reforça l'ajuda alimentària en targetes per comprar aliments i productes bàsics. Escoltam la consellera de Benestar Social, Carmen Reines.
9: Fins ara l'actuació es concentrava principalment a Mo i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
0: L'any passat aquest programa es varen arribar 847 persones de tot Menorca i varen atendre 44 persones sense llar. Fins ara només a Mo.
1: I les Balears detecten un repunt dels casos de la Covid, tot i que la taxa a les Balears es manté per sota de la mitjana espanyola. Se situen als 6,2 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'estat és de 20,8.
0: La consellera Manuela García es mostra tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió assistencial als centres de salut i hospitals. Tot això reconeix que poden augmentar.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Diverses ciutats de l'estat, entre d'elles Palma, convoquen mobilitzacions socials d'aquí a mitja hora per unir forces i donar suport de manera massiva perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge per evitar el desnonament de persones vulnerables com el d'Anna Mari Carmen.
0: A Palma, la concentració està convocada per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears a la plaça de Cort. Abans, però, desenes de persones han assistit a una assemblea a la plaça d'Espanya per conèixer els detalls d'aquest decret. El portaveu d'aquesta plataforma, Joan Segura, explica que la possibilitat de fer una acampada com la de la Puerta del Sol està sobre la taula, però que no és la prioritat.
10: No hacemos un fetiche de la acampada. La acampada no tiene que ser un fin en sí mismo si se desarrolla. Y si no se desarrolla aquí en Plaza España, no se desarrolla en Cort, no pasa nada. Lo importante es que el movimiento avance y dé pasos adelante. Y lo está haciendo en este momento.
1: Protestes ciutadanes per pressionar de cara a l'anomenat decret Mari Carmen, que continua sense un acord per aprovar-se demà.
0: Les negociacions continuen a contrarrellotge. El PSOE es mostra optimista de pactar un text mentre Sumar pressiona perquè diu que el decret no és prou exigent i reclama prohibir definitivament el desnonament de la població vulnerable. Posar límits als contractes de lloguer de temporada i regular el lloguer d'habitacions és la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, i el president, Pedro Sánchez.
11: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
12: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
1: I enmig d'aquesta crisi habitacional crida l'atenció l'augment de les hipoteques constituïdes al mes de juliol a Balears. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, s'han incrementat un 9% respecte de l'any passat, una evolució que contrasta amb la davallada registrada en el conjunt d'Espanya. L'economista Pau Montserrat atribueix l'augment a la compra d'habitatge per part d'estrangers no residents.
13: La situació de les Illes Balears, tot i que tenim un mercat molt tensionat, un mercat residencial de difícil accés, com que treu el capital estranger, doncs el capital estranger segueix interessat en el nostre mercat, segueix comprant i financia un poc més.
1: I el Consell de Ministres de demà també podria aprovar un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment del preu del carburant.
0: Una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil, que tornen a començar la setmana a més de 2 euros al litre. El sector primari està especialment atent per si l'ajuda es destina al combustible professional, que dia 30 deixarà de tenir l'ajuda de 20 cèntims per litre.
1: El ple del Consell de Menorca ha aprovat l'augment del plus d'insularitat que els equipara amb els funcionaris de Canàries. També una reducció de jornada a 35 hores setmanals.
0: Un ple també ha sigut tens per la modificació del règim d'assistències dels consellers. Sense dedicació, Maite de Medrano s'ha defensat de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
14: Es una tristeza porque cuando la información es objetiva y está es de acceso para todo el mundo, es bastante triste cómo se manipula.
1: La UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
0: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès en normalitat.
1: Més de 36.000 alumnes de les Illes rebran aquest curs per primera vegada formació en emergències.
0: L'objectiu és donar eines per prevenir i reaccionar davant un fenomen meteorològic advers com són les inundacions estrangeres. D'un pla impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
4: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a sisè d'educació infantil, 2 hores, a sisè de primària, 2 hores, i a quart d'ESO, 4 hores.
1: I a Ceuta ha dimitit el delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano 2 mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma.
0: Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. Moncloa assegura que fa uns dies el va traslladar la seva necessitat de no continuar.
1: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
6: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous. Bon vespre. El Mallorca pot sortir avui de l'exposició de play-off de Champions a primera.
15: Sí, el conjunt vermell ocupa la 6a posició amb 13 punts, però si avui el Leganés guanya el seu partit contra el Castelló, el Mallorca caurà a la 7a posició. Tot després de la derrota d'ahir per 0-1 contra l'Almeria a l'estadi de Son Moix. Malgrat el resultat negatiu, el tècnic Luis García es va mostrar satisfet amb el seu equip.
16: Independientemente del resultado, a mí no me ciega el resultado. Está claro que te vas más triste, quieres ganar cada día, pero a lo mejor otros días nos hemos ido pues más descontentos con el juego. Sí nos hemos ido contentos con los 3 puntos, pero algo más descontentos con el juego. Hoy es un poco al revés y seguramente muchos cambiarían el haber ganado y haber jugado algo peor.
15: La plantilla vol passar a pàgina la derrota contra l'Almeria i espera treure un resultat positiu diumenge contra un rival directe, el Girona. És el jugador del Mallorca, Arnau Puigmal.
17: Al final parece un tópico, pero es verdad. Segunda es muy larga y yo siempre lo digo, ni cuando ganamos somos muy buenos, ni cuando perdemos somos muy malos. Yo me quedaría con eso. Creo que somos un grupo, somos un equipo, vamos a una y... Y creo que la línea es muy positiva.
18: Sí, al final, para lo bueno o para lo malo, no hay tiempo para lamentarse y la semana que viene toca un rival, un hueso duro y toca mirar hacia adelante.
15: I a més del resultat, l'altra mala notícia per al Mallorca arriba en forma de lesions. Antonio Roca va tenir una lesió muscular que l'obliga a abandonar el terreny de joc a la mitja hora de partit. I poc abans del descans va ser Manu Morlanés que va patir un esquinç al turmell esquerre. Els futbolistes estan pràcticament descartats per al partit contra el Girona. I també això no acaba aquí perquè avui de matí el porter Pichu Cuellar ha patit una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. El futbolista ha estat traslladat a l'hospital per ser atès i romandrà en observació les pròximes 24 hores. I a la primera divisió, la notícia del dia és el retorn de Javier Aguirre al futbol espanyol. L'entrenador del Mallorca ha estat presentat avui com a nou tècnic valencianista. Fernando Ripoll, bon vespre.
19: Bon vespre. I ho fa acompanyat del seu segon, el mallorquí Toni Amor. El tècnic mexicà firma fins a final de temporada més un any opcional. Aguirre va dirigir el Mallorca 3 temporades en les quals va salvar l'equip del descens el primer any. El segon va aconseguir un nou lloc i una històrica final de Copa del Rei. Escoltem el tècnic a la seva presentació.
20: No le puedes decir que no, nunca al Valencia, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal.
19: El mexicà ha declarat que ha estat ben rebut per l'afició.
20: Y la gente me da la bienvenida. Y notas que, bueno, que de momento hay una atmósfera positiva, ¿no? No llegas con el pie izquierdo, digamos. Y eso me da mucho gusto, pero al final de cuentas esto es de resultados, no es de caer bien, mal o regular, es de resultados. Y esperemos darlos lo antes posible.
19: També ha xerrat sobre Pablo Maffeo, jugador que va entrar en el Mallorca i que es retrobarà en el València.
20: Pablo está muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy maduro, te diría. Pero de eso a que jueguen porque son amiguetes o porque esto hemos estado juntos mucho tiempo, olvídalo.
19: Aguirre debutará la vuitena jornada contra el Racing de Santander al Sardinero.
15: I la selecció espanyola rep demà Croàcia, Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, quan falti un quart per les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de la Lliga de les Nacions.
19: El combinat nacional es juga el lideratge del grup A3. Espanya ve de guanyar Anglaterra a Wembley per 2-3 i Croàcia a Txèquia per 1-2. L'única baixa de Luis de la Fuente serà Eric García, que es va lesionar a l'escalfament contra Anglaterra i el substituirà l'ara incorporat a la concentració Robbie Lenormand. El darrer partit entre aquestes dues seleccions va ser a la fase de grups de l'Eurocopa 2024 amb victòria espanyola per 3-0.
15: I un darrer punt de futbol, el tècnic mallorquí Carlos Cuesta ha deixat de ser entrenador del Parma italià.
19: Després de que el club i el tècnic consideressin que no es donaven les condicions necessàries per continuar amb el projecte esportiu iniciat la temporada passada, Cuesta va aconseguir la permanència a la Sèrie A i el juny d'aquest any va renovar el contracte. Aquesta temporada ha dirigit 5 partits amb un balanç d'una victòria, un empat i 3 derrotes.
15: I en ciclisme, Enric Mas no va poder completar ahir el somni del Mundial i va haver d'abandonar quan es duia un poc més de 100 quilòmetres. Això en una etapa duríssima, amb molts d'abandonaments i que va acabar amb una gran sorpresa. El nou campió del món va ser Brandon McNally. El podi el van completar l'australià Michael Matthews i el neerlandès Van Der Poel. I acabem amb bàsquet. Elena Puello ha començat amb bon peu a València. La mallorquina ha revalidat el títol de subcampiona d'Espanya, però aquesta vegada amb el València Bàsquet. L'equip taronja es va imposar per 76-64 al Leganés. Puello va portar 2 punts, 5 rebots i una assistència en 20 minuts en la seva primera aparició com a jugadora valencianista. Ara, el València Bàsquet serà el primer rival de l'Azul Marino a la Lliga. Serà aquest dissabte a les 6:30 al Palau de Sant Moix.
1: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
21: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les cases velles de Son Espases. En aquest moment ja s'ofereix aquest servei, que està repartit en diferents espais de l'hospital de referència. L'Institut de Medicina Personalitzada té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama. Carme Moreno.
2: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador que va tenir un cost de 5 milions d'euros ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica. I així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat uns 8.000 genomes.
3: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma i el estudi se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
2: García explica que de moment són espases tracta càncer de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
3: Y que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
2: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estiguin llestits l'any 2029.
1: I el Ministeri de Sanitat vol fer un canvi important en la gestió de l'avortament a Espanya perquè les dones puguin avortar amb fàrmacs, és a dir, a través de medicaments directament des del seu centre de salut de tota la vida. Ara per ara, aquest tractament s'ha de fer de manera gairebé exclusiva als hospitals.
0: La ministra Mònica García ha anunciat que es modificarà el Reial Decret de Centres Sanitaris per adaptar els requisits i canviar la fitxa tècnica de la Fimeprestona, el medicament utilitzat per tal de permetre el seu ús fora de l'hospital. A la pràctica, això vol dir que el metge de capçalera o els professionals del centre de salut podran receptar, fer el seguiment i acompanyar la dona abans, durant i després del procés.
22: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: Sanitat explica que es farà feina conjunta en les comunitats autònomes per garantir que les dones tinguin tota la informació i un equip mèdic de referència a prop de casa.
1: Menorca afronta la tardor amb restriccions en el consum d'aigua. 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de netejar vehicles amb aigua de la xarxa. Només Es Migjorn i Ferreries no les han aplicades, una situació que obliga a cercar alternatives per estalviar cada gota. Etzel Camarasa.
23: I una solució l'ha trobada una empresa de lloguer de vehicles del polígon de Maó, una depuradora que permet reaprofitar fins al 95% de l'aigua. Amb una flota de 2.000 cotxes, ha convertit la prohibició de rentar els vehicles amb aigua de la xarxa en un circuit gairebé tancat, una inversió de 116.000 euros que ha aconseguit l'impossible. Toni Masferrer és director d'Autos Menorca.
24: Tota l'aigua que emprem per fer cotxos es torna a emprar. I hi ha una pèrdua d'un 5%, que és aigua que se'n va damunt dels cotxos quan els fan net, però l'altre 95%, o sigui, quasi tot, es torna a pregar. Estem més aigua amb els lavabos que fent net cotxos.
23: Per aquestes instal·lacions passen cada dia entre 300 i 400 vehicles, una fórmula que en un territori sotmès cada vegada a més episodis de sequera permet donar una resposta contundent a les restriccions. I és que l'escassetat d'aigua afecta també el consum domèstic. En el cas de Mo, fa 2 anys que no disposa d'aigua potable. El PP ha tornat avui a denunciar que l'Ajuntament encara no ha resolt el problema dels nitrats. Assegura que 2 anys després les plantes de Malbuja i Sant Climent continuen sense funcionar amb normalitat i critica la manca, diu, de transparència del consistori. Sentim Alfons Soteral i Virginia Victori, regidors del PP de Maó.
25: Fent un càlcul molt fàcil, el que costa l'aigua avui en dia i del consum que té una família o un usuari a casa seva d'aigua, tant per cuinar com per beure, estem xerrant d'una xifra doncs, aproximadament de 6 o 7 milions d'euros sense anar-nos massa amunt.
26: Han passat 2 anys. Estem en la mateixa situació. La pregunta segueix sent la mateixa. Món no té aigua potable. quan fa comptes arranjar el problema.
23: També recorden que l'Ajuntament de Maó va rebutjar la seva proposta de rebaixar una cinquena part la tarifa de l'aigua.
6: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Tensió a l'inici del ple del Consell de Menorca per la modificació del règim d'assistències dels consellers sense dedicació. L'ha seguit Gemma Carrasco.
5: Maite de Medrano ha pres la paraula per defensar-se de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
14: És una tristesa perquè quan la informació és objetiva i està és de acceso para todo el mundo, és bastante triste com se manipula.
5: La consellera no escrita ha recordat que és l'única que no té nòmina, que només cobra per assistència efectiva a plens i comissions i que havia deixat de percebre aquestes dietes des del mes de juliol perquè havia arribat al límit anual. Després de la seva intervenció, de Medrano ha abandonat la sala i no ha participat en la votació perquè la modificació l'afecta directament, tot i que la secretària ha assenyalat que no era necessari. La mesura s'ha aprovat, però la polèmica ha continuat amb un enfrontament entre el socialista Eduardo Rodríguez Ropsi i el president Dolfo Vilafranca. Ropsi ha qüestionat les motivacions del canvi, mentre que Vilafranca ha insistit que és una mesura de caràcter general i li ha retret que posi en dubte la independència del vot de Medrano. Els escoltam.
7: Era el que deia el pressupost, que es va aprovar, ja dic, gràcies al seu vot, i per tant ara la modificació no deixa de ser un poc estranya i sobretot mala de justificar.
8: Donar per fet o suposicions de que la senyora Medrano, quan no ha estat així, perquè quan tinc que votar en contra, ha votat en contra, que està condicionada perquè li toquin més o menys, o li toquin les dietes per assistència, per les assistències que faci, és molt lleig, senyor Ropsi, és molt lleig. En política no tot va.
5: Fins i tot Noemí García, de Més per Menorca, que no tenia previst intervenir, ha defensat que la modificació és justa i necessària encara que beneficiï directament de Medrano.
1: I les galeres elèctriques podrien ser una realitat l'any que ve a Palma, una opció que substituirà les actuals de cavalls, tal com ja fan altres ciutats com Alcúdia, on aquesta opció ha permès als conductors triplicar la facturació. El nou vehicle, fet a mida per la ciutat, s'ha presentat al sector que actualment negocia en l'Ajuntament el nou reglament per fer aquesta transició.
0: Després d'anys de crítiques dels animalistes pel patiment dels cavalls, tot apunta que l'any que ve Palma podria ser el segon municipi de Mallorca a substituir les galeres de cavall per les elèctriques. Els calassers destaquen que guanyarien en qualitat de vida, però demanen subvencions a l'Ajuntament per assumir el cost del vehicle, uns 45.000 euros, més del doble que un carruatge en cavall. Venancio Vegas és el portaveu de l'Associació de Calassers de Palma.
9: Gana es un poco en calidad de vida, porque el tema del caballo es un mundo muy esclavo, es decir, nosotros cada día mínimo trabajas 12 horas, porque ya no son las horas que estás aquí, sino son las primeras horas que tú tienes que estar echando el desayuno, esperas que el caballo desayune y claro, tienen que aprobarlo ellos. Es verdad que es mucho dinero, la mayoría no lo podría afrontar y claro, actualmente no hay ninguna línea de ayuda ni de subvención.
0: El nou vehicle és una evolució del model d'Alcúdia, millor suspensió i una estètica diferent. És un carruatge en tecnologia elèctrica inspirat en una galera tradicional. Pot arribar als 25 km per hora i té una autonomia de 14 hores. El gerent del grup Carroler, Toni Mira, destaca que el carruatge elèctric permet treballar durant les onades de calor i mantenir més nets al carrer. A més, assegura que suposa una revolució per als calassers, tot i que molts encara són reticents al canvi.
10: Son reticentes los propietarios de calesas de caballos a cambiar, pero bueno, poco a poco están viendo que el cambio es para bien, tanto económicamente como por el tema del bienestar animal. Entonces, pues poco a poco parece que esté teniendo muchísima aceptación y esperamos pronto poder sustituir todas las calesas de caballos posibles.
1: A Ceuta, dimissió del delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano, dos mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma que es va produir el dia 30 i 31 de juliol.
0: Pérez Triano ha justificat que la decisió es deu a la campanya d'assetjament constant que pateix des de l'inici de la crisi migratòria. La Moncloa assegura que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
4: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
0: El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, creu que la dimissió de Triano és insuficient i que haurien de dimitir instàncies superiors.
11: Al margen de que esté justificada la dimisión del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
0: El PP creu que aquesta dimissió és insuficient i és només una cortina de fum per protegir a Pedro Sánchez. Els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació en el Senat sobre Ceuta. Alberto Núñez Feijo.
12: És tan evident que el gobierno no ha estado a la altura como que España sí. Han mentido antes, durante y después del ataque a nuestra integridad territorial. Si hay acuerdos inconfesables, si Marruecos colabora o no, se tiene que saber. España tiene derecho a un gobierno que la defienda sin miedo a nadie y lo tendrá.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Els lletrats del Congrés avalen obrir un expedient sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va mostrar un recipient de gas pebre al darrer ple.
0: Veuen motius per prendre aquesta decisió per exhibir el que es considera una arma dins l'hemicicle. La decisió final d'obrir o no l'expedient correspon a la mesa del Congrés.
1: I el Tribunal Constitucional es mostra a favor d'aplicar l'amnistia als casos de malversació a líders del procés.
0: El president Cándido Conde Pumpido critica el Suprem per la seva interpretació de l'amnistia, diu contrari a la llei, es mostra així partidari d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació en caràcter preferent i urgent. Una decisió que podria facilitar el retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.
1: I la Policia Nacional investiga com a possible crim masclista l'assassinat d'una dona amb arma blanca a Benidorm, a Alacant. La parella de la víctima ha estat detinguda com a presumpt autor de la mort.
0: La víctima és una dona brasilera de 33 anys, anomenada Merian, que no havia presentat denúncies prèvies contra el seu agressor. La Policia Nacional ha confirmat que el crim es va produir arran d'una discussió a un domicili de la ciutat alicantina. El telèfon 016 atén a les víctimes de violència de gènere. No deixa rastre de la trucada, però sí que s'ha d'aborrar de l'historial de trucades.
1: I en internacional, la líder del Partit Socialdemòcrata suec, Magdalena Andersson, ha renunciat a formar un nou govern a no haver aconseguit els suports parlamentaris necessaris.
0: La decisió arriba 10 dies després de rebre l'encàrrec per intentar configurar un executiu després de les eleccions del passat 13 de setembre. Andersson ha retornat el mandat al president del Parlament, que haurà d'obrir ara una nova ronda per intentar desbloquejar la formació del govern.
1: I la Fiscalia francesa ha demanat 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per l'exministre Rachida Dati, acusada de corrupció i tràfic d'influències.
0: Segons l'acusació, Dati hauria rebut fins a 900.000 euros de Renault-Nissan entre el 2010 i 2012, quan era eurodiputada a canvi de fer gestions en favor de l'empresa al Parlament Europeu.
1: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: 23 restaurants participen enguany a la 18a edició de la Mostra de Cuina Menorquina. Cada restaurant ha preparat en cura dos menús, un menú mostra i un menú gastronòmic, de preu i format lliure, perquè cadascú trobi la proposta que més s'ajusta al seu gust. Ens ho explica Carles Marquès.
1: Fins al proper 4 d'octubre, 23 restaurants de Menorca obren les portes per reivindicar una cuina feta amb producte local i receptes amb història. Prop d'una tercera part són a Ciutadella. A ses voltes, el menú combina sabors ben menorquins, caldereta de peix de roca i gamba vermella, terrina de porcella amb parmentier de poma i, per acabar, una greixonera d'ensaïmada de Sant Joan. Carlos Carrasco és el gerent del restaurant. El sentim i, tot seguit, José Bosch, president de Restauració Menorca de la patronal CAEP.
2: La veritat és que tenim clients habituals que sempre esperen la setmana que feim... Escolta, tenim el menú mostre, els clients habituals, i després el turista, diguéssim, que ja no és tan habitual, que sempre és més temporal, el mires menú, hòstia, quina oportunitat que tenim per fer això, pues, i li agrada bastant.
3: Enguany, per exemple, el que ha passat també està que molts restaurants no han pogut participar, que participaven sempre, no han pogut participar perquè tenen events o que tenen prou feina. Per tant, per futures edicions, retrasaran la mostra una setmana.
1: Fora del centre històric, a Cala Blanca, el restaurant Miramar aposta també pel producte de l'illa. Aquí la cuina es veu abans d'arribar a la taula, amb productes com la ratjada, un peix cartilaginós dels anomenats de bastina, que el Miramar passa per la paella i arriba a la taula fregida i acompanyada d'aioli. Diego Merino és el cuiner i propietari de l'establiment.
4: Lo que nos encanta es que todo lo que es de aquí la gente lo reconozca, porque todo el mundo reconoce un cochinillo, un pulpo a feira, un gazpacho, pero lo de aquí quizás se conoce un poquito menos, más allá de la langosta.
1: Una cuina que neix als fogons i acaba allà on tot pren sentit, al voltant de la taula compartida.
0: I per la mare de llibres...
5: Tants dies reescrivint ses frases.
6: Les ventes han pujat respecte a l'any passat, l'afluència també. La veritat és que la programació acompanyava moltíssim enguany, ha quedat molt, molt rodona, i ha hagut una alta assistència a tots els actes, tant els de públic adult com els de públic infantil. Vull dir que no podem estar més que contentes.
0: D'aquesta manera, la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Laia Alegret, valorava l'èxit de la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català, un balanç en què també ens ha deixat els títols de llibres més venuts.
7: Entre els de més èxit destaquen La vida no són matemàtiques, de Joan Miquel Oliver, i El preu de néixer, de Laura Agost, dos títols als quals s'hi ha d'afegir El Prometeu de mil maneres, de Carla Rabassa, protagonista del pregó d'enguany, i també el Premi Nacional de Poesia Sala Augusta de Sebastià Alsamora. També afegim De gran vull ser una casa, la darrera novel·la d'Aina Fullana. Confirmava l'èxit la gent de les paradetes.
8: Totes les activitats enguany s'han omplert a gom a gom, ha estat tot un èxit.
9: Sí, d'en Joan Miquel Oliver s'han acabat, d'en Laura Agost també estan a punt, d'enviar Mesquida, que té molt de títols, no en presentava cap per en seu homenatge, també s'han venut molt dels seus llibres.
7: Més d'una vintena d'activitats adreçades a tot tipus de públics han confirmat els Jardins de la Misericòrdia com el millor escenari. Marta Prunés és l'altra vicepresidenta del Gremi.
10: Creiem que continuar fent la Setmana del Llibre en Català en els Jardins de la Misericòrdia és un gran encert, i estem completament segurs que el llibre en llengua catalana té molt de públic i molta gent que l'espera.
7: El pregó, l'homenatge a Vial Mesquida, la presentació del poemari de Dolors Miquels en la presència de Miquel Barceló han estat els actes més multitudinaris de la setmana, que enguany ha comptat en la primera col·laboració en la Setmana de Llibre en Català de Barcelona.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 28 de setembre, en què en aquesta hora comença a la plaça de Cort a Palma una concentració pel dret a l'habitatge. Convocades per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears, desenes de persones ja s'apleguen a la protesta en format de sopar reivindicatiu. A la plaça de Cort hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Quin és l'ambient en aquests moments?
1: Bon vespre. L'ambient aquí a la plaça de Cortes ara mateix de certa alegria, però hi ha molt de nervis pensant que serà el que aprovarà el Consell de Ministres de demà. De moment no hi ha cap consigna, no hi ha crits, de moment la gent arriba, et saluda, però també us hem de dir que està tota la part que dona davant l'Ajuntament, a la part contrària de Cort, està tota ballada per la policia local. Però està tothom concentrat, de moment tampoc es veuen cap pancarta i a punt per començar aquesta reivindicació. Això sí, l'organització du ara mateix uns guardapits que posen "Ens quedam". Òscar Martínez, que avui fa de portaveu dels sindicats de llogaters, explica que demà no admetran un simple decret que no complesqui amb el que esperen.
2: Bàsicament, demanar a aquest govern, que s'anomena progressista, que demà ens demostri que és un govern progressista aprovant un real decret, el real decret Mari Carmen, en la seva integritat. No ens valen reals decrets que siguin a mitges.
1: I com us dèiem, a poc s'està omplint. Ara mateix ja hi caben poques persones de banda a banda de la acera. Això sí, a diferència d'altres ocasions, no es pot emparar el carrer que uneix la plaça entre Cort i els bars i restaurants.
0: Gràcies, Maria Eugènia. Continuen també les protestes a Barcelona i Madrid amb l'objectiu de pressionar de cara a l'anomenat decret Mari Carmen, que continua sense un acord per aprovar-se demà. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. El PSOE es mostra optimista de pactar un text mentre Suma pressiona perquè diu que el decret no és prou exigent. Reclama prohibir definitivament els desnonaments a la població vulnerable, posar límit als contractes de lloguer de temporada i regular el lloguer d'habitacions. És la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, y al presidente Pedro Sánchez.
4: Podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer.
5: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el real decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
6: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas a que se utilice.
3: Mentrestant, continuem pendents dels detalls de la reunió a aquesta hora baixa dels representants legals de Mari Carmen amb Urbagestión, l'empresa propietària de l'immoble, per trobar solucions i negociar un possible retorn de la dona a casa seva.
0: I el Consell de Ministres de demà també podria aprovar un paquet anticrisi per contenir l'encariment del preu dels carburants, una ajuda que s'hauria de notar a l'hora de posar benzina i gasoil quan ja supera els 2 euros per litre. I demanen 27 anys de presó per l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla en presència de la filla menor d'edat.
3: Els fets van passar el 2024 quan la família anava en cotxe. L'home li hauria propinat ganivetades en presència de la filla menor de 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà inici aquest divendres al judici amb jurat popular.
0: I la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
3: La investigació apunta que el foc s'hauria originat a una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la facultat s'ha reprès amb normalitat.
0: I la jornada avui ha acabat en la dimissió del delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, 2 mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Ho justifica, diu, una decisió per mort de la campanya d'assetjament constant que pateix, diu, des de l'inici de la crisi migratòria. Arribam a les 8 i 4 minuts. Més notícies als butlletins informatius. Ara comença Entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per moltes persones, trobar una casa on viure pesa com una cadena gruixuda. Na Mari Carmen esdevé avui un símbol d'una situació injusta, poc comprensible per a la majoria, que és el resultat d'un planejament urbanístic que no està pensat per viure i d'una normativa que permet el negoci especulatiu de l'habitatge. Un negoci on se revaloritzen actius, és a dir, llars, previ buidatge, no de mobles, sinó de persones. Però cadena, que és opressió, també són persones que s'enllacen una amb l'altra per un motiu determinat. Ho diu així el diccionari. És el que està passant avui. El govern reacciona perquè costa massa mirar directament a la cara d'Anna Mari Carmen. La gent surt en el carrer perquè això comença a ser estructural i inaguantable. Perquè Mari Carmen n'hi ha moltes que callen fins que ja no poden més. Cadena és la paraula polisèmica del programa d'avui.

0: Vinga, cadena és nostra, paraula. Naina Marc ha triat aquesta cançó i sa pregunta és clara. Naina Marc, que te venes cap si te dic cadena?
1: Idò, jo me veno cap la típica cadeneta d'or que crec que tots mos imaginam. Per tant, avui en el carrer he sortit a demanar per això mateix.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Anem-hi, vosaltres? Sou de que sou de qualque joia que no vol llevar mai.
3: Bé, jo duc aquesta cadena perquè sempre que una creu, m'ha molta sort. I per això la duc, em fa molta il·lusió.
1: La duc cada dia?
3: Sí, la duc cada dia. Per dormir, per dutxar-me, per qualsevol cosa.
1: I te l'has comprada tu o te l'han regalada?
3: Me la vaig comprar jo amb la meva abuela.
1: Ah, té un record especial, idò.
3: Sí, té un record especial.
1: Però no tothom és igual. N'hi ha que de joies ben poques.
4: Jo no tinc res així especial i que dugui cada dia. L'únic que duc és qualque cosa, com ara, per exemple, un tros de fil que vaig trobar i m'ho va posar en el turmell i ja.
1: T'agradaria que te'n regalessin qualcuna de cadena o de joia especial o ets més de dur coses senzilles?
4: El més senzill, jo no m'agrada tot això. M'agraden les coses quan més simples millor.
5: Bueno, qualque cosa que tenim dels tios i dels pares i això, o sigui, sí, una cadeneta amb una creueta, per exemple, això sí.
1: Ets de dur joies en un dia a dia?
5: No, això m'ho pos molt poquetes vegades.
1: T'agradaria que te'n regalessin una de cadena o de joia, qualque, o hi més d'altres regals?
5: Sí, no, el que tens ja és suficient.
1: I per una altra banda, trobam que tenen joies que per ells i elles sí que són ben especials.
6: Bueno, nosotros más... Sí que tengo una cadenita que es de la Virgencita, la Virgen María, como todos la conocemos, que ha sido la madre de Jesús. Y pues nada, es en la que confío y tengo mucha fe. Sería eso. En los momentos especiales los llevo, pero después los tengo guardada.
7: Sí, no és una cadena, però és com un collar, que és una botonada, no sé si ho has sentit a dir mai, una botonada antiga, i després van fer un collar de sa mamà. Supos que de sa seva família.
1: És una joia familiar, idò.
7: Sí.
1: Se nota que normalment les joies que més aprecia la gent són aquelles que heretam o que mos regalen.
8: Bueno, de fet, no és una cadena, són unes arracades que la meva sogra me va regalar pel dia de les meves noces. I és, jo crec que són les arracades que més estic, que més apreci li tinc.
1: I escolta'm ara a un home que no ha tingut moltes joies en la seva vida, però sí que en regala a nosaltres.
9: No he tenido nunca. Tenía un anillo de boda y me lo perdieron en casa. Fíjate, lo único oro que tenía. Mi mujer sí le compro yo de vez en cuando algunas cosas.
1: ¿Has comprado alguna cadena a tu mujer alguna vez?
9: Sí, medalla, cadena. Lo que le gusta. A ella sí le gusta el oro. Y cuando se lo regalo más, claro.
1: ¿Quieres aprovechar la cadena de radio para saludar a tu mujer?
9: Bueno, Carmen, aquí estoy en la radio de Islas Baleares. Bueno, la emisora está ahí en la de casa, ¿no?
1: Sí.
9: En el barrio, pues yo vivo enfrente.
1: Idò, això, aprofitam aquesta cadena per saludar a qui mos escolta i donar molta energia, que és dilluns i han d'estar amb les piles ben carregades.

0: Un pas cap a l'altre pas. Tot és possible dins aquest compàs. Si és que la vida és simple quan el cel és blau. Sieu benvinguts al meu palau. Quantes neurones pensen...
1: Fa temps vàrem entrevistar un científic que mos va recomanar una pastilleta de xocolata negra cada dia. Va dir, en un percentatge de cacau alt i bo, eh? Això sí. I a l'equip del programa és que se mos va obrir el cel, perquè tenien dins els calaix de la redacció de la nostra... bé, la nostra tauleta de xocolata. Més 70, 80, eh? I cada dia, xup, una pastilleta. Així que vàrem seguir menjant en sa benedicció de senyor científic.
2: Jo crec que haurien de recuperar aquesta idea, que ara mateix jo he regirat el calaix i no he trobat gens de xocolata.
3: Au, lluny, que no pareixi que li demanar a mare xocolata al nostre convidat a sopar.
1: Nosaltres no ho faríem mai, això, Jaume Martorell, que fundador de Mau, això, xocolates, al costat de Sílvia Sánchez, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
1: Benvingut entre avui i demà. A tu ja t'agradava la xocolata abans de Mau?
4: M'agradava la xocolata, però... Me va agradar molt més quan vaig conèixer el cacau a Centroamèrica. És una realitat.
3: I Maua, què vol dir? És un joc de paraules.
4: És un joc de paraules. És la mà de Mallorca, perquè és el meu origen, i Guà de Nicaragua, que és l'origen de la Sílvia. És una fusió de les dues cultures i tot el que intentem fer Maua té que veure en la part tropical, que és el cacau, i els ingredients que tenim a la illa o a les illes, que són molt interessants, com la taronja, com la llimona, com la sobrassada. Fem un bombó de sobrassada, que és molt interessant.
2: I ara que xerraves d'aquesta mescla cultural, a Balears i a Nicaragua s'aprenen diferent de xocolata. La xocolata, perdó.
4: Sí, s'aprenen molt diferent. De fet, clar, tota Europa és lo típic, no? La rajola de xocolata, que tots coneixem, tot tenim a casa, tot... I a Centroamèrica, en tota la cultura que varen tenir dels maies i els asteques, ho prenen molt en manera beguda, sobretot mesclat amb maïs i amb espicis. Són les begudes més comuns, ja siguin aigua, en llet, i mengen molt poca rajola. És a dir, la típica tableta de xocolata no la trobes avui en dia en supermercats, en la globalització, però a les cases la gent prepara les seves begudes tradicionals, encara.
1: I ben especiades, i
4: sí,
1: ben saborós.
4: Canyella, clau, un pot de tot, pimienta, fan un poc... Van posant el que troben, però la canyella i el clau mai fallen.
1: I escolta, avui entraré a la paraula cadena. A veure, com és la cadena de producció de la vostra xocolata? Sabem que acaben el vostre obrador, però on comença?
4: Bueno, comença a l'origen. El cacau és un cultiu extremadament tropical, és a dir, tots els països tropicals que volen guinassament tenen cacau normalment, i allà és on creix l'arbre de cacau i on se desenvolupa el fruit, i damunt és un fruit que la llavor s'ha de fermentar, s'ha de secar, i a partir d'aquí, una vegada fermentat i se manda a les fàbriques, que és un poc el que quan nosaltres ja rebem el cacau, que el torram, que és fonamental, com en el món del cafè, i després ja se fa una pasta amb sucre, amb mantega i amb els ingredients que tu vas fent, i a partir d'aquí vas fent totes les elaboracions que necessitis, no? Com amb més percentatge, ho fas en llet, o blanc, que xocolata, el que passa que no duet sòlid de cacau, és la mantega de cacau.
1: Val, i la llavor de cacau és ben grossa, no?
4: Sí, la fruita de cacau pot arribar a medir fins i tot 40 centímetres, i sol tenir unes 30-50 llavors en el seu interior. Hi ha moltíssimes varietats i depèn un poc de lloc on se sembra la varietat. Un poc parlen també avui en dia ja del terroir, el cacau fins, pues pot tenir xocolates molt especials.
1: I hem llegit que la paraula xocolata prové sobretot del terme Nahuatl, no sé si ho pronunciaré bé, però bé, és que sí que és mexicà, no? Aquest xocolàtel, sí, que ells fan molt servir més aquesta TL, que significa aigua amarga. I el vostre no ve de Mèxic. He vist que ve d'Haití, de Perú, de Nicaragua, d'Equador... Com trieu l'origen d'aquest xocolata?
4: Bueno, nosaltres... Clar, jo sóc enginyer agrònom i vaig estar quasi 15 anys de la meva vida treballant en cacau. Per diverses multinacionals, de fet. I vaig conèixer molt de productors. I a dia d'avui, dels 8 orígens que fan feina, 6 són finques o cooperatives o projectes que coneixem. i els altres pues, les hem anat incorporant un poc en models que, bueno, demanden mostres, proves, fas mostres, fas proves, i si trobes que és un perfil molt diferent a el que ja tens, pues vas incrementant orígens, no? De fet, ara, aquesta setmana acaben de treure dos orígens nous, Mèxic.
1: Sí, ah.
4: Per cert.
1: I de
4: retir-lo que havia dit. I Madagascar.
1: Ah, molt bé.
4: Que és molt interessant, també.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I abans parlaves de sa pasta. És que jo tenc que estic confosa si hi ha diferència entre sa pasta de cacau, sa manteca de cacau, si és el mateix, si una cosa no és tan bona com l'altra.
4: És diferent, però, és a dir, sa mantega ve del propi cacau. És a dir, el cacau se torra, com he dit, se lleva sa clovea i se fa una pasta. I per obtendre sa mantega, tota aquesta pasta ha de passar per una premsa. I a partir de sa premsa, el que mostreu és mantega de cacau per una banda i pols de cacau. Uh-huh. Ja? Que és pols de cacau desgrassat que empleem com a bases per begudes o per cuinar. O... Perquè el cacau, el 50% de sa composició és grassa, grassa vegetal.

0: l'activitat que fèiem a Sobrador, és la suma del cacau sòlid més la mantega. Uh-huh. És a dir, si tu tens un 70% mantega afegida, ja? És a dir, si tu tens un 70% de cacau, és la suma del cacau que tu has fet pasta més la mantega addicional que li has afegit. Perquè tots els xocolates duen mantega afegida. De cacau, eh? Ha de ser de cacau per poder-li dir xocolata. No poden ser olis vegetals i tot aquest temes. I després la resta és sucre. És vera que xocolates industrials, si mirau, a vegades duen altres coses. Lecitines o extractes de vainilla. Però, bueno, normalment això es fa per agilitzar els processos d'indústria i si es tracta de vainilla, lamentablement, és per emmascarar mals sabors.
1: Tu que vens i ho has explicat com a enginyer agrònom, has fet feina molt de puestos i per moltes empreses, m'imagino que t'hagués quedat lo bo per crear Maua, no? Vull dir que hagués pensat, vaig a fer-ho amb xocolata.
0: Sí, perquè el nostre concepte, que estem adherits a la filosofia Vintubar, és una filosofia que va néixer als Estats Units fa de més 30 anys, de treballar amb orígens, amb microlots, tractar molt bé el cacau, torrats molt lleus, refinats molt lents. Si no emplees una matèria prima excel·lent, aquest xocolata tot d'una se nota en els mals sabors. Uh-huh. És a dir, clar, la indústria té la capacitat de fer torrat molt elevats, d'afegir pues, extractes o de vainilla, i és vera que mos han posat en el mercat un xocolata quan és alt percentatge marc. Però jo sempre li dic a la gent, l'amargor és un defecte de xocolata.
1: Ah, sí, sí.
0: El que passa
1: sí.
0: Que se mos hem acostumat.
1: Ah, no és vera això de que dius un 90, això no hi ha qui se'l mengi.
0: Aquesta frase, com més amargo mejor i més saludable, és un error.
2: Ostres.
0: És a dir, l'amargor de xocolata és un defecte del propi procés, ja sigui per mala qualitat de la matèria prima o per torrats excessius, per estabilitzar la recepta o per estandarditzar-la. És a dir, un bon xocolata 80-90 té cert amargor, perquè el cacau per se és amarg, però ha de ser un amargor balancejat amb altres matisos i amb altres notes.
1: Vàlido, aquest pastilleta de xocolata que tenim dins el calaix, que en juny no trobava, però l'acabarem trobant, com ha de ser per ser saludable?
0: No, a veure, per ser saludable, òbviament, per damunt del 70% de percentatges és interessant, hi ha estudis que ho demostren, estudis metges, tant a nivell cognitiu, a nivell circulatori, però si a damunt el vol disfrutar, ja entres un tema més organolèptic, d'aromes i tal, jo sempre recomanaria un xocolata d'origen que sàpiga molt bé la traçabilitat i, si pot ser de xocolaters artesanals, molt millor que industrials. Perquè la indústria, si vos fixeu, quan compra un xocolata X, no sabem d'on ve, no ho posa. Te posa xocolata negro, 90%, o xocolata, però no sabem ni l'origen, ni el tipus de cacau, ni com s'ha produït. És a dir, és molt difícil en el xocolata tan industrialitzat de les grans multinacionals poder sentir els aromes que podreu sentir si compreu un xocolata artesanal fet realment amb cacau d'altíssima qualitat.
1: Juny, endurem, tranquil. Endurem.
3: S'espera.
1: Vinga, ara li hem demanat a en Jaume una recepta per sopar. Que ha de ser facilet, Jaume Martorell, i això ho fem per ajudar la gent que en aquesta hora va cap a casa seva, que no s'acaba de fer per sopar, i nosaltres anem donant idees senzilles. Com es proposa?
0: Bueno, jo he pensat algo molt senzill que m'encanta. Una truita d'ou, la solen fer a casa bastant gran, li pots afegir, potser, un pot de formatge, si la vols un pot més, amb un poc més de grasa, i sempre la feim gran per després aprofitar, deixar-la un bon pa, sigues o pa moreno o un pa de massa mare, si pot ser, i aquesta tortilla amb pa amb oli. I la feim gran per aprofitar-la el dia següent, o el mateix vespre, feim un arròs de cantones, ja, amb mig bollit, mig fregit, que com li diuen, amb pèsols, pastanaga, dalt, i el que mos ha sobre la truita, trossetjadet i posat dins l'arròs.
1: Mira que fàcil, que
0: senzill. És un tàper per dia següent, per menjar-ho fred, perfecte.
1: Perfecte, sí. A més tothom té ous dins la gelera, sempre. Això sempre n'hi ha. I de ben arribat és moment de les preguntes, això de resposta ràpida.

0: Jaume, idò, això, ha arribat aquest moment d'aquestes preguntes, les més divertides.
1: Molt bé.
0: La primera, mos posam un tros de xocolata fet amb taronges de soia a la boca. Quina és la reacció en cadena de sabors que hauríem de notar?
1: Bueno, hauria de ser una mescla de sabors una mica àcids, dolços, i que se combini molt bé amb l'amargor de xocolata amb alt percentatge.
2: I a l'hora d'elaborar la xocolata, és important no rompre aquesta cadena de fred?
1: Sí, és important treballar xocolata. Bueno, hi ha dos moments. Quan fas la pasta de xocolata i refines, no necessites fred. Però a partir de que has de temperar, que temperaràs cristal·litzat xocolata, necessites sempre treballar un ambient entre de 8 i 20 graus, i després la conservació de xocolata és sempre a 16 graus. Per això en l'estiu ho tenim xungo per menjar un xocolata ben cristal·litzat, perquè clar, normalment tant en els jocs on ho compres o en el transport sempre ha sofrit problemes.
0: Sí. I que te compri xocolates una cadena hotelera ajuda?
1: Hombre, ajuda, però també és un gran repte, perquè si és una cadena hotelera molt gran i ets un petit obrador o una petita fàbrica, pues això te condu molta feina, però òbviament t'ajuda perquè te dona una seguretat de producció que te sol donar clients importants, òbviament.
2: I ja per acabar, aquesta filosofia que comentaves abans del Bintubar, quina reacció en cadena espereu que tingui aquesta filosofia, aquesta forma de treballar vostra?
1: Bueno, t'he de dir que Espanya va començar en el 2008 i ja som més de 50 xocolaters a tot Espanya, que estem associats a una associació, i el que més volem nosaltres, que ens reunim un pic a l'any, és que la gent pugui conèixer cada vegada més del bon xocolata i que realment disfruti d'una tableta de xocolata. Ja? Sobretot que la pugui disfrutar i que damunt, si és saludable, molt millor.
3: Idò, jo crec que mos ho ha contat pràcticament tot. Sí. L'haurem d'anar a veure un dia amb la Sílvia a Sobrador,
1: on
3: feis feina, que allà, a més, podem veure com feis justament la xocolata. Idò, Jaume Martorell, cofundador de Mauà Xocolates, al costat de Sílvia Sánchez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
4: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és cultura.
5: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a segunda divisió.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs, ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
12: Tentol!
13: Tentol!
0: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entre avui i demà, ha arribat el moment de mirar el cel, que està ple de meravelles, amb Pep Marcús.

0: què tal, Pep Marcús? Com estàs?
1: Hola, bon vespre, encantat d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
0: Estàs preparat?
1: Sempre, sí.
0: Vinga, avui és president d'Esclonito en Mallorca, amb mos vol xerrar la nova guerra freda de l'espai. Espereu. Però abans necessitem quatre dades bàsiques. Pep, a quina hora sortirà sol demà?
1: Bueno, demà, depenent d'allà on estem, depèn si està Maló, a Menorca, a les 7:36, aquí a Mallorca, a Manacor, a les 7:40, un poc més tard, i finalment a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, a les 7:48.
0: Molt bé, ja veus que hi ha aquests minuts de diferència, 12 minuts de diferència, i el sol a quina hora se posarà?
1: Depèn, si estem a Sant Lluís, a Menorca de Baramó, a les 7:31 exactament. A Inca, centre de Mallorca, a les 7:37, a les 10:37, i a Sant Ferran de les Roques, a Formentera, a les 7:47 exactament.
0: Molt bé, això és precisió científica i la fase de la Lluna.
1: Molt bé, estem a quart minvant, un quart minvant molt proper a la Lluna plena. De fet, està il·luminada avui a un 94,7%. I ha sortit a les 8:15, a les 8:15 a Mallorca, una mica més tard a les altres illes o més prest, i se posarà demà dimarts a les 9:37.
0: Molt bé, i anem cap a... perquè ja estem en el solstici de tardor, no?
1: Quina alegria, sí, ja s'ha acabat l'estiu, a la fi, ja no tenim aquestes calorades, espero que duri,
0: sí.
1: I mos falten 85 dies, ara si podem dir que tranquil·lament anem a fer el nostre camí tira-tira durant a gaudir de la tardor, que és per jo la meva estació favorita, fins al dia 21 de desembre, que a les 21:50 hores exactament tindrem el solstici d'hivern.
0: Que fort, mira, més o manco és hora de baixar barrera d'aquest programa, entrarem en el solstici d'hivern. Vinga, oients, tenim una pregunta per vosaltres. Què t'ha pareixit? Jo la llegeix, la compartes i tu mos dones les tres opcions, Pep.
1: Molt bé, endavant.
0: Vinga, i del dia 20 d'octubre de l'any 95 se va enlairar la nau espacial Columbia, que és una de les mítiques llançadores del programa espacial tripulat de la NASA, podríem dir, de finals del segle XX. En aquesta missió hi va anar un astronauta que va passar la història per haver fet fins a 10 activitats extravehiculars, EVAs, quan neva aquella meravella d'Eva de la pel·li de Wall-E. I per haver estat comandant de l'Estació Espacial Internacional entre l'any 2006 i 2007. Val? Aquest astronauta que va néixer a Madrid seria la primera espanyola a l'espai. La pregunta és, com se diu? Tenim tres opcions.
1: Exacte, la primera és l'opció A, és en Pedro Duque, que va ser ministre, l'opció B, na Sara García, o l'opció C, Miquel López Alegría.
0: Quina
1: de les correcta? Això és cosa dels oients.
0: I en el final vos ho diran, Pep, però mos podeu enviar un WhatsApp, nota de veu, 646-93-45-01, o podeu cridar en el 971-13-91-00 i demanar que vos passin amb entre avui i demà.

0: Crec que he dit un telèfon que no toca. 971 13 9900. Ara entenc per què no m'escriuen. 971 13 9900. Vinga, anem amb el protagonista de la setmana, Pep Marcús, Tom Posat Bé, perquè no és la guerra de les galàxies d'aquesta dels anys 70 i 80 i 90. No, no, és la nova guerra de les galàxies. Conta.
1: La nova guerra de les galàxies, la guerra d'òrbita baixa i d'òrbita geosíncrona. Hi ha declaracions sorprenents del passat 14 de setembre. El secretari de la Força Aèria Nord-Americana, Anthony Mank, va afirmar d'una manera inesperada, ningú s'ho esperava, que els Estats Units posseïen armes de control especial en òrbita, capaces de defensar la força conjunta, és a dir, els Estats Units i els seus còlits, els seus països amics, contra accions hostils d'adversaris, mirant directament a les dues grans potències com són Rússia i Xina. Tot i que no va comentar aquests dos noms, el missatge anava per ells directament. Això, lluny de ser una declaració aïllada, el dia següent es cap de la força especial dels Estats Units, que existeix una força especial de l'exèrcit, sí. En Douglas Chase, creada per Donald Trump, per cert, fa poc, fa uns anys, va explicar que Estats Units té, efectivament, armes en òrbita que poden defensar a la força conjunta, aquests socis dels Estats Units, contra els atacs especials. Clar, a partir d'aquí, tot han estat especulacions. Estan davant d'una guerra de les galàxies, és possible. Tot i que és un secret a veus altres. Ja se sap que hi ha segons quines naus especials, que són petites naus drons que s'eleven, van a òrbita baixa, i estan anys i anys funcionant sense saber quina missió tenen, són missions secretes, a la qual el més probable és que fotografin i s'atraquin a satèl·lits d'altres potències. Estan xerrant de més que armes ofensives, estan xerrant d'armes defensives per fotografiar satèl·lits espia que tenen els russos i que tenen els xinesos, de qual cosa tenim ara mateix un escenari de conflicte que ja fa uns anys que dura, però ja s'ha fet bàsicament públic en les declaracions d'aquests membres del gabinet d'en Donald Trump. És a dir, tenim una nova guerra de les galàxies, però no cinematogràfica. És malauradament molt real.
0: Molt real, molt real. I són coses que passen al cel. Per això en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, que està ple de meravelles i de coses com aquestes.

0: Vinga, Pep Marcús, que t'han triat aquest Chinese Rock de Ramones per Gomoxerris del llançament de megaconstel·lacions xineses.
1: Ah, i els xinesos també s'apunten en el carro de Elon Musk amb SpaceX i amb la megaconstel·lació de Starlink, que ja saben que vol col·locar fins a 60.000 satèl·lits en òrbita. Els xinesos ja han començat, també ho fan. És a dir, això era qüestió de temps, malauradament, per als astrònoms que ens agrada mirar el cel, que està ple de meravelles, però a poc les meravelles artificials estan substituint les meravelles naturals, com són les constel·lacions de per se. Xina ha començat a llançar dues megaconstel·lacions d'uns 650 satèl·lits, la Qianfan, una d'elles, i l'altra, ara no me'n recordo el nom exactament, són dos noms, un d'ells significa vela espacial, i aquestes megaconstel·lacions són, estan posades en òrbita amb 24 hores de temps, d'una altra, amb dos llançaments de coets, per una empresa que se diu Chinese New Space, en la qual cosa empreses privades xineses estan llançant satèl·lits especials a l'estil d'Starlink, no amb la cadència d'Starlink, per sort, però sí que a Xina, lo important d'aquesta notícia és que això va passar dia 15 de setembre, es van adirar dos coets xinesos en satèl·lits per fer megaconstel·lacions. Se va venir que Xina també volia tenir una megaconstel·lació per controlar el seu espai espacial, no aeri, i tenir connexió d'internet d'altra qualitat i d'alta cadència amb tota la seva població. De qual cosa, mos apuntam en el carro de les megaconstel·lacions i encara no hem xerrat de les megaconstel·lacions militars que segurament ja estaran en desenvolupament en el gegant asiàtic. La qual cosa tenim que de cada vegada més tenim més i més satèl·lits artificials que creuen el cel i les constel·lacions del vespre.
0: No, ja està, és que no, en el final no veurem res, que per cert s'ha llançat el número 14 d'escoet de Starship de SpaceX, no? Fa res.
1: Està gros, fa unes hores. De fet, l'estava mirant en directe a YouTube, llançament fa una estona, i és espectacular, tot i que és un cavall de Troia per als astrònoms, perquè aquest coet és de 123 metres, té 33 motors, és una bèstia brutal, és el coet més gran de la humanitat fins ara, i s'ha llançat per 14a vegada, i és la primera vegada que ha quedat en òrbita. Ha fet pràcticament dues òrbites a la Terra i ha servit per posar 26 satèl·lits de Starlink, una altra megaconstel·lació, en òrbita, en la qual cosa aquest coet, l'Starship de Elon Musk, ja és oficialment funcional, ja pot posar satèl·lits en òrbita, és a dir, que tira, en llançarà més, i recordem que aquest gran megacoet servirà per moltes coses segons Elon Musk, una d'elles és poder posar de cop fins a 500 satèl·lits d'Starlink d'aquesta mega constel·lació de nostre amic nord-americà Elon Musk, que el que ha fet és revolucionar l'espai i posar de cada vegada més coses per aquí dalt.
0: I de tot això tenim en el cel, Pep, hauràs de posar ordre,
1: eh? Haurem de posar un semàfor aquí dalt.
0: Crec que hauràs de posar ordre. A veure, abans de donar la resposta de l'endevinalla, molt ràpidament quins llums veiem en el cel...
1: Saturn en oposició. Aviat, a partir del dia 4 d'octubre, tenim Saturn brillant en el cel espectacular. No us ho perdeu, la constel·lació de Peixos, i visible tot el vespre. I la pluja d'estel dels dracònics. 17 d'octubre, a 10, tenim a 10 asteroides per hora. Així mateix no hi ha molts, però sempre està bé perquè si una afavorir aquesta pluja.
0: Molt bé. I qui va ser el primer astronauta nascut a Espanya que va anar a l'espai, Pep Marcús?
1: Sorpresa, Miguel López Alegría. Si ja t'ha pensat amb en Pedro Duque, no. Cert. Aquest senyor va volar a l'espai amb bandera nord-americana, però tenia la doble nacionalitat. El primer nascut a Espanya, espanyol nascut a Espanya, que va anar a l'espai va ser en López Alegría fa més de 30 anys.
0: Molt bé, i després ja va en Pedro Duque i després aquesta dona llones pel roig.
1: Sara García, cabells vermells, famosíssima ja a internet, arribarà a l'espai d'aquí poquet.
0: Molt bé, i de Pep Marcús, així, pim-pam, us has obligat, com sempre, amb tot la moda del món i amb el gust, a mirar el cel, així que al final és teu.
1: I de mirar el cel, que està ple de meravelles. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Continua aquesta hora la concentració a plaça de Cort de Palma en defensa de l'habitatge convocada per la coordinadora d'habitatge a les Illes Balears. L'objectiu és defensar el dret de l'habitatge el dia abans que arribi al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. N'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Òscar Martínez.
2: Ara mateix estem amb la perspectiva de que creiem que demà no pot passar aquesta cosa. En vista la força que hi ha al carrer, no només a Palma, sinó a la resta de ciutats, demà el govern no pot fallar i pot treure un real decret que estigui mutilat. No contemplem aquesta situació. Una vegada veiem què passarà demà, el sindicat de llogateres no deixarà d'actuar fins que aconseguim un canvi en aquest model d'habitatge que ens està perjudicant a molts perquè uns pocs es beneficiïn.
1: L'organització xifra la participació en 2.500 persones que proclamen càntics com aquests. Anem fins a plaça de Cort, on hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, segueixen llançant consignes com aquesta.
3: Sí, bon vespre, sobretot aquest de que no, ser rentista no és una feina, és especulació, un desallotjament, una altra ocupació, l'habitatge és un dret i, sobretot, Mari Carmen, no estàs tota sola. I és que estem convocats aquí per persuadir, diuen, el govern progressista perquè demà no es comporti com si no ho fos. Diuen que demà és el moment de Pedro Sánchez i el govern de coalició entre el PSOE i Sumar per demostrar que són un govern progressista i aprovar aquest famós decret ja Mari Carmen, que ha de tenir una sèrie de condicionants que han anat repetint aquests dies. Per cert, que Madó Forta també es presenta en aquesta manifestació, du un cartell amb el lema de Forta de polítics pels rics. Per cert, Iba Terradio ha parlat amb ella, no li han sentit la veu, però Ensenyes ha dit que avui només està contenta a mitges perquè, tot i que hi ha unes 2.500 persones, segons l'organització, diu que s'esperava més gent, però ha vengut a dir que és conscient que aquesta mena de qüestions i entre setmana no mobilitza gaire la part forana. Sí que hi ha hagut molt de polítics de l'esquerra, sobretot del PSIP, més i Podem. Aquí segueix la gent concentrada, com podeu sentir de fons, segueixen les consignes, però a poc es va rebaixant.
1: Moltes gràcies, Maria Eugènia. Continuarem ben pendents. Continuem ara amb altres qüestions. Un resident de Formentera de 37 anys està en estat molt greu a causa d'una baralla. Segons ha denunciat la família davant la Guàrdia Civil, el passat dissabte 18 de setembre, de matinada, la víctima es va barallar suposadament amb el porter d'un local d'oci d'Espujols, que li va donar diversos cops. Ferit, va tornar a casa i després de diversos dies va ser atès pels serveis d'emergències. Ara roman a la UCI de la Policlínica del Roser d'Eivissa en estat molt greu. I encara en crònica de successos, demanen 27 anys de presó per a l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla en presència de la filla menor d'edat. Els fets van passar el 2024 quan la família anava en cotxe. L'home li hauria propinat ganivetades en presència de la seva filla menor de 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà inici aquest divendres al judici amb jurat popular. Amb aquesta informació hem arribat a les 9:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Acabau d'escoltar la postal son.
1: Hola, som en Xema. Encetam la setmana amb una postal sonora dedicada a la paraula cadena o cadenes. És una ocasió fantàstica per tornar a sentir una de les expressions musicals i culturals per mi més fascinants que he conegut. Es tracta de la música nahua, una tradició musical dels antics esclaus subsaharians alliberats durant l'edat mitjana. D'aquesta tradició, un dels seus elements centrals són el so metàl·lic d'aquestes castanyetes que estem sentint, anomenades craqueps, càrqueves. És un element que fa al·lusió al seu origen esclau i rememora el so de les cadenes, precisament. És un element rítmic fonamental dins d'aquesta tradició que després es porta a altres expressions musicals, fins i tot contemporànies, com ara el jazz. Sentim un dels músics més importants i més revolucionaris de la música nahua contemporània. Es tracta d'una gravació d'Abderrahman Paco. Va ser aquest músic qui va introduir el propi Jimi Hendrix a la música nahua i va ser ell qui va inspirar i condicionar, per exemple, la cançó Voodoo Child. Sentim el so dels esclaus nahua.

0: حلال واش من حلال الموت لا بعد الموت واللي ما مات يموت الموت الغدار.
1: Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoya. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: Seguim en cadenes, però ara xerram de joies. La cadena dins un món de la joieria ha estat present durant molt de temps i segueix viva en l'actualitat. La cadena és una part primordial en la majoria de les joies que tenim.
1: Sí, la cadena és un element essencial perquè mos subjecta moltes coses. Ja mos pot fer una pulsera, ja mos pot dur un rellotge de butxaca, ja mos pot dur una peça penjada pel coll, part d'una arracada, una caneta, és essencial. Tard, que ets la joia més rara.

0: pesen més, que de dins a de fora són totes de, del mateix metall, grandor, i les buides, les que només voltant, són, tenen com un recobriment d'encadilla, de dins són buides per llevar pes en aquest element.
1: I entre tots aquest tipus trobam la cadena mallorquina.
0: Que era una cadena molt llarga que la duen embolicada les pageses, les pageses de bona casa, que la duen per la cinta embolicada. Això és la mallorquina.
2: De la roba que em poso la de més la tiro.
1: Damià Mula també explica que la cadena mallorquina és també aquella que fa un temps duent les dones penjant en el seu ventall. I per als homes també n'hi havia. Moltes vegades tenim tendència a associar les joies en allò femení, però anant ben equivocats.
0: Vos anomenaré la darrera cadena mallorquina, que és la cadena d'amor o la cadena de granet, que diuen que això era una cadena que inicialment els homes la duen en el rellotge de butxaca, que està formada per unes rosetes fetes de bolletes d'or, una amb una, i també van cresquent i van fent una cadena.
2: Perquè busco els llocs on tu abans estaves.
1: Idò, com que de joies i cadenes mallorquines ja en sabem una mica més, ara passam a les cadenes hoteleres amb Andreu Llebrés, que és gerent de Mic Hotels i director de l'Hotel Horizonte.

0: dos minuts anegats. Canta Amic i nosaltres en aquesta hora saludam Andreu Llebrés, que és gerent d'Amic Hotels i director de l'Hotel Horizonte. Com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, gràcies. I vaja, quina sorpresa amb aquesta introducció. És veritat que sou un crac, saps?
0: Aquest Amic, és que clar, va, tu també has posat... O també teniu una, no sé, un substantiu molt hermós per nomenar una cadena hotelera, eh? D'on ve aquest Amic Hotels? No sé si ja era una declaració d'intencions.
1: Pues molt probablement sigui així. Diguem que nosaltres, entre la nostra feina, considerem que una mica és qui, pues, bueno, pues, t'acobeix. Mm. És qui, quan també arribes a casa teva, pues, t'entén, te coneix ja, sí. Sap coses de tu, t'ajuda. I sobretot quan torna, pues, es reconeix.
0: Yeah.
1: I això pot ser el que és la cadena de valor que nosaltres li volem donar en el tema aquest, de que l'amic és la persona, pues, aquesta que dona sentit a la nostra feina.
0: Que bé. I és que avui hem triat cadena Andreu Llebrés com a paraula polisèmica d'aquest programa i pensàvem que si hi ha una cadena que caracteritza la indústria d'aquestes illes, és hotelera. Horizonte té Hotel Colón, Miraflores, Gala, Can Pastilla... Perdona, Amic Hotels, Tes Horizontes, Colón, Miraflores, Es Gala i Es Can Pastilla, que són 5 hotels, per tant, ja ho podem considerar una cadena hotelera, correcte?
1: Bueno, hi ha qui diu que cadena ja són, a partir de 2 hotels, per una cadena. Però, bueno, també hi ha, com l'entrevista d'anterior, pues, hi ha tipus i tipus de cadenes,
0: sí.
1: I no, nosaltres internament ens agrada dir-nos que som una cadeneta fina.
0: Una cadeneta fina.
1: Una cadeneta fina, perquè, clar, és que quan xerra un de cadenes, pues, ja, tot d'una al cap li ve, pues, aquestes cadenes gruixades.
0: Sí.
1: Però nosaltres és cadeneta fina, amb un tamany que volen que sigui així, que ens permet encara estar la família dintre el contacte directe.
0: Sí.
1: I bueno, pues, això és la neta d'aquesta. O sigui, intenció tota la del món.
0: Molt bé, m'agrada també aquesta idea i com us relaciona en

0: paraula del dia, i és bé que quan dius cadena hotelera, Tabosa, que és un senyor hoteler, normalment un senyor, normalment, ben trajeat, i no sé si amb un puro a sa boca, però bé, tens aquesta sensació, no?
1: Aquesta imatge, sí.
0: Aquesta imatge que es té a veure, per exemple, amb Andreu Llebrés, empresa familiar, però, com diu ell, amb aquesta cadeneta fina, que, per cert, hi ha dos hotels, que jo crec que dos, digue'm si són més, però que han vist com canvia en aquest cas la ciutat de Palma, que són l'Hotel Colón, en el carrer 31 de desembre, i l'Hotel Horizonte, en vista en l'esport i a la badia de Palma. Tenen més de 50 anys, aquests hotels.
1: Més.
0: Tot comença amb ells, o com comença això?
1: Tot comença ja fa molts anys, quan el pare i la mare es casen, decideixen dedicar-se a la seva vida en el tema de l'acolliment de les persones i del servici cap als altres. Entonces entren directament a l'Hotel Colón,
0: sí.
1: I com a primer punt d'entrada entre la ciutat. I com tu dius, pues claro, han passat ja 54 temporades de gestió directa nostra.
0: Sí.
1: I també ens agrada dir, pues claro, pues un hotel també forma part del testimoni real de lo que és una evolució de la ciutat.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: per 31 de desembre han passat milers de turistes, milers de veïnats, proveïdors, cotxes, tràfics, de tot. Llavors, és una manera que també forma part de mantenir-se els negocis oberts del part del temps i de l'evolució i d'això.
0: Sí, sí.
1: I el mateix en el passeig marítim, al final, el port, on està l'Horizonte, pues que també des d'allà, des de la muntanyeta, es veu tota la ciutat, com evoluciona el port de Palma, el nou passeig marítim, tot això, i a més, pues, un altre dia vos convidaré a veure una webcam que tenim des d'allà per veure també l'evolució ja directament a YouTube.
0: Sí, sí. Sí, és que ara pensava, ai, si aquestes pedres xerrassin, o aquest cartell de l'Hotel Horizonte xerràs, tot el que ha vist, des d'allà.
1: Sí. I tant.
0: I escolta, com ho feis perquè aquesta cadena no perdi l'essència familiar, ja que vull xerrar de cadena?
1: Pues, només hi ha un truco a sentir, jo crec que, o nosaltres creiem que si una empresa deixa de ser de la meva família, no perquè sigui molt gran o molt petita, sinó des del punt de vista que la família deixa de tenir un poc contacte amb el dia a dia de lo que és el negoci. Mm. Això no vol dir que amb els anys un busqui cerqui que aquella cadena de persones que vagin agafant més independència i més soltura, però seguint un poc en la línia de lo que la cultura familiar. Però, bueno, si una ja es coneix els clients, coneix el personal, els proveïdors, l'acord, això és el que manté un caire, pues, familiar.
0: Molt bé. I tu ara quants anys tens, Andreu? Perdona, si indiscreció en públic.
1: No, sí, 53. I si vulgui fer comptes, pot dir que un any abans del naixement d'en Andreu, pues ja la família ja va iniciar aquest camí. O sigui,
0: sí,
1: ja
0: sí.
1: Es pot dir que va néixer dintre el Colón.
0: Molt bé,
1: I a més... Mare Nostrum.
0: Exacte.
1: A Mare Nostrum, però...
0: A Mare Nostrum on naixien quasi tots...
1: Sí.
0: Escolta, i dus molts anys, a més, lligat a la cadena i en tasques i amb una acció de gestió. Com ho feis perquè en els sopars, en els dinars, no estigueu xerrant tot el dia d'hotels? O ho feis, xerrau de la feina?
1: Bueno, quan un du o està dins una empresa que a la vegada forma part d'una família, aquests límits són objectiu de separar-ho. Però també és vera que no te diré que en qualque moment haguem xerrat d'hotels fora de lloc i fora d'hores, però vull dir això... Entenc que qualsevol negoci familiar sol passar aquest tema.
0: Sí, sí, és inevitable, segurament.
1: Sí.
0: I n'Andreu, jo crec que deu ser dels primers hotelers o d'empresa hotelera, tu personalment, en entendre el poder de la comunicació a través de xarxes socials, a través de blogs, a través d'internet, sobretot en el començament. Ja t'hi ficaves molt amb aquest tema d'internet. La reputació i el boca a boca online també és important per vosaltres, Andreu?
1: Tu te'n recordes d'aquells anys, eh?
0: Sí, sí, me'n record, per això ho dic.
1: Pues, totalment, és una cosa que no ha passat de moda, tot el contrari, ha anat
0: sí,
1: evolucionant, s'ha anat democratitzant, s'ha anat posant de cada vegada més important, i en el final hi ha com una conclusió, vull dir, un poc comunicar, o sigui, un ha de tenir una proposta de valor, una promesa, i aquesta promesa és el primer que un ha de fer, de transmetre el que realment ofereix. I la resta ve tot sol, vull dir, després hi ha els comentaris que són tan importants, les recomanacions, el boca a boca, sobretot amb empreses familiars, que això també té un punt molt bo. I avui en dia tampoc basta això. També ara surt l'intel·ligència artificial, que també afina molt més la necessitat del client, perquè diu, no com abans que cercaves a Google, sinó dius, no, jo voldria un hotel que estigui prop del passeig marítim, perquè a la vegada vagi bé per sortir a córrer i tal i qual, i entonces totes aquestes coses no es poden enganar, sinó que has de fer aquesta proposta. I, bueno, tiempos modernos, lo que uno ha de fer és no perdre el barco.
0: I tant, i adaptar-se i mirar sempre un poc més enllà. I ja anava acabant, podríem dir que l'hospitalitat, i tu has xerrat també d'hospitalitat, funciona un poc per contagi, no? Un bon gest de recepció, un somriure en els bufetes de matí, això, en el final, te quedes amb aquests gestos, i a més que és que poden provocar una autèntica reacció en cadena de bon rotllo i d'agraïment. Tens en escap alguna història de clients, que jo que sé, que van venir fa anys, que sempre tornen, que ha passat alguna cosa, no sé, alguna història?
1: Això si demanes a qualsevol hotel, hauries de tenir pues, 5 programes per contar històries, però et puc contar pues, que hi ha gent que visita els nostres hotels des d'abans, famílies, des d'abans que nosaltres entràssim, o sigui, des de més de 50 anys. O sigui, antes que nosaltres, ells són part de l'hotel.
0: Sí, sí.
1: La darrera cosa, pues, una nina que jo quasi la vaig veure néixer, i venia amb el pare en pau descans, i l'any passat li vaig anar al braç unes coordenades tatuades.
0: Sí.
1: I dic, Anne, de Dinamarca. Sí. I això què és? Això són les coordenades de l'Hotel Horizonte.
0: Uau, Andreu, pell de gallina.
1: Perquè és my place in the world, my place to be. I cada any, del dia 2 al dia 14 de juliol, pues ve, pues ara ja amb la mare, amb el seu home i la petiteta, que té l'edat del meu petit, i bueno, pues segueixen en el seu racó, com My Place in the World. Això és una anècdota de les mils que te podria contar, que dona molt de sentit a la feina que fas cada dia, perquè no tot és tan guapo. Sempre hi ha coses
0: clar.
1: Que...
0: Però
1: aquestes coses omplen i agraden.
0: Sí, impressionant, l'anècdota. Escolta, i avui que parlàvem de cadena, pensàvem cadena hotelera, i tot d'una hem pensat en Andreu Llebrés, perquè hi posa cor, posa família, hi posa ànima a una... Com ho has dit? Una cadeneta.
1: Una cadeneta fina. Perquè, clar, que si no sortiria molt presentuós. O sigui, que...
0: Bé, una final, cadeneta fina, però d'aquestes fortes.
1: Hi ha cadenes que volen, a lo millor, pues, créixer molt, o fer-se grans, o guanyar molt més, o tal, i nosaltres el que pretenem és un llegat, que es pugui transmetre, i una forma de vida, pues, que ens faci pues, sentir-nos orgullosos de seguir sumant anys. Res més, tant se'n dic com això.
0: Quasi res. I d'Andreu Llebrés, una abraçada des d'Ivetres Ràdio.
1: Moltes gràcies a tots i bon vespre.
0: Bon vespre. Adéu. Ivetres Ràdio és diversitat.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio.

0: A veure, aquí en aquest programa, de tant en tant... Bé, Naina Marc cada dia surt en el carrer, l'enviem allò a xerrar-se gent i torna en sabó un poc cascada. Avui, Aina, anem bé beguent un poquet d'aigua. I en Juny Cortés també parteix i va fent les seves coses. I t'he dit, Juny, que a mi me fa ganes tornar al Museu de Mallorca.
1: Sí, sí, sí, és que és un museu meravellós per tothom qui hi hagi anat, ho sabrà. I la setmana passada ja vam poder fer la nostra primera visita i avui toca la segona. Aquesta setmana la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, ens xerra sobre la ceràmica de la fàbrica Sarroqueta, un dels principals exponents del modernisme a Mallorca. Ho escoltam. Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Què tenim per aquí?
2: Mira, justament estem a la tercera planta del Museu de Mallorca i estem a la sala de modernisme. Mm-hmm. Avui, la intenció seria explicar la producció artística de la fàbrica de ceràmica La Roqueta. Aquí diríem que la introducció del modernisme el podem justament associar a la ceràmica artística que se produirà en aquesta fàbrica de La Roqueta. Aquest modernisme és un estil artístic promocionat per la burgesia, però, per una altra banda, també té una vessant social. Neix a Anglaterra amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels treballadors i les treballadores a conseqüència de la revolució industrial. Per tant, el que volen fer a través del moviment Arts and Crafts és envellir la vida mitjançant l'art i específicament mitjançant les arts decoratives, i en aquest cas nostre seria a través de la ceràmica artística de La Roqueta. Començaríem en aquesta fàbrica de La Roqueta, que se va crear a finals del segle XIX, justament 1898, i que va tenir una vida curta fins 1911 i després una altra etapa fins a 1918. Aquesta fàbrica se va instal·lar en el predi de Son Riera, a Son Espanyolet, i una cosa a destacar que pintura la gent no sap i crec que és interessant, no és debades que hi ha els noms de carrer Indústria i carrer Fàbrica en el barri de Santa Caterina, justament és per aquesta fàbrica. Justament és per aquesta fàbrica de La Roqueta, que en aquell moment va tenir un esplendor extraordinari amb una curta durada. Va ser fundada per la família d'Aguiló, la que la va crear, la que va posar les bases, la que va fer tot, va ser Pere Aguiló, anomenat Cetra, i després va tenir unes altres etapes, però l'etapa que ens interessa seria la primera etapa, que va des de 1898 a 1910. La seva idea era aquesta, era envellir les cases fent dos tipus de ceràmica, uns que són els plafons de rajola i l'altre els objectes de forma. Aquí en el Museu de Mallorca tenim exemples de les dues manifestacions artístiques amb unes obres d'una qualitat excepcional.
1: Sí, sí, sí, se veuen. Són obres de gran qualitat i totes aquestes se van fer, diguem, en aquest estret de 13 anys, no?, que va ser la primera etapa.
2: Exacte. La cronologia, més o menys, aquestes solen ser a partir de 1900, 1900, 1904, 1911. Llavors, aquí destacaríem tots aquests plafons ceràmics provenen justament de la casa Aguiló, a Portopí. Se van desbocar aquesta casa, però se van poder arrencar i se van poder recuperar. Creiem que aquesta sala de La Roqueta no solament és important per conservar la memòria d'aquesta, una de les fàbriques més importants que hi ha hagut a Mallorca, encara que es produís en un període curt de temps, sinó també perquè el museu té com a funció conservar i difondre objectes desapareguts o cases desaparegudes. Les cases no han conservat, però com a mínim el contingut de les cases sí que el podem tenir exposat aquí en el Museu de Mallorca.
1: Clar, perquè aquests enrajolats, que són bàsicament quadres que estan pintats damunt d'unes rajoles, vull dir, és impressionant. Se sap si a la casa original estaven en terra o a les parets?
2: Mira, de qualcuns d'ells, aquests que són marines, que tenen aquesta inspiració en el paisatge holandès, i els altres dos, els quatre, sabem que provenen d'una habitació. O sigui, tota l'habitació, tots els arrambadors, la part baixa de l'habitació estava enrajolada amb aquests plafons ceràmics i fins i tot també hi havia sostre. Si una cosa caracteritza el modernisme és l'abús decoratiu, que després va ser protestat per moviments com, per exemple, passat el modernisme, Adolf Loos fa un llibre que se diu El ornamento como delito, perquè era un abús. Imagina't, ens hem d'imaginar una habitació tota plafonada, per les parets, en terra de parquet, les làmperes...
1: Sí, fins i tot és sòtil, quan te seguessis a jaure, poguessis veure.
2: Poguies veure. I són temes, generalment, en aquest cas, són temes de natura. Alguns són quasi com a trencatalls. És a dir, hi ha un balcó amb unes oronelles que quasi, si tu tens un pot d'imaginació, pots sentir el cant de les oronelles, pots sentir la soloreta de les flors, pots gaudir del flaire de la mà o d'aquestes branques de fulles de flors, de Manlle, aquest arbre icònic de Mallorca que està desapareixent.
1: En el cas de ser balcons, les oranetes pareix quasi com una espècie de finestra falsa, no? per evocar, suposa, aquesta sensació d'estar mirant per una balconada d'aquestes amb una gran arbre damunt i les oranetes allà. I aquesta altra que comentàvem ara, les de les flors de Matller, pareix com una mica, igual estic ficant una mica la pota aquí, però com a d'inspiració de les arts aquestes més orientals, no? Perquè té com aquesta perspectiva una mica més plana, des fons amb un color bloc i les formes com bastant marcades, pareix així com a més el que solem associar amb l'art japonès, no?
2: Efectivament. Justament, un dels desencadenants del modernisme és l'Exposició Universal de París. A l'Exposició Universal de París, que hi va haver a final de segle, hi va haver el pavelló de Japó, que abans no se coneixia. En el pavelló de Japó se varen ensenyar els gravats de Hokusai, de tots els gravadors importants, i llavors això va cridar moltíssim l'atenció. Evidentment, si tu agafes un gravat japonès i ho compres, pares, veus les branques de bambú, aquí són un poc, no sé si són ben bé de bambú, sí, no? Però veus les branquetes, veus les floretes, tenen una relació, en aquest cas, molt, molt directa. I fins i tot els de les oronelles, perquè les oronelles sí que és vera que és molt interessant, perquè jo te diria que és el que se diu un quadre dins un quadre, en aquest cas seria un plafó dins un plafó, perquè la balconada és una balconada de ceràmica, de plafonat, fet...

0: arribant.
1: Era la ceràmica de forma també de clara inspiració de cada tradició modernista. Tenim diferents coses. Primer, tenim aquestes tècniques de ceràmica vidrada, amb una lluentor considerable i, per tant, tècnicament també una fàbrica molt innovadora en quant a tècnica de fabricació artística. I també és molt interessant les formes que incorporen figures, animals i també flors i, en alguns casos, també figures femenines i masculines, i reivindicam també aquests volums tan extraordinaris que se poden fer en la ceràmica. I, per una altra banda, també una àmplia tipologia. Tenim aiguamanils, tipus que se fan a l'Alhambra. Un poc és l'objectiu del modernisme també i de la Roqueta és recuperar la tradició artesanal, i dins la tradició artesanal hi ha també una clara inspiració en la ceràmica vidriada d'època andalusina, de segle XIV, XV, de reflexos metàl·lics que ho podem veure amb aquestes objectes de forma.
2: Sí, amb un color molt viu i, a més, acompanyat per aquesta lluentor de la ceràmica vidriada, que són... Vull dir, impacten molt, perquè, a més, pues, per exemple, aquesta que comentaves ara és enorme, és molt gran.
1: Sí, perquè això un poc imita els aiguamanils que hi havia, per exemple, a l'Alhambra. A l'Alhambra hi ha unes fornícules en els diferents patis que hi ha uns aiguamanils. I aquest aiguamanil verd, en les dues notes, i amb aquest ocell, curiosament, l'he trobat pintat a un quadre d'un taller d'un pintor, perdoneu, però ara no me'n puc recordar, però ell el tenia en el seu taller, aquesta forma molt, molt similar. O sigui que també era un objecte de col·leccionisme.
2: Si voleu venir a veure-ho, tercera planta del Museu de Mallorca, teniu els mostradors, tenim aquestes ceràmiques de les que hem estat xerrant, aquests objectes i moltíssim més. Moltíssimes gràcies, Maria Gràcia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Araceli i Juny, per venir aquí al Museu de Mallorca.
3: Que bé sentir-te, Maria Gràcia. Que interessant. Tu estaves molt interessat.
2: Jo moltíssim. Jo estava engrescadíssim i podria haver estat xerrant hores de modernisme amb Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, però no han tingut més temps. Però si vos heu quedat amb ganes, com jo, la teniu aquesta exposició, tota la col·lecció del modernisme del Museu de Mallorca a la tercera planta, i és una visita molt recomanada. Per ara li deim adeu a Maria Gràcia Salvà, però al museu hi tornarem la setmana que ve. Estau atents.
4: Lletres Ràdios, informació.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
3: Són les 9 i 46 minuts. Aina, Marc i de Maca.
6: I del demà és dimarts. Què fa la gent un dimarts?
7: Demà aniré a fer feina i al cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
8: Aixecar-me i anar a fer feina.
6: Què fas feina?
8: D'auxiliar, un centre de dia.
9: Demà aniré amb els meus amics en el cotxe a menjar un kebab.
6: Jo tenc llibre, perquè demà Sant Carrió on fa feina és festa, és festiu. I aniré a la muntanya o a la mà. Y mi
0: Mira, que cada dia colco fa uns anys, però jo ja fa un mes que surt a passejar per el carrer i fins avui no m'havia trobat a ningú que me digués que ha de celebrar un aniversari.
7: Demà aniré a fer feina i al cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
0: I acabam avui amb els plans d'una predina que ha sortit a caminar amb el seu net.
10: Sí, per mira, demà, entre altres coses, pot ser meva filla madurar els nets i els atendré dues hores perquè ella pugui fer el seu. O sigui que estarem així, després en el parc i això.
0: Són els teus nets, que són aquí ara.
10: Sí, sí, sí, són tots dos. Vols sortir a xerrar?
0: Què faràs, tu, men? Què faràs demà? Compte-nos, primer.
11: Nes.
0: Quin és? I què faràs demà? Aniràs a escola?
11: Sí, sí.
0: I el cap vespre?
11: També.
10: No, el cap vespre, bon, bon. En el parc, en els papis.
11: No? Sí. Sí.
0: Hauríem d'agafar exemple de nines que demà volen anar a escola fins i tot per el cap vespre. I bé, fins aquí per avui i demà tornem amb més veus de carrer.
4: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I avui ho fem amb Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'IV3 Ràdio. Benvingut a Cateva, com estàs?
12: Moltes gràcies, molt bé.
3: Mai millor dir la de benvingut a Cateva, ja ho dic bastant, eh? Amb molts col·laboradors, però sí, sí, mai sí. Millor dit aquesta vegada. Ara en xerrarem, però avui en triar la paraula cadena com a eix conductor del programa. Si en Raül Jiménez li dic cadena, que li venes cap primer de tot?
12: Sí, sobretot, doncs, jo els relaciono cadena amb ràdio, sobretot perquè he estat molts anys a una cadena, no? Una cadena nacional amb moltes delegacions a totes parts, però també IV3 és una cadena, sí, té una programació autonòmica amb desconnexions locals, això és una cadena. Sí, sí,
3: sí, sí, totalment. I en Raül és enginyer tècnic industrial i ha estat cap tècnic de Ràdio Mallorca durant 25 anys.
12: Sí.
3: O sigui que ara aquí a IV3 Ràdio ets nou, com qui diu pràcticament.
12: Sóc el nou.
3: Clar, però amb una àmplia trajectòria com a cap tècnic. Quan un comença un lloc nou, després de tants anys, com se sent? Com te sents tu?
12: Bé, aquests dies estic parlant amb la família i tal. Sobretot, no per arribar a un lloc nou. Sobretot perquè el meu ofici, el que jo necessit, sí? És tenir control una mica de tot. Som tècnics, soc enginyer, hem de solucionar coses, hem de tenir-lo tot controlat. I quan arribes a un lloc nou, porto 25 anys a la ràdio, però a unes instal·lacions que han canviat radicalment, que són altres, altres sistemes, altres marques, altres equips. Aleshores estic cercant encara aquest control, i això és el que la meva missió ara mateix, no? Recuperar el control de la meva vida, no tan...
3: T'entenc, però perquè encara no tens tots els elements, clar, no?
12: Sí.
3: No ho saps tot.
12: Sí, sí,
3: ho has de començar a conèixer tant les persones com l'entorn, no? Com la part tècnica.
12: I he de dir que el bonic del nostre treball és això, és anar coneguent coses noves i provant i fer sempre una mica de I+D i tot això, però partint d'un mínim de control del que ets responsable, i això és el que noto els primers dies, no? Que me falta una mica
3: perquè, a més, qualsevol cosa que passi, tot d'una serra, Raül,
12: i ara mateix és, no, espera un moment, que això no, encara no sé... I això arribarà i estem treballant per això, clar.
3: Sí. I hi ha aquesta feina que segur que controlaràs amb un obrir i tancar d'ulls, que en 25 anys, tecnològicament, la ràdio ha d'haver canviat molt.
12: Sí, sí. Quan jo vaig començar, hi havia màquines d'escriure a la redacció, no als estudis. Els estudis ja tenien ordinadors. Però sí, i tot era molt analògic, després hem anat digitalitzant, i la sort meva és que vaig ser jo qui va fer tots aquests canvis, no? Incloent-hi el canvi d'instal·lacions, eren a Son Mos i van anar a un altre lloc, a Son Cigala. Sí, i és molt bonic. O sigui, la sort és que aquesta evolució que jo he fet i que la... sent enginyer de continuar a la ràdio, perquè finalment és la meva passió, no? I aconseguir evolucionar, però dins del mateix àmbit és un luxe. Sí.
3: I els oients no saben molt bé tot el que hi ha darrere. Bé, ni els oients ni els que estan davant del micròfon tampoc saben molt bé el que hi ha darrere. Aquí s'encén, s'estudia aquell llum vermell, que jo sempre dic a tothom que ve quan estigui vermell vol dir que ja m'ho sent tothom.
12: Sí, sí.
3: Però clar, aquí hi ha una sèrie de maquinària que no coneixem, que ha de funcionar una baula darrere una altra, perquè la nostra veu aquí davant el micròfon arribi a la gent, siguin els cotxes, siguin els ordenadors, siguin els aparells de ràdio convencional, on siguin, el telèfon mòbil, no?
12: Sí, hi ha moltíssima tecnologia. Ja l'hi havia abans a l'època analògica, però encara ara és inclús més complicat. I tot. És que el que tu dius, la llum vermella, doncs això és un sistema de GPIs i GPOs, que se diu, no? I tot el trànsit de la senyal, des de que parlem fins que s'escolta als receptors, que ara poden ser els receptors analògics d'FM i poden ser ja els nostres receptors d'AV+, que emetem des de fa poc. Tot és un recorregut que és meravellós. I poc el que deia, i tenir-ho ja tot controlat, això és boníssim.
3: Te sents una espècie de mag o que, no? Diu, jo tinc el control, no?
12: Sí, no.
3: No per alimentar cegos, sinó per el fet de que saps que si fas això, això funcionarà, no? Sí. Aquesta...
12: És senzillament, per la nostra manera de viure, és senzillament gratificant. Quan ja saps el que n'hi ha darrere.
3: Uh-huh. I ara tu també deies de Plus, de AV+, que IB3 és la primera ràdio autonòmica que emet digitalment. Clar, ara és tot molt digital i amb un entorn, molt digital, però a la ràdio hem de recordar que quan se'n va llum o quan no tenim internet podem escoltar la ràdio.
12: Sí.
3: Que la ràdio ha estat el que mos ha comunicat en temps de guerra, quan no havia cap telèfon en el costat. Vull dir, la ràdio sempre hi ha estat.
12: Sí.
3: I encara que aquest entorn sigui tan digital, si tot això falla, podem seguir emetent.
12: Sí, sí. Això és una reivindicació molt important que s'està fent ara, que és que la ràdio gratuïta i universal és aquesta.
3: Uh-huh.
12: Ha passat.
3: Sí, sí.
12: Un apagón, qualsevol problema, diguem-ne, major, si no tenim internet... Oblida't dels dispositius mòbils, d'escoltar aplicacions, d'informar-te de qualsevol altra manera. La ràdio sempre pots tenir a mà un sintonitzador,
3: un transistor
12: a piles, i nosaltres estarem emitint.
3: Clar.
12: Per què?
3: Tothom ha comprat un transistor,
12: clar,
3: per si que
12: sí, clar que sí.
3: Mos podeu escoltar com vulgueu, però sempre un transistor.
12: Nosaltres tindrem un grup electrogen, nosaltres tant als estudis com a la muntanya, i s'escoltarà. I això va passar, no a Mallorca, per sort, a Balears, no varen estar desconnectats, però a la península...
3: Sí, en aquesta gran apagada que hi va haver fa uns mesos, no?
12: Sí, però a la península va ser així.
3: Sí, i la gent escoltava la ràdio dels transistors.
12: Sí, i ens hem de posar en aquesta situació de no tens absolutament res d'informació del que està passant, només tens la ràdio.
3: Sí, sí. I de la ràdio sempre hi serà, i com deia la cançó, ni l'estrella del vídeo ha pogut en la ràdio. No tot li donem la volta a la cançó. Avui mos acompanya en Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'IB3 Ràdio. Fa molt poc que és aquí i aviat ho tindrà tot supercontrolat, estem segurs.
12: Sí,
3: només, abans de fer-te les dues preguntes habituals, la ràdio com a mitjà, com t'acompanya tu? Més enllà de la part tècnica, més enllà de que hi siguis darrere, la ràdio com a mitjà t'acompanya?
12: Clar, tot el dia. Pel matí, per la nit, a totes hores, sí. Sí, sí. Això és la sort que tenim, segurament, els que fem feina aquí, no?
3: Sí, és que estimem la ràdio.
12: Sí, quina sort.
3: Totalment. I sempre faig aquestes dues preguntes. La primera, i dic, no és xafardeig, sinó que fem una llista per tenir això, idees per anar a dormir bé i dormir bé. Que fa una persona com en Raül Jiménez per dormir bé?
12: Bé, llegir. Uh-huh. Llegir, que segurament és el que
3: fa quasi
12: diu,
3: tothom.
12: Sí. Però en el meu cas he de reconèixer que com a... enginyer, no? Això sempre és una mica... t'apropes molt a dir que ets una mica friqui. M'agraden els llibres de ciència.
3: Molt bé.
12: De ciència. Uh-huh. Ciència-ficció també, però sobretot... De ciència. Ara estic llegint de Carl Sagan, directament.
3: Que va.
12: Cosmos i, sí, i bueno, és tercera o quarta vegada, no? Per què? Perquè a la segona o tercera pàgina...
3: Te quedes dormit.
12: Me quedo dormit. Sí.
3: I és un bon, també és un bon somnífer llegir. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Que mos proposes?
12: Una cançó que m'agrada moltíssim, i no sé per què, però he pensat que m'agradava, que m'agradaria escoltar-la aquesta nit. Uh-huh. Aquesta nit és una cançó que em portaria, no?, de pau, de, sí, sí, d'anar a dormir i tal, i és Caprichoso el azar de Joan Manuel Serrat.
3: Perfecte. I de...
12: És una cançó preciosa.
3: Preciosa, i ja començarà a sonar. Així que, Raúl Jiménez, moltíssimes gràcies i bona nit.
12: Gràcies a vosaltres.
13: Fue sin querer.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, Mari Carmen. La dona de 87 anys desnonada a Madrid finalment podrà tornar a casa seva. La seva advocada i l'empresa propietària Urba Gestión han arribat a un acord després d'una reunió mantinguda aquesta tarda. De moment es desconeixen els detalls de l'acord. Tot plegat mentre el govern espanyol comença el compte enrere per aconseguir un acord que permeti l'aprovació del decret d'habitatge demà al Consell de Ministres. La portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, destaca la importància que el decret tiri endavant.
2: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
1: I tornant a les Illes, l'Ajuntament d'Artà tanca la porta a la creació de noves places turístiques al municipi. El ple municipal ha aprovat començar els tràmits per limitar el nombre de places i reduir-les a les zones més saturades. En total, a tot el municipi no hi podrà haver més de 3.700 places autoritzades enfront de les 4.300 que hi ha actualment. Manuel Galán és el batlle d'Artà.
3: Artà diu basta a més places turístiques. Això és, diríem, a partir de demà, si s'hi prova, diríem, no se donarà més places turístiques, malament que a la bossa d'allotjament turístic es promogui places d'insertar.
1: Salut crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les Cases Velles de Son Espases, un servei que ja s'ofereix i que té com a objectiu identificar malalties rares i també tractar alteracions genètiques de diferents càncers, com el de pulmó i el de mama. La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir tota la informació genètica dels pacients.
4: En este momento, el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma y el estudio se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
1: I a Eivissa, la prevenció sobre el consum de substàncies estupefaents en adolescents funciona. És la conclusió que s'extreu del darrer estudi del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives, que registra un descens del tabac i del cannabis respecte al 2018. Belén Albite és la directora del centre.
5: Que en el 2018, en el último mes, 17 jóvenes fumaban y que ahora solamente fumen 5, hombre, se nota mucho la diferencia.
1: Tot i això, però, preocupen les noves tendències com el vapeig o les begudes energètiques. I a Menorca, 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de netejar vehicles amb aigua de la xarxa. Només Es Migjorn i Ferreries no les han aplicades, una situació que obliga a buscar alternatives per estalviar cada gota. I una solució l'ha trobada una empresa de lloguer de vehicles del polígon de Maó, una depuradora que permet reaprofitar fins al 95% de l'aigua. Toni Masferrer és director d'Autos Menorca.
6: Tota l'aigua que emprem per fer cotxos es torna a emprar. I hi ha una pèrdua d'un 5%, que és aigua que se'n va damunt dels cotxos quan els fan net, però l'altre 95%, o sigui, quasi tot, es torna a emprar. Gastem més aigua amb els lavabos que fent cotxos.
1: La jutgessa eleva a 233 la xifra de víctimes mortals per la Dana de València. És una més de les fins ara comptabilitzades. Es tracta d'una dona que va morir gairebé un mes després de les inundacions a l'Hospital de la Fe de València, després de caure per l'entrada d'aigua al seu domicili de Catarroja, un dels municipis més afectats per la Dana. Amb aquest apunt hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? La literatura bona i de proximitat pren el programa d'avui dilluns a l'Aviador. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IB3. Comencem.

0: I així, com ha dit en Rafel, començam la setmana amb molt bones lectures. En primer lloc, a la nostra estimada Lucia Pietrelli, qui ens parlarà de Vestigis. És l'assaig que acaba de publicar en Badia Edicions. Després, Homofera, l'obra del poeta lleidatà Pep Sans, amb que va guanyar fa uns mesos l'11è Premi de Poesia Miquel Bauçà de Felanitx. I per acabar, també tindrem novetats musicals d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Homenatge i catarsi, però també reflexió sobre la por, la mort, l'estima, fantasmes, monstres i esperits passats i presents desfilen per un assaig poderós i farcit de referències. Vestigis, laberinta, empar en flames, va guanyar el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani i avui passa per l'Aviador la seva autora.

0: I l'autora no és una altra que Anna Lucia Pietrelli. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: El llibre que més m'ha costat tancar, ho reconeixes? Aquí mateix.
1: Ho reconec. També reconec que me costa tancar, no?, en general.
0: Sí.
1: Però, sí, bé, igual és per por, no?, que també és un tema
0: justament
1: de l'assaig. Però sí, aquesta sensació de que, clar, sempre podries millorar i que se quedi allà negre sobre blanc i no puguis tornar a canviar res, sempre m'espanta molt. I bé, en el cas de Vestigis, com també és un escrit més personal i també la primera vegada dins del terreny de l'assaig, suposo que les pors eren encara més grans.
0: Com t'has sentit precisament transitant de l'assaig? Has fet poesia, has fet novel·la... Ens agrada molt això que escrius i ara te poses en l'assaig. Encetes un poquet aquesta llista de guanyadors-guanyadores que a partir d'ara tindrà el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani. Però vull saber com ha estat el procés, no el procés emocional, sinó el procés d'escriptura, no? Enfrontar-te a un gènere que fins ara almenys no havies publicat, no sé si havies escrit qualque cosa.
1: No n'havia escrit gaire. És vera que suposo que també per treure'm pors de damunt, jo anava pensant i penso, més o manco, que sempre sóc un poc... escric un poc a la frontera, no?, dels gèneres,
0: sí.
1: I que també quan faig narrativa, per exemple, és una narrativa bastant d'idees, no?, de pensament, en el fons.
0: I que té una poètica bastant evident.
1: Sí, no?, com una barreja, al final. Sí, sí. I llavors, amb Vestigis, és el primer assaig, però és un poc... En aquella frontera ja hi vivia, d'alguna manera, i... Bé, sí que vaig pagar un bot. I el procés d'escriptura, la veritat és que va ser molt bonic, en un sentit que el vaig disfrutar molt. Vaig disfrutar molt la documentació, no?, que està clar que amb un assaig tens una documentació prèvia, una manera, no?, d'anar cercant i llegint molt més evident, que en un... També la pots tenir, no?, en narrativa, però aquí el pes és més gran, no?, és més feixuc. Llavors, tot aquest procés d'anar cercant, llegint i creant alhora, la veritat és que em va agradar molt. És un llibre que, per segon quines coses, em va costar, però sí que d'alguna manera notava que l'havia d'escriure, no?, que en aquell moment necessitava escriure aquest llibre.
0: Vaig com una mena de catarsi.
1: No sé si com a catarsi, sinó com, bueno, com quan te veus amb un amic i necessites en concret explicar-li una història, no? No tampoc perquè això t'alliberi o per rebre un consell a canvi, sinó bé, perquè tens això a punta de llavis, no? Dins de la boca i ho has de dir. I jo no volia escriure Vestigis, o sigui, jo volia escriure la meva propera novel·la.
0: Que curiós, això.
1: I m'hi vaig posar i veia que no, que me n'anava cap a una altra banda, me n'anava cap a això, no?, cap a lo que és Vestigi, cap a reflexionar sobre fantasmes, absències, mort, i al final vaig dir, mira, si és això lo que sento, vaig tirar cap endavant, sense saber si al final sortiria o no del meu ordenador, però sí, va ser com a molt clar que el meu interès en aquell moment era més per investigar aquests temes i reflexionar al voltant d'això que no per anar cap a aquests mons novel·lats que també m'agraden molt, però es veu que no era el moment.
0: Hi ha una frase que m'agrada especialment, que dius que en la pèrdua d'un progenitor cau la darrera barrera que es protegeix de la inexistència. No cau, després te matises a tu mateixa, s'enfondre. Clar, això em sembla molt complicat fer d'allò personal una qüestió universal. I aquí ho fas, a través de cites, de referències, de ramificacions. Diguem que, no sé si dir-li el motor, el pretès o directament el tema és la mort de ton pare. Per cert, quant de temps passa entre que perds a ton pare i comences a escriure Vestigis?
1: Passa un mig any, uns 6 mesos, més o manco. Jo crec que... No sé si ho sé explicar, no?, molt bé, però al final és un fet que més enllà, clar, de la mort de mon pare, és un fet que ens toca, no?, a tots, que tu saps que és una cosa personal, però que en realitat pega un bot i es converteix en tema universal, no? I llavors, per a mi era un poc aquesta seguretat de saber que no estava només xerrant de jo mateixa, perquè si no, Pentura hagués fet, bueno, un dietari, no?
0: Clar.
1: Sinó que estava anant un poc més enllà de la meva experiència personal, que jo generalment no toco gaire en els meus textos, o no tant, com a Vestigis, però sí que en aquest cas, bueno, la crida era bastant, bastant forta. I era aquesta idea de que en realitat tothom, abans o després, no?, perd un pare. Llavors, no és una situació gaire estranya ni gaire única, però justament per això és un pou molt compartit, no? És un abisme que tenim al voltant o de vora contínuament i que m'interessava molt veure com es podia viure de manera literària, no?, per dir-ho d'alguna manera. I vaig disfrutar, crec, de la mateixa manera de llegir sobre aquest tema i de crear jo mateixa, no?, també.
0: Lucia, tens més por a la mort pròpia o dels altres? Si tu llegeixes Vestigis, jo crec que aquí estàs manifestant la por que tens a la pèrdua, a l'essència, i això sempre té l'alteritat, no?, com a referència, òbviament. Però ara no sé jo si us sabré explicar o fer-te la pregunta adequada, però crec que m'entendràs. La maternitat t'ha fet canviar aquesta perspectiva? Aquesta por que podies tenir, que estava aquí plasmada en el llibre, de la pèrdua, de la mort dels altres, ara també és a la teva, perquè ja tens una criatura que depèn de tu?
1: Sí, ara, abans que diguessis maternitat, jo ja només tenia aquesta paraula en el cap. Jo tenia molta por a la mort abans de ser mare, no? Abans de tenir Nauba. Sí que tenia molta por a la mort meva, també. I és molt curiós com després s'ha transitat, o sigui, quan va néixer la meva filla, se va convertir, que tota la por se va volcar damunt d'ella, llavors jo ja només tenia por per ella mateixa i no per jo.
0: Clar.
1: Però ara ja, que ella en té 6, ara ja sóc en un altre punt de la por, que és por per ella, però també tinc por de morir-me jo i de deixar-la massa petita. Saps? I llavors, bueno, és com un viatge mental bastant, bueno, bastant compartit, crec que entre pares i mares, però sí que és així. O sigui, és por per ella, però llavors és por també cap a tu perquè la deixes, i llavors és una por duplicada, multiplicada, que ja crec que llavors més gran me'n faig, més por tinc. Al principi pensava, ai, mira que bé, ja no tinc por per jo, no? Ja jo vaig tranquil·la per la vida i només tinc por per la meva filla, i ara ja no.
0: Clar, però crec que és en Joseph Campbell que diu això de que la societat necessita la por com a experiència cohesionadora. És una frase que sona bé, que després l'has de pensar també bastant bé, però vull que tu me diguis què significa per tu aquesta frase també.
1: Per a mi és bastant fonamental, o sigui, com a frase, en un sentit que jo crec que segurament l'amor i les passions ens mouen i ens fan fer moltes coses, però jo crec que la por és el motor més gran, no? Llavors, clar, ens mou i ens cohesiona, com diu la frase que acabes de citar, i de fet, a dins de Vestigi, també aquest tema hi torna una mica relacionat amb els contes populars, perquè jo crec que aquestes com a taques, no?, de terror o de por que hi havia als contes populars en el principi, que ara avui en dia estan com una mica més edulcorada, sí, no, la cosa, però que eren un principi, i jo crec que justament servien com a experiència cohesionadora. Tothom escoltava aquest conte de por, i justament perquè era amb por pel mig, no l'oblidava, saps? Era com una, crec, o aquesta és la meva teoria, no?, un poc, però que era com una manera més, una eina més, perquè no s'oblidés el conte.
0: Clar.
1: La repetició, però també la foscor.
0: Tornes a la mitologia, la grega, la japonesa, de les comunitats indígenes, molt ben documentat i explicat. T'atrau de manera especial, crec que ja ho hem parlat en altres entrevistes que t'he fet, no? Sempre t'envolta la mitologia, de qualque manera.
1: Sempre. No hi ha manera d'escapar d'això.
0: No, ni, no importa, ho facis. Està bé així.
1: És allà on són totes les preguntes, no? Clar. Més que les, hi ha respostes,
0: I,
1: no?
0: I també, quasi però tots els temes, també.
1: És això. I crec que des d'allà també ens ve aquesta necessitat que tenim contínuament de fabular, no?, i de contar, d'explicar-nos les coses molt a través d'històries, més que a través d'una resposta, una frase, no?, i punt. Aquesta necessitat de contar contínuament i de fabular-nos la nostra vida i la vida dels altres, o dels fenòmens també naturals que ens envolten. I jo crec que té molt a veure amb la mitologia, i que es troba ja l'arrel allà mateix. I a mi M'emociona molt la mitologia, és com que m'he canviat la mirada i la necessito molt a l'hora de llegir i a l'hora d'escriure, també.
0: No només hi ha referències mitològiques, hi ha una bibliografia de dues pàgines en un assaig de 120 i poc. Està farcit, com deien, de cites, de referències. Jo crec que és l'assaig d'una lectora que llegeix molt, si m'ha permès el pleonasme, però que també, t'imagino, fent moltes anotacions, perquè, clar, la memòria... Per molt privilegiada que la tinguis, que no sé si és el cas.
1: No és el cas.
0: No te dona per tant. O hi tornes permanentment? O és d'aquestes lectores que va amb
1: llibreta, amb notant. I també això, Pentura, és una de les coses de la primera pregunta que me feies abans, de per què m'ha costat tant tancar. Perquè, clar, seguia llegint sobre el tema quan vaig tancar Vestigis i anava trobant com a més referència o més coses que pensava... Hola, això ho hagués pogut posar aquí, això hagués pogut canviar-lo allà. I clar, si tu segueixes llegint, no?, i documentant al voltant d'una cosa quan el llibre ja l'has acabat, bueno, és dur de viure aquest moment. Però sí que sóc una lectora que té molta tendència, en lo bo i en lo dolent, a subratllar, a escriure de vora. I sí, des de sempre.
0: Mira, perquè veis que no és l'únic que t'estic mostrant la primera pàgina del llibre.
1: Em fa il·lusió.
0: I també la segona.
1: Jo t'ho dic que em fa il·lusió quan veig un llibre meu així, eh?
0: Hi
1: ha gent, autors que no, però jo sí.
0: Pues jo crec que ara hauria d'anar a la prestatgeria, però crec que tots els teus estan sorrellats i anotats per allò. Estem entrevistant l'Utxa Petrelli a propòsit de la publicació de Vestigis, laberinte, empara en flames, editat per Adia i, a més, Premi Blavionet de Pensament Contemporani. Una altra gran frase del llibre, Lucia: el terror també és un lloc. Explica-me-la. S'explica aquí, però...
1: És que, bé, a Vestigis, en realitat, jo crec que la mort, la memòria o el terror, que són un poc els temes, els grans temes de l'assaig, se converteixen en llocs i en personatges, no? I en el cas del terror... Per a mi va ser molt clar, amb l'experiència de la mort, no?, d'un ésser molt, molt estimat, va ser molt clar que el terror ja es podia convertir en un lloc que és el lloc de l'absència, no? Per resumir-ho.

0: sensació de... M'ho estaré inventant? Ho estaré tot ara, no? Tornant a viure d'una manera diferent perquè ja estic sola dins d'aquest record? O... I la sensació que a mi em deixa tot això és segurament una sensació, si s'ha de resumir amb una paraula, de terror. I crec que per aquest motiu la primera part, sobretot, de l'assaig gira al voltant, no? del terror. Del terror a la mort, del terror a l'absència, o del terror també a la pèrdua, no? De records.
1: Quins monstres habiten la teva memòria? O, si vols, te puc demanar d'una altra manera. Han evolucionat o han canviat els monstres i els fantasmes al llarg de la teva vida?
0: Jo crec que sí, que han canviat, però el que m'assombra molt és que jo no tinc tendència a recordar els meus monstres passats.
1: Val.
0: I llavors, quan tinc, ara, com ara, no? que m'obsessiono molt amb els records i la memòria i tot això, penso com vivia abans, quan no m'obsessionava amb això. Segurament m'obsessionava amb una altra cosa, però no et sabria dir ara mateix què, no? Però en el moment present sí que ho visc com a, bueno, com la meva obsessió central, que em porta a llegir molt al voltant d'aquest tema i algunes vegades també a crear. No? A intentar posar paraules, tot i que poses d'alguna manera paraules a un dels fets més silenciosos, no? del món, com és l'absència o la mort d'algú, i és una lluita a nivell de, també de llenguatge, no? de trobar i polir el llenguatge, trobar la paraula correcta, m'ha fet molta feina, no? però també és, bueno, el repte dels escriptors, al final.
1: El Paradís, el Valhalla, el Psicopoms, dels quals també esmentes, l'Utomosi dels Yanomamis, la reencarnació, les mentides que li diem als malalts quan estan molt malalts, tots són ficcions, al final, excuses, construccions que feim perquè en realitat no han superat allò de la mort?
0: Sí i no. Jo no crec molt en la paraula superar. Jo crec que al final tot és qüestió de temps. I bueno, hi ha aquesta imatge que m'encanta, que surt amb visió de ja, no? de Cronos engolint els seus propis fills. Sí. Jo crec que això ja ho diu tot, no? Vull dir que, clar, és el temps que ens menja. No? I llavors, clar, totes les construccions del voltant per a mi no és que t'ajudin a superar, sinó que t'ajuden a crear un món després de les tragèdies, o un món després, no?, de segon quina, bueno, de segon quina realitat que estàs vivint. És com un món altre que també reivindico molt a Vestigis, no?, el món de la literatura.
1: Totalment,
0: com
1: clar.
0: A món habitable que te queda després. No en pla teràpia, que no és una paraula en la que cregui gaire, però sí com a, en pla, això, pegues un bot, o com a pròtesi de tu, també, no?, el teu cos i el teu cap. I llavors hi ha dos mons aquí.
1: Surs diferent després d'escriure un assaig així? Ja no t'he dit que hagis fet catarsi o no, no t'aixer tant del plano emocional, sinó fins i tot dels teus coneixements i fins i tot com a escriptora, no? perquè això requereix una recerca important, endinsar-te en temes que potser tenies allà tractats d'una manera superficial o llegits o observats, però aquí te fiques molt. No? No sé si és conscient de que escriure un llibre així al final te canvia, en certa manera.
0: Sí, jo crec que sí, segurament, no? Un poc, també per lo que estaves dient de tot el fet de lo que llegeixes i de la documentació, no? Com a lectors, vull dir, quan una persona és molt apassionada, no?, de la lectura, jo crec que els llibres ens canvien, per sort, no? I llavors, clar, fent investigació al voltant de Vestigis, la primera, segurament, me va canviar més la lectura del textos que no
1: el fet,
0: sí, que no l'escriptura en si, tot i que també crec que cada llibre que acabes escrivint al final passa per tu i deixa una marca, no? Però sí que he disfrutat molt del procés d'escriptura perquè anava acompanyat de tanta, no? Tanta lectura.
1: Ahir vaig tenir ocasió d'anar a veure Quiso Negro, d'Esther Gunting, una peça de dansa contemporània guanyada del Max, magnífica, i Serendípies de la vida, que també parla de la mort, no? S'endinsa la mort a través del tarantisme, un ritual, en aquest cas sí que catàrtic, del sud d'Itàlia, una Lucia és italiana, per aquells oients que encara no sàpiguen. I vaig estar pensant tot el temps en...

0: en el llibre, en el teu llibre, ben igual que quan ja estava acabant el teu llibre ja sabia que aniria a veure Quiso Negro, vaig estar pensant en allò que m'oferiria la peça. Al final, tot això se resumiria en la pregunta de si hi ha una manera llatina d'acostar-se a la mort o de gestionar la mort, que mos diferencia potser d'altres cultures.
1: Potser, segurament és una qüestió que passa molt, no? Per la cultura és una qüestió molt cultural. Latinoamèrica, no?, que surt esmentada unes quantes vegades, no?, també a l'assaig, clar, hi ha una altra manera, no?, de viure la mort. Nosaltres és vera que tenim tendència a posar-nos d'esquena, no? Els cementiris estan, bueno, com una mica apartats. Sí, sí. I també hi ha un tipus de cultura, el mateix els eufemismes que a mi me posaven molt nerviosa al principi quan me deien, no sé, ton pare se n'ha anat, ha marxat. No, o sigui,
0: ja no,
1: clar, un pare mort, no? I a mi em va costar molt dir en veu alta aquesta frase, però si cuides el llenguatge, em feia molta ràbia al mateix temps aquestes altres maneres d'edulcorar una situació que tanmateix l'has de dir per lo que és. És una tasca com un poc ètica, no? Fins i tot hem de dir les coses per lo que són o cercar la paraula que les defineixi, no? De veres. I sí, o hi havia expressions també que me molestaven molt que... m'estic morint, no?, quan estic molt cansat. Jo, cada vegada que una persona deia aquesta expressió, m'irritava molt, ara ja no. Però és molt curiós com, de cop, quan tens una experiència, no?, de dol tan propera, de cop el llenguatge també el vius d'una altra manera. I això també te fa entendre, en realitat, quanta importància té el llenguatge, no?, en el nostre dia a dia, tot i que estigui molt gastat i emprat contínuament, sobreemprat i tot. Però, clar, de cop, ho veus tot per lo que és. Llavors, m'estic morint, ja per a mi era morir de veres, no? Ja no era una manera de dir una altra cosa. O emprar això, no?, se n'ha anat, quan en realitat no estàs xerrant d'una persona que se n'ha anat per tornar, no? Quan tu... I clar, el llenguatge és un dels altres grans temes sempre quan jo escric, i aquí també, segurament aquesta voluntat d'anar a trobar les paraules que puguin d'alguna manera explicar i definir l'absència i el silenci.
0: Deixem que te demani, aprofitant del fil que m'amolles del llenguatge, t'ajuda a ser trilingüe? No sé com van d'anglès, o per ventura també xerra suec, no sé, però com a mínim sé que ets trilingüe, i a més que ets capaç d'escriure en tres idiomes, l'italià, el català i el castellà. Això t'ajuda a l'hora d'ordenar el cervell? T'ajuda a l'hora de fer recerques, per exemple, sobre el llenguatge? Te dona eines?
1: Per una banda, segurament
0: És que acostar-se a la vida en tres idiomes té el seu pes.
1: Segurament, per una banda, m'ajuda i per una altra no tant. No? O sigui, clar, per una banda sí tens la possibilitat d'anar com a mirant el llenguatge a través de tres ulleres, per dir-ho d'alguna manera,
0: per això,
1: no?
0: Perquè
1: al final és un reflex de moltes coses, no?, el llenguatge. Però també, per l'altra banda, a vegades només em confon, no? Sobretot el català i l'italià, que són els dos idiomes que empro habitualment. Sí que a vegades no és gaire ajuda, no sé, en aquest cas també hi va haver gent que em va dir, home, xerrant del tema, no?, venint, bueno, de ton pare, com a primera experiència d'origen del text, sí. Pentura, si l'haguessis escrit en italià, hagués tingut, no sé, o més força, o hagués...
0: Jo també he pensat això. Perquè tu te relacionaves amb ell, òbviament, amb italià.
1: Clar, sí. Idò, jo crec que Pentura ha estat capaç d'escriure aquest llibre en un temps relativament prou proper a la mort de mon pare, gràcies al fet de que estava xerrant en català, o li estava escrivint en català.
0: Era com una eina distanciadora,
1: sí,
0: que te permetia escriure.
1: Hi havia com
0: escriure.
1: Un filtre,
0: que interessant.
1: Que com no hi havia el filtre del temps, no hi havia distància, perquè en realitat d'alguna manera acabava de passar, però jo necessitava igualment escriure-lo ja. Segurament el català, en aquest cas, em va ajudar en aquest sentit.
0: Hi ha expressions italianes, també molles coses que li deies o te deia en italià.
1: Sí, sí,
0: sí. Deixem tornar un poquet a la maternitat. Parlant de maternitat, perquè en Lucia públicament parla de maternitat i perquè en vestiguis i surt, t'ha canviat una mica la manera d'escriure? No sé si els temes que tens ara mateix en marxa en el teu cap, fins i tot també te deman per la logística, no? Si és a nivell pràctic, tenir una criatura de 6 anys, has dit, que té 9, clar, això resta temps.
1: Sí, la logística és complicada encara. D'aquí uns anys ho serà menys, encara la logística és complicada. Tot i que jo sóc d'aquelles persones que a vegades se perd un poc si té massa temps. Llavors, també m'ajuda, una mica m'ajuda...
0: T'entenc, a
1: obligar-me, no? Però per l'altre, és curiós perquè jo trobo que la maternitat és un tema del que jo he xerrat des de sempre, perquè des de sempre... justament a l'altre extrem, no, de la mort, hi ha el donar vida, i sempre m'ha semblat com un fet de ciència-ficció, un cos capaç de crear un altre cos. Fins i tot quan ho estava vivint jo no m'ho podia creure. No sé, sempre he tingut aquesta imatge com a... En sèrio que això no és possible? I flipant tota sola. I llavors sempre he escrit molt de maternitat, i el que jo em qüestiono ara, que ho he viscut, que ho estic vivint, és... si ho escric millor o pitjor, no? Perquè a vegades, quan és una experiència que tu no has viscut en primera persona, però bé, l'has llegit, l'has coneixes, tens moltes persones properes que hi han passat, pentura tens una llibertat, o sí, o una manera de mirar les coses més lliure, sí, o més salvatge, o més, desfermada, no? I quan ja ho has viscut en primera persona, pentura... costa deslligar-te de la teva experiència personal, i llavors canvia una mica la manera de contar aquell fet. No ho sé, no sé contestar a si ho feia millor.
0: Jo crec que ho has fet. No, però no t'anava a dir millor o pitjor, sinó que com gestionaves el temps, no? Que ara està més compartit, evidentment.
1: Sí, però sí que és un... No? Això passa a vegades amb el tema, que dius, és un tema que m'obsessiona des de sempre, i ara que l'he viscut, pues, no sé com em relaciono, no? Ben bé amb ell. Però sí, segurament després el que comporta en la pràctica és anar a cercar fissuretes de temps. Per escriure. Però bueno, és com la lectura.
0: S'aconsegueix al final.
1: Sí, és com la lectura, jo crec. No? Si és la teva passió, al final ho aconsegueixes. Més lentament, segurament, però ho pots fer.
0: Vestigis, Laberint en part en flames, es va presentar ahir a la Setmana del Llibre en català. Presentacions a tocar, Lucia, pròximes?
1: Sí, ara en faré una el 28 d'octubre a Sant Joan. I és l'única que de moment tinc programada. Vaig anar també a la Setmana del Llibre en català a Barcelona la setmana passada. I ara tinc aquesta final de mes i després ja veurem.
0: Vas al Flem, Massona?
1: No, al Flem no.
0: Guany, no. Però has anat qualque
1: vegada. Sí, hi vaig anar amb Deimos.
0: Efectivament, tenia el teu nom allà vinculat al festival, del qual també ens ocuparem d'aquí poc. Lucia Pietrelli, moltíssimes gràcies per venir, per escriure aquesta meravella, Vestigis, Laberint en part en flames. També enhorabona amb Pau Badell i companyia per tenir tan bon gust a la República a dia edició. De fet, la pròxima entrevista també és un poemari publicat per a dia. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: El Diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera, alhora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: I continuem, problema, continuem parlant de bona literatura. Llops a Guimerà, l'ombra d'en Lorca tal vegada. Fets viscuts, desitjats, a cops de puny, tot transita pels versos d'un poemari encès i necessari, Homofera, d'en Pep Sanz, i publicat a Paradia, ha guanyat el Premi Miquel Bauçà, i no ens estranya gens.

0: I aquesta veu meravellosa d'Anna Sofia i Selen serveix per saludar en Pep Sanz. Pep, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, encantats de parlar amb tu. I deixa'm que te presenti, tal com te presentes, bueno, el Manco l'editorial, el Solapa, poeta i Marieta feta fera. Ens encanta, ja està. Me vull tatuar aquesta frase.
1: Que bé, que bé. Sí, sí, a mi també m'agrada.
0: És molt xula, la veritat. I una declaració d'intencions, també. Anuncia un poquet tot allò que ve després, no? Torna a ser necessària la vindicació de l'homosexualitat, del món LGTBIQ, i ho fas en ràbia, i jo te diria, afegiria, que en aquests moments no se pot fer d'una altra manera.
1: Clar, clar, vull dir, és que no és que torni a ser necessari, és que sempre ha sigut necessari.
0: Sempre, clar, sí.
1: I crec que hi ha hagut amenaces des de diferents llocs, no? Des de la criminalització, que és una cosa que crec que és més evident i que hem vist, no? Com sent discriminat des de l'àmbit legal fins a l'àmbit social, però també l'amenaça de l'homogenització, de l'absorció, diguéssim, per tal de fer-nos desaparèixer, no? És a dir, si un noi gai, per exemple, està absorbit pel sistema, està desactivat. I per a mi això també és una amenaça important, no?
0: Mm-hmm. Has passat aquesta ràbia per cap filtre o... Però, clar, la ràbia no se té les 24 hores del dia, tu no sé quan escrius, si al vespre, al matí, si per etapes, si per èpoques, però, evidentment, la ràbia hi és, pot ser de dins, però no sempre en la mateixa intensitat. No sé si m'entens el que t'he dit. Segurament hi ha filtres, també, no?
1: Sí, i a més és una ràbia molt conscient,
0: clar,
1: no? Potser
0: clar.
1: El primer poemari que vaig escriure sí que era com més per intuïció, però aquí tenia molt clar que volia canalitzar aquesta ràbia i dur-la cap a llocs on crec que està molt justificada, no? I no és una ràbia que només parteix de la meva experiència personal, diguéssim, sinó que aquest llibre crec que intenta reflexar i poetitzar experiències homosexuals que malauradament són molt compartides, no?
0: Sí,
1: cadascú té la seva experiència, evidentment, però sí que hi ha certs àmbits o certs aspectes, no?, que crec que travessen el llibre, que malauradament compartim totes les persones que som del col·lectiu.
0: Un poquet amb la idea, no?, que traspua l'epíleg d'en Sebastià Portell, no?, que diu, jo no som aquest Sebastià, tal Sebastià del Grindr, perquè hi ha un poemari anterior que fa referència, però mentiria si digués que no n'he conegut qualcú, clar.
1: Exacte, exacte. I és una mica també el que va trenant el llibre, no? Perquè si bé la primera part parla del rebuig de l'origen, no? Quan una persona és homosexual o és fora de la norma, sigui per homosexualitat o per qualsevol altra cosa, és expulsada ràpidament, diguéssim, del que seria la norma, no? De t'has de casar, has de tenir fills i tal i qual. Però després també és veritat que quan t'apartes d'aquesta norma, quan t'apartes d'aquesta caixa, en sorgeixen d'altres, no? Jo i moltes altres persones del col·lectiu crec que ens hem vist abocades a moltes etiquetes i estereotips del col·lectiu on se'ns ha dit, mira, aquesta és l'experiència, si tu ets gai, aquesta és l'experiència que has de viure, no? Sempre poso l'exemple aquest de t'agrada la Lady Gaga, has de tenir sexe constantment, t'has de drogar i has de sortir de festa, no? Que és una realitat molt, molt legítima per qui l'esculli, no? Però no és l'única. I continua sent una altra caixa. I al final també és una de les coses que m'agrada denunciar, no?, en aquest poemari. El fet que saltes d'una caixa a una altra però que continues engaviat dins de caixes.
0: Mm-hmm. És un poemari militant, estem d'acord, no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: I no te fuig aquesta etiqueta, òbviament.
1: Exacte. Hi ha gent que potser crea, no?, amb una finalitat més estètica i ja està, però jo penso que la poesia i la literatura genera pensament i pot anar més enllà, no? I penso que és més enllà de poetitzar i universalitzar les experiències, penso que és important tenir un missatge.
0: Això que vaig a dir-te ara és una floreta com una catedral perquè me considero molt lorquià i jo hi ha poemes uno del petit concretament i és que l'home ja ho sospita tot lo d'aquí dintre que me recorden a allò que escrivia el Lorca. No t'havien dit mai?
1: No, que va, ja m'agradaria la veritat de la veritat de la veritat.
0: No, però les construccions, no, expressions... Sí, mira, les urpes fan ressò d'un salt demencias i la fosca es confabula amb un nen de cabells negres. Aquesta imatge del nen, bueno, en el seu cas pot ser a la vorera del riu, allà on sigui, no? Però tu sí. Parles també de la seva fesomia. Tres sotanes amaguen silenci, silenci, silenci. Ell també s'acostava a la religió, no? En aquest cas la catòlica, d'igual que manera. Vull dir, és vera que hi ha estat sense força. Llegia aquest poema i deia, ostres... M'està recordant. Però bé, si no t'ho ha dit ningú, no. ja està, el regal està no. fet i tu fes amb això, amb allò que vulguis.
1: Sí, no sé si creure-m'ho del tot, però gràcies pel regal.
0: De tota manera, a part del regal, també t'ha xerrat en Lorca perquè és molt curiós, per no dir una altra cosa, que la seva figura sigui reivindicada ara per tothom, fins i tot per aquells descendents del que li varen assassinar. No? És com una cosa molt loca.
1: Bé, ara amb això de la bola negra...
0: La bola negra, clar, sí. Sí,
1: la veritat, l'he de veure encara la pel·lícula, però déu-n'hi-do. Però sí que és veritat que qui sí que estava vinculat d'alguna manera a Lorca, no?, era Guimerà.
0: Sí,
1: I Guimerà apareix bé, és molt important, diguéssim, en el poemari, no? I llavors sí que d'aquí, sí que d'aquesta tradició potser, no?, sí que penso que hi ha hagut més, no?, d'aquí.
0: Sí, no, total, era la següent pregunta. Guimerà molt present, Terra Baixa, si vols, i clar, és que udolen els llops en aquest poemari, udolen per totes bandes.
1: Sí, exacte.
0: Valga la metàfora, jo... no?, i la referència guimeriana, també.
1: Clar, o sigui, jo, més enllà de qui era Guimerà, no?, i la seva identitat, que és una cosa que últimament, de fet, crec que Albertí Arribas va entrar un llibre fa poc, no?, que era molt interessant sobre la seva vida personal. Més enllà d'això, a mi m'interessava molt tant el paisatge, no?, perquè jo soc de Ponent i hi ha un paisatge de Terra Baixa que em ressona molt, no?, amb necessitar potser tota aquesta simbologia pel llibre, però una de les coses que més em va cridar l'atenció és que Àngel Guimerà, no només a Terra Baixa, sinó en d'altres obres, no?, jo crec que feia com una defensa de les persones que eren com diferents o vistes per diferents, no?, no sé si era Benet i Jornet, crec que deia, no?, que el gran tema bàsic de Guimerà és la defensa d'això, de les persones diferents davant d'un marc opressor, no?, i d'aquesta voluntat de ser. Uh-huh. I llavors jo volia, no?, agafar aquesta voluntat de ser tan guimeraniana i fer-la cuir i portar-me-la al meu terreny, no?
0: Soc home, soc homo, soc fe, soc fera. Estic tentant de llegir-la perquè és preciosa, a més. És una presentació de Pep Sanz?
1: És una presentació de Pep Sanz i d'altres persones. Uh-huh. És a dir, el llibre no toca només, no?, com deia abans, no toca només, diguéssim, el que jo he viscut personalment, que també hi és, sinó aquest estereotip de què et parlava, no?, de com la religió, no?, al final, la tradició i la religió tenen un paper important, almenys en els drets de la meva generació, sobretot si venies de família religiosa, i també la fera, no?, aquesta batalla entre el que se suposa que ets i has de ser i el que realment ets i com està percebut això de qui ets, no?, aquesta fera.
0: Uh-huh. Tens el poemari davant?
1: El tinc a prop, però potser perdo cobertura.
0: Perquè és que crec que estaria bé no evitar que els oients escoltassin aquest poemari en concret, perquè me sembla particularment potent, no?, i guapo.
1: Sí,
0: si el tens, el llegeixes tu, i si no, ja ho faré jo, molt de gust. I idò, crec que en Pep està preparat per llegir aquest o qualsevol altre poema que tinguis a mà i que te faci ganes, Pep, endavant.
1: I tant, som-hi. Soc home, soc homo, soc fe, soc fera. Soc negre als dos costats d'una ratlla blanca. El goteig d'un plor i la mare rere la porta. La pausa entre pregària i grinder. Un riu de confessions dins d'un catèter. El bateig preseminal i l'hòstia santa. Neixo en la revolució minsa de la fe amb què s'estima qualsevol pare. Neixo en transgressió i em fan fora del paradís perquè Déu m'agrada massa.
0: Molt bé. I vols llegir una altra, ja que hi som?
1: Sí. Vinga, va. Fistin carnal, que aquest m'agrada molt.
0: Endavant.
1: Fistin carnal, però de carn no n'hi havia. Només una estesa d'idees intestines i un delé dilatat com un fil que penja d'un vespre i com una llengua feta a puny i feta a tristor, també. Quatre braços dins un forat queien com un meteorit i coien com una pedra a raó. Quatre braços remenant el cau d'on no podia sortir, ple de feres. Però tan sols una mà, només una mà que semblava trobar el cor al fosc del fons. Però no, de carn no n'hi havia, només gana.
0: Meravellós, són dos poemes, insistim, incloses a Momofera, Premi Miquel Bauçà 2026, estem parlant amb el seu autor, Pep Sanz. Deixem que agafi una frase que està allà enmig d'un poema, que és això de que la gent folla poc en català, i jo te demano si, a part de follar poc, compra poc en català, prega poc en català, canta poc en català...
1: Malauradament sí, però sí que és una cosa que també volia denunciar, no?, que dins del col·lectiu el castellà i l'anglès estan com molt estesos i fins i tot ens estan traient com expressions, no? Me'n recordo que una vegada algú va dir com és que diem shady amb lo bonic que es diu ombrívol, no? I jo vull reivindicar que podem ser guys o podem ser del col·lectiu i a la vegada podem parlar i viure en català, que és un dret que tenim, no?
0: Com t'imagines en Pep Sanz, poeta, a partir d'ara, la teva trajectòria, la teva evolució, en què estàs ara, si vols transitar també altres gèneres, bueno, col·labores amb diferents mitjans de comunicació, compagines, sí. Com t'imagines el Pep Sanz, poeta?
1: Doncs espero que amb la curiositat que sempre he tingut, no?, que és el que em fa escriure. Amb sort, l'any vinent sortirà un llibre, però no vull dir massa més de moment. I també he acabat d'escriure una novel·la, així que...
0: Uau,
1: per mai això.
0: que se publicarà d'aquí poc o què?
1: La novel·la encara l'hem de trobar...
0: Vale, editor, molt bé.
1: Editor, sí, però bueno, tot el seu temps. La qüestió al final no és tant publicar, sinó, no?, poder expressar-se i poder compartir també amb l'altra gent el que fas.
0: I fer-ho en català. Pep Sanz, moltíssimes gràcies per escriure aquest poemari tan meravellós i també per estar aquí a la Viada. Moltes gràcies.
1: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada. The dog.

0: They bang their head on the wall. They fuck the yard all that afternoon. The dolls are off running and laughing together, swimming in the milk of the moon. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother. Wife, whore, mistress, maid, mother.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
1: L'Aviador, IV3 Ràdio. Música.
8: I després de tanta literatura, Mònica, un poquet de música també per acabar el programa.
9: Sí, un poc de música i de rock and roll, també amb una part de crítica social. Sentirem el darrer tema de Talleres Molina. De fet, ja sabeu que varen anunciar la seva dissolució justament quan se varen presentar. Per tant, és l'avançament del segon i del darrer disc d'aquest trio mallorquí. La cançó se diu América Primero i escoltarem ara en Julio Molina, que mos parla de què parla, la cançó.
8: Una clara referència a Donald Trump, no?
9: Efectivament,
8: American
9: així és.
8: First, venga.
10: América Primero es el nuevo single que publicamos ahora como adelanto de lo que va a ser nuestro segundo y último disco en principio, que publicaremos en 2027. Y es nuestro particular homenaje, rechazo a, evidentemente, a Donald Trump, ese tipejo que, bueno, que parece sacado de una película de Austin Powers, más que un presidente de verdad. Y bueno, pues eso, yo creo que un tipo que merecía una canción, por supuestísimo. No sabemos por qué no la hizo U2, ni por qué no la hizo los Stones, nadie. Al final la hemos hecho nosotros, hemos tenido que hacerla nosotros. Y alguien tenía que hablar de este señor que, bueno, que hizo del bulo un poco su manifiesto del autoritarismo, de la ignorancia, el desprecio a todo el mundo. Yo creo que merecía como mínimo pues un estribillo hablando de esa América que se ha inventado él, esa América Primero, que no representa a nadie más que a él, y por eso le hemos querido hacer esta canción.
8: I de Talleres Molina, Mònica, que en aquest cas s'aferren a l'actualitat, un poquet de llunyana, però com que ens toca tant, evidentment, a Donald Trump, el senyor que deia Julio, que està en els informatius, sí, i en les portades de diaris cada dia.
9: Només han fet un vídeo que vos agradarà, amb una ambientació molt nord-americana, banderes, personatges, que el podeu veure. De fet, sempre treuen punta a l'actualitat i, de fet, també preparen alguns concerts a la península. L'esperarem que tornin a actuar per ses illes. En qualsevol cas, els trobareu a xarxes amb tota la seva parafernàlia, la seva roba que sempre duen com a mecànics.
8: De mecànics, no? Sí,
9: exactament.
8: Sí.
9: I llavors també sempre fan ses presentacions amb aquestes fulles de taller, no? De com anar a feines de reparació de cotxes. I d'on anem a escoltar finalment aquesta cançó, que és América Primero, de Talleres Molina.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Comencem una nova sessió de dilluns de l'Eclèctic. I per què dic dilluns? Senzillament, perquè és el dia que sí o sí dediquem els quasi 60 minuts de música al jazz. És molt més que probable que la majoria hàgiu conegut el convidat d'avui, segur que també el tema amb el qual hem encetat el programa. Sí, efectivament, és el senyor Josh Benson i el tema era Affirmation, un dels moltíssims èxits del guitarrista, cantant i productor de Pittsburgh. Recuperem un directe del que vos aniré comentant un parell de coses.

0: Si sou seguidors de l'Eclèctic, que espero que sí, i si no, espero que ja aviat formeu part de la comunitat a partir d'avui. Bé, deia que si éreu seguidors de l'Eclèctic, ja sabeu que de tant en tant anam recuperant aquestes edicions enregistrades al Festival de Jazz de Montreux. I George Benson ha estat, al llarg de la història, un dels músics més recurrents a la cita de Suïssa. Avui, concretament, recuperem l'actuació del 1986. Va ser la primera, després, com vos he dit, en vingueren moltes més. Weekend in L.A. ha estat el tema que acabava de sonar, també prou conegut. Entrem ara al terreny de les balades, que també broda el senyor Benson amb Love Ballad i que ens la presenti ell mateix.
1: This song has been with me for many years. I loved it from the very first time I heard it sung by a group called LTD. Now the lead singer of that group is known as Jeffrey Osborne. Fantastic singer. But I had to find a way to do it that was not a ballad because he didn't leave anything to do on that song. He sang it to my satisfaction. And so we did it in tempo. But when we do it live, we do a little bit of ballad and then we go to my particular version. So we'd like to do it for you now, a song called Love Ballad goes like this.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és música.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
1: De dilluns a divendres a les 5...
11: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
11: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
11: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
11: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
11: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
11: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
10: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
11: Cora.
10: I en puga, sí.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

George Benson en directe al Festival de Jazz de Montreux en l'edició del 1986, la primera vegada que intervendria en el festival. Ell mateix seleccionà el repertori dels temes que formarien part de l'àlbum. Un concert que inicialment s'edità en DVD el 2005 i que a partir d'ara, d'aquest passat mes de maig, també està disponible en disc compacte. Concretament, dos CDs i un DVD. Clàssics com el Love for Love, amb el que acabem de recuperar la sessió de l'Eclèctic, o aquest The Greatest Love of All, una altra baladeta.

George Benson, sens dubte, una de les figures, dels icones més importants del món de la música en general i també del jazz en particular, tot i que en el terreny més comercial va anar guanyant espai en la seva carrera i el jazz, de debò, ha anat relegant-se un poc. Però en qualsevol cas, un poc del gran Benson és molt de Benson. Tots els que han tingut l'oportunitat de sentir-lo en directe ho han pogut confirmar. I en directe és com es presenta en aquest recent llançament discogràfic, tot i que estem parlant d'un enregistrament del 1986, ara actualitzat, o més ben dit, llançat per primera vegada en disc compacte. Anem a posar un poc de ritme i sentir aquest bon punteig de la guitarra net i càlid, My Latin Brother.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Amb el Benson més funky de Never Give Up On A Good Thing, acabem d'entrar a la recta final de la sessió de l'Eclèctic d'avui. És el que vos deia abans quan vos parlava del vessant més comercial del guitarrista, cantant i compositor. Estimades i estimats, ens hem d'acomiadar, ho farem amb una composició de Barry Mann i Cynthia Weil en la col·laboració de Jerry Leiber i Mike Stoller, que popularitzà el film All That Jazz. Sí, evidentment, és On Broadway, i per arribar a la mitjanit ens la interpreta George Benson en el Casino de Montreux el 1986. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Joan Jiménez. Direcció, presentació i selecció musical, tot un plaer, Ferran Pereira. Gràcies per acompanyar-nos. Salut i bona música.

Tento el número 1200. Un moment que he de trobar la pàgina que avui justament se m'ha despapalat. 1247, perdoneu-me, 1247. Heu de saber que avui és dilluns, és 28 de setembre, per tant, començam amb una efemèride. Avui fan 98 anys que oficialment varen descobrir la penicilina.

0: Bon dia a tothom. Sí, efectivament, dia 28 de setembre de l'any 1928, Alexander Fleming, vos sonarà, de manera casual, diuen, va descobrir la penicil·lina. I la pregunta, sabeu quant de carrers, places, passejos, avingudes duen el nom d'Alexander Fleming a les nostres Illes Balears? Idò, molts. Moltes poblacions tenen un carrer dedicat al doctor Fleming. Per exemple, hi ha un carrer Llubí, a Llumajor, a Lloseta, a Sant Antoni de Portmany, a Inca, Ciutadella o Santa Maria. I a Palma fins i tot hi ha una plaça, la de nom oficial de plaça d'Alexandre Fleming. I això és perquè el descobriment de la penicil·lina va transformar la vida de milions de persones. De fet, aquí a les Illes, l'esperança de vida va augmentar 10 anys entre els anys 1950 i 1970. I en aquest miracle és impossible no tenir present la importància de la penicil·lina. També va ser determinant a la Segona Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial havien mort infectats de pneumònia bacteriana el 18% dels soldats. Però a la Segona Guerra, i gràcies a la penicil·lina, la taxa de morts per aquesta causa no va arribar a l'1%. Perquè la penicil·lina i Alexander Fleming, que va ser vist com una eminència constatada per un descobriment tan efectiu, va ser molt popular. De fet, a un que breveja molt, una persona que breveja molt, se diu per llevar la importància que tampoc no ha descobert la penicil·lina. I és clar, també mos demanam d'on ve la paraula penicil·lina, amb ve la geminada. I dos segons, el mateix Alexandre Fleming li van posar penicil·lina perquè filtrat de brou de floridura no sona massa bé. I perquè aquesta floridura miraculosa venia d'uns fongs del gènere Penicillium, ja coneguts per la ciència. I de Penicillium en va sorgir el nom de penicil·lina. Avui, idò, fa 98 anys que oficialment es va descobrir la penicil·lina, un medicament antibiòtic que va acabar amb malalties com la sífilis, que patien un 15% de la població, i amb bacteris causants de la diftèria, de la amigdalitis o de la pneumònia. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat d'avui. Ja ho sabeu, avui som dilluns, som dia 28 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són avui l'equip complet. Ana Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Sí, bon dia i bon dilluns, Miquel Junc, ben tornat.
1: Bon dia.
0: Com anam?
1: Bé, bé.
0: Has descansat?
1: Tornant dilluns és complicat,
0: ah, sí?
1: Però sí. Sí,
0: sí. És allò que té si tornes a principi de setmana.
1: Així és, així és.
2: Que és dilluns. Després de vacances, eh?
1: Clar.
2: Han estat curtes, eh?
1: Sempre se fan curtes les vacances.
0: Sempre. Sempre, ja sempre. Ha refrescat un poc. Però bé, ha fet un temps espectacular.
1: Sí, la veritat que sí. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Per anar a nedar encara aquests dies.
2: Sí. Mm-hmm.
0: La veritat que fem molt bons dies. Ara sabeu que començarà un poc la tardor, que ja l'esperam també, eh? I de Celestia Oliver, ben tornat també. I Maria
2: gràcies.
0: Pons, com estàs? Ben tornada.
3: Moltes gràcies.
0: Tu també has passat bon cap de setmana.
3: Jo ahir estava en remull. Avui ja no se pot, però ahir jo nedava i l'aigua estava boníssima.
1: I ara
2: ja no se pot. Ah, perquè ets aquí, clar.
3: Home, no puc. Sí. Teletransportar, xapant dos, no. Encara no he descobert la fórmula.
0: No. La mala tenim a prop,
2: sí.
0: Eh?
3: Sí, això sí.
0: Això sí que ho tenim.
2: I avui anava bé, crec.
0: De bé? Que de plana?
2: Sí.
3: Està un poc més ennigolat avui, Ventura, però...
0: Doncs sí, passam el cap de setmana i avui és dilluns. Tenim molt de continguts preparats per aquest programa i Celestí, començant per tu.
2: Sí, perquè avui parlarem de música, ja que l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora el seu mig segle de vida i ho fa amb l'edició d'un disc que es diu Punt de Trobada, un treball que té 11 peces i que reivindica tant el folklore d'aquí de Mallorca com a patrimoni viu, i volen mantenir les arrels alhora que també volen mostrar com evoluciona amb el pas del temps.

0: I de si tota una vida, 50 anys, a més aquesta cançó perfecta per commemorar aquest aniversari, 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, han fet un disc, se diu Punt de Trobada, i avui tindrem en Tomàs Salom per aquí, Norberó, sí. Celestí, qui més vendrà?
1: Tenim en Toni Costa, també.
0: I en Toni Costa, dos. Que són dos dels membres d'aquesta banda.
1: On hi participen membres antics i membres actuals.
0: Sí.
1: En l'enregistrament d'aquest disc, sí, que commemoren aquestes 5 dècades.
0: Així és, avui en parlarem amb ells i també escoltarem la seva música. I més temes, Maria?
2: Sí, perquè és dilluns i toca conèixer un carrer de les Balears i pegarem avui a prop d'Ivetres Ràdio perquè la ràdio pública es troba des dels seus inicis al carrer de Manuel Azaña, número 7 de Palma. Però qui va ser Manuel Azaña? D'ençà de quan du aquest nom? Què hi ha en aquest carrer de Palma? I d'avui en coneixerem més detalls.

0: Doncs si veieu un carrer que mos pega ben de prop, el carrer on pega el sol, quan diu aquesta cançó, on the sunny side of the street, parlarem del carrer de Manuel Azaña, que és el nostre carrer d'Iveta Ràdio, perquè se diu així. I també tenim tema del dia, Miquel.
1: Sí, avui el dedicam a l'associació Estrella d'Anna Martes, per això que connectarem amb l'esportista de llargues distàncies, amb en Nat Xamena, perquè ha fet tota una gesta per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.

0: Però si avui parlarem amb en Bernat Xemena, com ha estat aquesta gesta que ha fet, i també farem un pot de balanç gràcies a aquesta investigació, recaptar fons per a l'associació L'Estrella de na Marta. Avui, però, també hem de parlar de cine. No vos podeu imaginar de quina pel·lícula parlarem avui. Qualcú no n'ha parlat d'aquesta pel·lícula?
1: Tothom en xerra, tothom.
0: Què ha passat amb aquesta pel·lícula? Avui nosaltres ho comentarem. Efectivament, vendrà Eugenia San Pedro, parlarem del hype de los Javis i de la Bola Negra.
2: Avui només tinc una pel·li en escap, i és La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis. Se va estrenar divendres 27 de setembre i, ja vos ho dic d'entrada, m'ha encantat. Així que vos convid a fer-hi una passejada a poc a poc, peça per peça. Fins després!
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
5: ¿Por qué no le conocías?
4: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco,
5: ¿no? Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
6: El sueño va sobre el tiempo.
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
6: Nadie puede abrir semilla.
7: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
4: No.
0: Doncs sí, avui també parlarem de La Bola Negra amb Eugenia San Pedro i com ha estat aquest fenomen en el primer cap de setmana en cartellera. Dues hores de programa que ara comencin, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
8: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
9: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-139-00.
10: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
9: O bé, el correu electrònic.
11: O sorpresa.
9: Que nosaltre, que tentol@ib3radio.com.
0: Efectivament, totes aquestes vies teniu per contactar amb nosaltres, així que vos esperam. Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
10: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre trànic. I avui ja... Crec que ja... fa un parell de dilluns que és aquí.
9: Sí, repeteix.
0: Ah, que sí? S'ha afaitat?
9: M'agrada.
0: T'has afaitat, Iker? Avui, ben afaitat, Iker Hernán. Gràcies, Iker. Són les 3:17 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
8: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, Celestí. És el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: I sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'arbres fruiters, de fruiters de Menorca, concretament de la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Castilla. Si no...

xies, avui volem dedicar el concurs de Tèntol als arbres fruiters de Menorca, perquè l'illa vol evitar la seva desaparició, la desaparició de les varietats de fruiters locals. D'aquesta manera, el Consell de Menorca ha aprovat per primera vegada un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Menorca per donar suport a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de l'illa. L'acord aprovat a través del Consell Rector i canalitzat mitjançant l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera preveu una aportació de 20.000 euros durant enguany, aquest 2026.

0: I aquesta cançó popular de Menorca, la novia dels gendarmes, ha anat molt bé per parlar d'aquest tema, perquè els recursos d'aquest projecte se destinaran a arbres del gendar, que d'ençà de fa anys desenvolupa Càritas per conservar varietats fruiteres tradicionals de Menorca. Unes actuacions que inclouen el manteniment i l'ampliació de la col·lecció existent, la prospecció i la selecció de noves varietats i tasques de reproducció vegetal i manteniment d'aquests arbres, d'aquesta zona, que fan que conservin aquestes varietats. Un conveni que també contempla activitats per apropar aquest patrimoni agrícola a la ciutadania, com siguin, per exemple, tallers educatius, visites a grups i associacions, participació en esdeveniments i també accions de divulgació. Molt interessant,
1: sí,
0: no?
1: És per tot això, per tots aquests motius, i tant que hem decidit que avui dedicarem el programa de Tèntol a la conservació de varietats locals d'arbres fruiters de Menorca.
0: Són les 3:21.
2: Tèntol.

Atenció a la pregunta d'avui, perquè m'encanta aquesta pregunta i és d'aquelles que fan treure un somriure i, a més, connecten amb la història. Ara sabreu per què. Conten que un dia el senyor Richard Kane, aleshores governador de Sa Majestat Britànica a Menorca, en temps de dominació britànica de Menorca, passejava pel mercat de Mont i va veure unes prunes ben agradoses. I l'home va dir, I never saw sack plums. Òbviament ho va dir amb el seu anglès, que no sé com era, una cosa així. Traduït vendria a ser, mai no havia vist unes prunes com aquestes. I la pregunta és, sabeu en quin nom popular es coneixen encara ara a Menorca aquesta varietat de pruna?

0: Idò, què trobeu? Quin nom es diu popularment en aquesta casta de pruna a Menorca? Quan sempre tenim traduccions.
1: Sí, són prunes Kane.
0: Mm-hmm. Les prunes Kane, com
1: ell.
0: El governador Kane.
1: El governador Kane, sí. Són prunes de Neverso.
0: Ahà.
1: Sí.
0: Neverso.
1: Mm-hmm. O són prunes de governador.
0: També.
1: Sí, com era ell.
0: Ell era en tot aquell moment governador. El governador de Menorca. Sí. Efectivament. Què trobau? Una pregunta avui molt curiosa. Si la sabeu, mos agradaria molt que mos telefonàssiu, que mos enviàssiu missatges, perquè demanam això. Com es diuen aquestes prunes que Richard Kane va dir que mai no havia vist unes prunes com aquelles en la seva vida? Prunes Kane, prunes de Neverso o prunes de governador? Les maneres per contactar amb nosaltres són aquestes?
1: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant la temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Hola, senti, que són les 3 i mitja i tenim avui una pregunta per contestar. Una pregunta que no és fàcil, però que és molt curiosa. Demanam que justament doncs el governador d'aquell moment, el senyor Richard Kane, Sir Richard Kane, aleshores governador de sa majestat britànica a Menorca, passejava pel mercat de Moho i va veure unes prunes, com que vull xerrar de fruites, va veure unes prunes que sembla que li varen agradar molt. I aquell senyor va dir, I never saw sack plums. És a dir, mai hauria vist unes prunes com aquestes. O mai les havia vist. I la pregunta és, quin nom popular es coneix a Menorca aquestes prunes? I teníem tres opcions. Tenim tres opcions.
1: Sí, i d'això són les prunes Kane, com el bon home. Són les prunes de Neversaw.
0: És a dir, van prendre el nom d'en Kane.
1: Sí.
0: Se diuen Neversaw perquè ell va dir...
1: Per això de Neversaw,
0: I never saw. Mm. Jo mai havia vist.
1: Mm. O són prunes de governador. Perquè, clar, ell era governador.
0: El governador. Aleshores, què trobau? Com se diuen aquestes prunes? De moment, vos diré que a l'Instagram tenim un 22% que diuen que són prunes Kane, un altre 22% diuen que són prunes Neversaw i un 56% diu que són prunes de governador. Mm. Podeu seguir responent i a final d'aquesta hora direm la resposta correcta, però ara sí, hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: I el moment arriba de conèixer els nostres convidats a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquesta conservació de veritat local d'arbres fruiters de Menorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sóc? No m'heu dit el nom.

0: Noms i adreces.
1: Bon dia, amb qui parlam?
2: Antoni Aguiló.
1: Molt bé. I per altra banda, qui tenim també?
3: Antoni Salor.
4: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
1: Antoni Aguiló, d'on és vostè?
2: Jo som de Ciutadella, però fa anys que visc a Maó.
1: Molt bé. I Antoni Salor?
3: Antoni Salor és de Ciutadella i viu a Ciutadella.
1: Molt bé.
4: Vull saber coses teves. On treballes?
1: Antoni Aguiló.
2: Ara mateix estic jubilat, gràcies a Déu.
1: I Antoni Salor?
3: Gràcies a Déu, faig feina com a gerent de Mestral Inserció i coordinador d'Economia Social de Càritas.
4: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
0: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
1: Clar, si estàs jubilat, Toni Aguiló, no ho demanem moltes coses ara mateix, però supos que encara teniu truïs en marxa, per allò que veig.
2: Em feix moltes de coses.
1: Sí.
2: Som voluntari de Càritas, som president de la Federació Nacional d'Empreses d'Inserció i som secretari de Ferro Roger.
1: Ja n'hi ha, Aida.
2: I secretari de l'Escola d'Adults.
1: Sí. Jubilat és un dir. No és
2: exactament. El que passa que ara no cop per això, les feines això, que això faig.
1: No. I en Toni Salor, què necessita per fer la seva feina?
3: Molt d'humor, sobretot. Mm-hmm. Molt d'humor. Humor i ganes i il·lusió.
5: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
1: Bé, en Toni Guiló ja ho ha dit un poc, eh? Que pagar poca cosa.
2: Per ses feines no, però gràcies a les que encara fan feina cop sa jubilació.
1: Això sí. I en Toni Salor?
3: En Toni Salor, pues, igual que en Toni Guiló, seguim fent feina per cooperar i per sostenir ses varietats locals de Menorca. Mm-hmm. Sí, sí. Que és una de ses tasques encomanades.
5: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
1: Perdó, que vos han teat. Toni, vos agrada més, Aguiló, vos agrada més fora Viles Camp que la ciutat, o no?
2: Totalment. De fet, sí. Jo he vist en una urbanització fora de Mó i com menys cotxos i menys gent, més tranquil·litat i més bon viure.
1: Uh-huh. I en Salor coincideix?
3: Sí, el camp és una oportunitat per descobrir noves coses amagades dins un mateix i també per contemplar el paisatge, que Menorca crec que és excepcional.
1: Mm-hmm. I tant.
4: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
1: Toni, quin és el vostre moment del dia millor? Aguiló.
2: Per jo és matí. Me segueix xicant a les 6 del matí i és el millor moment del dia perquè hi ha tranquil·litat. Quan feia feina ja ho era, perquè és quan no hi havia cridades, no hi havia correus electrònics, no hi havia res. I ara ho segueix seguint per fer el cafè de fora a la terrassa amb una tranquil·litat absoluta.
1: Que bé. Ara a les 6 demà vendríem a fer el cafè a la terrassa d'en Toni Aguiló. Toni Salor, vos? A tu?
3: Sí, per favor.
1: Quin és el moment millor del dia?
3: Sí, per jo és fosca. Un moment de compartir amb família, amb amics també, en alguns casos, i prendre cosa.
6: Una actuació extraordinària.
7: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
8: Jo us crec, però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
9: Estic molt content que hagin vingut.
10: Són tan encantadors.
11: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
12: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
13: Adéu, que vagi bé!
14: Fins demà! I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: I els han sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar Toni Aguiló, antic gerent i voluntari d'Esbarranc d'Ugendà. Benvingut, Toni, com estàu?
1: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
0: I també en Toni Salar, coordinador d'Economia Social i Solidària de Càritas Menorca, entre altres coses que ja també ho he dit. Toni, benvingut també tu.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Moltes gràcies. Toni, començant per tu, Salar, mos pots explicar un poc en què consisteix aquest projecte que hem dit de conservar les varietats locals de fruites de Menorca?
2: Sí, aquest social té doble vessant. Una vessant social, perquè és on feien també acompanyament a persones en risc d'exclusió social, i mitjançant aquest acompanyament i aquesta tasca social feien la conservació dels arbres fruiters de varietats locals de Menorca.
0: Molt bé. I, Toni Aguiló, quines varietats trobam de fruiters?
1: Bueno, ara mateix, jo ara ja fa quasi 2 anys que estic jubilat, segueix mantinguent el contacte amb Esbarranc, però no tinc informació de primera mà. Però bueno, tenim quasi bé 80 varietats catalogades, tenim 2 peus de cada una d'aquestes varietats i d'algunes d'elles feim reproducció per venda. Lo important és que aquestes varietats locals, que són típiques de Menorca, que són autònomes, que no se perdin. I per això és important poder fer una prospecció, cercar noves varietats que estiguin en risc de desaparició i poder mantenir aquesta riquesa fruitera que té Menorca.
0: Clar, és un poc allò que deia en Toni Salar, no? També fer feina per no només les persones, sinó també la naturalesa que forma part del nostre teixit, no? La importància de poder conservar aquestes varietats. I n'hi ha qualcunes que ja no hi haurà possibilitat de recuperar-les?
1: Bueno, és el que s'ha de cercar, és el gran repte d'Esbarranc d'Ugendà, no? Cercar aquestes varietats. De fet, alguna l'han trobada amb un pagès de molt d'anys que ja tenia conservada una llavor. Amb els temps han anat recobrant algunes varietats que realment ja estaven desaparegudes a Menorca. Però és important, si n'hi ha alguna més, trobar-la. De fet, també una cosa important és que amb contacte amb l'Associació de Varietats Locals de les Illes Balears i CIRFAP es puguin valorar aquestes varietats per veure si realment són únicament de Menorca, si venen d'altres llocs i han evolucionat, a veure, tenir un poc històric de totes aquestes varietats. De fet, un dels grans problemes de la fruita a Menorca, la tramuntana, i si no és dins un barranc, és molt difícil que es pugui mantenir un banc com té Mestre ara mateix.
0: Clar, sí, en parlàvem l'altre dia que precisament va venir el Consell d'Agricultura i mos deia que això, que clar, fruiter és un dels arbres més fràgils a totes les Balears, no només per les sequeres, que també pateixen molt, i en el cas de Menorca, també, com deia en Toni, pel vent.
1: Sí, sobretot a Mallorca tenen la Serra Tramuntana, que li fa un poc de barrera, però a Menorca no la tenim, a Menorca és plana, i a Menorca, si no és... De fet, jo recordo al principi que jo treballava amb Esbarranc, que va venir directe a Insular d'Agricultura i va dir... És que no és reproduïble a cap banc d'arbres, a cap museu d'arbres, no és reproduïble a un altre lloc, perquè no ho pots posar a la granja del Consell, per exemple, o a altres llocs on no sobreviurien la meitat de les espècies.
0: Clar.
1: De tota manera, també hi ha que dir que la sequera, que no havien tingut anys passats, ara també està malmetent, sobretot aquells arbres que són joves i que necessiten aigua per poder fer-se forts.
0: I, Toni Salart, qui s'encarrega del gendar? Sou unes quantes associacions que recuperau aquestes varietats?
2: No, en Esbarranc del gendar comptam amb la col·laboració sempre de CBPAE i d'APAEM, sobretot, però bàsicament és Càritas i Mestral qui manté aquest banc d'arbres. No hi ha un col·laborador directe amb els que faguem feina diàriament, sinó que és el mateix personal de l'entitat qui se n'encarrega de mantenir aquestes varietats.
0: I el Consell que vos ha donat una ajuda, no?, el Consell de Menorca, per tal de poder preservar i tenir aquest projecte.
2: Sí, enguany, la veritat és que ens hem alegrat molt perquè gràcies a el Consell Insular, no, han pogut donar sortida i un poc més de llum en aquest projecte que necessita de recursos, no? Perquè entenem que les varietats locals i aquesta col·lecció en concret és un bé d'interès general per l'illa de Menorca i també per les Illes Balears, per tant, ens alegra molt haver comptat amb aquesta ajuda.
0: Clar que sí. I quan parlant de fruiters, quines és que més trobam més tarongers, pomeres, pruneres, ara que en parlàvem, no ho sé.
2: Jo te diria que de la varietat que tenim més és de pomera.
0: Ah, vols? Molt bé.
2: Pomera i pruna. També en tenim diverses varietats de pruna. De fet, ara recentment el nostre tècnic ha fet una prospecció en els voltants de Ferreries i crec que estem a punt de trobar una altra varietat de pruna. I després, com molt bé ha dit Antoni Aguiló, company i col·laborador, després, pues, conjuntament amb l'INFA, pues, i amb el catàleg de les Illes Balears, comparam i fem un estudi més detallat per veure si és una varietat existent o és una varietat que han recuperat a Menorca només.
0: Toni Guiló.
1: El que no podem dir encara és com es denom la pruna aquesta que va veure en Kane.
2: Ja ho...
1: Exacte. Això ho hem de dir
2: als
1: oients.
2: No, aquesta no la podem dir.
0: Però la sabeu, eh?
1: Oh,
2: sí,
1: clar. La tenim allà.
0: Ah, la teniu? Que bé.
1: Sí, ara,
0: abans d'acabar el programa mos explicareu un poc quin és, perquè és molt divertida aquesta història, la veritat que sí. Són aquelles coses populars que arriben amb els anys i fan molta gràcia. Avui, doncs, amb Antoni Salordi i amb Antoni Guiló parlam d'arbres fruiters de Menorca.
3: Aquí és típic, el fruit secs.
4: Fruit secs.
3: S'amanda
4: i s'agarrava.
3: Exacte.
5: Que no és una fruita, però si mateix es menja. Però això sí que és típic de Sant Agustí, que mos diuen els cucs de garrova.
6: I les ametlles,
5: i les figues. Les figues seques, també.
7: Molt oi, cindri.
3: Sí.
7: Bàsicament.
8: I la taronja de dalt, que té un corral a casa seva, té una llimonera i una tarongera.
9: Aquí se conreu en taronja i llimona, però també és molta varietat d'altres tipus de fruita, codons, someres...
10: Un temps se'n cultivaven moltes, ubercots, cireres, encara ara noms, cats cirerers, que recorden que hi ha hagut aquests cultius, que ara aquí ja no se practica.
11: Sí, meu, sempre hi ha hagut molt de territori dedicat en el figueral.
12: Melons, hi ha hagut coca, un grapat de pageros, sí. que han sembrat molt de melons per si neu, més a les seques... Amb quins regals.
13: Pomes, peres, taronges, rem...
14: Hi ha melicotons.
13: Melicotó, sí, els ubercots...
15: Cindris, melons...
13: Caquis.
16: Sí. Caqui.
17: Això és caqui, per excel·lència. És una fruita que em fa molta ràbia perquè té dues, tres setmanetes en tot l'any, però la troba exquisita.
18: Nesples, esbosses, exaglans, que tenim moltes dosines.
19: Gíngols.
18: Gíngols, també n'hi ha molt de gíngols. Hi ha una poma que forma part de la nostra història i aquesta se diu que no és poma ni espera. Poma de cul de ciri. Per jo, és més una mescla, dirien, cap en el codony. Ells diuen que no és poma ni espera, però jo la trobo per la tamanya de la pasta, és com si fos una mescla en el codony. Sobretot, moltes pomeres ens empalten damunt d'un codonyer.
20: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, aquests eren fruiters de totes les illes. Veus que em recull per totes les illes. Toni Salorta, Toni Guiló, vos ha cridat l'atenció qualcuna? Hi ha qualcuna varietat que no tingueu, vosaltres? De ses que heu sentit, Toni Aguiló?
1: Sí, de fet, una de ses que està en risc de desaparició a Menorca és la garrova.
0: Ah, molts.
1: Que a Eivissa se'n fa molta, però a Menorca és una... Es havia perdut completament, sí. Perquè no s'emprava. Eivissa té varietats i diverses maneres d'ús, però Menorca és una de les coses que...
2: Sí,
1: que no es feia, sí, sí, quasi totalment.
0: Vaja, o sigui, garrova no en trobarem massa, i, per exemple, han xerrat de metles, de figues... Això, sí?
1: No, figues sí.
0: Sí.
1: Figues n'hi ha moltes, però metles tampoc.
0: Tampoc.
1: No, el fruit sec a Menorca no és una varietat ni avellana, ha passat de la gran tradició de Sant Joan de tirar avellanes,
0: es
1: duen de Tarragona, no són d'aquí. Això, nosaltres som més fruit de pinyol i fruits, com la figa sí que n'hi ha molta, i aquest tipus de fruits sí, però són més fruits de suc, fruits que més tendres. No, sí. No, fruits secs no es fa molt.
0: No tanta,
1: que...
0: sí. Parlant més de poma...
1: De fet, s'està recuperant ara altra vegada oliveres, s'està recuperant el rem per fer vi, però també són periodats que havien anat molt a menys. Ara, gràcies a Déu, s'estan recuperant bastant.
0: Mm-hmm. D'acord. Sí. Mm-hmm. Què anaves a dir, Toni Salart? Perdó.
2: No, dir això, volia reforçar un poc el que deia Antoni Aguiló i també afegir que estem mirant de prospectar també algunes cepes de vi per poder prospectar de nou i tornar a implantar aquesta tradició que s'havia perdut. Sí, sí.
0: Perquè quines varietats de vi hi ha a Menorca?
2: Poques.
0: Poques.
2: Te diria que poques. Quasi tot el cultiu de vi que es fa actualment a Menorca és importat. És importat per el que dèiem, perquè la prospecció s'havia perdut.
0: Clar.
1: També, doncs... també hi ha que dir que la xilosfera va fer molt de mal al principi del segle XX, i el que s'endui són... la majoria de peus de cep són americans, perquè tenen més resistència. I després també hi ha que pensar que Menorca té un problema per el tema de rem, i és la salinitat. Tots els cultius estan molt a prop de la mà, perquè Menorca és petita, i la salinitat fa molt de mal. De fet, s'ha recuperat, ara no me'n recordaré dels noms, s'ha recuperat una varietat que era menorquina, i hi ha algun productor que ha començat a fer vi amb aquesta varietat. Wow. Però, bueno, són proves que s'estan fent ara mateix.
0: Bé, a poc a poc, molt bé. Però molt interessant aquesta feina de recuperar, i com deu més, fruita de pinyol, no? Això que deuen prunes, no sé si melicotons...
1: Sí, pavios, melicotons, prunes, tot aquest... I després, de cideres, tota aquesta fruita, i després tota la fruita de semilla, aquestes pomes, com molt bé deia Antoni, pomeres, pereres i cítrics són les que hi ha més varietats.
0: Sí, de fet, hi ha una gelateria a Menorca que fa gelat de pruna de Menorca, gelat de cirera de Menorca, que són boníssims i que empra producte local, i la veritat que molt bo.
1: Els
0: ho podem felicitar, perquè sí, molt bo.
2: Sí, no direm el nom, perdó.
0: Ja sabeu quina gelateria he pensat, eh? Sí, ja m'ho imaginava, que sabríeu quin era. Sí. Doncs sí, molt bo. Avui parlant de fruiters, i ara vos farem unes preguntes. Començarem per Toni Salart. Toni, primera pregunta per tu. Parlarem de meló. Meló, com anam a Menorca, tema meló?
2: Tema meló. Meló sí que es ve... A Ciutadella, per exemple, tenim el meló de la Vall, que és un terreny molt bo per la sembra de meló, però de meló aquí pues, tenim el meló de l'estiu, no? Aquell meló ben groc, ben sucós, que no és gaire gros, és aquell meló més petitó, i després tenim el meló de tot l'any.
0: Idò, mirau. Precisament per aquí va la cosa, perquè parlarem de meló, una de les fruites més populars de l'estiu, que ha donat moltes dites, i a Menorca, per exemple, trobant l'expressió meló de tot l'any. Tu ho has dit ara, Toni. Què significa, però? Ser un meló de tot l'any.
2: Sí, un meló de tot l'any és una persona més bé curta, no? Un catxi gran, podríem dir, una persona amb poques llums, que diríem avui en dia, no?
0: Correctíssim, no ho hauria pogut dir millor, eh? Tenim dues opcions de resposta, però no li han fet falta a en Toni. Efectivament, un maquetol també tenim, una persona
2: també.
0: Així, amb això, que no es té... No, és un meló de tot l'any. Vosaltres també teniu...
2: Que no té
0: sant. També teniu tradició de menjar meló fins a Nadal, o no, s'acaba abans?
2: A casa meva s'acaba abans, perquè com que us agrada bastant, l'acabam abans. Però sí, inclús hi ha alguna varietat que sí que pot durar bastant, fins a finals de novembre.
0: Molt bé. Fantàstic, Toni. Segona pregunta per tu, Mem. Una fruita de temporada que aviat serà s'espletet sa magrana. Magranes a Menorca, en teniu?
2: Sí, de fet, en tenim en el barranc de
0: sí?
2: Magraners.
0: Ah, que bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs, vos volen demanar d'on és originària, però la magrana, el magraner, vaja.
4: Tenim dues opcions, eh? Si ha de ser més fàcil. És de l'Àsia Occidental i del Sud, és a dir, concretament de la regió que va des de l'Iran i Pèrsia fins a l'Himalaya, o bé és de la Xina?
0: Toni Salort, què trobes? De on va venir la magrana?
2: Te diria que la primera opció.
0: Sí, molt bé. Ben dit. Molt bé. Sí,
2: de l'Àsia Occidental, sí.
0: I de, també teniu magranesa en el barranc.
2: Sí, tenim una varietat de magranes.
1: I crec recordar que hi ha una varietat que és magrana agra, que hi ha cuiners que la cerquen molt.
0: Sí, sí, ma mare fa la salsa de magrana agra.
1: També la tenim allà en el barranc.
0: És molt bona, que bé. Sí, per menjar amb porcella i això. I
4: també feia salsa de magrana.
1: Sí, sí, sí. Tenim alguns cuiners que són clients del barranc, perquè els agrada tenir producte d'aquí, producte local i ecològic, com tenim en el barranc, i ens demanen a veure algunes varietats per algunes receptes que ells fan.
0: Que bé.
1: Però sí, sa salsa aquesta amb magrana agra té molt d'èxit.
0: Molt, és boníssima. Fantàstic. Ara les preguntes per Toni Guiló. Toni, primera pregunta. Ara parlarem de caquis. Caquis en el barranc de Gendran, troben qualcun?
1: Tenim un caquier que quan arribes temps sembla un arbre de Nadal.
4: Sí?
1: No, dos caquiers.
4: Preciós.
1: Enormes, que semblen arbres de Nadal i els carregats de bolles vermes.
4: Petits, més grossos.
1: El problema és caqui és el poc que dura, la fruita.
0: Sí.
4: I que són delicats.
1: I fins i tot jo record que els darrers anys que estava fent feina allà, estaven cercant un sistema que mos havien dit que es podien augmentar el temps de durada dels caquis sense que es fagués malbé. Però, bueno, no és fàcil. Si fas ecològic, no pots emprar segons quins productes.
0: I tant. Doncs serran de caquis, aquesta fruita, que és vera que és de temporada, i temporada molt curta.
1: Molt curta.
0: Un caqui és verd i quan el mossegam se produeix un efecte a ses dents i a sa boca que té un nom. Quin nom té aquest efecte quan te menges un caqui verd?
4: Dèiem que és engatar o és esmussar.
1: Esmussar, suposo.
0: De fet, és que aquesta sensació... normalment és quan menges una fruita verda, tens aquesta... A Menorca també se diu esmussar, no?
1: Esmussar, sí. Surt de foc i fum.
0: Surt de foc i fum? Ah, bo, això no ho sabia.
1: El foc i fum diu esmussar.
0: Ah, que va, que va, que va. Doncs sí, almoçar les fruites verdes. Darrera pregunta per tu, Toni. Una altra fruita d'aquest temps és el gínjol. Sabeu quina expressió popular se diu d'una persona que està molt contenta, molt eufòrica, molt cofoia i feliç?
1: Està com un gínjol.
4: Està com un gínjol. Molt bé. Molt
1: bé. Aquí sempre molt, de Menorca.
0: Així és. Està com un gínjol, o més content que un gínjol, que també aquí a Mallorca
1: se diu. O més content que un gínjol,
0: sí. És molt bona, perquè és veritat que quan un gínjoler va ple, té molt de gínjols, imaginant que és per això, bé, tampoc no ho sé.
1: I els gínjols grossos, aquells madurs, són boníssims.
4: En teniu de gínjols? Sí. Grossos, petits?
1: Sí, també. També tenim gínjolers. Sí.
0: I ara ja n'hi ha, de gínjols?
1: Que quan menges un gínjol verd també es mossa.
0: També, molt ben vist, Toni. Exacte. Te pegues una bona almoçada.
1: Exacte.
0: Ho heu fet molt bé. Mos queda una darrera prova i serà la definitiva.
6: L'endevinalla.
0: Va, ara una endevinata, Tonis. Molt fàcil avui. Bé, o molt curta, no sé si fàcil. En què s'assemblen els horts i els peus?
1: Quin Toni és?
0: Tot dos, per tot dos.
2: Toni Aguiló, va, si tu ho saps.
1: Abans que has dit, amb què et semblen?
0: Els horts i els peus.
1: Els horts i els peus?
0: Sí. Què pot ser? Els peus tenen, i els horts també,
2: Que tenen terra.
0: Tenen terra. Tenen terra. També un genèric per referir-nos a...
2: Ui, els peus i els horts.
0: Que poden tenir. És a dir, baix de tot dels peus que tenim.
1: Plantes.
0: Sí.
2: Plantes.
4: Sí, ben vist.
2: Ostres, ha de cercar
0: quina és la paraula. És correctíssim, és clar que sí. Tenen plantes, tots dos, tant els peus com els horts.
1: Exacte.
0: Tenen plantes. Ho fem molt bé, aquesta endivineta. I abans que partiu, Toni Guiló i Toni Salart, hem de resoldre la pregunta del dia. I ara sí que és el moment de parlar de les prunes. Quin nom té aquestes prunes a Menorca? Teníem tres opcions a l'estil, les recordam.
4: Sí, eren prunes del governador, eren prunes d'en Kane o prunes de Neversó.
0: Què trobau, Tonis? Qui vol contestar?
1: Jo diria... Diguis, diguis, Toni.
2: Jo diria,
1: prunes d'en Kane.
0: Ah, uap!
1: Jo diria d'en Kane.
0: Ai,
4: no coincideixen, els dos Tonis.
1: No, però és que fins i tot ara ha sortit un menorquí que fa sidra,
4: sí,
1: i l'anomena sidra d'en Kane.
0: Ah, sí? Mm. M'he posat...
2: Clar, jo la varietat que coneixia era la pomera d'en Kane, que en tenim, de poma d'en Kane, no? Però sí, sí.
1: Sí, la poma d'en Kane.
2: Exacte. Jo diria la pruna de Neversó.
0: Neversó.
2: No.
0: Sí, sí.
2: Abans,
0: el manco, sí, segons allò que han trobat de Joan López Casas Noves, que publicava un article, aquesta llegenda diu que existirien les prunes de Neversó, efectivament.
1: Molt bé.
0: Aquesta és la resposta correcta amb aquesta anècdota, perquè ell va dir, I never saw, mai havia vist unes prunes com aquestes, tan bones com les que teniu a Menorca.
2: Sí. Mm-hmm.
4: En menjau, d'aquestes.
2: Bo, i tant,
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, sí, com són? Sí. Com és aquesta pruna?
2: Bueno, que aquesta... Digues, Toni, digues.
1: No, que és una pruna d'armar, és una pruna no molt grossa, per el que jo record, i és una pruna d'armar i dolça.
0: Uh-huh.
1: Bastant dolça.
2: I sucosa.
0: Ah.
1: I sucosa, exacte.
0: Clar, per això li va agradar tant al governador, en Kane, aquesta pruna.
1: Bueno, acostumat en els menjars d'Anglaterra, no és raro.
0: Clar, imagina't, va arribar a Menorca, va ser feliç, no m'estranyo. Doncs, enhorabona per aquest projecte, realment és preciós. Toni Guiló, Toni Salart, Barran del Gendà, es fan visites i moltes activitats perquè es puguin veure aquests arbres fruiters que aneu conservant. Doncs això, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
1: Que vagi bé.
0: Només faltaria. Gràcies a tots dos. Fins aviat.
1: Adéu.
0: Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem a donar.
6: IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 5...
15: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
16: Que guapo.
15: No, estic entre jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
16: Lo nostre, cosa feixuga.
15: Uf, molt bona.
16: Jo agarraves, tu i en Pugues, lo nostre.
15: És impossible. Sí que és possible.
16: Cosa feixuga.
15: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
16: Clar que és possible, tot és possible.
15: Aquest setembre serà possible.
6: I Vetres Ràdio.
16: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
15: Fora.
16: I en Pugues, sí.
19: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
21: Bienvenidos a la segunda división.
19: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
22: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
23: En Tomàs, ho pot dir.
19: David Gui, bon dia.
22: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
19: Company Fuster, bon dia.
24: S'ha de fer feina.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que dissabte es va celebrar el Gaida, l'etapa final de Reta de Bernat Ximena i l'estrella d'Ana Marta.
1: Tenta'l, amb Margalida Mateu.

moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentl. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim també en altres que continua el control tècnic, Níker Hernández. I si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les varietats locals de fruiters de Menorca, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: moment per conèixer la notícia del dia. Miquel Jun, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Celestia Lira, com anem? I Maria Pons, com va?
2: Present, també.
0: Ja tornant-se tots a taula. I hem de conèixer una iniciativa preciosa. Avui parlam de l'Associació Estrella d'Anna Marta, de la qual en Bernat Xamena ha volgut fer un repte espectacular i tot d'una en coneixem els detalls.

0: Fa poc més d'un any que es va crear l'Estrella d'Anna Marta, una associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil. Fan feina perquè la investigació del càncer infantil pugui tenir els recursos que mereix, sumar esforços i donar visibilitat a la causa a través d'esdeveniments i accions solidàries. I una d'aquestes accions és Estrella D7, a través de la qual el músic i esportista porrerenc, en Bernat Xemena, va posar el seu granet d'arena per donar suport a l'Estrella d'Anna Marta. Un repte extraordinari que consisteix en fer 17 Ironmans. Cada etapa són 3,8 quilòmetres de natació, 180 de ciclisme i 42 de córrer, quasi res. I d'això, 17 Ironmans en 17 dies i 17 comunitats autònomes diferents. Un repte que, per desgràcia, no ha pogut completar a causa dels problemes físics, però sí que aquest dissabte s'ha celebrat la darrera etapa al Gaida, una diada que, a part de ser el final d'aquesta gran cursa d'en Bernat Xemena, es va convertir en un moment emotiu i en un dia per visibilitzar el càncer infantil amb un programa ple d'activitats per tothom.
1: I tant, i nosaltres en volem parlar precisament amb en Bernat Xemena, que ja és a Mallorca. Bernat, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
1: Sí, te trobes bé?
2: Sí.
1: Com ha estat aquest repte?
2: Bé, entendríem per contar el primer programa.
1: Fins allà on puguis, Bernat, conta-mos-ho.
2: Bé, damunt els papers era un repte molt guapo, complicat, ja ho sabíem. Però bé, jo crec que el que va ser la logística me'l va passar un poc per damunt. Però bé, ho varen donar tot i crec que l'objectiu que era el número 1, que era donar la visibilitat en aquest problema, que és el càncer infantil, passejar el missatge d'Anna Marta, de l'Estrella d'Anna Marta, bé, se va complir i la part esportiva sempre te queda aquella cosa de dir... Però bé, quan te'n duen 9 de seguits, ja fa 3 dies que tenia el cos inflat, ple de líquid, i vàrem anar a l'hospital i me vàrem trobar una infecció... Bé, tenia una hepatitis i el metge vàrem dir cap a casa seva. I com que això, jo havia afirmat que contra la paraula dels metges no hi aniria, pues mira. Però bé, durant aquests 9 primers dies és que va ser, varen viure de tota classe, d'anècdotes bones, no tan bones.
1: Sí, clar, que varen començar a les Canàries.
2: Varen començar a Gran Canària, i allà ja varen tenir la primera sorpresa perquè va resultar que hi havia una ventada. Fa por, saps?
1: Vaja.
2: La bicicleta no me'n movia.
1: Ai.
2: Però, clar, després me'n vaig donar compte de que per allà on anava estava tot ple d'aquests molins eòlics, no?
1: Sí.
2: I, clar, jo vaig dir a l'Otets, és que si els molins eòlics estan posats aquí, deu ser per qualsevol cosa. Però, sí, després vàrem dur retras en l'avió, el cent de mà... que érem a Castella-La Manxa, els tracks no mos funcionaven, mos van trobar carreteres sense asfaltar, vaig haver d'arribar corregent a Albacete per la carretera nacional.
1: Ai, ai, Bernat. De fet, nosaltres vam voler contactar-te durant aquests dies i, com, òbviament, tu no estaves gens pel mòbil, que és allò normal, i tenies sí, un company que t'acompanyava, que te dues tema de xarxes i tot.
2: En Marcos.
1: Sí, i en Marcos sí que mos va respondre.
0: Sí, mos va contestar, però va ser impossible tenir declaració d'en Bernat en normal.
1: Sí,
0: perquè aquests dies era molt complicat.
1: I en Marcos mos de bé, està bé, en Bernat, que passa que...
2: Sí.
1: Clar,
2: més
1: sempre...
2: que res és que dormíem molt poc. Els Ironman s'anaven retreçant de poc a poc, perquè també hi havia, clar, hi havia actes, hi havia entrevistes, hi havia... I arribava un moment que acabaven tard i quan arribàvem a l'hotel eren les 4 del matí, a l'altra comunitat, i clar, les 8 tornaves a estar aixecat, i això, per tant, jo pràcticament no tenia temps de veure ni el que passava, ni el mòbil, ni poder respondre, ni...
1: No, més faltaria. I menjaves?
2: Bueno, menjava, clar, menys mal de l'equip, que l'equip va ser una passada, com va respondre i com me van ajudar, i... Però, clar, jo tenia alimentació esportiva durant les 12 hores que feia exercici, i després la resta intentava menjar tot el que podia, a dins l'autocaravana... sí, era tot un poc així...
1: En els desplaçaments, no?
2: Exacte.
1: Clar, perquè també havies de dormir. Clar, no se pot fer tot. Poc, clar. Sí. Però havies de menjar, dormir i tot. I clar, era un repte molt, molt, molt, molt gros. Bernat, tot i així, òbviament sempre seràs el nostre heroi. Això, sense cap tipus de dubte. I supos que també dissabte en aquesta festa al Gaida va ser també una celebració... i també poder fer consciència de l'estrella d'Anna Marta, i també m'agradaria saber com vas conèixer tu son pare i sa mare i te vas posar en contacte amb ells.
2: Clar, bé, el de dissabte va ser una cosa que no podré oblidar mai, o sigui, mai. Clar, jo, la meva dona fa feina en Anna Mari, que és la mare d'Anna Marta, i nosaltres vàrem viure el procés que va durar 10 mesos, el vàrem viure de molt a prop.
1: Clar.
2: I clar, jo, quan vaig acabar els 4 dies l'any passat, jo ja sabia que na Marta no... Vull dir, que la seva arribada final estava molt a prop. I me'n recordaré que això, vaig acompanyar la meva dona al cementeri el dia abans de... I no vaig poder votar, o sigui, no vaig tenir coratge a votar. I l'endemà en el funeral, quan vaig veure na Mari i en Llorenç, no sé, me va venir una cosa dins jo que vaig dir, es que he de fer qualque cosa perquè no pot ser, suport de la ràbia o de la impotència, i vaig dir jo, es que he de fer arribar a fer, donar visibilitat en aquest problema, que jo mateix eres primer, que jo de, bueno, això no existeix, o sigui, jo de, bé, pot ser que qualque infant hagi tingut una leucèmia, hagi tingut... però no en era conscient d'aquesta problemàtica que hi ha, no? Sí. I que quan vaig anar a Madrid, per exemple, que varen fer l'Iron Man allà, que varen partir en la bici de Niño Jesús i que varen córrer en el Retiro, que estava allà davant, ostres, jo allà sí que vaig veure un poc quina era la problemàtica real, no? I això... De totes maneres, tot el que he pogut viure en na Mari, en Llorenç, ha estat una lliçó de vida diari. O sigui, cada moment que he pogut passar amb ells, la força que té aquesta dona, tot el que han fet perquè aquest repte sortís endavant, perquè, clar, repte és molt fàcil de dir, o sigui, jo faré 17 dies, 17 aeromens o 17 comunitats, és molt fàcil de dir-ho, però la logística que se necessita és brutal, no? I aquesta dona ho va tret tot endavant, ella tota sola, amb l'ajuda de l'equip, però sí, ha estat un regal de vida.
1: I tant. Bernat, enhorabona, i una ferrada molt forta també en Llorenç i na Mari, per tota aquesta feina que estan fent, també per la investigació del càncer infantil, que és tan important, i també la visibilitat que has donat tu, Bernat, amb aquest projecte que has duit a terme.
2: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
1: Només faltaria. Una abraçada forta. Gràcies, Bernat.
2: Adéu, gràcies.
1: Fins aviat, gràcies.
2: Adéu.
1: Doncs avui hem conegut el projecte Estrella d'Anna Marta. Aquesta és una dels projectes que tenen en marxa en Bernat els ajudar, però en tenen molt més. Consultau-los, podeu donar suport, perquè és realment un projecte que tiren endavant i que val molt la pena de donar suport. Així que ara farem una petita pausa. Consells de la universitat i tornem tot d'una.

Delicatessen? No, delicadeses. El terme delicatessen és un estrangerisme que prové del terme francès. En català, la forma recomanada és delicadeses, mot que designa aliments d'alta qualitat o especialment refinats, generalment elaborats de manera artesana. Els establiments on es venen aquests productes s'anomenen botigues de delicadeses. Aquests productes exquisits també es coneixen com a productes gourmets, amb u i plural regular. Aquests productes gourmets destaquen igualment pel sabor, l'origen, el procés d'elaboració i l'exclusivitat. A més, gourmet també fa referència a la persona que aprecia la bona gastronomia i que té coneixements i sensibilitat per valorar la qualitat dels aliments i les begudes. I qui no gaudeix d'una bona delicatesa? I terme explicat, terme acabat.

0: continuem i avui toca parlar d'un carrer, i avui un carrer, Maria, que està molt a prop d'aquí, eh?
1: Sí, de fet, no vol moure'n gaire, per no dir gens, perquè parlarem del carrer Manuel Azaña a Palma, que és a on hi ha la ràdio.

La ràdio que és IB3 Ràdio, que bé, ho he donat per entès, però és la nostra ràdio, com dius la cançó. I del carrer Manuel Azaña vas al carrer de Manacor, va del carrer de Manacor, volien dir, al carrer de Joan Maragall, i és una via important del projecte de Ciutat Nova de Calvet, que marca el límit fins al qual aquell projecte es va dur a terme. Al llevant d'aquest carrer s'estén un nou urbanisme, el polígon de Llevant, que ha estat modificat diverses vegades, i aquest carrer no sempre s'ha conegut així, hem de dir, el primer nom que va tenir va ser Calle del Teniente Sánchez Bilbao, imposat el dia 1 de maig de 1942, i quatre dècades després, el 30 de desembre de 1987, el carrer va adoptar el nom de Manuel Azaña, que va ser un polític espanyol, president del govern de la Segona República i segon i darrer president d'aquesta república. Fou també periodista i escriptor i orador brillant, però que poden trobar en aquest carrer. I de, a banda de la ràdio, com dèiem, hi ha la caserna de la Guàrdia Civil, inaugurada el 1984, i a davant hi ha el parc de Son Julivert. Passat el carrer del general Ricardo Ortega, hi ha també el parc Cracovic, i just acabada aquesta zona verda trobam el que era conegut en altres temps com Quatre Camins, el lloc on es creuaven els dos camins de Llucmajor, que sortia de la porta de Sant Antoni, ara el carrer d'Esfoners, i continuava cap a Portitxol, i el que de sortida de la porta del camp, que avui és el carrer de Pérez Galdós, i continuava per on ara hi ha el carrer de Mèxic.

0: I més endavant, enfront de on ens situàvem ara, els estudis d'IV3 Ràdio, hi ha l'edifici del Mercat de Llevant, mercat municipal inaugurat el 1986, i obra de l'arquitecte Albert de Pablo. I ja al final d'aquest carrer tenim el Col·legi de la Santíssima Trinitat, amb entrada pel carrer de Montevideo, i la Jefatura Provincial de Tràfic ocupa un edifici construït el 1985 i que fou renovat el 2011. I amb aquesta reforma, el carrer de Manuel Azaña, que només arribava al carrer de Joan Maragall, s'ha prolongat fins a l'autovia de Llevant, mentre que el carrer de Joan Maragall, que travessava aquesta autovia, ara té un traçat nou completament diferent de l'anterior. I a més, com dèiem, quan començàvem aquest programa, tenim la mà a tir de pedra, perquè el passeig marítim és dos carrers més per avall, tenim també el Palau de Congressos, i ben a prop hi ha el famós edifici abandonat de Gesa, que és aquesta portada mítica del disc de l'Emperetes d'Antonio Font. Tot això tenim per aquí.
1: Tot això, moltes coses, sí. No és un carrer que no... Bé, llarg, però...
2: És ben llarg, sí.
1: Sí, tampoc no és ben llarg de Palma,
2: no,
1: però...
2: No, no, llargot,
1: sí. Sí, però hi ha molt de parc, és veritat que hi ha moltes coses, hi ha la Guàrdia Civil, les parques enormes, Parc Cracovi, que és immens, i després aquí cap a l'altra banda, l'edifici de Gesa i tot això que tenim. També aquí davant tenim tràfic, que molta gent quan s'ha d'anar a renovar el carnet sap a bons i vetres ràdio, perquè saques aquí davant, el mercat de Llevant i moltes altres coses. Així que, Maria, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Avui hem conegut el carrer d'aquesta ràdio, el carrer de Manuel Azaña. Ara faim una pausa i tornem tot d'una, que Eugènia San Pedro ja és aquí. Eugènia, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Hem de parlar del hype de la pel·lícula que s'ha estrenat aquest cap de setmana.
3: Sí.
1: Tothom en va ple. I ara veurem si... Bé, ja l'hem vist.
3: Jo sí. Vosaltres?
4: Jo avui la vaig a veure.
2: Jo encara no.
0: Jo no, aquests dies, però sí.
2: La veuré, però encara no.
0: La menjaré tots els spoilers.
1: Darrere sessió per... Ja. No farem molt d'espoilers.
3: No.
1: Per poder-la comentar avui aquí.
3: Que bé!
1: Fins a les 12:30 en el cine i ves per jo allà.
3: Ostres, que valenta, diumenge.
1: Sí, però bé, no, te diré que no estava tota sola, eh?
3: Ja.
1: Hi havia molta gent d'aquella sala de cinema.
3: Són partícips d'aquests números que ha fet aquest cap de setmana.
1: Ara en parlam.
3: Sí.
5: IV3 Ràdio és Joc Net.
6: Sí,
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa.
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els dimecres de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I doi, prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. La subjectiu amb Eugènia San Pedro.
1: Doncs hem de xerrar de cine. Avui, tothom amable. No sé què ha passat amb aquesta pel·lícula. Hi ha hagut molt de hype. Òbviament, sí. Parlant de los Javis.
3: Sí.
1: Bé, en Boyero va dir, los Javis no, per favor, a partir d'ara...
3: Javier Calvo i Javier Ambrosi. Sí, això és com la victòria de Wengo.
1: De los Javis, no sé si...
3: Me sembla bé, eh? Sobretot ara que s'han separat.
1: Exacte.
3: No?
1: Per favor, que comencin a tenir entitat pròpia.
3: Exacte.
1: Tots dos.
3: Exacte.
1: Tot i que s'han separat sentimentalment, però no professionalment, que això ho diuen molt, insisteixen molt en repetir-ho, que continuaran fent feina junts, perquè fins i tot una pitonisa francesa, vaig sentir una entrevista, els va dir... Estau predestinats per fer feina junts.
3: Sí.
1: No vos separeu mai.
3: Sí, jo també ho vaig sentir. A mi també els interessa ara, no?, que l'audiència hi sàpiga.
1: Clar.
3: Que mai se separaran
1: que...
3: professionalment.
1: Jo vull anar un poc aquí.
4: I
1: ara com entrarà
4: un punt d'inflexió.
3: Home, i tant.
1: Sí. Ara com
3: és que això serà com els germans Safdie. que són dos germans que feien cinema junts fins que a un rodatge va haver un problema, sobretot, bueno, van tenir un problema amb una actriu que li van obligar a fer unes coses que no estaven pactades i va ser un d'ells el que va dir jo no vull formar part d'això, mos separam. I ara fan feina separats.
1: Mm-hmm. Pot passar que qualque dia se separin els Javis.

0: Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
2: ¿Por qué no le conocías?
1: Hombre, porque nunca m'has hablado de él tampoc.
3: Ara tot no parlem de la pel·lícula, sí. Però sí que és vera que hi ha hagut com una estratègia de màrqueting, no sé si de màrqueting o no, però de comunicació molt potent, perquè tots els crítics, tots els influencers, o molts, n'estan parlant, i hi ha molt poques crítiques que siguin en negatiu.
4: A mi, penseu que és una pel·lícula important per a Espanya, perquè en el final és una pel·lícula que va estar nominada a Cannes, que se va endur el premi de jurat, que també és un premi superinteressant. Després ara ha passat per Toronto, justament, si no m'equivoc, és cap de setmana d'abans d'estrenar-se a Espanya. Vull dir, són moltes coses que han fet que les persones a les que mos interessa el cinema, d'alguna manera, pensem que l'hem de veure sí o sí. Que això és algo que ja han xerrat altres vegades, que s'està fent molt en el cine, i és que hi ha unes pel·lícules que l'espectador entén que les ha de veure sí o sí, independentment de que s'hagi dit que són bones o dolentes. I d'aquestes pel·lícules, a lo millor, en tenim 3 o 4 any. Jo record Alcarràs, record Cirat i alguna més, One Battle After Another, d'en Paul Thomas Anderson, però és vera que és un fenomen que s'hi troba els darrers anys, no? I és una pena perquè les pel·lícules que no arriben a formar part d'aquest fenomen se queden sense ser vistes. I estem parlant també de pel·lícules molt interessants, però que potser no tenen aquest pressupost per màrqueting o perquè realment se troba que no interessa, perquè no toca lo millor certs temes que sí que s'han de parlar avui en dia, pues passen molt desapercebudes i la gent no hi va. I sí. Jo com a programadora de Cine Ciutat me n'adon molt. Vull dir, La Bola Negra... Bueno, jo vos he de dir que divendres m'ho va costar dormir-me de la emoció que tenien els cos, perquè també és vera que Cine Ciutat vàrem obrir 3 sales perquè a les 3 sabés el col·loqui que feien els Javis en directe des de Madrid, i clar, eren 3 sales que les teníem completament plenes, eren com unes 10 persones juntament amb voluntàries allà mateix, donant una mà, i clar, de sobte se passa tot el que és tot això de que arribi la gent, de que se segui, no? I tal, te saps a la butaca. Estàs allà pràcticament 3 hores. De sobte te connectes amb els Javis, justament a la meva sala, i ho vaig corroborar amb les altres dues que també teníem obertes. Quan va acabar la pel·li vam aplaudir tothom. I clar, això va ser també com a màgic, perquè a mi això me recorda molt en el festival de cinema, on això passa sovint, vull dir, tothom aplaudeix. I clar, va ser com, no sé, com a molt màgic. I tothom plorant, jo vaig plorar molt també. Però ja te dic, no sé... Clar, el que jo vaig viure divendres no és només anar al cine, és viure una experiència. Que això també darrerament, i de fet des de fa anys de Cine Ciutat, sempre ho volen fer, volen que anar al cine no sigui només anar al cine.
3: Totalment, i això passa no només en el cinema, sinó també, per exemple, en la música.
4: Sí.
3: Tot això que ha muntat Shakira a Madrid és perquè l'espectador, la persona que va al concert, pugui viure una experiència molt completa, que és com un parc temàtic Shakira.
4: Sí.
3: Doncs també se valora això, que quan vas al cine hi hagi aquesta experiència, i també per això que aquestes estrenes sonades, però que funcionen.
4: Clar. Funcionen. També la gent, ja vos he de dir, i sobretot mirant les xifres, no, de l'audiovisual, la gent cada vegada està anant més en el cine. I això també és molt guapo, perquè hi ha una clara, hi ha una gràfica molt visual on tu pots veure les dades dels altres anys comparades amb els dels darrers, i veus clarament com des del Covid va pujant, la gent li fa més ganes d'anar-hi, o s'ha desbloquejat una mica tot, no? També, és vera, jo no formaré part d'aquest grup de persones que diuen que no hi ha bon cine, o que des de que, jo què sé...
3: Que varen morir Germà Lumière.
4: Sí. Sí, a mi això me rebenta i és com... Però tu saps el que és
3: no
4: la cartellera?
3: No s'ha fet cine bo espanyol des de que va morir en Buñuel.
4: Sí.
3: Que és vera que en Buñuel era molt bo.
4: Sí. Però igualment, o sigui, són comentaris que jo no suporto, i de fet tinc molts amics que a vegades anem a sopar i em diuen, és que en el cine no hi ha res en el cine ara, i és com, però mem, atura't, mira la cartellera, saps?
3: Sí, és vera que te pot agradar més o manco, però bé, se fan pel·lícules, i se fan pel·lícules com aquesta, que si vols la comentam, és com una espècie de tríptic, no?, aquesta pel·lícula.
4: Sí, exacte. Bueno, això ja ho vam comentar l'altre dia, però també és interessant dir-ho, i és que el seu segon llargmetratge, i perquè el primer va ser La Llamada.
3: La Llamada.
4: També han fet...
3: S'assembla un poc a La Llamada. Jo és que no l'he vista, però una persona que anava amb jo em va dir, té un punt de La Llamada, la pel·lícula.

0: No, no, tu creus que no?
1: No, però a la llamada és superdivertida. A mi m'ha encantat la llamada, també. De fet, sí, és un pel·lículon. I, bueno, també han fet sèries com Veneno, La Messias i ja està. I, bueno, és algo com molt gros, això que han fet, no? Són pràcticament, el que tu has dit, uns 15 milions d'euros de pressupost per fer aquesta pel·lícula. S'ha rodat en pel·lícula de 35 mil·límetres.
0: Sí, això m'ha cridat molt l'atenció, que, sí, que la rodassin en 35 mil·límetres. És perquè fer-se versemblant perquè tracten la Guerra Civil Espanyola? Que s'agraden 35 mil·límetres?
1: Jo crec que no, perquè si no m'equivoc, quan veiem... perquè ho sapigueu, la pel·lícula mos mostra tres vides en 30 anys completament diferent. Una és l'actual, i juraria que l'actual també emplea en pel·lícula. Per tant, no està justificat.
0: No.
1: Però, bueno, això és algo que se fa molt... A mi me sorprèn perquè és molt car rodar en pel·lícula i tot el que comporta rodar en pel·lícula és molt car. Però, bueno, al final és una estètica que se li vol donar i és una estètica molt xula. De fet, a Cine Ciutat mos va arribar la carta dels directors, que això se fa sempre, sempre que t'interessa realment que se cuidi la projecció, i és que els Javis mos van escriure com s'ha de projectar, que s'ha de respectar, que no hem de ratear tot el que són els cantons, perquè ells el que volien és que tu vessis realment es borde del fotograma, saps? I això és important, i sobretot és important que si l'aneu a veure i veus que durant el visionat no estàveu veient això, aviseu en el cine, perquè no està projectant com toca. També mos van avisar del volum concret en el que s'ha de veure aquesta pel·lícula. Sí, sí.
0: Estava bastant fort en el cine que jo vaig anar.
1: Sí, sí. Bueno, a mi m'agrada molt que estigui fort. De fet, quan estan fluixes d'aquestes pel·lícules me fa molta ràbia. Perquè dius, jolín, he vengut en el cine.
2: No acabes d'entendre això que diuen.
0: Sí. Sí. Però clar, és una banda sonora molt èpica. Sí. Té moments molt èpics, té moments com de molt grandiloquents.
1: Un munt d'explosions.
0: Sí, sí, sí. I clar, té aquesta cosa que te fa, no? Sobretot també el final. Però bé.
1: Sí. Tornem a l'inici. L'origen d'aquesta pel·lícula és un text que gairebé no existeix. Poc abans de ser assassinat, l'estiu de 1936, en Federico García Lorca va començar una obra que s'havia de dir La Bola Negra. I només en van quedar quatre fulls escrits a mà. La idea en aquests quatre fulls era és que un lot de bona família volia entrar a un casino, no?, de la seva ciutat. I els socis havien de votar amb bolles blanques i bolles negres
0: la seva admissió.
1: Sí, exacte.
0: Si volien que entrés o no.
1: Exacte. I bueno, en el final veiem com el rebutgen perquè cor se veu que ell és homosexual. I el Lorca, que mai no va poder xerrar obertament de la seva sexualitat, volia posar el tema damunt l'escenari sense amagar-ho. Això és una de les tres peces, és una petita sinopsis i no és realment cap spoiler perquè això se pot veure en el tràiler, ¿vale? Per tant, aquesta és una de les tres històries que veiem durant La Bola Negra. L'altra peça clau és que en Alberto Conejero, dramaturg i co-guionista de la pel·lícula, va estrenar La Piedra Oscura 2015, que era una obra de cambra per a dos actors, no? Un presoner republicà i un soldat franquista jove que el vigilava. El presoner és en Rafael Rodríguez Rapun, que havia estat secretari de La Barraca, la companyia de teatre del Lorca, i el seu darrer amor. Aquesta segona història de la pel·lícula a mi me va fascinar.
0: Realment, hi ha un moment entre Guitarrica de la Fuente
1: i Miguel Bernardo,
0: que són...
1: Sí, es fiden en Aduato.
0: Són els dos protagonistes d'aquesta secció de la pel·lícula, que hi ha una tendresa i un amor i una delicadesa i una cosa que realment és molt guapa.
1: Sí. Sí, totalment.
0: Hi ha un moment que, ara no faré cap spoiler, però que li ha d'aixugar la pell.
1: Ai, ja, ja, ja. Sí. És que vaig veure una entrevista també que per rodar tota aquesta part en Guitarrica de la Fuente havia de pujar i baixar no sé quant de pisos per quan arribés en el set estigués com en tota aquella emoció i tot aquell cansanci, no?, que volien transmetre a través de la pantalla. I hi ha un moment, no sé si te vas fixar, que li cau una gota que és de suor, però tu no saps si és que està plorant, i tot això estava com molt intencionat i tot és de l'esforç. I en el Javier Calvo i Javier Ambrosi, perdó, els agradava molt en Guitarrica de la Fuente perquè ell sua molt a través de sa pell i de sa cara.
0: I tot sí, això no és vera, perquè jo dijous que el vaig anar a veure a Palma, va agafar una suada, però suava a raó. Sí. I és vera que...
1: Sí, sua molt.
0: Que amb això els ha servit molt, perquè tu veus és molt aquesta cosa de pell, de contacte. Òbviament també és un moment dramàtic de la Guerra Civil, que hi ha sang, que hi ha ferides i que hi ha moltes
1: tot,
0: coses.
1: Sí. I per acabar, la tercera història que fa que aquesta pel·lícula sigui tan rodona és que veiem en Alberto, que se situa a Madrid 2017, que és en Carlos González, un actor que a mi m'ha fascinat, i bueno, ell és escriptor i historiador i té una relació molt difícil amb sa mare, que la interpreta en Lola Dueñas, i per allò surt immensa aquesta dona. I arran de sa mort d'un avi en qui no tenia relació, en Alberto rep un sobre i estirant aquest fil descobreix que sa seva família està lligada a allò que va passar en el 1937. I clar, no vos contarem més, només que de tant en tant apareix el mateix Lorca en blanc i negre interpretat per Alberto Cortés, i entre tant d'homes també és vera que hi ha dues aparicions que fan tremolar la pantalla, que és na Penélope Cruz, que fa de cupletista, que canta per a les tropes franquistes. Això és molt interessant, dir que per preparar-se aquest paper va aprendre de ser cupler, va aprendre cupler en Olga Maria Ramos, la filla de Olga Ramos, la reina del cupler, i també hi surt una Glenn Close, que fa d'Isabel Durant, que és una hispanista nord-americana especialitzada en Lorca. I tot això...
0: Això són els papers de les dones,
1: de les dones,
0: no?
1: Sí.
0: Bé, també hi ha un moment un poc feminista, si li vols dir així.
1: Ai, sí, ja
0: que
1: sé.
0: Que és la germana, sí, de jove de la Bala Negra.
1: Sí, sí, m'encanta aquesta actriu.
0: Que diu, que hi ha qualque moment que diu...
1: Natalia de Molina.
0: Tot això, fes tot això, puja't en els arbres,
1: sí,
0: fes coses perquè jo som una dona i no ho puc fer.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: que
1: sí,
0: també
1: sí,
0: és molt poètic, perquè és aquesta cosa que sí que Lorca hauria escrit en aquestes quatre pàgines de La Bola Negra,
1: sí,
0: que hauria deixat escrites.
1: Total.
0: Clar, juguen amb això, entre aquesta ficció i aquesta realitat, òbviament és ficció, però sí que té com aquest punt que te connecta amb, amb aquesta història d'en Lorca, no?
1: Sí. I després també de... en el final, aquesta pel·lícula, almenys jo ho vaig interpretar així, és que Javier Calvo i Javier Ambrosi li han escrit un final en aquestes quatre pàgines, i també trobo que és un final com a super oníric, que bueno, jo també vaig escoltar una entrevista on en aquest actor que se diu Vito, qui les pot ser? Milo Kifes. Crec, ara no estic segura.
0: Bueno, sí, no. Vito Quilet segur que no.
1: No, Vito Quilet segur que no. Pues en aquest actor va ser superinteressant, perquè tota aquella seqüència on estan a la neu i hi ha com una veu de fons que li narra tal, Javier Calvo i Javier Ambrosi contaven que quan varen anar a filmar això, ell estava escoltant aquesta mateixa narració, però la deia sa mare de l'actor. I clar, tot això, no sé, són com unes estratègies de direcció que jo trobo que fan que en el final hi tingui aquest bon resultat, saps? Perquè trobo que està com a... És una pel·li que està super ben feta, que...
0: No el topes un punt pretensiosa?
1: No.
0: Una mica. Sí. Pretensiosa. Sí, jo el trobo un punt pretensiosa.
1: Sí.
0: Volen contar moltes coses, volen que passin moltes coses, també és veritat que són no sé quant de guionistes, ells dos són guionistes, no sé si
1: sí,
0: n'hi ha més.
1: Jo crec que estan ells tots sols, el que els va ajudar en Alberto Conejero.
0: A mi a qualque moment se m'ha fet un poc llarga i un poc pretensiosa.
1: Sí,
0: sigues de dir qualque cosa.
1: Sí.
0: Vull dir que ja sé que totes les crítiques són molt bones, tampoc no m'ho vull, però sí que és veritat que hi ha un poquet d'això.
1: Sí. Bueno,
0: i moltes referències cineastes, que això te volia comentar. Hi ha Sorrentino, ja, hi ha Incerta glòria de n'Agustí Villaronga, allà
1: sí,
0: també l'he vist.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hi ha,
1: sí,
0: no sé què te diria més.
1: També hi ha una, bueno, la seqüència on veiem en aquest actor que vol entrar en el casino, hi ha una seqüència que està ahí com a ballant amb un pla seqüència. Els directors se van inspirar en una seqüència que a mi m'afascina, la història del cinema de Cold War, una pel·lícula que és en blanc i negre. Bueno, espectacular. Hi ha moltíssimes referències.
0: Moltíssimes. També els temes de trompetes, tot el simbolisme, perquè el protagonista en guitarra i que la Fuente és un trompetista d'un poble, que això també el connecta molt amb la història, no? Sí. Aquest fet que ell vol ser músic. I també la part artística. Bé, són moltes coses, que clar, és vera que la gent parla tant perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes capes i moltes coses per comentar, perquè és una pel·lícula de dues hores i mitja i que vol tractar molt de temes.
1: Totalment.
0: I moltes èpoques, i moltes coses.
1: Moltes èpoques.
0: Moltes coses, però bé.
1: Algo superinteressant també és que Nabilé Martí, que és d'aquí, va fer tota la coreografia. Un poc en general, jo pensava que sobretot ella se centrava, i segurament sigui així en les parts on hi ha ball.
2: No, però també fa... Sí. Un dia van xerrar amb ella i m'ho va explicar això, que fins i tot la manera de caminar dels actors i aquestes coses...
1: Sí. O quan cauen, quan hi ha tiroteos, també... Sí, això ho he vist.
2: Tot el moviment passa per ella.
0: Sí, crec que ella va ser a tots els rodatges i va controlar molt això i se nota.
1: Sí, total.
0: Mm-hmm. Bueno. També s'ha parlat del paper de la dona, com des abans, que, clar, una cupletista, una altra dona una mica molt tormentada, que és la mare del fill actual, de
1: Lola
0: passa Dueñas. A l'actualitat, el 2017. Que tampoc no a l'actualitat, perquè és 2017, vaig veure.
1: Sí, exacte. A mi aquella part me recorda molt, supos que és també, perquè juraria que en Lola Dueñas surt a la Messias, me recorda molt de tot aquell univers que van crear amb aquesta sèrie de mare que per lo que sigui no és feliç i tracta d'una certa manera en el seu fill.
0: Alba.
1: Això me recorda molt a la Messias. Mm-hmm.
0: Sí, és veritat. També ells mateixos, és a dir, agafen referències d'altres cineastes, però també
1: d'ells mateixos. Total.
0: Curiós. I després també el tema de la neu. Però bé, si voleu anar-la a veure, aquest és un poc el comentari que han fet,
1: perquè
0: òbviament aquest cap de setmana se n'ha parlat molt, perquè ha estat el primer, i suposo
1: que... I se'n parlarà.
0: I serà molt de dies.
1: Home, i tant. Jo crec que aquesta pel·lícula, evidentment, arribarà als Oscars i ves alerta, perquè sabeu que que Netflix, per primer cop en sa vida, diguéssim, li ha donat en els cinemes dels Estats Units una finestra d'exhibició molt llarga. Això vol dir que els cinemes, a lo millor, la poden tenir durant 5 mesos, i després d'aquests 5 mesos, no sé si són 5, ¿vale? Però després d'aquest temps, que és superllarg per una plataforma, ja després la posaran a la plataforma. I això és superinteressant perquè Netflix, per primer cop, està posant en valor l'experiència d'anar al cine.
2: Recaptarà molt.
1: Que això és molt important. Sí. Per tant, també hem vist que Netflix ha enviat un munt de candidatures per als Oscars, d'actors, actrius que surten, equip, guió... Per tant, no serà només pel·lícula que representi Espanya, jo crec que seran moltes més nominacions.
0: Ho veurem.
1: Tant de bo.
0: Anem. Sí. I també que és una història d'amor.
1: Sí.
0: Que hi ha molt d'amor.
1: És que a mi me va encantar. O sigui, vaig sortir del cine supertocada. Avui li deia a les companyes que me va costar molt dormir-me. I res, jo crec que aquesta pel·lícula fa una cosa molt difícil, que és agafar una ferida que és de tots, que és el silenci, la por, les vides que no es varen poder viure, no? I les converteix un poc en una espècie de festa, que no és una celebració, sinó en una manera de dir que això va passar, que aquestes persones van existir i que ara els hi estan tornant d'alguna manera, se veu. I per acabar, algo molt interessant també és que a Cannes, quan van recollir el premi, en Javier Ambrosi va dir que l'única manera d'honrar el patiment de les persones LGTBIQ+, és que les generacions que venen siguin més lliures. I jo crec que aquesta pel·lícula fa exactament això.
0: Eugenia San Pedro, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alícia Català.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i TV3 Ràdio.

0: I així és, l'Escola de Música i Danses de Mallorca commemora els seus 50 anys de trajectòria amb aquest disc Punt de Trobada. Són 11 peces en què reivindiquen el folklore, però que és tot un homenatge en aquestes 5 dècades i en què han participat tant antics com actuals membres, en composicions recuperades, però també de nova creació, com aquesta, la patrona, si no ho era.
1: Molt bé, doncs Tomàs Salom i Toni Costa han vingut a parlar-nos-en. Com esteu? Benvinguts.
2: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. I per cert, que en Tomàs avui fa festa.
0: Fa anys.
1: Tomàs, tu ets d'aquelles persones que tornes jove.
2: Pensa.
1: El major Tomàs Salom és de Montuïri, fa molt d'any que mos coneixeu, ho podem confessar.
2: I deu ser raça de Montuïri, perquè tu també has estat jove.
1: I trobes que en Tomàs no torna vell.
2: Només en fa 62, avui. O sigui, no res.
0: Només.
1: Ningú diria, Tomàs. I que bé que fas tot allò que fas, que són moltes coses, perquè són molt d'anys.
2: D'estar per mig.
1: I a més, perquè ja que compten intimitats, també ets son pare.
2: Sí, ja ho han dit altres vegades.
1: Compte-ho, bé, però si ja no us ha
2: contat. Perquè no vull fer cap dels dos fills, fallons.
0: D'aquí van quedar a migdia, bé.
2: Sí, som pare de Tomàs Salom i d'en Benjamí Salom.
1: Exacte. En Tomàs Salom és el nostre company de serveis del temps d'IV3, que ara estàs migdies.
2: Està, exacte. Sí.
0: L'home fa uns dones.
1: Exacte. I en Benjamí, que Salom, que també...
2: Sí, exacte. Músic, també. És un dels productors d'aquest disc. I ara... Actualment fa bastanta feina com a violinista i això.
1: És a dir, dos artistes.
2: Sí.
1: Tomàs,
2: sí.
1: Tens aquest tema.
2: Sí, perquè en Tomàs també era ballador, a part de l'home dels temps.
1: I balla molt bé, el teu fill, eh? Sí. I també forma part d'aquests 50 anys, perquè vosaltres hi sou des del principi, Tomàs.
2: Sí.
1: Bé, el teu fill, no?
2: Sí. El meu fill, no, però la meva mare, sí.
1: Ta mare sí, és vera.
2: De Maria Bau.
1: Oh.
2: Sí, que també la mare és dur tu per un programa teu.
1: També va sortir Tèntol, de Maria,
2: exacte.
1: Clar que sí, la tele.
2: Sí, crec que ella era la número 1, la meva germana 2 i jo 3 de l'escola.
0: Sí?
2: O sigui que, sí, hem de fer rossegant per allà a dins.
1: Que bé, és a dir, que vos ve de sang i de tradició.
2: Sí, sabeu que varen llegir un anunci el 74 que han ensenyat a obrir aquesta escola, que la varen fundar... l'Ajuntament de Palma i mos dugueren allà i els tres primers. Sí.
1: I fins ara.
2: Fins ara.
1: I encara amb ganes de fer discos, de recopilatoris...
2: I a més, d'on me'n vam ensenyar que va ser el fundador i tal, l'altre dia repassava, perquè tot se mos junta fotografies antigues de cursiers de Montuïri.
1: Sí.
2: I on les fotos d'hora la Montneu sortien ensenyat, que ja anava darrere investigant.
1: Que també venia a Montuïri a veure els cursiers. I en Tomàs també, et sona dos dels cursiers de no sé quants anys.
2: 32.
1: 32, ja ho
0: sap. Ja n'hi ha.
1: Moltíssims. Però ja comences a passar relleu en guany en el teu nebot, o...?
2: Sí, bé, vaig estar un poc fotut.
1: Ah,
2: i gràcies a Déu de Pau que mos va donar sí, boneta. Sí, però a poc a poc.
1: Però clar, toquem en família, perquè entre nebots i fills...
2: Sí. Exacte.
1: No has d'anar molt en fora.
2: També hi ha el teu germà ara, que també s'hi podria apuntar. També germà... seria família.
1: També, però... No li arriba la sola a set sabates encara. I també ha vengut en Toni Costa. Toni, com estàs?
3: Bé.
1: Tu quin paper tens?
3: Bueno, jo som músic també de l'escola i, bueno, fa molt d'any que arrossec. I mon pare també va estar per allà en el principi. El que després ell és de Sant Joan, va estar en Sorallets de Pageria, va fundar el seu grup, i pues, de l'escola sempre hi ha anat de petit. De fet, en Tomàs va ser el meu primer mestre de futbol quan no ensenyava futbol.
1: I que ensenyaves? 80...
3: Sí, que jo encara no feia classe.
2: Que jo no prenia.
3: Sí.
0: I te'n va ensenyar.
3: El que jo després me'n vaig anar allà a Barcelona i vaig deixar de tocar futbol. Allà era massa renou.
1: És a dir, aprenies i ensenyaves al mateix temps perquè s'havia de demostrar, no?
2: Sí, era un poc... A l'escola que van contar un poc el dia que van fer la presentació del disc, que hi ha l'acte fundacional de l'Ajuntament, quan fa la resolució i tal, que diu que es crearà una escola de ball i música. I especialment d'instruments que se poden perdre quan són les xirimies, perquè estava en Forestega aquella resolució l'any 74. I l'ensenyar pues, va dur a l'escola els xirimies que quedaven. I després els dos primers mestres que hi va ballar van ser en Pet Toni Rubio i en Pet Roger, que també els coneixes. Són els xirimies que venen a Montuïri fa 40
1: també,
2: anys, crec.
1: 40
2: que
1: més encara.
0: Bé, les coneixen tots perquè arreu, també.
2: Exacte,
1: sí,
2: arreu.
1: Sí.
2: I abans, diguem, el meu mestre, Ventura, i darrere ells pues, ja anàvem aprenent i ensenyant i l'escola funcionava així.
0: Això està salvatge, eh?
2: Sí,
0: a part de
2: la quantitat de ja que n'hi ha ja a tots els pobles d'això, a l'escola, ara que feien classes el dimecres, hi deu haver 30
1: alumnes
2: que venen,
1: només sí. De Fubiol.
2: Fubiol i Xeremies, sí.
0: Està bé.
2: Sí.
1: És un bon estat.
2: I ara, de l'escola mateixa, que per les deixones del grup, actuacions i tal, se n'atreix un poc per les alumnes. Hi pot haver 4 colles actives que poden sonar bé tranquil·lament i ho fan molt bé.
0: Mm-hmm. És a dir, que mos poden jubilar. Però vaja.
2: Sí, és que m'hauran jubilat.
1: No, vos han jubilat encara. No.
2: A veure, no, nosaltres van tenir anys de gran sort, aixeríem nosaltres, de viure una època que n'hi havia pocs i fèiem tots els pobles de Mallorca.
1: Sí. Estava tot perfecte.
0: I encara ara.
2: Exactament. No, però ara ja ha un poc de poble, doncs, m'han fet un homenatge i m'han retirat i toquen el poble, que és lo normal. Però... I per una banda, diu, bueno, no sé. Però és el que toca.
1: Però a veure, això, que hi ha molt bon estat de músics i persones que volen aprendre a tocar instruments tradicionals, però també de ball, perquè, Toni, jo no sé si tu també ets ballador.
3: També som ballador.
1: La gentada que s'apunta a ballar...
3: És una passada, i vas a qualsevol ballada i està plena de gent, sobretot jove, que això és el que més estranya, perquè, clar, estem acostumats a que el folclore s'associa amb gent major, i aquí a Mallorca just al revés.
2: A veure, Antoni, no t'ho dirà, perquè és això, però ara un poc responsable d'una activitat dels dissabtes a l'escola, que és en els nins.
3: Sí.
1: Ah, sí?
3: Per classe, per nins, per infants, sí. Petits.
1: Con aquel loc hi van.
3: Sí, i, bueno, i la veritat és que és un èxit.
1: Allà a l'escola mateix,
3: tancant
1: no?
3: Tancant matrícules perquè tenim massa nins.
1: No hi cabem.
3: No hi cabem. Aquest any, en 45, em dic que basta. I veurem. Mm-hmm. Perquè, la veritat, els nins ho passen molt bé, fem un pot de cultura, un pot de ball, un pot de música, i la veritat, cada any va més. I, al final, el que volen fer, el que diuen Tomàs, és escola, és ensenyar. Mm-hmm. I és el que més ens agrada.
0: El ball de bo com un punt de trobada, com es titula d'aquest disc, que comemora aquests 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca. Com l'heu plantejat, que s'hi troba? Perquè deien cançons noves, cançons recuperades, moltes col·laboracions o participacions...
2: És un que jo vos he dit d'Uiter Físic, perquè no sé si l'heu vist, perquè na Paula Garruig, que és la dissenyadora, el va interpretar molt bé. I tot és punt de trobada, perquè són imatges de l'escola.
1: Ah, sí, que guapa.
2: Coses molt significatives que diràs a una ximenea, però molt significatives allà a dins, que s'hi trobi la gent. Uh-huh. L'escala d'entrada de l'escola en els escalons que ja sí. Han perdut. De la gent, de la quantitat de gent. I és això, un punt de trobada, perquè aquí hi ha tots els músics que han passat per l'escola, tots els que han gravat estan o han format part de l'escola i ens hem trobat tots així. I inclús hi ha un final que d'unes bous i tal, que simbolitza molt aquesta unió i aquesta gent que ha passat per l'escola i d'aquest lloc que hi passes i segueixes siguent d'allà. Aldament en Baix.
1: Uh-huh. Sí, és un lloc emblemàtic que tothom sí. Que ha passat ho sí, sent sí, sí. Així. Són aquests 50 anys i heu decidit fer aquest disco, un disco que té cançons que ja havíeu fet i qualcuna de nova, que ha dit en Celestí, una com a mínim.
2: Més.
3: Sí. Si per nova de meus darrers anys, sí, n'hi ha un parell llargues. Uh-huh. Llargues.
2: No sé si tantes, perquè la patrona, per exemple, no és nova, sí que és gravada de vell nou.
1: La patrona diguem, Cinevera. Sí. I qui ets la patrona Cinevera? Si se pot saber.
2: No, és una glosa antiga.
1: Ah, d'acord.
2: Sí. Només n'hi ha una que està aquí, que és la J. de Nacho, que era un component Ignasi Casas de músic i que va formar molta de gent allà dins i tal, que sí que la lletra li embretava perquè era políticament incorrecte parlar de com parlàvem d'aquestes gloses tan masclistes i tant així. Mm-hmm. I això sí que ho hem embretat una miqueta. Mm-hmm.
1: I el voler de Nacatín? Qui és Nacatín?
2: Nacatín... És la mare d'en Joan Frontera, que en Joan Frontera és el que ha fet aquest bolero. Uh-huh. I li va posar el nom de sa mare.
1: De sa mare.
2: I en Catín també és coreògrafa de l'escola. I en Joan va decidir, ja que havia fet ell el bolero, posar-li aquest nom, i això és en Catín. Aquí està... el bolero en Catín ja el van gravar en un primer disc que té a l'escola, però aquí està gravat d'una manera molt especial. Vull dir, ja està, diguem, a lo darrer, posat com un bonus track, no?, que s'ha de dir, perquè, sí, està format per tres violinistes i el piano d'en Joan Frontera i el contrabaix d'en Lluís Montes, una formació bastant més clàssica i amb uns arranjaments més clàssics. Vull dir que és preciós.
1: I, Toni, fareu concerts d'això o només tindrem el disco?
3: A veure, concerts com a tal, només de tocar en lo de disco, no en farem.
1: No.
3: Ara sí que les ballades pues, solen fer aquestes peces, no en format clàssic, el millor, però sí que feim la patrona Cinevera, feim mateix, bueno, Jotes, que n'hi ha una, feim el bolero marina, vull dir, són peces que normalment feim a les ballades i a les mostres, també.
1: També.
3: Sí, sí.
1: I ara com us podrem veure?
3: Pues dissabte passat érem a Sant Joan i ara la propera, pues no ho sé, crec que ara no en tenim cap per gener, crec, però segur que en sortiran i que els pengem a xarxes.
1: I del punt de trobades aquest disco, sou molts, et sona dos?
2: Ja he de dir que és que aquí hi han participat
1: gent de tots aquests anys.
2: Sí, hi ha un bolero també preciós que les lletres d'en Miquel Lledó i que el canta ella.
0: Bolero de la ballada.
2: Sí, que a Miquela Lledó, tenint en compte que han ensenyat a l'escola, va reunir en Toni Roig, en Pep Toni Rubió, en Enric Busquets, en Miquela Lledó i en Pep Roger. I d'aquí va sortir música nostra.
1: I aquí tenim aquest disco fantàstic per celebrar els 50 anys de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, Punt de Trobada. Tomàs Salom, Toni Costa, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Ha estat un plaer, gràcies. Demà tornem. Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per moltes persones, trobar una casa on viure pesa com una cadena gruixuda. Na Mari Carmen esdevé avui un símbol d'una situació injusta, poc comprensible per a la majoria, que és el resultat d'un planejament urbanístic que no està pensat per viure i d'una normativa que permet el negoci especulatiu de l'habitatge. Un negoci on se revaloritzen actius, és a dir, llars, previ buidatge, no de mobles, sinó de persones. Però cadena, que és opressió, també són persones que s'enllacen una amb l'altra per un motiu determinat. Ho diu així el diccionari. És el que està passant avui. El govern reacciona perquè costa massa mirar directament a la cara d'Ana Mari Carmen. La gent surt en el carrer perquè això comença a ser estructural i inaguantable. Perquè a Mari Carmen n'hi ha moltes que callen fins que ja no poden més. Cadena és la paraula polisèmica del programa d'avui.